0: TV3 Ràdio és Servei Públic. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Calor.
4: Moscars.
5: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
5: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Quina paraula creus que s'està perdent?
8: Que som una Victòria de Campos. I paraules que me fan falta o que ja no se fan servir tant són uns insults que abans sí que deien més. Podrien ser bàmbol, batzol o estar insensat per dir que està a la lluna. Aquestes paraules que estan més en desús i els de trop fantàstiques els haurien de posar més en pràctica, encara que tampoc no vull dir amb això que hagin d'insultar ningú. Bon dia.
0: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Ai, momento, avui per les marines. Ja sou aquí. Saludem primer a Marina Huguet, perquè la Marina va anar a la pobra cerca cascos. Els has trobat? Ai, t'has canviat de lloc?
1: Sí, això és lo de Mahoma i la muntanya. Aquí. Ja està, no passa res, massa bé. De bona enxisca, encantada.
2: Estic tota sola com una mussola.
0: Ai, ai, ai, vine aquí, vine, acosta't, acosta't, Marina.
1: Oi.
0: Marina Huguet, Marina Bennassa, com estàu?
1: Mira, he tornat d'una peça de l'Escolanis.
0: Ai, és vera. Com te va
1: anar? Increïblement bé, però una cosa de veres, eh? Vull dir, saps allò que dius...
0: Que eres de la Victòria o ara no?
1: No, és un clàssic. És a dir, realment tu dius Escolanis a Mallorca, te'n paguen tant de llocs per triar. No, érem a l'Aró, a Salibaret. I va anar una passada. Els llocs és meravellós, la gent fantàstica, i a més tot va anar rodadíssim, no podien demanar més.
3: És a dir, que vas descriure una mica una novel·la d'aquestes tremendistes, rotllo La família de Pasqual Duarte, per anar de colònies, i has tornat encantada...
1: Mira, li brilla la mirada
3: de sa vida, de com has estat de cofoia, d'alegre, i com vens de morena, perquè se nota que feia soleat.
1: Sol em feia, i calor. I no feies de calor que feia ara, vull dir, varen tenir una sortada.
0: Sí.
1: Però jo soc molt partidari davant d'aquests esdeveniments vitals, com tenir una criatura o una tenda de colònies. Tu poses que sempre...
3: M'agrada que ets equipari, m'encanta que ets equiparis en el mateix nivell.
1: No, perquè...
3: Parir, anar de colònies...
1: Tu t'has de posar en lo pitjor. Què és lo pitjor que pot passar? I a partir d'aquí, tota la resta és com un regal.
2: Si venen 20 nens i se'n tornen 20, és un
1: primer
2: èxit.
3: Ara vos he de dir que heu desmuntat en en Junkers Nostre, que ha de fer-vos el vídeo, i com que estàu una a cada costat, ara haurà de fer com
0: serà
3: una espècie de giro espectacular.
1: Serà un...
0: Avui separades.
1: Una granada.
0: L'altre dia, una ja me va dir, m'encanta la secció de les marines.
1: Oh. Ai, quina il·lusió.
2: Mos fa molta il·lusió. A més, crec que aquest de ser dur, perquè ara s'enxerrà no mos feim la idea de que ningú mos escolte.
1: Clar, perquè nosaltres veiem la gent que hi ha aquí dins l'estudi i no penses que de fora
2: hi hagi ningú que pugui interessar o pugui escoltar, però sí, estem molt agraïdes.
1: Llavors és molt sobte.
3: Tots els pares de Balears, i els que pensen en sa pares, escolten aquesta secció. No en faltaria d'altre.
1: Amb llapis i bloquet sempre de vora de sa ràdio.
0: Sí, sí, hem de prendre punts. Avui queda poc per acabar el curs. Esteu preparades?
2: No s'hi està mai preparada. Queda poc per acabar el curs, però ho sentim llarguíssim. Jo no sé altres. Bueno, tu, Marina, no sé com ho sents.
1: Jo ara he vist dins una ambivalència entre mos queden tantes coses per fer
2: tantes
1: que no vos és moment d'acabar, sí. I a la vegada mos queden tantes coses per fer que els dies me tornen curts. Llavors, queden 3 setmanes de classe, jo necessitaria un mes i mig per totes les feines que tenim pendents.
2: És que és això, és que ara és una la cursa contracorrent. Arriba juny i és com a pistola de sortida i totes les mestres...
0: Posam una cançó per celebrar-ho.
2: Per favor, sí.
0: Oh, vinga.

0: I també és un moment aquest de gràcies per tant, gràcies per aquest curs, gràcies a les mestres.
1: Moltes gràcies. També és veritat que és la nostra feina, l'han triat en altres, alumnes. I si mos queixam, també va nostre, perquè ho han triat en altres, ha estat una tria activa, o no?
0: Mira, ara que en parlàvem amb la Maite Gómez, d'aquest tema, t'ha agradat.
1: Sí, m'ha encantat, jo l'estava escoltant i era com un sí, anava fent capades de sí, cap... Sí, m'ha encantat, i és això, vull dir, nosaltres, els mestres, en el final, és una feina que és una tria activa, nosaltres cada dia triam i no hem arribat aquí per casualitat, hem hagut de fer una carrera, moltes vegades oposicions, i any rere any tenim l'opció, perquè opcions sempre n'hi ha, de deixar de fer-ho, però continuem fent-ho, per qualsevol cosa serà, també.
2: I ara avui parlaven de que ja vos queden 3 setmanes, i en aquestes 3 setmanes han de passar moltes coses, com a què?
1: Mira, moltes coses, tant a davant de l'escenari com darrere les cortines.
3: Avui xerraren de ses de davant l'escenari.
1: Sí.
3: Perquè avui hem vengut a fer de servei públic.
1: Exacte.
3: Famílies, abans que dèiem allò del bloquet i el llapis, ara és el moment. Avui venim a fer recordatoris i xivetassos, que és una paraula normativa 100%,
2: sí,
3: per tota aquella gent que encara va un pot despistada, sí, i té compres i deures pendents i no ho sap.
1: O persones que no saben exactament quin dia acaben l'escola els nens.
3: Perquè que també pot passar.
1: Cada any passa. Les escoles, les classes, acaben dia 19 de juny. És a dir, mos queden 13 dies.
3: Lectius,
1: sí. Aquesta setmana no compten, 13 dies. Però dia 19 de juny, cadascú que seva. Després els mestres continuen, però sense infants.
3: Llavors, dins aquests 13 dies lectius, a moltes escoles, no vol dir totes, i segurament algú ja ho haurà fet, però avui duim com a els grans clàssics d'aquestes darreres setmanes, el mes de juny, que inclou les escoles.
1: Per una banda, ja tenim les colònies i el viatge d'estudis que em varen xerrar, la Marina ha tornat per compte hermosó.
3: D'una peça.
1: Sencera, d'una peça. Però després també hi ha altres coses, per exemple, sortides. Hi ha sortides que se fan d'un dia, d'un de matí, com podria ser, per exemple, anar a la platja. Hi ha moltes escoles que agafen els tapins, l'escola sencera, i mestres i infants se'n van a una platja a passar tot el dia, des de les 9 de matí fins a les 2, a la platja. I què passa? Que han de fer motxilla, han de parar nom a tot, per favor, crema pels atlots, i vinga, cap allà que moninam.
0: Això és una activitat que cada vegada se fa més, oh?
1: És que fa molta calor.
3: Sí, és com un cant clàssic. Jo sí, quan era petit això ja ho fèiem. Ara estic pensant que realment no havíem encetat aquest meló, però també podrien xerrar d'aquestes sortides i colònies i viatges d'estudis, la gent que encara ho té pendent, perquè qualcú encara coatja. Els problemes que hi ha a les escoles i en els centres educatius en general per trobar l'autocar,
1: sí,
3: que te dugui a fer aquestes activitats, sí, en aquestes dates.
1: És que sí.
3: Perquè això són els jocs de la fam.
0: Sí, sí, això va sortir un article, sí, en el diari.
3: Sí, ja, i l'any passat, de fet, ja se va començar, sí, a moure fet, renou amb això.
1: Hi ha escoles que ja no ho fan dins de juny, però ho fan els més antes, que ja comença a fer bon temps i fa soledat, en lloc de fer-ho dins de juny, ho fem una miqueta antes, per el que ha dit, que hi ha saturació.
3: Clar. Arribarem a fer les sortides de final de curs per Pasco. Uh-huh. Però no se lo paro.
1: Home, si la temporada calor, turística. Si la calor segueix, sí, avançant d'aquesta manera.
0: I allò que els infants diuen, me deixes 5 euros que he de pagar-vos per anar d'excursió.
3: 5 euros, 5 euros. 5 euros,
1: no,
3: basta,
1: no
3: basta.
1: 5 euros basta per arrencar el motor.
0: No basta per res, no sé, vols anar-te que jo
3: no, no, la veritat és que és una fantasia tot el tema de aconseguir transport. Exacte. Llavors,
0: i són allà més de 5 euros.
3: Per sí, bastant més,
1: també,
3: bastant més.
1: També és vera que depèn, perquè hi ha un ràtio, diguéssim, i depèn d'allà on te mous, puja o baixa un poc més després. No és la mateixa a dins Palma mateix, que si surts de Palma o...
3: I des nombre d'infants.
1: I des nombre d'infants.
3: En cas de repartir l'import total.
1: Exacte. Sí.
3: Llavors, és allà, a les escoles sortades, normalment escoles de poble, que tenen la piscina municipal i se'ls dona uns dies, per fer aquella gràcia, no?, de lliure accés. Per tant, dins aquestes activitats de final de curs, també hi pot entrar el dia d'anar a nedar a la piscina del poble.
1: I ja tens molta sort, si a més està a prop, i pots anar-hi a peu, que a vegades hi ha escoles, que si no en pobles petites i està a prop,
3: habitualment,
1: aprofites, sí, i fas una excursió.
0: Veus una taringa del lot que van cap a la piscina.
1: Amb gorres i ben enfangats de crema.
3: Clar, a més tu pots pensar, van a la piscina i van una horeta. No, a veure, no, això no t'ocupa un dia, perquè tu penses que si tens 20 o 25 criatures d'infantil, les has de despullar totes, les has d'untar totes, els hi has de posar banyador, set sabates d'aigua,
0: i has de manegat, perquè clar, les piscines no...
3: Normalment és sòlava també, servir, sí, de socorrista, sí, és
0: sí,
3: habitual.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Però sí, sí, sempre has de tenir 50 ulls en marxa. Mm. Llavors,
1: i compta, compta aquell... caps.
2: Perquè és opció de venir embatumat de casa, en so banyador de casa, set sabates d'aigua de casa.
1: A vegades passa, però no passa sempre. I després, les mestres, tenim una cosa, que per si el cas, tu, a tu t'han embotumat, tu m'has dit que sí, però jo per si el cas te tornaré a embotumar, perquè jo no vull agafis ni una solució, ni que te cremis ni tornis com una gamba. Per tant, normalment sí que és vera que ja avisam les famílies i venen amb el banyador, però clar, quan som allà, el banyador se banya i després s'ha de canviar. I has de dur la roba de recanvi i normalment les mestres pues, canviem això 30-40 al·lots depèn de quan són infantil.
3: A llavances, tornem a fer aquell recordatori que ja vàrem fer amb la secció de les colònies de dia de 9 de maig. Per favor, que tot, absolutament tot, les braguites i els calçoncillos també venguin marcat aquest dia.
1: I
3: perquè
1: clar,
3: te trobes amb gent que no té roba interior, te trobes amb tres banyadors que no són de ningú i comencen a comparèixer coses que no, no, això no, meu no és.
1: I també dic que si l'escola vos convida a que els infants duguin alguna cosa per jugar a la platja, jo vos convido personalment a que dugueu una pala i un cubell, per favor. Més que res perquè, clar, tot això és material que també s'ha de transportar i després també l'han de tornar. I també és un clàssic que arribam a final de curs i tenim pales i material vari que no és de ningú i, bueno, mos acabem quedant nosaltres a l'escola per jugar, però sí, això. Si us dono material, per favor, millor menys.
3: Per tant, famílies, si teniu sortida d'un dia o dia de piscina, si encara no ho heu anat a preparar, reviseu banyadors, ha de ser de la talla d'enguany, les sabates d'aigua, si no les teniu, han de ser de la talla d'enguany, la roba aquesta solar, si sou famílies conscienciades, també, a veurement, si no està rostida d'un any passat, perquè allò sempre el de treus i fa crec, crec, crec, crec. Llavors, totes aquestes coses ja les podeu anar preparant.
1: Sí, comprar un permanent i posar un nom a tot.
3: I crema solar.
1: Exacte.
0: Molt bé, ja hem anat a la piscina, m'ha anat a la mà.
1: I tu diries, ja està, ja ho hem fet tot. No,
3: han acabat.
0: Més coses.
3: Allà les funcions de final de curs.
0: Ah,
1: exacte.
0: Clàssic.
1: Hi ha moltes modalitats. Hi ha, a vegades hi ha escoles que aprofiten i fan les funcions de final de curs incloses dins el dia que se fa la graduació. Perquè no sé si vosaltres ho sabeu, però mos graduam per damunt de les nostres possibilitats. Mm-hmm. Pregunta jo, pintura. Les graduacions és una cosa que cada vegada s'està estenguent més, que va començar sent una universitària, diguéssim, però que cada vegada pues, com veus que s'ha girat, no? Que les universitats pareix que ho se celebra, però tampoc no tant. En canvi, l'escola és un desmadre,
0: quan,
1: diguéssim.
0: Quantes la graduació? Quan caben el primer cicle?
3: Actualment...
1: Contesta-li tu, si jo no
3: actualment s'estan fent graduacions. Quan acaben l'escoleta, és a dir, a final de primer cicle d'infantil, quan
0: tenen,
3: acaben...
0: Quan han de
3: començar anys.
0: Primer.
3: Quan acaben, no. Quan tenen 3 anys.
1: No, ja d'acord.
3: Quan acaben infantil, que acaben l'etapa d'infantil, quan d'acord. Tenen 5 anys. Mm-hmm. Quan acaben la primària, que tenen 12 anys. Mm-hmm. Quan acaben ESO, que tenen 16 anys. Quan acaben batxiller, que tenen 18 anys.
0: D'acord.
3: I llavors, ja si ESO, vas a ser d'universitari si t'interessa.
1: I mos estranya que després de ser universitat no vulguin celebrar res. Normal, perquè no estan en darrer. No estan en darrer, duen 10 anys celebrant.
0: No, la universitat també se celebra i també van molt mudats, però bé, això és un altre tema.
3: Vàrem trobar un article, si tenim Inèdit Educació, que deia que realment ara les que han agafat molta volada són les graduacions de batxiller i donava unes xifres d'entre 400 i 1.000 euros per estudiant.
2: Perquè s'han de comprar un vestit, ha estat anant, mos encarrilant molt cap a la prom americana.
3: Sí, jo una començo a pensar que vivim dins d'una pel·lícula americana.
2: Una cosa que Europa havia evitat, que això també provoca problemes per si no vas d'emparella en aquesta promoció, si després no tens amb qui anar a sopar, si no te pots comprar un vestit, perquè evidentment té economies precàries, que per molt que es nin faci batxiller pot ser, no poden fer aquesta despesa. Sempre és capitalisme, no me demanis per què, però... troba, s'escletxa...
1: Sí. Sí, sí.
2: I clar, molt de pares diuen... Clar, és que només serà una vegada en sa vida, però és que potser tampoc és necessari.
1: Bé, és que jo aquí vull matisar... Anda és anar a escola, això sí que s'ha de... Però comprar-se un vestit i gastar-se 400 o 1.000 euros amb tota aquesta parafernàlia no és obligatori. No. En el currículum no ho posa allà.
3: Però a Barcelona ja hi ha botigues a les que se fan hores de cua per comprar els vestits de graduació de secundari.
2: Jo només vos diré que l'any passat m'ha tocat presentar una gala i me'n vaig haver d'anar a comprar un dues peces. I dic, com que he de canviar de talla, no me compraré un, lo que en castellà dirien un traje, i vaig anar a uns magatzems grossos i no hi havia res. Me varen dir, ho haguessis hagut de mirar fa un mes i mig, perquè ara han estat les graduacions i no mos queda res bàsic perquè tu te puguis vestir.
1: Tal qual.
3: Mira,
1: com un casament.
3: T'agafa això i ho enllaçam amb les funcions de final de curs. Perquè en aquestes funcions, que poden ser balls, exhibicions de tota casta, exposicions o teatres, moltes vegades hi ha un vestuari que se consigna des dels centres i les famílies han de respectar. I allà, la típica tòpica i clàssica, camiseta blanca. I passa això mateix que deies tu ara. Que tu ara, a 15 d'agost, a 15 de juny, te'n vas a cercar una camiseta blanca en aquestes botigues grosses on tothom aniríem a cercar camisetes blanques llises, i no n'hi ha. O hi ha totes les talles, menys les teu infant, que és la que tu necessitaves.
1: Exacte, i també depèn de lo que necessitis, perquè moltes vegades alguna d'aquestes activitats pot ser tenir o pintar camisetes, que a vegades ho fem, però clar, no va bé qualsevol camiseta, ha de ser de cotó, si no és de cotó, no s'agafa la pintura, i qui torna a entrar dins el bucle sin fin.
0: No pot ser sintètica, per
1: no. No, perquè no agafa la pintura no agafa. Però per és un doi, des de fora,
2: per
1: és un doi.
2: Però per què se tenyeixen camisetes?
1: Perquè forma part de les activitats. Tu penses que la darrera setmana, a les escoles, normalment, classe no se'n fa.
2: Però qui tornarà a tenir una camiseta? És a dir, l'aprenentatge que se té amb aquesta activitat...
3: No, és una experiència
2: qui
3: de
2: torna,
3: grup.
2: Qui torna a tenyir, i sobretot, qui se posa les camisetes tenyides?
3: Ah, no, això se fa,
1: Sí, això, sí.
3: Tots els infants van reciclant aquella camiseta de fa 2 anys de l'escola d'estiu.
1: Perquè l'han fet ells.
3: Se segueix duguent.
2: Jo me'n record que vaig tenir una unitat de dia, un que vaig voler ser gòtic, i tenia una amiga meva que me va destenyir una camiseta negra i no me la vaig posar mai.
1: Però, bé, tu eres l'excepció que confirma la regla. El que no ho sabies.
2: I ja està. No, és que tenc una croada contra les camisetes destenyides perquè no entenc qui s'ho va inventar.
3: Però no té per què ser tenyida, vull dir, pot ser pintada,
2: tenyida
3: estampada.
2: Tenyida o destenyida? Aquella que fas un nu, fiques-hi lliçua...
3: Però això és molt de campament d'estiu.
1: Sí.
3: Més que d'escoles de campament d'estiu. A les escoles i a les escoles d'estiu se solen fer més aviat pintades.
1: O estampades.
3: Quan tu fas aquesta funció final, o de record, de final d'etapa, o es dia de graduació, surt tothom amb aquella uniformitat i aquest sentiment de grup i de pertinença...
1: Marina, deixa-ho fer. No el convencem.
2: No, sí, no. Jo tot allò que m'ho conteu vosaltres, per mi sou dues gurus. Per tant, avanti.
3: Família, si no la teniu, aneu localitzant una camiseta blanca de cotó.
0: Bé, les festes de final de curs...
1: Les festes de final de curs, el que hem dit, se poden enllaçar amb altres esdeveniments, tipus, pues, hem preparat un teatre o una cançó...
0: Són un trull per d'organitzar. I que venguin els pares o no venguin...
1: Els pares estan convidats. Mares. Normalment estan convidats les famílies dels infants que se graduen. I després la festa de final de curs és quan dinam tots. I normalment el que se fa... Bueno, moltes escoles el que fan és que fan una part conjunta, però després separant primària per una banda, infantil per una altra, i acabant el dia sol ser el darrer dia moltes vegades i acaben el dia cadascun al seu lloc. Però tant de caps, tant de barrets.
3: En ocasions també el que se fa és que aquesta iniciativa l'organitza l'AFA, l'Associació de Famílies. Mm. I...
0: Ah, se diu AFA?
3: AFA. Sí, sí, ja fa un temps.
1: Anar canviant de sigles.
3: Exacte. Hem anat evolucionant.
0: En xampa.
1: Això podríem ser un altre meló, són tots els sigles que hem d'anar canviant.
2: Meam, queda poc temps, però m'interessa moltíssim el darrer punt, la polèmica de cada any, perquè troc que és el melonarro més gros de final de curs.
3: Jo no ho entenc. En setmana escota dic, el vaig posar perquè l'altre dia ja me va votar un article amb això. Però troc que és una falsa polèmica. La polèmica per jo no existeix.
1: Però anuncia-la, perquè no l'has dita.
3: L'anunciem. Regals de final de curs a mestres, monitores, etc. Sí o no?
1: Au, això és la pregunta que vol llançar.
3: Com que trobeu? Ara opineu vosaltres, veniu-vos. Vosaltres que teniu criatures tot dos.
0: No en té ni idea. No en tinc ni idea. Nosaltres fèiem un detall en els professors, la professora, quan acabava el curs, ma mare sempre li feia un detall.
3: Clar, hi ha com a moltes escoles de pensament, i jo crec que també va molt en la línia de centre. Llavors, hi ha escoles a les que se fa una despesa grandíssima, que pot ser més o menys qüestionable, i en el final és un gest d'agraïment, és un gest sentit, en el que el que tindria més significat és que hi estiguin implicats els infants i siguin els qui participin.
2: Clar, jo compraria aquesta escola de pensament, però realment fa tanta il·lusió tenir una camiseta, una tassa, en sa careta de tots els teus alumnes.
3: No, però aquí no estem xerrant de il·lusió com ho fa com a mestre rebró. Estem xerrant de il·lusió que fan els infants regaleró.
2: És que s'ha passat d'un detall a que hi ha gent que acaba gastant-se entre 50 i 70 euros per nin... per regalar experiència d'espa. I jo me'n recordo un any...
1: Quina escola és aquesta que anirà?
2: Que me va tocar...
1: 50 euros per
2: que me va tocar cobrir aquest tema i vaig fer una recerca i hi havia una escola, crec que era Saragossa, que li varen acabar regalant a un professor una canoa.
3: Què dius?
1: Perquè I una casa. Jo
3: havia sentit un iPad. que me va aparèixer al·lucinant.
0: Això no, a vosaltres no vas arribar.
3: A mi no m'ha passat mai.
1: No, a nosaltres mos arriben, bueno, cert per jo, detalls i regals, pintura, pensats o fets per nins, o alguna cosa que té relació amb el curs. Me va arribar un dia un llibre que m'ha encantat i jo he de dir que a mi m'ha agradat. Però també jo sempre que rep qualque cosa, jo els hi faig el recordatori de és que a mi no m'ho de regalar res perquè jo me paguen per fer aquesta feina. M'agrada molt, però també és la meva feina.
3: Però jo com a mare diré que a mi me fa molta il·lusió poder tenir un recordatori, un detall, i també preparar-ho amb els meus fills. Mm. Més enllà de que se pugui fer una iniciativa, sí, jo som així hippie, en Xisco Nadal riu, se n'estan rient d'això.
2: És que m'imagines, final de curs de KT, batuts són nins.
3: És una fantasia, jo ara m'espero un mes que no ho sap bé.
2: Han de fer una tassa de ceràmica per sa mestra.
3: Però nosaltres quan ho preparam, perquè ho preparam, i ho preparam conjuntament, sobretot en sa gran, però nosaltres ho preparam per tothom. Tota la gent de monitoratge, d'extraescolars, de menjador, sí, de tot, i totes les mestres agudes i pareva que estan en contacte amb ells.
1: I si no, no te preocupis, perquè hi ha escoles que tiren pas dret i, com a norma de centre, diuen que no se fan regals. I això ja s'ha dit de principi.
3: I està prohibit.
1: I està prohibit, i no se fan
0: Marines,
1: regals.
0: Amb aquesta recta final, 13 dies lectius, mos yeah. queden.
3: Demà 12.
0: Demà 12, ja està, 12. Ja ara ja són 12. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana que ve. Posam un pot de música per acabar el programa.
4: IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: El Guateque Musical.
0: I doncs, posem un pot de música per acabar aquest programa i avui un artista com és Donna Summer.
2: Així és, perquè tal dia com avui, en parada de 1979, de fet jo en aquella època encara era dins la panxa de ma mare, a punt de demanar pista per sortir, Donna Summer va ser número 1 als Estats Units amb un dels seus temacles, Hot Stuff, una fusió perfecta entre disco i rock en guitarres elèctriques i una interpretació vocal explosiva. Va guanyar un Grammy amb aquesta cançó i continua sent un clàssic de les pistes de ball. Que soni!

Els crítics consideren I Feel Love la seva obra mestra, produïda per Giorgio Moroder i Pete Bellotte. Va revolucionar la música popular amb els seus sintetitzadors i va anticipar bona part de l'electrònica, el techno i el house de les dècades següents.

grans balades disco de la història. Ina Chenoa en va fer una de les millors versions de la història a la primera edició d'OT i encara la canta als seus concerts.

0: Ai, Donna Summer, ja fa ganes de ballar i d'estiu. Molta gràcies, Xisco Nadal, se les que li vem.
1: Fins demà.
0: I Miquel Jung.
2: Fins demà.
0: També en Toni Cardell, que ha estat aquí en nosaltres al Contra el Tenit. Demà tornem amb una nova edició de Tento. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està el nou capítol de la secció d'arquitectura, recomanacions literàries a Anna Maria Cuenet i una llibreria especialitzada en còmics? Tot plegat a l'Aviador d'avui. Benvinguts.

0: Avui en dia els arquitectes reavaluen els espais públics urbans consolidant la incorporació d'elements més naturals i sostenibles, com ara jardins de pluja, patis més verds i també tot tipus de jardins. D'això, entre d'altres temes, ens parlarà tot d'una l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del paisatge invisible. Després, la llibretera Maria Cueneta ens proposa tres novetats editorials poc convencionals i que tenen aquests títols tan suggerents: Corderito, Malvina i Corcs. I per acabar, una pinzellada del que trobam a la Fira del Llibre de Palma, l'edició número 44, i parlarem amb Mateu Balaguer, d'Univers del Còmic, una de les 16 llibreries destacades a la plaça d'Espanya de Palma i que seran allà fins dia 7 de juny.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Patis, jardins, arbres són alguns dels elements que passaran per la secció d'avui.

0: I quan sempre, Ana Cristina Llorente, com estàs, Cristina?
1: Bones tardes.
0: Començant pels patis o...?
1: Sí, bé, he de dir que jo anava continuant la meva sèrie que havia començat de projectes estratègics, però a darrera hora m'ha caigut l'entrevista i bé, he hagut d'improvisar, val? Però farem un tèntol. Exacte, farem un tèntol en aquesta sèrie. I avui reprendrem el tema que ja havien tractat altres vegades també dels patis, de les escoles i d'aquestes solucions tractades basades en la natura, en el fil d'un projecte des que ara des d'Arquitectives hem acabat la primera fase, que estan fent amb l'escola Mata de Jonc, de Palma, que, bé, fa uns mesos mos varen telefonar i mos varen dir que volien millorar els seus patis. A veure, jo quan vaig anar a veure els patis de Mata de Jonc, la veritat és que ja voldrien moltes escoles tenir els patis, especialment un d'ells, dels que tenen en aquest centre, perquè és un pati amb terra, amb arbres, amb elements naturals, amb pedres, amb llocs per enfilar-s'hi, però... evidentment, tot se pot millorar, no? I a part d'aquest pati, es verà que després tenen, bé, la típica pista, no?, la típica pista esportiva encimentada que trobam absolutament tots les escoles, o pràcticament totes les escoles, ja no només de Mallorca, sinó de la península i no sé si de part de l'estranger, no? Bé, una de les coses que han fet en aquesta primera fase, perquè estan fent un codisseny d'allò que serà aquesta modificació. Estan fent feina en tot l'alumnat, des d'educació infantil fins a tercer d'ESO. I estem, bé, primer introduint els conceptes generals d'allò que és un refugi climàtic, d'allò que són aquestes solucions basades en la natura, i després han començat a fer una anàlisi en diferents àmbits d'aquest pati, no? I un dels que ha cridat més atenció a l'alumnat ha estat l'amidament de temperatures, no? De les diferents superfícies i dels diferents materials que hi ha ara mateix en aquests patis. Per això hem empleat un termòmetre molt, molt similar en el que empleàvem els temps del Covid per prenir-nos la temperatura corporal, però que en aquest cas pren les temperatures de superfície, no? I han sortit coses, bé, tan desalentadores com que el formigó en el sol està a 46 graus i que...
0: Per la sorpresa de nadie,
1: exacte, exacte. Però que el mateix formigó a ombra està 10 graus més fred. Per tant, aquí ja mos pot donar pistes, no?, de com d'important és introduir ombra, ja sigui amb elements artificials o amb elements naturals, ja no només en els patis de les escoles, sinó qualsevol espai públic de la ciutat, no? Una altra cosa que també ha cridat molt l'atenció és que a un mateix redolet, a Bonivia, terra molt compactada i vegetació, també bé, hem vist, no?, hem capturat que hi ha una diferència d'entre 10 i 12 graus d'allà on creix un simple arbust de mala herba. A mi no m'agrada dir males herbes perquè no hi ha herbes que siguin dolentes.
0: Correcte.
1: Però on hi ha un mínim de vegetació que on no n'hi ha. Per tant, això també, no?, mos dona aquestes pistes de disseny dels espais públics. I, per exemple, una mesura que és bastant preocupant, et sa de cautxú, que és aquest material, que al final és un material plàstic.
0: Que s'utilitza en els parcs infantils,
1: en els parcs infantils, exacte, i que...
0: Amortiu els cops,
1: que en teoria fa que els infants no se fan genoeres, deixen que ho dubti, però encara que així sigui, allò que s'hi fa és pujar moltíssim la temperatura. Arriben a 55-56 graus en el sol. Per tant, imagineu-vos tota la calor que després desprèn, no?, en aquest espai, a més de ser un material tòxic i de ser un material que està totalment de moda perquè és l'únic pràcticament que se col·loca en els parcs infantils. Si no, se col·loca gesp artificial, que et diria que encara és pitjor.
0: Això sí, val? Crema. Jo he jugat molt de futbol a gesp artificial i sí, les ferides que fa són importants.
1: De la gespa artificial, te diré que arriba a 62 graus en el sol. Val? També és un element plàstic i, a més, se disgrega moltíssim, no?, en tots aquests microplàstics que després acaben bé a l'ambient, a la mà i a dins el nostre cos, finalment. No? Per tant, això és important perquè L'altre dia llegia una publicació de l'Ajuntament de l'Aró que havia fet una inversió important en col·locar ombres en els parcs infantils, cosa que és molt lloable i s'ha d'aplaudir, però era curiós perquè aquest parc infantil estava a una zona que era tota de terra i justament en el trosset del parc infantil, a davall d'aquesta ombra nova que havien posat, hi havia gespa artificial. No? Per tant, per què no aprofitar ja la terra que teníem en aquesta, que tenim a tota aquesta àrea per fer de paviment, no? Que a més als infants els agrada molt més, no? Poder gratar, poder trobar pedretes, poder trobar animalets que damunt la gespa artificial difícilment viuran, no? I arrel també d'això, avui s'ha publicat l'inauguració, que crec, pareix ben cert que va ser ahir, del nou CEIP Tramuntana de Palma, més conegut com es col·legi de la FEMU, perquè està de vora del parc de la FEMU, on ja n'havíem xerrat que els renders ja no donaven massa esperances de que pogués ser una mica diferent el disseny, i efectivament no ho és, no? Les fotos que s'han publicat, tornàvem a tenir aquestes pistes que jo no sé ahir on vàrem fer la inauguració, però estic segura que no va ser el mig del pati. Segur que era davall una ombreta, perquè en aquell pati a dia d'avui ja no s'hi pot estar.
0: A quina zona dius que està?
1: Això està de vora el parc de la FEMU, per la zona nord de Palma. I clar, això, tot això mos ve d'unes normatives, no? D'unes normatives autonòmiques que tenim i d'unes bases tècniques que marca l'Institut Balear d'Infraestructures Educatives, CIBISEC, on diu que en els centres d'educació primària i educació secundària sí o sí hi ha d'haver una pista de 22 per 44 metres totalment lliure d'obstacles, i no només la pista, sinó un perímetre envoltant d'aquesta pista. Per tant, això mos dona superfícies enormes, encimentades, sense arbres, sense pèrgoles, on a mi m'agradaria molt veure quan se'n fa un ús global d'aquestes pistes, és a dir, quan l'alumnat emplea tota aquesta superfície per fer esport. A més que l'esport se pot fer a qualsevol altre tipus de superfície i a qualsevol altre tipus d'espai, si més no, no? Però encara tenim aquestes normatives que obliguen a generar com aquestes superfícies invivibles que són ara mateix els patis de les escoles. Això s'agreuja en els patis d'escoles urbanes, on l'únic espai lliure que hi ha és l'espai precisament perquè hi capi aquesta pista, no? Per tant, no se poden tenir patis alternatius on jugar una miqueta més amb aquests materials i amb aquestes superfícies, no? Precisament, també ara fa unes setmanes, vaig acabar un curs, una formació professorat, una formació sobre patis, i és molt curiós perquè tot el professorat té exactament les mateixes demandes, és a dir, tots els centres educatius, siguin on siguin a Silla, tenen els mateixos problemes a Silla i a les altres illes també, tenen aquest mateix problema, problema d'ombres, problema de calor, problema de falta de vegetació. Per tant, jo no, de veres que no acabo d'entendre com no hi ha una modificació real i una consciència real d'aquesta necessitat i d'aquestes demandes que tenen tots els centres educatius de canviar la manera de dissenyar-los, no? I de fet, o sigui, s'han posat a l'abast enguany també ajudes públiques per part de la conselleria per millorar l'eficiència energètica, però que se destinen a l'edifici, en si, és a dir, al contenidor, que està molt bé millorar l'aïllament de murs, millorar l'aïllament de finestres, però clar, si no millorem a la vegada l'entorn, si no aconseguim abaixar una miqueta les temperatures d'aquest entorn, de poca cosa ens servirà millorar l'aïllament, sí que servirà, però no serà tot l'eficient que podria ser si també intervinguéssim a l'entorn d'aquests centres, no?
0: Clar, jo m'imagino, però a mesura que vas parlant, que les normatives, les lleis, els reglaments l'aproven polítics, però que compten a l'opinió d'experts, no? Arquitectes, ambientalistes, enginyers. Vull dir que tots aquests aspectes que estàs comentant m'ho continua estranyant, no? Que ple de 2026 se passin per alt.
1: A mi també, sincerament. Ambientalistes crec que n'hi ha pocs, paisatgistes crec que n'hi ha pocs que dictin aquestes normatives. Sí que hi ha arquitectes, però, no sé, s'orienten més a un tipus d'imaginari, jo te diria, d'estema de l'esport, en aquest cas molt concret, que està totalment desfassat, perquè, a més, en moltes escoles s'han eliminat els jocs de pilota del pati, no? Precisament per fer-los més inclusius i amb aquesta mirada, si més no, de gènere, perquè hi hagi un ús més igualitari i més equitatiu de tot l'espai del pati. Per tant, jo tampoc, sincerament, no acabo d'entendre en què continua responent que se mantinguin aquestes normatives, no? I moltes vegades la resposta que se dona és que, clar, si eliminam aquesta pista, el professor o professora d'educació física se queixarà perquè li hem eliminat l'aula. A mi m'apareix una resposta totalment absurda, perquè les aules poden ser de moltes maneres, no? I si en aquest mestre o en aquesta mestra d'educació física li donam un espai molt més agradable per fer la seva assignatura, segur que la farà amb molta més il·lusió i amb molt manco calor, això, seguríssim.
0: I que també hi ha centres escolars que tenen un espai molt, molt reduït, que també, per exemple, aquí els jocs de pilota jo crec que directament s'obren, que en els currículums docents també se poden canviar i canviar, per exemple, el futbol per altres esports, no?
1: Exacte, sí, i a més basta veure bé exemples de tot arreu, no? No importa anar-se molt lluny, a Barcelona, a Catalunya, hi ha exemples fantàstics de patis on s'han eliminat aquestes pistes i no ha passat res, no? L'alumnat continua fent educació física i tot va bé, no? Tot va millor, de fet, no? Perquè després també es desenvolupament físic, intel·lectual, motriu i emocional, te diria, d'aquests infants que poden tenir més contacte amb la natura, és completament diferent, no? Que si tenen uns espais totalment invivibles, com poden ser aquestes pistes que continuen fent una i una altra vegada, fins i tot en els centres nous, no? Uh-huh. I bé, també veïnat d'aquesta escola de Mata de Jonc, crec que hi ha un molt bon exemple d'espai lliure, d'espai verd, que no està, no té un disseny, diria, com molt, no sé, molt, molt complicat, no?, per dir-ho de qualque manera, però que compleix tots els requisits que crec que hauria de tenir un espai lliure públic, no? És parc, jo no, ho havia de cercar com se deia, perquè no sabia el nom, és el parc del Sagrat Cor.
0: Sí, el que està just darrere de Mata de Jonc.
1: Exacte, que li passa per damunt com aquesta passera elevada, sí, per salvar el desnivell, sí. Exacte. I és un parc molt senzill, que en realitat té un passeig central, i a costat té arbres ja d'un port molt important, amb un parc
0: alguna
1: infantil...
0: Alguna màquina per fer esport, fins i tot.
1: Exacte, un parc infantil amb un paviment de terra, d'arena, bancs col·locats d'una manera bastant aleatòria, qualcuns a ombra, qualcuns a sol, i és una zona, és un espai superagradable, que amb poc esforç de disseny, no? Aconsegueix allò que haurien d'aconseguir els espais, no? Que siguin espais agradables, frescos, i aquests refugis climàtics que cada vegada són més necessaris.
0: Deies que estàs fent el projecte en col·laboració amb els alumnes i les alumnes de Mata de Jonc. Per curiositat, què te demanen, què reclamen a l'hora de dissenyar els patis o de reformar-los?
1: Mira, per exemple, l'alumnat d'infantil, clar, la manera de plantejar-ho és bastant diferent, no? Però l'alumnat d'infantil, quan els demanes què voldrien fer en el pati que ara no poden fer, és curiós perquè sempre surt l'element aigua. No? Jugar amb aigua, botar damunt baciots, banyar-se, fer fang, no? L'element aigua és un element pràcticament impossible de trobar a les escoles per tot allò que implica, no? Més de cara a famílies que no vulguin que els infants s'embrutin, que no de cara als infants, que ho disfruten. I demanen això, demanen molts de jocs d'aigua i molt de poder banyar-se. Després, ja més grans, com que empleen la pista, clar, demanen ombres, demanen llocs on estar, que no se torrin de calor a partides més de... de maig, no? I jo hem estat treballant, hem estat proposant ja aquestes primeres idees per reconvertir els patis i bé, ha sortit una proposta que crec que és molt interessant perquè també requereix recursos bé, limitats, que són els jardins d'aigua, no? Els jardins de pluja, perdó. Els jardins de pluja són unes estructures que ja s'estan aplicant a ciutats, torna a Barcelona, Barcelona sol ser un exemple d'aquestes aquestes modificacions a nivell urbà que funcionen, perquè són superfícies que poden ser relativament petites i que són molt, molt útils a les ciutats. Funcionen de manera que quan plou, l'aigua, en comptes d'anar-se'n directament en el clavegram, se va filtrant a la terra. Són una espècie, diguem, com una espècie de piscines, no? amb unes capes de drenatge de terra, on aquesta aigua se va acumulant. Si plou poc, simplement se filtra, serveix per alimentar les plantes que té aquest jardí de pluja i la resta, l'aigua que no se veu en les plantes, se va filtrant lentament en el terreny. Així s'eviten també vaciots, s'eviten inundacions, s'eviten colmatacions d'esclavegram, per exemple. I quan plou més, el que fan aquests jardins és que s'inunden, però queda l'aigua en aquests jardins. I llavors, una altra vegada, se va filtrant a poc i l'aigua que s'obre, que la terra ja no és capaç de filtrar, se'n van, sí, en el clavegram, però amb uns nivells molt més baixos.
0: Així tens aquesta zona humida més avant que tot l'any, depèn d'allò que duri la sequera, que estem acostumats a mesos i mesos sense ploure, però ja és una eina, no?, per refrigerar. Diguem,
1: exacte, per refrigerar i per pal·liar aquestes temporades de sequera, no?, perquè clar, això el que fa és que l'aigua se'n va, s'acumula les aigües subterrànies, no? Per tant, bé, a Mallorca, les illes importantíssimes perquè no tenim rius, per tant, si no anem omplint d'aquests dipòsits d'aigües subterrànies, malament anem. I això és un recurs molt senzill. Fixa't que en un jardí de pluja de 3 metres quadrats se poden arribar a acumular 3.000 litres d'aigua, que és moltíssim, amb molt poca superfície. I per això t'he dit que és una solució relativament senzilla que se podria aplicar molt fàcilment a les ciutats i en els patis de les escoles, i bé, que serviria per pal·liar d'alguna manera una sèrie de problemes que ara s'estan donant, ja siguin d'altes temperatures, ja siguin d'inundacions puntuals.
0: Podràs posar un jardí d'aigua a Mata de Jo?
1: Ho mirarem.
0: Ja mos ho contaràs.
1: Ja us ho contaré.
0: Quan el projecte estigui més definit. Cristina Llorente, moltes gràcies.
1: Gràcies
0: la setmana
1: que
0: ve, més.
1: Vinga.

0: 3 Radio As, diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.

0: I parlant de llibres, cada dimarts, cada setmana, Anna Maria Cuanet. Com estàs, Maria?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, que has aduït tres novetats editorials que fan molt bona pinta. Una d'elles l'ha començat avui i, efectivament, pinta molt bé. Malvina, que és una, la primera que, de la qual en parlarem, ja l'ha llegida i és d'un dels llibres més estimulants que he llegit per aventura en els darrers mesos.
1: Sí,
0: I l'altra és el debut, no?, la narrativa
1: sí,
0: d'un còmic que per lo vist és molt conegut, jo no el conec massa,
1: sí.
0: Però és bastant conegut, no?
1: Sí, sí, sí, en, i mallorquí.
0: En Junet, sí.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Idò, començam amb Malvina.
0: Sí.
1: Que se diu Malvina, la vida de Malvina Trifkovic.
0: Uh-huh.
1: És una... És d'un autor de Txecoslovàquia, no, de Bòsnia-Hercegovina.
0: De Bòsnia, sí, sí.
1: Mirko Kovac, que després va morir a Croàcia. Ell va escriure aquesta obra el 2007 i ara Lleonard Muntaner l'ha traduït en català. Uh-huh. Ho ha fet en Pau Sanchís.
0: Correcte, el traductor.
1: Uh-huh. I tu que te l'has llegit? Me la pots recomanar? Perquè
0: mira,
1: jo no me l'he llegit, això encara.
0: Jo allò que més, allò més vell o més guapo que t'ho puc dir o més interessant de Malvina és que acabes i o directament a mig de la novel·la te'n vas a Google, menys si aquesta dona ha assistit de veritat.
1: Jo ho vaig fer sense...
0: Claro.
1: Sense haver-me llegit.
0: És un personatge de ficció. Bueno, ara no estem fent d'espoiler, perquè ell en cap moment te diu o se diu que això sigui una biografia ni molt manco. Mm-hmm. És un personatge de ficció, però en tant de detall, en tanta veritat, en tant de, no sé, de versemblança, que dius, clar, Anna Malvina ha assistit, Anna Malvina Trifkovic ha assistit, i aquest home ha accedit a la seva biografia.
1: Perquè t'he encantat que aquesta novel·la està explicada a través de cartes, no?
0: Sí, de cartes.
1: I per tant,
0: és una novel·la epistolar, mira, aquell capítol o capítols que varen fer podia haver entrat perfectament.
1: Mira, però és que encara no s'hagi traduït.
0: Uh-huh.
1: I tu tens la sensació com si hagués hagut una documentació.
0: Totalment, sí, sí.
1: Mm. I hi ha notes de l'autor, diguem, aquesta carta va ser trobada, etcètera, etcètera, o notes al peu... Que...
0: Sí, sí, sí, tot, està tot, tot a dur, i a més fotos que dius, ah, mira, clar, és ella, fotos dels personatges que surten, vull dir, està tot perfectament trenat, i són cartes d'amor entre dones, que això també, clar, se situa en una època en què era molt disruptiu, encara, l'amor entre dones, manuscrits, diu, bueno, un cop d'ull al final lligant, de 16 manuscrits rebuts, no? I és com una coda de tot allò que hem vist, o sigui, és una... te despista tot el temps, no? I sobretot quan arribes, quan vols, que són personatges absolutament inventats.
1: Inventat. Mm-hmm. Perquè no, Malvina, això, és una dona que desafia totes les convencions totes. De la seva època, no? És d'origen humil, s'enamora d'una... i és repudiada per això, s'enamora d'una altra dona...
0: Sí, sí.
1: I molt bé, és un no poquet, té molt
0: bona pinta. I poquet el viatge, no? Bueno, i després altres personatges que van sorgint. M'agrada també el fet que els homes surten mal parats, perquè en aquella època no podien sortir d'una altra manera. Si tu contes la història de Bòsnia, la història dels Balcans a través de cartes, i la situes en aquests anys, evidentment el patriarcat era ferotge, no? I encara avui. Però imagina't en aquella època, no? I a més amb moltes curiositats, moltes anècdotes... Sí.
1: Que bé. I se va presentar a la fira del llibre, que ja que està passant ara a Plaça Espanya, a Palma. Se va presentar dia 30 de maig, i hi havia el traductor i l'editora, no Maria Muntaner. I sí, això seria una de les primeres, per mi, com a novetats, que val la pena pegar-hi una ullada, sense haver-me-la llegit encara, però que realment crida molt l'atenció. I estic molt contenta que, sense saber-ho, tu te l'havies llegit.
0: Sí. La veritat és que sí, m'agradava fer arribar a Anna Maria, a Maria Muntaner, feia molta estona. O sigui, clar, és una novetat relativa, perquè jo crec que fa...
1: Sí, fa un parell de mesos.
0: Fa un parell de mesos,
1: sí.
0: No?
1: Però és que, clar, a la fira s'adu de tot.
0: Clar.
1: General,
0: no,
1: tot
0: i recent. No,
1: i és prou recent, és d'enguany. Estem a juny.
0: A Sant Jordi també va...
1: I si llibres no poden tenir una trajectòria d'uns quants mesos...
0: Clar que poden.
1: Sí, sí. I, bueno, i d'en Mirko Kovac, tu el coneixies?
0: No, la veritat és que no. Com a referència, i a més això ho he vist en diferents, ressenyes, no? Que diu que va mereixer la novel·la de vida de Malvina Trifkovic. Els elogis de Danilo Kiss. Danilo Kiss sí que l'he llegit i bastant, i me sembla un dels autors, no només balcans, jo crec que europeus, més interessants, que pugui haver. I sí, en Danilo Kiss diu que el llibre està molt bé, doncs l'he demanat a casa, també.
1: Molt bé, segur que era algú també bastant... té pinta de ser algú bastant interessant, no? Va, estava a Belgrat i va ser dissident i, per tant, el varen... en l'estat que hi havia, no? I el varen perseguir, el varen censurar, les seves novel·les varen ser censurades per règim d'en Tito. Uh-huh. I una novel·la seva... és a dir, un recull que se deia Les ferides de Luca Mestrevic, on hi havia Malvina de dins, s'ha retirat de biblioteques i perquè donava una imatge negra de la realitat.
0: En Tito després de Milosevic, no? També el dictador hipernacionalista que va governar Sèrbia molt de temps, una figura clau també a les guerres dels Balcans, també el va perseguir i se va exiliar a Croàcia.
1: Exacte, on va morir.
0: I on va morir, efectivament.
1: No fa tant,
0: també. La història dels Balcans és tremendament interessant, convulsa, tràgica... És un temàs, també, òbviament, de ficció, material de ficció a les totes.
1: Sí, sí, sí. I tinc la sensació que, bé, jo, quan hi havia la guerra jo naixia, no? Però com que darrerament estan apareguent més artefactes que giren al voltant d'aquest tema.
0: Sí, jo crec que també que la gent, després del trauma, que ha durat molts anys, com no podia ser d'una altra manera, familiars variats entre ells, veïns que acabaven matant-se, gent que havia convivit en perfecta harmonia, s'havien immersos en una guerra molt cruel, tortures, matances, fosses comunes... I clar, tot això d'un dol que s'ha de destilar, molt d'odi, i ara és vera que comença a haver una literatura.
1: Moltes vegades són la tercera generació qui pot començar a escriure, perquè és qui ja no ho ha viscut.
0: Efectivament, idò per aquí anem.
1: Exacte. Molt bé.
0: I de Malvina.
1: I d'això era Malvina, la vida de Malvina de Mirko Kovac, editat per Ionar Montaner i traduït per Pau Sanchís. I ara passam a una de les revelacions de la literatura mallorquina, per mi.
0: Sí.
1: Corcs, d'Anna Olivia Lund, Pinya.
0: La primera novel·la,
1: Lund,
0: no?
1: Pinya. Exacte, la seva...
0: d'Anna Olivia.
1: La seva primera
0: publicada
1: novel·la.
0: Publicada per la nova editorial Moll.
1: Exacte. Primer, això era un relat, Corcs, que va guanyar el Premi Art Jove de relat breu del 2024. I després d'això, no li veu voler augmentar relats i fer-lo una novel·la. I és el que ara mos ha arribat. Se va presentar també a la fira dia 31 de maig. I jo l'estic llegint, el vaig començar ahir, i estic fascinada.
0: Sí, eh?
1: M'està agradant moltíssim. També Olivia Lund és una lota de Felenich, del 2002, i una mica com ha passat també llegint Els dies bons de Naina Fullana, que dius... Com a... hi ha molta joventut, però el relat que en treus no té pinta d'haver estat escrit per qualcú tan jove, perquè té molta profunditat. O sigui, no vull dir que els joves no tinguin profunditat, no és això, però no una profunditat només, sinó també una perspectiva de poder-se posar en la pell de gent molt més gran i no només xerrar de les pròpies vivències, no? I, bueno, en aquesta novel·la la protagonista és na Glòria, que na Glòria arriba al món amb tota la memòria dins les seves cèl·lules, i m'ho explica així d'una manera... És que té un llenguatge també molt...
0: orgànic,
1: molt... Exacte, un llenguatge molt orgànic, molt viu, molt... Té un punt arcaic, però és modern, m'explic, no és un arcaic que no... que illegible. A mi, sincerament, m'ha recordat l'inici, també un poc l'inici d'Amada, d'en Toni Morrison, i no gens per lo que s'explica, sinó per com s'explica, per aquesta cosa un poc laberíntica que no saps cap on m'estàs duent fins que ho acabes entenent, acabes agafant el fil, acabes entenent d'acabar aquesta novel·la, però tampoc saps molt per on te durà. I bueno, com deia, començava amb una Glòria i de tota la novel·la mos quedam amb una Glòria i veiem com creix, però mentre ella creix, cada vegada que... És a dir, tot el que ella viu, coses que diu que són importants, no?, que poden generar pues, un dolor, una alegria, una eufòria, un dol, el que sigui, ja ho ha viscut qualcú. Com això ho sabem, no? Tot el que hem viscut ja ho ha viscut qualcú. Però aquí en aquesta novel·la aquesta idea ja és totalment de fons i mos explica l'altra història. En cada dolor d'una Glòria o en cada esdeveniment important, m'on anem enrere i veiem com qualque avant passat seu ja va viure una cosa semblant.
2: L'epigenètica, no? Es diu la petjada que te deixa, no pròpiament la genètica pura, sinó allò que han viscut també els que t'han precedit, no allò que a nivell celular orgànic, sinó allò que han viscut, no? Si eren pobres, si estaven amoïnats, si estaven angoixades, si havien estat violades, si havien estat...
1: Si havien hagut avorts. Això se diu que s'ha transmet molt. Si
2: clar, l'epigenètica.
1: I res, pues, la novel·la gira en voltant d'aquest... És a dir, s'ha creat en voltant d'aquesta idea i, a part, amb un llenguatge això superric, un llenguatge molt ric, molt, molt mallorquí, no? Que reconeixes moltíssim tots, a part de Felanitx, Manacó, etc., molt situat en, aquest, en aquesta zona, però bé, que te dus de sa mà realment en, aquest, en aquests espais, en aquest temps, i tot amb sa contemporaneïtat, no? I amb els problemes d'avui. I me sembla bé, jo estic fascinadíssima.
2: Que bé.
1: És a dir,
2: jo l'he començat avui i encara, clar, me falta bastant. No sé si és el millor dia per encetar un moment perquè tinc el cap, però sí, la veritat que té molt bona pinta. A més, en Tomeu Canyelles, el director editorial de La Moll, s'està convertint una mica en headhunter perquè l'any passat la revelació va ser Íncube, d'Anna Blanca Pavón, també debut literari, i enguany Escorcs, de Olivia Lund, no? O sigui, si va a troballa per any, no està gens malament.
1: No està gens malament, no.
2: O sigui, que enhorabona també a La Moll per apostar també per aquests talents joves, no?
1: Totalment, totalment.
2: Talents joves i dones joves.
1: I dones joves, sí. Sí, una altra cosa que... O sigui, una altra... Llegint-lo també pensava un poc en Cien Años de Soledad, que són tot aquí amada, Cien Años de Soledad són coses totes, però és que realment m'hi ha duit. Amb que hi ha també una part de realisme màgic, potser no ho podríem dir realisme màgic en aquest cas, però hi ha alguna cosa així, de que la màgia s'escola dins la realitat.
2: Un ruralisme màgic, has llegit per qualque banda?
1: Deia que, és a dir, defuig el ruralisme màgic per solquejar l'estridència del deliri.
2: Ah,
1: sí, és veritat, pot ser xerrar més de deliri, però... però bé, no, és com és aquell llenguatge. Per exemple, en els homes en qui na Glòria s'enrotlla això, cada un és un ocell, saps? I no es diu el nom, només l'ocell. I és cada un ocell, no tots uns voltors o uns carronyaires, no. Cada un
2: un ocell
1: diferent, no?
2: Diferent.
1: I té... Bueno, i té una, també tot un munt de capes, un munt de personatges diferents, cada un en la seva complexitat, un munt de vivències, d'anells, de desitjos, no sé, jo estic encantada.
2: Que bé.
1: Sí.
2: I de quina troballa. Cors de Olivia Lund, publicada per Nova Editorial Moll, i anar amb el tercer títol, pot ser el més comercial?
1: Sí, és el més comercial, es pot ser... té menys a veure amb el que hem duit fins ara, però... M'ha semblat interessant perquè és un títol comercial, és una gran aposta, però és un autor d'aquí, en Yunez Chaib, i és un... se'l coneix com a monologuista.
2: I còmic, surt a La Revuelta.
1: Exacte, surt a La Revuelta. També fa els seus shows, crec que ha estat de gira amb el seu show. I el seu tema és que ell, en la segona generació d'immigrants, pues xerra molt d'aquesta experiència i durant els seus monòlegs. I en aquest llibre, ell, en aquesta novel·la, és una novel·la sobre en Abdé, un fill d'immigrants que creix a Espanya en els anys 2000, és a dir, talment ell.
2: Sí.
1: Però, per tant, és una novel·la amb molta autoficció, però, bueno, no explica, no és que vinc a explicar la meva vida, és això. Però, clar, jo que no me l'he llegit encara, però... sabent, havent vist el seu monòlegs per Instagram, no he anat a cap, però segur que serà molt... també segur que té un punt d'humor molt bo, humor a la vegada que realitat, consciència, no? Però com aquesta manera d'explicar les coses des d'una pròpia experiència, sense negar la realitat, sense negar la injustícia o els deliris que hi ha pel món, però mostrant-lo. I me sembla... Se diu Corderito, el llibre, està editat per Penguin, i aquesta presentació sí que encara no s'ha fet. Així que, si ho escoltau, encara hi podeu anar. És dia 5 de juny, a les 6, a Plaça Espanya.
2: Ara, en el context de la Fira del Llibre.
1: Sí, exacte. Perquè tot això, sí, són llibres que se presenten en aquesta fira.
2: Molt bé.
1: Uns quants, i són els que a mi m'han criat més
2: atenció. Imagina que la presentació de Malvina serà en Pau Sanchís.
1: Sí, però ja ha estat. documentació, ja, sí, ja, de Malvina i de Corcs,
2: arriba tard. Que tenim una setmana de Fira tard, Llibre, no? Exacte. Uns dies, una setmana sencera, no ho he de dir. No.
1: Sí, de Malvina i Corcs ja ha estat, però bueno, igualment vos anem a llegir-lo en altres presentacions que segur que se'n faran. De Corderito encara no ha estat.
2: Per cert que estarem allà emetent, tant Tentol com l'Aviador, el dia 6, aquest dijous, d'aquí dos dies, des de la Fira del Llibre, parlarem amb editorials, parlarem amb llibreters i llibreteres, sobretot, i també amb autores que en aquests dies tenen protagonisme, òbviament. Se fa per segon any consecutiu a la plaça Espanya.
1: Exacte.
2: I de quin recorregut més maco, no?
1: Sí, sí, sí, hem passat per diverses bandes.
2: Molt bé.
1: I mos hem aturat a Mallorca una bona estona i això també ho trobo.
2: I hem viatjat a les Balcans, després a... Molt bé. I de la setmana que ve més, Maria.
1: Molt bé, Rafa. Adéu.

0: TV3 Radio es diversidad.
1: Notícia d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. L'Aviador.

0: 10 minuts per les 7 de 10 minuts que dedicam cada dimarts a entrar a una biblioteca o bé llibreria. Avui toca l'univers del còmic i parlam amb en Mateu Balaguer. Com estàs, Mateu?
1: Molt bones, què tal?
0: Molt bé. Ets a la Fira del Llibre?
1: Sí, sí, ets som allà, a la Fira del Llibre. No? Tenim un estant preciós i molt decorat i aquí estem donant escallo.
0: Que bé. Edició número 44 de Fira del Llibre, 16 llibreries a la plaça Espanya per segon any consecutiu, tot i que aquest indret ja va estar disponible per aquesta fira fa anys, i Univers del Còmic, abans Norma Còmics, que és allà ben present. Com trieu els títols que duis a la Fira del Llibre, Mateu? Perquè en realitat Sant Jordi ha passat fa poc, se suposa que Sant Jordi posava allà posau les novetats, però clar, les novetats que encara són recents, encara se poden aprofitar, no?
1: Bé, jo, en el meu cas, com és bastant particular, com que som especialistes en còmic, clar, pues sempre faig una selecció molt particular.
0: Uh-huh. Jo, particular vol dir personal teva, no? Sí, en segell propi.
1: Exactament, sí, sí. Perquè la resta de llibreries tenen la sort de que el tema generalista pues pega molt fort, pues els grans èxits són el que tira, i nosaltres tiram sempre un poc més algo molt més especialitzat. Mm-hmm. Vale? Algo molt més especialitzat. I en això estem, no? Fem una selecció pues, d'autors un poquet locals, nacionals, qualque novel·la gràfica no tan coneguda, però sí coses també molt interessants. Mm-hmm. Això és el que intentem sempre. Faig una selecció quasi de títol per títol, eh?
0: Estàs allà. Clar, i són títols que has llegit fa poc o no necessàriament? De cop i volta dius, ostres, aquell còmic que vaig llegir fa 10 anys que el tinc a casa meva i el tema també en estoc en la de botiga, vaig a treure-lo.
1: Normalment són llibres que ja he tingut i que m'han donat un feedback en sa gent, llibres que o que he llegit i m'han sorprès, i després sempre els tenc com a fondo, no? Jo tenc una selecció molt de fondo, clar, de dir, pues això sé que me funciona, això sé que el client que ho prova repeteix, saps? I tir molt d'això, jo. Uh-huh. Vale? I després, hombre, sí, dins el còmic també hi ha clàssics, no? Sempre tens, pues, Persepolis, Maus, coses d'en Paco Roca, a més enguany coincideix que acaba de treure novetat, i tenim, pues, la botada d'en Paco Roca a l'estant i a la llibreria.
0: Que se ven tota sola, clar.
1: Que se ven tota sola. Ja, és a dir, tens també lo que se ven molt bé, però sempre fas, pues, una selecció molt personal. En el meu cas, ho faig molt.
0: Quina diries que és la tendència ara mateix en novel·la gràfica? Que és allò que està pegant fora? Jo vaig molt d'anys de manga. El manga, evidentment, que continua estant, no sé si de moda és l'expressió, però té hordes d'aficionats i que duri. Però no sé si ara mateix me dius, mira, allò fantàstic ara està pegant molt fort, o la memòria històrica, ara que parles de Paco Roca, m'estic recordant de Los Surcos de l'Azar. Mm-hmm. Sí, aquesta línia està pegant fort ara mateix. O ara allò de, jo què sé, Marvel, no sé. Què és allò que està pegant fort?
1: Buah, és complicat, clar, dir que pega fort. Bueno, ara mateix, dins el món de superherois, per exemple, hi ha una col·lecció que se diu Absolute Batman o Absolute Superman, que és un univers a part de l'univers normal de fer, sí, i això està sent un triomf. Uh-huh. Vale? Això està sent realment super, super potent. Vale? Uh-huh. Vale? Seguint-ho... A més, és una cosa que no té... Com que és una cosa nova, mm, s'ha permès a molts de lectors novells atrecar-se i disfrutar. I a nivell d'equips creatius, guionista i dibuixant, pues, ara mateix crec que són de lo millor que hi ha dins el mercat. Per tant, han sabut treure d'una cosa nova, pegar molt fort a la gent.
0: Molt bé.
1: Vale? Això com a novetat que pega moltíssim. Absolut Batman, Absolut Superman, univers absolut, que se diu.
0: Mm-hmm. Autors i autores que estiguin ara mateix que lo estem petando, com si...
1: Pues mira, n'hi ha un autor espanyol que s'anam Javi Fernández.
0: Sí.
1: Vale? Que està, bueno,
0: i què fa ell?
1: De còmic de superherois.
0: Uh-huh.
1: Vale? I està, pues, farà súper. però super. Vale?
0: Que bé.
1: Però tenim la sort que ara mateix tenim bastant d'autors espanyols que estan pegant dins el món americà i estan funcionant superbé. Vale?
0: Que bé. Perquè, clar, és un tema recurrent que cada vegada que entrevistam un autor, autora, il·lustrador de novel·la gràfica, el demanam i tots coincidim amb el gran talent que tenim a les Illes Balears si parlam de creadors, no? Que això sí, continua, que estem exportant talent, que les fires moltes vegades es converteixen en protagonistes, i això vosaltres sou molt conscients, no? I també ho posava en valor, Mateu.
1: Sempre des del primer dia. Pensa que nosaltres tenim fa 31 anys que vàrem obrir i des del primer dia vàrem posar en valor en els autors locals. Això és el primer, no? I se nota, no? Per exemple, ara en Tomeu Seguí acaba de publicar, o li acaben de publicar aquí a Espanya, una nova obra que se diu Vendetta, que és l'adaptació d'una obra d'un autor anglès, saps?
0: Sí, sí. No, Tomeu Seguí, Premi Nacional de Còmic, vull dir que també és un dels nostres...
1: un dels nostres referents.
0: Totalment.
1: Clar, i la setmana passada abans de la presentació, jo li deia, Tomeu, jo crec que de lo millor que t'he vist fer, eh?
0: Que bo.
1: I dius, ostres, com després de tant d'anys encara ets capaç d'evolucionar, saps?
0: Sí, no, això sí que ho té. A més, en Tomeu, que ara precisament parlant d'en Tomeu Seguí, també d'en Gavi Beltrán, que Històries del Barri té tota la pinta de convertir-se en pel·lícula, d'anar al cinema de la mà de Marcos Cabota, que vull dir que també sentirem parlar, no?
1: Esperem.
0: Sí, te fa ganes, a veure Història del Barri en cinema. Sí, a tots me'n fa ganes, no?
1: Me fa ganes veure la versió o la idea que portarà en Marcos.
0: Claro. Sí,
1: perquè crec que ell té molt clar que el que vol fer és com una espècie de mini homenatge, no? A Palma i a la Palma d'aquella època.
0: Clar,
1: a través de la visió d'en Gavi de la seva vida, i intentarà pues, durar un poquet més en el recorregut, no?
0: Clar. Sí, va per aquí la cosa.
1: Me fa moltes ganes.
0: Vaig trobar en Marcos Cabotas l'altre dia, fa un parell de dies, i me va dir que encara estem en fase molt indiciària, que estem a preproducció, però que bé, que sembla que tira endavant la cosa, així que també bona notícia, també, no? Que dels còmics surtin també altres productes, altres disciplines. A més, a la botiga teniu de tot, Mateu, teniu videojocs, teniu... Bueno, evidentment, còmics de totes gèneres, vull dir...
1: Sí,
0: i això sí que... Bueno, des que era un orme en un univers del còmic, allà en Hora d'Una, sempre que entraves allà, tu sabies que podies trobar qualsevol cosa. No? Que si no era complicat. A Palma, com a mínim, trobar-ho.
1: Bueno, intentant seguir la mateixa línia. Si no ho tenim, fem tot el possible per trobar-ho, per explicar-ho, per aconseguir-ho, saps? I que no sigui per part nostra, no? Que quedi.
0: No, està claríssim. Quin tipus, el tipus de lector que s'acosta a la Fira del Llibre és el mateix que la llibreria, perquè ja vos coneixen, passen per allà, o hi ha més curiosos també, no? De dir, mira...
1: Molt més curiosos.
0: Ah, que sí. El
1: fet d'estar a la plaça d'Espanya mos permet accedir a un tipus de públic que habitualment, o que no sempre és habitual de les llibreries.
0: Clar.
1: Vale? I això permet pues, que s'atraqui molta més gent i que de repente pues, descobreix que és la llibreria. Pues, ha passat ja, que de divendres passat que vàrem començar la fira, ja han tingut gent que no havia vingut mai.
0: Que bé.
1: Saps? Després de 30 anys encara hi ha gent que no havia vingut mai. Per tant, i gràcies a la fira. Per tant, és sempre això és, ja és un èxit.
0: Home, és un dels objectius del Gremi de
1: claro,
0: Llibreters.
1: Claro, totalment.
0: No? O sigui,
1: totalment. De trecar llibres a la gent. Que és per això fa la fira.
0: I estava allà fins diumenge, Mateu?
1: Fins diumenge estirem allà i esperam que les activitats se vagin omplint. Així, molts de dies han tingut overbooking.
0: Que bé,
1: que bé. Hasta el moment estem molt contents.
0: El títol que més ha sortit, ens queda 20 segons, però segur que me pots dir ja el títol que més s'està venent de la vostra
1: pues,
0: llibreria, clar.
1: Dins la nostra llibreria, pues, destaquen dos per damunt dels altres. Una és la novetat d'en Paco Roca, El viaje.
0: El viaje, sí.
1: I Mortadelo y Filemón.
0: Oh, un clàssic, que bo.
1: T'ho promet, t'ho promet. Segueix siguent, és capo number one, és increïble. És increïble.
0: Que bé. Mateu Balaguer, s'esgota el temps, moltíssimes gràcies. Vinga, bona fira, vagi molt bé. Arriba la notícia, nosaltres tornem demà a les 6, vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, blau o del color del cel, sense núvols. A la paraula cel que fèrem ahir, li sumam avui el blau, un color que precisament pot ser cel, elèctric o marí, d'ultramar, de cobalt, de Prússia o de París. Una comprovació de que els colors, com la vida, estan plens de matisos, perquè també el blau pot esdevenir moradenc de resultes d'una contusió, el que diríem un bon cop.

El Lluís Fortes en el control tècnic ens ha animat a posar aquest Blue d'Abadí del grup italià d'Eurodance i Fel 65, un tema de l'any 1998 que ho va petar a les discoteques de mig món. Amb una lletra poc elaborada, aquí el més important era la melodia ferradissa, a ritme de sintetitzador, el protagonista de la cançó contava que es trobava trist, aquest blue, que no de color blau, però fent el joc de paraules, parlant de polisèmia, el blue d'Abadí va formar part de la banda sonora de pel·lícules com Iron Man 3 o Los Pitufos, aquests senyors petitons de blau, L'Aldea Perdida.

0: Ricard Terrades, director musical de l'Escolania de Lluc. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per pensar en l'Escolania i en tots nosaltres.
0: Era fàcil avui que m'escollis la paraula blau, eh? I tenim els blauets que jo crec que són, jo crec no, són tota una institució en aquestes illes que tenen aquest nom de la característica sotana blava que vesteixen. Comencem pel nom i pel color, si t'apareix, Ricard, que simbolitza històricament aquest color blau per la institució i també com el viuen els alumnes quan se la posen per primera vegada.
1: Mira, el color blau té un rerefons històric que, d'alguna manera, és el color simbòlic de la Mare de Déu. Moltes Mare de Déus estan representades amb un mantell blau. I ja des del segle XVIII tenim constància que se comprava tela blava per fer les sotanes dels blavets, no? Per tant, d'alguna manera, com a mínim, ens remuntam en el segle XVIII que ja apareix el color blau. D'aquesta manera, clar, el poble de Mallorca, a poc, veient l'escolania que anava vestida de blau, bé, va quedar. Va anar quedant el nom popular de blavets. Uh-huh. Sí que és vera que és un color que mos caracteritza i que mos persegueix cada dia, en el sentit, persegueix en el sentit de que cada dia, quan sortim a cantar, mos vestim de blau. Uh-huh. És un color que és recurrent, el cel, la mà, etc., no? Que estan també aquí a Lluc molt connectats amb la natura, etc.
0: Sí, sí, totalment, totalment.
1: I els nostres alumnes nous, el primer dia que s'abasteixen, sí, és un goig, perquè d'alguna manera és quan entren a formar part d'un equip que s'han estat preparant durant mesos i que en aquell moment aquest blau els representa, no? Que en aquell moment aquest blau es centrar a un equip molt especial.

0: Idò, blau és la nostra paraula, era inevitable parlar dels blauets de Lluc i també de l'escolania, que hem de recordar als oients que l'escolania, d'on surten els blauets, és una escola. Com seria un dia normal en aquesta escola i, sobretot, com s'equilibra la càrrega lectiva d'un centre educatiu amb una formació musical com la que vosaltres donau, d'alt nivell?
1: Mira, nosaltres som una escola molt característica, amb unes particularitats. Nosaltres som una escola de música integrada. Això vol dir que som conservatori de grau elemental més escola de primària i secundària, l'etapa d'ESO, d'una manera integrada. Què vol dir això? Que no és que no hi ha uns horaris separats, no som un conservatori que quan ha acabat l'escola a hora baixa es comença el conservatori, sinó que som un sol claustre de professors, tant els de música com els de la resta d'assignatures, que fem feina conjuntament. Heu de pensar que l'escolania, els nens que estudien aquí, estudien totes les assignatures que estudiarien a qualsevol altra escola de Mallorca. Fan tot el currículum, evidentment. El que passa és que tenen una ampliació curricular, això vol dir que, a més de fer educació física, llengua catalana, coneixement del medi, matemàtiques, anglès, etc., també fan 2 hores de llenguatge musical cada setmana, 1 hora d'un instrument, 7 hores de cant coral i 1 hora de música de cambra, de col·lectiva instrumental. Per tant, tenen aquest afegit musical que no va en detriment de tota la seva formació integral com a persones que, evidentment, creixen dins primària i dins secundària. Per tant, un model per nosaltres molt especial perquè normalitza la música, la fa quotidiana i la fa, diríem, fonamental dins el nostre dia a dia. Per tant, creixem amb uns ensenyaments artístics de primer nivell que ens ajuden a ser persones crítiques, a persones formades, a persones sensibles davant qualsevol manifestació artística.
0: I és lloc on se situa l'escolania i tota aquesta formació i tota aquesta educació també pesa, no, Ricard? És lloc?
1: Home, tenim un entorn immillorable. Això sí que la naturalesa mos convida cada dia a viure la vida d'una determinada manera. Tenim aquesta distància una mica geogràfica, sí que també mos determina, però mos fa també més especials, en el sentit de que aquesta mateixa escola dins una gran ciutat no seria el mateix, tampoc. Yeah. Però tots els condicionants de naturalesa, d'un lloc, d'estar dins una vall on totes les manifestacions meteorològiques també les vivim amb molta intensitat.
0: Sí.
1: Tot això fa que també puguem oferir als nostres alumnes un entorn natural, un respecte per la nostra naturalesa, un respecte per tota la vida natural i també d'entendre quins són els cicles naturals també. Tot això mos ajudem i pensam que és molt significatiu i molt important.
0: Quants alumnes sou ara o teniu a l'escolania?
1: Ara, enguany, som 35 alumnes,
0: 35.
1: Entre primer de primària i quart d'ESO. I una cosa que també mos fa molt específics és que som pocs alumnes dins les aules i això fa que l'acompanyament pedagògic del professorat en els alumnes pugui ser molt directe, molt personal, molt individualitzat, no? I d'aquesta manera podem acompanyar. No estem, evidentment, no som un centre massificat, ni molt manco, i això té uns avantatges molt evidents, no? A l'hora del creixement acadèmic i personal de cada persona que tenim dins l'escola.

0: I un dubte, tots els nins i nines, tots els alumnes de l'escola NIA són blauets o blauetes també?
1: Tots els alumnes que entren a l'escola NIA tenen l'objectiu d'un moment o altre començar a cantar com a blauet o com a blaueta.
0: Sí.
1: Perquè, com ja he dit, som una escola de música integrada on el cant coral, d'alguna manera, és l'eix transversal de tot el funcionament de Lluc, clar, un nen que ve a Lluc i una família sap i li explicam que la part musical, diguem que condiciona tot el desenvolupament i tots els horaris i el plantejament de calendari, etc. No? Per tant, els nens que entren durant uns mesos els anem preparant i quan estan preparats musicalment per sortir a cantar amb nosaltres, que ja tenen un mínim, que se saben un conjunt de cançons i que ja han fet feina de tècnica vocal i que ja s'han incorporat en el gran grup, a partir d'aquell moment ja comencen a cantar amb la resta, no?
0: Uh-huh.
1: Per tant, ara mateix, per exemple, ara, a dia d'avui, tots els alumnes que tenim, tots, uh-huh, surten a cantar ja. És a dir, tots se vesteixen de blavet, uh-huh, cada dia, l'home i quart per cantar se salve, etc. Per tant, no en tenim cap que estigui fora d'aquest sistema.
0: Molt bé, i tenim, idò, aquests blauets, que ja dèiem que són banda sonora històrica i actual de Mallorca. En Ricard Terrades n'és el director, i director musical també de l'Escola NIA. Quina responsabilitat suposa per tu mantenir aquest nivell d'excel·lència, però també ser conscient, Ricard, que representes o representau el patrimoni cultural d'aquestes illes?
1: Bé, és a dir, aquesta responsabilitat se manifesta amb una feina diària, de tenir clar quin és el nostre objectiu, que el nostre objectiu és créixer amb l'ajuda de la música, créixer en un entorn musical que ens doni eines per ser millors persones, per estar més formats acadèmicament, i també nosaltres tenim una responsabilitat, que és que nosaltres som la coral litúrgica del Santuari de Lluc. Això vol dir que tenim una responsabilitat de sortir, de cantar en els esdeveniments importants d'aquest santuari. Mm. I tenim un culte litúrgic a la Mare de Déu que se manifesta amb això, amb el cant de la Salve Regina cada dia, a l'un i quart, i després amb un calendari de misses que aproximadament és un diumenge sí, un diumenge no, un diumenge de cada 15 dies, que pugem a cantar la missa del diumenge a les 11. No?
0: Mm-hmm.
1: Per tant, una gran responsabilitat. Quan miram enrere fa una miqueta de vertigen, perquè l'origen de l'Escola NIA el tenim ja datat el 1385.
0: Sí.
1: El 1285.
0: Sí, segle XIII, sí, sí.
1: Que ja tenim el testament d'una senyora de Pollença que deixa part dels seus béns a un nen perquè vengui a estudiar a Lluc. Per tant, aquí ja hi ha la primera dada que ens indica que començava ja alguna cosa. No?
0: Mm.
1: Fa un poc de vertigen mirar enrere, però és un orgull molt gran poder fer feina en aquesta institució i poder seguir contribuint a que siguem una baula més d'aquesta cadena ininterrompuda al llarg de tots aquests segles.
0: Uh-huh.
1: Amb un món molt modern, amb un món molt globalitzat, en un món molt despersonalitzat de vegades, i que d'alguna manera nosaltres hi intentem posar la nostra petita empremta.
0: Per tant, aquí hi ha reptes també, Ricard, per mirar cap al futur, tu deies, me dono un bot de vertigen mirar enrere, i si mirant cap endavant, cap al futur, quins són els reptes perquè aquest blau, que és la nostra paraula, continuï brillant?
1: Bé, els reptes és adaptar-nos a les necessitats de la societat actual i dels nens i nines. És a dir, heu de pensar que nosaltres no tenim nens i nines especials ni específics, són nens i nines a qui els agrada la música. Són nens i nines que també els agrada jugar a futbol, que els agrada que tenir un mòbil, que els agrada segons qui... És a dir, no són nens anacrònics, ni molt manco, just el contrari. I això, el repte és adaptar-nos, com ens hem adaptat ara, per exemple, fa ja 26 anys que varen entrar blavetes, que varen començar a cantar blavetes en l'Escola NIA.
0: Sí.
1: I el repte és intentar mantenir un model pedagògic musical ara que les humanitats van una miqueta enrere a nivell de lleis educatives, etc., mantenir un nivell pedagògic, musical i artístic que al llarg de tants segles ha demostrat que ha estat molt positiu pel creixement de les persones que han passat per aquí i per lluny. No? Uh-huh. Per tant, és intentar trobar la manera d'adaptar-nos sense perdre la nostra essència, però també sense por a fer els canvis necessaris per continuar endavant.
0: Uh-huh. I d'avui, Blau, mos ha duit fins a Lluc per parlar amb en Ricard Terrades, que és el director musical de l'Escolania de Lluc, i xerrar i escoltar els Blauets, que sempre és un plaer, tota una institució, i per molts segles més cap endavant. Ricard, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
3: L'expressió dins del darrer blau fa referència al moment en què un vaixell es perd de vista en l'horitzó. Allà, a les Terres de Llibertat, volien arribar un grup de jueus mallorquins conversos a finals del segle XVII. Però no ho aconseguiren i van ser empresonats per la Inquisició. Se'ls van confiscar tots els béns i desenes de criptojueus van ser cremats a la foguera.
4: Quan era petita hi havia nins que s'enreien d'altres nins aquí a Mallorca perquè tenien llinatges determinats. I a mi això trobava molt estrany.
3: Va ser aquí, a Cala d'Allà, on l'escriptora Carme Riera va embarcar-se en la gènesi de Dins del Terrer Blau, una obra basada en les darreres fogueres inquisitorials de Ciutat de Mallorca.
4: Un temps molt llarg, 5 anys de treballar en exercius per saber què havia passat, és a dir, que tota una sèrie de coses, com donaven sort a la ciutat, no? O que no mien les campanes, cosa que ara sabem, però jo necessitava saber tota l'atmosfera que hi havia per poder fer una obra que m'apareixés digna.
3: I és que aquesta és una obra que encara ara segueix vigent.
4: El tema de la immigració és un tema realment terrible, el tema de les guerres és espantós, és a dir, jo crec que se pot llegir amb ulls, evidentment, actuals.
0: Així contava IB3 Notícies el 25è aniversari de Dins el darrer blau de l'escriptora Carme Riera, una novel·la que suma anys i que no perd aturada. Publicada per primer cop per Editorial Destino l'any 1994, ha estat traduïda a l'alemany, l'anglès, el castellà, el francès, l'hebreu, l'italià, el portuguès, el romanès i el turc. Ambientada a la Mallorca de final del segle XVII, Dins el darrer blau narra la persecució d'un grup de jueus condemnats a la crema pública per la Inquisició. L'obra defensa la tolerància i el diàleg i es posiciona clarament contra el dogmatisme. Poden passar els anys, però no passa el temps per aquesta novel·la. Molt recomanable de descobrir i, sobretot, de rellegir.

0: S'ha escrit molt sobre què representa aquest unicorni azul. Qui sap si ho explicarà a la gira que començarà el mes de setembre per Espanya i que el durà a visitar ciutats com Barcelona, Saragossa, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Múrcia, València i Madrid.
1: No sé si s'extravió.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és esport.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu en les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sí, hi ha un color que identifica les nostres illes, és el blau de la mar, però també el verd del bosc i de les muntanyes. La suma d'aquests colors i també del marró té a veure molt amb la nova entitat que s'acaba de presentar, que és Aliança Mar i Terra de Mallorca, una unió, podríem dir, històrica per regenerar l'illa de la muntanya a la mar. Són 7 les entitats involucrades, APAEM, Arrels Marines, FERAI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Vida Silvestre Mediterrani, Permamet i també Safe Demet. Saludam en aquesta hora en Jordi Oliva, que és coordinador de l'Aliança Mar i Terra de Mallorca. Jordi, com estàs? Benvingut.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, 7 entitats referents a l'illa, que abans fèieu feina cadascuna pel seu costat, unes a la terra, les altres a la mà, vos decidiu unir en aquesta aliança. Per què era necessari fer aquest pas ara? No sé si és que s'ha arribat a un punt crític a Mallorca, que ja no val fer feina de manera fragmentada o solitària, Jordi.
1: Bé, és un tema que els, diguem, els reptes ambientals, els que hem de fer front, són massa grans i complexos, no?, per afrontar-los individualment des de cada entitat. Llavors, aquesta complexitat, diguem, que aquests reptes estan entrelligats, no? O sigui, no tenim la capacitat, les entitats, com per resoldre's individualment. Llavors, el que es fa, no?, una mica és trencar amb aquesta tendència de separar mar i terra, diguem, sectors, en dos sectors separats, i, uh-huh, i el que es fa és unir esforços des d'aquestes entitats, tant marines com terrestres.
0: Uh-huh. I aquí estareu fent feina tots plegats. De fet, a la vostra presentació la setmana passada vareu xerrar de Mallorca com una bioregió viva. Què vol dir exactament aquest concepte i com se connecta, per exemple, el que pugui fer un pagès a la Serra Tramuntana amb la salut de la línia de costa?
1: Doncs xerrar d'una bioregió viva és entendre l'illa com un organisme, no? Entendre Mallorca com un organisme viu, i la visió de bioregió ens ensenya que qualsevol acció a la muntanya té una connexió directa amb la mar, no? I aquest vincle, aquesta connexió mar i terra, és tan senzilla, no?, com que aquest pagès, quan estigui fent una gestió o realitzant la finca de tramuntana, tot el que fa, totes les aigües que corren, diguem, per aquesta finca, acaben arribant, diguem, als pagès de Posidoni. Llavors, diguem, que connectem molt, no?, que tot el que passa a terra ferma fa cap a l'ecosistema marí, i si no cuidem, diguem, des de terra, perquè es filtri correctament, per fer un correcte gestió o ús del sol, acaba sent la mar que rep tot l'impacte d'aquesta degradació.
0: I és així. Avui hem triat per aquest programa la paraula blau. Hem pensat en voltres. En el final és un poquet una excusa, cada paraula. Voltres vos vareu presentar la setmana passada. Teniu blau també en el logotip d'aquesta aliança. I heu llançat el projecte pilot blau a la costa nord de Mallorca. Explica'm-nos en què consisteix exactament aquest pla, aquest projecte, i quina és l'estratègia sobre el terreny.
1: El projecte Pilot Blau ha sigut, bueno, bé, serà aquest l'últim any, han sigut 3 anys, diguem, d'estratègia conjunta entre les entitats per fer fer aquest primer pilot, per també aprendre com connectar, no?, el treball que es fa amb mar i terra. I ha sigut el primer laboratori, no?, a escala real de com podíem aplicar aquest model de mar i terra, no? I al final han sigut una triple estratègia, diguem, simultàniament treballant en reforestació de Posidoni oceànica, de treballar per capacitar o transicionar cap a l'agricultura ecològica amb tècniques regeneratives amb finques també de la zona, sí. I diguem, l'ús de solucions basades en la natura per ajudar a depurar aigües grises, aigües residuals. Uh-huh. Tot això a banda de treballs de divulgació i educació ambiental. Llavors hem après, no, diguem, conjuntament amb aquestes entitats, amb aquesta primera experiència, a poder començar a traçar i a dissenyar projectes transversals entre les entitats. Que això ha sigut, a banda d'haver capacitat, doncs, més de 30 finques, a començar a treballar amb tècniques de cultiu ecològic. Hem pogut fer replantació de més de 260 fragments de Posidònia, sí, per exemple. Però sí, el que al final més valuós per l'Aliança ha sigut aquesta primera experiència, i per poder començar a treballar conjuntament.
0: Uh-huh. De fet, xerraves de repoblar praderies de Posidònia, d'aquesta agricultura regenerativa. Com ajudes pagès de terra ferma a protegir la Posidònia dels fons de la mà?
1: Doncs bé, quan treballem d'agricultura amb tècniques regeneratives, diguem que des de pagesia s'elimina l'ús d'agroquímics, de fertilitzants, que això ja és actuar com una primera barrera en defensa de, diguem, del medi ambient en general i a través d'aquestes aigües d'escorrentia, totes les aigües que s'absorbeix des del sol, evitem que tot això arribi a la mà. Llavors, diguem que aquesta terra, una terra més sana, també guanyem, no? si evitem la compactació de la terra, guanyem amb absorció de tota aquesta aigua i s'evita, diguem que aquestes aigües d'escorrenties, a part de contaminants, puguin també a arrossegar sediments que arriben al medi marí, també estan, diguem, malmetent la transparència de l'aigua, que és una cosa també que afecta les praderies de Posidònia. I llavors, diguem que regenerant, no?, la fertilitat dels sòls, també estem estalviant aigua i protegim, diguem, de forma indirecta, però molt efectiva, les praderies de Posidònia, perquè al final no ens serveix de res estar fent aquestes replantacions de feixos de Posidònia quan no estem mitigant els impactes, no?, en origen. Llavors, aquesta aliança és on cobra molt de sentit, que les entitats marines puguin treballar de la mà de les terrestres per aquests tipus, per mitigar aquest tipus d'impacte.
0: Uh-huh. Realment és molt interessant i en el final és sentit comú, però vos hi posàveu a fer feina tots plegats, que és el que té sentit. I també heu dit que regenerar illes és repte d'aquesta generació. Heu fet una crida des de l'Aliança a institucions, empreses, ciutadania. Qui s'hi hauria de sumar, Jordi?
1: Bé, doncs el que s'ha treballat des de l'Aliança és en aquesta proposta de regeneració a escala de territori i a partir de tardor el que proposem és començar a desplegar aquesta proposta cap a un pla de regeneració. Llavors necessitem que, a banda de seguir involucrant entitats del tercer sector, que ja tenim, diguem, un bon gruix dins del cercle de col·laboradors i del grup motor, és poder vincular els diferents actors, tant del sector privat com del sector públic, per ajudar, diguem, a traçar aquest pla de regeneració de Silla per tenir una Mallorca com més resilient, més per poder afrontar, diguem, i fer front a tots aquests reptes ambientals que tenim per davant.
0: Uh-huh. Que són molts, i per això quantes més mans millor. Idò, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio, Jordi Oliva, que és el coordinador d'aquesta Aliança Mar i Terra de Mallorca. Gràcies i sort.
1: Moltes gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.

Quantes vegades vareu cantar aquest moix trist i blau del senyor Roberto Carlos, una traducció del blue anglès que recordàvem en començar escoltant la cançó Blue d'Abadí i que nosaltres cantàvem assumint sense entendre massa bé de què patia exactament aquell moixet.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. TV3 Ràdio és actualitat.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Canta Maria del Mar Bonet així de bé els Blaus en el seu nou disc L'aigua no cansa, produït per Produccions Blau. Tancarem el cercle avui que hem estirat d'aquesta paraula que ens remata el cel, que ens remata l'aigua i que també dona molta pau, encara que ja sabem que un blau també pot ser el resultat d'un bon cop.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I ho feim amb Miquel Àngel Sancho, creador de Produccions Blau. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Pues molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, que fàcil t'ho posi, que fàcil t'ho posaré. Si te dic blau, Miquel Àngel, que te venes cap primer de tot.
2: Bé, me ve sobretot una aventura que vaig començar juntament amb en Joan Viloni l'any 82, o sigui, que ha plogut un poc, i que forma part, avui en dia encara, de la meva vida, no? I de la vida de molts de nosaltres, no? Perquè aquesta història que no sabíem com començaria amb un segell discogràfic, amb un disc, pues ha resultat que sí, que encara funciona, que encara podem fer coses. Per tant, en blau és molt, no? Però ja és un color, és un, amb moltes tonalitats, és un color que ens ha ajudat a mi i a moltíssima gent de la meva família a crear aquest ambient de color blau, no?
0: Aquest ambient blau que també és la banda sonora d'aquestes illes, Miquel Àngel. I per què blau? Aquesta història ja ho deies, comença editant un disc d'en Joan Viviloni. Per què aquest nom? Per què blau?
2: Bé, són aquestes coses que nosaltres havíem fet primer, ens vam conèixer en Viviloni i jo en Esquerra Estant, que Xocolat, la seva botiga que vam muntar en aquell moment, com que vam muntar com una història també que no sabia el que duraria. I ens vam conèixer en Viviloni i jo i vam començar pues, amb la idea de fer un disc. Ell volia fer el seu primer disc en solitari i me vaig ficar a la producció i vam fer, pues, aquesta primera, ho vàrem enregistrar, i quan ho tenien ja totalment acabat, vàrem visitar una sèrie de discogràfiques a Barcelona, a Madrid, però era com una criatura massa propera, no? Per donar-li a un tercer. I vàrem dir, me'n record que vàrem dir, per què no fem un celler discogràfic? I vàrem, pues, tiram endavant i ja veurem el que passa. I després, bé, el lloc de quin nom l'he posat, no? I vàrem fer una llista, vàrem fer unes proves, i jo crec que blau va ser molt encertat. Però, entre altres coses, perquè significava molt la Mediterrània, que era el disc, el Joan Ayuna tenia aquest color també mediterrani, i després que era curt. Sí, sí. Que era curtet i era fàcil de recordar.
0: Molt bé, i se pot llegir en molt d'idiomes i és fàcil d'entendre. Sí. I bé, ara mos explicava en Miquel Àngel Sancho, any 82, té molt de mèrit haver mantingut un segell, una discogràfica, tants anys, amb ses pujades i baixades de s'indústria. En tot el que ha canviat s'indústria, no sé quin és el secret, si és adaptar-se, és creure realment amb el que un fa, és de no donar-se per vençut. Quin és el secret?
2: Sí, jo crec que el secret és que sense volar, sense tenir un estudi fet de tirar endavant aquesta aventura, no? Que era el que en aquest moment significava, va resultar que vàrem obrir una porta, una finestra, moltíssima gent, que molt de creadors que va confiar en nosaltres, no? I naturalment aquest secret forma part, diguem, d'artistes, no? De molt d'artistes. Tenen en compte que la tercera referència va ser en Tomeu Penya, en Carrich i Roses, sí. Que és el que vàrem veure que potser això podria funcionar, no? Perquè va ser un èxit espectacular, sí. Tant per nosaltres com per en Tomeu. I després van arribar molt més, no? Música nostra. Sense tenir una idea exactament què era el que havien començat. I això pues, ha durat molt d'anys i la sort de tenir un soci aquí a Xocolat que du tota la botiga i que té una feina espectacular, no?, de manteniment de lo que és una botiga, aguantar una botiga de discos avui en dia. No?
0: Sí, sí.
2: No? Pues, gràcies a ell. I gent com en David, que és l'altra persona que també forma part ja de nostre, de la nostra vida, diguem, de la vida de professional i sobretot darrerament, aquests darrers anys, que se va incorporar a la meva filla, sí. I la meva filla, naturalment, té moltíssima més preparació que jo, perquè ha estudiat, té comunicació audiovisual, etc. Et sé que du la part ara més important de Blau. Et sé que té aquest coneixements que a mi... Jo encara tinc la llenda que és de paper i un llapis. Sé obrir ordinadors, sé fer whatsapps, però...
0: Bé, no et gigeris, això... no et gigeris.
2: Però ha canviat molt.
0: Sí,
2: tot,
0: sí, ha canviat molt. M'ha canviat molt i vos heu anat adaptant, és que ja dic, l'indústria discogràfica ha canviat molt, per tant, té molt de mèrit seguir aquí. I parlaves de Carrig i Roses, un discàs que, efectivament, jo crec que tots tenim i hem tingut i hem escoltat un milió de vegades a que nostra. Maria Elma Bonet, Lorenzo Santa Maria, Capella, Tots Sants Anegats, Antònia Font, O.E. Rara i Ocifar, que també canten el Blau, per cert.
2: Sí.

0: I am blau, Michelangelo.
1: Vale, sí, jo me quedé en principi, com quan en Jackson Gill me van dir, i en Biel, no?
0: Sí.
1: En aquell moment que estàvem preparant el disc, que hi havia una cançó que es diria blau, i mira, quin detall, que té aquesta gent. I després vaig veure que era un ase. No vaig dir res més, no? Però no crear confusió. No?
0: Som molt irreverents. Això no podies tot esperar també, una altra també cosa, però sí, veiem que aquests artistes, aquests grups que formen part de la nostra vida i de la nostra recorregut musical, tornen i no se n'arriben a anar mai, això també és feina vostra. I xerraves de la teva filla, hi ha Relleu, Produccions Blau, però també hi ha molt de grups nous, esteu editant discos nous, gent nova, vull dir, això no atura, Michelangel.
1: Sí, tenim una part més oldie, no? Que són, per exemple, en Joan Santamaria, no? Que ara divendres estrenàvem el nou disc.
0: Cert, cert.
1: Després tenim una incorporació des de fa uns anys, que per nosaltres és com una medalla d'or, que en Maria Almà Bonet, sí, no? Na Maria Almà, amb aquest disc que heu començat, que és una obra d'art, no?
0: Sí.
1: Que és una joia d'aquestes que dius, mira, després de tant d'anys que te tornes a emocionar amb la música, te tornes a emocionar. Però després hi ha la nova estongada, no? Com Pitjorines.
0: Sí, sí.
1: Pitjorines és un grup totalment novedós que està fent una feina fantàstica de posar en esquerre el que és la música popular, però un aire totalment diferent, amb unes maneres que veus que la música no té límit, que la creació no té límit. I això, per tant, i després de pop i això, pues, em faig fent amb Manegats, em faig fent amb moltíssima gent,
0: sí, sí.
1: I naturalment Antònia Font, que és una altra de les banderes de blau. O sigui que la realitat és que s'han conjugat de qualque manera tota aquesta motxilla que tenim darrere de més de 40 anys en noves incorporacions que encara estan confiant en nosaltres.
0: Sí,
1: per tant, qualque cosa feim bé. No sé si tot, però qualque cosa la fem bé.
0: Jo
1: no?
0: Crec que sí, qualque cosa feis bé, efectivament. I de blau és la nostra paraula d'avui. Havíem d'acabar xerrant a Michelangel Sancho de Produccions Blau. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Michelangel. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir. No sé quan dorms, però per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, algun costum per dormir millor?
1: Sí, me poso la ràdio. La tenc de vora meu, pot ser ràdio fluixeta, i la poso, a més, amb un rellotge, no?, que a cap de mitja hora s'acaba. I mai, o sigui, funciona perquè mai arriben al final. Per tant, és un costum que me funciona bastant bé. I a lo millor ni l'escolt, però tenc aquest rum-rum,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Que m'ajuda pues, agafar el son. Sí,
0: fantàstic. I de la ràdio que fa companyia, nosaltres som aquí cada dia 10-11 del vespre i necessitem una cançoneta per baixar barrera. Mira que encara no me l'has dit, però la puc imaginar, a veure. Amb quina t'agradaria que baixessin la barrera del programa?
1: Jo crec que una cançó culpable, no?, de la que estem xerrant ara, d'una història de més de 40 anys, com és dels primers discs que vàrem editar, amb en Joan Bibloni, en Joana Lluna.
0: Idò, preciosa, per acabar el programa d'avui, que han dedicat a la paraula blau, Michelangel Sancho, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies a

0: com això?
1: Molt bé.
2: Escoltau, encara ric del debat efervescent que s'ha creat avui hora baixa a la redacció arran d'un titular de El País que diu ¿Puede un hombre llevar gorra pasados los 35?
3: Debat clau.
2: Què n'opineu? Vinga, va. 973-9900, si me'l voleu donar la vostra opinió en directe.
1: Jo dic que, evidentment que sí, que qualsevol persona pot dur gorra, on se vol posar una gallina en el cap, així que faci el que vulgui mentre no faci mal a ningú.
2: A veure, Xavi, te torna a suscitar a fer la pregunta.
1: Digues.
2: ¿Puede llevar un hombre gorra pasados los 35? Què te suscita un home en gorra, tu?
1: Això, perquè no ho sé, que se porta gent del sol... A modernó, també, segons qui.
2: No sé.
1: A joventut.
2: I el titular continua. I del revés, ¿cómo ponerse el complemento más democrático del...
1: Democrático
2: del... del verano, això ho diu?
1: És vera.
3: Mira, sí. Jo crec que poden dur gorra sempre que sigui exterior i faci sol. Però això de dur gorres interiors jo crec que ho podem ja aturar.
1: Sí.
3: S'ha acabat.
1: No un complement més.
2: Anem a demanar a un expert.
1: No.
2: Toni Guiscafré, bon vespre.
4: Hola.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé. A partir d'avui som expert en gorres, tu.
2: Sí, tu dus gorra.
4: Jo, sí. Jo m'agrada dur-la.
2: Però és que tu no tens més de 35 anys.
4: Ja, però... Jo tinc un cap molt gros, és a dir, i no totes les gorres m'estan bé, i de vegades me queden un poc estrany, no?
3: T'entenc.
1: Ah, sí?
2: Tu t'imagines amb més de 35 duent gorra?
4: Jo sí.
2: Sí,
1: ben fet, clar que sí, home.
4: Segons els cabells que tinc.
1: I per què no podria donar gorra, una gorra?
3: Però jo dic, per anar a la platja...
2: Jo no dic que és la meva
3: per anar a la platja, sí. Si se posa una gorra al revés per anar a unes noces, jo crec que ja basta.
2: Ah, per venir
3: ja
2: aquí a fer feina.
3: O per, venir a fer, o per anar a fer feina amb una gorra, jo crec que
4: una
3: ja...
4: Una gorra és útil, no, però... No
1: hem de saber que Antoni Guiscafré ha rebut crítiques per part de gent d'aquesta casa pel fet de dur gorra. Com te sents amb
2: avui
1: això?
2: Avui n'has duita de gorra.
4: Avui no, però m'han recordat de quan vaig...
1: I però com te se fa sentir que te critiquin?
4: No, jo m'ho igual. Jo m'ho igual, el que és perquè, clar, vaig entrar a la redacció en la gorra polada, i clar, dins la redacció no té molt de sentit.
1: Clar.
4: Òbviament me'l vaig llevar, però...
2: És com un interior, clar, Toni.
4: Jo duc gorra, m'agrada... Però també és perquè ara fa molt de sol. Vull dir.
2: Sí, està bé, està bé.
4: Si dues a gorra, per la
3: sí,
4: que té, no?
3: Jo vaig més per la gent que diu no, és que no m'he pentinat avui. I d'altra pentina.
4: Em conen molt d'amic que si no se pentinen...
2: Ja, el gorra. 9713-9900 durant tots els programes tindrem línies obertes per generar aquest debat efervescent. Què vos suscita un home que du gorra? En definitiva.
1: A tu, Inés?
2: Jo me guardaré la meva opinió.
1: Ai.
2: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Com ahir, Jordi i Xavi, ahir me vaig oblidar de dir-vos que aquest cap de setmana que han deixat enrere i del qual ja ningú se'n recorda, he fet els deures.
1: No record que tinguéssim deures ni que te n'hagin posat, tampoc.
0: Vosaltres no. S'audiència.
2: A veure, quins deures són aquests?
0: Idò, he vist el nou documental d'en Rafael Nadal i vos he arreplegat tots els xiu-xius que hi surten. Su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Com ja havíem previst aquí, res que Ivetres no hagi fet abans, aquest nou documental d'en Rafael. De fet, se confirma, bàsicament, això de res que Ivetres hagi fet abans, perquè en el primer capítol, sobretot, i cada vegada que xerren dels inicis d'en Rafael, de qui són la majoria d'imatges?
1: Home, sens dubte, d'Ivetres.
0: Quines veus periodístiques se senten a les peces que recuperen?
1: Des periodistes, d'Ivetres.
0: Qui hi ha darrere aquells dos micròfons que apuntaven a un desconegut incipient geni de la raqueta?
1: Els millors periodistes esportius del món.
0: Correcte, de fet, se sent perfectament la veu d'en Toni Terrades.
3: Toma castanya!
0: Toni!
4: Toni!
0: Toni Terrades! Toni Terrades, mestre, el verdader mestre en gaire dels esports. Ara ja surt a Netflix. Ai, he dit la plataforma.
1: Bé,
2: no
1: igual.
2: Passa res. A ningú li importa, perquè la gent només vol veure Ivetres.
1: Exactament, Jordi.
0: Perquè en Toni Terrades, efectivament, és el periodista que volem tots.
1: Això no és dubte.
5: Avui heu guanyat el meu respecte.
0: Gràcies, Toni.
1: Molt bé.
0: Així és, missatge. Nosaltres te respectam.
1: Però, Inés, si tu has vist, i sabem que no ets gaire aficionada en el tenis, és així?
0: No.
1: Molt bé, per tant, tu has vist aquest documental perdut a l'audiència de xiu-xiu. Tots aquells xiu-xius que hagis pogut recuperar envers la vida d'una de les persones, bé, la persona més internacional que ha tret Balears, Rafael
0: Exacte.
1: Nadal.
0: Exacte, més xiu-xius. M'ha fet bastanta gràcia la relació que té en Rafael amb son pare i sa mare. En tots dos, molt bona relació, però m'ha fet especial gràcia la relació amb sa mare, perquè és una mare illenca de Mollo, mallorquina. Perquè el seu fill és en Rafael Nadal, ho ha guanyat tot, ja no sé quant de grans slams du, etcètera, etcètera. I a lo darrer de la seva carrera, quan en Rafael ja està molt fotut físicament, fan una videotrucada amb ella després d'un partit que en Rafael ha perdut per mort, que li fa molt de mal a la cadera. I en Rafael li explica, li diu, com estàs? I ell li diu, me fa mal, no sé què. I ella diu, però te fa mal. Però molt de mal, és delicat. I ell li diu, no ho sé, mamà, que val que te digui. O sigui, sa mare li és igual si el seu fill és en Rafael Nadal. Ella vol saber si és delicat.
1: Clar,
0: però,
1: te fa mal, però mal de veres. És a dir, mal de veres.
0: I ella, no, ell diu, no sé què vol que te digui. Bé, en el top de xiu-xius han de dir que el meu tema preferit, en Rafael se despulla, pràcticament, literalment, perquè parla del videoclip que va gravar en Rafael en Shakira.
1: Home,
2: és que...
0: Videoclip.
1: Un clàssic. Es videoclip. Corazón
0: gitano. El videoclip d'aquesta cançó, i resulta que la història va anar així. Per qui no ho sàpiga, aquesta cançó, videoclip, molt sensual, en Shakira i en Rafael estan molt aferrats. Ella de Montell, l'heu vist?
1: Sí.
2: Sí, aquí no l'ha vist, per favor.
0: És que... És que aquí en Shakira estava... Molt bona.
1: Ah, no, és a Imagine Gypsy.
0: El videoclip diu Imagine Gypsy a la versió en anglès.
1: Ah, entesos.
0: En el videoclip en si és molt dos rombos, d'acord?
1: Sí.
0: I ell diu que, clar, estava molt empegueït i que per amollar-se va demanar una botella de tequila per fer dos xupitos. Clar, en Rafael, aquesta cançó és del 2009. Això vol dir que en Rafael en aquell moment tenia 23 anys. Jordi, la teva edat ara.
2: Tenia la meva edat, i mira'm a mi, no he fet un videoclip en Shakira per ara, ja veurem, tal vegada xiu-xiu m'obri la porta de fer un videoclip en Shakira.
1: Però te faria vergonya.
2: Home, jo no faig això.
1: Ve qualcú i te diu, Jordi, escolta, podries arribar a cobrar 500.000 d'euros per has de fer un videoclip en Shakira?
2: Home, bé, a veure, amb 500.000 d'euros per davant, segur que sí. Però jo crec que en Rafael Nadal tenia 23 anys, però aquesta gent que és tan famosa amb aquesta edat té una perspectiva completament distorsionada de la realitat.
0: Ell estava un pagaït. Estava un pagaït, perquè és que en Shakira per damunt, que en Shakira devia tenir 30 ja, segur.
1: Clar.
0: I clar, imagina't, diu, duim-me una botella perquè no sortiré. Això demostra que en Rafael també és persona, per si qualcú ho dubtava, però el següent de xiu-xiu ho acaba de confirmar, perquè, atenció, en Rafael Nadal també ha sofrit, com tothom, ghosting d'una lota. Bé, realment, d'una lota no. De la seva dona, ara, Nameri Perelló. Conten que ella passava d'ell i que ell li enviava SMS durant els tornejos. amb aquell Nokia gris que tothom ha tingut i que sonava així. I ella no li contestava. De fet, hi ha un arxiu antic d'en Rafael que diu... Mary, contesta'm.
1: És molt bo.
2: Ai, Dios.
0: I mira la càmera i diu, estoy en crisis.
1: Però, Inés, aquest document també surt en els arxius en Rafael d'IV3.
0: T'he dit després, jo he començat dient res que IV3 no hagi fet.
1: Entesos,
0: i efectivament, a la carta teniu els arxius d'en Rafael, que són bàsicament tots aquests arxius.
2: O sigui, era una cosa com, el primer missatge era hola, he perdut, es torna a xajà. I el següent ja era, bé, bona nit, gràcies per la conversa.
0: A més, eren d'aquells curts que enviaves perquè si no te quedaves sense saldo. En aquell moment en Rafael no tenia tant de dubtes per posar saldo il·limitado.
1: Clar, o sigui, estic en crisi, li diu.
2: Titulades, en Rafa Nadal també li fan ghosting.
0: Exacte. Clar. Sí, la resta de història ja la coneixeu. Na Mary també explica que va ser ella que el va animar a anar a viure junts i que ell, quan se van mudar a viure junts, tenia 31 anys i que hagués quedat amb son pare i sa mare molt d'anys més, imagineu-vos. Hi ha molt de vídeos casolans de quan ell va fer sa primera comunió i a un d'aquests vídeos de família sabeu que celebren un dinar de Pasco, tota sa família, i damunt sa taula hi ha panades, crespells i rubiols. I atenció, en Rafael diu, on són els de Nutella?
1: És a dir, que hi ha titular.
0: Hi ha titular, per mi és titular de tot això, és aquest. Rafael Nadal menja rubiols de Nutella. Tu nombre es Rafa Nadal.
1: Nosotros somos su gente. Molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, quina crònica que mos ha fet. Mos ha desgranat aquí, Inés Mateu. Per tant, Rafael Nadal menja rubiols de Nutella.
0: Per mi, els titulars aquests.
1: I a Rafael Nadal també li fan
2: ghosting. No, molt personal, aquest documental, eh?
0: Atenció, sí. Torna a dir, res que IV3 no hagi fet abans. Els arxius d'en Rafael el teniu a IV3 Televisió a la carta, entre d'altres documentals dels companys d'esports excel·lents que han seguit la carrera d'en Rafael des del minut zero i el qual aquest documental ara, ja vos dic, recupera arxius que IV3 ha tingut sempre perquè varen ser els primers o varen ser els companys en veure aquell futur geni de la raqueta. En definitiva... Així és.
2: No, en definitiva, moltes gràcies, Inés, per la teva feina i per la teva crònica.
1: I sobretot això,
0: gràcies,
1: que jo volia veure...
0: Escoltar-me.
1: Volia veure el documental, però ja no.
0: Ah, no fa falta. Exacte. No fa falta,
1: mireu
0: ja.
1: Tothom m'ha fet spoiler. Plátano. Plátano.

0: La situació, l'humil travessa dels Beckham.
1: I és un que va sortir i, com que hi havia tanta boira, em vaig girar a la dreta i anar-se cap al mig, va ser que recte. I se va empotrar damunt la punta d'espinent.
2: La visita de David i Victoria a Beckham a Eivissa i a Formentera ha tornat a situar les pituses en el focus de la premsa internacional i de les xarxes socials.
0: Els Beckham han estat vistos durant les darreres hores entre Eivissa i Formentera, acompanyat dels seus dos fills, en Romeo i Harper. I no han anat amb ferri, no. Han anat amb una embarcació valorada en uns 18 milions d'euros. Ni més ni manco. L'escena, naturalment, ha generat una notable expectació entre residents, turistes i curiosos, que s'han acostat a la zona per intentar veure de prop una de les famílies més mediàtiques del món.
2: Els Beckham entenen com a bons anglesos des de fa anys una estreta relació amb les Balears, allà on solen venir a navegar, a cercar privacitat que no troben i també aquest ambient mediterrani que agrada tant en els anglesos.
1: I és un que va sortir i com que hi havia tanta boira em vaig girar a la dreta i anar-se cap al mig, va ser que recte. I se va empotrar damunt la punta d'espinent.

0: 3 Ràdio és formació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu!
7: Ara mateix, atenció, perquè avui la cançó dedicada que normalment feim en aquestes hores serà en directe i per sorpresa. Sonarà? No sonarà, no sona.
8: Han telefonat per sorpresa una persona que no saben si la tenim. Bon sí. Vespre.
7: Hola, bon vespre, Lina Sant Pol.
9: Sí, bones.
7: Com anem?
9: Va bé.
7: Te cridam del programa Xiu Xiu d'IB3 Ràdio.
9: Vaja, quina sorpresa.
7: T'esperaves aquesta telefonada?
9: No.
7: Bé, és que avui t'hem de dir una cosa. Aquí en directe, davant tot a Balears, li doim, Xavi i Jordi?
8: Jo crec que sí.
10: Per molts anys, una per molts anys.
8: Molts anys, Lina Sant Pol.
7: Molts anys, Lina.
9: Moltes gràcies.
7: Quants anys fas? Perdona? No t'han sentit?
9: Ho he de dir.
8: No importa, no, tranquil·la.
7: Ah, això...
9: No, això... sí, 50.
7: Bueno, 50, Lina, molt d'any, molt d'any. Escolta...
9: Ja ho pot dir, molt d'any.
7: D'on ets tu, Lina?
9: Ja, de Palma.
7: De Palma? És que, Xavi, això és una sorpresa que li han fet.
8: Exacte. Les teves amigues, per mi, barra companys sí. de feina, que mos han demanat, per favor, que te telefonassin, féssim aquesta sorpresa en directe. Sí. I, bueno, ho han fet així perquè Xiu Xiu és un lloc on els desitjos s'acompleixen i estem aquí per fer feliços a la gent.
7: Que te parei, Lina.
9: I demà ho fem molt feliç i les vull agrair, perquè, vaja...
7: T'han enviat un missatge, una cançó dedicada, com nosaltres cada dia feim. Aquesta és per tu, escolta.
11: Bon vespre, som na Lluïsa, na Mercedes, Nana i n'Andreu, que volem felicitar la nostra amiga Lina Sant Pol Mas, de Palma. Dia 31 de maig va fer 10 anys. Era una xifra rodona i hem pensat que li faria il·lusió escoltar per la ràdio aquesta dedicatòria de tots nosaltres i Viure sense tu, d'Antònia Font.
12: Molt d'anys, Lina, que segueix qui s'així de bé amb aquesta alegria i energia que et caracteritza.
13: No eres solo una amiga, eres parte de mi propia historia y de mi familia. Gracias por una vida entera de lealtad, risas y abrazos infinitos.
14: Bienvenida a los 50, porque ya estás aquí conmigo. Nada, te quiero mucho, como siempre, viviendo la vida, pasándola y disfrutándola, que es lo que nos gusta de verdad a nosotros. Un beso, te quiero.
11: Maldáis, Lina, te estim.
12: Te estim.
13: Atención a todos los oyentes de la radio. La compañera de hoy vale por 1000 y se merece el monumento más grande del mundo. A disfrutar de tu temazo.
15: Y arriba un día de esa vida es un teatro, de esa diu felicitat. Primavera y trinarán en quin més has estimat.
7: Lina, que t'apareix aquest regal que t'han fet.
9: Ai, Déu meu.
7: T'has emocionat?
9: Moltíssim, sí.
7: Que bé, que bé. Ets igual dir qualque cosa.
9: És que són família, que són els meus amics de fa pràcticament 50 anys i que això no té preu. Quina moltes sort. Gràcies.
7: Quina sort, Lina. I de molt d'anys. I una ferrada ben forta.
9: Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies, Lina, que vagi bé.
7: Adéu.
8: Tu també m'adonaries manuals
7: de geografia, sent dilluns sols un dibuix. I atenció, perquè avui ha començat la selectivitat aquí a les Illes, ja ho sabeu, i enguany ha arribat en novetat pels alumnes.
8: Exacte, bravo, atenció, enguany s'incorporen sistemes per detectar possibles intents de còpia durant els exàmens de la Pau. Es tracta d'aparells capaços de detectar senyals emesos per dispositius electrònics com ara mòbils, auriculars, Bluetooth o micròfons ocults, bàsicament perquè ningú se passi de llest.
7: Jo no me referia a aquestes novetats, sinó Ana Maria Pombo.
8: Ana Maria Pombo.
16: Ana Maria Pombo és important, una de les influencers més importants del país, que ha entrat en el temari de castellà, per qualque motiu.
7: Descrive Maria Pombo.
16: Quina modernó.
7: Rica.
8: Influencer.
7: Influencer i rica.
8: És correcte, important. Influencer, i, bueno, és normatiu.
16: Influenciadora. No
8: sé. Influenciadora.
16: Quina modernó, avui ve. Oh?
7: Quina modernó.
16: Però, clar, aquest detector de freqüència per alumnes, na Maria Pombo, com a temari, jo he hagut de trecar-me a la universitat per descobrir els xiu-xius que hi ha darrere.
7: I com ha anat, Jordi, mem?
16: I he de dir que quan he arribat ha estat bastant decepcionant.
7: Per què?
16: Sí, perquè pensava que passaven aquests detectors de freqüència, un control, com un aeroport.
7: Com a l'aeroport,
16: allà, passant, seguretat, tal. Però, escoltau, no, escoltau el que m'han dit.
8: Amén.
16: A veure, nosaltres és que ens interessa molt el tema dels inhibidors de freqüència que han ficat. Com ha estat això? Com us han passat? Ha estat com un control d'aeroport?
17: Jo no m'ho he passat.
18: Jo no
17: m'han
18: passat.
7: No m'han passat.
16: Però heu vist gent que li han passat?
18: No.
19: Jo no tinc ni idea, la verdad.
20: Que va, que va. No.
21: No ho sé, jo l'únic que sé és que m'han dit que hi ha un mestre que han passat amb un inhibidor.
7: O sigui,
16: no li han passat a ningú.
7: Els detectors de freqüència són un mite.
16: Jo
7: són
16: no
7: un
16: sé,
7: titular.
16: No?
8: Ui.
16: Són molt de titulars, perquè s'ha fet com molta bolla amb això, i aquí a ningú li han passat.
8: Jo per mi eren a l'aula per allà amagats. Però bé, de moment queda com un rumor, com a molt un m'han dit que ha passat un professor, però sí. Clar, ningú els ha dit directament.
7: Jo m'imagino aquests... Bé, suposats detectors de metall, de freqüència, com els detectors de metall, que algú va per serena de la mà cercant.
8: Exacte. I te passen per davant sa cara.
7: Sí.
8: És a dir, quan estàs fent-se també un segon, m'hem girat aquí, pip. Jo imagino com un Claymore.
16: Que sí. Ha costat que algú l'hagi vist, però n'ha aparegut. Com us imagineu?
8: Ui.
16: Així, no? Com un detector de metalls d'aquests que van per la platja.
7: Sí.
16: Xavi, tu com t'imagines?
8: Com un Claymore, m'ho imagines. I si he jugat a un joc de guerra que se deia Call of Duty, ja.
7: I si no, tu te'n recordes en els aeroports, ara ja no, crec, però hi havia com un detector de metalls a mà, com un aspirador d'aquests petits.
16: Sí, sí.
7: Que te passaven per tot el cos. Exacte, i d'així.
16: No sé de quin esport.
7: Així m'ho imagino.
16: Quina pala era aquest esport?
8: Cricket.
16: Cricket, pot ser. No ho sé, però hem de dir que no són exactament així, aquest detector de freqüència. Tema inhibidors de freqüència. Mos preocupa perquè ningú li han passat, això. A vosaltres posa... Vale, mos interessa. Com ha estat això? Com ha estat l'experiència?
18: Res, en plan, toquen la porta, entra un professor extern i va passant així, com un detector de metalls, saps?
16: Com si cerqués o?
18: Sí, i si...
22: Un quadrat, tipus...
18: Sí, és el mavi de Montona.
23: Ha vengut un senyor, mentre estaven repartint els exàmens, els han encès, els ha passat per la motxilla i després ha passat entre les files. Però res, 5 minuts i després ja ha partit.
21: I que no sé si n'han plegat un, no sé si vol dir perquè... Perquè per mos por o perquè ha estat vera. Però segons el que m'han dit...
8: Eva so aquí, eh?
7: Casa fantasmes, eh?
16: Jo crec que un dels grans titulars d'avui és que és detector de freqüència és un mòbil amb dues antenes. I un senyor extern... que ve i el passa per l'aula, per passadissos, per les motxilles... Un caçafantasmes.
8: I a més, la instrucció és... Els has de dir als al·lots que hem aplegat a un.
7: Sí.
8: N'hem aplegat a un, per tant, que no copiïn, que funciona.
7: Un ha pagat per tots, com a exemple. Quan Lola Flores, en el seu moment, que havia de pagar i hem de comptar tothom. Mira, haurà sonat qualque vegada o creus que realment ho han fet per fer por?
16: Idò, resulta que aquest al·lot, el que deia, no era una mentida. He trobat una persona que era dins una aula on ha sonat...
7: Periodisme, Jordi.
16: I m'ha contat l'experiència.
21: Ha passat l'inhibidor per les maletes i ha pitat i s'ha parat l'examen. I han fet a la persona anar a pagar el mòbil. Ja està. N'ha estat una experiència increïble.
7: Però, és a dir...
16: Bastant decepcionat,
7: si tu tenies el mòbil encès, sonava jo, pip, pip, pip, pip,
16: clar,
7: pip.
16: Clar, perquè emet freqüències i l'han detectat i l'han dit apaga el mòbil.
7: Sí. El modo avió no basta.
16: Supos que no, potser sí.
8: Aquest al·lot ha dit no ha estat una experiència increïble. Això vol dir que segurament estava esperant, feia molt de temps d'ençà que va llegir la notícia que esperava que això passés perquè fos una bona experiència.
16: Clar, que el professor que està allà tragués un megàfon, tothom de fora...
7: Jo només diré que això és una cosa només per posar nerviós, més nerviosos en els estudiants del que ja devien estar.
16: Ara t'imagina que fas l'examen i t'apareix una persona per darrere amb un mòbil amb antenes,
8: clar.
16: A la teva motxilla comença a passar de dalt a baix, jo no podria...
8: O que t'han operat i t'han posat claus, no sí. ho sé, i
7: bé,
8: és igual.
7: Basta de detectors de freqüència i històries, perquè jo m'he quedat amb això de que ha sortit la Maria Pombo, aquesta influencer, a l'examen de castellà, Jordi. Això com ha estat?
16: Sí, sí, també he demanat per la Maria Pombo. Clar, jo crec que això és una estratègia que fas avui bé per apropar-se als joves, no? Que som ens enrotllats, no? Que podem anar a Maria Pombo. En plan, mireu que xulos, no? Aquí, que moderns. I doncs mireu com pensen realment tots alumnes.
0: També ens interessa molt el tema Maria Pombo, que segur que ha entrat a l'examen de castellà. Això com és? Entrava en esta mare i no Maria Pombo.
23: No sé qui és. Maria Pombo.
16: Maria Pombo.
23: Jo ni idea.
16: Ni idea.
23: Jo ni idea, jo ni idea. No la coneixia.
0: La segueixes?
2: No. No, no. M'agrada.
0: Però Maria Pombo, mem, l'havíeu estudiada, entrava dins esta mare, no ho han d'entendre.
2: Jo tampoc ho entenc.
0: La seguiu?
2: No.
7: No. Quin
0: desastre.
7: Quin desastre.
0: O sigui, volen ser moderns i s'han quedat un altre pic.
7: Clar, perquè na Maria Pombo és una influencer d'uns quasi 30 anys i això són lots de 17 anys, crec que no és el target que cercaven.
0: No ho era.
7: Igualment, és un poc Mr. Vans en sa gorra girada, no?
0: Han intentat anar de moderns i no els hi ha anat, no els hi ha sortit. Haurien pogut posar Sid Seven.
8: Clar, un any, recorda, van posar per analitzar una cançó de reggaeton, la lletra d'una cançó de reggaeton, és possible?
0: Mm. Però és com si posessin la gasolina per analitzar, saps? Com no s'ha dit reggaeton, mira que modern. Clar, la gasolina ja
8: la
0: fa...
8: gasolina.
0: Un any. Gasolina, com se diu?
8: No sé, sí.
0: Bé, encara així, jo he anat fent la broma de si na Maria Pombo era Tamari o no. I resulta que quasi que sí que ho era.
7: Ah, sí? Tamari? Sí, sí.
2: Jo no sabia la seva existència fins fa un parell de dies que vaig fer un exercici de Maria Pombo.
0: Ja vas fer un exercici de Maria Pombo abans que entrés a Maria Pombo, o sigui, era Tamari.
2: No Tamari, però va entrar també com un escola d'opinió, ara me surt en català, d'Anna Maria Pombo també, i resulta que ha tornat a entrar i doncs pues mira.
7: Ah, mira.
0: De Maria Pombo és Tamari oficial de l'examen de castellà de Sa Pau 2026.
7: Després s'ocupa els de joves que estan massa a les xarxes socials i resulta que a l'institut ja estudien a Maria Pombo.
0: Exacte.
7: I després surt a selectivitat. Com quedam?
8: A veure, Jordi.
0: Jo crec que la recomanació és estudiar una hora i després mirar una hora a Instagram.
8: Exacte.
0: I així fas un pot de repàs de tot.
7: Com quedam?
8: Però com ens has vist, els alumnes? Van preparats, hi ha nivell, no n'hi ha gaire...
0: Hi ha molt de nivell, Xavi. I si no, escolta lo intel·ligents que són els alumnes de l'UIB. Tens ara examen?
2: Sí, de llatí.
0: A mi, explica'm algo ràpid d'esta Mari.
2: Carpe diem, aprofita el moment. Saigo, que surten moltes. Així un poc, en resum, les molècules estan molt juntes i fan que la temperatura no variï massa. Depèn de processos que ha...
7: Molt bé.
20: Un 10. Un 10. Que és una reacció del cos d'un agent patogen.
7: Un 5, un 5.
8: No,
0: escolta.
7: 5 i mig.
0: Jo no m'enterava de
7: bé,
0: res.
7: Més que perquè... jo ho saben.
0: O sigui, just els he agafat anant a l'examen de biologia. Ah. I com podeu comprendre, la biologia en aquest estudi no som experts. I jo m'explicava ni deia, bé, supos que està molt bé. Podríem haver mullat qualsevol borrada.
8: Exactament.
7: No, vosaltres, però... com us va anar a selectivitat? Bueno, recordeu o no?
8: Sí, bastant millor que el curs.
0: Sí. Sí. Jo és que, clar, vaig tenir selectivitat Covid. Sí, mos varen llevar un munt de Tamari...
7: Ah, és d'aquesta generació que li han posat tot fàcil, eh?
0: Sota perquè... aquesta generació
8: ja
0: que li
8: han
0: posat
8: tot
7: fàcil. Us ho varen regalar tot, varen
0: sí,
7: dir.
0: Sí, a batxillerat mos varen pujar un punt de tot, ja per fer els quatre treballs des de casa.
8: No mos
0: varen dir, vos pujam un punt, i després la selectivitat era, pues, vos ficam només un terç del Tamari.
7: Uau!
8: Ah, sí?
0: Sí, sí, ja vaig tenir selectivitat premium.
7: I què vas treure?
0: No massa.
8: Bueno.
0: No, mira, en total...
7: Ni així, eh,
0: en
7: tot, Jordi?
0: No, en total un 11 sobre 14, però perquè
8: ja
0: se mitja...
7: Ah, està superbé.
0: Perquè se mitja...
8: En Jordi és mític.
0: No.
8: Sí. M'ha anat malament.
0: A veure.
8: Sí. I després tenia un 8. I tu no. T'havia anat beníssim, tens un 5 i mig.
0: Exacte. Puc xerrar.
8: Ai, perdó.
0: No, perquè vaig... O sigui, se l'activitat pot se m'ha quedat un 6 i mig, 7. Però la mitja de batxillerat se m'ha va inflar moltíssim.
8: Molt bé.
0: I m'ha quedat un 11.
7: Molt bé, molt bé.
0: Així sóc.
8: Molt bé.
7: Jo no diré la meva nota, millor, per no oferir sensibilitats.
0: Ara.
7: Meves.
0: Ah. No, ara ho has de dir.
7: Que no, que vaig suspendre, quasi. Ah.
8: És vera.
7: Perquè m'ho va fer mitja, que si no...
8: No estic rient.
0: Hi ha molta gent. Jo tenia un amic que feia això. Treia un 2 d'història i un 10 de mates. I així li treia un 6.
7: Això mateix vaig fer jo. Un 2 d'història i un 10 de mates.
8: No tan malament. Havia treu un 6 i mig, una cosa així.
7: T'haguessis pogut esforçar més.
8: Molt poc divertit.
0: Bé, aquí som tots.
8: Record, que economia va anar molt bé. Vaig treure un 9.
7: Aquí som, exacte.
0: És que tu economies... Clar.
22: Your husband is coming.

0: TV3 Radio es cultura. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: resulta que és hora de classe, abans parlàvem de selectivitat, i d'hora classe, una mica girada la cosa, perquè normalment el professor random mos visita els divendres, però com que a finals de curs tot se descontrola una mica, avui ha vengut a veure'ns el professor random, en Xavi Pou. Hola, Xavi.
1: Hola a tots. Tenim ganes de veure una pel·lícula al final de curs.
0: Sí.
1: Una que duri mitja horeta i ho passant ràpid fins a les 8, fins a les 9 i ja està. Tranquil·lament.
2: És molt guai aquest professor, eh?
0: Sí, sí. És el millor.
1: Anem a veure Babe, el cerdito valiente. Un clàssic. Hola a tots. I el primer que vull fer és demanar-vos, molt important, heu après res avui?
2: Sí.
0: Que na Maria Pombo és important.
3: Exacte. I que no ets el lot de 17 anys no els importa gaire, na Maria Pombo. I
0: però és important per accedir a una carrera.
1: I no, bueno, llavors sí.
2: Ja que amb dues antenes pots fer un detector de freqüències. Amb dues antenes teu top, el teu mòbil.
1: Ah, això està fantàstic. Saps com fer-la?
2: Sí.
1: Ah, fantàstic, molt bé. Sí. Ho podies fer ara?
2: No.
1: Com a taronja.
2: Per mentider.
1: Deixa'm estar. Jo, venia cap aquí, m'he quedat molt impactat amb una notícia, ara m'ho vaig dir jo, perquè fa un parell de setmanes varen xerrar de la increïble obra d'art que era un plàtan aferrat a una paret amb una cinta adhesiva, i resulta que l'han robat.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Com és això?
1: L'han robat. Pues mira, com és això? Han fet així amb el ditet.
0: Han robat.
1: Ha agafat el plàtan i se l'han endut.
0: Però s'han pensat que era un plàtan allà o...
1: Estic bastant segur...
0: O l'han robat intencionadament com a obra d'art.
1: Jo no som la policia, però amb tota l'autoritat que m'ha donat, jo diria que ha estat intencionat una persona que, clar, estava en una exposició...
0: D'art
1: contemporani, ja t'imagines una manqueta de què va la cosa.
3: Però era un plàtan que s'anava canviant.
1: Clar.
3: Vull dir, no ha estat tan greu.
1: No ha estat greu.
3: No el pot revendre,
1: el mateix dia, ja ha estat arreglat. Vull dir, clar, tu agafes una obra d'art i surts d'allà amb un plàtan, perquè recordem que el museu tenia unes instruccions i el que feia era anar posant el plàtan i anar-lo canviant. I ells no tenien el plàtan original.
0: Així no se prudia.
1: Exacte.
3: Així cada dos setmanes ho canvien. O sigui, dins el museu val milions,
1: sí?
3: Però de fora del museu és un plàtan.
1: Exacte.
0: Que curiós.
1: Això és el que t'aprens d'avui. Sobretot, no robeu o no val res.
3: Gràcies, professor.
1: Bé, el Lots, avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
4: Hola, professor. Som en Miquel Pau, des Malpàs, i tenc 11 anys. Vull tenir un dinosaure. És el meu objectiu vital i tot el que me motiva les meves accions. És per lo que vaig a classe, és per lo que menjo les verdures que me toquen i és per lo que no envia la merda a ma mare cada vegada que me desperta per anar a l'escola. Sé que vull, però no com aconseguir-ho. Professor Random, com puc tenir un dinosaure?
1: Ah, tenir... Miquel Pau, primera cosa, queixa boca. Queixa boca, no se li diu això a una mare. Tenir és una cosa inherent a l'ésser humà. Tenim perquè som, però no necessàriament som perquè tenim. Tu tens un objectiu molt noble, que és tenir un dinosaure, però abans hauries de tenir en compte coses com aquestes, que diran que gent molt més llesta que nosaltres ha pensat abans. Com, per exemple, aquesta frase d'Arturo Graf, poeta.
5: Com més posseix l'home, manco posseix, es posseix a si mateix.
0: Mira que t'han posat a facto,
2: sí.
0: No l'has
2: pogut
0: llegir bé.
2: Perdoneu. Mira que era fàcil, eh?
1: Ja és part del ritual. Ja és part del
2: nostre
1: ritual.
2: És que pot nidios, perquè és una...
1: Bé, com més posseix l'home, menys es posseix a si mateix. De les dones no diu res, eh? Aquí, opinió cancel·lable, podríem dir. Poeta Arturo Graf. Possiblement sí. Mare Teresa de Calcuta va dir...
5: Com manco tenim, més podem tenir.
1: Que jo crec que és una frase que té molt de sentit i, per tant, no en té gens.
0: Uau,
1: no sé si
0: filòsof.
2: Increïble.
1: Xupa-te, Sama, de Calcuta.
0: Qui ha dit Sion Katsana?
1: No fa falta anar a Bilisalem. José Saramago, escriptor, va dir...
5: Tenir no es posseir, es pot tenir allò que no es desitja. Possessió és tenir i gaudir allò que es té.
1: Que la pregunta que llavors faig després d'això...
0: Com t'agrada, aquesta planta, Xavi.
2: Para un gust.
1: Dóna molta autoritat.
2: Faries programa així, si pogués.
1: Bé, la pregunta llavors amb aquesta frase és... aquesta frase trobeu que té sentit o que posseix sentit?
0: Jo aquestes preguntes no les conec.
2: Jo, no?
3: Jo m'he perdut.
1: Com se nota que s'està acabant el curs i això no hi ha qui li va
2: parlar. Sí, ara ja. Esprint final, que diríem.
1: Bé, idò, i per això, estimat alumne, Miquel Pau, desmalpàs... Si el teu objectiu és tenir un dinosaure, t'he de donar una gran notícia. Vols un dinosaure? Pots posar-te en marxa ja mateix per tenir-lo gràcies a una de les cases de subhastes més conegudes del món, que te'n pot diran perquè no mos paguen. Per un preu de sortida de 20 milions de dòlars pot tenir un tiranosaure rex per ser s'enveja de tots els teus companys de classe. Què dius? Que el teu amic té un cosset que se diu Cusqui i l'estima molt i que sap seure quan li dius seu i l'hi podries tenir... Una bèstia parda de més de 3 metres d'alt que te pot menjar a tu i a la teva família en 0 coma.
0: Què? Què és això? Ara estic descol·locada. Com que poden tenir un dinosaure?
1: Això ha passat?
0: Un tiranosaure rex.
1: Un tiranosaure rex, concretament.
3: Jo m'has creat una necessitat de tenir un tiranosaure rex.
1: Sí, no viu, no viu.
2: Això ho tenim que... I posar-li Cusqui.
1: Cusqui?
2: Sí, m'ha
1: agradat. Tu te quedes amb pescà.
0: Això m'agrada més whisky per un ca.
2: Whisky?
0: Sí. Bé, digues.
1: Un motiu concret.
0: No, tiranosaure.
1: Bé, i de... Sí, el Lots, pot tenir un dinosaure?

0: xerrant d'objectius possiblement inassumibles. Hola, som un dinosaure i vull aprendre a pilotar una màquina del temps. Mira, jo no estic com per dir-li que no a un dinosaure. Aquest dinosaure que se subhasta, nom Gus, i el van
1: rebre... Però
0: real. És real.
1: Se subhasta un dinosaure.
0: És real, és real, per això no ha dit el nom.
2: Es van extingir.
0: Ja ho sé. Per això no l'he vist cap aquí avui.
1: És una figura.
0: És una figura, és un fòssil de dinosaure.
1: És un fòssil,
0: d'acord,
1: és un fòssil. Au.
2: És una pedra.
0: Un
2: esquelet.
0: S'esquelet fossilitzat. Nom Gus, i el van trobar a una finca de Dakota del Sud. Surt dia 14 de juliol a subhasta per 20 milions, com ja han dit, però s'espera que pugui arribar a 30 milions. Ja. No sé si vos hauríeu de gratar una miqueta més sa butxaca.
2: Home.
1: No, jo t'atenc.
2: Esquadra en Joan Miró se va subhastar fa dues setmanes per 40 i busques milions d'euros.
1: Sí, 36 milions.
3: Sí, que és més o manco una setmaneta de xiu-xiu.
2: Ben o manco.
0: Podríem dir que un quart de Joan Miró llavors equival a dos dinosaures. Dos dinosaures rex, fantàstic. Se van emprassar 3 anys per esteure'l d'aquesta finca de Dakota del Sud. Li van treure tota sordoca, el van tornar a muntar sense... Vols saber com aquells puzzles 3D que sempre se t'aperta alguna peça, no acabes de sobre, hi ha aquelles de punt... I d'això són el mateix, però amb peces que són més grans que tu mateix, que donen un... A mi m'agrada, donen una altra perspectiva de sa vida. Aquí tens el fèmur, aquí tens una costella...
1: No,
0: pots anar fent així. I també he de dir, no és la primera vegada que hi ha una subhasta així, perquè ja se'n va vendre un l'any 2018 per 2,36 milions de dòlars a París.
1: Bueno, jo no sé qui col·labora en aquestes subhastes.
3: Qui compra i per què les venen? Això no ha d'anar...
1: Exacte,
3: eco. L'Ajuntament de
1: totalment.
3: Que el guardi allà.
1: En el museu d'arqueologia de Dakota.
2: Exacte.
0: Ja no vull dir res, però tu li regales en el museu de Porreres un dinosaure que fa 3 metres d'alt i pentura li fas un quadre.
1: Home, no, el tindrien guardat a l'Ajuntament, a Montición.
0: Ben conservat segur. Ara, troba l'espai.
1: Montición, la Porreres. Sempre se troba.
3: Una rotonda. Una rotonda quedaria molt guapa.
0: És que si mos hi volen, troben solucions.
2: Acabaria vandalitzat.
0: Per això jo vull que viatgem per altres grans bandes de subhastes que m'han creat l'atenció.
4: Ja ho sé, que ha de ploure, per això me deprimes.
1: Com, per exemple?
0: Com, per exemple, Io Sono, l'escultura invisible. D'aquí és aquesta cançó,
1: no
0: que diu Invisible, de fons.
1: No fotis. Van subhastar una escultura invisible.
0: Invisible, i a més diré que intocable, també.
2: Ai, i llavors diré una cosa. Sí? La tenim avui a xiu-xiu.
1: És preciós, espectacular. Sí. Com pagar per això?
3: Perquè els oients se facin una idea, no se veu.
0: L'estan vegent ells tant com nosaltres. Bé, aquesta escultura invisible la va fer Salvatore Garau, artista italià de 8.300 dòlars se va subhastar.
1: Però com era?
0: Era res... Era res.
1: Però hi havia base, per exemple.
0: Hi havia base, sí, tenien una base amb el que locaven, però el que donaven era un certificat de hola, tu ets el posseïdor de l'escultura invisible. A més, aquest artista va fer una explicació que va dir: el buit no és res més que un espai ple d'energia que es condensa i es converteix en partícules, en fi, en nosaltres. I encara que no buidem i no quedi res, segons el principi d'incertesa de Heisenberg, aquest res... No té un pas.
1: Se va currar en Salvatore.
2: Se va comprar.
0: Se va currar. Va xerrar molt per no dir-les, que és en essència una miqueta la seva obra que acabava de fer. O sigui, tu pagues i t'endús un certificat d'autenticitat firmat per l'artista.
1: En Salvatore Garau.
0: Que és un artista conegudet, en el pitjor dels casos pot vendre el certificat i dir, o li pots afordar a qualsevol altra cosa, dius, era això. Bé, era una crítica, això. Era una crítica en el món dels NFTs, totes aquestes obres d'art digitals per blockchain que consumien molta energia. Ell va fer el mateix, però amb molt menor de cursos. Ell va dir, aquí necessita una potència de computació increïble, jo he fet un certificat i aquí ho teniu.
1: Exacte. Bé, d'acord. Sí? Ara comença acceptant imprenta. Aquesta escultura.
0: T'ha agradat més, no?
1: Sí.
0: Bé, el mateix autor també ha fet ofertes, obres com Fiato d'artista, Ala d'artista, que és un globus amb el seu ala dins. Per si vols tenir una cosa una miqueta més tocable, una cosa que te puguis endur a casa i dies això.
1: Això ho pot fer tu, Xavi Oliver. Jo crec que les teves fans ho comprarien. Sí. Infla una bufeta i digues que és el teu aló.
0: Exacte. En lloc de posar-hi sobrassada i posar-se-la d'en Xavi.
3: Això no hi havia qualque famós que havia venut com una cosa d'aquestes? Suor o qualque cosa així?
0: Bé, hi havia la merda d'artista coneguda dels temps... No sé, ara no m'atreviria a dir quina corda, que era una lluneta que parlava merda d'artista. I que no sabien realment... Clar, no sabien si hi havia merda d'artista de dins o no. i era part de sa gràcia. De si tu l'obris per comprovar-ho o no.
1: Això està agafant una direcció sí. que no...
0: Sí.
1: Escatològica que no vull continuar.
0: Una direcció que no t'agrada, que és història de l'art. Bé, passem a sa següent. Que si te hizo tarde, hace rato se fue el barco y tus fotos las boté
1: con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de... A veure, en què mos sorprendràs ara, Xavi, quina te... subhasta que també t'ha sorprès.
0: I jo, si voleu, la subhastaré. Jo vos demanaré quan pujaríeu per aquest objecte, perquè se va subhastar una galleta d'esquit de supervivència del Titanic.
1: Què pagaríeu per
0: què
1: això?
0: Pagaríeu per
2: absolutament
0: això?
2: Res.
3: Sí, me sap greu. No m'interessa gaire. No m'agrada tant la pel·lícula.
0: I jo afegiria, fins i tot menys.
2: Exacte. És a dir, si la regalassin, diries, escolta, i què faig amb això?
1: Però com va sobreviure una galleta? Ah, perquè estava un kit.
0: Clar, estava un kit de supervivència, va haver gent que va fugir una miqueta amb el bot salvavides.
1: És un trasto que queda un calaix.
0: Sí.
2: O te menges.
0: Sa part bona és que ocupa poc espai.
1: Sí.
0: Ocupa menys que l'estàtua invisible, he de dir. Fins i tot aquest certificat que te donen. Bé, sa galleta, més galleta que he vist jo. A mi m'agrada molt, Vull dir, s'anglès a més no poder. Ben quadrada, la típica que té forats així regulars, que sembla una quadrícula. M'ha agradat molt i s'ha arribat a subhastar per 15.000 lliures. Difereix una mica, hi ha hagut una mica de diferència el que faríem nosaltres en aquest estudi amb el que se va donar realment a la subhasta. Quina és la història d'aquesta galleta? La va recollir un passatger d'un altre vaixell que va anar a recollir supervivent des desastre. I ell la va guardar amb un sobret que parlava galleta d'un vaixell salvavides del Titanic 1912. I se la va quedar amb un sobret fins que has de sorgit i ha... per estar subhastada. Tenint en compte que varen morir centenars de persones, jo no me fiaria gaire de la utilitat d'aquesta galleta com a part d'un kit de supervivència.
3: Això anava a dir, kit de supervivència i poc.
0: I a més...
2: Tu imagina que estàs a punt de morir, sí. de fer la pell, i uau! Tenc un kit de supervivència, està en una illa deserta.
0: Sí.
2: I dius, el kit de supervivència és Titanic. Clar, que és Titanic, t'imagines una cosa bastant ben parida, amb mil coses, i trobes aquesta galleta.
1: Escolta, fa molt, mos obligaven a tenir un kit de supervivència cadascú a casa nostra. No m'ho pareixeria malament tenir aquesta galleta en el meu kit.
0: Pentura aquesta no, perquè jo, el meu problema és que ja, no sé si t'ajuda a sobreviure, però segur que estantissa, que això és el pitjor.
1: Clar, això és el
2: pitjor. No només, exacte, te deshidrates, perquè després vas d'aquí gates.
0: Exacte.
1: No seria guai tenir en el kit de supervivència una cosa diferent en el teu company de fi del món?
0: Mira,
1: jo tenc una galleta Titanic, tu què tens?
0: Una cosa personalitzada i pot dir, ja tenc això, ja m'he preparat un millor menú...
2: Exacte.
1: I així teniu tema de conversa per sobreviure.
2: No està pensant que
3: també és important.
1: Jo només penso en l'entreteniment.
2: Totalment.
0: Totalment. I el pitjor de la fi del món, com tothom sap, és l'avorriment.
2: Clar.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí. Bé, qui se l'ha enduit, aquesta galleta? Se l'ha dit un comprador crec, i jo dedica aquesta galleta més està molt desgastada, té bona part de la part frontal destossada, té com un estucat la part frontal. Jo per això no pagava més de 100.000 lliures. Vull dir, bé, se l'ha dit un comprador crec amb una miqueta de formatge feta, que jo crec que és ideal perquè te doni una miqueta de botulisme.

0: D'acord, no sé ara que quin objecte ja més mos pot sorprendre.
1: No, Pantura de Frase, si és que marxes, vagi bé, adéu-siau, por, far d'acord de les calces que el vas deixar.
0: Això diu sa cançó.
1: Això diu sa cançó. Mm-hmm. Bé, un altre objecte que s'ha subestat, sardava interior de la reina Victòria.
0: Això no me desagrada, veus?
1: No
0: aquí ja pagaria un poc més.
1: Sí, ja pagaries una... Per on, a què pujaria?
0: Perquè no deuen ser unes bragues... Concerts d'avui en dia.
1: No.
0: Això ja és un punt.
1: No.
0: Una cosa. No. Que te sorprèn.
1: Clar, és la reina Victòria, que si no estic equivocat, et s'acaba de donar el nom a l'època victoriana. Te pots imaginar una miqueta per on anava a vestir allà. Un tanguita cookie no l'usaven.
2: Deuen ser com
0: unes calçoneres vestit de l'ample.
1: Sí, vestit de l'ample i fins i tot les calçoneres de dur damunt de les calçoneres, damunt de les calçoneres d'anar vestit a l'ample, te diria jo. Se va vendre, se va subestar per 650 lliures.
0: Un preu barato.
2: De sortida, eh?
1: No, preu final.
2: Ah, sí? Preu final, sí. Això és el més interessant
0: molt
2: de tot.
0: Poc, exacte. Bueno. Més que molt manco, la galleta.
2: Sí. I s'ha d'un invisible?
1: El pack total se va vendre per 17.000 lliures, que ho dignifica una micreta. Clar, era una part. Si ho separes, perd una micreta el seu valor. No xerdàvem bé, precisament. Mínim, jo crec que, si vos ho imagineu, jo crec que devia passar mig quilo de tela, m'imagino, no ho sé. I si li lleves les costures, cada dia te pot fer un mantell per la taula, amb tota la tela que hi havia.
0: Home, dinar amb unes estovalles, que són les bragues de la reina Victòria, no ho sé jo.
1: No sé
0: si faria unes estovalles.
1: Pantalons no et sida més higiènica.
0: Ni una coixinera.
1: Però, poder dir, aquest mantell que estem utilitzant és una cosa que a mi m'agradaria poder dir
3: en algun
1: moment de la meva vida.
3: Totes les subhastes, tot el que se compra és per l'anècdota.
1: Clar.
3: Tot és per riure un poc.
1: Sí. Jo, és el que t'endús. Poder-ho contar, sobretot. Bé, a més, eren una roba interior que tenia un forat per enmig, que és cosa que s'usava en aquell temps, però el que tenc entès, però podeu imaginar
0: perquè... Clar, perquè duen molt de vestits.
1: Sí, i per no haver de desfer tot, i obrien i feien el que necessitessin en aquell moment.
0: Per comoditat, per logística.
1: Sí. Una peça de segona mà, o millor dit, de segon cul, usat per la reina i per la gent que se les ha posat per fer la broma, que segur que no és poca. Vull dir, jo he tingut les calces de la reina i, evidentment, me les pos.
2: És que, a veure, desapercebut, però Xavi Pou acaba de dir que li encantaria dir en qualsevol moment de la seva vida que té com estovalles les bragues de la reina Victòria.
1: I que si les sangués me posaria de dins i me faria una foto a Instagram i això som jo, de dins les bragues de la reina Victòria.
3: Tothom vol veure aquesta fotografia.
2: Jo li faria like.
1: I és que digui que no faria això?
0: No, innecessari, Xavi. És a dir, sort que no tens de 100.000 lliures gastadores.
1: Sí, i segurament sort que no tens de 100.000 followers, també. Bé, no és una cosa que hagi estat perduda i que just s'hagi trobat de cop, anar passant de mans de generacions en generacions. Això és una cosa familiar.
3: I és com el rellotge que passava de generacions.
1: Exacte, això mateix. Imagina't que te diuen, aquesta és la teva herència, unes bragues que jo vaig pensar durant 30 anys, que era una funda d'un adorador. Imagineu-vos, el pis no te l'enduràs, les bragues, endavant. La declaració dels responsables de la subhasta quan se va fer, varen dir, sempre és meravellós manejar història vivent. En un món turbulent, poden mirar darrere a una de les monarques més grans. I a mi m'assembla fatal que les botigues no te deixin tornar a sardava interior si ja te l'has provada, però aquesta estigui fent voltes per totes bandes. O sigui, tremenda injustícia.
0: Indignant.
1: Tot el lot se va vendre a compradors del Regne Unit i també internacionals. O sigui, que allà on siguin les bragues, nosaltres les tenim en la nostra ment.
4: El meu pare és un formatge, horlauri, royer de bric, que està guardat en un prestatge, horlauri, grero.
0: Aquesta cançó és un temacle. El meu pare és un formatge.
1: És un tamarral d'esponi passador.
0: Ara me diràs que se va subhastar un formatge.
1: Un formatge... Sí. Anem a parlar una miqueta de context, vale? Perquè el nom de l'article és Virgin Mary in Grilled Cheese, val? Que sembla com a nom de còctel. A mi m'agrada bastant.
0: Virgin Mary.
1: Virgin Mary
0: in Grilled Cheese.
1: Sí. Però no era això.
0: Què vol dir Virgin Mary in Grilled Cheese?
1: És el formatge torrat de la Verge Maria i se va posar a la subhasta del 2019 i què consistia? Era un sàndwich de formatge que varen posar una tardadora i, segons la venedora, les marques d'estordat formaven la imatge, suposadament, de la Verge Maria.
0: Clar.
1: I una de les coses més importants d'això és que mentre ho varen fer i el varen subestar, no li havia sortit cap tipus de fong.
0: Home,
1: que jo crec
0: miracle.
1: Que això és més miraculós encara.
3: Exacte.
0: Confirmar, mira, que era un miracle.
1: Confirmant que, com a mínim, algun miracle era. Pentura no, és que deia sa compra, sa venedora. Segons aquesta dona, el formatge fa sa cara de sa Verge Maria. I, Inés Mateu, si el voleu cercar a partir d'ara, ja vos rep que me descrigueu quina és l'imatge que hi ha, perquè jo hi veig més narració jurada. O
0: sigui, podeu... Vinga, te podeu faré anar, cas i la cercaré.
1: Podeu anar posant Virgin Mary in grilled cheese i trobareu el, el formatge amb el sàndwich i tot. Anem a veure. Sa part tordada, també, hem de dir una cosa. Sa part tordada no forma la Verge Maria.
0: Literalment és un cremat, és un, no se veu
1: sí,
0: res.
1: És un cremat.
2: Però
1: és
2: que no se veu res.
1: Tu veus una Marilyn Monroe?
2: Sí, sí.
0: Per favor, quin oi de sàndwich?
1: Tinc una pregunta. Qui,
2: en que té molta gana.
1: En qui vols que quedaria?
0: No, el menjador, això.
1: Perdó.
2: Perdó, Xavi, digues.
1: No. Sa gana t'ha fet veure a Marilyn Monroe. No, més que
2: no.
1: Aquesta
2: és
1: la teva explicació. Bé, la part tornada no forma el que és la Verge Maria, sinó que forma els fons, clar, forma els contrastes, és negre de la foto, clar, però no queda, jo crec que no queda tan bé dir el formatge tornat de la paret de l'ardera, la Verge Maria, jo crec que no tan com, queda tan comercial.
0: No.
1: Qui es compres...
0: Res d'això és comercial,
1: sí,
0: Xavi Pou.
1: Res d'això és comercial. Bueno, si li poses suficient mordo, jo crec que sí. Qui el compret se n'enduia dues coses. Una és la imatge de la Verge Maria damunt d'un sàndwich i també el registre dental de la dona, perquè el sàndwich ja estava mossegat.
0: Això m'ha aparegut a la foto. Està, és com un sàndwich acabat de... Com, sí. Això que ja no em vol pus i sí, el deixes...
1: Sí. Segons he llegit la història, literalment era que va mossegar el sàndwich i va dir, perdona, aquesta senyora d'aquí damunt me sona.
0: Per quan se va subhastar, Xavi?
1: Per $28,000 a través d'una plataforma subhasta online, que per no dir-li el nom, li direm VA. I la va comprar un casino de Las Vegas i van oferir a la venedora, que és una Diana, un viatge a Las Vegas per fer l'entrega oficial i donar-li un xec de plàstic d'aquests, a mi m'agraden molt, aquests que estan gegants, que fan més gran que la persona, en la firma ben grossa, amb el pagament, a canvi de tenir aquest sàndwich i poder-los posar. Perquè, clar, el que més volia aquest casino era que deien que ells estaven... Molt disposats a tenir rèpliques, no, a tenir objectes mítics que la gent pugui anar a veure i la gent pogués anar una miqueta peregrinant
2: d'una manera...
0: $28,000 tirats.
2: Això mos demostra aquesta secció, Xavi Pou, que importància del relat, que la gent paga per la nova producte.
0: No teniu res per subestar, vosaltres.
2: Aquest boli ha estat en ses mans de... Tot seguit de xiu-xiu. De fet, m'han robat unes altres.
0: Apostes, nacions...
2: Per quan sortim? Preu de sortida.
0: 20 cèntims.
2: 20 cèntims.
3: També tenim, Jordi, 3 guions oficials del programa. Xiu-xiu.
0: Que entren en l'espat.
1: És més, Jordi omplia un i així en quedaran només dos i multipliquen el seu valor.
2: Molt bé.
3: I a més, en el guió, diu coses que la gent no sap. Són ses millors.
1: Ses part tachades, eh?
2: Adjudicat per 20 cèntims, en Inés Mateu. Però me'l donaràs, 20 cèntims, no?
0: Sí, després te'l don. Xavi Pou, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la setmana que ve. Adéu. Una aturada i tot una tornam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres esperam un canvi meteorològic perquè s'espera una baixada de les temperatures, que serà localment notable, sobretot pel que fa a les diurnes al nord de Mallorca i també a l'illa de Menorca. També hi pot haver vent moderat del nord i nord-est amb algun interval de vent fort i també amb probabilitats, això sí, baixes, d'alguna precipitació dèbil i ocasional. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desnonament de l'antiga presó. Tot això després que la justícia ha autoritzat el consistori a dur a terme el desallotjament forçós d'aquesta infraestructura que es farà efectiu el mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del govern per dissenyar com serà el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar-ne el procés. Carme Moreno.
2: El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'antic edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
3: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós, perquè voluntàriament se'n ve desallotjament.

0: Gerard, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos i després, pues, la recuperació possessori i estancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
1: El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea, segons Martínez.
2: I prop d'un miler d'educadores de 0 a 3 anys a les Balears s'han manifestat per reclamar un conveni autonòmic propi. Anuncien una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny. A Palma, la concentració amb centenars de persones va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'Escoletes es van manifestar a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal i al passeig Vara de Rei a Vila Eivissa. Exigeixen una educació digna que, diuen, passa per les millores salarials, la regularització de les ràtios o l'equiparació del calendari escolar amb altres etapes educatives. La portaveu de la xarxa 03 és Noelia Jiménez.
3: Donar les gràcies a les famílies, a totes les famílies que han vengut amb infants. I el que sí volen dir com a xarxa és que ens escoltin, que estem cansades de que estiguem en un sector que mai ens volen mirar.
2: I avui també destacam una dada, l'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre de persones sense feina en les 23.600. Són dades publicades pel Ministeri de Treball. En canvi, les Balears han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta turística. Els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que les Balears cada vegada hi ha més gent fent feina però amb més precarietat. Són Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Pedro Amà, d'UGT.
4: Està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat.
5: Creem riquesa i creem ocupació a canvi de què? A canvi de què, si la gent ha de viure a caravanes? No és una anècdota, no és que estiguin simplificant o caricaturitzant un problema, no, és que és real.
2: Són les 6 i 4 minuts, d'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 70 segons hora de xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i acaba d'entrar a Passaport, el col·laborador que mos ve a veure només per contar-nos la seva pel·lícula, el cineasta Josep Alorda. Josep, com anem?
1: Hola, bon vespre.
0: Com estàs?
1: Hola. Fa molta calor, eh?
2: Sí.
1: Que? En el món, dic. Bé, a Mallorca, realment.
0: Fa molta calor,
1: fa
0: molt, eh?
1: Fa molta calor.
0: I aquesta gent?
1: No ho sé.
0: D'acord, d'acord. Sí que fa molt de calor.
2: Josep, estàs bé?
1: Sí, crec que se m'han dilatat les cordes vocals. Per això xerra així.
2: Vols un pot d'aigua?
1: De calor.
0: Què li passa, aquesta
2: noia? Jess, segur.
1: No, no, estic bé.
3: Jo crec que ha tingut una experiència que l'ha canviat.
2: És vera?
3: L'ha canviat, la manera de xerrar i tot.
1: La veritat és que, Xavi, tu no ho saps, però vaig sortir per primera vegada del país.
2: A veure, però tu que ets un home viatjat.
0: Sí, no pot ser.
1: Soc un aventurer.
0: No pot ser que fos la primera vegada que sorties del país.
1: Efectivament, vaig anar a Monaco. No, però estic realment molt trist. Uh-huh. Ja ho sabeu, que jo sóc una persona molt graciosa, però faig pel·lícules molt tristes.
2: Uh-huh.
1: I realment estic molt trist perquè ven d'Andorra. Vale,
0: ah, Andorra has anat.
1: Efectivament.
0: Per això t'han posat de fons aquest grup que se diu Grup Forces Elèctriques d'Andorra, FEAS. Grup Forces Elèctriques d'Andorra.
2: No coneixia cap grup andorrà.
0: No són d'Andorra, són d'aquí, de Mallorca, de Palma. Ah, i saps que hi toca en Joan Trias, el nostre company?
1: Ah. Què dius?
0: FEA. Sí, Forces Elèctriques d'Andorra.
2: Pensava que el grup era Forces Elèctriques i tu deies d'Andorra.
0: No, se diu així.
2: Ja ho sé, ja ho entes.
0: D'acord. I sonen així, vine.
2: Entesos.
0: Escolta. Rock!
2: No pot ser més cringe, això que acabes de fer.
1: Que guai, tio. Inés, estàs en la onda.
3: No, però... Sí. Josep, no estàs tornant a Andorra amb aquesta cançó?
1: Sí.
3: No, ara tanques els ulls i t'ubiques.
0: Bé, i què has fet Andorra?
1: Bé, Andorra. Anava a un laboratori de guió de... Bé, un festival de cine, tal, no sé què. Però m'ho he passat tan bé, perquè a vegades vas a un festival de cine i trobes gent que no, li falta un bull o tal, i en aquest no, en aquest tothom era superxulo, tothom era superguai, i tothom era gent supersimpàtica, superaguda, i m'ho vaig passar
0: molt bé. T'has retut, idò.
1: Efectivament, a damunt també vaig treure noves coses del meu guió, en particular, i molt content, per això estic trist.
0: No era bona. I per què estàs trist?
1: Perquè s'ha acabat.
0: Ah,
1: Claro.
0: Però ets aquí, així.
1: Sí, també és divertit estar aquí. No? Però hi ha una cosa que no sé si coneixeu, que se diu la nostàlgia anticipada.
0: No estic familiaritzada amb aquest concepte. Bé, vosaltres?
2: Tampoc.
1: La nostàlgia sí que sabeu el que és, no?
2: Sí.
1: Vale. I la nostàlgia anticipada, jo ja m'ho va passar ja, que és que estava ja disfrutant, no? Però també estava trist en aquell moment. Com de pensant ja en el present, pensant, ostres, això s'acabarà en qualque moment.
2: Sí, això m'ha passat qualque vegada.
0: I ja, d'això ets aquestes intensitats...
2: Bé, tampoc tant.
1: Sí.
0: Però centra't en viure el moment i ja pensaràs que quina pena quan es passi, però no pots estar pensant quina pena...
3: Però és que la vida adulta és molt complicada.
1: Clar.
3: I quan tornis tindràs obligacions i tindràs molta cosa.
0: Quina comèdia.
2: Les obligacions, venir xiu-xiu a explicar-nos què ha fet Andorra.
3: Però tu, quan passaves una setmaneta de viatge, quan eres petit, a l'estiu, passaves una setmaneta i era igual després tornar, perquè anaves al parc o anaves a la platja, però ara no, ara obligacions.
1: La veritat és que sí.
0: Però això hi dona bona nou. Au, no tenim vacances.
2: És que jo no fa vacances per això.
0: No vull
2: tornar, haver de tornar a ser vacances.
0: Tot l'estiu aquí fermat.
2: Jo, això faré.
0: Com un cus.
2: Un martellet.
1: El meu no eren vacances, era feina, realment.
0: Bé, si se pot dir feina el que fas.
1: Exacte.
2: Molt en baixos, eh?
1: Anem a veure si sí que és feina, això.
0: A veure, que vas anar fent d'hora.
2: Va anar a un laboratori de guió.
1: Que era un cineasta reputat que ha sigut Marc Retxe, mos va donar consells de com millorar el nostre guió. I...
0: Marc Retxe.
2: Vos devia dur trets.
1: Marc Retxe, bon cineasta.
0: Marc Retxe te devia dur.
1: No, tot el contrari. Molt bon tio. La veritat que sí, és... Ha estat, pues, això, un xoque, tornar aquí...
0: Un xoque.
1: Estic molt trist. Però bé, primera visita a Andorra, i per si gent que no ha anat a Andorra, que crec que tothom ha anat a Andorra, però bé, duc la meva impressió d'Andorra, vale? Mm. Andorra, bàsicament, és com Solla, vale? Per jo, perquè hi ha muntanya per tot, és com Solla, però està tot ple de centres comercials.
0: Mm. D'acord.
1: Sí, això és un poc així. Després també estic molt trist, perquè va passar una cosa allà, que és que jo pensava que anava allà com a quota exòtica de les Balears, i en Sallà érem 5 mallorquins.
0: Indignant.
1: És a dir, no. Indignant, no.
0: I un dos era...
1: En Jordi.
3: Aquí és plot twist.
0: En Jordi i en Josep junts a Andorra.
3: Això fa sentit.
1: I nosaltres li dèiem a Sallent, jo de Sallent, Feina a la ràdio, junts. I la gent deia, però què dius? Sí,
4: xiu, xiu.
3: I ve tres.
1: Sí, gent no...
2: No, és com Catalunya Ràdio, però de Balears.
1: No en tenien res, no en tenien res. Però bé, m'ho va fer molta il·lusió, perquè jo anava allà tot sol, tal, no sé què, m'ho vaig trobar gent superxula, i després en cinc mallorquins, que si mos hi posant, com que estem a Andorra, vull dir,
0: sí, mos hi posant,
1: i arriba a ser una illa més, no?, de seguir Balears. Però bé, no van fer res, perquè com que som mallorquins, doncs... Feia moltíssima calor. Feia moltíssima calor. Jo duia un abrigo, tio.
0: Ai,
1: com
0: bo. I perquè, clar, tu vas dir, Andorra, esquiar.
1: No, n'hi havia de neu, però... A lo millor estaven a 12 quilòmetres per dalt. Però a Berna n'hi havia. I, clar, tot està com... Tot és molt vertical, va? Vale? Andorra és tot molt vertical. És tan vertical que no hi ha escales, només hi ha ascensors. Perquè és una cosa tan nova... Que
2: però ascensors també... com els de Lloret, per exemple, o ascensors de...
1: No, aquests, és a dir, te duen a qualque puesto, a centres comercials. I tu, a lo millor, vas a un centre comercial, puges fins a la planta 7, i surts per la porta i hi ha un carrer. Saps? Vull dir, és una cosa molt loca, sí. Si ho penses.
0: Jordi, estàs confirmant tot el que explica, que no mos acabem de fiar d'en Josep?
3: Confirm, jo vaig pujar més ascensors que en tot l'any, sí. Només a Andorra. Sí.
1: Cap, i per no. Tot hi havia perfumeries i rellotgeries. Tremendo, això.
0: I vareu comprar qualque cosa sense impostos?
1: No, perquè això...
0: No
1: això
0: vareu comprar tabales?
1: Això és un reclam. Això és un reclam.
0: No, les tabales eren a Portugal. Què deia jo? Sí, a Walman, un Walman. No vareu comprar un Walman?
3: No vareu comprar res, un restaurant.
1: No. Jo tampoc vaig comprar res, sincerament. M'ho van regalar un Toblerone, Jordi, no sé si tu t'ho vas donar.
3: A mi no me va arribar.
1: Ah, vale.
3: No era tan important com...
1: Havia un Toblerone enorme, i pues, això és tamany Andorra, perquè és molt típic d'allà. I després, pues, xocolata suïssa, vull dir, és que no tenia cap tipus sentit. Això era una altra cosa que també vaig demanar allà, si hi havia plats típics o coses típiques, jo que sé, un ball regional o alguna cosa així. I vam dir... Que va, tio, aquí... No soc gens originals menjant, pues, lo que, sap, vull dir, lo que pega de França i Catalunya un poc, i per avall, vull dir, no tenien absolutament cap tipus d'història, que això m'ho sé, vale? Perquè vaig demanar també és perquè Andorra és un país, perquè això hi ha amb mi, tal.
0: Clar, tu vas anar allà a informar-te.
1: Efectivament.
0: Ja que vaig a un lloc, coneixes la cultura i la història, no?
1: I el millor d'Andorra, sens dubte, és que ja l'única llengua oficial és el català. Per tant, no tenies que girar la llengua en cap moment, que això és una cosa que a Palma és impensable, no?, per exemple. I això m'ho va agradar moltíssim, perquè és que és obligatori saber català per qualsevol tipus de coses, tot vehicular en català. I, de fet, havia com a programes per ensenyar català a youtubers, que això també...
0: Ah, sí?
1: Sí, havia com a les marquesines d'Arbusos, havia un anunci de...
0: Ah, sí? Dirigit a youtubers?
1: No, això no. Ah. Però
3: influenciador. Primer tema.
1: Però bé,
0: escolta, ja m'ha creat atenció la dels ascensors.
1: Els ascensors.
0: Quants en vareu pujar de mitjana?
1: Jo cada dia. És que no hi havia escales. Vull dir, segur que n'hi havia en qualque puesto, però no n'hi havia. I per la ciutat tampoc, que dius, per la ciutat hi haurà rampes, escales, tal. No, hi havia ascensors per la ciutat. Vull dir, aquí tenim...
0: Quines coses?
1: Busos, allà tenen ascensors.
3: A veure, podies pujar rampes, però puja tu aquella rampa, podem agafar un ascensor.
1: També és vera, també.
3: Gent claustrofòbica, no ho sé, eh? No
1: també
3: sé si
1: és
3: vera. Soraria.
1: La veritat que els ascensors a mi m'han fascinat molt. Vale.
0: Anaves per la història d'Andorra. Tu vares demanar, però qui ho vares demanar? A gent que coneixies d'allà.
1: Gent andorrana.
0: D'acord, autèntica.
1: Sí, gent de 8 llinatges andorrans, que són casualment igual que els que hi ha a Catalunya, però bé. La qüestió és que allà, bé, no sé si sabeu la història un poc de l'imperi franc.
0: Clar que sí.
1: Sí, no? Bé, hi havia un imperi franc que dominava Europa, tal, no sé què, que de fet va ser imperi perquè el papa va anar, no sé què. Hi havia un rei que és el rei Carlemany, vale? El rei que va emperador.
0: Què m'ho sona, l'història?
1: En Carlemany va regalar ses valls, bé, suposo que va regalar, va trobar aquelles valls i els hi va donar a gent que els hi havia ajudat a la guerra, a conquistar, pues, part d'Europa, tal, no sé què, no sé quant. I què va passar? Que amb els anys, aquella vall, que era com inaccessible i tal, i no sé què, van ser des Bisbe d'Urgell, és a dir, se va dividir com a per dos propietaris, que és el Bisbe d'Urgell, que és de Catalunya, i el president de França. Bueno, en aquell moment devia un rei de França, sí, el comte de Foix, de França, vale? Però després la monarquia de França no va funcionar per lo que sigui, i ara és president de França. Total, que havia un any que tributaven els impostos cap a Espanya, cap al Bisbe d'Urgell, i havia un any que tributaven els impostos cap a el comte de Foix. Vale? I clar, quan se va democratitzar tot i se va fer tot burocràcia, pues van dir, què feim? I perquè no hagués una guerra entre dos països que no interessava, pues van dir, bueno, feim un principat aquí... I
0: tot arreglat.
1: I va guanyar la pau per primera vegada. Em va sorprendre això. Va dir, com és possible que guanyi
0: la pau? Això vol dir que a Andorra realment no li interessava a ningú. No, ni a una banda ni a l'altra.
1: Efectivament. Fins que varen venir youtubers i tot era més barat.
2: Fins que varen veure que allò en realitat era una mina d'or pel que fa al tema de l'esquí. Hi ha les famílies d'allà, hi ha quartos, hi ha qualque cosa precisament a Andorra.
1: Efectivament.
2: Hi ha ascensors i doberingos.
3: Però al final, precisament, el fet que interessa d'Andorra és que és un principat. Vull dir, si formés part d'Espanya o França, perdria molt d'interès per molta gent.
2: I és paradís fiscal, també.
1: Efectivament. I era molt cacique.
0: Aquí ha estat de tot.
1: Era molt cacique, perquè també vaig demanar i les eleccions com funciona això? Hi ha partits d'Espanya, de França... No, aquí hi ha tot cosecha pròpia, per dir-ho com era, i hi havia molt de caciquisme, vull dir que a lo millor no entraven al Carrefour allà perquè el Batlle, el que era el president del país, però no volia, saps? Vull dir, hi ha molt d'interessos de per mig i això, el que tu dius, que és com un puesto molt interessant des del punt de vista tributari. Però bé,
0: ja que eres a Andorra, no vares a provar, tastar qualque plat típic?
1: És que no en tenen.
2: No en tenen.
1: Mira, m'hauran donat granissat de meló.
0: Granissat de meló?
1: Granissat de meló, ensaladilla... Bueno, m'hauran dit escreps. D'aquí són els típics escreps.
2: Ah, sí, perquè hi ha aquells...
1: Aquell home.
0: Un home que
2: com és?
1: No hi va anar.
0: Te fa una crep i mentrestant t'insulta.
1: T'insulta, efectivament.
0: És que és atracció.
2: I tu, beneit, de què vols el crep? No, la vull de Nutella. No, beneit, ets un beneit.
3: És que el pitjor és que has de pagar.
2: Sí, t'insulta, eh?
0: Sí.
3: Sí, és veritat, però, que estem a desmenjar, curiós. Nosaltres vàrem anar a berenar, jo vaig demanar un entrepà en cuixot i era d'aeroport.
1: Sí, eres mateix que tot. Molt car, un aigua 3 euros, vull dir, estan locos.
0: Locos.
1: Però bé.
0: Però i una activitat així típica...
1: Bingo, van anar al bingo.
0: Sí, van anar al bingo. Molt bon joc per jugar a bingo, un paradís fiscal.
1: M'ho vaig deixar 30 euros, no m'ho va tocar. Vosaltres heu jugat al bingo? Sí.
0: Andorra no.
1: Andorra no. Però vos ha tocat?
0: Només en el bar central.
1: No vos ha tocat.
3: Quasi, però no.
0: No, mai me toco, tio.
2: I vas fer 30 euros de despesa.
1: Sí, però vaig robar dos rotuladors. Això sí que...
2: Ah, bé, te vas sortir compte.
0: Compensat, sí.
3: No. 28 en simulat.
1: No. Però era molt trist, aquest assumpte d'allà, perquè si no jugaves te tren, vull dir, seient, i després el bingo eren 20 euros de premi, vull dir que... Escartó jugaves 2 euros i 20 euros de premi.
2: I quanta gent hi jugava? 3 persones?
1: Sí, perquè era de vespre, molt vespre, i hi havia 4 replegats. Sí, molt decrèpit. I seient ja estava molt avorrida, vull dir, era molt... És un negoci, ja, no és divertit com en el teu poble que fas el bingo solidari. I bé, un jamón, tal. No, ja no havia absolutament res. Però bé, tornant a lo dels ascensors, que és el més important per jo sóc molt fan dels ascensors, no sé si teniu ascensor...
0: Ah, a partir d'ara, però després d'haver anat a Andorra...
1: Jo de sempre he estat molt fan.
2: Tant... Has dit de veres o no, això?
1: No, ho he dit de veres.
0: Per tant, ara vares anar al teu paradís, has trobat el teu paradís.
1: Sí, jo no ho sabia i vaig trobar allò que diu, ostres, i me sé totes les marques, vull dir...
0: Això és de bon de veres.
1: Sí. El problema també que això entra en un futur que no he dit en el principi, que és que me'l van donar un tauler gran, vale? Que ho he dit, però també m'ho van donar de monodosis, com a taulerones petites. I bueno, jo em dono un parell de butxaca, tal. Bé, això després ho rescatarem. Però bé, els ascensors és increïble. Si fos un K, pensaria que és una caixa de teletransportació, no? Perquè tu te puges, tu mira que ets un K, te puges allà, puges l'ascensor i apareix un altre puesto.
0: És que si ho penses...
1: Sí, pels cans és així, jo ja ho tenc clar. Vale? Però després tenim moltíssimes marques, vale? No sé si en sabríeu dir qualcuna, de marca d'ascensor.
0: Clar que no!
1: No.
2: Josep, estic...
0: Però com he de saber ja una marca d'ascensor, vosaltres?
2: Estic estorat.
1: Que sapigueu que a Espanya n'hi havia un que se deia Zenia, que va ser...
2: Un clàssic.
1: Va ser... Va ser absorbido fa poc per una altra marca més europea.
0: Però això per què ho saps?
1: Perquè a mi m'interessa molt i jo sé que jo quan vaig a Can Meva Palma que hi ha ascensors, pues jo m'afim molt. Ostres. I nosaltres tenim ThyssenKrupp Elevators. Vale? Que és una marca...
2: I el poquest.
1: Sí, ets el millor.
2: No se li ha de posar oli ni res.
1: Ets el millor. I damunt me sé que el meu tècnic és en Juanma, perquè sempre posa les ferretines. Vos heu fixat, això?
2: El Juanma, quan ve a la teva finca... Sí. No me espera't una altra vegada.
1: Jo tens la clau. Tens la clau per obrir l'ascensor. No,
0: perquè... Ets la persona de confiança d'en Juanma.
1: Efectivament.
0: Tu.
1: I posa...
3: Jo, Josep, també no puc imaginar que ara que a teva totes les portes són portes d'ascensor.
1: No, ojalà. T'imagines, d'això que una casa té un ascensor?
0: I per tu, quin és millor model d'ascensor. És a dir, que ha de tenir un ascensor per ser el millor de tots.
1: Home, lo primer ha de tenir telèfon de veres, perquè normalment no funciona cap telèfon. Telèfon de veres.
0: Aquell és botó de la campaneta, no?
1: I que t'atengui qualcú, claro.
0: Ah, que t'atengui. Jo no he pujat mai cap ascensor que hi ha una persona que te pitja el botó.
1: Jo és que no he pitjat mai.
0: Ah, que t'atengui.
1: Sí, si te quedis...
2: Ni n'has anat a Hotel Budapest.
0: Sí.
1: No, tu penses que és allà, vamos, eh?
0: D'acord, i mirall. Per això un ascensor ha de tenir...
1: Un
0: ascensor bo té un mirall.
1: Sí. Un mirall, no ha de fer renou. És d'aquests... si heu anat a un edifici super, super alt, és d'aquest que fa molta via, sí, això sí. Mola molt.
0: Bé, i que tinguin vida, que se puguin veure les vistes.
1: Això també, això hi ha una moixa.
3: Musiqueta sí o no?
1: Musiqueta també.
0: No? Clar, això no existeix, una sense musiqueta.
1: Bueno, les comunitats no, però són molt cutres, però... I que te digui, subiendo. Això,
2: això t'agrada.
1: Menys mal que avisa, no?
2: Clar.
1: I si s'atura que digui parado, però també no sap molt bé.
0: I molts avisen a
1: sa centralita.
0: Sa planta,
1: sí.
0: No, però per àudio. Planta número 5.
1: Ah, sí, claro, claro. En castellà sempre, en català no n'he vist mai cap, no? Això és tremendo.
3: Ni Andorra,
1: eh? No, Andorra, bueno, Andorra és que no de... No, Andorra crec que sí que era en català, perdona. Crec que sí que ho de... Sí, sí, sí.
0: Bé, i com és? A veure, marques.
1: Bueno... la típica d'Otis, també és superconeguda.
0: Sí, aquesta l'has... Ah, sí, en Lluís l'ha dit. En...
1: Schindler, vale? Després hi ha Hitachi. Hitachi és molt bo.
0: Hitachi,
1: quina cosa és
0: Hitachi?
1: I també n'hi ha Hyundai, d'ascensor.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, hi ha de tot. De fet, n'hi ha Samsung, també. N'hi ha moltíssims, de veritat.
2: Però, bé, perdona, digues.
1: No. Jo amb aquest, amb la ThyssenKrupp, vale? que vos diré que aquí volia fer, que realment la secció és això avui. Vale? ThyssenKrupp és aquesta empresa que va absorbir la de Zenia, que són els nostres ascensors.
0: Els nostres. Com si ell també tingués una empresa.
1: Bueno, és que Inés, jo tinc acció d'aquesta empresa.
0: Ah, sí?
2: M'agradaria molt que entenguessis.
1: És broma, però bé, arrel d'aquesta absorció, ThyssenKrupp va trobar ideal canviar la marca, vale? Ja que no se digués ThyssenKrupp Elevators, que és una cosa superalemana, i fer un pas més mundial, per dir-ho qualque, no? Internacionalitzar més la marca. I què va fer? Va agafar les inicials, vale?
0: D'acord.
1: Les inicials de ThyssenKrupp...
0: Apassionant tema avui,
1: eh? Les inicials de ThyssenKrupp són TK, vale? Una sí. T i una K de quilo, no? I, claro, Elevators. Per tant, ara les inicials i la marca i el logo és...
0: TK.
1: TKE.
3: TKE.
0: Ah!
1: I, claro, no lo sé.
0: No lo sé, un ascensor.
1: No lo sé, és que no han pensat en el seu públic castellano parlant.
2: Jo m'agradaria molt, Josep, que qualque dia pots endur també en tu, en Juanma.
0: Quin temacle avui,
2: és que se dedica a...
0: Per favor, sí.
2: És de manteniment de la teva finca. Veniu tots dos i avui demanar-li en Juanga... Ai, en Juanga, en Juanma, a menys com vos duis, com és la vostra relació, si te telefona, escolta, Josep, me pot mirar això? I tu, sí, clar, clar.
0: Deixa-li una nota de Juanma, t'esperam, xiu-xiu, truc... telefona, no sé què, tinc coses.
1: En Juanma de TKE. Estic preocupat perquè posa pròxima revisió i està caducada, vull dir, ja fa mesos descobrida.
0: Deixa-li una nota, Juanma. Crida'm.
1: Avisa-me quan llegues.
2: És que ha canviat la normativa d'ascensors fa relativament poc, me sona.
1: No ho sé.
0: Però han deixat de xerrar d'ascensors, o no?
2: M'encanta.
1: Bueno, Inés, és que falta la darrera història, ja, per acabar.
0: D'acord.
1: Que és que... bé, ja vos he dit que fa molta calor i que dura toblerones a la butxaca de darrere. Val?
0: No!
1: La qüestió és que jo vaig anar a un ascensor per anar a la gala de clausura del festival i claro, m'ho vaig ficar germant dins la butxaca i està tot ple de xocolata. Vale? Xocolata fus. I clar, tu imagina't, allò, a un ascensor...
0: Per favor, quin acudit.
1: Ple de sa mà com si fos xocolata, tot marró i tal. I escolt també com a ple de xocolata. Clar, però així que m'havia cagat damunt.
0: Sí.
1: I de cop, a la planta 2, hi entren dos francesos dins l'ascensor. Clar, aquell jo ja, en plan, un poc assustat, i que diuen que fa, tal. I de cop, a la planta...
0: Quin
1: soberat. De cop, amb escul, com que m'havia fet enrere, vaig tacar el mirall de xocolata.
0: Per favor.
1: Però
0: quin cromo.
1: Sí, per així que m'havia cagat, i que tot estava cagat, i els francesos, claro, tal, no sé què, se comencen a fixar, i de cop s'atura l'ascensor. I m'ha quedat atrapat a l'ascensor amb aquella gent, i aquella gent, quan veu que vaig empastifar, que pareixia merda, es va, monsieur, monsieur, no sé com xerren l'ascensor. I va ser, i bueno, vaig patir moltíssim, perquè pareixia això que m'havia embrutat.
0: Però te van cridar l'atenció.
1: No, estaven a comanar perquè s'havien quedat trencats a un ascensor.
2: I també perquè hi havia un home que li agraden moltíssim els ascensors, que tenia el cul empastifat. Els hi van dir, no, huele.
1: Sí, jo, i xocolat, però aquell dia...
3: Tu imagina't si s'ha anat a tot el punt de vista del francès, eh?
1: Claro.
2: Mirat l'ascensor, al·lucinant, dient, oh, és bo aquest.
1: Sí.
2: Telefonant en Juanma, escolta, Juanma, que has de trobar aquí un Classe 2000...
0: Com va deu sortir d'aquell ascensor?
1: Bueno, se va obrir en 5 minuts, vull dir, tampoc...
0: 5 minuts, són molts?
1: Sí. Sí, se van fer molt llarg. A lo millor era un minut i se va fer molt llarg.
0: I no vareu tocar la campaneta?
1: Varen tocar la campana.
0: I funcionava?
1: Sí, molt bé.
0: Ai, molt bé.
1: Se va obrir tot sol, aquest ascensor.
0: Molt bé, el ascensor.
1: Sí, i vaig anar al bany i mai fer net.
0: I a Barcelona hi vares passar?
1: A Barcelona hi vaig passar i estic molt trist també perquè ha passat una cosa que és que ja no tenc el sofà on dormir del meu amic perquè ja no m'ho vol rebre més.
0: Mm-hmm. Per què no? Perquè vas amb pospitifat de Toblerone.
1: Bé, potser sí. Però no, perquè ja està cansat d'allò i de mateix jo no quedava amb ell, saps? Simplement anava a dormir en el seu sofà.
0: I tu ho ha dit?
1: Sí, m'ho va deixar caure. I jo ja entes de referència. Un saludo, Jaume. Però això, ja que ho has tret el tema, aprofito per demanar a qualcú de Barcelona que me conegui, perquè si no me coneix un poc raro, que menys si té qualcun sofà per anar a dormir, perquè tinc encara més seleccions i he d'anar a Barcelona recurrentment.
0: I no m'ho puc permetre. Missatge llançat, no, Maria Antònia, sí. Miró, a veure, mem.
2: Però ahir me'l va explicar que tenia cita.
0: Però sí, exacte, no te confies.
1: Vull dir, no.
3: Però les condicions són que si tu hi vas no han de fer plans amb tu.
1: No, man, qualcú no em poden fer, però a veure que jo arribo un moment que vaig allà i com si fos que meva, no?
2: Josep, darrera qüestió relativa als ascensors, i però matines, ja que ho creus aquí. Quan vas a un pis, mires pisos per llogar, no sé si has estat mai... T'agradaries que la descripció posessin 82 metres quadrats, 3 habitacions, ascensor, tal?
1: Hombre, jo això sempre ho miro. Sí.
2: Sí?
1: Sempre ho miro. El primer que se mira és l'ascensor, perquè van del pis...
0: Ni quarto, ni cuina, ni terrassa, res d'ascensor.
1: I si la llum tintileix un poc, és més guai, també, a vegades.
0: A mi, ha de tenir llum agradable. Bé, Josep, si quedes, mira, no xerrarem d'ascensor, però crec que passaràs gust, perquè resulta que la setmana passada vàrem anar a veure en Pep Sala, el fundador de Sau, el cantant de Sau,
1: sí,
0: del grup de Boig per tu. Ja saps, vaig per tu. Sí, va venir a Mallorca en Pep Sala, ja ho sabeu, per presentar el Pollença Rock, que se celebrarà a Pollença dia 7 i 8 de juliol. També hi tocaran els Amics de les Arts, Pel de Gai, Fora del Sembrat i Sau. I un dels titulars d'aquesta conversa que vàrem mantenir amb en Pep Sala és que després d'aquests 50 anys de música arriba la pel·lícula.
4: I ara nosaltres el que hem fet és reunir-nos la formació original a motiu de la pel·lícula, a motiu d'aquest espectacle, com dèiem, aquesta pantalla, i ha sigut una sort i una benedicció perquè realment la gent ens ha rebut d'una forma increïble. Tots els concerts que hem fet fins ara hem fet sold out i serà segurament la banda original interpretant cançons de tot al llarg de la història de Sau. És un viatge en el temps, un plantejament com un viatge al temps. Portem una màquina del temps que està dins la pantalla i tot això, que ens farà viatjar totes les èpoques de Sau i recordar totes les cançons. I penso que, evidentment, no totes, però moltes cançons de la història de Sau sortiran.
0: I això era en Pep Sala, que conversava amb en Xavi Oliver. Xavi, què més te va explicar d'aquesta pel·lícula? Josep, a tu t'interessa aquest cineasta?
2: Exactament, bonos. Aquesta pel·lícula és Els de Sau, és el biopic oficial sobre, ho dèiem, el mític grup de rock català dels anys 80, que va ser pionera en el seu gènere. No sé, Josep Alorda, si t'agrada.
1: Sí.
2: Coneixes alguna cançó? Boig per tu, per exemple.
1: Boig per tu.
2: Bé, aquesta pel·lícula narra l'ascens de la fama, la profunda amistat entre Carles Sabater i Pep Sala, la gestació del seu històric himne Boig per tu, i s'estrenarà en guany, i d'això neix aquest espectacle renovat que presentaran a Espollença, bé, que faran i que escenificaran a Espollença Rock els 17 i 8 de juliol. Entre moltes altres coses que van enxerrar.
0: Sí, ja mos ho vas explicar, però no tot va ser xerrameco. També vareu jugar, Xavi.
2: Naturalment. És a dir, li van demanar a Pep Sala, aquí ve el bessó, amb quin artista de Balears creus que li agradaria col·laborar?
1: Ostres.
2: Pep Sala. És a dir, li van...
0: Ja se m'ocorren bastant de noms.
2: Digues qualcun, per exemple.
0: Pep Suassi, per exemple.
2: Per exemple. Bé.
3: Pau de Bon.
2: Per exemple. Bé, és que, clar, ell voldria col·laborar amb tots, però, com comprendreu, també té preferències. Ràpidament farem un joc. Jo t'ho diré, nom d'artistes, i m'hi diria si col·laboraries més amb un o amb l'altre, d'acord? Començant, Maria del Mar Bonet.
4: Home, sí, clar, que clar, t'ho diràs, és una llegenda de la música en català i una dona amb un talent increïble.
2: Maria del Mar Bonet o Cris Joanico?
4: Potser faria més el Cris Joanico perquè és més de la meva generació, però qualsevol dels dos seria un honor.
2: En Cris Joanico o Maria Jaume?
4: Clar, és que el problema d'escollir és que has de renunciar, no? Exacte. Jo no renunciaria a cap, però el Cris, jo penso que és una persona que jo aprecio molt i crec que té un talent increïble.
2: I del Cris Joanico o Tomeu Penya?
4: Aquí ara em quedo amb el Tomeu, ara canvio. El Tomeu, que a més ho hem fet, hem cantat vegades plegats, i és un home que jo admiro moltíssim, i a més ens uneix una amistat.
2: Tomeu Penya o en Franc de Pel de Gall?
4: Ostres, és que en Franc de Pel de Gall també som molt amics. I, ostres, em costa molt de triar, però ara, mira, ara trio el Franc, perquè és una persona que he conegut fa poc i són boníssims, són extraordinaris.
2: Pets, ha estat un plaer.
4: Un honor molt gran, i moltes gràcies per rebre'm una vegada més.
2: Evidentment, espero no haver-te esgotat la paciència.
4: Què va, en
2: supersent que t'aquí.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Que simpàtic que vas pensar en tu, Xavi.
2: És que duia una camiseta que posava paciència, 1%.
0: Ah, d'acord.
2: I vaig dir, escolta, vaig un poc alerta.
0: Se va posar aquesta camiseta per fer entrevistes, no?
2: Exactament, sí,
0: alerta,
2: sí.
0: Alerta aquí.
2: Sí.
0: Però bé, se va quedar amb en Franc, de Pol de Gall, molt bé. Mm-hmm.
2: Sí, bé, se van conèixer, i bueno, fem d'en Franc, mos cau beníssim aquí a Xiu-Xiu, sí. I cau beníssim a tothom. Però bueno, jo volia introduir això perquè vull traslladar aquest joc que vaig fer a Pep Sala aquí a Xiu-Xiu, a Voltros. Molt bé, començarem per la reina de la casa. Qui és aquesta persona? Inés Mateu.
0: Ah, sóc jo.
2: Exacte. Inés Mateu, qui t'agrada més? Ara vos provarem un compromís a tots.
0: D'acord.
2: Qui t'agrada més, Maria del Mar Bonet o Aitana?
0: Mare meva, ja començàvem bé, eh? Mare meva. He d'opinar? Millor no opinar.
2: Digues, qui t'agrada més, Aitana o Maria del Mar Bonet?
0: Què hauria de fer amb elles?
2: Digues quina t'agrada més, i n'hi ha una que has de renunciar a una en pro de l'altra.
1: No. Aitana va venir a Samobo.
2: No és vera.
0: No era.
2: Va, era malla.
0: No, amb aquest, en Aitana.
2: Molt bé. Aitana o Tomeu Penya?
0: Tomeu Penya.
2: Tomeu Penya o la Rosalia?
0: Tomeu Penya.
2: Tomeu Penya o Joan Miquel Oliver?
0: Tomeu Penya.
2: Tomeu Penya... o Maria Hein, és que m'havia mullat. O Maria Hein.
0: Uf, que difícil. Maria Hein.
2: Maria Hein, molt bé, molt bé. Molt bé, per tant, tenim Maria Hein, que guanya envers tota aquesta gent.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Però no m'has dit que hauria de fer a Maria Hein, amb tots ells.
2: No, res, és quina música t'agrada més.
0: Música.
2: Ho he dit, sí.
0: Bé, d'acord.
2: Maria Hein.
0: He triat bé.
2: Molt bé. Continuem, Josep Alorda.
0: Vinga.
2: Bé, Maria Hein, que fiu, molt bé. Rigoberta Bandini o Cris Joanico?
1: Cris Joanico.
2: Molt bé, Cris Joanico o Maria Jaume?
1: Maria Jaume.
2: Maria Jaume o Pere Andreu?
1: Pere Andreu.
0: És amic teu.
2: Exacte, que és, per exemple, autor de cançons com Sa Llampuga, que va tocar aquí en directe. Molt bé, després tenim Pere Andreu o Xenoa?
1: Pere Andreu.
2: Pere Andreu o Dani Martín?
1: Pere Andreu.
2: I ara sabia que t'ho posaria molt complicat, sí, perquè ha de triar entre en Pere Andreu o Miquel Serra.
1: Ostres! Bé, en Pere som amics, però no tant. Miquel Serra.
2: Ah, Miquel Serra. Vale, bé, aquest era en Pere Andreu, sentim.
1: Va bé.
5: Sempre passa mirant el calendari.
2: Molt bé, continuem. I finalment, el petit de la casa, Jordi Suárez.
3: Vinga.
2: Molt bé. Maria Jaume o Júlia Colom?
3: Maria Jaume.
2: Maria Jaume o Quevedo?
3: No me la pot... O sigui, en Quevedo...
0: Quédate.
3: Jo no sé què da. Maria Jaume.
2: Que bo. Molt bé, Maria Jaume o els Manel?
3: Hauré de dir els Manel.
2: Molt bé.
3: Me sento obligat.
2: Bé, molt bé. Sí. Els Manel o Miquel Alledó?
3: Els Manel.
2: Recordem que en Jordi, fent l'arbre de Nadal, ves Betlem, perquè l'arbre de Nadal no en feim aquí a Xiu-Xiu, fent el Betlem, posaven el casset de Miquel Alledó.
3: Sí, però en el cotxe posàvem els Manel.
0: Ah.
3: I anàvem més en cotxe que posàvem l'arbre. Així que sonava més els Manel que nostre.
2: Molt bé. Els Manel o la Ludwig Band?
3: Els Manel.
2: Molt bé. I els Manel o la Fúmiga?
3: Complicat, eh?
0: No, està personalitzat, aquesta
3: sí,
0: tria.
3: Home. No, amb aquest...
2: És que la Fúmiga t'agrada molt, tu, eh?
3: Sí, amb aquest en la Fúmiga.
2: Molt bé.
3: Oh! Perquè ara els escol més.
2: Molt bé. Per tant, ja està, ho tenim clar. Jordi
0: molt
2: Suárez,
0: bé.
2: La Fúmiga, Josep Alorda, Miquel Serra... I en Inés Mateu ha triat Maria Hein.
0: Exacte, Maria Hein, la millor. M'ha agradat aquest joc, que ha iniciat en Pep Sala. Molt bé.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Cavallet, quan era jove.
2: I avui, a Nostàlgia, més que un títol, m'agradaria que sentíssiu un renou. A mi que vos rebé quan sentiu això.
0: Un restaurant.
2: Home, més que un renou, és un ambient.
0: Un restaurant.
2: És el menjador de l'escola.
0: Ah, menjador de l'escola.
2: Ahir anàveu voltes amb el menjador?
0: Sí. Cada dia.
3: Jo era nin privilegiat i no hi anava.
0: On anaves?
4: Mirava los Simpsons.
3: Jo anava...
2: Exacte, després de la ruleta de la suerte.
3: Sí, jo anava a casa.
0: Molt bé, exacte. Quina sort.
2: Bé, el menjador són aquell, és aquell renou de cadires que s'arrosseguen, de coberts que cauen a terra i de veus que s'enfilen fins al sòtil, de la cantarella aquella de silenci, silenci, que ve d'on Florenci. No vos la cantaven aquesta, voltros?
4: Sí.
2: Ah, sí, també.
4: Sí, no.
2: Bé, sempre hi havia aquell nin que acabaves primer, després aquell que amagava les verdures de valles torcaboques, el que se les menjava, que li deia, és que jo no en vull. Això era aquell. I és que repetia, refegia de macarrons si podia. Vosaltres quin nin éreu? Oh, quina nina.
0: És que mos robàvem patates fregides perquè era el que més mos agradava.
4: Jo sempre menjava bé, vull dir, sempre he menjat bé, i el que feia, a mi m'agradava ser lletuga, que era una cosa tal, i la deixava per al final, perquè era el que més m'agradava, i la dona que passejava, ara de menjar ser lletuga, i em fotia una bronca, i ella, però senyora, si a mi m'agusta.
2: Bueno, sentim els oients.
5: Soc en Gerard, soc de Palma, i bueno, tinc un record un poc amarg de l'època que me quedava a dinar. Per una part m'agradava perquè dinava amb els meus amics i feien bromes, comentaven tot el que havia passat a l'escola, però per altra hi havia dies que el dinar era molt dolent. Llavors jo, que no m'agradava molt menjar, era de mítics que me quedava fins al final amb la mítica bolla que se te posava a la boca i m'havia de quedar fins al final. I després també recordo un altre dia que per fer... vaig pintar una paret amb una ungla i me van fer quedar... El càstig va ser quedar-me en el menjador de camarer. Mentre tots els meus amics dinaven, jo era el camarer. I això m'ha recordat molt personal. Com està el pati?
0: Està per fer una party. 9-7-1-13-99-00 si mos voleu telefonar i compartir l'experiència de quan dinàveu a l'escola, hora de dinar a l'escola, menjador escolar, etc. Que recordeu? 9-7-1-13-99-00, telefoneu-mos en directe. En Lluís Fortes a vos agafar el telèfon i vos escoltarem.
2: Bé, tot això, aquest oient, hem de destacar que ha dit una cosa que encara no és capaç d'entendre, i és que va pintar una paret en s'ungla.
0: La de guerrascar.
2: No.
0: Jo me'n recordo que sempre me castigaven a fer-ne taules.
2: Ah, sí?
0: A quedar, quan tothom se n'anava, a fer-ne taules.
3: Vol dir que la liava sempre, tu.
2: Clar.
0: Sí,
2: que havia xerrat tot l'odi, per escoltar.
0: Xerrava. Me castigaven perquè xerrava. Ja m'airar dinant, què he de fer?
2: Ja.
0: Xerrar.
2: I fer així. Inés!
0: Totes fem orden. Voleu callar?
2: És que, clar, per això també és monitors que coneixen cada nom, cada mania, cada batalla a l'hora de dinar, aquesta bolla que te feia, per exemple, ho explicava en Gerard. Sabien qui necessitava una empenta per tastar la fruita, qui sempre demanava aigua, qui feia geniades per saber-ho de veure els seus amics, i qui se quedava embadalit mirant el pati desitjant sortir. Hi havia gent que li agradava i gent que no li agradava i no hi havia manera. Miquel Llaneres.
6: Jo sí que anava a un menjador escolar quan era petit. El que passa és que no va durar molt, la cosa. Ja de ben petit tenia espaldar un poc exquisit, sabeu? I com ha anat tota graciosa, ma mare encara me la conta dia d'avui, que un dia resulta que vaig tornar i li vaig dir que havia dinat de 4 plàtans i 2 kiwis i res, va trobar que fins aquí havia arribat el tema. Que era ben hora de comptar amb mi. Jo, si volia ser sincer, ni siquiera record que m'havien oferit per dinar, però probablement devia ser algo de peix o qualsevol cosa de l'estil que de petit no m'anava massa bé. Venga, un saludo.
0: Ai, aquests infants triats.
2: Clar, estriats.
0: Estriats. En Jordi ha estat monitor de menjador.
3: Sí.
0: Jordi, quina és la perspectiva dels monitors?
3: Jo crec que la pitjor activitat que pots fer com a monitor és un menjador, segur. Perquè és que no vol menjar, és que és un poc el que dius, però clar, com a monitor és molt difícil. Perquè no saps, a vegades no saps com fer-ho. Què fas? Fas menjar i l'obligues i el tens allà, pobre lot, que els amics juguen al pati, disfrutar.
0: Hi ha molt de traumes entorn al menjar, és que... i el menjador.
3: Sí, no, és un tema complicat.
0: No sé, tu 13-99-00, si mos voleu contar el vostre trauma en el menjador.
2: Nosaltres dèiem, teníem de bar, clar, hi havia lots triats, que tenien el monitor de vora i de menja, però en Jordi ha fet una reflexió molt interessant.
3: Clar, que si tu l'obligues a menjar i el tens allà patint, al final pot associar menjar a una cosa negativa.
2: Mm-hmm.
3: I això, li, pues, quan sigui gran, pot dur traumes, també, per clar. Aquest tema. Un desastre.
2: Un desastre. Bueno, ara, quan pensam en els menjadors escolars, sovint recordam més les persones que no els menús. Manco, en el meu cas, recordam aquella cuinera que sempre somreia, aquell company que no volia mai menjar peix, la monitora que sabia tallar la carn molt ràpid, o aquell amic que no arrobegava res i que, bueno, ho tirava en terra o ho regalava als seus amics.
1: La veritat que varen tenir moltíssima sort, els santjuaneros i els santjuaners, de poder coincidir en Belén. Vull dir, la cuinera, no tinc record de veres, vos ho juro que no tinc record d'un plat dolent. És vera que te podia agradar menys o més, però d'aquí venien un poc les anècdotes de fer un parell de trapitxeos de tu t'agrada més aquest plat, toma, te'n pots la meitat del meu i jo faig com si ja me n'hagués menjat la meitat. Era molt bona la pizza que feia. I mira que era senzilla, perquè tampoc era una pizza amb mil coses, però la pizza era molt bona. I la coca de xocolata i ametlles, la veritat que no me sabria greu que ara me'n duguessin un trosset.
2: Molt bé, per tant, d'aquí, Cata Jaume...
0: Aquest Sant Joan és...
2: Home, imagina, feim una crida. Però perquè Cata Jaume, per favor, li duguin un tros de coca d'aquesta.
0: Com una dugui per tot,
2: bé,
0: per
2: sí,
0: favor.
2: Sí, però ella demana. Sí, sí, sí. Altra... Quin era el pla que més mos menjar, que més mos agradava? Què vos agradava?
4: Ostres, els macarrons.
0: Jo l'he rebossat, supòs. I hi ha una cosa que sí que jo crec que es culpa del menjador, que no m'agradin els bolets, els xampinyons, etc. Tubèrculs, no. Són tubèrculs.
4: No són fongs.
0: Això, els fongs. Els tubèrculs són les patates.
2: Mm-hmm.
0: Perquè me'l van posar una vegada i mai puré de xampinyons.
2: Ui.
0: I no va agradar gens a ningú. Ningú. I mai més n'hi vava. Però és que només saló... Mm-hmm. Saló de xampinyó, ja me'n recorden... Sí.
3: I què devia pensar la cuinera allà? Devia dir, ostres, tio...
0: No, també van tenir sort. Era tot molt bo, però justament aquell dia no van entinar.
2: Pregunta, i vols fer entremeses?
0: Sí.
2: Encara ho entres, és un tros de pernil, un tros de formatge,
0: sí, sí.
2: Ensalada russa...
4: Sí, sí, sí.
0: Sí.
4: Nosaltres...
0: Jo no mai entres aquest plat.
4: Clar, clar. Nosaltres li dèiem plato combinado. I era com a combinat, de què? Si ha posat una lonxa de xopa i una salami,
0: entremesos, però que són entremesos?
2: No ho sé.
0: Jo encara no ho sé.
2: És que no ho sé. Però bé, és clar que sa vida, perquè passin coses bones, i també n'han de passar de dolentes. I un bon dia, i això pot passar, i ja ha passat, pot canviar l'equip de sa cuina.
7: Vaig tenir un desengany quan na Maria, que era sa cuinera de tota la vida del menjador, que a més me'n record que vivien a l'escola, a les antigues cases dels mestres, se va jubilar. I va entrar a gestionar el servei de menjador una empresa d'aquestes professionals, direm, per mantenir les formalitats de catering, no? La baixada de qualitat que hi va haver de passar d'Anna Maria a l'empresa aquesta va ser terrible, però terrible. Tenir Anna Maria era com tenir una predina que s'encarregava de fer dinar per... uns 100 i busques els lots, una altra vegada voràgina del capitalisme de depredar aquests espais relacionats amb l'infància per obtenir un benefici, no? Crec que aquest va ser el meu gran trauma del menjador escolar. Bocinada de tumba.
0: Ja ho han dit que hi havia molt de traumes i hem aclarit que són els entremesos. La nostra companya Victòria Morell d'Informatius mos diu els entremesos són platets que se posaven entre menjades perquè no se fes tan pesada s'espera entre els entrants, els segons, els primers, etc.
2: Està bé,
0: idò aclarit, ja està. Ja sabem que són els entremesos. Després de tant d'anys ho hem aclarit.
2: Home, beníssim.
0: Beníssim.
2: Ja està, això ja és està. Tot.
0: Bé, encara no m'acabava, però...
2: No, encara ja va xiu-xiu.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Famós i fart, telefoneame, que és aquesta cançó que diu així, Xavi.
1: Telefonando y ahora encuentras que está bien. Es porque sabes que estoy tan enamorado que si me empeño...
0: Empreño.
1: Empreño, volveré. Hoy es mi santo y no te has recordado. Tengo una gran deprimisión y ahora te canto por decirte que he tirado y tus dos retratos al fajón.
0: Dijous enviarem en Jordi en el Corte Inglés, on en Lluís i en Llat de Dos i Far signaran merchandising.
1: I com deu ser el merchandatge aquest Dos i Far?
2: Home, deu ser merchandising.
0: Com deuen dir ells?
2: Merchandising.
1: Com ho deuen dir?
3: Merchandising.
0: Jordi, te fa il·lusió?
2: El merchandatge. No, això està valencià total. Me fa ganes, clar que sí. Jo, tot el que pugui fer per Dos i Far ho faré.
1: I per xiu-xiu,
2: també.
0: Bé, no me n'arrigueu de com xerren els de Soifar, perquè, vinga.
1: A veure, endús tot el dia amb una prova com el vols fer.
0: Sí, vols fer una prova.
1: Vam darrere d'això, a
0: veure. A veure, en quina velocitat podeu traduir paraules del català en el castellà? D'acord? És el que té el bilingüisme. Que a vegades juga males passades. Vosaltres, qui vol començar? Vinga. Jo crec que riurem.
2: Va, vinga, comença. Va,
0: vinga.
2: Mollet de damunt, així.
0: Vinga, en 40 segons, Jordi, has de traduir les paraules que te diré, d'acord? A veure, si de 5 que n'han preparades, quantes em pot traduir?
2: Seré molt dolent. Jo de petit me costava molt, de fet, xerrar en castellà, perquè totes tens feia...
0: Idò, anem a veure si has millorat. Temps. Ciurons.
2: Passa palabra. Ciurons, garbanzos.
0: Molt bé. Queixal.
2: Me sortia Quijote, no? Queixal... no ho sé.
3: Què és un queixal?
0: No li digueu, que si no ens aperta.
2: Queixal, però... Si ha,
0: 40 si segons, només has dit una paraula, encara.
2: No en tenc ni idea, va. És que jo, tot, vos ho juro, que som molt dolent en certes paraules. Queixal...
0: només
2: ha
0: dit una paraula.
2: Ja, però...
0: Garbanzos.
2: Ja.
0: Queixal... Jordi, de 5 paraules en 40 segons només n'han podut.
2: Bueno, queixal com és?
0: Com és, queixal?
2: És que a mi m'ha mirat tot 3.
4: Però és andorrano, aquest tio.
0: Muela.
2: Ah, no hauria tret. Ja vas dir que no hauria tret.
4: Hòstia.
2: Muela. Vale. No, ja m'hauria... Ja, no sé com he provat castellà durant...
1: A veure, Jordi, és perquè aquest joc és molt complicat.
0: Un moment, jo un dia vaig anar per una infecció de queixal a Son Llatze i me va atendre una metge que no me va entendre quan li vaig dir queixal i jo, amb febre, que no podia més, vaig haver de pensar com s'ha de queixal en castellà i no me sortia... Me va sortir, muela, però... Clar, quan tu estàs malament, però això és important que els metges sàpiguen la nostra llengua,
1: això
0: perquè és que
1: passar...
0: jo estava moridora i aquella dona jo no puc estar per pensar compte de queixal, per això l'he parlat.
1: En el supermercat vaig anar, mem, a Jouabert.
0: Ah, sí?
1: Jouabert! Sí. Què me diu? No sé què vol, no sé què, és el Jouabert. I jo, evidentment, m'ho van deixar castellà, jo, vull dir. I me diu, Jouabert, Juliberto. I on d'anar? I no hi havia manera. I vaig haver de cercar el mòbil. Bé, me'n vaig. I vaig haver de cercar i vaig dir...
0: Aquestes coses no poden passar, però passen.
2: Puc saber quines eren la resta o no?
0: Vinga, te les fem en el final. Qui vols el següent?
1: Va, jo.
0: Tu? Vinga, Xavi. Vinga, Lluís Fortes en el control tècnic. Temps. Coixí.
1: Cojín.
0: Clot.
1: Batxe.
0: Escurar.
1: Ui. Fregar, los platos, no?
0: Sí. Granar,
1: barrer.
0: Molt bé. Estendre.
1: Tender.
0: Molt bé, Xavi.
1: Ja està. Se te'n jo més complicades.
2: Sí, coixí. Coixí era fàcil.
0: Ah, però jo volia que diguessis almohada.
1: I jo què dic, cojín?
0: Sí.
2: Ah, bé, però també és correcte. No?
0: Bé, molt bé.
1: Ja si haguessin anat per allà per faves, tot això, ja que és...
0: A prova, diguéssim. Vinga, a l'hora de tu, com vas?
3: Jo molt bé.
0: Sí?
3: Jo control.
0: Lluís Fortes en el control tècnic. Tens... Mongeta.
3: Judia.
0: Matalàs.
3: Colchón.
0: Dimecres.
3: Miércoles.
0: Poal.
3: Cubo.
0: Cap.
3: Cabeza.
1: Joder.
3: Ah, pot ser jefe.
0: Ah, ninguno.
1: En cap i cap.
0: D'acord, jo m'ho haguéssim fet i aquest suspens. Crec que vos he posat a prova en els que més en sabíeu, manco en Jordi, clarament. Jordi, vols que te faci la següent?
2: Sí, però fora el rellotge, no me poso nerviós.
0: No, ha de ser el rellotge. 971-1399-00 si voleu jugar en aquest joc tan divertit.
1: Jordi, ho has d'encertar, ho has de fer bé ara.
2: No, és que ja quedaré fatal, perquè si
3: entenc dues. Entenc dues.
2: Vinga, queden tres, no?
0: Vinga. Lluís Fortes, el control tècnic, tens queixal?
2: Muela, vale.
0: Ulleres, ulleres.
2: Gafes.
0: Molt bé. Colze.
2: Codo.
0: Llençol.
2: Llençol... no me sortirà, tampoc. Llençol, una...
3: Mira, bajera i encimera.
1: No ho diré.
2: No. Llençol...
0: No li digueu,
1: No li direm.
3: No, però...
2: No sabia... Que estic descobrint una faceta que no sabia.
0: Ah, que és difícil.
2: Que en som molt dolents.
0: És per temps, és la pressió del temps.
2: Sí.
0: Vinga, 971-1399-00. Li voleu dir a en Jordi en directe com se diu llençol en castellà? Llençolo? No.
2: Llençolo.
0: Ho diuen a tots i pare,
3: no,
0: si fa el cant en Llençolo.
3: En Llençolo.
0: 971-1399-00 si li voleu donar la resposta a en Jordi.

0: Una, a mi com...
1: Encara no ho saps, eh?
0: M'he preocupat un poc i tot, eh? Ara m'ho ve preocupar.
1: Escolta, però si l'estens, Jordi. Pots...
0: No, si encara no...
1: Lidoin, com se diu. Josep, digue-li tu, que t'he vist expert.
2: És una cosa que a Àfrica que se diu sabana.
0: No, però el pitjor és com ho deus i dic, no ho hauria tret de cap manera.
1: Ja. Sabana, jo crec que són les paraules que no tenen la mateixa terminologia, no? Al final,
2: no, no, jo amb ocells...
1: La mateixa arrel.
2: Amb ocells i plantes i herbes, com diuen Xavi.
1: A tu t'ha anat molt bé, però.
2: Sí, sí, jo en sé. Jo en sé molt. Jo he llegit.
3: Molt bé. Ara toca fer-li nines. Aquí que se'n riu molt d'en Jordi.
1: Jo soc molt, molt dolenta.
3: Molt bé, és que, clar, n'hi ha
1: de fer. Totes estan inspirades en experiència professional, les que vos he posat a prova.
3: Molt bé.
1: Personal, vull dir.
3: Per tant, temps.
1: Vinga.
3: Espardenya.
1: Espardenya, zapato...
3: Aixeta.
1: Grifo.
3: Enciam.
1: Lechuga.

0: Està divertit.
1: Sí.
2: Jordi,
1: sobretot
2: en Jordi. Jo he rigut moltíssim.
0: Quan ha dit ciurón, Jay. Hòstia.
2: I et veig ja la crema.
1: Tu no
2: sabies
1: ciurón.
0: Sí, ciurón, sí. Sí, ciurón.
2: Hauré d'anar a classes de repàs. De castellà.
1: Mira, hauries demanat a selectivitat que avui ha sortit la Maria Pombo.
2: Aquesta l'hauria pogut contestar.
1: I ella sí que xerra castellà tot el dia.
2: Ella sabrà dir sàbanes.
1: Ella sí. Sí, però és que crec que no sap un altre idioma, aquesta loto.
3: No,
1: Maria Pombo.
3: Podria ser, podria ser.
1: Bé, voldreu que el repetim o
0: sí.
1: Oh, no? És un
0: sí,
1: poc...
0: sí, sí, no, m'agrada.
1: Però potser és una mica absurd, una mica, no sé, obvi.
0: No, jo crec que està guai. Està, no?
1: Bé, gràcies. Gràcies per l'aprovació.
3: Per l'aprovació.
2: Ho podem fer, però la pròxima vegada sóc jo que vos posa a prova.
1: D'acord.
2: Així jo no ho he de fer.
1: No,
2: perquè ja
1: no, gràcies que tu participis,
2: ja mos hem donat compte que el meu no és això. Per tant, no ara ja va per
3: Jordi,
2: vosaltres.
3: Jo te puc comprar que pèsols, per ventura...
1: No pèsols com...
3: Muela.
1: Pèsols?
2: Sí, no, muela. I encara m'ha ficat branca.
3: No, però... és que flaçada...
1: Un moment, muela, pèsol com és?
0: Guisante.
1: Ah, guisante.
3: És bon, Josep, eh?
1: No ho sabia jo ara.
0: Ai, que bo.
1: Atenció, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 399. Demà farem 400 programes. No feu una festa, o no?
0: Un premi.
3: Home, una sorpresa.
1: Sí, no pot ser mai.
3: Tic-tac.
0: Joder, jo no
1: Josep Alorda, gràcies. Torna la setmana que ve, si vols. Portes obertes. Gràcies per quedar una hora amb nosaltres. Xavi i Jordi, gràcies també. Tornem demà.
3: A tu, Inés, estimada.
2: Demà.
1: A vosaltres també. Adéu, adéu.
4: Ei, què passa, xiu-xiu? Com estàs? Sóc una cota, però si no m'ho heu reconegut. Vale.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. La justícia l'ha autoritzat i es farà efectiu aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que està formada pel Consistori i la delegació del Govern, per dissenyar el dispositiu per desnonar les persones que encara no han sortit de manera voluntària tres mesos després d'iniciar-ne el procés. Segons el Bala de Palma, Jaime Martínez, en aquests moments hi ha 80 persones que viuen a l'antiga presó.
2: Instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com els he dit, és un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
0: El Batlle també ha assegurat que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local els dimecres, dia 3 de juny. I avui també són notícia les educadores de 0 a 3 anys. Ahir a hora baixa, prop d'un miler es manifestaren a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi. Les educadores han anunciat també una nova convocatòria de vaga. Serà dia 16 de juny.
3: La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'escoletes es van manifestar a la plaça Pare Camps d'Es Mercadal i al passeig Vara de Rei a Eivissa.
0: I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat per als 5.000 estudiants de les Balears.
3: A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
4: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit només repassar aquestes

0: setmanes i ha estat fàcil.
1: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
2: I el Parlament reprova el president d'ENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
3: Tots els partits, excepte Vox, han criticat el projecte. Tot mentre l'ENS aeroportuari es defensa, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep n'estaven informats. La directora de l'aeroport, Marta Torres, diu que l'ampliació de l'aeròdrom cerca adaptar-se a la normativa europea.
4: Hacer comentarios también se les presento de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
2: I un home de 73 anys mor ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
3: Va passar ahir quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
2: I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona, això després que ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquivés la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme. Vos explicarem a partir de les 7:40 minuts i abans a les 7:35 en els esports. Vos contaran també que les jugadores mallorquines de la selecció espanyola esperen que el divendres l'estadi de Son Mos presenti un pla absolut. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia, Patri. Harry i Lucía Corrales han demanat el suport de l'afició per rebre la visita d'Anglaterra. El combinat espanyol juga la primera posició del seu grup en vista a la classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. L'equip de Sonia Bermúdez farà avui el seu tercer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni i al programa Esports 3 a partir de la 1:05 parlarem amb la portera Cata Coll. I en ciclisme al Giro femení, la quarta etapa va deixar moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen. Mavi Garcia, la ciclista mallorquina, va acabar a la posició 23 i és 19a a la general.
2: I pel que fa al temps, continuen les temperatures elevades. Avui, que també s'activa l'avís groc per mala mà a Menorca i al nord-est de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui encara tindrem un valor elevat en el termòmetre, però així tot tindrem una refrescada bastant important. Ja no esperen tenir un valor tan elevat en el termòmetre com aquest dies anteriors. La causa la tenim en una entrada de vent de gregal. Un vent que ha bufat amb força en aquestes primeres hores, tot i que a partir del migdia començarà a afluixar. Això sí, ens provocarà tota una sèrie de canvis. Començant per la temperatura, tindrem aquesta disminució. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 25 i els 29 graus. D'altra banda, també provoca una alteració marítima, principalment al nord de cada una de les illes, on predomina la forta maror. Més enllà d'això, esperant que ja a partir de demà tinguem una certa recuperació d'un valor més elevat en el termòmetre i també unes condicions marítimes una mica més tranquil·les. I d'altra banda, quant al cel, esperant també tenir un augment dels núvols a partir del migdia, sobretot entre Mallorca i també a les Pitiüses. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus al Port de Sóller, 20 a Sa Pobla i 21 a Son Carrió. A Menorca, 20 graus a Cal en Bosc i 21 a Mahó. I a les Pitiüses, 22 graus a Sant Francesc i 23 a Eivissa.
2: I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7:05, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Toni Escanelles, Cristina Boussà i Neus Pericàs. Començant.
7: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desnonament de l'antiga presó. Ara la justícia ja ha autoritzat el consistori a dur a terme el desallotjament forçós d'aquesta infraestructura que es farà efectiu aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat amb la presència de la delegació del govern per dissenyar el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després que es començés el procés. En té tots els detalls Carme Moreno.
8: El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'antic edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
9: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut, que és el que ha passat aquests mesos, i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
8: El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa, i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea, segons Martínez. El primer edil també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
9: L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir, com tots, pues, una sèrie de condicions, i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
8: El Batle de Palma ha assegurat que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Cor redacta el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
2: Precisament al barri palmesà de Santa Catalina s'ha executat el desnonament d'un pis. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
3: Pilar ha abandonat el pis on residia de fa 14 anys i diu que de moment haurà de viure en un hostal. Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi vivia algú i assegura que ara el necessita per viure-hi amb la seva parella.
10: Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola.
11: Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final.
3: Finalment, el desnonament s'ha produït de manera pacífica.
2: També s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria a Eivissa. L'Ajuntament retira les que encara hi queden abandonades.
3: La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions els ha fet decidir a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com per viure.
2: I nou propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de Menorca, més de la meitat a Mahó. El termini impulsat pel Consell per captar blocs de pisos va acabar aquest diumenge.
3: Es tracta de propostes per adquirir pisos a edificis plurifamiliars i ampliar el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert dia 13 de maig, s'han presentat 6 ofertes a Mahó, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són en total 53 habitatges. Alguns dels blocs oferts en té una vintena. Adolfo Vilafranca és president del Consell de Menorca.
12: 15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis, i per tant copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota silla i no centrar molt només en un municipi.
3: El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i si es troben en construcció o formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. La compra dels pisos es finançarà en càrrec als romanents de tresoreria de la institució.
2: Jo destacava amb els titulars, però d'un miler d'educadores de 0 a 3 anys a les Balears s'han manifestat per reclamar un conveni autonòmic propi. Anuncien una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny. A Palma, la concentració en centenars de persones va començar. A les 6 del capvespre, a la plaça d'Espanya, a la mateixa hora, 150 treballadores d'Escoletes es varen manifestar a la plaça Paracamps d'Es Mercadal i al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
3: Diuen que una educació digna passa per millores salarials, la regularització de les ràtios i l'equiparació del calendari escolar amb altres etapes educatives. La portaveu de la xarxa 03 és Noelia Jiménez.
13: Donar les gràcies a les famílies, a totes les famílies que han vengut amb infants, i el que sí volen dir com a xarxa és que ens escoltin, que estem cansades de que estiguem en un sector que mai ens volen mirar.
3: Ahir, inicialment, tenien prevista una vaga, però la Conselleria de Treball va advertir d'un defecte de forma i es va desconvocar. Les educadores, però, asseguren que estan animades per continuar amb les protestes.
14: Vindicam unes condicions laborals molt més dignes i també un decret de mínims que ja fa així com està. Vull dir que mos escoltin, que fa molts anys que anem darrere tot això.
15: Un sou més alt, una baixada de ràtios i, sobretot, una equitat i totes per tenir això com seria.
3: Com sentíem, una de les reivindicacions més destacades és la de rebaixar el nombre d'infants per aula. La portaveu de la xarxa 03 a Menorca, Laia Coll, explica per què.
16: Decret 23-20 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan, si mos miram, el decret que hi ha, per exemple, per les gallines, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar sos.
3: De manera paral·lela, les mobilitzacions, patronals i sindicats han acordat constituir una comissió negociadora per parlar del conveni autonòmic dilluns a la Direcció General de Treball.
2: I el conseller d'Educació, Antoni Vera, defensa la gestió de l'actual executiu, afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual. Ho ha dit durant una intervenció al Parlament en resposta a una pregunta de la socialista Amanda Fernández.
17: Vos deman perdó en nom del govern anterior d'esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada, donam resposta a les demandes de les educadores fent una esmena a la totalitat en el sanchisme i el samandisme, perquè els seus problemes són fruit d'estàndem Sánchez-Amanda.
2: I encara de l'educació. Els estudiants afronten avui la segona jornada de selectivitat. A les 9 tornaran a les aules per fer les proves de disseny, de geografia i de química. També avui s'examinaran de català i de filosofia. Són gairebé 5.000 els estudiants que s'han presentat en aquestes proves d'accés a la universitat que enguany tenen novetats com és més control dels dispositius electrònics i l'aprovació de sancions.
3: Els estudiants tornen a les aules amb bones sensacions. Després de la jornada d'ahir, el 58% fan les PAU al campus de la UIB a Mallorca. Expliquen que en general les proves no han tingut gaire sorpreses i que eren assequibles pels qui havien estudiat.
18: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
1: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
3: Enguany, les proves tenien novetats, com ara sancions, a més control en els dispositius electrònics a les aules amb l'ús de detectors de radiofreqüència. Els estudiants ho veuen amb bons ulls perquè diuen que fer trampes pot determinar la nota final.
11: Em sembla bé perquè hi ha gent que fa trampes i la seva nota no és real.
3: També hi ha canvis en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa a la UIB, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
19: Enguany tenim dos sistemes de lectura. El sistema clàssic de codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos codis, el codi de barres i el codi numèric.
3: Els estudiants finalitzaran els exàmens a les 7 del vespre en unes proves que acabaran demà dijous.
2: Són ara les 7 i 16 minuts, fem una pausa i després anem fins al Parlament.
20: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: La Cambra Autonòmica rebutja per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava a Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la Cambra també ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa.
21: La majoria de la Cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri de Transports en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Durant el debat, el PP ha defensat que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. El diputat i president del Consell, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
0: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
21: Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport i el diputat Àlex Pitaluga ha culpat el PP de la privatització d'Aena.
4: Sí, reclamam a Aena que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'Aena el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
21: Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha carregat tant contra el PP com contra el PSIP i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari.
22: Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis manes, convencis seus.
21: Vots ha estat l'únic partit que ha defensat el projecte aeroportuari i la diputada Patricia de las Heras ha criticat el que considera discursos antiturístics.
23: Ahora nos llega el PP Balear a colonizar competencias estatales con los mismos argumentos. Contención turística, sostenibilidad ambiental y crecimiento cero. Si es que parece un discurso salido de la izquierda.
21: La reprovació del ministre Puente i del responsable d'Aena ha sortit endavant amb el vot en contra del PSIP, que ha acusat el PP d'utilitzar el debat per atacar el govern espanyol.
2: I de la seva banda, Aena assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats del projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa i que no s'hi varen oposar. A més, l'ens aeroportuari insisteix que l'ampliació d'Escodolà només cerca adaptar l'aeròdrom a la normativa europea i millorar-ne la seguretat d'ànima nau.
24: Aena diu que el 27 de març va traslladar a l'administració local i autonòmica un esborrany de la reforma sense rebre'n cap oposició. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
25: Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
24: El projecte preveu edificar 170 metres per ubicar noves portes d'embarcament pels vols amb destinacions fora de l'espai Schengen, majoritàriament els del Regne Unit, que arriben a registrar fins a 10 operacions simultànies. En una altra zona s'aixecarà una sala VIP més gran. És de nou Marta Torres.
25: No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad. Insisto que es una actuación cuyo objetivo principal es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia del pasajero, pero sobre todo hay actuaciones que ahora veremos que vienen muy ligadas a un cumplimiento normativo.
24: Segons Aena, les obres previstes no impliquen un augment de la capacitat que mantindria un topall de 10 milions de passatgers anuals. Ara comença la fase de redacció de projecte i les obres està previst que comencin l'any 2030.
2: I els turistes que arriben a Menorca en creuer gasten una mitjana de 27 euros per persona en comerços locals, una despesa que és pràcticament la meitat de la que fan a la resta de les illes. Segons les dades publicades per l'Institut Balear d'Estadística, els creueristes gasten 50 euros de mitjana tant a Mallorca com a Eivissa, Excel. Camarasa.
5: Aquí a Menorca, la meitat i la tendència és a la baixa. Fa 3 anys, el 2022, la despesa era de quasi 29 euros i mig per turista. Entre els motius que poden causar aquesta diferència hi ha el fet de si el creuer inicia o bé acaba el viatge en un port concret o si fa només una escala. En el cas de Menorca solen ser escales de poques hores. També hi influeix si el paquet turístic és de tot inclòs o no. Miquel Camps és coordinador territorial del GOP.
26: Doncs moltes vegades són tot inclòs, i si ho tenen fàcil, la gent torna a dinar en el creuer. Són els cas d'esport d'amor, és especialment fàcil perquè els creuers queden aferrats a la ciutat, diguéssim. Baixant les escales ja estàs en el barco, no? Si, per exemple, quedessin a l'altra banda del Cosnou, potser a la gent li faria més gràcia tornar allà i gastarien en els restaurants, no? Però aquesta proximitat probablement fa que la despesa gran se faci en el creuer i no a la ciutat. No?
5: L'any passat Menorca va rebre 100.000 turistes en creuer, en un centenar d'escales, totes a Maó, excepte una que es va fer al dic de Somblanc. La despesa total dels creueristes que l'any passat van viatjar a l'illa és, per tant, de 2.700.000 euros.
2: Iberostar Cuba Hotels i Resorts s'ha desvinculat de la gestió de 12 hotels a l'illa de Cuba. Iberostar pren aquesta decisió després que Gaviota, la cadena hotelera controlada pel grup d'administració empresarial, hagi estat assenyalada pel govern govern nord-americà per ser propietat de les Forces Armades de Cuba.
6: La retirada d'Iberostar, anunciada a través del turoperador argentí Sudameria, ha cobrat plens efectes des del dia 1 de juny. Iberostar mantendrà, però, la seva presència a Cuba a través d'establiment d'altres grups turístics no vinculats, això sí, a l'exèrcit, entre ells Cubanacan i Grup Carib.
2: I en ple inici de la temporada turística, el mes de maig, l'atur ha baixat a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre de desocupats en els 23.600. Segons les dades que ha publicat el Ministeri de Treball, les illes han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta dels serveis.
21: Pel que fa a la desocupació, els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector serveis, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Per sexes, són majoria les dones i les dades també mostren que un de cada cinc són estrangers.
2: Els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears cada vegada hi ha més gent fent feina però més precarització. Són la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, i Pedro Ma, secretari general d'UGT.
8: Està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat.
9: Creem riquesa i creem ocupació a canvi de què? A canvi de què, si la gent ha de viure a caravanes? No és una anècdota, no és que estiguin simplificant o caricaturitzant un problema, no, és que és real.
2: La gran patronal, la CAEP, destaca les dades laborals de les Balears i només posa un emperò que la contractació és un 3% inferior a la del mes de maig de l'any passat. En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per a ells en un problema.
10: Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les quatre illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
2: Mentrestant, la consellera de Treball fa una valoració molt positiva de l'actual situació i discrepa amb els sindicats pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear.
21: Catalina Cabré destaca que 3 de cada 10 nous contractes signats a les Balears varen ser indefinits i a temps complet, una proporció que duplica la de la resta de l'Estat. També apunta a una millora del poder adquisitiu.
12: La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3%. Per tant, a Balears, el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
2: I per la mare dels treballadors dels metges, les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs facultatius residents. Només un dels 4.000 primers aspirants que han escollit plaça mira enguany ha optat per fer la seva especialització a les Balears, segons dades del Centre d'Estudis del Sindicat Mèdic de Granada.
6: I aquesta anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen concentrant-se a les grans ciutats i hospitals de referència. Madrid encapçala aquest rànquing amb 847 places escollides pels primers 4.000 aspirants, seguida de Barcelona, després València, Sevilla i Múrcia. Aquestes dades destaquen les dificultats de les illes per captar i per retenir, sobretot, professionals sanitaris, especialment per factors com el cost de l'habitatge, la insularitat, les condicions laborals, qüestions que els sindicats mèdics denuncien des de ja fa anys.
2: I un home de 73 anys ha mort negat al calor de ses llisses a Peguera Calvià.
21: Va passar ahir quan un grup de persones el va treure de l'aigua. Va ser llavors que banyistes i socorristes varen iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris. El SAMU 061 es va traslladar fins allà, on va trobar el pacient en aturada cardiorrespiratòria.
2: I l'expolicia de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig per intentar matar la seva dona ofegant-la amb un mocador, i que el 2024 va fugir a Tailàndia, ha ingressat a presó. Una informació que ha avançat avui Diario de Mallorca i Última Hora, que Ivetres ha pogut confirmar.
6: Recordem que l'home va ser condemnat per un fets ocorreguts l'any 2018, però el 2024, en conèixer la condemna, es va arrencar la polsera antimaltractament i va escapar al país asiàtic, allà on romania des de feia 2 anys. Fa uns dies, els agents el varen interceptar a l'aeroport de Madrid i varen decretar el seu ingrés a presó immediat.
2: I també s'ha decretat presó provisional i sense fiança fiança per un home acusat de diversos delictes a Mont, entre ells introduir el canó d'una arma detonadora de fogatge a l'interior de la boca d'una persona per motius de tràfic de drogues.
21: Tot va començar quan la Policia Nacional va detectar que duia a terme tràfic de xix a un habitatge familiar del barri de Fort de Loda, a Mahó. Se l'acusa d'un presumpte robatori en força a nou trasters de la comunitat veïnal, així com agressions i coaccions a veïns. També denúncies de veïns per presumptes violacions de domicili a través d'una terrassa i amenaces de mort amb armes blanques i fogueig, a més d'obligar-los a fer transferències econòmiques.
2: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7 i mitja. Repassam ara les portades dels diaris. Aquí a les Illes venen centrats en educació i en política, avui amb poques coincidències de temes.
6: És així, cada portada va a la seva, però en temes que comanden. Sol passar, sobretot, després de sessions parlamentàries, que es parla molt de política. Última hora, per exemple, obre amb la fotografia de les protestes dels educadors de 0 a 3 anys que van prendre ahir, diu, als carrers. Entès que Trump manté les hoteleres mallorquines en tensió pels edificis que tenen a Cuba, com xerraven fa just una estoneta, i que assegura que són objectius militars. Diari de Mallorca, en canvi, prefereix el titular del Parlament per dir que reprova el ministre Puente i el president d'AENA. També ho han dit, la fotografia en aquest cas, per la pau, per l'antiga selectivitat. Els digitals tampoc coincideixen perquè Mallorca Diari explica el desallotjament que es farà de l'antiga presó, de les 80 persones que encara hi romanen. OK Baleares posa el crit al cel perquè un institut va prometre millor nota de català als alumnes que s'aprenguessin i que cantassin la balanguera. Ara Balears diu que la meitat dels inversors que financien macroparcs solars a les illes són residents, no són estrangers, i just davall parla de la debacle a les oposicions dels docents. Tornem a l'educació i amb les crítiques als tribunals que els acorregiren. Pel que fa a les Pitiuses, el periòdico d'Eivissa assegura que per primera vegada que AENA s'escuda per fer la reforma de l'aeroport d'allà, d'Eivissa, a les exigències de seguretat. En canvi, el diari d'Eivissa prefereix educació de nou i posa la foto de la selectivitat i un titular d'una petició de condemna de 14 anys per violar una pacient a l'hospital de Can Misses. El Menorca, per la seva banda, diu que més de 1.500 migrants ja són en vies de regularització, però la imatge és també per la pau i parla dels nervis dels aspirants a universitaris.
2: I també de política en parla la premsa estatal amb molts de titulars similars als de la premsa balear.
6: Sí, perquè això de les hoteleres, que afecta especialment a les illes, i en parlàvem fa just una estona, també ho du El País a la seva portada. El Mundo continua amb el cas que ha fet l'expresident Zapatero, diu que vol anul·lar proves. D'ell diuen que ha estat esborrat del cercle de poder del xavisme, ho diu l'ABC, i La Vanguardia, per la seva banda, el que explica és que Alberto Núñez Feijóo rebutja negociar amb Puigdemont, tal com li va demanar aquest, per dur endavant una moció de censura contra el govern de Sánchez.
2: Segons per les 7 i mitja.

0: Són ara les 7:30. Resumim les principals qüestions d'actualitat d'aquest matí de dimecres. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. La justícia l'ha autoritzat i es farà efectiu aquest mes de juny.
1: Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que està formada pel consistori i la delegació del govern, per dissenyar el dispositiu per desnonar les persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar-ne el procés. Segons l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, en aquests moments hi ha 80 persones que viuen a l'antiga presó.
2: Instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us he dit, és un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
1: Assegura que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local.
0: I avui també són notícia. Les educadores de 0 a 3 anys, a hora baixa, prop d'un miler, es manifestaran a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi. Han anunciat també una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny.
1: La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'Escoletes es van manifestar a la plaça de Pare Camps d'Es Mercadal i al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
0: I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat a les Balears per als 5.000 alumnes de les Illes.
1: A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
3: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
4: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava. I els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
0: I el Parlament reprova el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
1: Tots els partits, excepte Vox, han criticat el projecte. Tot mentre l'ens aeroportuari es defensa, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep n'estaven informats. La directora de l'aeroport, Marta Torres, diu que l'ampliació de l'aeròdrom cerca adaptar-se a la normativa europea.
5: Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
0: I un home de 73 anys mor ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
1: Va ser ahir quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home es trobava en aturada cardiorrespiratòria.
0: I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona.
1: Això després que ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquivés la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme.
0: I avui parlant del sector primari, en concret de tondre ovelles, una activitat necessària però que de cada vegada dona menys beneficis.
1: Fins i tot es considera com una despesa per determinades explotacions per les dificultats per donar usos a la llana. D'aquí uns minuts serem en directe a Vilafranca per parlar-ne.
0: I pel que fa al temps, continuen les temperatures elevades. Avui també i activat avís groc per Malamà, Menorca i el nord-est de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui, tot i que tornarà a fer calor, esperant notar una baixada important del termòmetres. Tot això de la mà d'una entrada moderada de vent de gregal, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 25 i els 29 graus. D'altra banda, aquesta entrada de vent també farà que al nord de les illes la situació marítima sigui bastant més complicada, marcada per la forta maror. I tot i que a primeres hores el vent encara bufaran força, a partir del migdia començarà a afluixar tot el territori. I a tot això li haurem de sumar també un augment dels núvols, principalment entre Mallorca i les Pitiuses, també a partir de les hores centrals. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Alaior i 21 a Ciutadella. A les Pitiuses, 22 graus a Santa Eulària i 23 a la Savina. I a Mallorca, 19 graus a Bunyola, 20 a Petra i 21 a Santanyer.
7: Informatiu Matí. Esports.
0: 7:35, encetam els esports. La selecció espanyola completarà avui el seu tercer entrenament a Mallorca abans de la gran cita d'aquest divendres. Miqui Tous, bon dia.
7: Bon dia, sí, l'equip de Sonia Bermúdez va preparar ahir a porta tancada el partit de classificació mundialista que divendres les enfrontarà Anglaterra a Somos, una sessió en què les mallorquines Patri Jarro i Lucía Corrales van atendre als mitjans de comunicació. Les dues futbolistes van explicar el que suposa per elles tenir l'oportunitat de preparar i disputar un partit tan important a casa davant la seva afició i a l'estadi de Son Moix. Són Patri Guijarro i Lucía Corrales.
8: Ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido. Muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial. Me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
9: Estoy súper contenta. En el final, lo que di por nosotros es un orgullo que ahí, que vengan aquí a ese entreno, veremos a cómo escriben el nuestro nombre. Es un orgullo, creo que es lo más guapo que tiene el fútbol.
7: Les dues futbolistes no s'amaguen i reconeixen la dificultat del partit de divendres davant Anglaterra. Ho deixa clar Patri Guijarro.
8: Ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un... clasificarnos a un Mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra.
7: Per la seva part, Lucía Corrales ha fet una crida a l'afició perquè divendres Son Moix s'ompli de gom a gom i es converteixi en un autèntic fortí per a les campiones del món.
9: Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
7: Idò, divendres a l'estadi de Son Moix serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. I com dèiem, avui la plantilla farà el tercer entrenament a Son Bibiloni i a partir de la 1:05 del migdia el programa Esports 3 parlarem amb una de les jugadores més destacades del combinat espanyol, la portera mallorquina Cata Coll. I qui també s'entrena és la selecció masculina. Els homes de Luis de la Fuente continuen preparant-se a Las Rozas en vista el seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà a l'Iraq, a Riazor, en el darrer partit amistós abans de posar rumb cap als Estats Units. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà cap a Nord-Amèrica, però sí que podria debutar demà com a internacional absolut amb la selecció espanyola. És el jugador del combinat espanyol, Pedro Murro.
10: Tenemos una presión, pero yo diría que es una presión muy, muy bonita, ¿no? Porque detrás de ti tienes todo un país, ¿no? Con esa ilusión, como he dicho antes, y yo pienso que también ellos se merecen una gran alegría por parte de nosotros, ¿no?
7: Hi ha un futbol sala, l'Illes Balears a Palma se la juga demà al play-off pel títol. El d'Antonio Vadillo necessiten guanyar el Manzanares al Palau Municipal d'Esports de Son Moix per plantar-se a les semifinals en un tercer i decisiu partit que començarà a les 7:30 del capvespre. El programa Esport 3, Charuto, va deixar clar que l'equip és conscient del que hi ha en joc i que demà necessiten fer un gran partit per seguir vius en la competició.
11: Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Y creo que los goles van a salir a lo natural. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
7: Idò, demà partit decisiu que començarà a les 7:30, Palma Futsal, Manzanares, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en bàsquet han començat el seu play-off pel títol de l'ACB, ahir derrota del Madrid per la mínima, 97-98 contra el Tenerife. El jugador menorquí Sergi Llull va jugar 6 minuts i no va notar cap punt. I en el segon partit disputat ahir dels quarts de final, victòria còmoda del Barça. El conjunt català se va imposar a la pista de l'UQ Múrcia per 61-91. I en ciclisme, el Giro femení, la quarta etapa va deixar moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen, que va volar en la pujada i es va convertir en la nova líder de la classificació general. Quant a les mallorquines, Mavi Garcia va acabar en la posició 23 i es 19a a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder, i Marina Grau, en una prova que no era la seva especialitat, va acabar a 9 minuts de la guanyadora. Avui 5a etapa i arriba la muntanya.
0: Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41. Faim una pausa.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
1: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
3: Passen ara 42 minuts de les 7 del matí. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per parlar del model de finançament en cadascuna. Les Balears ja han mostrat el seu rebuig a fer una negociació bilateral.
4: El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que s'ha de debatre de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol.
5: No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
4: El ministre Arcadi Espada demana a aquelles comunitats que han mostrat el seu rebuig a trobades bilaterals que reflexionin.
6: Se m'ocorren tres coses per als no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que prioriza no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. Y en tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
4: Això quan el govern espanyol ha anunciat que les Balears rebran aquest 2026 gairebé 3.170 milions d'euros de bestretes pel sistema de finançament. És gairebé un 6% més que l'any anterior.
3: I passant davant del govern espanyol per recórrer la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears.
4: El Consell de Ministres ha aprovat sol·licitar a Pedro Sánchez la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat. Ho ha anunciat la portavoz del govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres.
7: Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
4: La derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears es va aprovar al Parlament el 10 de març amb els vots de PP i Vox. Recordem que el govern estatal ja ha recorregut derogacions similars com Aragó, Cantàbria o el País Valencià, mentre el cas d'Extremadura encara s'està negociant. Aquí, a les Illes, el govern no entra a valorar aquesta decisió de l'Estat. Sí que ho han fet el diferent grup polítics. El Partit d'Esquerra, de fet, han aplaudit el recurs, mentre que Vox ho considera antidemocràtic.
3: I la Comissió de Primàries de Més Part Mallorca ha proclamat les candidatures per les eleccions del 2027. Lluïsa Pesteguia i Maria Ramon lideren la llista al Parlament, mentre que Miquel Oliver i Marta Català opten al Consell de Mallorca. David Pujol i Xiscamir encapçalaran la candidatura de Més per Palma a les eleccions.
4: L'objectiu, segons diuen, és enfortir la formació i construir una candidatura d'esquerres àmplia i unida per fer front a les polítiques de PP i de Vox. Un projecte on també aposten per la implicació del teixit associatiu de la ciutat. Xiscamir i David Pujol expliquen els propòsits que es plantegen.
8: La nostra no és una aliança improvisada. Fa molts anys que col·laborem i compartim espais i projectes. I sempre, crec que sempre hem tingut el mateix objectiu, que ha estat teixir xarxes i tendir ponts.
9: Pretenem fer partíceps a tots els partits d'esquerres, però també volem anar molt més enllà. Voldríem que tota aquesta gent que participa en els moviments socials, teixit associatiu, la gent que dinamitza els nostres barris, la gent que dona vida a Palma, hi participi.
4: En tots els casos s'ha presentat una única candidatura per institució que haurà de ser ratificada després per la militància en una assemblea el pròxim 13 de juny.
3: I encara de la política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora el repte que li ha llançat Junts per Catalunya de reunir-se amb el líder de la formació, Carles Puigdemont, a Waterloo per demanar-li directament el suport a la moció de censura que planteja per enderrocar el govern de Pedro Sánchez. El popular més promet retornar la decència al país amb ajuda o sense ella. Són paraules durant la seva intervenció al Cercle d'Economia de Barcelona.
10: No sé què harán otros, No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
3: D'aquesta manera, Feijó responia les paraules del número 2 de Junts, Jordi Turull, a Catalunya Ràdio.
11: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
3: La portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, rebutja aquesta proposta.
12: Yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado, que no se nos puede olvidar que Junts y el PNV sostienen al gobierno más corrupto de la historia.
3: Recordem que Feijó també va convidar el PNV a participar de la moció, però la possible presència de Vox és per a ells una línia vermella. Lendakaries i Manol Pradales.
13: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
3: I la ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha criticat la proposta de Feijó.
7: Yo calificaría la actitud del señor Feijó con dos palabras: cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país.
3: I enmig d'aquest intercanvi de retrets i de la possibilitat que l'oposició presenti una moció de censura, el president espanyol Pedro Sánchez intervé avui al Cercle d'Economia de Barcelona.
4: Serà la una del migdia en un diàleg moderat per la presidenta del Cercle, que és Teresa García Millán. Serà la darrera intervenció abans de la cloenda de la reunió del Cercle i quan el focus mediàtic precisament continua pendent de conèixer com avancen els detalls de la investigació pel cas Leire Díez, també del judici per la contractació del germà del cap de l'executiu central, David Sánchez, a la Diputació de Badajoz. Ahir, la testimoni va revelar que dies abans de la prova ja l'havien avisada que el lloc de feina seria per al germà de Sánchez.
3: I la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, haurà de declarar com a testimoni davant la jutgessa que investiga el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, per la presumpta difusió de dades personals de dos periodistes. El Partit Socialista havia demanat la seva citació.
4: La magistrada considera que la seva declaració és necessària, proporcional i pertinent per esbrinar d'on va sortir la informació i la imatge dels redactors que Rodríguez va enviar a un xat de periodistes el març de 2024.
3: I pendents de com evoluciona l'incendi que crema el parc regional El Valle Carrascoy, a Múrcia, calcinat més de 110 hectàrees, des d'ahir migdia ja obligat a desallotjar habitatges i tallar carreteres. A primera hora d'avui es reactivaran els mitjans aeris per extingir el foc.
14: Des d'ahir uns 300 efectius hi treballen, la unitat militar d'emergències, l'UME i els efectius aeris i terrestres mobilitzats pel govern central s'han sumat als de la regió de Múrcia. El president de la comunitat, Fernando López Miras, explica que ja no hi ha perill per la població de Los Garres o on se varen haver de desallotjar 50 habitatges.
15: El fuego complicado, como digo, está abandonando de alguna manera Los Garres, está acaparando algo más de monte forestal y está avanzando hacia la alberca, pero no hacia la población de la alberca, hacia esa zona, hacia ese término municipal. Los servicios de emergencias están intentando controlar la situación, tienen la previsión del viento, es muy importante el trabajo que están haciendo los medios aéreos, de hecho, ya se está notando.
3: I és el segon dia de dol oficial a Callosa de Segura, la camp pel presumpte assassinat masclista d'una dona per part de la seva parella. Ahir hora baixa es va guardar un minut de silenci davant l'Ajuntament per expressar la repulsa contra la mort de Patrícia.
4: Hi han acudit desenes de veïnats, entre ells la batllessa del municipi, Maria dels Desamparts Serrano.
16: Nuestra ciudad está todavía en shock. Estamos consternados porque jamás hubiéramos podido imaginar que esto iba a ocurrir aquí. De hecho, todos los meses la Asociación de Mujeres nos reunimos aquí para acordarnos y recordar a las personas que han muerto por violencia machista. Y seguramente la próxima tendremos que encabezarla con Patricia.
4: Fets que varen passar ahir al domicili on convivien, i el presumpte agressor ha confessat el crim. L'home té 48 anys, igual que la víctima. Tenia denúncies prèvies per violència de gènere per part d'altres parelles. De confirmar-se com a crim masclista, serien 23 ja les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya enguany. Recordem que el 016 no deixa rastre la factura telefònica, tot i que s'ha desborrat de l'historial del mòbil.
3: I el Consell de Ministres ha aprovat l'Estatut Marc de Sanitat i s'ha convocat divendres a les comunitats autònomes al Consell Interterritorial de Salut. Entre d'altres millores, inclou reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17 i fixa les jornades setmanals a només de 45 hores.
14: Els sindicats mèdics consideren que el test és insuficient i mantenen la cinquena vaga setmanal a partir del 15 de juny, dia en què també han convocat una manifestació davant el Ministeri. La portaveu del govern espanyol és Elma Saiz.
7: Que una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
3: I de l'exterior, ha estat una matinada d'atacs creuats a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat una estació de control terrestre a l'illa iraniana de Qeshem com a resposta, asseguren, a l'ofensiva de l'Iran llançada hores abans contra Bahrein i Kuwait. Aquest atac nord-americà, que ha estat contestat per part de la Guàrdia Revolucionària, ha escomès contra un buc estatunidenc a l'estret d'Hormuz.
4: Mentrestant, segons ha afirmat el president dels Estats Units, Donald Trump, continuen les negociacions amb l'Iran per l'ofensiva d'Israel contra el Líban. Sobre aquests atacs, de fet, les forces israelianes han admès haver causat danys a un hospital al sud del país del Líban. Washington, per cert, ha afirmat que Beirut i Tel Aviv avancen cap a un acord integral.
3: I en paral·lel, els Estats Units asseguren que l'ofensiva militar contra l'Iran ha debilitat de manera significativa les seves capacitats militars i ha obert la porta a noves negociacions.
14: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, afirma que Teheran està disposat ara a parlar sobre aspectes del seu programa nuclear que fins fa pocs mesos rebutjava abordar.
3: 7:53 minuts, anem en directe fins a Vilafranca. Amb l'arribada de la calor és el moment de tondre ovelles just abans de l'estiu, entre els mesos de maig i juny. Els ramaders esquilen els seus bes per evitar que els animals passin calor. Però aquesta és una activitat que, tot i ser necessària, no porta beneficis al sector de la ramaderia. Els usos de la llana com a material han anat minvant durant els anys, fins i tot s'ha arribat a qualificar-la com a despesa. Per parlar-ne una mica més, connectem amb la nostra companya Neus Pericasques a Vilafranca. Neus, bon dia. Què ens pots explicar sobre aquest material, la llana?
17: Hola, molt bon dia. Idò, així com comentes, la llana és un material que avui es pot considerar un residu, així com abans suposava un ingrés pels ramaders, ja que s'emprava per fer matalassos o fil, ara quasi que es pot dir que a vegades pot suposar una despesa. Els ramaders comencen a tondre les seves ovelles el mes de maig i enguany serà com a màxim fins al 15 de juny, però això no només suposa un cost extra pel tractament de la llana, sinó també pel temps que s'hi ha de dedicar. És per això que el sector s'ha hagut de reinventar, perquè al cap i a la fi la llana és un material que les ovelles no deixaran de produir. Per saber-ne més, som aquí amb Miquel Serra, tècnic de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca. Senyor Serra, bon dia.
18: Bon dia.
17: Com és aquest procés del tondre?
18: Bé, és, tradicionalment, encara ara, s'agafen unes estidores, ara són com automàtiques o com elèctriques, que és com quan tu veus una perruqueria qualcú que el rapen. Això és exactament el mateix. Li passen les cotxilles molt arran de la pell i li van traient la llana. No té més secret.
17: I a dia d'avui, qui és que s'encarrega de tondre les ovelles?
18: Bé, Jesús. Es ve que abans com que se reunien entre ells i un dia anaven a echar un i un altre dia anaven a echar un altre, no? Per alleugerir la feina, per no haver d'envestir a guardes de 60 o 70 animals entre una sola persona. Pensa que ara hi ha aquesta introducció d'aquestes eines elèctriques, però abans se feia vestidora, se feia mà. I tondre un animal podia dur molt de minuts i acabava sent una feina molt feixuga.
17: I ara en parlàvem de que la llana s'ha pogut arribar a considerar despesa, però sí que...
3: Tenim alguns problemes de... amb aquesta comunicació amb Neus Pericàs, parlàvem de tondre i parlàvem del material de la llana des de Vilafranca. Allà us explicàvem els problemes, no? Aquesta despesa que suposa la llana en un moment, en els mesos de maig i de juny, que és el moment de tondre ovelles. Neus, continuem amb aquesta conversa. Continuem encara amb aquests problemes de comunicació. Són ara les 7:56 minuts. Anem amb la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Afegits del sol per un tendal absents del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura, amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia. La Fira del Llibre de Palma va acollir ahir una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Parlem de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Sandra Martínez.
1: Usuaris que són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho en veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
2: Nació en

0: gent amb major deteriorament cognitiu, gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjalt, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració.
1: Diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
2: A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
1: Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
3: Con estos libros, pues voy entendiendo más que antes.
4: Que antes no lo entendía y no leía, así de claro. Y ahora pues hace más ganas, salen más títulos y entiendes más lo que lees.
5: Jo m'estic aficionant molt a la lectura gràcies al Club de Lectura i a la Marina i als meus companys. I vull agrair al coordinador Balear, que és el meu centre de callers també, que hagi muntat aquest Club de Lectura, perquè a mi me fa molt que facilitar per llegir i entendre millor.
1: Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
6: Demà dijous, tant Tèntol com l'Aviador es faran en directe des d'allà.
7: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
6: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 3 de juny, en què destacam que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. La justícia l'ha autoritzat i es farà efectiu aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que està formada pel Consistori i la delegació del Govern, per dissenyar el dispositiu per desnonar les persones que encara no han sortit de manera voluntària. Segons el batlle de Palma, Jaime Martínez, en aquests moments hi ha 80 persones que viuen a l'antiga presó.
8: Instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us he dit, és un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
6: El batlle també ha assegurat que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. Tot d'un ho ampliem abans, però repassam els titulars del dia. I avui també són notícia les educadores de 0 a 3 anys, a Hora Baixa, prop d'un miler, es manifestaran a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi. Han anunciat una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny.
9: La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'escoletes es van manifestar a la plaça de Pere Camps de Pare Camps d'Esmercadal i al passeig de Bar de Rei a Eivissa.
6: I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat per als 5.000 alumnes de les Balears.
9: A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de la modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
10: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
11: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava. I els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
6: I el Parlament reprova el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
9: Tots els partits, excepte Vox, han criticat el projecte. Tot mentre l'ENS aeroportuari es defensa, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep n'estaven informats. La directora de l'aeroport, Marta Torres, assegura que l'ampliació de l'aeròdrom cerca adaptar-se a la normativa europea.
12: Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso.

0: de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
1: I ja és a la presó l'expolícia de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig de presó per intentar matar la seva dona ofegant-la amb un mocador i que l'any 2024 va fugir a Tailàndia.
2: Ja ha estat detingut, segons una informació avançada avui pel Diari de Mallorca i Última Hora i que IB3 Ràdio ha pogut confirmar. Estava en crida i cerca i fa uns dies els agents el van aturar a l'aeroport de Madrid.
1: I un home de 73 anys mor ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
2: Va passar ahir quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
1: I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona, això després que ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquivés la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. I en els esports, les jugadores mallorquines de la selecció espanyola esperen que divendres l'estadi de Son Moix presenti un pla absolut. Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia, sí. Patrick Guijarro i Lucía Corrales han demanat el suport de l'afició per rebre la visita d'Anglaterra. El combinat espanyol juga la primera posició del seu grup en vista la classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. L'equip de Sonia Bermúdez farà avui el seu tercer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni i el programa Esport 3, divendres a ràdio, a partir de la 1:05 parlarem amb la portera mallorquina Cata Coll. I el Giro d'Itàlia, la quarta etapa va deixar moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen. Mavi Garcia, la ciclista mallorquina, va acabar a la posició número 23 i és 19a a la general.
1: I tancant la portada amb el temps, avui hi ha una lleugera davallada de les temperatures, però avui també s'activarà l'avís groc per Màlem a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui tindrem una jornada marcada per una entrada moderada de vent de gregal. I això ens provocarà diferents efectes. D'una banda, una refrescada en el termòmetre, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 25 i els 29 graus. D'altra banda, també ens provocarà una alteració marítima principalment al nord de cada una de les illes. En aquests espais predominarà la forta maror, mentre que les zones situades més a recer del vent sí que mantindran unes condicions marítimes molt més tranquil·les. D'altra banda, també, quant al cel, tindrem una major presència de núvols a partir del migdia i, sobretot, entre Mallorca i també cap a les Pitiuses, mentre que a Menorca sí que tindrem més presència de sol. I tot i que al llarg de les primeres hores del dia el vent encara bufarà amb força, a partir de les hores centrals aquest començarà a afluixar a tot el territori. Ara mateix tenim a les Pitiuses 22 graus a Santa Gertrudis i 23 a Sant Francesc. A Mallorca, 20 graus a Montuïri, 21 a Calvià i 22 a Alcúdia. I a Menorca, 20 graus a Es Migjorn Gran i 22 a Es Castell.
1: I són ara les 8:06, en Rafa Andrés al control tècnic i a Mancel López, Toni Escanellas, Cristina Abousa i Neus Pericas. Continuem.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desnonament de l'antiga presó. Ara la justícia ja ha autoritzat el consistori a dur a terme el desallotjament forçós d'aquesta infraestructura que es farà efectiu aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària. Això 3 mesos després que començàs el procés.
2: El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha dit que les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'antic edifici encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
6: Per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com els dic, és un mandat judicial, ja no és una proposta o una sol·licitud d'Ajuntament, sinó que hi ha un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
2: Insisteix que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea. Martínez també assegura que, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
6: Perquè nosaltres el que sí que volem assegurar és que totes i cada una de les persones que estan allà i puguin tenir accés als serveis socials en els quals ja fa mesos que els hi oferim, però si els podem oferir i poden ser usuaris d'aquests, que també ho facin.
2: Fins que no es produeixi el desallotjament, es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local i una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar noves ocupacions. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Cort redacta el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
1: I encara a Palma, al barri palmasà de Santa Catalina, s'ha executat el desnonament d'un pis. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta. Assegura que no té cap alternativa residencial.
2: Pilar ha abandonat el pis on residia des de fa 14 anys i diu que de moment haurà de viure en un hostal. Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi vivia algú i assegura que ara el necessita per instal·lar-s'hi amb la seva parella.
7: Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola.
8: Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final.
2: Finalment, el desallotjament s'ha produït, tot i l'oposició d'estop desnonaments.
1: També ha tingut lloc sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria i Eivissa. L'Ajuntament retira les que encara hi queden abandonades.
2: La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions els han fet decidir a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns diuen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per partir de l'illa.
1: I a Menorca hi ha 9 propostes que opten a formar part del futur parc de lloguer social de l'illa, més de la meitat a Moho. El termini impulsat pel Consell per captar blocs de pisos va acabar aquest diumenge.
2: Es tracta de propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el 13 de maig, s'han presentat 6 ofertes a Moho, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són en total 53 habitatges. Alguns dels blocs oferts tenen una vintena de pisos. Adolfo Vilafranca és president del Consell de Menorca.
9: 15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis, i per tant copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota l'illa i no centrar molt només en un municipi.
2: El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i si es troben en construcció o formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si és viable. La compra dels pisos es finançarà amb càrrec als romanents de la tresoreria de la institució.
1: I prop d'un miler d'educadores de 0 a 3 anys a les Balears s'han manifestat per reclamar un conveni autonòmic propi. Anuncien una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny. A Palma, la concentració en centenars de persones va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'escoletes es van manifestar a la plaça Pare Camps d'Es Mercadal i al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
2: Exigeixen una educació digna que, diuen, passa per les millores salarials, la regularització de les ràtios i l'equiparació del calendari escolar amb les altres etapes educatives. La portaveu a Mallorca de la xarxa 03 és Noelia Jiménez.
10: Donar les gràcies a les famílies, a totes les famílies que han vingut amb infants, i el que sí volen dir com a xarxa és que ens escoltin, que estem cansades de que estiguem en un sector que mai ens volen mirar.
2: Ahir, inicialment, teníem prevista una vaga, però la Conselleria de Treball va advertir d'un defecte de forma i es va desconvocar. Les educadores, però, asseguren que estan animades per continuar amb les protestes.
11: Vindicam unes condicions laborals molt més dignes i també un decret de mínims que ja fa així com està. Vull dir que mos escoltin, que fa molt d'anys que anem darrere tot això.
12: Un sou més alt, una baixada de ràtios i, sobretot, una equitat, i tot és per tenir això com seria.
2: Com sentíem, una de les reivindicacions més destacades és la de rebaixar el nombre d'infants per aula. Laia Coll, portaveu de la xarxa 03 a Menorca, explica per què.
12: decret 2320 marca 20 infants per 40 metres quadrats, quan si mos miram el decret que hi ha, per exemple, per les gallines, bueno, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això.
2: De manera paral·lela, les mobilitzacions patronals i sindicats han acordat constituir una comissió negociadora per parlar del conveni autonòmic dilluns a la Direcció General de Treball.
1: I el conseller d'Educació, Antoni Vera, defensa la gestió de l'actual executiu i afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector. Acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual. Ho ha dit durant una intervenció al Parlament en resposta a una pregunta de la socialista Amanda Fernández.
13: Vos demano perdó en nom del govern anterior d'esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada, donam resposta a les demandes de les educadores fent una esmena a la totalitat en el sanchisme i el samandisme, perquè els seus problemes són fruit d'estàndem Sánchez-Amanda.
1: I encara de l'educació. Els estudiants afronten avui la segona jornada de selectivitat. A les 9 tornaran a les aules per fer les proves de disseny, de geografia i química. També avui s'examinaran de català i de filosofia. Són gairebé 5.000 els estudiants que s'han presentat en aquestes proves d'accés a la universitat, que enguany tenen novetats com és més control dels dispositius electrònics i l'aprovació de sancions.
14: Els estudiants tornen a les aules amb bones sensacions. Després de la jornada d'ahir, el 58% fan les pau al campus de la UIB a Mallorca. Expliquen que, en general, les proves no han tingut gaire sorpreses i que eren assequibles pels qui havien estudiat.
15: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
16: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
14: Enguany, les proves tenen novetats, com ara sancions o més control en els dispositius electrònics a les aules amb l'ús de detectors de radiofreqüència. Els estudiants ho veuen amb bons ulls perquè diuen que per fer trampes pot determinar la nota final.
8: Em sembla bé perquè ja hi ha que fa trampes i la seva nota no és real.
14: També hi ha canvis en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerectora d'Estudiants i Progestió Educativa de la UIB, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
17: Enguany tenim dos sistemes de lectura. El sistema clàssic de codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric. Hi ha dos còdics, el codi de barres i el codi numèric.
14: Els estudiants finalitzaran aquestes pau demà dijous.
1: L'ex-policia de Son Servera condemnat a 7 anys i mig de presó per intentar matar la seva dona ofegant-la amb un mocador i que el 2024 va fugir a Tailàndia, ha estat arrestat i ingressat a presó. Una informació que ha avançat avui al Diari de Mallorca i l'Última Hora i que IB3 Ràdio ha pogut confirmar.
18: L'home va ser condemnat per un fets ocorreguts el 2018 i el 2024, en conèixer la condemna, es va llevar la polsera antimaltractament i va fugir cap al país asiàtic. Des de llavors ençà estava en crida i cerca i fa uns dies els agents el varen aturar a l'aeroport de Madrid. De manera immediata, el jutjat de guàrdia de la capital va ordenar la seva presó provisional per ell i també la posada a disposició de l'Audiència Provincial de les Illes Balears, que és l'òrgan que el té en rebel·lia.
1: I s'ha decretat presó provisional i sense fiança per un home acusat de diversos delictes a Mahó, entre ells introduir el canó d'una arma detonadora de fogueig a l'interior de la boca d'una persona per motius de tràfic de drogues.
14: Tot va començar quan la Policia Nacional va detectar que duia a terme tràfic de xix a un habitatge familiar del barri de Fort de l'Hot de Mahó. Se l'acusa d'un presumpte robatori amb força a 9 trasters de la comunitat veïnal, així com agressions i coaccions a veïns. També té denúncies de veïnats per presumptes violacions de domicili a través d'una terrassa i amenaces de mort amb armes blanques i fogueig, a més d'obligar-los a fer transferències econòmiques.
1: I un home de 73 anys ha mort negat al calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
18: Va passar ahir quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la la platja. En aquell moment, banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que rebessin els equips sanitaris. El SAMU 061 va mobilitzar de manera immediata diversos recursos cap a aquell lloc on va trobar el pacient en aturada cardiorrespiratòria.
1: Són ara les 8 i 18 minuts.
19: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
5: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: El Parlament rebutja per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la cambra també ha reprovat el president d'Aena Maurici Lucena, el ministre de Transports Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa.
14: La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per Aena i el Ministeri de Transports en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Durant el debat, el PP ha defensat que aquesta va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. El diputat i president del Consell, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte.
20: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
14: Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport i el diputat Àlex Pitaluga ha culpat el PP de la privatització d'Aena.
21: Sí. Reclamam a Aena que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'Aena el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
14: Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha carregat tant contra el PP com contra el PSIP i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari.
22: Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis manes, convencits seus.
14: Vots ha estat l'únic partit que ha defensat el projecte. La diputada Patricia de las Heras ha criticat el que considera discursos antiturístics.
23: Ahora nos llega el PP Balear a colonizar competencias estatales con los mismos argumentos. Contención turística, sostenibilidad ambiental y crecimiento cero. Si es que parece un discurso salido de la izquierda.
14: La reprovació del ministre Puente i del responsable d'Aena ha sortit endavant amb el vot en contra del PSIP, que ha acusat el PP d'utilitzar el debat per atacar el govern espanyol.
1: Per part seva, Aena assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats del projecte de reforma de l'aeroport i que no s'hi varen oposar. A més, l'ens aeroportuari insisteix que l'ampliació d'Escòdola només cerca adaptar l'aeròdrom a la normativa europea i millorar-ne la seguretat d'Animanau.
24: Aena diu que el 27 de març va traslladar a l'administració local i autonòmica un esborrany de la reforma sense rebre'n cap oposició. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
25: Hacer comentarios, también se les presento de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano per la que hayan manifestado objeción.
24: El projecte preveu edificar 170 metres per ubicar noves portes d'embarcament pels vols amb destinacions fora de l'espai Schengen, majoritàriament els del Regne Unit, que arriben a registrar fins a 10 operacions simultànies. En una altra zona s'aixecarà una sala VIP més gran. És de nou Marta Torres.
25: No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad. Insisto que es una actuación cuyo objetivo principal es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia del pasajero, pero sobre todo hay actuaciones que ahora veremos que vienen muy ligadas a un cumplimiento normativo.
24: Segons Aena, les obres previstes no impliquen un augment de la capacitat que mantindria un topall de 10 milions de passatgers anuals. Ara comença la fase de redacció de projecte i les obres està previst que comencin l'any 2030.
1: Precisament en pla inici de la temporada turística, el mes de maig, l'atur ha baixat a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre de desocupats en els 23.600. Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, les Illes han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta del sector serveis.
18: Pel que fa a la desocupació, els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector serveis, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Per sexes, són majoritàries majoria de dones. Les dades també mostren que un de cada cinc són estrangers.
1: Els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears cada vegada hi ha més gent fent feina, però més precarització. Són la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, i Pedro Ma, secretari general d'UGT.
0: Està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat.
3: Creem riquesa i creem ocupació a canvi de què? A canvi de què, si la gent ha de viure a caravanes? No és una anècdota, no és que estiguin simplificant o caricaturitzant un problema, no, és que és real.
1: El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per a ells en un problema.
4: Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les quatre illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
1: Mentrestant, la consellera de Treball fa una valoració molt positiva de l'actual situació i discrepa amb els sindicats pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear.
18: Catalina Cabré destaca que 3 de cada 4 nous contractes signats a les Balears varen ser indefinits i a temps complet, una proporció que duplica la de la resta de l'Estat. També apunta a una millora del poder adquisitiu.
6: La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3%. Per tant, a Balears, el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
1: Per cert, que les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs metges residents. Només un dels 4.000 primers aspirants que han escollit plaça mira enguany ha optat per fer la seva especialització a les illes. Això, segons dades del Centre d'Estudis del Sindicat Mèdic de Granada.
14: L'anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen concentrant-se en grans ciutats i hospitals de referència. Madrid encapçala el rànquing amb 847 places escollides pels primers 4.000 aspirants. Unes dades que destaquen les dificultats de les illes per captar i retenir professionals sanitaris, especialment per factors com el cost de l'habitatge, la insularitat i les condicions laborals.
5: Informatiu Matí. Esports.
1: I passen 25 minuts de les 8 del matí. Encetant amb la informació dels esports, la selecció espanyola completarà avui el seu tercer entrenament a Mallorca abans de la gran cita de divendres. Miqui Tous, bon dia.
7: Bon dia. Les de Sonia Bermúdez van preparar ahir a porta tancada el partit de classificació mundialista de divendres que les enfrontarà a Anglaterra, a l'estadi de Son Moix, en una sessió en què les mallorquines Patri Guijarro i Lucía Corrales van atendre els mitjans de comunicació. Les dues futbolistes van explicar el que suposa per elles tenir l'oportunitat de preparar i disputar un partit tan important a casa davant la seva afició i a l'estadi de Son Moix. Són Patri Guijarro i Lucía Corrales.
9: Ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido. Muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial. Me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
26: Estoy súper contenta. En el final, lo que di por nosotros, es un orgull que ahir, que venguin aquí a l'entreno, veurem-nos a com es crien el nostre nom. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
7: Les dues futbolistes no s'amaguen i reconeixen la dificultat del partit de divendres davant Anglaterra. Ho deixa clar Patri Guijarro.
9: Ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un... clasificarnos a un mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra.
7: I Lucía Corrales ha fet una crida a l'afició perquè divendres Son Moix s'ompli de gom a gom i es converteixi en un autèntic fortí per a les campiones del món.
26: Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
7: Idò, divendres a Son Moix serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. I com dèiem, avui la plantilla farà el tercer entrenament a porta tancada a Son Bibiloni i a partir de la 1:05 el programa Esport 3 d'aquesta casa IB3 Ràdio parlarem amb una de les jugadores més importants de la selecció, la portera mallorquina Cata Coll. I aquí també s'entrena la selecció masculina. Els homes de Luis de la Fuente continuen preparant-se a les Roces en vista al seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà a l'Iraq a Riazor en el darrer partit amistós abans de posar rumb cap als Estats Units. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà cap a Nord-Amèrica, però sí que podria debutar demà com a internacional absolut amb la selecció. És el jugador del combinat espanyol, Pedro Morro.
2: Tenemos una presión, pero yo diría que es una presión muy, muy bonita, ¿no? Porque detrás de ti tienes todo un país, ¿no? Con esa ilusión, como he dicho antes, y yo pienso que también ellos se merecen una gran alegría por parte de nosotros, ¿no?
7: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma se la juga demà al play-off pel títol. Els Antonio Vadillo necessiten guanyar el Manzanares al Palau Municipal d'Esport de Son Moix per plantar-se a les semifinals en un tercer i decisiu partit que començarà a les 7:30 del capvespre. Al programa Esport 3, el jugador del Palma, Charuto, va deixar clar que l'equip és conscient del que hi ha en joc i que demà necessiten fer un gran partit per seguir vius en la competició.
10: Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Creo que los goles van a salir a lo natural. Bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
7: I do demà a les 7:30 al Palau de Son Moix, Palma Futsal, Manzanares, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en bàsquet han començat el play-off pel títol de l'ACB. Madrid 97, Tenerife 98, i UCAM Múrcia 61, Barça 91. I el Giro d'Itàlia, la quarta etapa, una cronoescalada, la va guanyar Anna van der Breggen, que se situa líder de la general. La mallorquina Mavi García va acabar a la posició número 23 i es dinovena a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. La justícia l'ha autoritzat i es farà efectiu aquest mes de juny.
11: Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que està formada pel Consistori i la delegació del Govern, per dissenyar el dispositiu per desnonar les persones que encara no n'han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar-ne el procés.
1: Les educadores de 0 a 3 anys anuncien una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny.
11: Ahir, hora baixa, prop d'un miler de persones es van manifestar a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars. D'aquest informatiu matí a Eivissa, AENA assegura que l'aeroport no ampliarà la seva capacitat i que la reforma de l'aeròdrom d'Escòdola tindrà com a objectiu adaptar-se a la normativa europea i millorar la seguretat dels passatgers. Carmen Cires, bon dia.
12: Bon dia, així és. AENA, a més, afirma que el passat mes de març va informar el govern i a l'Ajuntament de Sant Josep dels canvis sense rebre cap oposició al projecte. Tot això, el president del Consell, Vicent Maria, ha insistit aquest dimarts al Parlament que aquestes obres s'impliquen una ampliació de l'aeròdrom per absorbir l'arribada de més passatgers i ha exigit la paralització immediata de la seva tramitació i la retirada del projecte.
1: I a Menorca, presó provisional i sense fiança per un home acusat de diversos delictes a Mahó, entre ells, introduir el canó d'una arma detonadora de fogueig a l'interior de la boca d'una persona per motius de tràfic de drogues. Axel Camarasa, bon dia.
13: Bon dia. Tot va començar quan la Policia Nacional va detectar que duia a terme tràfic de xis a un habitatge familiar. Se l'acusa d'un presumpte robatori en força a 9 trasters de la comunitat veïnal, així com agressions i coaccions als veïns, arribant a obligar a agenollar-se per la força a un d'ells. També té denúncies de veïns per presumptes violacions de domicili a través d'una terrassa i a amenaces de mort amb armes blanques i foguets, a més d'obligar-los a fer transferències econòmiques. La policia va acabar fent un registre domiciliari per aconseguir proves com les armes que va emprar i el jutge ja ha dictat la presó provisional.
1: I a Mallorca, l'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Can Redó. Guillermo Ortego, bon dia.
8: Bon dia. Es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats i els habitatges es repartiran d'acord amb una sèrie de criteris socials. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
1: I ara parlem del sistema de justícia.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Quan es compleix gairebé un any d'ençà que es va posar en funcionament els primers tribunals d'instància a Espanya, els advocats denuncien que la nova organització judicial no funciona. Consideren que s'ha aplicat de manera precipitada i sense mitjans suficients. En un comunicat, la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de les Balears cita problemes que ja fa molt d'anys que s'arrosseguen, com les mancances tecnològiques i la falta de personal, però s'hi sumen, diuen, dificultats afegides per les diferències de criteris d'admissió als tribunals. En parlem ara en directe amb Carmen López, que és la vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears. Molt bon dia.
15: Bon dia.
1: La llei d'eficiència del Servei de Justícia ha substituït els jutjats unipersonals per tribunals d'instància. Què ha suposat aquest canvi?
15: Bueno, este cambio es un cambio organizativo que a priori puede tener buenos resultados con el tiempo, pero en la forma en que se ha puesto en marcha, de forma improvisada, sin contar con los operadores jurídicos, sin atender las peticiones de magistrados, letras de administración de justicia, funcionarios y de los colegios profesionales, pues ha sido improvisado y las consecuencias de esa improvisación es que al volumen de asuntos pendientes de tramitación, el incremento de asuntos pendientes es muy, muy cuantioso y muy sustancial, con lo cual la ciudadanía empieza a padecer esa lentitud de la justicia de forma ya muy acusada. Claro, la primera voz que recibe esa queja es la abogacía, que es la persona o los profesionales que tenemos contacto con los ciudadanos. Es realmente desalentador ver que procedimientos urgentes, procedimientos de familia, procedimientos de desahucio, causas penales, requieren años de tramitación, no tiene justificación alguna en un estado de derecho.
1: Clar, de fet, denuncieu que un problema històric com són els retards de la justícia ara va pitjor. Quines demores hi arribava en aquests moments?
15: Bueno, en este momento el caos, ayer leíamos en prensa una nota que publicada por la judicatura, por los tribunales, que hablaban de 20,000+ expedientes pendientes de tramitación en ejecución. Nosotros tenemos los datos que van facilitando los tribunales superiores de justicia y evidentemente esto es cambiante cada día. Lo que sí es evidente es que hay jurisdicciones en Baleares, en concreto la jurisdicción civil, que tiene una carga de trabajo enorme y que ahora está prácticamente paralizada. En la última reunión con los colegios profesionales, el Colegio de Procuradores, que es el que tiene el ítem de los asuntos que se tramitan, nos decían que prácticamente un procurador que antiguamente recibía de 70 a 100 notificaciones diarias, ahora puede estar recibiendo 10-15. O sea, el dato es muy, muy representativo. Luego, en el caso de Baleares, hay jurisdicciones penales, la Audiencia Provincial, que tiene retrasos muy, muy sustanciales, con señalamientos a 2 y 3 años vista. La jurisdicción social está saturada desde hace años. En fin, es una situació molt preocupant que nosaltres inclús hem tildat de caòtica.
1: Senyora López, a més crida l'atenció que no només parlau de manca de mitjans, sinó també d'inseguretat jurídica per la disparitat de criteris. Quin és el motiu?
15: Bueno, la ley de eficiencia obliga a intentar la conciliación o la mediación previa a los procedimientos antes de acudir a la vía jurisdiccional. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que no todos los asuntos tienen que llegar a tribunales y que es cierto que en muchos procedimientos la negociación, la conciliación o la mediación es una mejor opción a la vía judicial. Lo que sucede es que la ley se hizo también de forma improvisada, el legislador no contó con los operadores jurídicos y olvidó a los más vulnerables, con lo cual aquellas personas que tienen que acudir a la justicia gratuita y al turno de oficio, resulta que hay procedimientos en los que no tienen opción de ir a esa conciliación o mediación porque no tienen recursos para ello y se ha olvidado el legislador de dotar de esos recursos. Evidentemente, un Estado como el nuestro de derecho, que siempre ha protegido al más vulnerable, no puede abandonar al justiciable de oficio. Y nosotros esto sí que hemos puesto puesto máximo empeño con el Ministerio pidiendo encarecidamente un cambio y una ampliación y una regulación específica, y pese al tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigor no tenemos ninguna respuesta.
1: Una darrera qüestió, confieu que a mesura que faci més temps d'aplicació d'aquesta reforma els problemes s'aniran suavitzant, tot amou que es mantinguin amb el temps?
15: Mire, nosotros tenemos, en Baleares tenemos unas circunstancias muy específicas. En la última reunión que tuvimos la oportunidad del Colegio de Abogados con el resto de colegios profesionales de tener un encuentro con los responsables del Ministerio, les dijimos que nuestra situación es muchísimo peor que la del resto del territorio común, porque a Baleares no llegan funcionarios. Por la situación que tenemos del coste de la vivienda en las islas, un funcionario no puede vivir con el sueldo de funcionario en Baleares. Eso hace que en este momento en nuestros tribunales exista un número de personal laboral altísimo. Evidentemente es gente que está haciendo un esfuerzo por sacar los asuntos adelante. Esta casuística hace que el Ministerio tenga que poner especial atención en nuestras islas y en nuestros tribunales, dotarles de personal y sobre todo dotarles también de medios materiales. No es de recibo que los mecanismos que utilizamos, Lexnet, Horus, Atenea, funcionen una de cada 10 veces. No es viable, no podemos trabajar así, nos lleva a todos a una situación de tensión y de estrés que no es admisible.
1: I també avui hem volgut dedicar l'entrevista a l'informatiu matí a la situació del sector de la justícia. Ho hem fet amb Carmen López, la vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears. Gràcies per haver-nos atès.
15: Muchas gracias a ustedes, buenos días.
1: Són ara les 8:38, canviant d'assumpte. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per parlar del model de finançament en cadascuna. Les Balears ja han mostrat el seu rebuig, però, a fer una negociació bilateral.
18: El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que s'ha de debatre de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera, i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol.
16: No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
18: El ministre Arcadi Espanya demana a aquelles comunitats que han mostrat el seu rebuig a trobades bilaterals que reflexionin.
17: Se m'ocorren tres coses per no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tenen modelo. Segundo, que lo que prioriza no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. En tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
18: Això quan el govern espanyol ha anunciat que les Balears rebran aquest 2026 gairebé 3.170 milions d'euros amb bestretes pel sistema de finançament. És gairebé un 6% més que l'any anterior.
1: I passen davant del govern espanyol per recórrer la derogació de la llei de memòria democràtica de Balears.
18: El Consell de Ministres ha aprovat sol·licitar a Pedro Sánchez la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat. Ho ha anunciat la portaveu del govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres.
19: Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.
18: La derogació de la llei de memòria i reconeixement democràtic de les Balears es va aprovar al Parlament Balear el passat 10 de març amb els vots de PP i Vox.
1: I la comissió de primàries de Més per Mallorca ha proclamat les candidatures per les eleccions del 2027. Lluís Apestegui i Maria Ramon lideren la llista al Parlament, Miquel Oliver i Marta Català opten al Consell de Mallorca i David Pujol, i així és que miren que encapçalaran la candidatura de Més per Palma.
18: L'objectiu, diuen, és enfortir la formació i construir una candidatura d'esquerres ampla i unida per fer front a les polítiques de PP i de Vox. Un projecte on també aposten per la implicació del teixit associatiu d'aquesta ciutat. Xiscamir i David Pujol expliquen els propòsits que es plantegen.
20: La nostra no és una aliança improvisada. Fa molts anys que col·laborem i compartim espais i projectes. I sempre, crec que sempre hem tingut el mateix objectiu, que ha estat teixir xarxes i tendir ponts.
21: Pretenem fer partíceps a tots els partits d'esquerres, però també volem anar molt més enllà. Voldríem que tota aquesta gent que participa en els moviments socials, teixit associatiu, la gent que dinamitza els nostres barris, la gent que dona vida a Palma, hi participi.
1: I encara en clau política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora el repte que li ha llançat Junts per Catalunya de reunir-se amb el líder de la formació Carles Puigdemont a Waterloo per demanar-li directament el suport a la moció de censura que planteja per enderrocar el govern de Pedro Sánchez. El popular més promet retornar la decència al país amb ajuda o sense paraules que ha fet durant la seva intervenció al Cercle d'Economia de Barcelona.
0: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
1: És la resposta a aquestes paraules del número 2 de Junts, Jordi Turull, a Catalunya Ràdio.
3: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
1: I la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, rebutja aquesta proposta.
4: Yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado, que no se nos puede olvidar que Junts y el PNV sostienen al gobierno más corrupto de la historia.
1: Recordem que Feijóo va convidar també el PNV a participar de la moció, però la possible presència de Vox per a ells és una línia vermella. L'Endacaris i Manol Pradales.
22: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
1: També la ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha criticat la proposta de Feijóo.
19: Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras, cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país.
1: A mig d'aquest intercanvi de retrets i la possibilitat que l'oposició presenti una moció de censura, el president espanyol Pedro Sánchez intervendrà al Cercle d'Economia de Barcelona. I avui estan pendents de com evoluciona l'incendi que crema el parc regional El Valle Carrascoy a Múrcia, calcinat més de 110 hectàrees des d'ahir migdia i obligat a desallotjar habitatges i a tallar carreteres. A primera hora d'avui es reactivaran els mitjans aeris per extingir el foc.
18: Des d'ahir, uns 300 efectius hi fan feina, la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i els efectius aeris i terrestres mobilitzats pel govern central s'han sumat als de la regió de Múrcia. El president de la comunitat, Fernando López Miras, explica que ja no hi ha perill per la població de Los Garres, d'on s'han desallotjat 50 habitatges.
23: El fuego complicado, como digo, está abandonando de alguna manera Los Garres, está acaparando algo más de monte forestal y está avanzando hacia la alberca, pero no hacia la población de la alberca, hacia esa zona, hacia ese término municipal. Los servicios de emergencias están intentando controlar la situación, tienen la previsión del viento, es muy importante el trabajo que están haciendo los medios aéreos, de hecho ya se está notando.
1: 8:45 minutos.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Camp Redó. Es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats i els habitatges repartiran d'acord amb una sèrie de criteris socials. Cort espera que les obres puguin començar aquest mes de juny. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General del Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobem bastanta retenció a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca, també retencions a la via de Cintura, sobretot en sentit Andratx, pràcticament des de Can Blau fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa, trobaran retenció i també a l'altura de la Taulera. En sentit cap a l'aeroport, a l'estudi de Gènova també hi trobaran circulació lenta, igual que a la zona de les escoles. Avui a la carretera de Valldemossa no trobem molta circulació, tenim pràcticament la circulació habitual, però recordem que també avui i demà encara continuem amb les proves de la pau, de la selectivitat, així és que és possible que trobin un poc net de tràfic. També circulació lenta centrada a Palma des de la carretera de Manacost, tot per el moment. Bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglio, el control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Can Redó. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia, es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats. Els habitatges es repartiran d'acord amb una sèrie de criteris socials, segons ha anunciat el regidor Òscar Fidalgo després de la Comissió d'Urbanisme.
5: Un mínimo de del 30% del total d'estas viviendas estarán reservadas para jóvenes palmesanos menores de 35 años, y digo palmesanos porque, como saben ustedes, requieren 5 años mínimos de residencia, un 10% para mayores de 65 años y otro 10% para familias monoparentales.
4: Cor destaca que la mesura suposa un nou pas en el pla de xoc d'habitatge del consistori que té previst edificar al voltant d'un miler d'habitatges. Els 87 que es faran a Camp Rodó formen part d'un lot amb un total de 166. Els altres 80 es construiran a Son Ferragut, mentre que l'Ajuntament en aquest cas preveu que tinguin ja la llicència la setmana que ve.
1: Mentrestant, a Pollença, l'Ajuntament cedirà un immoble situat a l'urbanització de Gotmar Alibavi per a la construcció d'habitatges protegits.
4: El projecte consta de 28 habitatges amb diferents característiques i habitacions, una zona d'aparcament i una àrea esportiva que serà pública. Podran sol·licitar aquests habitatges persones de totes les edats amb 10 anys de residència continuada al municipi. Dels 28 habitatges, 3 seran cedits a l'Ajuntament, un d'ells totalment adaptat per a emergències temporals.
1: A la plana educativa, el conseller del RAM, Antoni Vera, assegura que comparteix les reivindicacions de les famílies de l'escola de Son Serra de Palma que reclamen la construcció d'un nou centre, tot i que no s'ha compromès a concretar una data. Segons ha explicat al Parlament, l'Ajuntament cedirà els terrenys necessaris a l'IBISEC i redactarà l'avantprojecte del nou centre. Vera ha afirmat que enguany es podrà licitar el projecte executiu i, posteriorment, les obres, que també inclouran noves places per infants de 0 a 3 anys.
4: La diputada socialista Malena Ridovets ha criticat la manca de compromisos formals per concretar una data de construcció i recorda que les actuals les instal·lacions s'han quedat petites i inadequades.
6: Li demanen dates i compromisos. Per això li torna a demanar directament. Senyor Vera, serà Vera que el CIPM Sonserra tindrà el nou centre que els seus alumnes mereixen?
7: Comparteix les reivindicacions de les famílies de Sonserra, comparteix les seves reivindicacions. Allò que no comparteix, els seus partidistes que vostès en fan, en quina cara venen aquí a criticar els problemes que vostès crearen?
1: 8 i 50 minuts per la mare del Tondre el procés d'esquilar els animals perquè durant la temporada d'estiu les criatures no passin calor. El sector ramader comença a tondre les ovelles el mes de maig i enguany la data límit per fer-ho serà el 15 de juny. El problema, però, és que, degut a la disminució de l'ús de la llana, els ramaders s'entenen en excés i la poden arribar a considerar fins i tot un residu. La nostra companya Neus Pericàs és a Vilafranca per parlar d'aquesta qüestió i dels usos alternatius de la llana. Neus, bon dia, que ens pots explicar?
8: Hola, bon dia. Ida. Així com comentes, l'accés de llana a les finques ramaderes pot arribar a ser un residu, però el sector està trobant usos alternatius. Ens ho explica Miquel Serra, tècnic de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca.
9: La principal baula de la llana com a alternativa és el seu paper de fertilitzant. La meitat de la llana és carbó i també una part important és nitrogen, que és l'element més requerit per les plantes.
8: També comenta la seva capacitat de col·laboració amb el sector agrari, ja que pot servir com a protecció de plantes i arbres. En destaca l'encoixinat.
9: L'encoixinat és fer com un llit just davall l'arbre per ajudar a conservar la humitat que hi ha allà.
8: Finalment, ha destacat que els canvis de consum afecten el sector ramader i agrari i que mantenir una xarxa de tots dos és de vital importància per l'aprofitament de recursos i per no dependre de les importacions de fora del territori.
1: Gràcies, Neus, en directe des de Vilafranca. Més qüestions. Un incendi agrícola ha cremat prop de 12.000 metres quadrats d'una finca a Binissalem i ha obligat a mobilitzar desenes d'efectius dels bombers de Mallorca i de Libanat.
4: L'incendi ja ha estat extingit. De moment es desconeixen les causes que l'han originat. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions del pas de bombers d'Inca, d'Alcúdia i de Sóller, a més d'un sergent i un tècnic. Per la seva banda, Libanat va mobilitzar 11 bombers forestals, dues autobombes i dos agents de medi ambient per participar en aquestes tasques d'extinció.
1: També destacant que ja està obert el període de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'ajuts de l'IMAS destinada a la gestió i el manteniment de les residències, publicada aquest mes de maig i dotada en 5 milions d'euros.
4: Els ajuntaments interessats poden presentar les seues sol·licituds fins al proper 8 de juny. Coincidint amb aquesta convocatòria, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat la residència de Campos per conèixer de primera mà el funcionament d'aquest centre.
10: L'any 2026 aquesta ajuda ha passat a 5 milions d'euros. I ho fem perquè volem pagar pràcticament el 100% del cost de les residències municipals. Amb aquests 5 milions d'euros quedarà pràcticament cobert. Per tant, complirem amb els dos objectius. Per una banda, ajudant els ajuntaments amb una part econòmica, però per altra, garantir un servei de qualitat, de proximitat, arrelat en el territori i centrat en les persones, que és el que volem oferir des del Consell de Mallorca gràcies a la col·laboració dels ajuntaments.
4: La residència de Campos va ser una de les beneficiàries de la primera convocatòria d'aquestes subvencions, que va comptar inicialment amb una dotació de 2 milions d'euros, posteriorment ampliada amb un milió més.
1: I allò és el pla de l'Ajuntament, ha aprovat el primer Pla Local d'Infància i Adolescència 2026-2029, un document que marcarà les actuacions municipals dirigides a infants i adolescents durant els pròxims 4 anys.
4: El pla estableix línies d'actuació per avançar en àmbits com la participació infantil, la igualtat d'oportunitats, el benestar emocional, la convivència i la creació d'entorns segurs i saludables. Ha estat elaborat mitjançant un procés participatiu en què han col·laborat serveis municipals, professionals d'àmbits socials i educatius, entitats locals, la comunitat educativa i famílies del municipi. També hi han participat de manera activa infants i adolescents que han aportat les seues opinions i propostes.
1: I a Santanyí, l'aparcament públic del carrer de Bernat Vidal i Tomàs passarà a ser zona verda exclusiva per a residents amb l'objectiu de facilitar l'estacionament dels veïnats i prioritzar els vehicles que tributin al municipi.
4: La nova regulació afecta 43 places d'aparcament que quedaran identificades amb el marcatge vial de color verd i la corresponent senyalització. La mesura serà permanent, estarà activa les 24 hores del dia durant tot l'any. En aquest espai només hi podran estacionar de manera autoritzada els vehicles domiciliats al terme municipal, així com els emergències, sanitaris, seguretat, oficials en servei i els que disposin de targeta per a persones amb mobilitat reduïda.
1: D'aquesta manera arribem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: La Fira del Llibre de Palma ofereix de tot, signatures, presentacions, contacontes, concerts i també tallers de lectura especials, com ara el que organitza l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, amb Jules Verne com a objectiu i amb 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat com a protagonistes. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Usuaris que són en Pau, en Juanma, en Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho amb veu alta, en llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
2: Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
3: Aquest és el Julio Verne, veieu la cara, eh? I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica, veieu? Això és París. Veus,
1: aquest França? És un club on ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules, com escoltam, i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i del qual tots, més tard o més d'hora, podem acabar sent usuaris. Càtia Més, responsable d'aquesta iniciativa.
4: Fem feina en lectura fàcil en nouvinguts, en gent gran, sense hàbit lector, moltes dones s'apunten, en gent amb major deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que és gent amb un nivell cultural mitjà, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració.
1: Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
5: Con estos libros, pues voy entendiendo más. Más que antes.
6: Que antes no lo entendía y no leía, así de claro. Y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
2: Yo me estoy aficionando mucho a la lectura gracias al Club de Lectura y a la Marina y a los meus companys. Y voy a agradecer al Coordinador Balear, que es el meu centre de tallers també, que hagi muntat aquest club de lectura, perquè a mi me fa...

0: que va tenir 8 anys d'activitat prodigiosa abans de la seva mort inesperada quan en tenia 34. Judoka, provocador, el darrer artista francès de gran impacte internacional, Klein, va definir el futur de l'art occidental.
1: I l'exposició resumeix en 20 peces aquesta trajectòria, peces on no hi falta, esclar, el blau elèctric, electritzant, que diuen va inspirar aquesta cançó de Domenico Modugno que escoltem de fons i que l'artista va fer seu per sempre, i no és una manera de xerrar. Pablo Pérez d'Ors és el director de la Fundació Marc de Palma.
2: Coneixem colors per nom de l'artista, pues, per exemple el groc Tiepolo o marró Van Dyck, coses així, però no són el mateix. El blau Klein és un color patentat.
1: Però abans d'arribar al seu blau, Klein no va ser artista, era esportista, de fet un judó que reconegut a qui la seva aturada a l'estat espanyol va despertar-li una vocació amagada. Tot això fins al 26 de setembre en aquesta exposició que reuneix també obres dels arxius personals de l'artista.
3: Di

0: Són les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres, quan es compleix gairebé un any que es van posar en funcionament els primers tribunals d'instància a l'estat espanyol. Els advocats denuncien que la nova organització judicial no funciona, que és un caos, consideren que s'ha aplicat de manera precipitada i sense mitjans suficients.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí, Carmen López, que és la vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears, ha explicat que la forma d'aplicació de la llei d'eficiència ha estat improvisada.
2: Y las consecuencias de esa improvisación es que al volumen de asuntos pendientes de tramitación, el incremento de asuntos pendientes es muy cuantioso y muy sustancial, con lo cual la ciudadanía empieza a padecer esa lentitud de la justicia de forma ya muy acusada.
1: En un comunicat, la Junta de Govern del Col·legi cita problemes que s'arrosseguen des de fa anys, com les mancances tecnològiques i la falta de personal. A això, López hi afegeix que existeix inseguretat jurídica per la disparitat de criteris de la norma.
0: I l'expolicia de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig de presó per intentar matar la seva dona ofegant-la amb un mocador, i que el 2024 va fugir a Tailàndia, ha estat arrestat i ha ingressat a presó. Una informació que ha avançat avui el Diari de Mallorca i l'Última Hora i que IB3 Ràdio ha pogut confirmar.
1: L'home va ser condemnat per uns fets ocorreguts l'any 2018 i el 2024, en conèixer la condemna, es va arrencar la polsera antimaltractament i es va escapar al país asiàtic. Des de llavors ençà estava en crida i cerca i fa uns dies els agents el van aturar a l'aeroport de Madrid. De manera immediata, el jutjat de guàrdia de la capital va ordenar la presó provisional per ell i l'ha posat a disposició de l'Audiència Provincial de les Balears.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
1: Va passar ahir, quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
0: I avui també són notícia les educadores de 0 a 3 anys. A Hora Baixa, prop d'un miler es manifestaren a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi.
1: Han anunciat, a més, una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny. La portaveu de la xarxa 03 és Noelia Jiménez.
3: Donar les gràcies a les famílies, a totes les famílies que han vengut amb infants. I el que sí volen dir com a xarxa és que ens escoltin, que estem cansades de que estiguem en un sector que mai ens volen mirar.
0: I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat per als 5.000 alumnes de les Balears.
1: A partir d'ara, a partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
4: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, a només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
5: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
0: I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona.
1: Això després que ahir el líder del PP, Albert

0: Núñez Feijóo va esquivar la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme.
1: Amb aquest punt de la política arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
2: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio, serveis informatius. El dia amb Joana Marató.
4: Bon dia, què tal? Com va? Com esteu? Són les 9 i 5 minuts i en aquests moments tenim 23 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. Avui és dimecres 3 de juny i vos contam que esperam intervals de núvols amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional al nord de Mallorca. Les temperatures baixaran una micona per avui, sobretot al nord de Mallorca i també a Menorca, tot i que el cel s'anirà destapant durant el capvespre. En tot cas, sigui com sigui, tenim activada l'alerta groga per fenòmens costaners a Mallorca i també a Menorca. Però vos contant també que l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Fa dies que en parlam i avui ho tornem a fer. La justícia ja l'ha autoritzada i es farà efectiva aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat per dissenyar el dispositiu per desnonar a les persones que encara no han sortit de manera voluntària. Dir-vos també que ja fa 3 mesos que se va iniciar aquest procés de desnonament i en aquests moments hi hauria al voltant de 80 persones que viuen encara ara a l'antiga presó. Fins que no es produeixi, però, el desallotjament, es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. És un dels temes que tractarem, ho farem durant la nostra tertúlia d'actualitat avui amb Elena Ballesteros, José Luis Miró i també Joan Carles Rodríguez Tur. Però a Xisco Nadal tenim més coses. Una de les qüestions que tractarem i que analitzarem són les protestes de les educadores de 0 a 3 anys. Bon dia.
5: Bon dia, Joana. I hora baixa, prop d'un miler d'aquestes educadores es manifestaren a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi. La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'escoletes es van manifestar a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal i també al passeig Vara de Rei a Eivissa. Reclamaven millores laborals i ja han anunciat una nova convocatòria de vaga per el proper 16 de juny.
4: Segona convocatòria, per tant, d'aquestes treballadores, però també avui segon dia de les proves de la selectivitat, proves d'accés a la universitat, on 5.000 alumnes ja estan fent les proves en aquests moments. Maria Antònia Esquines, molt bon dia, què tal?
6: Bon dia, Joana. A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per els alumnes. Sí que varen poder contar ahir que van ser a la UIB com la gent vivia amb aquests nervis la primera jornada d'aquestes proves decisives per poder estudiar la carrera dels seus somnis.
4: Nervis, com és evident, com és normal, però també molt de control, no? Perquè recordem que aquestes proves d'enguany tenen més control que mai, amb dispositius electrònics i l'aprovació també de sancions. L'activitat a banda, Xisco, avui parlarem també d'economia i d'ocupació.
5: Així és, perquè mentre l'atur ha baixat a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre de desocupats en 23.600, ens demanen quin tipus de feina creem i quin impacte té això sobre la productivitat i sobretot sobre els salaris. Experts i economistes alerten que bona part de l'economia continua sustentant-se en sectors de baixa productivitat i ocupacions en sous limitats, una realitat que condiciona el poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i sobretot l'accés a l'habitatge. habitatge. També pren força un concepte que genera debat, el del salari subvencionat, és a dir, quan els baixos salaris obliguen moltes persones a dependre d'ajudes o complements per poder arribar a final de mes. De tot això en parlarem amb l'economista d'aquest salari d'aquest programa, en Tomeu Cantallops.
4: I aquests dies que ja tenim els termòmetres a les totes, també ens fem una altra pregunta, i és si la calor ens posa una mica més nerviosos, si mos irrita una mica més, i fins i tot, Maria Antònia, si mos posa una mica més agressius.
6: I de Joana te diré que hi ha estudis que sí que relacionen els episodis de calor extrema amb un augment de la irritabilitat, l'estrès i fins i tot dels conflictes i les conductes agressives. Però fins a quin punt això és real? Avui ho analitzam amb dos especialistes, el metge forense Borja Moreno i el psiquiatre José Carbonell. Benvinguts i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Per cert, que també explicaran com posar a punt l'aire condicionat abans d'utilitzar-lo, una posada a punt necessària per evitar ensurts.
4: I ara és moment de saber quina és la frase del dia.
5: La frase d'avui és d'un clàssic de literatura txeca i universal, Franz Kafka, que va morir tal dia com avui, però de 1924, i que va deixar escrit que en la teva lluita contra la resta del món t'aconsell que posis de banda de la resta del món.

0: I amb en Jimmy Fontana i aquest Il Mondo mos demanant també de què parla avui tothom, Xisco.
1: I d'avui tothom parla de Rosalía perquè ha estat un dels temes de selectivitat a Galícia. Mm.

0: Les proves d'accés de la Universitat Holandesa cada any alguna pregunta que acaba generant comentaris i titulars. I aquest 2026, una de les protagonistes ha estat la cantant catalana Rosalía. Segons va informar l'agència EFE, el seu darrer disc Lux s'ha colat en el primer examen de les Pau Gallegues. Ho ha fet a través de la prova de llengua castellana i literatura, on els estudiants havien de comentar un text a partir d'un article publicat a La Vanguardia per l'escriptora Maria de la Pau Gené, connexió Rosalía, Balears, Maria de la Pau Gené, un article que ella va publicar en novembre de l'any passat. El text reflexionava sobre la sensació de buit de la societat actual i la recerca d'espiritualitat, vinculant aquests conceptes a l'univers creatiu de Lux, el darrer treball de la cantant. La proposta n'ha deixat indiferents als alumnes i una de les primeres a qui va entrevistar l'agència EFE és na Maria Domínguez, que estudiava a l'Institut Pobre do Caramiñal, que aquesta nina va dir que el tema li havia semblat interessant, però també complicat. Segons la seva opinió, el text relacionava el sentiment de no pertànyer a cap lloc a la realitat social actual i amb el disc de la cantant. Un plantejament que considera aquest alumne atractiu, però que convida, perquè convida el debat, però que també tenia un component filosòfic que a ella li va costar una mica d'assimilar o de comentar. Així, Rosalía torna a la notícia una vegada més, en aquestes seccions, de què parla tothom, Bad Bunny, Rosalía...
1: Hi ha rivalitat en aquest
0: sí,
1: top.
0: Sí, estan allà que se barallen. I aquesta vegada no pels escenaris, sinó per haver arribat fins a les aules i els exàmens de selectivitat. No sé què en pensau d'aquest comentari que t'hagués passat Maria Antònia si fa 4 anys, 5 ja, t'haguessin posat per comentar un article sobre na Rosalía.
2: Jo m'hagués fet il·lusió, perquè és com que estan aproximant les coses, els conceptes recents, a l'actualitat, no tant autors més antics que per ventura ja se mos fa un poc en fora, i veure aquest nom segur que m'hagués fet il·lusió dins un moment de tanta tensió.
0: Clar, i més a Galícia, perquè comentar Rosalía de Castro, si pots comentar na Rosalía de Sant Esteve Sarrovines.
1: A veure, segurament és una qüestió d'equilibri, perquè evidentment sí. El temari ha de ser escada se, però no està de més, no?, que en algun comentari de test i sortint...
0: Home, a mi m'hagués agradat si hagués fet s'espau a Galícia que m'haguessin posat un comentari de Folles Noves de na Rosalía de Castro.
1: Molt bé.
0: Més escaient que una cosa de na Rosalía. Però bé, m'ha parit fantàstic. I m'he dit un article de na Maria de Pau Gené que escriu beníssim, per tant, res a dir.
1: Si no vaig malament, fa un parell d'anys també va sortir qualque article que parlava d'Antònia Font, però això aquí és a les Balears. Jo estic coincidint amb na Maria Antònia que està bé fer aquesta motivació...
0: Sí, però hem de dir que no va ser la part de literatura, sinó que va ser la part de comentari de text. Un comentari de text pot comentar allò que vulguis, bromes a part, en este mari de literatura, evidentment, no varen demanar per na Rosalía. Crec que varen demanar Generació del 98, si no vaig errat.
1: Jo, la veritat és que l'altre dia tu, en Marta, parlaves de que t'havia entrat i que no t'havia entrat de filosofia. Jo no vaig fer filosofia, però no recordo este mari que me va entrar.
0: A mi me va entrar... La generació del 98, Antonio Machado i Campos de Castilla. Me'n record.
1: Jo m'he borrat del meu cervellet. No sóc capaç de recordar-ho. Però bé, sabeu que en Xisco té així com una...
0: No, perquè jo m'he tirat els apunts.
1: Prodigiosa.
0: Saps això que diu la gent de que tiren els apunts perquè que va venir l'altre dia a la nostra ordenament
1: sí,
0: i va
1: dir
0: que ho havia de tirar tot? Jo, els meus exàmens d'estar activitat i les tres etiquetes que me varen sobrar que t'havies d'enganxar damunt el full, jo et tenc a casa nostra. Estic per emmarcar-les.
1: Ara volies deixar clar que t'ha pagat la pena guardar 20 busques d'anys tots els apunts.
0: Per exemple, és que tirar coses està molt bé, però conservar petits records també.
1: Petits o grans records, perquè allò que diuen de el saber no ocupar lugar, un po' mentida, perquè ocupa molt d'espai i moltes prestatgeries.
0: Quan te mudes, saps perfectament no només allò que ocupa sabre, sinó espès. Que té aquesta saviesa.
1: I ara els ho demanarem també als nostres tertulians, perquè també els ho demanarem si se'n recorden de la seva selectivitat i sobretot que en pensen d'aquestes mesures de control per evitar que els alumnes copiïn en aquesta selectivitat 2026. El lot, molt ben després, ara toca fer tertúlia.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

0: 9:32, continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, aquí al dia i amb més qüestions per tractar en aquesta tertúlia d'actualitat. Avui amb Elena Ballestero, José Luis Miró i també en Joan Carles Rodríguez Tur. Ara, precisament, volen parlar d'una qüestió referida a Eivissa. Parlam de l'aeroport d'Eivissa i de la seva ampliació, perquè Aena assegura, afirma, que la remodelació de l'aeroport no suposarà un augment de capacitat, sinó una adaptació a la normativa europea i una millora també de la seguretat. Un projecte que inclou un espai per a vols fora de l'espai Schengen i una reorganització també de les instal·lacions. Les obres començarien o estan previstes de començar l'any 2030. Clar, ja vos demano, si no augmenta la capacitat, Joan Carles, quina serà la principal, el principal benefici, no, d'aquesta remodelació per a Eivissa i els seus residents? Què en pensen? No sé com heu rebut allà a Eivissa aquesta notícia.
1: A Eivissa hi ha una total unanimitat en contra de l'ampliació de l'aeroport. L'única persona que està a favor és la Marta Torres, actual directora funesta d'Aena a Eivissa. L'única persona en tota l'illa que està d'acord. Que es dupliquen les portes d'embarcament i que em diguen que això no serà perquè arribin més passatgers, això qui s'ho creu, no sé en qui pretén enganyar la senyora Torres, però una de les crítiques més grans que hi ha no és només aquest fet que Eivissa està treballant amb consens, amb unanimitat, per reduir la pressió demogràfica desbocada que té l'illa. La primera mesura va ser la reducció de vehicles. A Eivissa estan tots abraçant el discurs de la contenció. Però el que també constatam és que els eivissencs i els formenterers, que també fan servir aquest aeroport, per a Aena som només un número i una porta d'entrada, però de bitllets, que és l'únic que pensa Aena. Recordem que Aena és titularitat un 51% de l'Estat i està dirigit per un membre del Partit Socialista, no? I aquí el que m'ho sorprèn moltament és a Eivissencs és que no hi ha hagut cap tipus de consens. La senyora Torres va dar una roda de premsa bastant discutible on deia que des del 27 de març tothom tenia coneixement d'això. Mentida. I llavors va escudar, bueno, quizá van presentar alguna cosa molt simplificat, ara resulta que va ser un error de comunicació. No, aquí no hi va haver cap error de comunicació. Hi havia tota la intencionalitat del món d'ocultar a les institucions eivissenques i també al govern balear aquest projecte, aquesta remodelació, que l'únic que farà és seguir augmentant la pressió demogràfica i, per descomptat, seguir augmentant els ingressos d'Aena. Una volta més, els eivissencs mos quedam fora del debat, mos quedam fora i de la cogestió a la qual aspiram o a la qual també es planteja des del govern, i que ja tenen altres aeroports d'Espanya, que no seríem els primers a tenir-lo. En qualsevol cas, a Eivissa hi ha unanimitat en contra d'aquest projecte, excepte na Marta Torres.
0: Elena.
2: Es que estoy totalmente de acuerdo, es como el día de la marmota, ¿no? Yo le oigo hablar y me lleva a la Mallorca de hace cuánto, 4 años, 5, ¿no? Aquí también hicieron una no ampliación. Invito a cualquier ciudadano a que vaya al aeropuerto y vea el nuevo centro comercial que hay que cruzar para llegar a las puertas de embarque, ¿no? Porque al final lo que se amplía es el negocio, ¿no? En un lugar que está súper saturado y con las consecuencias que vemos, ¿no? Me atrevo a decir que en Ibiza seguramente pasará lo que pasó en el aeropuerto de Palma, que los trabajadores estuvieron meses sin cantina mientras habría, no me acuerdo si era el McDonald's o el burger más grande de Europa, ¿no? Y esto es lo que es un aeropuerto hoy en día. Un aeropuerto ya no es un sitio, no es un lugar de transporte, no es una estación intermodal, ¿no? Es un centro comercial,
1: en el
2: que hacer jauja, sí, para las empresas.
3: A ver, yo creo que esto, estoy de acuerdo con vosotros, es decir, que aquí poca discrepancia va a haber esta parte
0: y
3: del
0: y lo
3: debate.
0: Cambiando tema bien.
3: No, pero a ver, la cuestión es que es una forma de funcionar y una tutela del Estado central en un Estado que está descentralizado. Es decir, aquí hay un Estado autonómico, ¿vale? Y el Estado se reserva la gestión de determinadas infraestructuras e instalaciones que considera estratégicas, principalmente puertos de interés general y aeropuertos, ¿no? ¿Cómo tú puedes hacer una ampliación de un aeropuerto sin consultar a los habitantes de la isla, en este caso? ¿A quién se le ocurre? Es decir, una cosa es que tú te reserves la gestión y otra es que tú te permitas el lujo de realizar una acción que va contra la voluntad como ha dicho nuestro compañero, de todo el conjunto de la isla, porque es difícil, sobre todo hoy en día, cuando hoy en día hay un consenso, hay que decir, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Cuando hoy eres capaz de poner de acuerdo a todos los partidos políticos, ¿te imaginas? Es que esto es...
0: Una utopía.
3: Esto en otros asuntos es completamente imposible. Entonces, si hay ese consenso, es evidente que esto no se puede hacer precisamente porque lo que tú no puedes desde el Estado central es tutelar de esta manera a los ibicencos y decirles, mira, vosotros decid lo que queráis, que yo os voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Entonces, esto es absolutamente intolerable. En el caso de puertos, van con más cuidado. Van con más cuidado porque, en fin, hacen sacan un proyecto, lo ponen a exposición pública. En el caso del puerto de Palma se han reunido para llegar a un acuerdo con 70, 80 entidades de toda suerte y todo tipo y todo pelaje, que hasta me parece excesivo. Pero bueno, lo de AENA es un escándalo en general.
0: Bé, com a mínim hem aconseguit, no?, tenir una mica de consens
2: bueno,
0: en aquesta
2: bueno.
0: taula.
2: Jo bueno. no veo tanto consenso, perdona.
3: Bueno, ¿por qué metió lo del puerto y quiere meter
2: ahí? Saber lo que consigue el consenso, el poder echar la culpa a otro, no es tu responsabilidad porque la gestión es de fuera, pero me atrevo a decir que el día que haya cogestión, si la hay algún día, no habrá consenso en Mallorca. No creo que eso implique decrecer.
3: Bueno, la cogestión no es la panacea ni el milagro, eso ya os lo digo yo, porque ya os lo... Esto es así. La PB está cogestionada y anda que no ha dado problemas, es decir que...
0: Bé, jo pensava que definitivament hi havia consens en qualsevol cas.
3: Com matisos. Com matisos.
0: Està molt bé que hi hagi matisos. Bé, toca parlar també d'atur, no? Perquè l'atur ha baixat a les Balears gairebé un 7% respecte a l'any passat i se situa en unes 23.600 persones aturades. Al maig també s'ha sumat més de 48.000 afiliats, superant la xifra de 653.000 cotitzants. Tot i aquestes bones xifres, és cert també que els sindicats adverteixen que l'augment de l'ocupació no és sinònim o no sempre es tradueix en una millora de les condicions laborals i alerten d'un increment de la precarietat. Amb unes dades d'ocupació tan positives, per què una part de la població o dels treballadors continua tenint la sensació que cada vegada costa més arribar a final de mes? Idò, és allò que també vos vull demanar a vosaltres.
3: El treballador sabe lo que cobra.
0: Clar, però els sous no pugen.
2: I lo que cuesta la vida, no?
0: Clar, però és que darrere aquestes xifres hi ha un debat que cada vegada guanya més pes, no? Quin tipus de feina s'està creant i quin impacte té això en la productivitat?
3: És a dir, si hay una previsió d'augmento del turisme, porque hay una previsión de aumento en torno al 3% del turismo. Es cierto que el interanual es un 6 y pico, ¿no? La mejora, digamos, del paro. Pero si tú tienes un incremento del turismo y el 45% de tu PIB es el turismo, pues parece lógico que para dar servicio a ese turismo, pues aumente el número de trabajadores que tienen que dar ese servicio. Ahora bien, la cuestión de fondo es las condiciones. Porque si tú vas, por ejemplo, de esos 1.700 parados menos que hay respecto al año del año pasado, en el interanual, 1.700 puede ser aproximadamente. Si un porcentaje X de esos van a ir a trabajar a Ibiza, van a ir a una furgoneta, ¿de qué estamos hablando al final?
2: Y una cosa, porque yo creo que es importante también decirlo, porque a veces asumimos discursos, ¿no?, que trasladamos tal cual sin pensar mucho. Hay una frase que dijo ayer la consellera de Trabajo, que es que me ha dejado descolocada, ¿no? Ha dicho que quien quiere trabajar, trabaja. Y esto es mentira. No todo el mundo que quiere trabajar, trabaja. Nos olvidamos del paro invisible. Yo hace poco escribí sobre ello, ¿no? Que son las personas, por ejemplo, con discapacidad, que no pueden trabajar o encuentran trabajos para los que están sobrecualificados, ¿no? Y esa es una realidad también. Ni todo el mundo que quiere trabajar puede trabajar, ni todo el mundo que trabaja lo hace en las condiciones que debería, que es lo que tú apuntabas también, Joana. No es solo por el alto de coste de vida, es que aunque estuviéramos en un coste de vida normal, los salarios, o sea, no hay un reparto efectivo de la riqueza. Vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más desigualdad y desaparece la clase media. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, ¿no? Y eso no es un modelo sostenible. No creo que haya que presumir de estos datos, ¿no? Hay que pensar que son datos buenos para el empleo y para la contratación no son perfectos y que no solucionan el problema que tenemos en la vida, en la isla, de llegar a fin de mes, ¿no?
0: Per cert, que a les 10 i busques parlarem d'això amb l'economista Tomeu Cantallops, perquè ens parlarà de sectors de baixa productivitat i d'ocupació en sous limitats, que és un poc allò que deim ara en aquesta taula, en aquesta tertúlia, una realitat que condiciona, a més, el poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i fins i tot l'accés a l'habitatge, que és el problema més gran que tenim ara mateix. Joan Carles, tu com ho veus?
1: Jo penso que aquesta dada és una dada bona, és una dada positiva. La reducció d'un 7% de l'atur és una bona dada. Jo sí que penso que Balears, l'ocupació no és un... ocupació laboral, ara m'estic referint, eh? No és un dels principals problemes ni un dels problemes que preocupi més la societat, perquè, gràcies a Déu, hi ha molta feina. Hem de veure en quines condicions és aquesta feina, que aquí és on crec que en Helena posa... poses dit a sa llaga, que, i crec que fa bé, perquè sí que és veritat que hi ha molta feina, però no és feina qualificada, sinó que són feines més bé senzilles, i el que també s'està provocant és una exportació del nostre talent, perquè hi ha molts de joves d'aquestes illes que, després de passar per la seva formació universitària i voler emprendre la seva activitat professional aquí, es veuen impossibilitats, perquè no hi ha les oportunitats, perquè tot està vinculat tal volta en accés, només en el turisme i només a certes professions. A Eivissa, per exemple, hem de dar gràcies, perquè si no fos per tots els treballadors que venen de fora durant l'estiu, això seria un desastre. I el que m'ho sap molt de mal, en els primers que m'ho doles en els eivissencs, vora amb molta gent que ve a fer temporada i que estan dormint en balcons, que estan dormint en caravanes, que estan realquilant pisos de manera il·legal, no ells mesquins, sinó els arrendataris que subarrenden i que fan negoci amb la precarietat, perquè això és el que acaben fent.
0: No, i gent per que tant, ja directament Joan Carles decideix no venir a fer la temporada perquè no els paga la pena. Molta de gent
1: Aquesta gent fa unes comptes de dir, bueno, jo tinc un bon salari durant 4 o 6 mesos i després tots aquests estalvis me'ls enduc cap allà. I, clar, per augmentar seus estalvis minimitzen la seva despesa, però tot i així els hi surten habitacions, habitacions compartides a 5, 700, 800 euros inclús. I això és el que és un escàndol, i això és el que hem de revertir. No hi ha un bisturi màgic, però penso que a Eivissa sí que podem dar exemple, per exemple, de la lluita contra l'intrusisme, de que s'han retirat molts de lloguers turístics que ara estan passant en el mercat residencial. Això és la solució a tots els problemes de vivenda? Lògicament no. Però sí que penso que anem en la bona direcció amb aquestes dades d'atur, amb les dades d'ocupació que tenim, però hem de mirar, i això tenen molta feina els empresaris, de que aquestes feines siguen en condicions de qualitat, especialment vinculades a la vivenda. De fet, ja l'any passat, encara estem esperant la dada d'enguany, però l'any passat un 33% dels empresaris havien de dedicar vivenda als seus treballadors. I era algo que, per exemple, també passava en els anys 80 en els hotels, que part dels establiments turístics, en lloc d'estar destinats a l'allotjament turístic, estaven destinats a surt residencial dels seus propis treballadors. Fixat al volta haurem de plantejar un model així.
3: És que la responsabilitat nosotros la podemos derivar hacia donde queramos, podemos derivarla hacia el gobierno, que el gobierno o el Estado, en fin, que lo tiene que resolver todo. No, a ver, esto es un problema que tiene que resolver la propia industria. Es decir, si tú requieres trabajadores de fuera, los tienes que traer a trabajar a tu establecimiento X. Esto en el caso de los hoteles, en la oferta complementaria eso evidentemente es distinto. Pero en el caso de los hoteles, si tú necesitas trabajadores y ese trabajador no puede garantizarse con su sueldo una vivienda digna, entonces es un tema que tú tienes que resolver, o bien por vía de aumentar el salario, o bien por darle directamente lo que se llama una solución habitacional en tu propio establecimiento. Es que a mí es lo que me parece más lógico. Sin entrar en el debate, en fin, ya casi esencialista de que este modelo ya no da más de sí.
2: Elena,
3: es decir, todo esto son parches.
2: ¿Cuál es el auténtico drama? Que no es un problema que afecte solo a los trabajadores de temporada, es que las personas que viven aquí ya están pagando 700 euros por compartir una habitación en cualquier pueblo de Mallorca, no ya en Palma. O sea, es que la crisis habitacional ha llegado a un punto que lo mejor que puede pasar es que pase factura a los empresarios para que haya un reparto real de la riqueza.
0: Tant de bo fos així. Hem de fer una petita aturada. Són les 9:46, tot d'una tornem amb més qüestions d'aquí al dia.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
4: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: El dia amb Joana Marató.
0: Recte final d'aquesta tertúlia d'aquest dimecres, dia 3 de juny de 2026, segon dia d'aquestes proves d'accés a la universitat. N'hem parlat també amb els nostres tertulians, però ara volen parlar d'altres qüestions. Volen parlar de limitació de vehicles. El Consell de Mallorca preveu aprovar aquesta mateixa setmana la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a Mallorca per combatre la saturació viària. La norma inclou una taxa als vehicles que no tributen aquí, a les Balears, sancions de fins a 30.000 euros i exempcions per a residents i treballadors. Tot i això, encara no s'ha definit bé quin serà el sostre màxim de vehicles autoritzats ni quan s'aplicaran exactament les restriccions. Per cert, també, que d'aquí una estona, així com parlarem també amb un economista sobre aquesta qüestió que ara parlàvem de l'ocupació i de la precarietat laboral, també parlarem d'aquí una estona d'aquesta qüestió i ho farem amb el conseller insular Fernando Rubio, que avui ens visita precisament per parlar d'aquesta norma que aprovaran el Consell. Creus que aquesta llei servirà realment per reduir els embossos, la saturació de carreteres? Què en penseu?
2: Dependerà del cupo, ¿no? En Ibiza ha demostrado que algo funciona, porque, bueno, nos podrá corregir a lo mejor Joan Carles, pero las noticias que yo he visto hablan de que han entrado entre 30 y 35 mil vehículos menos en un año. La gracia es que se habla de un año cuando realmente se hace el cómputo anual, pero realmente las restricciones solo están vigentes en la temporada alta turística. Es otra cosa que está por definir en Mallorca, ¿no? Durante cuánto tiempo están vigentes y qué cupos máximos se fijan para residentes y para turistas. Y cuando hablamos de tasa, ojo que la tasa en Ibiza es de un euro al día, ¿eh? Creo que hay muchos que se pueden, de los que vienen de vacaciones, que se pueden permitir pagar esta tasa.
0: Uh-huh. José Luis.
3: Bueno, en el caso de Ibiza, igual también me puede ahora corregir Juan Carlos desde allí, hay un contencioso puesto por Balearia contra la decisión del Consejo de Ibiza, que incluso en ese contencioso se solicitaba, no sé, evidentemente supongo que eso no ha sido así, se solicitaba al juez que planteara una cuestión de inconstitucionalidad respecto a esto. Lo digo porque nos podemos llevar un chasco de aquí un tiempo con una resolución judicial.
1: Sí, por el libre tráfico de personas y mercancías, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, yo francamente creo que hubiera hecho bien, sabiendo que hay este contencioso, y hubiera hecho bien el Consejo de Mallorca, tal vez, en sabiendo que esto puede caer por su propio peso, esperar a la resolución, a esa resolución judicial antes de tomar la decisión.
0: Joan Carles.
1: Jo, José Luis, no acostumo a dur-te la contrària a moltes coses, però en aquest cas sí. Jo penso que aquí el Consell de Mallorca sí que ha de ser valent i s'ha d'adelantar a les resolucions judicials. Ja veurem què passa, ja veurem quan es resol, ja veurem si es recorreix, en quin sentit es resol, però jo m'atreviria, em tiraria a la piscina, perquè si l'han d'anul·lar els tribunals, ja ho veurem. Això té, en qualsevol cas, molt de recorregut judicial. Però el que sí que és veritat és que això té un efecte immediat, que d'un estiu per l'altre hi haurà un efecte a Mallorca. En el cas d'Eivissa, com bé apuntava en Helena, hem aconseguit reduir 32.000 vehicles a una xarxa viària petita en comparació a la de Mallorca, molt tensionada, com és Eivissa, que la reducció de 32.000 vehicles sí que es nota. Ojo, no vull dir que no hi segueixi havent saturació, que això hagi desaparegut, ni que això ja siga que tu puguis anar a 120 des d'una punta a l'altra de Silla sense cap problema. No. Hi segueix havent molta saturació a la nostra xarxa de tràfic. Però sí que és veritat que s'ha descongestionat una mica.
0: Clar, estic pensant
1: que... D'això...
0: No, disculpa, acaba, Joan. Perdona. Carles.
1: No, dic que això és només, que això no és una cosa d'un any, sinó que això és hi haurà un augment progressiu. És a dir, l'objectiu no és a curt termini, sinó l'objectiu és que aquesta mesura vagi creixent i es vagi reduint. Lògicament, hi ha moltes empreses que no estan contentes, la primera d'elles és Baleària, perquè podrà fer menys negoci en su transport de vehicles. Efectivament, aquí hi ha una qüestió jurídica que s'haurà de dilucidar, però en qualsevol cas, tampoc no sé quants d'eivissencs trobaríeu pel carrer que estassen en contra d'aquesta mesura. I aquí també, novament, tornem a tenir
0: una mica de
1: aquesta utopia desconsens.
0: T'anava a demanar, Helena, ara que tu parlaves de quina serà la xifra, no? Quin serà el sostre. En Joan Carles diu que a Eivissa han fet aquesta reducció de 32.000 vehicles, en el cas de Silla d'Eivissa. Clar, estic pensant de quants haurien de limitar-se a entrar aquí a Mallorca. Som
2: a
0: bastant
2: ver,
0: més
2: una
0: que
2: de
0: jo,
2: las
0: no?
2: cosas que a mí me parecen interesantes, que estoy de acuerdo con Joan
8: más.
2: Carles en que han sido valientes...
0: ¿Por cuatro?
2: Una de las cosas más importantes de esta medida es que se comprometen a hacer un estudio de carga cada año, ¿no? O sea, esto se revisará porque no sé a cuántos afectará. Lo que sé es que en 2017 entraron 200.000 vehículos en Mallorca y en 2023 ya eran 400.000. Y estamos manejando cifras de 2023. O sea, es una barbaridad. Y creo que también hay que pensar que aparte de todos estos vehículos que entran, hay una tendencia generalizada que las familias cada vez tienen más coches, ¿no? O sea, tampoco podemos pensar que será la panacea que se fijen límites a la entrada de vehículos, porque con los que tenemos aquí, que somos uno de los territorios, si no el que más, no me quiero equivocar, con más coches por habitante, ¿no? Creo que tenemos ya más que suficientes. Yo creo que han sido valientes y que es necesario seguir siendo valiente y tener una mirada amplia, que no solo se fije que evidentemente hay que priorizar a los residentes sobre la entrada de vehículos desde fuera, pero creo que también hay que disuadir, reforzar el transporte público e incentivar otro modelo de movilidad.
3: Yo soy partidario que quien quiera ir en coche, que vaya en coche. No digo entrada, es decir, no con esto no quiero decir que me parezca mal lo que plantea el Consejo de Ibiza, ya está ejecutándose y plantea en una medida prácticamente idéntica el Consejo de Mallorca, pero yo creo que al final, insisto, yo creo que esto se puede volver en contra, porque lo que se plantea es la libre circulación de personas dentro de...
2: De personas, no de vehículos.
3: De vehículos. Los vehículos de momento no son autónomos, dentro llevan personas, Helena.
2: O persona, lo malo es que normalmente llevan una persona, ¿os acordáis de todo el follón del bus Bau?
3: ¿Os
2: acordáis del bus Bau?
0: Sí.
2: Casi cuelgan al conseller.
3: Juan Carlos, yo no sé, yo es que le veo, vi el contencioso en su día, porque, en fin, mandó la nota a Balearia, lo solicité y tal y cual, y yo no sé, veo que le veo posibilidades. Le veo posibilidades.
2: También hay posibilidades.
1: Sí, yo no descarto.
3: Entonces yo creo que todo se tiene que fijar sobre una seguridad jurídica.
0: Ni demanarán también en el Consejo Insular.
3: Lo que quiero decir es que al final lo importante de adoptar una medida de este calado es que tenga un buen sustrato jurídico.
2: Supongo que lo tienes, no puedes dar por hecho que no lo tiene.
3: Bueno, yo...
2: El hecho de que te pongan una demanda no quiere decir que
3: yo no digo que no lo tenga, pero sí que lo pongo en duda.
2: El hecho de que te pongan una demanda no quiere decir que el demandante tenga razón. No, eso no lo decidirá un juez. Razón. Entonces no pueden utilizarse las demandas como una fórmula disuasoria para que no se avance en medidas.
3: Yo lo que digo es que mi impresión es que no es una demanda temeraria, ni muchísimo menos.
0: Por cert, acabant de conèixer-lo per ti...
1: No ho és.
0: Joan Carles, no sé si volies afegir qualque cosa.
1: No, simplement un últim apunt, dir que no és una demanda temerària i que pens que està ben fonamentada des d'un punt de vista jurídic amb la fonamentació que havíem comentat, però jo pens que això no ha de servir de pretext per assustar les administracions.
2: Exacto.
1: Ni per assustar els polítics a l'hora d'emprendre mesures com aquesta, que són valentes i que a més són necessàries. En aquest cas, Menorca no la necessitarà probablement perquè no té aquesta congestió a la seva xarxa viària, però pens que Eivissa i a Mallorca és una mesura molt necessària, una mesura que és pionera, i ja era hora de que els Balears també poguéssim ser exemple d'algú. Per tant, penso que és un mecanisme que s'ha d'estudiar, que s'ha d'explorar, i si lleva molt tomba la justícia, bueno, ho hem intentat,
0: ja
1: no
0: veurem,
1: hem aconseguit.
0: Ja veurem
1: però en qualsevol cas, tirar
0: milles. Evidentment s'ha de fer qualque cosa al respecte, perquè si no se pot continuar amb aquesta situació. En qualsevol cas, vos anava a dir que acabant de saber, de conèixer que Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar a Castella i Lleó. Tenim molt poc temps, però evidentment després de 3 mesos es notici, no, que a la fi han arribat a un acord. No sé si voleu fer un petit titular al respecte d'aquesta notícia.
2: Bueno, no creo que sorprenda a nadie, ¿no? O sea, estaba anunciada desde el principio.
0: Per cert que Vox tindrà la vicepresidència, una conselleria adscrita en aquesta vicepresidència i altres dues conselleries, vull dir que han arribat en aquest pacte.
3: Lo que debe ser, dos partidos de derechas que tienen una mayor...
2: ultraderecha.
3: No, yo digo, bueno, ¿por qué me corriges?
2: No te corrijo, te bueno, matizo.
3: No me matices, porque eso lo dices tú, eso es tu
2: Vox
3: opinión.
2: Vox no es un partido ultraderecha.
3: No, en mi opinión no, pero sí.
0: Ahora no tenéis intents per entrar en aquest debat.
3: No, es que, pero a ver, no, ya, es que claro, es muy triste, pero ¿por qué me tengo que yo que tragar una premisa que no comparto? No, es porque tengo que hacerlo.
0: Bé,
3: el próximo día nos das 10 minutos.
0: Sí, claro, vale, porque ahora no tenemos un límite.
3: Bueno, pues son dos...

0: En el Consell de Menor de Mallorca.
1: Són qüestions que ja no tenim temps de tractar, però que era una darrera hora que volien comentar amb tots els oients i espectadors. Moltíssimes gràcies a tots tres. Fins una altra, que tingueu molt bona setmana.
2: Un plaer.
1: Fem una actualització de notícies, uns consells de la televisió i tot d'una tornem aquí al dia.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu Aena i proposa abaixar les taxes aeroportuàries. El regulador considera que haurien de reduir-se un 0,59% per al període 2027-2031. Aena, recordem-ho, planteja un increment anual de gairebé un 4%.
5: Competència afirma en un informe que l'estat de comptes d'Aena pot aguantar perfectament aquesta rebaixa de tarifes. Continua sent sostenible. Aquesta proposta de l'organisme regulador xoca frontalment, però, amb el pla que té l'organisme, que preveia encarir el bitllet 43 cèntims per passatger per finançar així inversions de 13.000 milions d'euros. Una pujada que ja havia aixecat polèmica. Per exemple, companyies com Ryanair l'havien criticada durament, amenaçant de retallar rutes aquest mateix estiu, tal com han fet. Ara la pilota és a la taulada del govern central. El Consell de Ministres té de temps fins al 30 de setembre d'enguany per aprovar el document definitiu i decidir si aplica finalment aquestes recomanacions.
4: L'Associació de Línies Aèries, l'ALA, que mou el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebut aquesta notícia amb satisfacció.
5: El seu president, Javier Gándara, afirma que l'informe de competències demostra que les tarifes es poden abaixar sense posar en perill els gairebé 10.000 milions d'euros en inversions previstes pel quinquenni. Les companyies aèries apunten fins i tot que hi ha marge per una rebaixa encara més gran, ja que les seues pròpies previsions de passatgers són més optimistes de les que contempla competència.
4: Canviant de qüestió, quan es compleix gairebé un any que es va posar en funcionament els primers tribunals d'instància a Espanya, els advocats denuncien que la nova organització judicial no funciona, que és un caos. Consideren que s'ha aplicat de manera precipitada i sense mitjans suficients.
5: En una entrevista a l'Informatiu Matí, Carmen López, que és la vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears, ha explicat que la forma d'aplicació de la llei d'eficiència ha estat improvisada.
6: Y las consecuencias de esa improvisación es que al volumen de asuntos pendientes de tramitación, el incremento de asuntos pendientes es muy, muy cuantioso y muy sustancial, con lo cual la ciudadanía empieza a padecer esa lentitud de la justicia de forma ya muy acusada.
4: A la crònica política, el Partit Popular i Vox han tancat definitivament el seu acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco, president de la Junta. L'anunci oficial es farà aquest migdia. Els encarregats d'explicar els detalls d'aquesta entesa seran el mateix Mañueco i Carlos Pollán, que és l'actual portaveu de Vox a la cambra.
5: Després de dies d'intenses i llargues jornades de negociació, tots dos detallaran el contingut d'aquest pacte, que, segons apunten les mateixes fonts, serà molt similar als que ja varen signar amb dues formacions, Extremadura i Aragó. Durant la roda de premsa de presentació s'explicarà com queda el repartiment de les diferents conselleries i també els terminis fixats per complir en cadascú dels compromisos de govern.
4: I sobre la proposta de Feijóo d'oferir una moció de censura instrumental per convocar eleccions, el lehendakari Imanol Pradales acaba de descartar el suport del PNB. Ho ha avançat en una entrevista a 3CAT.
7: Cualquier ecuación en la que aparezca Vox para nosotros es una línea roja y por lo tanto todas las alarmas están encendidas en Euskadi porque Vox es un partido que combate el autogobierno vasco, combate la lengua vasca, combate las instituciones vascas y por lo tanto no vamos a participar nunca en alguna operación de ese tipo, ¿no?
4: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Dental.
1: Dental.
2: Dental.
1: Dental.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Dental amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.

0: 10 i 5 minuts, seguim en directe aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió. Ara s'incorpora el control tècnic en Joan Jiménez, que ens acompanyarà aquestes dues hores. També ens acompanyen els altres companys que no els hem anomenat abans, na Cata Jaume, na Nas Barnissú i també na Alejandro Rubio i, com sempre, na Yolanda Ruiz a la producció. Com sempre, també feim en aquesta hora un repàs, un cop d'ull al cel i al temps que ens espera per avui, per saber quin temps tenim. I, Xisco, avui calor, però per ventura no tanta, no com aquests dies passats.
1: Calor relativa. Ara estava mirant el termòmetre, tenim 23 graus de temperatura a l'exterior d'aquests estudis i esperam intervals de núvols amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional al nord de Mallorca. Les temperatures baixaran una mica, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca, tot i que el cel s'anirà destapant durant el capvespre. En tot cas, activada, això sí, alerta groga per fenòmens costaners a Mallorca i a Menorca, així que aneu alerta.
0: I més enllà d'aquest fenomen costaners, veiem aquí també en aquest mapa dels propers dies, no? Que serà una mica la tònica que tindrem per als propers dies. Per passat demà, aquesta alerta s'estén a totes les Balears. És un avís també que ens fan arribar des de l'1-2. Molta precaució, evidentment, per la zona costera o costanera. Però també aprofitam per obrir, Xisco, una finestra a l'exterior i veure com s'han aixecat avui a diferents punts de les Balears. A on anava avui, Xisco?
1: Idò, si en aquest Jaume no m'ha informat malament, connectam ara en Sot Puig de Sa Todosa a Artà per veure aquesta primera postal. Veïm que els fenòmens costaners aquí sí que se deixen percebre. De fet, la càmera està tremolant de la ventada que fa en aquest punt de Mallorca. I si observam la mà, veïm com la mà pega contra les roques i fa aquesta espuma blanca típica de quan hi ha onatge. De fet, aquest tremoló ja indica que vent n'hi ha.
0: Vent n'hi ha i més que n'hi haurà, perquè com dèiem ara hi ha avís actiu nord de Mallorca i també Menorca, però s'estendrà en els propers dies a tot l'arxipèlag. Més enllà d'aquesta càmera que s'arremena l'estot a Xisco, ara m'assembla que fem un cafico.
1: Així és, perquè no només volem veure l'exterior de les illes, sinó també l'interior de lo que és la mà. I tornant a connectar amb aquesta càmera subaquàtica que tenim situada al Toro, a Menorca, avui no ha vengut cap peix a visitar-nos, ara
0: sí
1: per ara.
0: Sí que n'hi ha de fons, no els veus, peixets allà fora.
1: Com a mínim que vinguin a saludar si volen que en parlem.
0: Sí, si volen dir,
1: són una mica
0: lluny.
1: Ara per ara veiem calma en aquesta càmera subaquàtica. Si en qualque moment veiem que passa un esparrall, un pagell o una dorada per aquí davant, demanarem als nostres companys que ens tornin a connectar. Ara veiem que el que és el fons marí i llanc, tranquil·litat absoluta. Els peixos deuen ser o dormir o berenar. Joana, que sí que n'hi ha dos o tres petitons a darrere, però me refereix que aquí davant nostre no veiem peixos.
0: És que sap què passa? Que com que ahir mos varen saludar tant de prop, no? Ara mos fa ganes que s'acostin. I
1: també que jo soc una mica sec. Si tu me dius que hi ha peixos...
0: És que n'hi ha molts, així com a d'en fora. És que clar, na Yolanda també me diu sí que n'hi ha bastants que neden una mica, Xisco.
1: Mira,
0: no passa res.
1: He pres una decisió. A partir d'ara, aquesta càmera la comentaràs tu. Ho dic perquè jo no hi veig, jo només veig blau. Ah, i ara veig com una espècie d'ombra blanca.
0: Però és un grumer, això.
1: Ara s'ha mogut un tros de Posidònia que ha passat nedant per aquí davant.
0: No sé si tampoc és necessari comentar tant en detall, però bé. Sí, com sigui, hem fet un cafico, ja mos han refrescat, perquè ja sabeu que fer un cafico sempre va
1: perdoneu,
0: bé.
1: Perdoneu, quant de peixos?
0: N'hi ha, és n'hi ha que
1: n'hi ha molts. N'hi ha un munt.
0: Això, que hem fet un cafico i que ara començam a parlar d'altres qüestions més d'actualitat, perquè si antes, si abans hem parlat d'ocupació, d'aquesta qüestió que preocupa tant els residents, també continua colpejant molt de sectors de les Balears. També encén les alarmes dins els cossos de seguretat, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. L'Associació de Professionals alerten que alguns agents destinats aquí a les Balears tenen, Xisco, greus problemes, greus dificultats per trobar allotjament.
1: De fet, aquest estiu s'han d'incorporar prop de 200 efectius nous i la preocupació és màxima en aquest sentit. Alerten que sense solucions es podrien repetir imatges de guàrdies civils dormint a cotxes o caravanes per la impossibilitat d'assumir els preus del lloguer a casa nostra. Per parlar d'aquesta situació i de com afecta tant els agents com la seguretat pública, saludam en el Lluís Fernández, que és secretari provincial de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils. Nacionals a Balears. Benvingut, com estàs?
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gràcies per venir.
0: I també saludam en David Pola, portaveu de la Confederació Espanyola de Policia. Molt bon dia, David, com estàs?
3: Buenos días, muy bien.
0: Benvinguts a tots dos. Bé, abans parlaven justament amb els nostres tertulians, no?, de que a Eivissa, sobretot, ja sabeven moltes persones que van a fer la temporada visquent dins cotxes, a balconades, etcètera, etcètera, situacions molt colpidores. I també passa amb els agents de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, que no tenen on allotjar-se. Fins en quin punt és greu aquesta situació per a aquests agents que sabeu que han de venir i que per aventura no troben instal·lacions? No sé si des dels cossos i forces de seguretat s'adona una alternativa en aquest sentit.
3: Bueno, yo... Lo que venimos comentando cada año, aquí las soluciones pasan por la buena voluntad de las personas y aquellas que ven en policías y guardias civiles unos buenos clientes para arrendarles una vivienda a un precio más o menos asequible. Si bien es cierto que esto se acaba y finalmente se acaban produciendo esas situaciones que enumerabais anteriormente, ver a policías y guardias civiles en situaciones complejas para poder desarrollar su vida viviendo en sitios que no son los adecuados, en los que desde luego no van a conseguir arraigarse y quedarse de manera permanente en las islas, porque obviamente se puede aterrizar en otra provincia, viviendo de otro sitio, a empezar una nueva vida profesional y también una nueva vida personal, y al principio que sea un poco difícil, ¿no?, encontrar el sitio adecuado, pero pasan los meses y es difícil. Le pasa a los ciudadanos de las islas, le pasa a los empleados públicos destinados de otras provincias. Las Islas Baleares es un sitio muy complejo para encontrar una vivienda, para poder comprarla, para poder empezar una vida y tener, pues eso, que te rinda un poco el salario. Lleva muchos años en conjunto denunciando esta situación porque a los empleados públicos de otras comunidades autónomas o ciudades autónomas que tienen una problemática similar se les dota de una partida extraordinaria dentro de sus retribuciones para poder paliar esa diferencia en el nivel de vida y que puedan entrar en el mercado inmobiliario, poder alquilar o comprarse una vivienda, y aquí no termina de aterrizar ese complemento de insularidad que podría dar una solución a la problemática que nos encontramos y que finalmente termina sufriendo el ciudadano, terminamos sufriendo todos, y es que los empleados públicos estatales no quieren estar en las islas porque no se puede uno no da arraigarse debido al coste de todo en general.
1: Lluís, ara en David parlava d'aquest arrelament, d'aquest arraigo, en el que ell feia referència, aquesta realitat d'agents dormint a cotxos o caravanes, parlant de casos puntuals, casos excepcionals, o vosaltres, a l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, ja heu rebut queixes. Ho dic perquè ell parlava d'arrelar, però ja no és un tema d'arrelar, és un tema de descansar. Perquè si dons un cotxe, dons una caravana, si després te n'has d'anar a regular el trànsit o te n'has de fer una batussa antidroga, no sé quan tens el cos per després poder reaccionar.
2: Correcto. Es como lo está explicando David también. Es cierto que tenemos casos de que los agentes no encuentran la vivienda, tienen que dormir en vehículos y lo que dice usted. Es decir, luego, ¿cómo haces el servicio? No haces un servicio correctamente. Nosotros, junto a otras plataformas, hemos creado un correo electrónico donde la gente puede ofrecer las viviendas a policías y guardias civiles. Estamos teniendo bastante éxito, pero el problema es que hay muy pocas viviendas. Y son muchos los agentes que van destinados a Ibiza, a Menorca o a misma Palma, donde no hay viviendas. Entonces, instamos a las autoridades, yo he tenido entrevista con el Consell de Ibiza y Formentera y Menorca, para que ellos también aporten un granito de arena y puedan proponer unas viviendas que estos agentes, Guardia Civil, Policía Nacional o del Estado, pudiesen tener un alquiler asequible, cosa que hoy no tenemos.
0: Lluís, estàs dient, t'estaves explicant, crec que si no vaig malament fa poc també vàrem parlar amb en David, aquest correu electrònic que havíeu posat a disposició. Correcte. De la gent que vulgui ajudar o posar el seu pis a disposició per els agents i forces de seguretat, Guàrdia Civil en aquest cas, Policia Nacional també per vosaltres. Creus que la gent, que dius que està tenint èxit, s'hi suma precisament perquè tenen més tranquil·litat a l'hora de llogar a un agent que no llogar a una altra persona? Perquè, evidentment, també és un poc discriminatori cap a la resta de residents que per aventura no troben un habitatge on viure.
2: Vale, entiendo lo que quiere decir, pero también esta gente ve el problema que tenemos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ellos también les conviene alquilar con una seguridad que pueden ofrecer estos guardias y policías, y dese cuenta que esto facilita para que ellos se sientan seguros dentro de la población. Si no va gente, si no va guardias, si no va policías, sienten un poco de inseguridad. Si a la vez pueden alquilar esa vivienda a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tendrán la sensación de que va a venir más gente y que tendrán más seguridad dentro de sus poblaciones.
1: Claro, ho comentàvem, aquest estiu està previst que s'incorporin prop de 200 efectius nous a Mallorca. Teniu por perquè la cosa encara es desbordi més? Vull dir, perquè si ja és que ja els hi costa trobar habitatges, si sumam 200 efectius més, no sé fins a quin punt aquesta gent podrà venir i si s'acobriran totes aquestes places.
3: Bueno, nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos cada verano. Lo que pasa es que yo creo que cada año con un poquito más de tensión. Las plantillas han crecido un poco en los últimos años, sobre todo de cara a los refuerzos que se han implementado en los aeropuertos. Han puesto en marcha diferentes técnicas para el control de pasajeros que vienen de terceros países y eso ha hecho que aumenten los catálogos de los aeropuertos. Pero lo que viene siendo el refuerzo de verano más o menos es el de todos los años. Nos enfrentamos, como siempre, a la gracia de lo que nos quieran mandar desde Madrid, los planes que se pongan en marcha para que vengan esos refuerzos y nos ayuden a atender pues todas las dinámicas delincuenciales que hay durante la época estival en las tres islas. Señalamos cada año que son insuficientes, que deberíamos de tener las plantillas arraigadas en las Islas Baleares suficientes y necesarias para asumir nuestro trabajo sin necesidad de refuerzos, que si vienen son bienvenidos, por supuesto que sí, pero la llegada de esos nuevos policías, por ejemplo, que se incorporan ahora que son de nueva incorporación, que han acabado su formación, vienen a cubrir los que se han ido a otras provincias corriendo porque no se puede vivir en las Islas Baleares. O sea, lo comido por lo servido, o poco más o poco menos. Sí, claro, que a esos mayores se incorporan una serie de refuerzos que vienen solamente en verano de diferentes provincias de España en comisión de servicios a intentar echar una mano con todo el trabajo que se viene debido al turismo que hay en las islas.
0: T'anava a dir que molts d'aquests agents que venen a fer la temporada arriben només en 10 dies per incorporar-se, no? a la seva destinació. Això encara és més surrealista. En 10 dies com trobes un habitatge per poder establir-te i poder fer la temporada?
3: Es muy complejo. Es lo que señalamos, es lo que denunciamos justamente en esta época del año, es cuando peor se pone, cuando más difícil está. Volviendo un poco a lo que hablaba mi compañero de manera brillante, la situación con respecto a las viviendas, es complejo. Yo señalo que el primer factor para solucionar este problema de cara a las fuerzas y cuerpos de seguridad es que el Estado dote económicamente de los recursos económicos necesarios a los policías y guardias civiles. ¿Por qué? Para no producir esa desigualdad con el resto de ciudadanos. Oye, este es el mercado de la vivienda para todos, este es el precio que hay actualmente y hay que adaptarse a él. Bueno, pues el empleado público tiene que estar dotado económicamente suficientemente para luchar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de las islas o del resto de empleados que vengan a trabajar en otros sectores. Dicho esto, ofrecerle viviendas a policías y guardias civiles, que se ha hecho toda la vida, nosotros nos llegan pues correos o nos llegan mensajes y nosotros ponemos esos mensajes, esos correos, esas viviendas en conocimiento de los compañeros que se van a incorporar y que pues luego se pongan en contacto. Sí que es verdad que algún propietario ve una oportunidad el tener a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su vivienda porque se la va a cuidar, porque no va a faltar al pago y porque le va a dar seguridad a la vivienda, a la zona, al edificio o lo que sea. Ya por sí mismo es un valor añadido. Pero también nos encontramos que nosotros por lo menos lo filtramos y no lo compartimos, gente que manda esas ofertas como si fueran pisos vacacionales, a 2.000, 2.500 o 3.000 euros una vivienda, porque cree que el policía se pueden juntar varios y pagar entre varios. Nosotros eso no lo vamos a, no vamos a continuar esa cadena, porque lo vemos que es uno de los problemas que estamos viviendo como ciudadanos todos en las Islas Baleares. Una vergüenza.
0: Encara més els problemes. Sí.
1: Luis, des de la vostra associació ja fa temps que advertiu que la crisi de l'habitatge també té conseqüències en la seguretat pública.
2: Exacto.
1: Sense suscitar alarmisme. Com es tradueix això en el dia a dia per la seguretat ciutadana i també per la feina dels agents que estan en actiu?
2: Hombre, obviamente significa que hoy por hoy Baleares es una comandancia de castigo, es decir, los últimos de promoción vienen a Baleares. Se encuentra con el problema de no tener vivienda. Muchos no vienen aquí por las circunstancias económicas, lo que decía el compañero, o subimos un complemento de insularidad de residencia acorde al sitio donde residen, que las autoridades intenten ceder algún tipo de viviendas para que estos agentes puedan vivir. ¿Esto qué conlleva? dada la saturación de gente que hay en los diferentes sitios, Ibiza, Formentera, Menorca, se suple un montón de turismo, no es suficiente los agentes que hay. Si luego los agentes que tenemos los dedicamos a otras, a otros ámbitos que no son los de seguridad ciudadana, obviamente la gente se siente desprotegida.
0: Clar, és que és molt curiós, no? Has dit destinació de càstig. La gent nova ho rep com una destinació de càstig, i pens que això fa 20 anys era com un caramelet, no? Que tot el cas venia a destinació a Balears. Sí. És una paradoxa, no? I les dades mostren precisament que molts dels agents acaben partint de Balears quan poden demanar el trasllat, no? Costa fidelitzar.
3: Cuesta mucho, efectivamente. No vol quedar. Lo explicava perfectament, Luis. Ara mismo, dades circumstàncies, sobre todo económicas. Aquí hay mucho trabajo y la verdad que para un policía, un guardia civil que acaba de acabar su formación como primer destino, es un destino muy bueno. La gente quiere trabajar, quiere formarse y quiere pues estar entretenido. La verdad que es un sitio muy bueno para trabajar, pero económicamente no merece la pena. No merece la pena porque se pasa pena, o sea, se pasa realmente un pequeño sufrimiento que no es justo. La gente se encuentra a veces por situaciones muy desagradables, de mucha tensión, que hace que pues que la gente que se vaya. De hecho, gente muy veterana, incluso nacidos en Mallorca, que hacen las maletas y se van a otras provincias.
0: Sí, destinaciones como, por ejemplo, Zaragoza, Granada.
3: Cualquiera. Mira, la tensión económica la encontramos en Cataluña, Madrid, las Islas Baleares y quizá también alguna provincia de la Comunidad Valenciana. Fuera de eso, más o menos, se puede desarrollar una vida con el sueldo de empleo público pues bastante normal. A partir de ahí...
1: Claro, porque el sou es estatal... Tots els agents cobren el mateix, més o manco, en funció dels complements i d'allò que tinguin, però que allà on visquin és allò que marca la qualitat de vida de tots els agents que venguin a Balears.
3: Hay una pequeña diferencia. Aquí se cobra un poquito más. Ya en los años 80 se vio que el factor insular se juntó con la iniciación por residencia de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el Valle de Arán y las Islas Baleares, y se complementó un pequeño... sustento para paliar eso, que eran 77 euros, por ahí debe andar la cosa. Claro, en los años 80 a lo mejor podía tener su valor y el sueldo era el más adecuado. Ahora 77 euros para cómo está el mercado inmobiliario, cómo está la vida en Baleares, pues obviamente es casi un insulto.
0: Ara vols fer una pregunta una mica més personal, perquè abans a la tertúlia d'actualitat parlàvem precisament de sous, de precarietat laboral, i alguns dels nostres tertulians deien que ja ha arribat un punt en què complements salarials o pujar sous és insuficient, que allò que s'ha de fer és limitar el preu de l'habitatge, fer qualque cosa per fer que aquesta bombolla tan gegant que tenim al voltant... Clar, jo no sé si vosaltres, tot i que demanau, no, aquesta compensació o aquests complements, precisament perquè la destinació, ho comentant, no, Madrid, Catalunya, Balears, està més tensionada, es complement ha de ser una mica diferent a la que hi ha a altres comunitats. Però considerau que és suficient o que s'hauria de fer qualque cosa més enllà del vostro sou, perquè això no sigui un problema.
2: Hombre, nosotros entendemos que habría que hacer un estudio de las diferentes islas, ver el impacto económico que representa un alquiler de la vivienda y complementar al sueldo del funcionario un complemento de insularidad que fuese equiparable a poder adquirir una vivienda. Ya no digo comprar, porque los precios están por las nubes, sino un alquiler asequible. El que ese funcionario pudiese alquilarlo bien. No es lo mismo vivir en Ibiza que vivirlo en Menorca que en Mallorca. Es verdad que tenemos un complemento muy bajo que no se lleva regularizando en tiempo, que estamos solicitando con la insularidad digna que por lo menos se iguale a Canarias. Y este gobierno, ni la Dirección General de la Guardia Civil, ni la Policía Nacional seguramente, no están haciendo nada. Tenemos que hacer algo.
1: No, i també sense voler posar sospita sobre els cossos i forces de seguretat de l'Estat, però el fet d'aquesta precarietat fa que aquesta oportunitat de pecar també hi sigui, que aquest és el dilema. Que gent bona, evidentment, n'hi ha per tot arreu, però també això propicia que certes pomes podrides puguin aprofitar-se de la feina que tenen. Per tant, si una persona està ben remunerada, aquestes tentacions són més fàcils d'evitar, perquè si tu estàs tot el dia deixant la pell a la feina, arriba un moment que dius, escolta, jo per què m'he de jugar la vida dia sí dia també, si no aquest tipus de compensació, i m'acosta fins i tot pagar el lloguer de casa meva. Que li passa a un guàrdia civil i li passa a qualsevol persona, però clar, és que és el guàrdia civil, la Policia Nacional té accés a certs estaments o a certes coses que la ciutadania general no té. Per tant, suposo que també que estiguin ben pagats és una molt bona manera d'evitar tenir disgustos al futur.
2: Claro, y obviamente dése cuenta que el que no está bien pagado se va a marchar. El guardia que viene aquí, que, como dice el compañero, el que le guste trabajar va a trabajar porque hay mucho trabajo. Está un año con los demás compañeros aprendiendo un trabajo, una labor, y al año se escapan. Es que vuelan. Y ahora sí, dicen que vienen 200, pero ¿cuántos han ido? Se han ido más.
0: 200, perdoneu-me la puntualització, se tracten 200 de Guàrdia Civil o 200 entre Guàrdia Civil i Policia Nacional? ¿O són independents el nombre de gens?
3: Nosotros creo que no llegamos a los 200 que vamos a recibir de, vale, de nuevos policías. Más los refuerzos de verano. Hablamos de las nuevas incorporaciones que van a pasar por aquí por lo menos un año. Son los nuevos policías que ahora, el día pasado 29 de junio, han jurado el cargo en Ávila. Ya tienen un mes de incorporación y se incorporarán. Eso se reparten en las islas, en las tres islas.
0: I aquests dies també estem parlant molt, no?, de selectivitat. Hi ha molt d'alumnes que estan fent aquestes proves d'accés a la universitat. Aprofito per demanar-vos, ara he fet una cerca ràpida per saber si per ser Guàrdia Civil o per ser Policia Nacional se necessita, no?, aquestes proves de selectivitat no són necessàries. Ho dic perquè si hi ha qualcú que per motiu que siga no aprova o no té la selectivitat feta, podria optar, no? Si tenen encara dubtes
3: de
0: cada
3: no solamente casa. Si no aprueban la selectividad, sino porque realmente tengan una vocación de servicio público, les guste la fuerza de cuerpo de seguridad, para entrar en la Policía Nacional.
1: ¿Fins a quina edat se pot entrar?
3: A partir de 18 años.
1: ¿Fins a?
3: Sin límite de edad, sin límite de estatura. Son cosas que antiguamente había y que ya se no corrigieron a través de varias sentencias judiciales y no hay límites.
1: No, bachiller... Que es que jo de petit mirava el comissari i a mi això se m'havia fet com una mica d'il·lusió. Jo sempre havia dit...
3: Bueno, ja sempre estamos a tiempo, ¿eh?
1: Presentar-me a policia. Encara hi som a temps. Ok.
0: ¿Y de Guàrdia Civil?
3: Aceptaríamos de buen grado, Chisco.
2: Estamos en la misma situación. Se nos van, ahora vienen los últimos de la promoción también. Tenemos el problema que hemos dicho a la dirección general, no los saques en verano, sácalos antes o manténlos en otros sitios donde no esté tan tensionado y luego los traes aquí. El problema es que luego se marchan aquí, se marchan escopeteados, están el tiempo mínimo prescindible, hacen cursos, hacen lo que tengan que hacer mínimo obligatorio y se van.
0: Bé, ja no tenim més temps, però bé, si veus en Xisco de Guàrdia Civil o de Policia Nacional i li voleu fer cap prova...
1: Exactament.
0: Per veure si té talent.
1: Jo demanaré quines són les proves per presentar-m'hi.
3: La llevarem a prova de patrullar.
0: Escolta, bueno, a patrullar la ciutat.
1: Bueno, seria una fantasia, no?
0: De vestit així de...
1: No importa. No és una desfressa.
0: No és una desfressa, però...
1: És un uniforme. No, però poden anar a observar com sempre m'ha fet ganes. És d'aquestes coses que viure en directe ha de ser... D'una banda, deu esperar una mica, perquè no tothom està preparat per fer segons quines patrulles, però d'altres deu ser interessant de veure.
0: No, i que com d'anar a Vita, s'ha de tenir també...
1: Vocació.
0: Que no qualsevol s'ha d'apuntar. Jo, per exemple, no tinc vocació ni de metge, ni de tot això, me fa molta cosa. Així que ho facin els que sí que tenen aquesta vocació. Moltíssimes gràcies a tots dos, Lluís, David, que vagi molt bé la temporada, que vagi molt bé l'estiu, i sobretot a veure si se troba una solució també per evitar repetir tota aquesta problemàtica. Han de fer una petita i tot d'una continuam aquí el dia amb més coses. Avui és dijous, dimecres, dia 3 de juny, i tenim moltes més qüestions que parlar i tractar amb altres.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: Defluència.
6: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
3: El dia amb Joana Marató.

0: Ja hi tornem a ser, som aquí en directe a IB3 Ràdio i a IB3 Televisió, quasi m'acau sent ell. Vos ho comentàvem abans a la tertúlia d'actualitat. Avui volem parlar de la creació de llocs de feina i de les bones dades d'ocupació. Però, darrere aquestes xifres hi ha un debat que cada vegada guanya més pes, i és que mos demanant quin tipus de feina estem creant i quin impacte té això, Xisco, sobre la productivitat i sobre els nostres salaris, també.
1: Sí, Joan, experts i economistes alerten que bona part de l'economia continua sustentant-se en sectors de baixa productivitat i ocupacions en sous limitats. Una realitat que condiciona el poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i fins i tot l'accés a l'habitatge. També pren força un concepte que genera debat, el del salari subvencionat. És a dir, quan els baixos salaris obliguen moltes persones a dependre d'ajudes o de complements per poder arribar a final de mes.
0: Ara mateix en parlàvem també amb en David Pola, amb en Lluís Fernández, dels cossos i forces de seguretat, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional demanen, reclamen aquests complements, però li volen demanar a la nostra economista, en Tomeu Cantallops, si és la única solució. Tomeu, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
0: Benvingut, ja fa estona que no venies, que enyoràvem. Mos demanam, no? L'economia balear crea molta ocupació, no? Ahir mateix coneixíem les dades de l'atur, però continua tenint problemes de productivitat. Què significa exactament això?
2: Sí, això és una tònica que s'ha anat produint durant aquests darrers anys i s'ha arribat a l'extrem tal que ara faré referència a un informe que s'ha publicat a Catalunya, aquest informe Fènix, que l'han publicat una sèrie d'economistes de molt de prestigi, coordinat per en Xavier Roig, i n'ha intervengut en Miguel Puig, també, en Modest Quinjoan, i ha tingut també l'assessorament de gent molt important, com en Jordi Galí, que ha sonat un parell de vegades com a Premi Nobel d'Economia, i en Guillem López Casanovas, conegut de Menorquí, d'aquesta casa, d'aquestes illes. Aquests economistes han anat estudiant durant aquests anys l'evolució de l'economia catalana, que, per cert, se pot aplicar en aquest gindre perfectament, Illes Balears, o altres comunitats com podrien ser Canàries, també, i País Valencià, perquè el model productiu és exactament igual, és calcat. I aquesta gent que ha vist que la gran expansió demogràfica que hi ha hagut ha tingut un creixement, això, en el PIB, en el producte interior brut, però que el benestar, que és allò que ens interessa, el benestar individual, ha anat baixant. I això, com se tradueix? Se tradueix en que ara el que hauríem de parlar realment no és de PIB, no és de producte interior brut global, que és vera, que ha anat pujant, concretament a Balears, aquest darrers 24 anys ha pujat un 60%. Però ara això, el que ens interessa és el PIB per càpita, és a dir, el PIB global dividit per número d'habitants que hi ha. Aquest és el que realment mos dona la mesura de com una comunitat, un país, una regió funciona o està bé. Evidentment que hi ha gent que dirà, ja això, massa mitjana no mos diu res, perquè n'hi ha molts que viuen bé, o molt bé, molt no, perdó, m'he equivocat, pots que viuen molt bé,
0: i la gran majoria
2: que malviuen, que és aquí on mos preocupa. Bé, per què ha passat això, a Balears? La pregunta que me feies. Aquí el PIB s'ha anat incrementant amb ocupacions de molt baixa productivitat i en salaris baixos, en salaris precaris. Totes aquestes ocupacions els han omplides, els han ocupats, sin migració, perquè aquí no hi ha gent que estigui disposada, segurament, a fer totes aquestes coses. Però què vol dir productivitat? Paraula màgica que darrerament se'n parla molt. M'agrada parlar de productivitat del treball. Per exemple, han de fer 10 unitats de lo que sigui, 10 portes. Han d'agafar 10 cans, han de recollir 10 cans de fruita. M'és igual, 10. Ens posem en 10. Això ens ocupa 5 hores. 10 dividit per 5 són 2. Tenim una productivitat de 2. Dues portes cada hora. O dos cans cada hora. Però un dia resulta que, en comptes de 5 hores, aquestes 10 portes els fem en 4. Perdó. ha anat millorant la cosa. Això vol dir que la productivitat va pujant millor. Això vol dir que l'empresa ha posat recursos tecnològics per fer més via, el treballador s'ha format més, ha tingut altres tipus d'incentius.
0: Que els despitgen més, també.
2: No, pot ser que els despitgen més, però la cert és que la productivitat ha pujat. És a dir, el que fem abans en 5 hores ho fem en 4. Solució, que en aquesta darrera hora que mos sobra, volem fer altres portes. Bé, això és el concepte de productivitat. Senzill, molt elemental, però així s'ha entès. Què passa? Que les ocupacions que se creen aquí a Balears són de molt baixa productivitat. És a dir, els treballadors aquests del sector servei, bàsicament, no tenen una formació adequada, no se'ls incentiva tampoc a fer una formació, i, per tant, els mecanismes que hi ha fan que els empleos que hi ha, les ocupacions que hi ha, no rendesquin, no tinguin un valor afegit important, i, per tant, la productivitat sigui baixa. Això ha fet que Balears estigui entre
1: la vida. Suposo, home, el cost de vida aquí a Balears, que fan que hi hagi tota una bossa d'allò que no m'agrada com a etiqueta, però per entendre-nos, de treballadors pobres, que tens feina i et sou que rets a final de mes no te dona per mantenir-te de cap a cap de mes, i que quan ja arriba dia 20 notes com s'acorda, te va estrenyent una mica més el coll, i és quan t'has de recórrer ajudes de qualsevol tipus, o va d'anar a Càritas, o va d'anar a qualsevol tipus d'associació, que t'ajudin en el tema desmenjar, per exemple, per poder destinar aquest sou a pagar habitatge i a pagar lloguer. Hi ha manera de resoldre aquesta espècie d'escletxa que s'ha creat entre gent que fa feina i que no pot arribar a final de mes per aconseguir el que tenien fa 15 anys, que era que si tenies atur o si eres atur tenies un problema, perquè si feies feina, com a mínim, te donava per sura.
2: Bé, és una qüestió, ara en aquest moment, una mica teòrica. En aquest informe Fènix que he comentat abans, se diuen diferents solucions. Una de les solucions que hi ha és incrementar el salari mínim, que durant aquest temps s'ha anat incrementant bastant, amb aquest govern s'ha anat incrementant, però el tema és incrementar càrrega el salari mínim, perquè això faria que cada vegada això impulsés cap a dalt altres tipus de salari que estan vinculats al salari mínim. Sé que és molt difícil donar una fórmula màgica per allò que acabes de dir, perquè arreu t'estàs trobant problemes que no basten els dobbers per absolutament res. A mitjan de mes tothom els ha acabat. Aquest model que hi ha via serveis ha creat també un problema addicional. Ha creat un problema de saturació, que en parlareu o no heu parlat. Ha creat un problema d'habitatge, que és un tema recurrent, també, i ha creat amb altres instàncies, també, aquest no pot arribar
0: a
2: final de vida.
0: Tu creus que solució perfecta no n'hi ha, però podria ser pujar sous d'entrada o no seria suficient ja pel moment que vivim?
2: Sí, està clar que en aquest sector serveis s'han de pujar sous per tenir, precisament, aquestes ocupacions altament o millor pagades. No vol dir que mos posen el dia en un moment, però això sí que produiria un efecte arrossegament d'altres. També hi ha altres mesures, per exemple, per parlar d'aquest sector. Has parlat abans, Xisco, d'aquests salaris o aquestes ocupacions subvencionades.
0: Subvencionats, sí.
2: Bé, aquestes ocupacions subvencionades, una part, una excepció, podria ser que has dit tu, que la gent hagi de recórrer entitats benèfiques, però el concepte de salari subvencionat en aquest estudi que s'ha publicat ve per un altre motiu. I és que tots aquests salaris baixos que hi ha en aquest sector serveis, per què s'hi ven subvencionats? Perquè la Seguretat Social que paga el treballador, més la Seguretat Social que paga l'empresa per tenir compte d'aquest treballador, més els impostos directes i indirectes, directes IRPF, indirectes IVA, no són suficients per pagar serveis públics que aquesta gent demanda, ni de les seves famílies. Per això se diu que hi ha salaris subvencionats i, de més, n'hi ha d'altament subvencionat. Hi ha una xifra màgica que se calcula que per davall 35.000 euros bruts cada any un salari està subvencionat. Però amb aquest concepte, subvencionat, perquè no basta per atendre pretendre, o sigui, el que recapta l'Estat via Seguretat Social i Impost no basta per pagar serveis
0: Tomeu,
2: que determinen.
0: Tomeu, crec que és un tema superinteressant, que mos han quedat moltíssimes preguntes en l'aire i pendents per fer-te, i que hauries de tornar un altre dia per seguir-ne parlant, perquè mos quedem tant atents, hem de fer una pausa publicitària, però és veritat que dona per molt, això.
2: És un tema que se'n parlarà molt, molta, aquest. Vendré amb més calor. Vendré amb molt de gust.
0: I d'aquí t'esperam, Tomeu. Moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos tan bé els conceptes d'economia que moltes vegades se mos escapa. Hem de fer una petita pausa publicitària, tot d'una tornam, i seguim parlant de més qüestions, concretament de mobilitat i de limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es Dial.
2: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
7: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: El dia amb Joana Marató.
8: I tornem a ser a RAC de final d'aquesta segona hora de programa i ja vos ho dèiem, durant tot el programa ho hem anat avançant, hem de parlar de vehicles, de la limitació d'entrada de vehicles, perquè serà a Mallorca aquesta passa decisiva. Aquesta setmana el Consell preveu aprovar la futura llei que ha de regular l'accés de cotxes a l'illa davant la saturació viària i xiscols amb bossos que es repeteixen cada temporada.
9: Una realitat que torna a casa nostra quan arriba l'estiu. Aquesta norma contempla taxes, sancions de fins a 30.000 euros i excepcions per a residents i treballadors, però encara hi ha interrogants importants sobre la taula. Quin serà aquest sostre de vehicles permès i quin impacte real podrà tenir aquesta regulació?
8: I per aclarir-ho, saludant ja a Fernando Rubio, que és conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca. Benvingut, com estàu?
10: Què tal? Moltes gràcies.
8: Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, com
10: sabem.
8: Aquesta setmana ho dèiem, no? S'aprova aquesta llei, que és una llei molt esperada per els mallorquins i mallorquines. Per què era tan necessària i per què arriba en aquest moment?
10: Sí, bueno, nosaltres, quan vàrem arribar a l'equip de govern l'any 2023, vàrem veure que era ben necessari abordar aquesta qüestió i vàrem anunciar que faríem un estudi de càrrega per veure quina era la capacitat que podrien suportar les nostres carreteres, no? L'any 2024 varen tenir aquestes dades i aquestes dades mos varen dir que l'any 2023 varen entrar a les illes aproximadament 400.000 vehicles. També va fer un estudi que va fixar uns anys de referència, que són 2017 i 2018, on els tècnics veien que a partir d'aquests dos anys és quan començam a tenir problemes de saturació a les nostres carreteres. I estableixen una xifra, una quantitat de cotxes que seria la ideal per no tenir saturació, 830.000 cotxes l'any 2017 i l'any 2018 estableixen una xifra de 860.000 cotxes. L'any 2023, les nostres illes tenen gairebé 1 milió de cotxes. Per tant, si feim aquesta diferència, veiem que entre 90.000 i 120.000 cotxes seria el nombre de cotxes que sobrarien a les nostres carreteres.
8: Mira, just abans fa, perdoni, conseller, fa uns instants a la nostra tertúlia d'actualitat parlaven d'aquesta qüestió. Des d'Eivissa, Joan Carles Rodríguez Turmós deia que a Eivissa han estat 32.000 i fèiem càlculs, segurament, de quants i mos demanaven si el doble, el triple, el qual, ara sí que ja tenim aquesta xifra, d'entre 90.000 i 120.000 cotxes, no?
10: Sí, el que passa és que aquesta xifra és la xifra dels cotxes que, segons aquest estudi, sobrarien, però no significa que sigui estopai que s'ha de posar a l'aplicació d'aquesta llei, perquè hi ha moltes altres vies per tal de reduir el nombre de vehicles. No únicament estaria amb estopai dels cotxes que entren pels ports de Mallorca o el que serien els rentacars, sinó que hi ha altres apostes de política de mobilitat sostenible, com són, per exemple, pues, els pàrquings dissuasius, foment del transport públic, tema dels vials cívics, que tot això també se contempla en aquesta llei d'afluència de vehicles, i tot en conjunt és el que faria que se pugui reduir.
8: I que nosaltres també utilitzem manco, no?
10: Efectivament.
8: El vehicle,
10: és un canvi de mentalitat, en el final, que han de tenir tots, no? Jo crec que tant les administracions públiques han de donar una passa important, els sectors implicats també, i l'han donada, perquè hem anat de la mà fins en aquest moment amb negociacions i amb molt treball des de fa ja 2 anys, i també per part dels ciutadans, que són una peça fonamental en tota aquesta conscienciació per tenir una mobilitat fluida, no?
9: Ara que parlant d'aquesta mobilitat i dels ciutadans, senyor Rubio, serà fàcil conscienciar la ciutadania illenca de que han de deixar el cotxe de banda? Ho dic perquè, si una cosa caracteritza, sempre s'ha dit, el mallorquí, és que mos ha d'anar a comprar espà en cotxe. Per tant, passar de la cultura d'anar a comprar espà en cotxe, fomentar més el transport públic, anar caminant allà on se pugui, això et civitza, etc., no sé si es concedeix una estratègia per conscienciar la ciutadania.
10: Bueno, jo crec que l'estratègia és anar pas a pas, poc a poc, perquè aquestes coses no se poden fer d'un dia per l'altre. És un canvi de mentalitat, vostè ho ha dit molt bé. Però jo crec que la ciutadania està per la labor. Està per la labor perquè s'hi troba cada dia. És a dir, mos trobam tots, perquè al final tots som ciutadans.
9: Tots som amb vos, malauradament.
10: Tots formen part.
9: A una hora o una altra, si vas en cotxe per Mallorca, te topes, sobretot en l'estiu, una estona de bambús.
8: No, i afegim en el banyar.
9: Clar, no, i t'entens per pensar i dir com ho poden solucionar. Clar. El consell ha començat a posar fil a l'agulla.
10: Jo crec que lo important és donar eines i alternatives en el ciutadà, i això s'ha de fer pues, amb inversions, amb infraestructures, s'han de millorar les carreteres, això és obvi, però no mos poden quedar únicament amb el model de crear més carreteres o ampliar més les carreteres, perquè això, en el final, si no se fa respús, no resol el problema. Per tant, ara s'ha posat fil a l'agulla. S'ha abordat un tema que no havia plantejat l'Esquerra en 8 anys, això sí que ho vull dir, perquè crec que és un debat molt important. La passada legislatura, la senyora Cladera no va voler que se fes un estudi de càrrega, i encara nosaltres estem esperant per quin motiu va ser així. Per tant, no se va abordar tampoc ni se va posar en cap moment damunt la taula a fer una regulació d'entrada de vehicles. Vull recordar que Silla de Formentera ja tenia la llei en vigor i que el Consell d'Eivissa estava en el moment en què estem nosaltres ara, que era preparant pues, un estudi de càrrega per tal de preparar un esborrany i també aprovar la llei. Insistes, la passada legislatura no se va donar cap passa i això ha estat un dels motius pels quals pues, s'hagi torbat un poc tota aquesta tramitació.
9: Perquè parlàveu de tantes consells, heu parlat en el Consell de Formentera, en el Consell d'Eivissa, ja que se fa també aquesta passa valenta de limitar l'arribada de cotxes a l'illa de Mallorca. Vos heu assessorat, heu parlat en la resta sí. de les illes, però veurem com funciona.
10: Sí, sí, sí. Evidentment, des del minut 1, de fet, han estat el nostre exemple a seguir. És a dir, la llei que nosaltres anem a aprovar està basada en la llei de Formentera i molt especialment d'Eivissa. Vàrem tenir fa uns mesos una visita institucional al Consell d'Eivissa. Vàrem estar xerrant amb el vicepresident i el conseller de Mobilitat, Mariano Juan, i ens vàrem traslladar pues, unes dades molt positives, no? Entre 30 i 35.000 vehicles manco després d'haver aplicat el primer any les restriccions. Sempre el primer any és complicat perquè vas un poc a ciegues, perquè no tens totes les dades damunt la taula, perquè tot són pronòstics, previsions, estudis, supòsits, hipòtesis, però hem vist que l'aplicació de la llei ha funcionat. Estic convençut que el segon any a Eivissa funcionarà encara millor i això ens ha donat coratge, no?, per continuar amb aquest projecte. Però sí que les converses són contínues i ens han ajudat moltíssim a lo que és l'elaboració d'aquesta llei i també ens ajudaran molt a tot el que serà l'aplicació de la mateixa.
8: Feina de sa mà, no?, que en el final, si funciona una banda, tot i que cada illa tenga la seva realitat, ajuda i facilita molt la feina. És una llei que dèieu que també ens ha de fer a nosaltres canviar una mica de xip, que no només es tracta de fer aquesta limitació d'entrada de vehicles, però en referència a aquesta limitació d'entrada de vehicles vos vull demanar per les navilieres, no?, que seran les que s'hauran d'encarregar de gestionar autoritzacions i cobraments. Per què votar per aquesta fórmula?
10: Pues,
8: o
10: miri,
8: per aquest model?
10: En el primer moment no vàrem optar per aquest model perquè les navilieres, que també, bueno, és un sector clau i capdal per la nostra mobilitat, nosaltres som illes i, per tant, per nosaltres és un servei públic estratègic, i, per tant, no podem fer o no podem aplicar una llei que vagi en contra dels interessos de les navieres, ni molt manco. Per tant, teníem molt clar que havien d'estar assegudes a la taula i des del primer moment ha estat així. Nosaltres vàrem plantejar que aquest cobrament se faria per part de l'administració pública perquè les navieres ens varen apuntar, bueno, pues que s'estimaven més en un primer moment aquesta via, no? Però després de l'aplicació i de la gestió de lo que ha passat a l'illa d'Eivissa i donat que han aplicat un programa i han vist que efectivament és molt més eficient que siguin elles les que s'encarreguin del cobrament d'aquesta taxa i de la gestió d'aquesta autorització per donar aquesta major eficiència i perquè a les navieres també els interessa que els clients ho facin d'una manera més fàcil, més simplificada, doncs en el final vàrem apostar perquè la llei de Mallorca també implicàs a les navieres. Insistes que a Eivissa funcionava d'aquesta manera. Nosaltres, en principi, ho anàvem a canviar per indicació de les pròpies navieres, però en el final tornàvem en aquest model de que siguin elles que facin la autogestió, l'autoliquidació, perquè és molt més àgil i molt més eficient.
9: Heu sintonitzat IBT Ràdio, som en el programa El Dia, en conversa amb Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, parlant d'aquesta futura llei que posarà un topall a l'entrada de vehicles a la illa de Mallorca. Senyor Rubio, aquesta norma preveu, ho dèiem, sancions de fins a 30.000 euros i fins i tot immobilitzar vehicles. Però serà realment possible controlar i fer complir aquestes restriccions? Com funcionarà tot plegat?
10: Bueno, haurà un sistema de lectura de matrícules tot informatitzat, no? Nosaltres ja han demanat a autoritat portuària instal·lar càmeres dins instal·lacions de la pròpia autoritat portuària en el port d'Alcudi i en el port de Palma. Farem un conveni per gestionar tot això i, per tant, tindrem un sistema bueno, pues molt precís que ens indicarà aquesta qüestió, no? Jo crec que ara nosaltres estem, que això és fonamental també, muntant un servei administratiu per tal de poder gestionar el que seria tota aquesta tramitació, tant les taxes, les autoritzacions, com també el règim sancionador, amb un cap de servei, un TAC jurídic, enginyers, administratius, per tal de poder fer pues, un servei amb la major eficiència i agilitat possible. No?
8: Ja li comentaven que avui ha estat un dels temes de la nostra tertúlia d'actualitat. Algun dels nostres tertulians tenia alguna reticència i parlava de possibles problemes en la lliure circulació. També és una de les reticències que ha plantejat Vox.
10: Sí.
8: Tenen garanties jurídiques de que la llei serà sòlida i no acabarà impugnada? De fet, és una de les preguntes que he dit als tertulians que li traslladaríem, precisament perquè volien saber, els nostres tertulians, si hi ha aquesta garantia, no, de que no sigui impugnada i que pugui tirar endavant.
10: Per la tranquil·litat dels ciutadans, jo vull dir que aquesta llei ha estat elaborada al màxim nivell tècnic i jurídic. És a dir, els millors professionals del Consell de Mallorca han fet feina per emmarcar jurídicament aquesta llei. De fet, ha estat l'abogacia del Consell de Mallorca, s'ha preparat l'exposició de motius i tot el que seria els pilars fonamentals d'aquesta llei. I els hi vull traslladar, per tant, aquesta tranquil·litat. No s'ha impugnat la llei a Formentera, no s'ha impugnat la llei a Eivissa i nosaltres, tenint el mateix esperit normatiu, pues, esperam que tampoc s'impugni aquesta llei a Mallorca, no? Jo crec que aquí lo important és preservar el principi d'igualtat. És cert que nosaltres vivim a la Unió Europea i que hi ha d'haver un principi de llibertat de circulació, però, òbviament, això no significa que no se puguin imposar o crear determinades regulacions, limitacions, perquè tots tenim dret, però els drets s'han de regular, no? El problema que tenim a Mallorca és que la mobilitat és un dret. Però, clar, és un dret sempre i quan nosaltres ens puguem desplaçar. Perquè tenir unes carreteres que no mos permeten que hi hagi una mobilitat, això és el primer atemptat en contra de la llibertat de circulació, no? Per tant, crec que hem d'apostar efectivament per aquest principi de llibertat, aquest principi d'igualtat, però també han d'apostar perquè els ciutadans d'aquí puguem disfrutar d'unes infraestructures i ens puguem desplaçar en tota llibertat.
11: Perquè s'acompleixi una norma bàsica de la física, que és que per poder desplaçar-te de l'espai, si resulta que és tot una tirallonga de cotxes, no hi pot haver moviment i s'ha de poder circular. Ja et cert que en els darrers anys la circulació a l'illa de Mallorca se fa molt complicada, sobretot en els mesos punta, juliol, agost, sobretot, que cada dia te menges un embòs, i tant de bo aquesta llei permeti que això s'eviti. Si els terminis s'acompleixen, senyor conseller, la taxa podria aplicar-se ja el 2027, la temporada que ve encara serà una temporada sense limitacions. Hauran de mirar de sobreviure de qualque manera o estan contemplades algunes mesures ja per anar preparant aquest camí més enllà d'aquesta infraestructura administrativa de la qual ara mos parlàveu, però per anar ja avançant en el públic en allò que serà la nova llei?
10: El Consell de Mallorca està fent la feina perquè el moment en el qual la llei estigui aprovada pel Parlament de les Illes Balears, publicada en el BOIP i, per tant, entra en vigor, se pugui aplicar en el minut 1. Per tant, tot estarà fet, tot estarà preparat perquè aquesta llei se pugui aplicar. Crec que és una prioritat, crec que és una qüestió d'estat, com deia el president l'altre dia, i crec que és un clam de tota la ciutadania. Ja no se tracta de colors polítics. L'altre dia varen tenir la comissió informativa, ahir concretament, el PI, més el Partit Popular, varen votar a favor a la comissió informativa d'aquesta llei. El Partit Socialista va votar abstenció, que ens haurà d'explicar, jo espero que el dia del ple canvi el vot i voti a favor, perquè de lo contrari serà complicat que puguin tenir una justificació, i el partit Vox va votar en contra en la línia pues, que han exposat ells a través dels seus portaveus.
8: Una passa decisiva, no?, la que fa aquesta setmana el Consell de Mallorca, com vostè de, també després s'ha d'elevar al Parlament, és una qüestió com de el president del Consell, Llorenç Galmés, una qüestió d'estat, en definitiva. Tenim un minut, però sí que li volia aprofitar per demanar si hem d'esperar noves mesures, no?, per reduir la pressió del trànsit, perquè vostè deia que no només se tracta de limitar l'entrada de vehicles, han d'esperar molt més, fins i tot aquest canvi de xip que sí, hem de fer nosaltres, de no anar a cercar spa amb el vehicle. Han d'esperar que hi hagi més coses, no?
10: Han d'esperar que hi hagi més coses i que les polítiques que nosaltres hem posat en marxa funcionin, s'apliquin i que aniran bé, estic convençut, amb els vials cívics, amb els pàrquings dissuasius que connecten amb estacions intermodals de transport públic. Tot això farà, estic absolutament convençut, que la mobilitat millori a l'illa de Mallorca.
8: I de Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, gràcies per aquestes explicacions d'aquesta llei, d'aquesta passa decisiva, d'aquesta llei tan important per intentar revertir

0: Policia que deixa d'operar 15 hotels en Cuba després de l'ultimàtum dels Estats Units que sancionarà les empreses estrangeres que col·laborin amb la cadena estatal Gaviota.
1: Des de Malí asseguren que l'impacte econòmic, en tot cas, ara ja serà limitat perquè la majoria d'aquests establiments ja es troben tancats a causa de la crisi energètica i de la davallada extrema del turisme a l'illa. Tot i així, la cadena ja ha activat un pla per fer una desafiliació ordenada i informar de manera transparent als seus clients i proveïdors. Malí, hem de dir que no és l'única companyia, l'única cadena balear que deixa el país caribeny. Iberostar també ha anunciat que deixa 12 hotels a Cuba en desvincular-se de la cadena estatal Gaviota.
0: Canviant de qüestió, a Menorca una avaria elèctrica a Cala Galdana té des de primera hora del dematí 200 clients sense subministrament. Hi ha 4 transformadors sense funcionar.
1: Endesa ha mobilitzat grups electrògens per donar línia com més aviat millor als clients afectats. Un d'ells és Lídia Martínez, que té un supermercat.
2: Bueno, estamos bastante afectados desde las 7 menos 10 que no tenemos luz. Claro, estamos aquí a oscuras. Sin, claro, con las neveras todas paradas y bueno, la gente entra y está como asombrada porque no saben qué es lo que pasa y claro, estamos perdiendo un montón de ventas porque no se puede hacer nada.
1: Una de les hipòtesis és que l'avaria s'hagi produït en un cable elèctric subterrani.
0: D'altra banda, les illes han assolit un nou rècord de pressió humana. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar els 1,53 milions de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, amb prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les illes, segons les dades de l'Ibestat.
1: El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia de mes, el 31 de març. Per illes, Mallorca va encapçalar la pressió amb 1.190.000 persones aquell mateix dia. A les Pitioses, a Eivissa va fregar les 200.000, Formentera va superar les 15.000, mentre que Menorca va fregar els 120.000 habitants un mateix 31 de març. La mitjana diària de tot el mes, en el cas del Global Balear, es situa en 1.370.000 habitants, consolidant així una tendència a l'alça que s'avança a l'inici de la temporada alta de l'arxipèlag.
0: I atenció ara a aquesta notícia. Els delictes d'odi a Espanya es varen disparar un 23% l'any passat i es va assolir la xifra històrica més alta des que se'n tenen registres, amb un total de 2.407 infraccions penals. Segons l'informe presentat pel Ministeri de l'Interior, els incidents per racisme i xenofòbia continuen liderant aquesta llista amb més de 900 casos, seguits pels delictes d'orientació sexual.
1: I l'increment més alarmant s'ha registrat en la islamofòbia. Creix un 133%, impulsada sobretot per l'entorn digital, on els atacs s'han multiplicat fins a un 450% d'increment. Preocupa també el text policial, que apunta una major participació de menors, tant víctimes com autors. Tot i l'augment de la criminalitat, les forces de seguretat han aclarit el 65% dels casos.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Maroto.

0: començar amb la darrera hora de programa, que ja sabeu que la dedicam una mica més a la part més de magazín, a continguts més de magazín, més fresquets, més d'anar per casa, per dir-ho d'alguna manera. I ja sabeu també que en aquesta hora acostumam a recuperar aquella notícia curiosa, aquell de que parla tothom, que d'alguna manera ja mos posa les piles de bon dematí, xisco Nadal, no?
1: I avui tothom parla de Rosalía perquè ha estat un dels temes de selectivitat d'enguany a Galícia.
2: En que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma.
1: Les proves d'accés de la universitat solen deixar cada any alguna pregunta que acaba generant comentaris i titulars. I la d'enguany ha estat Rosalía, i aquest 2026 una de les protagonistes ha estat la cantant catalana. Segons va informar l'agència EFE, el seu darrer disc, Lux, s'ha colat en el primer examen de l'ESPAU a Galícia. Ho ha fet a través de la prova de llengua castellana i literatura, on els estudiants havien de fer un comentari de text a partir d'un article publicat a La Vanguardia per l'escriptora mallorquina Maria de la Pau Jané.
3: El test.
1: Vos esperàveu aquesta connexió Rosalía-Maria de la Pau Jané, Pau a Galícia? Idò, ja ho teniu.
3: Aquest test des que parla en Xisco reflexionava sobre la sensació d'avui de la societat actual i la recerca d'espiritualitat vinculats a aquests concepts amb l'univers creatiu de Lux, l'últim treball de la cantautora Rosalía. La proposta no ha deixat indiferents els alumnes. Una de les primeres estudiants a sortir de l'examen, Maria Domínguez, de l'Institut de Pobrado Caramiñal, explica que el tema li havia semblat interessant, però també una mica complicat.
1: Així que Rosalía ha tornat a la notícia, aquesta vegada no per als escenaris, sinó per haver arribat fins a les aules i als exàmens de selectivitat. I vos volia demanar, vosaltres, que vos sembla, vos hagués agradat que en la vostra prova de selectivitat vos hagués tocat comentar, jo que sé, bizcochito. I fer comentari de text d'una cançó de Rosalía.
0: I tu que tens aquesta memòria, mos ajudaràs a Anna Maria Antònia? No, Anna Maria Antònia no, perquè crec que no havia ni nascut quan altra vegada fes la selectivitat.
1: Anna Maria Antònia, quan jo vaig fer la selectivitat, no era ni una idea.
0: No, però clar, que haguéssim pogut posar a la nostra selectivitat, que estava de moda? Anava a dir Spice Girls, però ja són una mica més... són d'abans, no?
1: No s'estilava tant a la nostra època posar...
0: ja ho sé, però...
1: Dic que ara sí que s'adapta més a una cosa com a més contemporània, però que a la nostra època, jo me'n recordo, que com que feien les proves de literatura, les proves de llengua i de literatura anaven per separat, normalment els textos que comentaven solien ser de sociolingüística. No mos posaven ni Rosalía, ni Brad Pitt, ni Spice Girls. No mos posaven
0: res
1: de res.
0: Però que mos hagués encantat.
1: Havien de tocar una notícia d'un diari. I havien de posar, me'n record, quin eren les 6 dobles Bs. Allò de why, where, who, etc. I això va ser la meva prova. Però va ser una notícia de diari, que no me'n record què era, però no tenia res a veure en cosa mangívola, com podia ser una
0: Rosalía. A mi, com se'n recorda de tot?
3: De tot.
0: És que té una...
3: Jo només me'n puc recordar de la frase d'anglès que ens va fer analitzar l'examen d'anglès, que xerrava d'en Rafa Nadal i ja em vaig emocionar. Per tant, imagineu-vos si me fan fer un comentari de test sobre una Rosalía.
0: Mira, en Xisco té una ment privilegiada per moltes coses. Jo la tenc per una qüestió que no sé si serveix de molt. Avui, en Rafa Nadal, fa anys.
1: 40.
0: No, 40 no. Com fa 40 anys?
1: Sí, no vaig errat. Sí, és que ara justament m'ha sortit la notícia, clar.
0: I de com el nostre director, que ell també va fer 40, el director d'aquesta casa, d'aquesta ràdio, en Dani Barjacova, que va fer 40 anys.
1: Sí, Rafael Nadal. Fa 40 anys, estrena documental i està implicadíssim en la seva família. I 40 anys el nostre director. Bé,
0: molt d'anys.
1: Una abraçada que jo ara m'ha deixat estorat que diguis que el nostre director fa 40 anys perquè jo hagués dit... que com a molt en feia 30.
0: Exacte, els 40 són els nous 30.
1: Ja està, ho dic per si hem de renovar qualque contracte. Jo el feia de 30, en Amaroto
0: feia de 40. Que no falti un moment per...
1: Per si de cas. Però bé, tornant a Rosalía, que a vos sembla que hagi sortit un article de Maria de la Pau Jané, per tant, una connexió illenca, i llavors també parlant d'aquest Lux, que ha estat un dels temes d'enguany.
3: Ens hem de modernitzar, Xisco. Pensa que és un moment de molta tensió per aquests alumnes i si en qualque moment surt un nom conegut, fins i tot hi ha gent que és fanàtica d'aquesta cantant, és que ja tens més tranquil·litat i dius, ho faig amb més ganes.
1: L'alumna aquesta, na Maria Domínguez, ha dit que li havia semblat interessant la proposta, però complicada, perquè no és el mateix dir
0: perquè
1: t'agraden les cançons de na Rosalía que es transfons religiós o filosòfic que pot tenir una cantant allà darrere. Jo no sé si ho hagués sabut comentar. Ara, m'hagués encantat que me toqués comparar Relíquia de Joan Alcover i Relíquia de Rosalia. Confrontar-los, tu t'imagines, ara que són els temes competencials que a Sespau de Balears posen a comparar aquestes dues obres.
0: Sigui com sigui, avui, segon dia de proves de la selectivitat, dèiem abans de Maria Antònia, recorda-m'ho, quins són els exàmens que tenien previstos o preparats per avui?
3: Geografia, disseny gràfic i algunes altres de modalitat. Crec que avui toquen bastant adaptatives per tema de convalidacions i punts per accedir a sa carrera. Ses troncals les varen fer ahir i crec que en varen sortir en cap tipus de sorpresa.
0: I doncs esperem que tots els que avui fan aquest segon dia de proves d'accés a la universitat ho duguin bé, que vagi molt bé aquest segon dia, aquesta segona jornada, que tinguin que els surtin bons exàmens i sobretot que deixin els nervis de banda perquè no ajuden i només queda un dia i ja són tres dies i ja està fet. No?
1: I demà ja és típic sopar que fas quan acabes l'activitat.
3: I festa.
1: Bé,
3: sopar,
1: jo,
3: no som, res.
1: Jo som més de sopar. Ella, com se nota? Perquè avui ja fa dos pits que me diu gran na Corner. Ja fa dues vegades que ho insinua. Però pensa que jo no veniria a sopar, jo de festa entre setmana.
0: Al final, na Corners mos diu allò que és la realitat.
1: Sí, però
0: fent grans i que...
1: Amem, tu i jo sortim de festa entre setmana i demà ha de venir Emalla amb un camió per dur-nos fins a feina. Les coses com són.
3: Però aquesta gent no fa feina l'endemà.
1: Exacte.
0: Ells tenen aquest avantatge. Però bé, sigui com sigui, la selectivitat està en marxa. Desitjam a tothom que vagi molt bé, que sigui res, una estoneta curta i que vagi molt bé els exàmens. Però hem de parlar de més qüestions, no? Perquè arriben les altes temperatures. De fet, arriben, no, ja són aquí de fa dies. I amb elles també una pregunta que genera bastant de debat i és si la calor mos afecta només físicament, allò que mos deixa una mica baldats, o també pot alterar el nostre comportament.
1: I doncs, Joana, te diré que hi ha estudis que relacionen els episodis de calor extrema amb un augment de la irritabilitat, l'estrès i fins i tot els conflictes i les conductes agressives. Però fins a quin punt tot això és real? I d'avui ho esquetirem i ho analitzarem amb dos especialistes, com són el metge forense Borja Moreno. Borja, molt bon dia, com estàs?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues encantado aquí un poco
4: con estos pelos, ¿no?
1: No, estás perfecta. És a dir, si qualcú ha de sortir amb aquest cabell a una tele, ets tu, estimat. I de l'altra banda tenim un altre pinzell, com és el psiquiatre José Carbonell, que el tenim avui aquí a estudi. José, com estàs?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bon dia.
1: Començaré per tu. Hi ha evidències científiques que relacionin la calor amb l'augment de la agressivitat, en posar-nos com a més nitos, tenir els nervis com a més a flor de pell?
5: Sense cap dubte. Mira, fixa't. L'increment de calor que el que mos fa està més irritable, més nerviosos, però el més important de tot és que, si te fixes, és que des del moment que no poden dormir perquè la calor mos dona insomni, que és una de les causes més freqüents de la calor, ja automàticament l'endemà ja mos trobam malament. I a partir d'aquí no només s'incrementa la irritabilitat, la inestabilitat emocional d'aquestes persones, sinó que també s'incrementen totes les malalties mentals, se poden potenciar, ja sigui ansietat, depressió, trastorns adaptatius, inclús... malalts que tenen trastorns bipolars se poden descompensar. Entonces, per nosaltres, aquesta és una època de molta feina.
0: Borja, des del punt de vista forense i psiquiàtric, més enllà de la resposta que mos dona el doctor, diries que durant les onades de calor augmenten determinades situacions, conflictes, incidents, no sé, se percep més que la calor mos du o mos condueix a tot això?
4: Sí, sobre todo aquí en la isla, el aumento de criminalidad, aunque sean delitos leves, ¿no? Aumentan en verano, está claro. Aumenta la población, pero también, como decía el colega psiquiatra, disminuye el sueño, el tiempo de sueño que dormimos, con lo cual la irritabilidad aumenta. Y también pasamos más, cuanto mejor tiempo hace, más tiempo pasamos fuera, con lo cual más probabilidad de que el encuentro entre dos personas sea problemático. Y luego el consumo de sustancias. Todo eso es una coctelera y sí, yo puedo deciros que bueno, no puedo decirlo científicamente porque no he hecho un estudio, pero lo vemos en el juzgado de guardia.
1: Per tant, sa calor fa que maten més, a mi, com a titular, no sé si m'agrades.
0: És impactant, eh?
1: El fet de que sa calor fa que siguin com a més irritats i que també que sa calor extrema, no sé si altera, José, el funcionament del cervell o sa manera de congestionar les emocions.
5: Mira, fixa't, ell ho ha dit molt bé. Quan nosaltres estem deshidratats i el que fem moltes vegades... si el que fem és beure bebides alcohòliques, que fem aquesta cervecita fresca o fem una miqueta més, el que fem és un desencadenant per lo que és, si ja de per si tenim aquesta irritabilitat, tenim una deshidratació, si ja de per si estem en un estat d'alteració, si vam amb alcohol o prenim substàncies, entonces l'agressivitat és bàsic i passant més temps de fora, com ella ha dit. Inclús, moltes vegades, recorrim a consum excessiu de cafè perquè ens trobem més cansats, tenim aquesta hipotensió, i el que fem és complicar una miqueta tota la situació. És una tormenta perfecta que ens du moltes vegades a situacions molt complicades.
0: I, Borja, ara parlaves d'aquesta coctelera, no?, que a vegades se mesclen molt de factors, moltes coses diferents, no només la calor, també parlaves de substàncies, d'alcohol, però amb episodis de calor cada vegada més freqüents i també més intensos, perquè cada vegada tenim més calor, i cada vegada mos dona la sensació de que en més ocasions tenim onades de calor, no? Hem de començar a parlar també d'un impacte en la salut mental i en la convivència, i... D'altra banda, també te vull demanar si penses que pot ser un atenuant, no sé, a l'hora d'un judici, per exemple, no? Que hagi hagut un episodi i que la calor ho pugui utilitzar un advocat, per exemple, per ser un atenuant en favor del seu client.
4: Bueno, lo de los atenuantes y los eximentes tienen que estar basados en un trastorno mental. Derivado del calor es muy difícil porque el Código Penal habla de arrebato, obcecación o estado pasional. Y eso derivado del calor lo veo muy, muy complicado que se llegue al acuerdo o que se lleve a hacer un estudio de causalidad, que se dice. Lo que es importante, si quiero recalcar, es que las olas de calor, precisamente, de más de 38 y 40 grados, hacen un efecto techo porque la gente está tan aletargada por ese calor que se queda en casa con el aire acondicionado. Entonces, no verás delitos las 3 de la tarde un día de ola de calor. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Con el calor aumenta la capacidad de delinquir del ser humano, pero llega un momento que la temperatura lo estabiliza, porque directamente es que estás tan cansado o tienes tanto calor que no cometes un delito.
1: Clar, per tant, la calor extremíssima també seria una manera de regular el món des delicte, com a mínim con horta, perquè si la calor mos excita o mos esperona per cometre segons quin tipus de conductes, que 38-40 graus, que recordem, no hi són tan lluny, perquè hi ha hagut estius que hem arribat, doncs això fa aquest efecte sostre. Doctor, sentint de vegades, la gent està més nerviosa en l'estiu. És només una percepció social o realment hi ha part científica més enllà de la calor per dir que l'estiu sí que mos fa, no sé si perquè sortim més, perquè socialitzem més, dormim manco, i clar, tot això ho fiquem dins una coctelera i provoca que potser l'estiu mos tingui més alterats.
5: Què és el que mos passa aquí? Què és el que mos passa a les illes? El que mos passa a les illes és que nosaltres passam de passar fred a tenir un calor immens i no estar preparats a sortir i anar a la platja el primer dia, després d'haver passat fred fa dos dies, o sigui, feia una setmana encara feia fred. Aquest canvi tan brutal ja mos predisposa a no estar bé. Si a més mos posam en el sol, mos cremam, mos deshidratam, tenim una alteració a nivell global de com mos trobam, i a més ficam una miqueta de el que fem cada dia, que és beure una cerveseta, o beure una miqueta d'alcohol, o beure una miqueta de cafè, és el que deia abans. Aquesta és una situació que és un factor precipitant de que qualsevol persona que ja de por si té una caràcter més irritable, un caràcter més nerviós, o que està patint intensitat, o que té l'estrès de la feina, o l'estrès a casa del dia a dia, o que a lo millor està visquent una situació puntual per un partit de futbol o una mala notícia, aquesta persona no ho gestionarà de la mateixa manera. Hi pot haver més violència, pot haver violència verbal, pot haver una actitud més distant, tot se complica. Entonces, tot el que són processos de transició aquí a Mallorca hem d'anar amb molta precaució, perquè nosaltres no és com altres puestos que estan acostumats, jo que sé, a Dubai, que sempre tenen 38, 40, 50 graus de temperatura i ja ho gestionen. El problema moltes vegades són els canvis bruscs de temperatura que nosaltres tenim aquí, que passam de passar moltíssima calor i d'anar tots a la platja i cremar-nos tots, i després, a lo millor, això sí que a tothom li genera, ja de per si, el canvi de temperatura genera un estat d'ansietat i, a més, un excés de calor ja genera la irritabilitat. Doncs és un somatori. És un sumatori que ens du moltes vegades a que la convivència a casa pugui ser molt, molt complicada. La meva recomanació, molta hidratació, evitar les soles de la temperatura, l'exposició solar, evitar begudes excitants i evitar l'alcohol, i sobretot tenir present que en camp, quan hi ha canvis, la gent està més nerviosa i més irritable.
1: I Borja, com a forense, hi ha perfils o col·lectius especialment vulnerables en els efectes psicològics de la calor?
4: Evidentemente, la gente que vaya a interactuar más con otras personas, la gente que está institucionalizada en algún centro donde la temperatura esté regulada, su comportamiento se va a mantener. En cambio, todos aquellos que puedan salir, divagar, dormir menos, estamos hablando de la gente joven, sobre todo aquí el factor turismo es importante. Pensar que aquí, no te diría uno de cada cuatro, dos de cada cuatro personas del juzgado de guardia que se pueden ver, pueden llegar a ser turistas. Y os quería plantear la duda con lo inverso. ¿Qué ocurre en los sitios donde las temperaturas son muy bajas o hay menos horas de sol? El tipo de delito o el trastorno mental es totalmente diferente. Estamos hablando de trastornos del estado del ánimo, todos pensamos en depresiones o trastornos depresivos mayores, y en ideas autolíticas, personas que se pueden llegar a quitar la vida. Y aquí varía totalmente el contexto, por eso a veces reflejar el otro lado del espejo es importante.
0: O sigui, Borja, perdona, seria la calor fa que hi hagi més violència cap en els demés, més irritabilitat, i per ventura a les zones nòrdiques amb manco sol i més fred hi ha més qüestions de, no sé, qüestions d'autolítica, no?
4: De la persona pròpia.
0: Exacte.
4: Justo, así es. Te planteas más tú valoras más, piensas más sobre ti, tienes unas percepciones más erróneas sobre tu vida personal. Puedes entrar, el colega psiquiatra obviamente lo especificaría mucho mejor que yo, que es un trastorno del estado del ánimo, un trastorno depresivo mayor, y luego que te lleve ideas autolíticas, que sabemos que la disminución de horas de sol en los países nórdicos y estar en casa, pues aumenta la probabilidad.
1: I, Borja, basat en la teva experiència com a forense, sense donar noms, que sé que no se pot, però fent una mica de radiografia, quins són els tipus de delictes que cometen quan fa calor? No sé si l'assassinat és un d'ells, si els delictes dels que parlam són bregues, agressions, de què parlaríem, de quina tipologia?
4: Sí, los homicidios y asesinatos en Baleares se mantienen en línea aproximadamente en las memorias de la Fiscalía. De cada año sale que hay. Suele haber un homicidio al mes. Hablamos de un imprudente, es un atropello, también contaría como homicidio. Son más problemas derivados de peleas, lo que has dicho tú. Traumatismos.
1: Per tant, no t'han assassinat, podem estar tranquils. Mos barallarem, però al manco no mos matarem. José, es bo fer teràpia com a psiquiatre? Es bo fer teràpia quan fa calor, en l'estiu? Bueno, la gent té tendència a abandonar una mica el seu benestar emocional quan arriben aquestes dates i dius, ja m'hi torno a veure a setembre.
5: Mira, ara que me demanes, varen fer un article en el Times d'aquella època, era un diari allà a Inglaterra, jo vaig viure molt d'anys allà, a on posava alerta a todo el mundo porque los terapeutas se van de vacaciones en agosto y nos dejan sin terapia. Una teràpia sempre és efectiva. I hem de tenir present que moltes vegades aquest estat d'irritabilitat que tenim com a conseqüència de la temperatura mos du a un mal molt complicat de tractar, que són la discussió, la pèrdua d'il·lusió en la persona en la que nosaltres estem, irritabilitat en els nens, els nens que van a escola, els professors, en els nens de l'escola, els exàmens... Tot això és un caldo de cultiu ideal moltes vegades perquè les famílies ho passin molt malament. Les persones majors que tenen molta més facilitat de deshidratar-se també ho passen molt malament. No poden sortir al carrer, tenen molta calor, hi ha molta més possibilitat que tinguin trastorns confusionals. Entonces, el canvi, fer teràpia sempre és efectiu perquè t'ajuda a ser conscient dels canvis del teu estat d'ànim i de cara a tractar les persones que tens en el teu entorn és absolutament crític. Jo sempre dic que fer teràpia és una cosa que hauria de fer tothom. No només per posar-te...
0: I no fer vacances de teràpia, no? A vegades...
5: Les vacances de teràpia es poden estructurar dins la teràpia. O sigui, escolta, mira, has de tenir present que ara estirem 3 setmanes o 4 setmanes sense veure molt, menys com ho gestiones. El que passa és que sí que és vera que idealment la teràpia, la vacança de teràpia no s'ha de fer en els moments puntuals. Jo te diré una cosa, per què és que la gent se divorcia més per setembre quan t'has passat un mes de vacances, tota la família junta en tota la calor?
1: Perquè has tingut temps de ser conscient de la realitat que tens a casa.
5: O perquè potser la calor t'ha posat en un estat emocional diferent en el del dia a dia i treus una miqueta tot l'estrès que has anat acumulant o totes les frustracions, o te'n dones compte de que no és aquesta la vida que vols viure i de repente arriba setembre i moltes vegades se planteja separar-se i després reflexiona i diu, bueno, potser no. A lo millor fue una cosa d'estiu, los amores de verano, per exemple. Però bueno, aquesta és una altra
1: història. Per tant, José, sense voler pecar de frívol, una bona teràpia familiar per evitar separacions i problemes amb els nins, aquell que s'ho pugui permetre seria tenir un bon aire condicionat.
5: Jo és un dels meus tractaments és posar aire condicionat. O sigui, jo
0: com
5: he
0: per
5: fet...
0: baixar revolucions, no?
5: No, per baixar revolucions i per les persones majors. Jo dic, jo no puc posar bé en aquest senyor si aquest senyor no té que ser un aire condicionat, si el tenim expost a 35 graus de temperatura a casa. És que ara ja no... Això de separar mallorquina, que dins les cases mallorquines ja fa una frescor i no fa falta, ja això ja no és el que era.
0: Mira, tot d'un en parlarem d'aires condicionats. I en Borja Moreno, que fa també per, d'alguna manera, estar més fresquet o refrescar-se aquests dies de tanta calor?
4: Sí. Yo no irme a la playa, obviamente, poner el aire, a mí no me gusta tanto lo de poner el aire, ¿eh? No soy un poco enemigo del aire acondicionado, sobre todo por las noches. Yo me voy a la playa, me tomo una agüita con gas entre semana, la cervecita los fines de semana y un bañador corto.
0: I de totes maneres, no?, de combatre la calor, però dèiem que avui, Xisco, parlarem d'aires condicionats perquè també s'ha de tenir a punt, eh? No se pot parar a l'aire i respost. Han de fer un manteniment, l'han de posar a punt i avui també donarem alguns consells, algunes premisses a tots els que mos estan veient i escoltant perquè passin un bon estiu. Agraïm moltíssim a en José Carbonell que avui mos hagi acompanyat aquí en els estudis.
5: Moltes gràcies,
0: doctor.
5: Com
0: I que
5: sempre.
0: Vagi molt bé. Oi? Que tothom tingui en compte els consells que heu donat i també li agraïm a en Borja Moreno que un dia més també hagi contribuït a explicar-nos també aquestes qüestions referides en aquest cas a la violència o a l'agressivitat i a la calor. Gràcies, Borja, que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
0: I nosaltres fem una petita aturada, una publicitat curteta, uns minuts de consells publicitaris i tot una tornant, perquè com vos dèiem hem de parlar de com mantenir i tenir a punt el nostre aire condicionat i també hem de fer repassada a les revistes del cor. Ara tornem.

0: al día. IB3 Radio. IB3 Radio es información. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur, portada.
7: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
9: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Les 11 i 30 minuts, ja ho han comentat, hem de parlar aquests dies de calor, de molta calor, tot i que avui ha fet una miqueta manco de calor, el termòmetre ha baixat una micona, m'ho ha donat una petita treva, però jo vull saber, Xisco, si tu ja encenses l'aire condicionat a casa teva.
1: Ei, cap vespre, quan va arribar, no Robita estava amb la finestra oberta, perquè segons ell hi havia tiro, i li vaig dir, perdona, encens aire, que jo m'estima vint de calor.
0: No però hi havia tiro.
1: Però crec que no ho vaig fer, no ho vaig fer bé del tot, no.
0: És que, clar, jo t'anava a demanar, si ja has encès l'aire condicionat, supos que has fet la tasca que te tocava fer, que era fer nets els filtres, posar a punt les teus... No, no ho has
1: no,
0: fet.
1: No vaig fer res.
0: Mare meva, idò, començar malament.
1: Vaig parlar en perill. Ara, però bé, ara prendré nota de tot allò que he de fer.
0: Sí, perquè la calor ja és aquí, òbviament tothom té ganes d'estar fresquet, i a moltes cases, i també a molts de negocis, tornen a encendre l'aire condicionat després de mesos sense utilitzar-lo. Però està preparat per afrontar l'estiu el nostre aparell?
1: El meu no, però, vos he de dir, estimats oients, estimats espectadors, que fer una bona revisió abans de posar-lo en marxa no només ajuda a refrescar millor els espais, també pot evitar avaries, reduir-ne el consum elèctric i millorar la qualitat de l'aire que respiram. I per saber com han de revisar els nostres aires i quins errors convé evitar, saludem en Sebastià Manresa, que ell és membre de la Junta Directiva de Cinem i instal·lador professional. Sebastià, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia a tots, molt bé.
1: Clar, jo, de fet, t'he de demanar quin és el primer consell que me dones abans de posar l'aire en marxa, que jo vaig fer ahir, sense tocar res, per tant, molt malament.
2: Sí, a vegades hem de pensar moltes vegades quan tenim un aire condicionat, pensar que feim amb un cotxe. Si màximament no té un cotxe o una moto, i sempre sabem que hem de tenir un manteniment d'aquest cotxe. Ja ho tenim molt clar. I d'on vol un aire condicionat és exactament el mateix, perquè un aire condicionat el que fa és que tot l'aire que tenim a dins l'estanci fem passar aquest aire per dins un aire per dins la màquina, per dins una unitat interior, o sigui, s'explica, aquells splits tan senzills que veiem que som més habituals. I què passa? Tot aquest pols que no la veiem aquí, per exemple, aquí puesto que no veiem pols, però n'hi ha aquest aire, s'allei passant per aquestes màquines, i aquest aire queda allà. I aquest, perdona, aquestes partícules, micropartícules, queden allà. I el que fan és que la màquina d'aire condicionat admet de consumir més energia...
0: No funcioni bé.
2: No funcioni bé, i estiguen respirant unes partícules que potser tocarien vaquedat i va ser fetes.
0: Mira, i de fet, mos has duit un exemple, perquè mostra un botó i mos has duit. Si ho vols ensenyar i mostrar als nostres espectadors, i ho descrivim pels oients, això seria un filtre ben net,
2: això és un filtre.
0: Punt... Així és. Que està ben net.
2: Així és. Això és un filtre ben net d'un aire condicionat instal·lat, no és que sigui d'un aire condicionat ja nou, sinó que l'he muntat per dur aquí, però l'hem fet net. I perquè veieu la diferència d'un aire condicionat que d'un client que el ja fa així en solditat perquè la porqueria que du...
0: Mira, al revés. Sí. Així crec que ho podrem apreciar un poc millor.
2: Així és.
0: Així.
2: Això és un aire condicionat que ha estat un estiu fora, poden ser en marxa. Però què passa? Que el client...
0: Un
2: no,
0: estiu no, l'hivern.
2: Així mateix. Un hivern fora fet l'onet. Què passa? Que com veus, la porqueria que s'arriba a ficar aquí de dins és important.
0: Si escolta, com ve avui, abans d'encendre l'aire condicionat.
1: No, és que ara ja fris d'arribar a casa nostra per posar l'aspirador, perquè com l'haurien de fer net en el filtre?
2: No, això, més que un aspirador, el que és molt senzill, és obrir la tapadora de l'aire condicionat, clar, tots són...
1: Els que tenim dins la sala.
2: Els que tenim dins la sala, exacte. De la sala, dormitori, aquí on tingueu la maquineta, són dos pastillos que té, l'obrim, té dues pitges aquí, treig, se defà i el treu per avall. Sí. Treu per avall, el fitxa dins el lavabo, dins la fregadera de la cuina, aigua i sabó i ben net. I no importa, li fiqueu...
1: No importa aspirar, és a dir, aigua
2: no.
1: I sabó.
2: Clar, si ho vol aspirar per llevar-li la... No sé si he fet molta estona tu i no el feia net.
1: Però... Mira, moment. No, ara ho confessaré. Mai l'he fet net el filtre de l'aire. Jo, però sí que l'hem fet net a casa nostra.
0: Un
1: moment, podeu tornar... ara la descriurem per als oients de ràdio. Podeu tornar a enfocar la cara de na Joana Maroto. Però vull que facis la mateixa. Quan t'he dit, mai he fet net l'aire. Com era?
0: Home, és que m'he assustat, però he pensat en Xisco, estarà malalt.
1: Una cosa, però no visc tot sol.
0: D'acord.
1: Clar, hi ha més gent que nostra que se poden encarar aquestes tasques.
0: Jo tampoc n'he fet mai neta, també el fan neta.
1: Com? Per favor, enfocau-me. Clar, na Maroto m'ha fet neta el filtre. Clar, hi ha qualcú que te fan, però és cert que l'any passat varen fer la neteja pertinent, però sí. Ahir vaig tenir calor, no vaig anar a caure, que duia tot un any, bé, tot un any no, una sèrie de mesos sense encendre, i ara que he vist tota la merdussa que pot arribar a acumular un aire, avui arribar a casa nostra, el que farem, una mica d'aigua i sabó, aixugar-lo i ja està.
0: I la meva pregunta és, aixugar-lo bé? Perquè si després el poses i el col·loques una mica humit, no sé si també pot ser un problema.
2: Sí, moltes vegades sense pressa el posam un poquet humit i ja, tampoc passa res, però, clar, està ficant aigua a dins un producte que està passant i a vegades el pot agafar un poquet de mor i la seva deixa-lo aixugant. Però bé, molt senzill fer-lo net. De tota manera, si hi ha molta pols, no passa res, però dona-li un pot d'aspirador. Ja ho ha dit, que també...
1: No, si també li pot donar un pot de sequiador. Si tenim pressa, li donem una mica de sequiador i tan contents. Hi ha comprovacions senzilles, Sebastià, que puguem fer des de que nostra. Més enllà de... perquè això es filtra, però per saber que un aire funciona bé. No sé si la màquina de fora... S'esplit...
2: Es unitat exterior, es compressor...
1: El motoret. Si en aquest també l'han d'aspirar... l'han de filtrar o de fora va per un altre vent?
2: De fora va per un altre vent perquè el que fa és recuperar la calor o el fred, dependent de la temporada, de fora, o sigui, de l'ambient que hi ha de fora. I aquest aire que hi ha de fora, evidentment, no vols entrar dins, és un circuit tancat. Què passa? El que passa en sotens sí que arriba a agafar una polsota i la màquina perd rendiment. Però això ja és necessari que hi ha un professional perquè ho faci una neteja de la condensadora, que és com un radiador d'un cotxe, perquè vos ho imagineu amb molt de filtres, que és el que absorbeix el calor o la desprèn.
1: I cada quant d'anys han de cridar un professional perquè mos faci neta la unitat exterior? Que ara això s'ha anat una altra cosa, però parlaven d'aires condicionats.
2: El reglament d'instal·lació tèrmica vol dir dos pits anuals, però hi ha vegades que també és un poc exagerat per una instal·lació domèstica com la nostra. Jo crec que un pit a l'any o dos pits a l'any basta. També depèn de molt de la zona. Si estàs davant una chamada d'un far vila i passen seguidament cotxes per allà i agafen aquella pols, la màquina també perdrà un poc de rendiment.
0: Clar,
2: però el més important és tenir més res per la nostra salut i per... perquè la màquina no perdi...
0: Clar, molta gent se queixa, no?, de que l'aparell no refreda com abans, ja no funciona igual de bé, i és precisament perquè per ventura no han fet aquest manteniment tan necessari. També preocupa la factura elèctrica, no? I ara més que s'ha tornat a cibar del 21%, que tornaran-se factures de pinyol vermell. Quina temperatura és la més recomanable? Perquè no gastem de més i estiguem freds.
2: Sí, això també és un error molt comú que veig a molta gent de clients que tenen l'aire en la manta de distància, quan que tenen calor, a menys de 17 graus. A 17 graus la màquina mai arribarà a temperatura. Marxarà fa 24 hores i mai, quan no arribarà a temperatura, el consum serà molt més gros. Què vull dir amb això? Que la temperatura en l'estiu la poden tenir entre 23 i 25 graus i et cita una temperatura ideal que no toquen tenir calor. De tota manera, la màquina està ben calculada, no poden posar una màquina petita o una estància molt grossa.
0: I els aparells antics continuen sent eficients? O també convé renovar-los, posar models nous que són d'aquests de baixa... No? Que són... que gasten una mica manco, no?
2: Hombre, si cada família sap el pressupost que té, però evidentment una màquina de fa 15 anys consumeix molt més... té molt més consum energètic que una màquina d'avui en dia, que és una màquina ja un inverter... Són classe AAA, en fi, qualsevol, pràcticament tots els marques de mercat. El consum s'ha reduït en més d'un 50%, el consum elèctric. Però bé, perquè és inversió vellada, depèn de l'economia que té cada família, ha de fer un pensament. A veure que també les màquines d'aire condicionat han baixat moltíssim de preu. No és la mateixa una màquina de fa 10 anys i una màquina d'ara. Han baixat més d'un 50% en preu.
1: La revisió, Sebastià, cada any, aprox, dues, una en funció d'on tinguem l'aire condicionat, sí. Però tu com a professional, cada quant recomanaries que renovàssim la instal·lació completa d'aire condicionat?
2: La revisió completa d'un aire condicionat d'una instal·lació domèstica, com he dit abans, perquè no és el mateix un local comercial...
1: Una casa petita com la meva o un palauet com es de na Joana Maroto. que són cases utilitàries, és a dir, de gent que hi viu.
2: Sí.
1: Que haurien de canviar cada 5-6 anys els aires o podrien donar-los més vida?
2: No, els aires els pot donar els temps que te duri l'aire. Evidentment, quan vos passa molt, que hi ha molt canvi de normativa en els gases florats, són els gases que duen les màquines dins el circuit. Que passa que per normatives europees ja són d'efecte invernadero, poden fotre-se cap a l'ozono i van canviar aquests aires. Clar, per tant, si una vellada...
1: Seria més un tema de normativa, exacte, que en un tema de vida útil o d'obsolescència de sa maquinària.
2: Així és, així és, així és.
0: Qualque pregunta més que li vulguis fer a en Sebastià, que te pugui donar consells perquè passis un bon estiu, ja que no has fet...
1: No, recordar-ho als nostres oients. Reviseu els aires, s'ha de llevar el que és el filtre, aigua i sabó, i no seguiu...
0: I no
1: vos precipiteu
0: un
1: pot de secador perquè quedin ben xuts. Cada any hi ha d'haver una revisió completa dels aires, tant el que et s'ha explicat com el que seria la maquinària exterior, i ja mos ha dit el nostre expert, en Sebastià Manresa, que podem esperar tota sa vida útil del nostre aire condicionat fent aquest manteniment, si no és que no canvia la normativa. Jo ara ja ho tinc clar. Ara m'hagués agradat topar-te ahir, Sebastià. Perquè jo vull vespre, per no passar que l'home més jugat sa vida se'ns emportaria.
2: Bueno.
1: No. És necessari.
2: Tampaig a fer una cafa de...
0: Sí, no siguis modest, que li ha anat molt bé tots aquests consells, perquè a vegades no ho sabem ben bé i...
2: Revisar sobretot els filtres, que molt, que qualsevol persona ho pot revisar, i a més de respirar un aire més pur, la màquina consumirà menys.
0: Exacte, gastarem manco, estarem millor de salut, estarem més fresquet, la màquina funcionarà les totes, així que no hi ha excusa per fer els filtrenets i fer una mica de revisió per veure que tot funciona i que està bé. Sebastià, moltíssimes gràcies, que passis bon estiu,
2: gràcies,
0: que estiguis ben fresquet i sobretot que tinguis feina. Esperem, però, que la gent faci els deures, també, ara que m'haurà escoltat i m'haurà vist.
2: Això esperem.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I, Xisco, no anem a publicitat encara, me fa molta il·lusió ara que saludem en aquests alumnes que tenim aquí darrere la peixera, perquè saps de on venen?
1: De on venen.
0: Te farà molta il·lusió, tu, només que jo. Venen de la teva escola.
1: D'Arcàngel Sant Rafel.
0: Venen d'Arcàngel Sant Rafel. Així que saludeu en Xisco, perquè en Xisco va a la
1: vaig ser alumne d'aquesta escola. Si estudiau, vos anava a dir, pensau on podeu arribar. Estudiau, no fosseu com jo.
0: Són alumnes de tercer i quart de primari d'aquesta escola, de l'escola d'en Xisco, Arcàngel Sant Rafel de Palma. I dir-vos que avui és la darrera visita escolar que feim, però si l'any que ve pares, mares i fins i tot professors tenen ganes de fer les visites escolars aquí, el nostre Nacho Beato fa unes visites de pinyol vermell. Així que també se poden apuntar a fer aquestes visites, Xisco.
1: I des d'aquí una abraçada a tots els mestres d'Arcàngel Sant Rafel. Una escola petita, però gran de cor. Ja està.
0: Ara no sé... S'ha emocionat,
1: Clar, pensa que això és ràdio tele, estimada. La gent de ràdio no
0: pot veure
1: pot percebre
0: que
1: la meva cara d'emoció, però no et sentiment, per tant.
0: Bé, t'ha fet il·lusió.
1: Moltíssima. Ara vaig a saludar aquests nins, és que ara estic al·lucinat.
0: Moltes gràcies a ells per aquesta visita. Esperen que tornin ben aviat, quan siguin més grans, no? I també puguem veure com han crescut. Ara sí, fem una petita aturada i tot d'una de les revistes del cor. Qualque titular que mos puguin avançar d'aquestes revistes d'avui?
1: Home, Charlotte de Mònaco ha visitat Espanya i ha parlat molt de lo que és la feina d'una princesa. Ho diu perquè si també vos fa ganes de princeses, en parlarem ara d'aquí un moment.
0: Xerren d'en Rafael Nadal a les revistes que avui fa anys?
1: També en parlen d'en Rafael Nadal.
0: I també d'en Rafael Nadal. Tot d'una tornem.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
5: I què fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

Les 11 i 45 minuts, recta final ja del programa d'avui dimecres, dia 3 de juny, i un dimecres més. Ha arribat el moment de passar revista a les portades del COP.

0: Idò, amb aquesta cançó mítica de Ricky Poveri començarem aquest repàs a les portades d'aquesta setmana. Encetarem aquest repàs de la revista Hola, que té a la princesa Charlene de Mònaco, que en català la O és oberta i es complica
1: de pronunciar. És difícil, a dir-ho.
0: Mònaco. En portada, perquè dia 1 i dia 2, dia 1 i dia 2 de juny, ha fet visita oficial a l'estat espanyol, va venir per primera vegada perquè es complia els 150 anys de la representació diplomàtica del Principoté de Mònaco a Espanya, així com la desena, el desè aniversari de la creació de la seu espanyola, de la fundació del príncep Albert II i la corona espanyola i la corona de Mònaco es varen donar la mà fent aquesta aliança per celebrar totes aquestes dates. I Hola, com que té bo, ha aprofitat per entrevistar a Charlene, que és la princesa, la dona d'Albert de Mònaco, i ha aprofitat per parlar amb ella. Li ha dit que és conscient, i ella ha dit, és conscient del compromís de sa majestat, la reina Letícia, en la lectura, l'educació i la cultura, així com ser del seu interès per la sostenibilitat i la protecció del nostre entorn mediterrani. I li han fet preguntes de com viuen el Principat, com s'ho passa, com és el seu dia a dia, etc. I na Charlene ha dit, sempre m'assegur de tenir temps per tenir cura d'en Jacques i na Gabriela, que són els seus dos fills, que també te dic, ni que fes un o dos vermells, són fills teus. Se suposa que és que n'has de tenir cura. Si no, clar, haurien d'intervenir serveis socials del Principat de Mònaco. Busqueu ben a Charlene, recordem, ets nedadora olímpica, que per amor se'n va anar en el Principat i que no va tenir un inici molt bo de relació amb Albert de Mònaco, perquè recordem que dies abans de ses noces ella
1: per
0: va, voler,
1: no
0: va voler partir.
1: Per part no se casa. Ja jo crec que està poc connectada amb el poble, no? Així com hi ha...
0: I mira que és un poble petit.
1: És un poble petit.
0: Perquè
1: però
0: és
1: no
0: que
1: tenen...
0: són tres carrers.
1: No, estan com molt allunyats, no? Són una monarquia...
0: No, ells, com que tenen el palau just allà al mig, sí que, en aquest cas, Carolina i Estefania són les que s'encarreguen una mica de fer més com a de relacions públiques i les que se veu més passejant per Mònaco,
1: però
0: en Charlene no se mescla gaire, per lo que he pogut llegir i per lo que diuen les cròniques. Tot i que també jo entenc que si tu has estat una lota que has fet de nedadora tota sa vida, després entrar dins tot lo que seria sa pompa d'un principat com eres de Mònaco, que fins fa no res el consideraven un principat de segona, recordem-ho, doncs no sé fins a quin punt adaptar-se és fàcil. Però bé, tot sigui per aquesta visita i per aquesta portada que ha tornat a aconseguir sa revista Hola.
2: I seguim amb una portada més. La revista 10 Minutos ha aconseguit en exclusiva les fotos de les vacances a Eivissa, que ni més ni manco que del futbolista Mbappé i la seva parella actual, Esther Espósito.
0: Abans de partir a jugar al Mundial als Estats Units, Kylian Mbappé va gaudir, disfrutó de 72 hores junto a su amor. Nunca se les había visto así de acaramelados. A mi sa paraula acaramelado en castellà me fascina, perquè és com si ara, per exemple, la Marató i jo mos fonguessin, com si fóssim un caramellet, una mica com Mbappé en Esther Espósito, veïn sa portada de la revista 10 Minutos, veïn dues instantànies, una amb moto d'aigua, perquè varen fer moto d'aigua i també varen fer una cosa que se diu e-foil, que ho he hagut de cercar, i és una taula de surf elèctrica, per tant, varen fer moto i surf, i també varen anar a fer voltes per Eivissa i per Formentera, perquè també varen anar a fer snorkel, varen anar a bussejar, varen anar a mirar una mica el fons marí. M'hagués encantat que anessin a sa beauty, que tenim el toro, a Menorca. Tu t'imagines que un dematí, quan connectam en sa càmera submarina d'aquest programa, mos comparim amb Mbappé, on Esther Espósito nedant, jo què sé.
1: Seria una fantasia.
0: Amb un gambaner.
1: Vos creus, però, aquesta relació? Tu te la creus? Perquè avui de matí a la redacció hi havia com gent que no estava molt... no s'ho creen massa.
2: Sí, a veure, jo crec que també hi ha gent que està un poc ressentida perquè sempre havien idealitzat la parella d'Esther Espósito i Miguel Cervantes, algo així de llinatge d'elite, i va ser com la primera parella que se va fer pública i hi havia molt de fanàtic d'aquesta sèrie i a partir d'aquí veure Néstor Espósito amb un altre home que no és aquest ja no els hi cau del tot bé.
0: Néstor Espósito, que just després d'aquest viatge a Eivissa i Formentera, va anar en el concert d'en Bad Bunny a Madrid i va ser la protagonista de la famosa casita del primer concert de Bad Bunny i la varen veure ballant a les totes. Que si una cosa li agrada a Néstor Espósito és ballar.
1: I ja. Que també jo he vist un vídeo que defensa la seva participació a la casita, sí. Perquè hi ha molta de gent que ha fet aquesta crítica, no?, que hi en parlava.
0: Entre d'altres, Joana Maria Maroto Munà ahir en aquest programa.
1: Sí, no, Joana Maria Maroto Munà ahir en aquest programa deia que apareixia el jacuzzi d'en Jesús Gil i no se'n retracta. No se retracten, allò de Maroto.
0: Home, per i fantàstic.
1: Ja, per, xerrant amb tercera persona és un poquet, eh?
0: Ets
1: no?
0: Un poc aidanizada, a vegades.
1: Ui, per favor, no. Bé, ella ha fet aquesta defensa, no? I deia que hi havia com una mica de misogínia.
0: Jo crec que hi ha coses que tenen poca defensa. Ho dic perquè Bad Bunny havia estat un mite per segon quin feminisme, per segon quin videoclips que havia fet, segon quines declaracions, i també per la seva actitud d'abans a vida, i me sap greu, per anar amb Bad Bunny aquesta gira, li ha fugit de ses mans, no passa res, ha posat per davant el capital, que no pas el missatge que ell volia transmetre, i no passa res, haurà cobrat una mortarada, i ell li deu ser completament igual tot allò que nosaltres comentem. Però s'ha de comentar que va encercant joves, guapes, rosses, altes, primes, per sortir en aquella caseta perquè ell pugui engronsar una mica el cul mentre ella se li atraquen, a lo millor no ets imatge d'empoderament o d'alliberament femení que la gent esperava. Pot ser i només pot ser.
1: A la casita, Maria Antònia?
2: Jo vos he de dir que no m'ha fet cap FOMO, com se diu ara, fear of missing out, por a perdre'm alguna cosa, aquest concert. Ni casita ni no casita. No som aquesta persona jove que li encanta en Bad Bunny, la veritat, no.
0: Clar, perquè tu ja tens la teva casita a Santanyí.
2: I no m'hi mot d'allà.
0: On ets feliçíssima i no necessites respús. Les coses com són. Vinga, però tenim més portades.
1: Més portades.
2: La revista Setmana ha dedicat la portada a les noces de Rocío Cruzet, la filla dels periodistes Carlos Herrera i Mariló Montero.
0: S'ha casat a Nova York amb en Charlie Shine. Va ser el passat 30 de maig. Es van casar a l'església jesuïta de Sant Ignacio de Loyola a Nova York, que és la ciutat d'ell, i tota la família s'hi va traslladar i van anar a son pare, sa mare i el seu germà, que fa la darrera part del programa de Herrera en la Cope. Unes noces amb molt de glamour, tothom anava com a molt elegant. De fet, son pare, en Carlos Herrera, hi va anar a Neve Pagea, que és la seva nova parella, i van anar fins i tot les dues filles d'aquesta dona, la qual cosa implica que tota sa família Herrera Montero s'ha com a sabut reciclar i han trobat un moment de comunió per poder anar a celebrar aquesta festa de sa filla.
1: Jo necessito saber per què ploren a Jules Janeiro, perquè la veiem en portada també d'aquesta revista.
0: Les Làgrimes de Jules és perquè s'ha apuntat a un d'aquests concurs de reptes de Tres Media, sí? I crec que no ho està passant bé.
1: Ah, d'acord. És que clar,
0: no són Làgrimes de dolor, perquè recorden que fa dues setmanes que a Ola li està fent una propagandassa i té una gran defensora, na Maria José Campanario, sa mare. Ho dic perquè un company periodista, en David Andújar, va fer una crítica a Jules Janeiro en el reportatge d'Ola, i sa mare, tot una com una lleona, va començar a discutir en directe amb ell.
1: Ara m'has de permetre que faci sa broma o que recordi el moment de veure en Esteban, jo por mi hija mato,
0: i dona na Mari Campa, que li deien en el seu moment, també mata per qui sigui.
1: Ràpidament, tancam amb què?
0: Idò, tancam amb Mercedes Milà, portada de sa revista Lectures, perquè estén el programa, que me meto en un jardín, i l'altre dia va fer una entrevista a Televisió Espanyola i va confessar que, gràcies a Gran Hermano, va arribar a cobrar 60.000 euros per gala. I deu ser cert, perquè nosaltres la vàrem entrevistar en Neus Alvis, un programa que se deia En Companyia, i vàrem anar a Esport d'Amor, i mos va mostrar lo que eren les seves possessions. I té una tirallonga de cases, que són un període d'edificis, i mos va dir, mira, això és Gran Hermano 4, Gran Hermano 5, Gran Hermano 6. Mira. I va anar assenyalant, i deu tenir... Jo crec que el manco vaig comptar 20 pisos.
1: Per tant,
0: Gran Hermano li va retre. Mira, ara estan compartint en sos telespectadors imatges d'aquesta entrevista fantàstica que li va fer a Neus Alvis en aquesta en companyia. Recomanen als oients de ràdio que vagin en el servei a la carta d'Ivetres Televisió a recuperar aquesta entrevista, si voleu, sobre coses de la Mercedes Milà.
1: No, i que vagin ses cases.
0: Això no ho va mostrar, mos ho va contar quan ja no gravàvem. No, va dir, això és el meu empòrio, veniu aquí. No, mos ho va contar micro tancat.
1: Res, Xisco, moltes gràcies per que repares les revistes del cor. Fins demà.
0: Sempre.
1: I també gràcies a Maria Antònia, també molt pendent de l'actualitat i de les xarxes socials. Ara és el moment, però, de fer una repassada al que duen els nostres companys d'esports per al programa que tot just començarà a partir de la una. Bon dia, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Saps que en Rafael Nadal fa anys avui?
3: Sí, 40.
1: 40 anys.
3: Bé, avui crec que encara no. M'apareix que la farà dia 13, si no vaig malament.
1: No, no, avui ja fa.
3: Ja, avui?
1: Avui, avui,
3: avui
1: fa
3: anys. Avui coincideix, Aida Mira.
1: Però molt d'anys. Però ens fa una festassa, dia 13, però se fa avui.
3: Aida Mira, molt d'anys, en Rafael, 40 anys, no? Ja,
1: sí, sí,
3: ja,
1: sí,
3: ja
1: sí, 40.
3: Molt bé, idò, mira, avui tindran a Catacoll, la portera nascuda a Pòrtol, que vol acabar de rodonir una temporada perfecta de 10, com se sol dir així, no? En la selecció espanyola, ja ho ha aconseguit amb el Barça, idò, ara s'ha de classificar en vista del Mundial de l'any que ve a Brasil. Divendres juga amb Espanya contra Anglaterra, l'estadi de Somoja. Avui serà protagonista al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio. Tendrem, per tant, Catacoll. També, per altra banda, hem de recordar, pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca, que Pablo Maffeo, Pablo sí? Maffeo, que té contracte fins l'any que ve, fins del 2027, i de, en principi podria tenir les hores comptades al Real Mallorca. Uep. Té ofertes d'equips com, per exemple, del València, un d'ells, no? Sembla que podria estar interessat, però a darrera hora, segons mitjans grecs, l'Olympiacos estaria també en contacte amb el seu representant per la possibilitat
1: que partirà?
3: Pugui ser jugador. Bueno, el Mallorca jo crec que li podria interessar.
1: Sí,
3: eh? Tampoc no ha fet una gran temporada, Pablo Maffeo.
1: I en Antoni Fuster li agradarà que se'n vagi.
3: Però
1: no?
3: Pablo Maffeo se'n va deixarà dos vés, així mateix, perquè el Mallorca, perquè si se'n va l'any que ve, queda lliure. Per tant, el Mallorca no en veurà ni un. Podria ser ara el moment de vendre Pablo Maffeo. I esperant a veure què passa amb Vedat Muriqi. Amb el pirata, amb el màxim golejador del Real Mallorca.
1: I d'hora, gràcies, Toni, per escoltar-me a la una amb aquesta entrevista en Catacoll. Moltes gràcies.
3: Molt bé, fins més tard.
1: També fem una repassada als continguts que tenen previstos ja els nostres companys de les edicions del dia. Saludam en primer lloc Ana Clara i Mamí a Menorca. Bon dia, companya, què tal, com estàs?
4: Molt bon dia. Idò, mira, aquí el dia Menorca anam corregent avui perquè és el Dia Mundial dels Corredors i avui farem un poc d'història de l'atletisme femení. Això per començar el programa. Després entrevistarem a Vanessa Gomila, directora del projecte Home a Menorca, perquè acaben justament d'inaugurar les noves instal·lacions que, per tant, significarà un augment de serveis i també de persones que necessiten de l'atenció del projecte Home. Passarem també amb una de les artistes més reconegudes en l'àmbit de la música per infants, na Damaris Gelabert, a Menorca, perquè aquest dissabte farà un concert molt especial amb sa banda de música de Ferreries i els cantaires del cor infantil de l'Escola de Música dels Municipis. Dimecres, per tant, descobrirem la història d'un comerç emblemàtic, avui la història de sa Fusteria Roig de Sant Lluís.
1: Moltes gràcies, Clara, també connectar amb la nostra companya des d'Eivissa. Laura Tur, bon dia, que teniu per avui.
5: Molt bon dia, Joana, molt bon dia, companys. I doncs, mira, nosaltres avui començarem el programa parlant amb Antonio Valibrea, que és el director de l'Ibiza Pride, aquesta celebració de la diversitat que comença aquest dissabte a Sant Antoni, s'allargarà durant una setmana, parlarem de tots els detalls amb ell i després posarem la ràdio en blanc i negre per parlar d'història. Ens acompanyarà aquí a l'estudi la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Ana Fanitur, per descobrir un nou episodi del nostre passat. I com sempre fem els dimecres, Joana, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de Nani Nieves García Gálvez, que avui ha anat fins al lloc on s'estan celebrant aquests dies les proves de la Pau.
1: Molt bé, moltes gràcies, Laura, i també els continguts del Dia Mallorca amb en Jaume Noguera. Bon dia.
6: Mira, començarem a l'Aró, parlarem amb les noves donades del castell, que són tres dones, se diuen les tres de refugi. Continuarem parlant de plagues, de paparres, perquè sembla que n'hi ha molts de tipus diferents. També parlarem d'autisme digital amb infants i en Maria Antònia Esquines ens parlaran del Mallorca Starter Pack, que és el que hem de tenir quan comences a ser.
1: Ho deixem aquí. Fins demà.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. El mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor a tot

0: El problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado, precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
1: És una de les notícies del dia. Melià finalment també abandona la gestió dels seus 15 hotels a Cuba. Cedeix així a la pressió de Donald Trump en una decisió similar a la que hi va prendre Iberostar, que va retirar la seva marca a 12 establiments a l'illa. Així ho ha anunciat la cadena mallorquina en un comunicat en el qual explica que ha pres aquesta decisió des d'un profund sentit de responsabilitat empresarial.
2: Recordem, però, que el president nord-americà ja va amenaçar de fortes sancions qualsevol empresa que mantengués negocis en la cadena estatal cubana. Això ha afegit al desabastiment extrem que pateix Cuba d'energia, de combustibles i d'altres subministraments bàsics pel bloqueig nord-americà ha impedit totalment l'operativitat d'aquest negoci. Feia mesos, de fet, que l'èxode de vols ja havia provocat una baixada dràstica de turisme i, de fet, tots els hotels de Melià a Cuba ja es trobaven tancats i sense activitat. Tot plegat està causant aquesta desbandada de cadenes hoteleres, com l'anunciada ahir per Iberostar i avui per Melià, que agreugen encara més la crisi humanitària que pateix el país caribeny.
1: Els tribunals, el jutge Juan Carlos Peinado ha ajornat fins al pròxim 15 de juny la citació de Begoña Gómez. La vista prèvia al possible judici amb jurat popular s'havia de celebrar inicialment el 9 de juny. El magistrat ha acceptat el canvi de data a petició de l'advocat de la dona del president del govern central.
2: En aquesta audiència, el jutge d'instrucció decidirà si envia Gómez a judici per 4 delictes: corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influència i apropiació indeguda. L'instructor recalca a Gómez l'obligació d'assistir-hi tant d'ella com als altres dos investigats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la resolució dictada aquest dimarts, Peinado reitera que han de comparèixer en persona i amb els seus lletrats i llença un avís clar: si no es presenten als jutjats, seran conduïts per la força pública.
1: I acabem amb una notícia tràgica. 5 agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit a Guipúscoa. El seu vehicle ha xocat contra un camió cisterna.
2: Un sinistre que ha corregut vers les 9:15 d'aquest matí per causa que ara s'investiguen. El conductor del camió ha resultat ferit i ha estat traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència d'aquest fort impacte, els 5 agents han mort.
1: Així arribam a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de les noves donades de l'hospederia del castell de l'Aro. Són tres al·lotes, se fan dir les tres de refugi i li volen donar un caire una micona més amable en aquesta històrica instal·lació que està a 800 metres d'alçada. Ara tot d'una parlarem amb una d'elles perquè és un lloc preciós que si no heu visitat heu d'anar perquè és una vertadera meravella. Després, si ahir parlaven de plagues de cuques i parlaven de moscards, avui ho fem de paparres, perquè sembla que aquí no és que tinguem un tipus de paparres, que tenim un caramull, i també volen saber ben quines són les circumstàncies més idònies, entre cometes, per elles, idònies per elles, perquè puguem agafar paparres. Diu que són llars, quan sortim en el camp, vigilar bé la roba quan la mos llevem, i en sos cans, com ho hem de fer? Tot això

0: xampalarem amb Miquel Àngel Miranda, que és zoòleg i biòleg de la UIB. Després ens endinsarem en un problema molt greu que estan detectant psiquiatres infantojuvenils. L'autisme digital en infants. No és autisme, però li diuen així perquè ho sembla. Se tanquen en el mòbil, no contesten quan et dius el seu nom, deixen de fer activitats que abans feien. Repetim, no és autisme exactament, però li diuen autisme perquè no saben com dir-los a les psiquiatres. I per acabar, acabarem d'una manera un poquet més alegre, perquè en el temps d'Anna Maria Antònia Esquines, que ve cada dimecres, avui mos parlarà d'una cosa que el maco un servidor no sap què és. És Mallorca Starter Pack. Què vol dir això? I de tots els estris i objectes, que vulguis o no, has de dur un estiu a Mallorca. Jo m'imagino, no sé, m'he imaginat la tovallola, les ueres de bussetjar, però no, és que sembla que era molt de coses més. Per això vendrà la Maria Antònia, que és molt més jove que nosaltres, i mos contarà menys la jovenea, com se deia un temps, com ho fa avui en dia, quan arriba l'estiu. Per cert, tenim un caramull de visitants avui del Col·legi Arcàngel Sant Rafael de Palma, de tercer i de quart de primari, que fan la darrera visita d'escurs, perquè m'imagino que ja acaben. Com esteu, amics? Ara mos estan saludant, són un caramull d'infants de tercer i de quart de primària. Ho estudiem molt, enguany, sí o no? Sí, sí, tots diuen que sí. Jo també deia que sí, i no havia estudiat. Bon estiu a tots els alumnes de l'Escolegi Arcàngel Sant Rafael de Palma, concretament en els de tercer i quart de primària, que avui omplen la peixera bonet als nostres tècnics, mirant amb aquests ulls que només miren els infants. Una meravella per començar el programa. Yolanda Ruiz, la producció, Facundo Tenaglia, en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Les tires blanques, White Stripes, se l'anomenaven així aquest grup, que l'any 2003 va treure que Seven Nation Army, que se va convertir en un vertader himne. Per cert, ja té 23 anys aquesta cançó. Mireu com passa el temps. Mireu, des d'ahir, dia primer de... No, des de dilluns, dia primer de juny, el Castell de l'Aro té 3 noves donades. Durant els pròxims 7 anys seran les encarregades de gestionar l'hospederia, les pernotacions del refugi i de mantenir les instal·lacions. Han entrenat, per dir-ho, de qualsevol manera, tot el mes de maig, durant el cap de setmana, fent la mateixa feina que l'anterior donat, en Nacho Bou, que ha mullat perquè ja volia fer altres coses, i ha passat el testimoni en Linda Botinelli, en Maria Melis i en Anna Valls, en aquí saludam. Anna Valls, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per ser convidada.
0: Ja hi ha cobertura a dalt del Castell de l'Aro, perquè fa molt d'anys, la darrera vegada que hi vaig estar, me van dir, no, només és telèfon fixa.
1: Amén. Ara sí que tenim wifi, però t'he de dir que, per exemple, jo estic anant a una sala, m'he tancat en una sala on sí que aquí podem tenir bona cobertura. No en tot el Castell este, saps?
0: D'acord, el vaig saber.
1: Sí.
0: De tota
1: però
0: manera,
1: bueno, sí que tenim internet ara.
0: De tota manera està bé no tenir cobertura, perquè si un man és Castell de l'Aro, jo la primera vegada hi vaig anar i acabaven de pagar el telèfon fixa, no? I havies de fer cua per telefonar. M'ha arribat bé, sí, m'ha aparcat en el Verger i m'ha pujat a peu, bé, una comèdia. Però si vas a un lloc com el Castell de l'Aro és per no tenir cobertura, no, Anna?
1: Totalment. Va, doncs. És un lloc que t'invida en el retir, en el silenci i a la contemplació, saps? Per tant, quanta menys cobertura, no? Millor.
0: Com vols veure coneixen a Maria Melis, a Linda Botinelli, s'estràs de refugi, perquè sé que a Maria feia una farmàcia. Com vos vareu conèixer? Vos coneixíeu d'abans? Com va
1: no,
0: ser
1: no,
0: això?
1: No mos coneixíem d'abans. De fet, ha sigut el fet de somni o es desig de voler empènyer aquest projecte ha fet que mos coneixéssim. Si no, no mos haguéssim conegut. Quan va sortir la licitació, no? Cada una per separat s'avantarà pues, d'això, com que les tres veníem, coneixíem l'espai, coneixíem en Nacho, ja sabíem que ells a partir de març deixaven la concessió. I de forma separada vàrem contactar amb en Nacho i vàrem venir a veure l'espai. I ell va ser un poc el que va fer de canal, de dir, ostres, mira, pues, si estàs interessada jo conec una altra lota que tal, i així va ser com mos vàrem reunir els tres i vàrem veure que o competíem de qualque manera per sol·licitació o col·laboràvem i mos presentàvem juntes i finalment vàrem decidir anar juntes.
0: I abans en què vos dedicàveu? Perquè llegi que na Maria feien una farmàcia i na Linda i tu què fèieu per fer aquest canvi de dir, venga, canvi de vida?
1: Na Linda també s'ha dedicat al tema de l'ensenyança. Ella té una escoleta i rep a grup d'infants. També feia feina a una bodega i llavors estava bastant involucrada ja amb tot el tema de l'hostaleria. I jo feia feina en una fundació de conservació marina, a Save the Med, i allà estava de tècnica de projecte i d'educadora ambiental. I jo crec que coincidia que les tres teníem un poc aquest anhel de tenir el propi projecte, no? Pues això, no? De tenir un propi negoci, un propi projecte i de voler posar en valor lo que realment vols, no? I això ho pots fer quan algú li pots donar la teva pròpia forma, no?
0: Vosaltres voleu incorporar novetats, com, per exemple, pensar en espais per artistes, per la meditació, pel ioga, el lloc és ideal. És meravellós.
1: Sí, sí.
0: Voleu fer-ho un poc més sostenible, útil, sí. Fer un ús més racional de l'aigua, perquè allà dalt només tens aigua de pluja. És a dir, li voleu fer com una volteta, sense perdre l'essència, però li voleu fer una volta en el castell, no?
1: Sí, totalment. Jo crec que mantenir l'essència és un pilar fonamental, que aquest lloc inviti en el retir i en el silenci també és per tot el que ha fet en Nacho i el seu equip, que ho han sabut mantenir molt bé i nosaltres volem seguir amb, aquest, amb aquesta essència, no? I per això mantindrem tots els sopars a la fresca, que sempre s'oferien cada estiu. A més, aquí ara a l'estiu ja, tu com m'imaginaràs, si fa un dia de calorada, fer la pujada no és ideal, saps? És, durant l'estiu s'invita més cap al capvespre. Llavors, volem seguir fent els sopars a la fresca, la gent de l'Aró, del poble, la gent de Mallorca, sempre venia, acudia i la veritat que és una experiència molt bonica. No. I després, el que tu deies, no? Poder oferir aquest espai a grups o persones doncs, que vulguin dur a terme activitats, el que dèiem, meditació, contemplació, ioga, residències artístiques, fotografia... Bueno, ja amb només una setmana, no t'imagines la gent que ja mos ha contactat, dic, hòstia, tinc una idea de poder fer això, tal...
0: Que bé.
1: Sí.
0: Bona notícia.
1: Sí, ja tenim un parell de dates, no? Activitats assignades, un bany de bosc, un retir de silenci... així que sí.
0: Molt bona idea. Clar, la pregunta del milió, clar. Fer feina a les hospederies Castella de l'Aragó, perquè el que no ho sàpiga, té la dificultat que has de pujar i de ballar en set someres tot el que haguis de menester, són 822 metres d'alçada.
1: Totalment.
0: I clar, vosaltres ja ho heu comprovat en això. No vos fa fa por aquest repte, perquè és que no hi ha cap altra manera. No hi ha cap altra manera.
1: Mira, era... Jo crec que... Per això el que et deia, no? El primer que vam fer per separat és venir a veure el lloc i xerrar amb en Nacho i dir-li, amem, compta'm-nos tota aquesta història, no? Perquè sabem que aquí hi ha un munter de reptes, que són un munter de trulls, i anem a veure si és factible o si te compensa, no? I el tema de les someres, pues, el tema del porteig sempre és un punt clau, també, perquè... la idea és bueno, reduir-los un poc la càrrega, l'esforç, no? Intentar portatjar el mínim possible. Però, efectivament, tot s'ha de pujar aquí dalt i, per sort, pues, el que et deia, el lloc mos ha rebut molt bé, tenim gent del poble que mos ha apoyat, gent de la comunitat que han pujat de 20 quilos, de 25 quilos, i això mos ha permès pues, alleugerar un poc la càrrega de set someres i posar-nos en forma. Jo ara no hi ha cap dia que no pugi amb la motxilla amb menys de 10-15 quilos, saps?
0: No, clar.
1: Tota pujada no pots desperdiciar...
0: No, clar.
1: No es pot desperdiciar el viatge.
0: Arribes a posar unes bones cames i això és salut.
1: Hombre, i tant. I arribes a valorar més l'esforç que hi ha per mantenir un espai així, no? I també contar-los a les persones, no? Perquè si diuen, no, és que mira, avui això... Bueno, podem oferir el que es pot oferir i si és així és per la dificultat de l'accés, no? A l'espai.
0: Jo record, fa 35 anys deu fer unes costelles de cabrit allà dalt, fetes en el foc. Mare de Déu, encara no ho he oblidat.
1: Mira.
0: Quina meravella. I després se me va rompre la tapa, perquè vaig pujar, que hi havia un poquet de neu, se me va rompre la tapa des del codescotxo i vaig haver de pujar amb un mecànic a l'Aroné que me l'ha arreglat. Una verdadera aventura, però bueno, ja va estar bé. Hi havia un dormitori que era comú i hi havia un cabre de 16 persones i un roncava sí. I l'altre. Bueno, és una aventura. És una aventura que...
1: És una experiència, sí.
0: Molt recomanable, molt recomanable. Sí. Nosaltres sempre recomanem visitar tots els llocs que entrevistam. Però a partir de dimecres que ve crec que obriu les reserves, no?
1: Sí, a partir de dimecres que ve obrim la reserva per a sopars aquests a la fresca, que oferirem a partir de 18 de juny. I serà per dijous, divendres i dissabte. Les reserves es fan per telèfon o enviant un correu, que crec que a l'Instagram estan com totes les dades de contactes, però si no és castelldelaró@gmail.com. I bé, i enviant correu o telefonant, gestionem la reserva.
0: El telèfon és 940503, en el 971 davant.
1: Correcte.
0: 940503. Sí. Perquè, clar, jo recordava que hi havia telèfon fixo, perquè jo, quan he estat, he telefonat en el fixo. Jo no he estat ja d'ençà que hi ha mòbils, fa molt de temps que no he estat.
1: Que no vens.
0: Escolta, que vos han dit a la família i amics, perquè, clar, estaran molt de dies a veure vos, perquè pràcticament fa vida allà dalt. No?
1: Sí, bueno, sí. El bo de una de les parts positives d'haver-ho agafat entre tres i que la gestió sigui entre tres és que ens estem organitzant per torns. Ah. Llavors, manco en un mes cada una de nosaltres podrà estar una setmana a fora, pues mira, per poder estar amb família, amics, clar, i demés, no? Clar. Així que no, perquè si no... Això era un d'altres hàndicaps que jo hi pensava. O sigui, jo quan dubtava de mitir, era, ostres, i si m'aïllo molt?
0: Ja.
1: Però bueno, ja et dic, la vida ha volgut que siguem tres i entre tres mos ho podem muntar bé,
0: exacte,
1: saps?
0: Quina il·lusió, quina cosa més xula, no? És un gran canvi de vida, no? M'imagino que deveu tenir una mescla entre nervis i il·lusió, no?
1: Totalment. Però... una certesa, quan a l'hora de decidir, una certesa de no ho sabràs mai fins que no ho provis, no? Així que cap endavant, no?
0: I ja ho sabeu. A partir de dimecres que ve podeu reservar la hospederia del Castell de l'Aro, que és una verdadera meravella, perquè estàs...
1: tens
0: el puig de Sau Cadena i el puig de l'Aro davant. És una cosa que com a mínim un pic en sa vida s'hi ha d'anar. I no importa anar a l'Índia a veure i a meditar, no. Tenim el Castell de l'Aro aquí, ben enmig del Reguer, i amb Linda, Anna Maria i Nana, que està xerrant amb nosaltres, que mos poden oferir un espai de pau, de tranquil·litat, de salut. Has de tenir bones cames per pujar els 800 metres, però això se comença un dia i no, tot es comença. Així que, Anna, felicita Anna Maria i Linda, perquè estan molt contents, perquè sempre s'ha passat pena, sempre s'ha passat pena que s'hospedaria quedar sense donat, i és una verdadera meravella que continuï la tradició, sí, que allà dalt hi trobis un espai de recolliment i de meravella i de natura, sobretot. Anna,
1: i tant. I posarem ganes i il·lusió.
0: No, això no hi ha dubte, perquè un que agafa aquest projecte ha de posar ganes i il·lusió. Anna, enhorabona a tu i a les teves dues companyes. Moltíssimes gràcies i molta salut. Ja ho sabeu, pegueu un bot.
1: Us esperam aquí.
0: Efectivament, pegueu un bot en el Castell de l'Aro, que és una cosa que un pic en sa vida, com a mínim un pic en sa vida, s'ha de veure. Fem una aturada i després, ja que hi xerraven de cuques i de moscars, parlarem de paparres, perquè sembla que hi ha més d'un tipus de paparra aquí a Mallorca. Nosaltres no ho sabíem i per això volem parlar amb un biòleg sobre paparres.
2: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és diversitat.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí, podríem dir.
2: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Era del 1997 quan Prodigy van treure aquest Bress a l'anar. De vegades te falta s'aire, sobretot quan te dus un ensurt, com per exemple quan te pica un animal. Ahir parlaven de cuques i moscars, però entre els visitants molestos de primavera i estiu hi ha ses paparres. Diuen que existeixen des dels temps dels dinosaures. Mireu si són antigues. I a Mallorca resulta que hi ha diverses espècies. Aquesta primavera la població de paparres a uns els sembla que ha augmentat, però els experts diuen que no. I perquè, per ventura, la gent va més que pas camp. Anem a demanar-li en els que en saben. Miquel Àngel Miranda, biòleg i isòleg de la UIB. Com estàs, Miquel Àngel?
1: Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim. Bueno, Mallorca no és una zona d'alt risc, però jo no sabia que aquí tenim tipus diferents de paparres. Ja me pensava que una paparra era una paparra. Disculpa la meva ignorància.
1: No, és ben normal, perquè totes pareixen iguals, no? Podríem dir que he vist una paparra, vistes totes. Així, el manco a simple vista. Però després, quan nosaltres les posàvem de baixa lupa, quan les estudiàvem així amb augments, realment són molt diferents. N'hi ha que tenen ulls, n'hi ha que no tenen ulls, n'hi ha que tenen la boca més llarga, més curta, les potes més llargues, més curtes. Realment hi ha moltíssimes diferències, però ho hem de mirar amb una lupa en moments.
0: I poden transmetre malalties perilloses? Perquè, per exemple, la meva germana, quan era molt menuda, estic parlant de l'any 60 i busques, no sabien què tenia febre, tal, estava malalta, i un metge vell va dir, això és una paparra, li van mirant els cabells, i efectivament. Què mos pot passar si mos pica una paparra i no mos n'atemem? Si se posa ferra i se fa grossa.
1: Sí, això mateix. Les paparres sí que són dels pots artròpodes aquí a Balears que sabem segur, que mos pot transmetre, si tenim la mala sort de que mos pica una que estigui infectada, sí que mos pot transmetre una sèrie de que nosaltres diem els patògens, que normalment aquí a Balears són més freqüents, serien els grups que nosaltres li deim de les rickettsias, que són una espècie de bacteris que tenen unes característiques particulars. I però a altres bandes de la península i del món hi ha patògens encara més greus que poden ser transmesos per les paparres. Per tant, sempre que mos trobem una paparra hem d'anar una mica alerta perquè aquest risc és real. Tampoc és una cosa que mos haguem d'alarmar perquè, per sort, la majoria de les paparres no, o la probabilitat de que ens pugui transmetre un patogen és baixa, però sempre s'ha d'anar alerta perquè pot passar com la teva germana que just et toqui la loteria en la que du aquest patogen.
0: Fa més de 50 anys d'això, però bé, clar, en aquell moment va saber de ser un metge d'ell, quan va veure la nina, va dir, això és una paparra, i van començar a mirar pel cap. Mites i llegendes, allò de posar el dioli perquè li lleneguin les potes. Jo ara darrerament he sentit que no ho així, això.
1: No, quan mos trobam una paparra ferrada al cos, i això és una de les primeres coses que hem de fer, no?, quan anem per camp o això, i hem vist o hem detectat que hi ha moviment de paparres, mos han d'inspeccionar molt bé. I després és hora de llevar la paparra sempre que puguem. Si podem anar a un centre de salut, molt millor, perquè aquí, si després fem un quadre de febre o passa qualsevol cosa, ja tenen el registre que aquesta persona va anar amb una paparra. Perquè què passa? Que a vegades després mos feia febre d'aquí 10 dies i la gent ja no se'n recorda, ja no ho sacia, no millor en la picadura de la paparra.
0: Clar.
1: Si anem allà, perfecte, perquè ja ho tenim. I després, lo de posar olis o cremes o fins i tot que abans se deia això de cigarro, que li preparaves un cigarro, tot això és més aviat contraproduent, perquè el que fem és irritar a la paparra, evidentment a ningú li agrada que li facin aquestes coses, i el que farà serà transmetre més, perquè el flux de saliva s'incrementa, i per tant la probabilitat de que te pugui transmetre el patogen amb aquesta irritació del cos de la paparra també augmenta. Per tant, la manera més neta de llevar una paparra és amb unes pinces, si podem anar a un centre de salut perfecte, i si no, nosaltres mateixos ho podríem fer amb unes pinces netes, intentant agafar la paparra el més avall possible en la zona en què està en contacte amb la pell i fer una estirada ferma, forta i ferma. No em porta estirar molt, molt, molt fort, però sí que sigui d'una forma ferma que no se rompi la paparra pel mig. I això seria la manera més neta.
0: Tu dius que no és que hi hagi un augment de paparres, sinó que hi ha més excursionistes, més senderistes, més ciclistes, no? I clar, això és una qüestió matemàtica, sí. Hi ha més probabilitats, simplement, no?
1: Sí, perquè realment en els nombres que tenim, per exemple, la ramaderia, cada vegada hi ha menys ramaderia, hi ha menys animals a fora vila, cada vegada tenim també menys zones allà on hi hagi fauna silvestre. El que passa és que realment nosaltres interaccionem més ara amb el medi natural. Jo crec que això és una cosa que tots ens van donar compte en la pandèmia, no? El valor que tenia realment poder sortir al camp.
0: Sí.
1: I en aquells dies, quan se va anul·lar el confinament, feia por anar a qualsevol banda perquè estava pleníssim de gent. I això fa també que amb el tema d'internet tampoc no hi ha joc que se salvi ara. Per molt amagat que estigui, sempre surt un blog, bueno, un blog no, perquè ja no es van servir, però sempre surt un TikTok o surt el que sigui, que diu, si vas allà tindràs una vista, no sé què, la gent se fica, fas estrès, que se fica per tot. I això fa que estiguem més en contacte amb aquests medis on les paparres hi són des de sempre. I tot això unit a la presència de conills, de llebres, d'altres d'erissons, que són els hostes naturals de les paparres, fa que nosaltres estiguem més en contacte. Això de manera tradicional, la gent que fa feina a la pagesia ja ho sap, perquè ja sap les zones on se fan més paparres, per tema de la humitat, la temperatura, etc., millor a les finques, però ells ho sabien i no passaven, o no hi anaven tant, o ja sabien ser, perquè ara la gent una mica que se fica per tot i ho ven constantment, no? A les xarxes socials la gent se fica una mica per tot, després han d'anar a rescatar, en fi, coses d'aquestes. I això fa que hi hagi més risc d'exposició a les picades de les paparres. No perquè n'hi hagi més, sinó perquè nosaltres molt movem molt més.
0: I no anar mai bé, això és que és un pot de turista anar a l'excursió en calçoncurs. Primer perquè te fas mal, segons per on passis. Sí. Dur que els són llargs, sabata tancada, sobretot, sí. Revisar bé la roba en tornar, no?
1: Sí, el primer que passa per una carritxera se'n recorda d'aquest calçoncurs.
0: No
1: és una bona idea. No. Millor, segons quins puestos que tenen falgueres així suaus i tal, per aquí no és un bon invent. Idò, sí, la qüestió és evitar anar en calçoncurs, però evidentment hi ha moments en què fa molta calor i vas d'anar en calçoncurs, i aquí el que hauríem de fer, sobretot, tenir en compte això que he comentat abans, de revisar, quan tornem de l'excursió, revisar molts, revisar nins, les mascotes, perquè no duguin una papara ferrada. De totes formes, també hem de dir que tenim un marge. Normalment, a la bibliografia, els experts diuen que més o menys a partir de les 48 hores és quan la paparra s'ha fixat de manera completa a la pell, i a partir d'aquí és quan comença el risc més alt de transmissió de patògens. Per tant, tenim cert marge d'actuació en aquestes 48 hores per revisar bé nins, mascotes, nosaltres mateixos, i detectar aquestes paparres. No mos ha de passar, com mos ha passat amb aquests estudis que hem fet, que a vegades ens ha arribat gent que duia ja una paparra alimentada, això vol dir que ja duia bastant de dies, per no dir una setmana, la paparra alimentant-se amb aquesta persona. Que se fan grosses com un ciuró, sí. I tu dius, i com és possible que no se detecti això? Pues passa, aquestes
0: Mare
1: coses.
0: I els propietaris de cans, collars especials, pipeta, antiparàsits, perquè no és la millor manera de protegir-los a ells i a nosaltres, no?
1: Això mateix. Però aquí podem estar bastant tranquils perquè, mira, nosaltres vam fer un treball en els parcs i jardins de Mallorca, Menorca i Eivissa, I no van trobar ni una paparra en aquell parc, ni una. I van fer demostrejos que van ser, a més, molt avorrits, perquè nosaltres, quan no troben res, mos avorrim. Què t'he de dir? La gent potser diu, ah, que bé que no n'has trobat, però nosaltres, ja. Però nosaltres és avorrit.
2: Ja, ja t'entenc.
1: I nosaltres, no m'entens, no? I nosaltres els demanaven als propietaris dels cans si qualque vegada aquell cap havia agafat una paparra en aquell parc o això. Que ni un mos va dir que sí. Tothom deia, no, no, jo mai he tingut constància que el meu ca agafar una paparra aquí. I la gran majoria, jo diria el 90% de seients, si no més, tothom segueix això, el tema dels collars, les pipetes, en aquests sentits, molt bé. O sigui, tothom fa aquestes mesures de prevenció de pitjar de paparra i volen estar molt tranquils amb aquestes. El tema és el més el que hem comentat, quan fem senderisme, ens posem per puestos, que potser passen ovelles,
2: exacte,
1: o hi ha conills, i aquí és on segur trobarem paparres. A parts de jardins, de ciutats, per l'estudi que van fer, realment el risc és pràcticament nul.
2: Bueno, com a mínim, en una banda on no. Hi ha paparres. Bueno, ahir van anar de cuques i moscars, avui de paparres, a MC va prenent amb la lliso, i ja heu sentit en Miquel Àngel, en duis que són llargs, que els ha tancat, sobretot si ho ha estat a zones on hi pugui haver passat ramat, i amb bones, i tot d'una en el centre de salut. Miquel Àngel Miranda, des de el Departament de Biologia i Zoologia de SUIB. Com sempre, moltíssimes gràcies i una ferrada molt gran.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Bon dia. Salut. Bueno, nosaltres ara anem amb la nostra radiografia mallorquina.
3: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
2: Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'una preocupació que hi ha entre els professionals sobre el denominat augment de l'autisme digital entre infants i joves. Autisme digital és un terme col·loquial que s'està utilitzant per descriure el comportament d'alguns infants a una exposició excessiva i precoç a pantalles i que tenen comportaments semblants en els símptomes de l'autisme. Connectàvem i saludàvem a Marta Betmar, psiquiatra infantojuvenil de l'Institut Balear per la Salut Mental de l'Infància i l'Adolescència. Doctora Betmar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres per dar visibilitat a nostres preocupacions.
2: Clar, és que ens ha cridat molta atenció. No és autisme, però li deies així perquè us sembla, per l'aïllament? És per això que utilitzeu aquesta expressió?
4: Bueno, nosotros tenemos una creciente preocupación por el uso de pantallas en la temprana, en la infancia temprana, sobre todo de 0 a 2 y ampliándolo de 0 a 6. Pero es muy, muy llamativo el efecto que tienen las pantallas de 0 a 2 porque por lo que hacen y porque las cosas que los bebés dejan de hacer. Entonces, los bebés de 0 a 2 años normalmente aprenden a leer, o sea, aprenden a hablar observando a su madre cómo les habla, aprenden los gestos de la gente que está cercana viéndoles cómo hablan. Entonces, si le pones una pantalla, dejan de prestarle atención a los estímulos de alrededor, como puede ser el lenguaje. Entonces, provoca una falta de estimulación en el lenguaje. Y también produce una falta de estimulación en todo lo que es psicomotriz, que es uno de los ítems más llamativos para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, un bebé tiene que tocar, meterse las cosas en la boca, tiene que intentar hacer una torre. Y si le das una pantalla, el único movimiento que haces es con el dedo pasando el scroll. Entonces deja de estimularse en todo lo psicomotriz, que es tan, tan, tan importante. Por eso, en las pantallas de 0 a 2 hacen que se retrase el lenguaje, se retrase el aprendizaje de los gestos, se retrase la interpretación de los gestos de las personas que hablan a su alrededor y también la parte psicomotriz. Y todo eso pues hace que lleve a un trastorno del un retraso del neurodesarrollo, que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo.
2: És a dir, podria derivar amb un trastorn d'espectre autista o no necessàriament?
4: No necessàriament, però hay que entender que la psiquiatria es un proceso biopsicosocial. O sea, hay factores genéticos hay factores psicosociales y hay factores psicológicos y factores sociales. Entonces, en niños con una determinada vulnerabilidad o predisposición, todos esos factores en la primera etapa hacen que tenga más probabilidades. Si tiene una vulnerabilidad al trastorno del espectro autista, pues tendrá más posibilidades de desarrollarlo. Y si el uso es muy en esas etapas precoces, va a tener una repercusión. Lo bonito de la infancia y la adolescencia es que la intervención temprana tiene efectos muy positivos. Entonces, por eso se llama atención temprana. Lo que hagas en esas primeras etapas va a definir mucho la evolución, para bien o para mal. Entonces, si usas pantallas en esa etapa, va a retrasar el desarrollo psicomotor. Si usas estimulación, va a mejorar el desarrollo psicomotor.
0: Doctora, he llegit uns símptomes. Que no contesten en el seu nom, que no miren en els pares. Això hauria de ser una llum vermella pels pares quan crida l'infant i no contesta i no mira en el pare. Això hauria de ser ja una llum vermella.
4: Claro, eso son señales de alarma del autismo, que el autismo en las cosas, en los fenómenos más extremos, pues hay esa falta de contacto. O sea, el autismo es una falta de interés por el entorno social de alrededor, por eso no miran los ojos o no responden al lenguaje. Esos son signos de alarma. Al estar mediados por las pantallas, como las pantallas tienen tal capacidad de captar tu atención y tal capacidad de adicción, de dejarte enganchado mirando cada vez más cosas, pues como ese estímulo es tan poderoso, es mucho más probable que un bebé se quede mirando a una pantalla que se quede mirando a la gente que está alrededor. Por eso es tan importante que los bebés de 0 a 2 no tengan pantallas y hasta los 6 tampoco deberían tener barra libre de pantallas, solo por algunas cosas muy determinadas, si es que se quieren usar.
0: A mí me fascina, m'horroritza, que s'estudi anàlisi de l'ús de les pantalles en nins i nines de 0 a 6 anys que ha fet l'UIB. El 91,6% dels nins fan un ús abusiu de pantalles, molt d'ells abans de complir els primers 12 mesos de vida. Això és culpa dels pares. Què estan fent? Què estan fent els pares avui en dia? Això és cosa nostra. No, claro. Un infant no se compra un mòbil.
4: No, por supuesto. Yo que solo iba a trabajar en bicicleta, hoy justamente en el paseo de peatones me he parado y había un bebé que iba, se había dado la vuelta en el carro y estaba mirando al fondo del carrito, que tenía la capota puesta, con un móvil, mirando el móvil. O sea, había dejado de mirar a su alrededor, todo el pasaje que hay alrededor, y de interaccionar con la gente, que cuando te pasas con un bebé normalmente pues la saludas, le sonríes o dejas de interaccionar. Entonces, el uso de los móviles en los carritos, incluso en los coches, debería ser algo que estuviera prohibido por ley y como sociedad, porque si no estamos haciendo un daño muy grave a la infancia.
0: Los padres
4: concienciados ya lo saben, pero hay mucha población que no está concienciada y normalmente dan el móvil pues por comodidad o por miedo. Comodidad porque así el niño no molesta, o por miedo ya más mayorcitos pues a que le pase algo por la calle o que no pueda contactar o para saber dónde está. Pero ninguna de estas razones, ni la comodidad ni el miedo, deberían ser lo que nos llevara a darle un móvil a un bebé o a un niño.
0: Claro. És el que de vegades xerràvem amb Miquel Calent, el cuiner. Un nen ha de treballar, ha de jugar, s'ha d'embrutar, ha d'anar per terra, ha de caure, s'ha de fer un trenc en el genoll, s'ha de moure. Però quin tractament hi ha? Perquè en el projecte HOMO ens van dir que l'exposició zero no existeix. És a dir, si un alcohol li pot retirar l'alcohol, a un heroïnòman li pot retirar l'heroïna. Però avui en dia, l'exposició zero és completament impossible. O un infant en aquesta edat sí que és possible?
4: Sí que és possible. A los bebés normalmente no se les expone a las pantallas, salvo... es verdad que hubo una tendencia a lo mejor a que los padres, pues a la hora de poner la vacuna le daban el móvil, si lloraba le daban el móvil, si tenía hambre y querían que comiera más le daban el móvil. Lo usaban por esa comodidad, pues para que comiera más, para que llorara menos, para que percibiera menos las cosas, pero eso se sabe que es un error, O sea, se pueden hacer otras estrategias antes de dar el móvil. O sea, antes de darle un móvil a un bebé tenemos que pensar para qué se le estamos dando y si realmente se lo damos por un beneficio. Y ahora mismo, por suerte, hay muchísimos padres, a lo mejor no sé qué porcentaje hay, pero hay mucha gente muy concienciada y que no da el móvil y no deja el móvil a los bebés ni a los niños más mayores. Hay un cambio de tendencia.
0: Tanta sort. Vosaltres voleu donar un missatge important per a les famílies perquè les pantalles no causen autisme neurobiològic, però generen això que vosaltres deim autisme digital i que en aquests infants en els que ja han retirat les pantalles augmenta la seva estimulació social i comunicativa. És a dir, no és que generin autisme, sinó que és una manera de parlar per un poc cridar l'atenció en els pares, perquè no se pot de 0 a 6 anys donar... És que fins i tot hi ha adults que... jo no sé com no hi ha més atropellaments perquè travessen el carrer mirant el mòbil i els traumatòlegs diuen que ja comença a haver-hi molt de problemes de cervicals de tant de mirar el mòbil perquè el cap pesa molt. És a dir, tot en la seva mesura. Com deia els metges, no hi ha verins, hi ha dosis. Utilitzar les coses en la justa mesura. Marta Betmar, psiquiatra infantojuvenil de l'Institut Balear per la Salut Mental de l'Infància i l'Adolescència. Moltíssimes gràcies, doctora. Estarem en contacte perquè sempre prenem de les vostres paraules. Gràcies, senyora Betmar.
4: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adiós,
4: hasta luego.
0: Adéu. Bona naltros. Ara posem un punt i final en aquest quart d'hora de programa amb un poquet d'alegria. Sé que mos duna Maria Antònia Esquines en so seu Mallorca Jove.
3: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
0: Forever Young, d'Alphaville, sempre mos introdueix. Ara, Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca, jove des dimecres. Com estàs, Maria Antònia?
5: Molt bon dia, animadíssima, perquè ha arribat el moment de connexió a la realitat estiuenca. Sobretot de Mallorca, Illes Balears en general, perquè és que jo trobo que ja ho noten tots.
0: Sí.
5: Ha arribat la calor i amb ella arriba també un ritual anual que no falla.

0: Entonces, a banda del nostre company Bernat Nadal, que per cert s'ha romput un... que s'ha romput Facundo un braç, o un dit, un dit. Sí, és que en ell i el braç va caure en la bicicleta, tanta sort que l'infant duia el seu fill darrere i no se va fer res, però des d'aquí li enviem una salutació a en Bernat. Bueno, sí que és cert, Maria Antònia, que l'estiu no es va anar a la platja per primera vegada ni s'aire acondicionat. Tot això, tu te refereixes a fer inventari del nostre armari d'estiu, diguéssim.
1: Així,
0: no?
1: Jaume, avui parlam de Mallorca Starter Pack.
0: Què? Torna-ho a dir.
1: Quan arribes estiu, és gairebé aquell conjunt de peces i objectes que vulguis o no, tots hem vist, tots ens ho hem posat qualque vegada en la nostra vida i que mos encanta perquè és com que ja respiram aquest aire estiu.
0: Jo, ara parlarem de camisetes, però jo vaig endarrer, he d'anar a qualque zona turística, jo m'ho vull comprar una camiseta d'aquelles de quan jo era petit que posava Recuerdo de Mallorca i que hi havia un parasol, aquí una gamba, una paella...
1: Jo te confondran amb un turista.
0: És que vull que me confonguin amb un turista. Anem a començar parlant d'això, de les camisetes de publicitat.
1: Són imprescindibles, ja sigui de bars, de festes de poble, de concerts, de marques locals, que són pràcticament l'uniforme oficial de juliol i agost. I jo crec que tenen una regla no escrita. Com més vella i gastada estigui, té més valor sentimental, en cap moment la volen tirar i per tota ocasió es van a posar-se-la.
0: Cert. L'altre dia, precisament, quan parlàvem amb els companys de camisetes que maldament estiguin foradades, em van donar una idea, no sé si ara ets a tu, Facundo, que es penja el des, com si fos un pòster, la retalles, per molt foradada que estigui, retalles el que t'interessa...
1: I així no la tires.
0: I així no la tires, però hi ha camisetes que han sobreviscut a Sant Sebastià, a Sant Joan, a caps de setmana a la playa, infinits i molt més.
1: I un altre dels clàssics... per aventura, per escuts, en aquestes camisetes són set sabates d'espart.
0: De tota la vida, fresques, còmodes, amb una capacitat increïble de combinar en qualsevol color, improvisat, te les poses, combinen tot, eh? És cert, això.
1: Pots aquestes anar? També tenen una segona vida, o sigui, no sé si les pots emmarcar, però els dues perfectes, a mig desfilades, però igualment continues amb elles com si res, o sigui, de fet, jo tenc la majoria de les meves sabates d'espart, que, per cert, faig col·lecció de sabates d'espart. Sí, jo tinc una tenda a 5 minuts a peu de Can Nostre de Santanyí i cada any duen colors nous, estampats nous, i dic, no vull repetir, i per ventura tenc 10 sabates d'espart a Can Nostre, però que n'hi ha que estan destrossades, perquè jo sóc la típica, que no vaig alerta, i si veig un baciot i fico el peu i l'espart s'infla. Sí, i en vestits comença a rostir com una pedra.
0: Exacte.
1: No hi ha qui camini, però som incapaç de tirar-les.
0: Home, n'hi ha que col·leccionen, no sé, dits, segells,
1: figuretes,
0: no sé. Anem a escoltar aquest tema.

0: En Joan Montaner, Changuito, té una habilitat especial per fer cançons de l'estiu.
1: Sí.
0: És un geni, en Changuito.
1: És una passada.
0: És un geni.
1: Totes les seves cançons me recorden a l'estiu.
0: Sí, és,
1: que surt,
0: és meravellós.
1: Com que sonen a les rebel·les i coses així.
0: És meravellós, en Joan. Una ferrada des d'aquí, en Changuito, en Joan Montaner. Si parlant de l'estiu balear i de sabates, no poden faltar, clar, també les abarques.
1: Les abarques.
0: Abarques.
1: Sí, són les autèntiques reines. Aquestes sí que és vera que són menorquines d'origen, però són universals a qualsevol racó de les illes. Totes sí. N'han tingut de petits, tots han tingut l'època de no voler-me's posar. Jo vaig tenir una època que deia, mamà, no m'agrada això, però després amb els temps he tornat gran i ja me'ls vull tornar a comprar.
0: Però sempre hi ha hagut el dilema que veig que tu, que ets jove, encara continua aquest dilema. Si la tira va posar de la part de darrere o de forçar-me de posar per davant. Aquest dilema és etern, eh?
1: Aquí hi ha una història, perquè jo quan era més petiteta, ma mare deia, Maria Antònia, no forçaràs la sabata a posar la tira per davant, tu darrere. Però jo ho veia a les meves amiguetes i jo volia davant, davant, davant. També davant, perquè sempre m'amosseguen aquestes sabates.
0: Si ho poses a darrere.
1: Clar.
0: Sí.
1: I deia, davant, davant, i ma mare no me feia cas. Ara, les següents que m'he comprat, t'he de dir que m'ha fet pena forçar-les i dur-les més així normals des dia a dia perquè són un poc més d'arreglar i els he deixades darrere.
0: Clar.
1: Al final, la meva mare sempre tenia raó, jo no sé com ho fa.
0: Home, clar, perquè, això, perquè són mares. Per aventura és això, les velles fer-les servir d'una manera i les noves fer-les servir de l'altra. No? Per aventura el truc seria...
1: Tu com els adues?
0: Jo els adue per davant, sí, sí. Jo els adue per
1: però
0: davant.
1: Però és més fàcil de que surtin i a pits per conduir i això no va
0: no,
1: molt
0: per
1: bé.
0: Conduir alerta, eh? Per conduir ni a barques en la tira per davant, ni xancles, que a més te poden multar, ni descalç, per conduir bones sabates, sempre.
1: I si seguim en complements, estan les polseres de corda. O sigui, ja sigui de festivals, de quedades, d'entrades a qualsevol esdeveniment, o fins i tot fetes a mà. Jo qualsevol polsera que d'una festa o el que sigui, me la quet. I a final d'estiu, me'ls mir i dic, fai riades, perquè estan brutes, estan veies, i encara així, com que si entra la mà, que si surt, que si vaig de festa, els aduc, però després a setembre dic, tancar aquesta etapa, me'ls allef, i ja, com que iniciem etapa d'hivern, que ja no hi ha tant de colors ni tantes polseres de tela.
0: És cert, això, és cultura estiuenca pura. I n'hi ha que enduen una, i n'hi ha que duen una col·lecció completa que ja no saben ni com va començar, perquè hi ha més polseres que braç, que semblen un d'aquestes tribus africanes. No? Jo, la veritat que polseres, jo quan duia polseres, duia polseres de claus, de tatxes, de l'època de heavy metal.
1: Ah.
0: I eren aquestes que duia. Podies dur una de fina, només amb una filera de tatxes, o una un poc més gruixada, que dugués dues altres fileres de tatxes, que eren les polseres que estaven de moda en els anys 80, els temps de heavy metal. Jo veig que tu ara en dus...
1: Sí, ara en duc una, de moment. Dues, aquesta merda corda. Però d'aquí dos mesos ja veuràs, perquè el típic plan ideal per nosaltres, una hora baixa qualsevol, és anar a la platja a veure la posta de sol i forar-nos a fer polseres, que t'he dit que hem hagut de fer refrescar la memòria, perquè quan era petita qualsevol campament m'havien ensenyat 40.000 dissenys i ara no me'n recordava. He hagut de refrescar la memòria, però sí, d'aquí un parell de mesos veuràs, i a més que me queda la marca del sol.
0: Ah, clar.
1: I en el moment en què els retir, se veuen les tires blanques.
0: Va, això, despreu que s'ha de pagar.
1: Sí, però bé, després, tinc una altra opció que formaria part d'aquest starter pack, i són les bosses de tela.
0: Sí.
1: No sé què n'opines, però jo crec que és la moda d'ara. Quan te'ls regalen, és per mi un detall enorme, perquè se poden utilitzar per qualsevol cosa. Sí. Tu els utilitzes?
0: Sí, per anar a comprar, clar.
1: Per anar a comprar.
0: A més, jo m'ho fa molt feliç perquè l'altre dia vaig anar a un event en es connecta a Calvià i m'ho van regalar un neceser reciclat i una bossa. I vaig arribar a casa meva i la meva dona supercontenta perquè li agraden i en tenim una tracalada. Podem muntar una tenda de bosses de plàstic,
1: d'aquestes
0: de supermercat, de tela reciclada, de tot. Però és que en tenim a rompre, en tenim a rompre, i la veritat és que sí, per anar a comprar, i així ja no omples una bossa de plàstic.
1: Exacte, serveixen exacte. Per tot. A part sí, sí. De que així són més eficients, serveixen per la platja, serveixen per fer la compra, per la roba, perquè molt de pits, quan faig les maletes, per no ficar les sabates així brutes, utilitza aquestes bosses de tela perquè no embrutir la roba. També qualsevol improvisació de darrera hora, hi ha d'aquestes bosses de tela que són un poc més arreglades, que te poden servir com si fos un bolso petit, però sí. Un poc més gran,
0: són
1: perquè
0: més
1: a més després...
0: Curiosos.
1: Exacte, vaig amb el meu germà, Maria Antoni, me guardes això, i després, si jo ho duc un poc petit, ja no m'hi cap. Les bosses de tela són ideals. A mi, qualsevol moment que m'ho donin una bossa, me fan feliç.

0: És que no me'n recordo a vegades els noms dels grups, on està, els estiets. I, bueno, tu no te'n recordes, però hi va haver una època que se va posar de moda no només el capell de paia, sinó que els turistes en el souvenir venien capells de mexicà.
1: O sigui, aquí venien aquí, capells de mexicà.
0: Sí, perquè Artà i Capdepera, que fan llata i llatre, varen dir, escolta, ja que fan capells de llata i de llatre, no m'ha fet nada. I estaven tots els souvenirs plens de capells de mexicà. I jo vaig endarrere a comprar-me un capell de mexicà. Però així...
1: Però no el duries pas que res.
0: Pas que res no, però entraria aquí de dins un dematí, en el capell mexicà me s'hauria fer feina sense dir res. Tu ara imagina't que jo me'n trec.
1: Avisa'm que te gravaré si fas això.
0: Home, clar, que tothom en sa mòbil en sa mà. Però sí, això seria sa broma per fer-ho aquí a sa feina. Però jo ara ja fa molt de temps que no duc coses extravagants ni res, però sí que la veritat és que s'estiu com que t'ho dona més llicència. Ai, sí. Perdó, t'ho dona més llicència com per anar un poc més a la teva, no?
1: Sí, la moda jo crec que tant d'home com de dona és més colorida, més extravagant per aventura. En s'hivern, com que duc sudaderes més amples, no te pots posar un cinturó que se vegi. En canvi, en estiu, si vas mostrant un pot ser panxeta, que a mi m'agrada, te posa un cinturó un poc més gruixat i ja arregla.
0: Tu pots mostrar la panxa, jo ja no puc. Ja no puc. Me vaig comprar un cremull de cinturons, la mar de macos, i ara ja no puc mostrar la panxa ni fiquem-me la camina dins dels calçons. Mira, Summer of 69 és un tema d'en Brian Adams que a mi me fa gràcia perquè jo tenia un any, l'any 69. Així que, ja que estan xerrant de l'estiu i que és a punt de començar, perquè que comença d'aquí 3 setmanes, l'estiu.
1: No sé el dia exacte, però per jo dia 1 de juny ja comença, perquè acabes l'examen.
0: Sí, per tu ja ha començat l'estiu.
1: L'ambient ja està, l'ambient és estiuenc.
0: Maria Antònia, fins demà, perquè ara no m'ho he ficat dimecres, perquè la Maria Antònia ja forma part de l'equip del dia, així que fins demà de matí. I a tots vosaltres també, fins demà. Salut a tots.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern expressa la seva preocupació davant la decisió d'Iberostar i Meliá de deixar d'operar els seus hotels en Cuba davant la pressió dels Estats Units sobre l'illa caribenya. L'executiu de Marica Proens ofereix tota la seva col·laboració a les empreses de les illes que ho necessitin.
2: Meliá ha seguit les passes d'Iberostar i finalment també abandona la gestió dels seus 15 hotels a Cuba a causa del context geopolític, social, legal i econòmic de l'illa. És una decisió similar a la que ahir va prendre Iberostar, que va retirar la seva marca a 12 establiments de l'illa. Així ho ha anunciat la cadena mallorquina en un comunicat en què explica que ha pres la decisió des d'un profund sentit de responsabilitat empresarial. Escoltem el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
3: Màxima predisposició a ajudar en el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació.

0: prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
1: Es un acuerdo amplio, es un acuerdo en el que hay, por supuesto, pues la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales.
2: D'altra banda, Sanitat reafirma que durà l'estat en marc al Congrés, tot i l'oposició dels sindicats mèdics que mantenen les vagues previstes.
3: Mònica García lamenta l'immobilisme del comitè d'empresa que exigeix millores que han de reclamar a les autonomies que entenen les competències transferides. La ministra més defensa els beneficis que aconseguiran els treballadors sanitaris amb la reforma aprovada.
4: És la primera vez en 24 años, en 23 años, que se ponen unas condiciones, se limita el abuso, se limita la precariedad, se limita la temporalidad. Es la primera vez en 23 años, ¿no? De ahí, bueno, pues cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones, pero claro que lo íbamos a llevar al Consejo de Ministros, porque no llevarlo al Consejo de Ministros significa quedarnos con la ley del 2003.
2: I els tribunals, Luco, apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, com el principal impulsor de la creació del lloc de feina de David Sánchez. Segons ha declarat el tinent coronel de Luco, la decisió final d'activar aquesta plaça de coordinador dels conservatoris va venir d'un nivell superior en capacitat política.
3: Els investigadors posen data exacta a l'inici d'aquesta operació, el 5 de setembre de 2016. És en aquest moment quan es detecten els primers correus electrònics entre recursos humans i cultura per reestructurar el personal. Un d'aquests missatges anava adreçat directament a Gallardo. Recordem que en aquest judici, a més de David Sánchez i de l'expresident de la Diputació, hi ha 9 acusats més.
5: Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
2: És la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 3 de juny. Bon dia. Avui parlarem amb una de les jugadores més importants de la selecció espanyola, la portera mallorquina Cata Coll. En Joan Jiménez, el control tècnic, començar amb les portes d'avui. Avui, tercer dia de feina de la selecció espanyola del combinat nacional a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Avui, sessió a porta tancada per continuar preparant el partit de divendres, clau per la classificació directa pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Partit importantíssim que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio. Les jugadores mallorquines esperen que Son Moix estigui ple de gom a gom per presenciar en directe aquest partit vital per aquesta classificació. Són les jugadores de la selecció espanyola Patrick Guijarro i Lucía Corrales.
1: Ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido. Muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido.

0: Ha sido tan bonito, tan especial. Me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
1: Estoy súper contenta. En el final, lo que digo por nosotros es un orgullo que ahí, que vengan aquí a s'entreno, veremos a cómo escriben el nuestro nombre. Es un orgullo, creo que es lo más guapo que té el fútbol.
2: Divendres a les 9 del vespre es disputarà aquest partit a partir de les 7 i mitja en directe per IB3 Ràdio. I qui també s'entrena és la selecció espanyola masculina. Els homes de Luis de la Fuente continuen preparant-se a les Roces en vista al seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà a l'Iraq a Riazor en el darrer partit amistós abans de posar rumb cap als Estats Units. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà cap a Nord-Amèrica, però sí que podria debutar demà com internacional absolut amb la selecció. Acaba de parlar el seleccionador Luis de la Fuente. Li han demanat per les similituds entre l'Espanya que va guanyar el Mundial de 2010 i aquesta que ell entrena.
3: Son las dos muy buenas. No podría decirte cuál es mejor porque me parecen dos super selecciones. Ahora, nosotros todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un mundial. Eso es muy, muy difícil, pero nosotros creo que estamos preparados para ello. En juego, pues sí, son tiempos diferentes, pero creo que hablamos de dos grandes selecciones.
2: En el món del bàsquet ja ha començat el play-off pel títol de la CBE. El Madrid va perdre per un punt contra el Tenerife, 97-98. El menorquí Sergi Llull va jugar 6 minuts i no va anotar cap punt. I el Barça va guanyar en comoditat 61-91 a la pista de l'UCAM Múrcia. El Giro d'Itàlia femení es va disputar la quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres que va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen, que va volar en la pujada i es va convertir en la nova líder de la classificació general. Pel que fa a les mallorquines, Mavi Garcia va acabar en la posició número 23 i és 19a a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder. I també han de dir que Ana Marina Guerau, en una prova que no era la seva especialitat, va acabar a 9 minuts de la guanyadora. Avui 5a etapa, etapa de muntanya. I en el món del tennis, a Roland Garros, el torneig francès se queda sense representació espanyola després de l'adeu de Rafa Jodar, derrota del madrileny en 3-6 davant l'alemany Alexander Zverev amb un parcial de 7-6, 6-1 i 6-3, un partit que va durar 2 hores i 25 minuts. Una i 10 minuts.

0: Avui comencem aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Parlant de tennis, per cert, hem de felicitar en Rafael Nadal, que avui compleix 40 anys, l'extenista manacorí. Era un clàssic, aquesta imatge d'en Rafael, Roland Garros, bufant ses espelmes, sa tarta, sa Philippe Chatrier per celebrar el seu aniversari. I d'avui, dia 3 de juny, en Rafael ja fa 40 anys, molt d'anys, en el manacorí. Saludem el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, i molt d'any també d'en Rafael Nadal.
0: Clar que sí, 40, ja, com passes temps,
1: eh? L'hem felicitat meva també ja en el programa del dia. I sí, 40 anys amb una autèntica estrella figura, un dels jugadors més importants de la història del tenis mundial.
0: Així és, en Rafael, que fa 40 anys, tot d'una parlarem de la resta de notícies que tenim del dia d'avui, però com vos deia, avui és un dia especial perquè avui parlam amb una de les jugadores més importants de la selecció espanyola, i és mallorquina, és la portera aquest coll, la selecció que continua preparant a Son Bibiloni aquest compromís importantíssim de divendres contra la Terra. Anant ja cap a la ciutat esportiva, allà hi és, com cada dia, la nostra companya Marta Sampas, que avui està molt ben acompanyada. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, Miqui, bon dia, oients d'Esports 3. Ben acompanyada és poc, eh? Estic aquí amb la que per nosaltres i per molta gent és la millor portera del món, és nostra, és aquesta, i la tinc aquí ja en directe, aquesta, primer de tot. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, contenta.
2: Avui s'ha nivolat una micona, no sé si el sol vos ha donat una treva.
3: No, millor, que està fent una calor aquí, que és insuportable entrenar, però, bueno, després anar un poc a la piscina i se mos passa.
2: És que teniu, estan concentrades aquí, a casa, això és titular per les quatre mallorquines, que són a casa seva, no literal, perquè no podeu quedar a casa si se va escapant aquesta i una estona, ara ho contarem. Però bé, sessió es fa en Bibiloni, la tercera de la setmana. Quines són, primer de tot, les sensacions un poquet ja en el partit, que compta enrere, això ja és divendres?
3: No, bones, molt bones. Al final, moltes ganes que arribi divendres. Al final, aquesta setmana sempre de molt d'entrenar se te fan llargues, perquè vol que arribis partit, a més un partit d'Espanya-Anglaterra, que saben el que mos jugam, però bueno, molt bones sensacions. Crec que aquest equip està molt concentrat en el que han de fer divendres, i com dic, amb ganes de que arribi jo.
2: Una concentració diferent i especial per començar. Qui te duia a l'hotel era ton pare. Jo no sé quant de temps fue que ton pare no t'acompanyava alguna cosa relacionada amb el futbol, i més a casa, clar.
3: No, sí, va ser, a més, no m'anava a acompanyar, perquè vaig dir, no, que me posen un taxi i vendré en taxi. Però no, que fa il·lusió. I jo, bueno, pues vino. I res, va acompanyar un pare, com si tingués 2 anys que m'acompanyava en el camp de futbol, però va ser un moment emotiu, guapo, que al final pues, te recorda que lo senzill que és la vida, no? I que t'acompanyi ton pare en una concentració, pues, diu molt, i supercontenta.
2: I ahir, com deien, també vareu tenir sort a baixa lliure, i en aquest que fa, i doncs, va a Porto, allà en el seu poble, van d'entrades a fomentar que la gent pugui omplir somos, com va ser aquesta hora baixa especial.
3: Sí, no, molt bé, les 4 vaig escapar, vaig anar cap al meu millor amic allà a Porto, vam estar allà a casa de Filet 5, i bé, vam anar cap al camp de futbol a vendre entrades. Al final, sempre he dit, tot el que pugui fer per part meva, perquè s'omplís somos, pues ho faré. Així va ser ahir. Avui també hi ha una altra venda d'entrades, de 6 a 8 a sobre baixa, per qui vulgui anar. Que la gent no se pensi que també és marratxí, que hi pot anar qui vulgui, quan si és de Manacor, que el millor és igual, hi pot anar. I res, al final vull que somos s'ompli, volem un somos ple, i si he de fer això, pues ho faré.
2: Esperem que sí, que es pugui omplir, ho desitjam tots. El partit té una importància que ara comentarem, però per tu en particular, l'estadi del Mallorca, et som moix, t'imaginaves fa relativament poc poder jugar un partit en l'absoluta, un partit important, no? No és un amistós qualsevol a l'estadi del teu equip?
3: No, claro que no. A més, jo me'n record que la selecció va jugar aquí, crec que és 2017 o 2018, no me'n record, i jo estic sagrada. O sigui que, bueno, al final la vida te canvia molt. Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia a escala del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, és una cosa molt especial. Jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
2: Clar, és que jo ho pensava avui venint cap aquí, dins aquest, el seu darrer partit a Mallorca, devia ser en l'escut del Collerense.
3: Sí, 100% en l'escut del Collerense, sí.
2: i amb Vivetra Ràdio darrere, que veníem a les retransmissions també, no? Per tant, doblement especial. I a més, xerrant del Collerense, que les quatre mallorquines ja heu passat i és un dels clubs, n'hi ha molts més, evidentment, també, que han tret bones jugadores, però hi seran, no? Ets companyes que també, per elles, no sé si has pogut xerrar amb Pili, per exemple, no? Que saben que continuau l'amistat. Que important també, no?, que per les nines i no tant nines que juguen aquí a Mallorca tenir una oportunitat així divendres.
3: Sí, òbviament. O sigui, al final no tenim aquí les illes tanta sort que sempre vinguin les seleccions a jugar. Crec que és una oportunitat única, com dius, per les nines i també per els nins, que al final també poden ser referents per ells. Com dius, si na Pili salta ja a venir, vaig veure este emocionada. Al final, hem donat les gràcies, jo sempre dic, no?, sempre estic agraïda al Collerense per l'oportunitat que me va donar i, com dius, que se llemin i voler molts, que hi ha moltes nines i nens que ara som els seus referents i, bueno, han de seguir per aquest camí.
2: Anant en el partit, Inglaterra davant i afició, que també esperem que no gaire, però pot ser també.
3: Sí, no, estem a serenar a l'hotel i passant per allà n'hi ha bastants, esperem que no.
2: És veure que això mos agrada d'ells, que segueixen molt el futbol, sigui de la categoria que sigui, per tant, hi haurà de ben segur aficionats, però al davant, la selecció anglesa, que no mos cansem de dir-ho, són els partits claus, Espanya-Anglaterra, ara mateix, per veure bon futbol internacional, de ben segur que s'apuntarien els top 3 a aquest partit. Però bé, com arribau, com teniu l'espineta clavada d'aquell 1-0 a Wembley del passat mes d'abril, com ho veus per divendres?
3: No, bé, al final crec que estem en una dinàmica molt bona, és veritat que ja vam perdre 0, crec que el resultat tampoc era just, nosaltres vam tenir moltes ocasions que al final no vam ficar. Bueno, són partits que se resumeixen en detalls i crec que hem de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficar un gol i deixar la porteria 0, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits i jo crec que estic convençuda que així serà.
2: Que te portera titular al Barça, portera titular aquí a la selecció, però envoltada de companyes increïbles. Després xerrem un poc del que ha passat amb el Barça, que no és poc. Però aquí a Espanya, ostres, a més de molt d'equip, ja repartides totes per moltes lligues diferents. Quan vos retrobau, no?, quina és la sensació? Tot d'una ja hi ha aquesta connexió amb els jugadors de la selecció de dies que som un equip que pareix que juguem sempre.
3: Sí, tot d'una. A més, molta gent, pues, vas conscient, allà dels anys inferiors, que t'havies inferiors i te coneixes de fa molts anys que vas arribant aquí a l'absoluta i al final, com dius, te coneixes de tota la vida, al final quasi te saludes, perquè és com de sempre, no? I moltes han sortit del Barça i ara juguen fora, entonces, com dius, crec que tant en el camp com fora del camp ho entenem molt bé i això es nota.
2: Hi ha les tres mallorquines, Mariona, Patri i Lucía, juntament amb tu. Anna Patri sí que comparteixes tota la temporada, però retrobar-te amb Mariona, Anna Lucía, que també és que fa no res, fa un any que va tenir la primera convocatòria en l'absoluta. També com veus un poc aquesta part de les més joves, no? Anna Lucía és una d'elles. Com les veus les teves companyes, amb les que no coincideixes tant com Anna Mariona o Anna Lucía?
3: No, bé, molt bé. Contenta en el final. Jo crec que tant Anna Mariona com Lucía estan contentes del món de tornar i tornar aquí, no? Sí, jo crec que no hi ha millor puesto per tornar, però és bé, veig que disfruten on estan, que juguen el futbol que volen i és aquí que volen, quan dic que són feliços i ho disfruten, i quan venen aquí, pues, mos compten lo bé que estan allà, i quan dius, en el padre, al final, la tenen com mano a mano, no?, a tot, i, bueno, és més fàcil, mos entenen des de fa molts anys, i, bueno, és un orgull poder dir que avui estem quatre mallorquines aquí.
2: I de ben segur que divendres serà molt important ses quatre. Pel que fa al Barça, veniu de celebrar, són quatre títols una altra vegada guanyant aquest quatre en ses Champions, així com havia quedat l'any passat, no?, s'espineta davant l'Arsenal. No sé, com qualificaries una cosa perfecta, no?
3: No, està perfecta en guany. És veritat que al principi de temporada, bueno, no va ser el fàcil possible per crítiques de que no érem plantilla, de que, bueno, faltaven jugadores. Bueno, crec que han seguit la nostra línia, jugant al futbol que volíem, sabent una família més que mai, i al final pues, els resultats se veuen, no? Quatre títols possibles, quatre títols guanyants.
2: En el Barça res les atura, però en aquesta tampoc, perquè és veritat que a principis d'any va ser un poc decisió, no?, acabar de curar això que tenies, però bé, tot d'una vas tornar com si res. Bé, cosa que no és sorpresa per nosaltres, però bé, també un poc, no?, aquella pausa com la vas viure.
3: No, sí, sabia que tenia un osset per genoll que molestava, que em bloquejava el genoll. Tenia que cercar el moment perfecte per fer-ho, perquè no volia fer-ho a prop de Champions per si no podia jugar. Entonces, bueno, va haver una aturada de seleccions, vaig arribar a la Sònia, que crec que era el millor moment per arribar al millor possible a final de temporada. 4 setmanes d'entrenar de meteora baixa natural per poder arribar el millor possible, però bueno, com dic, ha valgut la pena aquest esforç que vaig fer.
2: I tant, perquè estàs, com sempre, en el millor moment per fer un autèntic partidàs a la final de Champions, divendres de ben segur també, i anant un poc a lo viscut amb el Barça a banda dels títols, impossible no demanar-te per ser adeu d'anar a Alexia, seguireu compartint a la selecció, però ostres, supos que un poc amb aquesta pena, no?, de no poder compartir més vestidor blaugrana.
3: Sí, bé, jo crec que encara no soc conscient, jo crec que quan les veig que per temporada no és, pues, quan seré conscient de que ja no és, de que ja no està en el vestuari, però sí, òbviament, una pena gran per tot el que significa estar en el Barça, per tots els 6 anys que he aconseguit amb ella, tot el que m'ha portat. Sempre dic, no?, que ojalà apareixer-me algo a ella, no? Crec que és un exemple de superació, de veterania, d'experiència i de tot, però com ha dit ella, crec que s'ha buidat aquests anys en el Barça i crec que ara també se mereix ser feliç a una altra banda i no hi ha ningú més que ella que se mereixi.
2: Cercam sinceritat i sé que en tu la trobam tot d'una, té sentit dir-ho i es veurà que és així, no? A lo millor se lliga espanyola, li falta aquell nivell que pugui evitar aquesta fuga que està passant en Guaina. Alexia té els seus motius, però se'n van jugadores joves que aposten per altres lligues, que té contracte amb el Barça, de ben segur que vol jugar molt de temps, però com viviu això? Perquè no sé si se podria fer un poc un paral·lelisme amb el futbol balear, mallorquines, que s'havien d'anar perquè no hi havia un projecte ferm o tan sols el Collerense aquells anys a primera, que no va ser poc, però un poc, clar, reviu la cridada d'equips grans. No sé si passa un poc per escut o com ho vius, com ho sents tu en això?
3: No, sí, així com ho estàs contant, al final la Lliga Espanyola no és la millor lliga del món i això ho sap tothom, és la realitat, i no passaràs a mentir-ho. Si tenia que fer més feina, però crec que som les espanyoles, crec que tenim un talent diferent a les altres i que tenia que escapar el talent perquè no el cuides bé, pues no és guapo, no? I ens agradaria que se cuidés millor, que hi és menys equips perquè fos més competitiu. Crec que tenim un exemple que és la lliga anglesa i crec que hem de cuidar aquest exemple per poder arribar allà. I com dic, que seguint de fora, quan seguint d'aquí, se vulgui quedar i vulgui jugar en aquesta lliga, però òbviament ara la realitat és una altra i és que hi ha una lliga que és millor que aquesta.
2: Sí, sí, vosaltres, na Patri i tu, en aquest cas, vos seguiran tenint a prop, ja estem acostumats a na Mariona i na Lucía a tenir-les precisament quan és a la lliga anglesa. I tornant a casa, clar, te queda contracte amb el Barça, te queda molta carrera, però també ho has dit moltes vegades, tant de bo al Mallorca, d'aquí uns anys, tingui ja un primer equip en el que jo pugui venir, retirar-me a casa meva. Com ho veus? Bé, masculí, el descens també obligada a demanar-t'ho, però el femení bé, va arrencar amb un equipot, ara l'altre dia van dir que en faran un altre, poc a poc, no?
3: No, poc a poc, millor poc a poc i bona lletra que no que ho facin ràpid i després no sortir bé, no? Però bé, si no m'ho donarà temps d'arriba, que m'esperin un poc, però no, sí, sempre he dit, jo sempre, per exemple, en el cop de primer sempre he dit que tens una sort immensa de ser d'allà, de poder jugar allà, d'anar-te'n cada dia a veure ton pa i ta mare, a sortir els teus amics. Al final també és un dels meus somnis, no?, jugar a la meva terra en aquest club i, com dic, fer vida normal després de treure baixes, no? Ojalà qualque dia pugui ser, però que vagin un poc ràpid, però si me dóna temps.
2: Exacte, que es pitgin i poder acabar aquí. En la teva família, que hi serà divendres, ja han estat aquests dies, es van veure l'entrenament i amb una persona especial, bé, enhorabona, perquè tia, sé el que ets la primera vegada, tia, i és superespecial, no?
3: No, molt especial. Se diu Dúnia, està com a regalo de sa família, no sé, va arribar inesperadament i no, supercontentes. Divendres vendran tots, o sigui que superguai.
2: I doncs, que disfrutis divendres, segur que som molt celebrarà més d'una aturada teva. Esperem que no gaires, també, a l'hora, però podem veure...
3: Qualcuna.
2: Moltes gràcies, Cata, i res, divendres serem allà. Per cert, tenim de comentarista a Virgínia, que no l'hem esmentat, a Virgínia Torrecilla. Que...
3: Molt bé.
2: En el final, un de referents, no?, pues també
3: sí,
2: d'abans.
3: Sí, ojalà... No li hagués parlat, i segur que estigui aquí en nosaltres, li tenim molt d'estima i molt de carinyo, i segur que divendres ho celebrem amb ella.
2: Fa bé de comentarista, jo també, en aquest allò, quan... Molt d'anys te queden, però quan te retiris de comentarista... Jo...
3: Deixa fer. Sí, però no, deixem una playa tota ja estirada.
2: Sense fer res, no?
3: Exacte, va fer res.
2: Queda com sempre un plaer, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Miqui, Naqueta, que ja ho heu sentit. Està a casa, està, li falta... Sí,
0: està a gust, falta... està a casa seva, clar que sí.
2: Amb les calces, amb les xancles, aniria a fer un cafico, ella, si pogués.
0: A la porta, l'ara mateix, a casa seva, eh?
2: Exacte, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, i doncs un luxe poder escoltar en aquest un referent del futbol i una de les jugadores més importants del combinat de Sònia Bermúdez. Hem escoltat en aquesta i també vam poder escoltar a Patri i a Lucía, i demà a Marta Sampas, de reentrenament, sí, abans del partit, sí, de divendres, i podrem sortir en roda de premsa la mallorquina que ens falta, a Mariona.
2: Clar, clar, molta gent d'Udina Mariona. Què passa? Que no la van veure en el media day, avui tampoc. Ana Mariona xerrarà demà en roda de premsa oficial, juntament amb la seleccionadora, en Sonia Bermúdez. Demà aquesta roda de premsa és hora baixa i també entrenament, som moix, per tant ja tastant l'escenari del partit. Nosaltres podrem veure els primers 15 minuts, per tant també ja queda menys per ser gran cita.
0: I d'allà queda menys. Serà divendres a les 7:30 en directe per IB3 Ràdio, com deia na Marta Sampas, amb un autèntic equipàs, amb en Toni Terrades, amb en Joan Gabriel Bausà, na Marta Sampas a la narració, Raül Lebrón, i també als comentaris de na Virginia Torrecilla. Res, Marta, com sempre, bona feina des de Son Bibiloni.
2: Gràcies.
0: La teva segona casa aquesta setmana.
2: Jo soc la cinquena jugadora balear aquesta setmana, ja ho sabeu, ja ho sabeu.
0: I toca que canti molt de gols d'Espanya de divendres, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, tant de bo.
0: Gràcies, Marta. Gràcies, Marta. Fins ara. 1:26 minuts, recordeu, serà divendres a partir de les 7:30 a les 9 al partit en directe des de l'estadi de Son Moix. Aturada ràpida per la publicitat i tornant per continuar parlant de futbol amb en Toni Fuster.
4: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigua en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Avui, doncs, continuem Esports 3 a migdia i IB3 Ràdio. Hem estat a la concentració de la selecció espanyola femenina en vista en aquest partit classificatori pel Mundial de l'any que ve, però Toni Fuster també, pel que fa a la selecció masculina, acaba de parlar al seu seleccionador perquè Espanya jugarà demà el seu darrer amistós abans d'afrontar el Mundial.
1: Sí, contra Irak, un partit de preparació, no és un bolo, com ha dit el seleccionador Luis de la Fuente. Sí que de veure que podria donar qualque oportunitat a futbolistes que han anat a donar suport també en aquest grup que viatjarà cap a Mèxic i als Estats Units. Hem de recordar que no serà el darrer partit amistós, sinó el penúltim. Aquí a Espanya sí que serà el darrer,
0: sí, Espanya,
1: però
0: sí.
1: Jugarà contra Perú dia 9 a La Puebla, poran rumb cap a Mèxic. I bé, veurem si fa... Hi ha bona sensació, jo espero que sí.
0: Sí.
1: I la selecció fa un bon partit demà a la Corunya, a Riazor.
0: Sí, sí, amb el Leo Román en aquesta concentració. De moment és un dels jugadors de suport d'aquesta selecció espanyola, Leo Román, que a mi no has d'esperar, però que si Luis de la Fuente vol, podria debutar demà amb el combinat de salut, perquè aquests jugadors de suport també podrien jugar demà qualque minut. No crec que juguin tots, ja ho ha dit en de la Fuente, però que qualcun sí que podria tenir la seva oportunitat.
1: Leo Román, que ja recordàvem, ja en su 21 també ja va ser porter, i a més en aquests jugadors si ara no van en el Mundial, però en vista un parell d'anys segurament molt d'ells estaran en aquesta llista. Ho ha dit Adela Fuente també, oi?
0: Clar que sí, estar en aquesta llista de suport també te dona clares opcions en un futur i de poder pegar el vot a la llista definitiva. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha parlat d'aquest Mundial que començarà d'aquí a no res i diu que hi ha moltes bones seleccions i que favorits, que ha dit Toni, que no n'hi ha gaire o que n'hi ha molts.
1: Sí, n'hi ha molts.
0: N'hi ha molts, no? Molt de favorits, mare meva.
1: És un dels anys que més favorit pot haver.
0: Hi ha moltes seleccions complicades, ho diu Luis de la Fuente.
8: es un mundial histórico porque es el mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar el mundial hay. ¿Cuál es? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España. ¿Alguna más? No quiero que digáis. Se ha dejado a...
0: I de Luis de la Fuente, parlant d'aquest pròxim Mundial. I Toni Fuster, alguna cosa més perquè fa el món del futbol? Què tenim?
1: Tenim, per exemple, pel que fa al Real Mallorca. Ara és Pablo Maffeo, que recordem, acaba contracte l'any que ve. I clar, la possibilitat d'abandonar el Mallorca podrien ser perfectament la situació se podria entendre perfectament. Ara sembla que hi ha també un club, l'Olympiakos de Grècia, que ha demanat per a futbolista, segons apunten mitjans de Grècia. Pel que fa Dani Rodríguez, ha renovat amb el Leganés, notícia de darrera hora, fa un minutet ho ha fet oficial.
0: I el Leganés són molts, no? Tant, està confirmat.
1: Sí, un any més, fins 2027, ha jugat en guany de 8 partits, 1.200 minuts, la segona volta. Ha donat 5 assistències Dani Rodríguez. I per altra banda, avui hora baixa hi ha l'estadi de Somoix, aquest fòrum d'esport i dona començarà a partir de les 4. Assistirà la presidenta del govern, Marga Provenç, també el CEO de negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz. A partir de les 4 i mitja, el paper de les institucions, entre el qual també hi serà el president de la Federació Balear, Jordi Orrac. L'esport femení professional, entre els quals Alba Torrents, Paula Barcelona, regatista, i Virginia Torrecilla hi participaran. I després, a partir de les 7, hi haurà futbol base i desenvolupament de la marca femenina, on aquí també i serà present a Mari Pac, que és vicepresidenta de la Federació de Futbol de les Illes Balears, recordant que Mari Pac va ser presidenta del Son Sardina, Laura Galmés, Maria Rossigui, també en Miquel Toni Gelabert, que és el director del futbol base del Real Mallorca. Ben interessant, a partir, com dit, de les 4, primer van col·le 7 i mitja, 8, a l'estadi de Somoix.
0: Molt interessant a l'estadi de Somoix. Recordeu, idò, Dani Rodríguez, que ha renovat amb el Leganés, per tant, si no és res de nou, idò, visitarà l'estadi de Somoix, i ja tenim dates també pel calendari de primera i de segona divisió, i tots els calendaris de la Real Federació Espanyola de Futbol. Toni Fuster, serà
1: dia
0: a final de juny.
1: 30, efectivament, dia 30 de juny a la plaça Selecció de Madrid, a la plaça Colón, per ser més exactes, que allà on se posaran les carpes i se farà tota la concentració per veure el partit de la selecció espanyola. Allà se faran tots els calendaris de les competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Futbol en vista en aquesta pròxima temporada.
0: Au, idò, ja ho sabeu, dia 30 sabrem el full de ruta esperant del Mallorca cap al seu retorn a la primera divisió. Toni Fuster, gràcies.
1: Vinga, fins demà, adéu.
0: Que vagi molt bé. 1:32, continuem parlant de futbol.

0: Continuem parlant de futbol i ho feim de la fase d'ascens a la segona federació perquè aquest cap de setmana es disputa la final de l'eliminatòria balear entre la Penya Esportiva i el Manacor. És el partit de tornada que es disputarà en aquesta llera perquè a l'anada el conjunt de Santa Eulàlia i de va guanyar per 2-1 té l'eliminatòria de moment favorable al conjunt pitius. Anem a saber com viu aquest partit decisiu al vestidor de la Penya Esportiva. El nostre company Víctor Sancho es troba al costat del tècnic del conjunt de Santa Eulàlia. Endavant, Víctor.
1: Doncs així és, estem amb el míster de la penya, en Ramiro González, una de les darreres sessions abans d'aquest partit definitiu contra el Manacor. Ahir ja de visitant porta un avantatge de 2-1 del partit d'anada. No li valdria al final de la pròrroga el mateix resultat en contra, però bé, porta aquest avantatge ara mateix que jo crec que és important. Buenos días, Ramiro.
2: Buenos días. Bueno, creo que lo que buscamos, que es un resultado favorable, vamos ahí con la sensación de que a nosotros nos sirven dos resultados y bueno, pero vamos a salir a lo que salimos todos los partidos, a ganarlos.
1: Creo que las opiniones son unánimes. El otro día en la primera parte, en el partido de ida, el sábado pasado aquí en Santa Eulalia, fuisteis muy superiores, fuisteis una ventaja de 2-0, pero pudieron ser más.
2: Por lo que venimos hablando, ¿no? Que el fútbol no es tenis, que eres muy superior al rival en gran parte del partido y te vas con un resultado muy corto. Para mí fue un poco injusto porque por lo menos una diferencia de goles merecíamos, pero es que el fútbol es así, o sea, nadie te asegura ser mejor y ganar. Pero bueno, estamos confiados en nosotros mismos.
1: Es cierto que durante la fase regular tú no dirigiste el partido allí, ¿no? En Manacor, pero el equipo ya ganó allí. Quiero decir, es un equipo que tus chicos los han superado ya más de una vez esta temporada. ¿Eso mentalmente da alguna ventaja o también hay que luchar contra eso?
2: No, eso queda muy lejos, ¿no? Al final estamos hablando de un inicio de liga y luego estamos viendo en la liga regular ellos han sido los segundos mejores. Entonces eso queda muy lejos, eso no nos puede dar esa tranquilidad. Sí que es verdad que a lo mejor mentalmente ellos todavía no le han ganado a la peña. Entonces puede ser un hándicap para ellos, pero vamos, no lo creo porque la liga que ha hecho el Manacor ha competido contra grandes equipos y ha estado muy cerca de campeonar, ¿no? Entonces eso queda lejos.
1: Lo hablábamos en días anteriores. ¿Se da la casualidad que tú el año pasado viviste esta situación con otro equipo, que llegaste a estas alturas de competición? Por detalles se decidió, auténticamente por detalles, por mínimos detalles. ¿Qué experiencia has adquirido este año? Porque seguro que a esa eliminatoria del año pasado contra el Porreres con la Peña Independiente le diste muchas vueltas y ahora también estarás pensando mucho en tu discurso, ¿no? En relación a la semana pasada, por ejemplo, antes de la ida, en relación a lo que se viene el domingo.
2: Pues sí, pues mira, me encuentro en la situación que en Porreres fuimos infinitamente mejores que ellos. A partir del minuto 70 nos disparan a la puerta y en la segunda parte de la prórroga con un balón frontal desde su campo, pues te eliminan y está el factor campo, el factor posición. Entonces vamos con un preaviso de que el fútbol en cualquier momento pues te puede no ser justo y así fue el año pasado y esperemos que este no.
1: ¿Estás contento haciendo balance? Porque, bueno, no sé si tú te hayas marcado algún objetivo. El objetivo es intentar ascender, evidentemente. La Peña quiere ascender, ¿no? Viene de estar en segunda federación la temporada pasada. Pero tú ya viendo un poco lo que quedaba de fase regular, que eran pocos partidos y que se iba a jugar un playoff sí o sí, ¿te marcabas un objetivo de mínimos? Que el equipo llegara a un determinado nivel, más allá de luego hasta dónde avance.
2: La realidad que, bueno, lo hemos comentado un poco en el cuerpo técnico y entre los más íntimos, ¿no? O sea, no he conocido real a mi equipo hasta que no hemos llegado al playoff. ¿Por qué? Porque la situación que llegamos era muy cómodo. Entonces, el no perder ese tercer puesto, pues yo tenía, no dudas, ¿no? Pero no reconocía todavía al equipo y en la primera eliminatoria, pues vimos a un equipo que, lo que hablo, nos defienden grandes jugadores, son jugadores comprometidos, con un nivel alto, sin faltar el respeto a nadie, pero en lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos. O sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto y lo que se ha dado a conocer en el playoff, a día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores en las dos. Por lo menos no merecimos algo más en constancia y creo que merecimos mucho más el otro día contra el Manacor. La dinámica del equipo es buena, vamos sin miedo sabiendo que el fútbol pues tiene esas cosas que pequeños detalles te pueden dejar fuera y que no nos vale el empate. Pero como digo, nos valen dos resultados.
1: Bueno, será clave la efectividad, por lo que dices. Si tú tienes la sensación de que los tres partidos hasta ahora de playoff habéis sido superiores, que a lo mejor la renta no ha sido lo que decía el juego, ¿no? A la que seáis un poco más efectivos, lo normal es que el partido lo sacáis de una manera un poco más holgada.
2: Bueno, el que ha visto nuestro partido, yo creo que la virtud del equipo es que defendemos muy alto, que presionamos muy arriba, que sacamos mucho balón parado, que no es fruto de la casualidad que hagamos dos goles de córner porque en la primera parte sacamos siete. Entonces la gente dice, bueno, puede ser a balón parado. No, a balón parado no. Hay que defender alto, hay que exponerte, hay que presionar muy alto. Entonces el equipo cuando juega en campo contrario, digamos que te sacan poco balón parado a ti, tú sacas más, las ocasiones que generas son mucho más. Es verdad que nos exponemos, pero vamos con muchísimas situaciones a campo contrario, sobre todo al área. Entonces, es lo que les comento. O sea, al final, tú tienes delantero de tercera división, que si le llevas dos, no te van a hacer una. Pero si le llevas 14, puede ser que una o dos caigan, ¿no? Y esa es la dinámica y eso es lo que va a hacer el equipo. O sea, en ningún momento nos vamos a arrugar, ni vamos a jugar con el marcador hasta ciertos minutos, ¿no? Como es normal, ¿no? Pero vamos a salir un partido a ganar, porque sabemos que si conseguimos ponernos por delante allí, pues es un paso de gigante, ¿no?
1: ¿Qué esperas del Manacor? ¿Esperas un guión diferente de partido? Juan en casa es evidente, ¿no? Tienen que ganar, sí o sí, para por lo menos ir a la prórroga. Entonces, no sé si esperas un cambio de guión en ellos. ¿Qué apreciación, qué estudio estáis haciendo? No sé si os habéis centrado ya en el rival un poco, todavía con los jugadores, ¿no?
2: A ver, nos preocupamos mucho en nuestro equipo, ¿verdad? Pues que le dan mil vueltas a la situación a lo que puede hacer ellos. Yo creo que ellos piensan que un gol le vale. Entonces, que tienen 90 minutos para hacer un gol. No creo que asuman grandes riesgos, ¿no? Sobre todo en la primera parte, que va a ser un partido de pocos errores en la primera parte. Habrá un momento que depende del resultado, cómo llegues o cómo esté el equipo en según qué minuto, ellos tendrán que arriesgar, ¿no? Pero ya te digo, nosotros no vamos a especular mucho porque no sabemos nada más que jugar a una cosa. Y a una cosa es ir a buscar portería contraria y en eso vamos a estar. Vamos a cuidar ciertas cosas, evidentemente, pero ya te digo, parece que fue una parte nuestra y otra de ellos, pero yo creo que ellos tuvieron 10-12 minutos de un nivel altísimo porque tienen grandes jugadores y porque, lo dicho, han peleado la liga hasta el final. Pero el balance general del partido para nosotros es muy positivo. No vamos a caer en esa confianza, pues sabemos que hicimos muchas cosas bien y el resultado fue muy corto. Pero estamos bien, estamos tranquilos y bueno, confío mucho en ellos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Ramiro. Que haya suerte el domingo y que pase el que mejor esté.
2: Gracias, que el fútbol sea justo.
0: Gràcies, Víctor Sancho. Demà parlarem amb el tècnic del Manacor, amb en Miquel Aguado. 1:39, motociclisme. I avui volem analitzar el primer tram del Mundial de Motociclisme amb el nostre expert, amb en Pedro Mas. 7 carreres de moment, 7 grans premis, i Zan Guevara, que ocupa la segona posició a Moto2. I avui també és un dia trist, un dia nostàlgic pel motociclisme balear, perquè ja se compleixen avui 10 anys que ens va deixar el pilot mallorquí Lluís Salom després del seu accident al circuit de Barcelona. Saludam el nostre expert, en Pedro Mas. Pedro, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Miqui. Com estàu?
0: Molt bé. Ho comentava, ara parlant d'aquest Mundial de Motociclisme que està emocionant de bon de veres, però avui, Pedro, és un dia emotiu i trist pel motociclisme balear perquè ja fa 10 anys que me'l va deixar en Lluís.
3: Sí, així és. Ahir vàrem fer la presentació de la ruta que se fa cada any per aquestes dates i ho comentàvem, no? Que per ahir que era l'altre dia i ja fa 10 anys. No deixa de que a principi de juny sempre o quan hi ha Gran Premi de Catalunya a Montmeló no venguin aquests records i no venguin aquests que mal moment que mos va tocar viure amb en Lluís. Varen ser dies molt complicats, encara està dins el record de tots els amants del motociclisme, no tan sol de Balears, jo crec que de tot Espanya i de tot el món. Jo vaig tenir la sort fa dues setmanes de ser-hi i, bueno, la quantitat de gent que m'enviava encara fotos del monolit allà que varen posar en record en Lluís de l'accident ja fa 10 anys, i la veritat és que te posa la pell de gallina encara a dia d'avui.
0: Sí, sí, i tant. I un pilot, una gran persona, va venir moltes vegades aquí a IB3 Ràdio, Pedro, una persona propera i un jove pilot que apuntava maneres i era molt bo.
3: Era molt bo. Tenia moltíssim de futur, ja era la seva temporada, aquesta temporada del 2016, i ho recordava ahir també, era un pilot molt carismàtic, molt proper, molt disposat. Jo en aquell moment era president de la Federació Balear de Motociclisme,
0: sí,
3: me'n record que el desembre, just el desembre anterior, d'aquest juny, o sigui, desembre del 2015, li vaig proposar, vam anar a repartir juguetes en el lloc que estaven ingressats a les clíniques i tal, i no se va conformar sol venir ell. Va dir, Pedro, hem de dur una moto, vam pujar la moto a la planta per l'ascensor de les camilles, va posar els lots damunt la moto, se va volcar amb ells. Ben que dir, era algo increïble. Era algo increïble.
0: Sí, sempre serà recordat i amb un somriure, en Lluís Salom. Res, Pedro, hem de continuar. Lluís estaria content que parlessin també d'aquest Mundial, d'aquesta temporada, no? Perquè, de moment, els pilots balears, sobretot Nizan, ho duen molt bé.
3: Ho duen molt bé, la veritat és que sí. En Joan ha començat a MotoGP un poc més d'alt i baixos, però Nizan es veu que no ha tingut una continuïtat de resultats estiguent en el podi, però bueno, de 7 carreres du 4 pòdiums i una primera posició en el Gran Premi de França. Ara mateix està Nissan segon classificat en el Mundial, després de la setena posició que va fer aquest passat diumenge, que ha estat la pitjor d'aquesta temporada, juntament amb Jerez, que també va quedar sèptim, però bueno, Nissan jo crec que està segon classificat, com vol dir, que en el Mundial té moltes possibilitats de poder lluitar pel títol. És vera que ara s'ha de centrar en aquesta temporada de Moto2, perquè ja estan sonant campanes de la possible...
0: Que ara és un poc prest, d'anar a poc a poc, encara queda molt, no, Pedro? No, encara queda molt perquè va la temporada.
3: Ara hi ha el moviment en el mercat de fitxatges per l'any que ve, en Joan també ja ha dit que deixarà Honda, que segurament se farà un Marc Márquez, com li deim nosaltres, perquè passarà de sa marca a voler passar per l'equip satèl·lit de Ducati, en l'equip de Gresini, i bueno, a veure'm en col li va. La veritat és que a Barcelona en Joan també li va anar molt bé, perquè va acabar de la segona posició que havia acabat, que va fer un carreron i que després per 0,04 bars de pressió en el pneumàtic, que ha d'estar a 1,9, bueno, imagina't, 0,04,
0: sí, sí.
3: Li varen posar 16 segons de penalització i va acabar a la tretzena posició. Però bé, Joan, jo crec que aquest any és l'any que millor se troba en Sonda, que millor resultats està fent.
0: Va tenir cert problemes en el darrer Gran Premi en les vibracions, no?, de la moto.
3: Exacte, sí, en el darrer Gran Premi ja no li va anar tan bé, però bueno, jo crec que hem comentat a molt de programes que Honda no va fer deures en el moment que havia de fer inversions en la moto, en la mecànica i en la part tècnica, i els equips europeus, KTM, Ducati, Aprilia, li van passar davant i ara pues, està pagant un poc les conseqüències, no? Però bé, si en Joan encara té il·lusió, té ganes, i jo crec que això serà un punt de motivació sobre que l'any que ve podrà pujar damunt una moto puntera ara mateix en el Mundial de MotoGP.
0: Encara queda moltíssim, el que està més a prop de fer cosa grossa és Nizan Guevara. El veus, no sé si capaç o el veus amb opcions de poder saltar aquesta primera posició de Manuel González?
3: Jo crec que sí, perquè poden passar moltes coses i com sempre dèiem, Moto2 és la categoria més de ser més complicades del Mundial per condicions igualitàries dels motors i de les motos. És una categoria molt complicada. Poden passar moltes coses, com dèiem encara, només duim 7 carreres. El Mundial és molt llarg i Nissan està amb una motivació brutal. Jo crec que aquest hivern passat va fer un vot important, anar-se'n a viure a València, centrar-se en el que havia de ser el Mundial, concentrar-se, i té moltíssimes possibilitats, perquè a Manu li poden passar moltes coses també, igual que Nissan, però Nissan jo crec que ara mateix està en el punt àlgid de pilotatge damunt la Moto2, per tant, possibilitats en té moltes.
0: Esperen que sí, també tenim Augusto, que també ha tingut participació en aquest Mundial, eh?
3: Exacte, en Augusto que sí, ha fet un parell de punts i no ho fa malament. Ja ho dic, que en Augusto la seva feina és posar la moto a punt, més que treure resultats, i com t'he dit, jo vaig poder viure en primera persona i veure que feia tensos iguals que la resta de Yamahas de la parrilla, per això te dona satisfacció, no? I veus que el pilot està a un bon moment, a pesar que, com te dic, no, la seva feina ara mateix no s'ha de treure bon resultat ni estar en el cap davant, sinó de passar a motopunt i anar a gust amb això, pues té moltíssima sensibilitat i sap transmetre molt bé els enginyers de l'equip a on falla i a on millora la moto, no? Que això no tots els pilots són capaços de poder-ho fer i crec que està fent una gran feina, fa una gran feina dins l'equip Yamaha.
0: Uh-huh. La bona notícia, Pedro, és que després de la temporada passada, que va ser magreta, aquest any sí que seguim el Mundial amb un poc més d'optimisme i d'il·lusió pel que fa al pilot balears, eh?
3: Claro, així és que no és fàcil, eh? Estem xerrant del Mundial del Mundial de Motociclisme.
0: Estem xerrant
3: que hi ha els elegits dins aquesta disciplina motociclista de tot el món. I tenir aquests dos, tres pilots que estan allà competint i lluitant i tenint un Izan Guevara amb possibilitat de fer-se en el Mundial de Motodor després del darrer que va guanyar Augusto Fernández, ostres, has de tenir en compte i per fer un seguiment.
0: I tant, el farem aquest seguiment del Mundial de Motociclisme. Res, aquest cap de setmana viatjant cap a Hongria. A veure com va, esperem que les motos funcionin bé, perquè Nissan també va tenir com a problemes amb els frens en el darrer Gran Premi, en Joan miren les vibracions, a veure si funciona tot com toca.
3: Esperen que sí, que en el circuit de Balaton Park a Hongria pues, tot estigui a punt, tot funcioni bé, que en Joan estigui el més en van possible i Nissan pugui seguir sumant punts per arribar a aconseguir aquest Mundial de Moto2.
0: Idò, si te va bé la setmana que ve parlant de com ha anat aquest Gran Premi d'Hongria. Pedro.
3: Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
3: Una ferrada a tots.
0: Igualment, gràcies. Una ferrada molt forta. Adéu, cuida't.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. B3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Deu minuts per arribar a les dues, recta final per parlar de futbol sala, perquè el filial de l'Illes Balears Palma Futsal, el Palma Futsal B, juga en dos partits l'ascens a la segona divisió del futbol sala espanyol. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Mataró, això sí, tot un os per aquest somni i aquest històric ascens de categoria. El partit d'anada es disputarà aquest cap de setmana a Palma i el de tornada la setmana que ve a Terres Catalanes a Mataró. Anem a saber com afronta aquesta eliminatòria clau per l'ascens al vestidor del conjunt mallorquí. Volem parlar amb el seu entrenador, en Òscar Tessias. Òscar, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, ha arribat el moment decisiu, eh? Tota la feina de la temporada en dos partits.
6: Bueno, la veritat és que no mos ho imaginàvem, no mos ho pensàvem. Després de la temporada passada tan complicada que vàrem tenir i pràcticament mantenint el mateix bloc, l'aspiració aquesta temporada era arribar el més en fora possible, però és vera que no mos ho imaginàvem que arribaríem tan en fora. Primer vàrem classificar en el play-off, és vera que fins al mes de febrer, març, teníem una dinàmica molt bona, anàvem segon classificats, però vàrem començar a patir lesions greus de gent important i és vera que l'equip s'ha sabut refer i, bueno, vàrem arribar en el final de la Lliga en posició de play-off, vàrem passar la primera ronda, ara hem passat la segona i ara, el que tu dius, amb un os, amb el Mataró, que coneixem molt bé i ens coneixem també a nosaltres, però, bueno, anàvem per totes, ens deixarem d'ànima i ho lluitarem i si estem amb el nivell competitiu i de creure com han demostrat en aquestes dues eliminatòries prèvies, alerta que poden donar-se sorpresa.
0: Mm-hmm. És un repte per vosaltres aquest emparellament, el Mataró, que vos ha guanyat els dos partits disputats a la Lliga regular?
6: Evidentment, és un doble repte. Per un costat, guanyar en aquest equip, que és el primer objectiu, perquè estem preparats i ho poden fer, ja t'he dit, és un equip que fa molt bona feina a totes les fases de joc, té una porteria... Ha incorporat un porter que estigui a primera divisió fins fa 3 mesos i és un equip molt complet, però bueno, també coneixem els seus punts febles i ja té aquest nivell de creure i sobretot que no mos condicioni el fet de que mos hagin guanyat aquests dos partits, que és un aspecte psicològic molt important, sobretot en aquest tram de temporada, tenim opció real de poder guanyar.
0: Són un autèntic equipàs, el Mataró. Com se li ha de jugar amb aquesta experiència que teniu d'aquests dos partits jugats a la Lliga regular? Què heu de canviar, Òscar, per poder fer-li mal al conjunt català?
6: Bueno, aquest equip fa 4 temporades que està tocant a la porta per pujar a segona. Cada any fan un equip per pujar a segona. Cada any se queden a les portes. I el que tu dius, un equip molt, és un equipàs. Gent jove, no gent molt veterana, gent amb experiència en la categoria i en play-offs. Però bueno, nosaltres sense feina de desincorporació d'esporter, si fem un partit que sigui molt dinàmic i si, sobretot si no se juga el que ells volen, que és un partit molt posicional, és un equip que te fitxa molt, que fa endarrerir molt la defensa amb situacions d'un contra un, tenen un bon joc de pivot, una defensa pressionant molt agressiva, si nosaltres som capaços de jugar el que volen nosaltres i no el que volen ells, que és això, no? que te comento, no? Jugar amb molta pilota de la porteria contrària, tenen jugadors d'un contra un amb molta qualitat, bona finalització, en transicions també se manegen bé. Nosaltres, bueno, hem de saber llegir el partit. Tot el que sigui un partit més posicional, més controlat, amb incorporacions de porter, quan tinguem la pilota, ser molt vertical, molt directes, finalitzar totes les seccions, aquí tenim bona part. Això xerrant de joc. Si hem de xerrar de l'altre partit, ells van en tota la pressió. Ahir pràcticament ja celebraven l'altre dia quan van saber que els hi tocaven nosaltres 700, perquè com que ens han guanyat els dos partits, i ells fa molts d'anys que estan en dinàmica per poder pujar, ja pràcticament celebraven 700, i bueno, nosaltres aquesta part psicològica de no tenir res a perdre i d'anar evidentment per totes, això és un aspecte molt important, ens hem de mirar cara a cara i hem d'anar de tu a tu.
7: Sí, sí.
6: I bueno, també per aquí, i sobretot ja t'he dit, tenies experiència la primera ronda de quedar en 30 segons a estar fora i en 30 segons a ficar-nos de dins, set semifinals contra el Bacete, que també era un autèntic equipat, que van quedar primers, van fer un parcial de 5-11, o sigui que, ja t'he dit, estem en confiança, molta il·lusió, moltes ganes, ho prepararem molt bé, i a tope.
0: Dius en això, Òscar, que comentaves, perquè el de celebrar abans d'hora, de vegades, és el primer gol en contra.
6: Clar, és a dir, van amb aquesta confiança, però ja t'he dit, és vera que els dos partits no van guanyar, però van ser dos partits molt, molt, molt ajustats. Mm. I és veritat que ells, clar, com que ens coneixen i saben que som un equip molt jove, la nostra mitjana d'edat és de 20 anys. Estic xerrant d'aquells, la seva mitjana d'edat és... Bueno, ja t'he dit, gent que ha tingut experiència en primera divisió...
0: És de 20 anys, Òscar, però arribeu molt bé en aquesta cita, perquè una tal Albacete, cert que vareu guanyar en comoditat, no, però vareu aconseguir un gran resultat contra Albacete a casa, són molts per 6-2, però també després vos plantau Albacete i també guanyau, no? Que són jugadors joves, però jugadors que saben en què van.
6: Per això t'he dit que al final estem en un context de pretemporada que ara aquesta part de que són joves, de que no tenim experiència, queda enrere. És a dir, nosaltres hem d'anar amb ambicions, amb il·lusions, amb ganes de ser fidels a el que nosaltres volem. És evident que si hem de morir, hem de morir sent fidels a el que nosaltres volem. A partir d'aquí, ajustar situacions. Ser molt conscients a on els podem fer mal, a on ens poden fer mal ells, i a partir d'aquí, evidentment, intentar que sigui una eliminatòria molt igualada, intentar menys si traiem qualque benefici en el partit d'anada, que nostres, som moix, ens fa nostra gent, i ja t'he dit, sobretot és anar fora complexes, amb tota la il·lusió del món, ser ganes i convençuts de que ho podem fer.
0: Clar que sí, t'han de donar la sorpresa en aquesta darrera eliminatòria. Tu comentaves ara, tornava a demanar quina bona notícia poder tornar a jugar en el Palau de Som Moix, que tota la gent que pugui, vulgui, pugui omplir Som Moix, perquè la cita val molt la pena.
6: Uau, això és un detallasso del club una altra vegada. No només la possibilitat de jugar dissabte, sinó també de poder fer sessions allà, Som Moix, per preparar-ho tot bé. I és vera que aquesta experiència amb Albacete va ser brutal. És a dir, prop de 1.000 persones varen venir a Som Moix a animar-nos. El partit va sortir rodó. Varen patir també, com també patirem en aquest eliminatori, segur. Però aquesta capacitat de poder patir i aquesta empenta que ens donarà l'afició, segur a Som Moix, i aquesta il·lusió que tenim, que això és superimportant, segur que mos farà agafar forces.
0: El partit de tornada a Mataró, quin ambient se viu en aquest pavelló, Òscar?
6: Bueno, allà és un pavelló més petit. Allà, si a Samós se poden ficar fins a 4.000 persones, allà Pantura 500, 600. És un pavelló que està molt bé, la pista, però és veritat que a nivell de graderia no hi ha molta capacitat. Coneixem molt la pista perquè hem anat allà jugant a la sud de nou i ens ho afiliat també l'any passat i enguany. I és una pista semblant, és de parquet, la pista és una pista ràpida, la pilota roda bé, això és perfecte. Sí, que ja t'he dit, que en aquest sentit coneixem a bon nom i també ja tenim prop de 100 persones que se volen desplaçar per viure la tornada allà. Sí. La veritat és que els al·lots se mereixen, han fet una temporada espectacular i ja t'he dit, si ho aconseguim perfecte, anem convençut de que podem. I a partir d'aquí, seguir creixent, que és un bon objectiu del club. Si ho aconseguim en guany, perfecte, i si no, seguir fent feina per més pres que tard jugar a segona divisió, que és el que vol el club.
0: Està clar que passi el que passi, s'ha de reconèixer la feina que heu fet aquesta temporada perquè arribant a aquestes alçades, amb aquesta opció reial de pujar a segona divisió, la categoria de plata, és tot un èxit. Òscar, i veurement si peguem un cop fort dissabte som moix, per anar en el partit de tornada amb un bon marcador, que seria important, i sobretot, des d'aquí també feim una crida a l'afició de l'Illes Balears Palma Futsal i també a l'afició del futbol sala en general, perquè és un partit, Òscar, que no m'ho han d'enganar, val molt la pena. És cert que tenim primera divisió en el Palau, que hem vist campionat intercontinentals, que hem vist Champions, però una escena de segona divisió també és molt guapo, i més en jugadors tan joves,
6: La categoria que poden pujar és espectacular. Moltes gràcies per el seguiment, per el missatge, i ja t'he dit que mos deixarem s'ànima, ho prepararem bé a consciència, i el futbol sala mos posarà en el nostre puesto.
0: Segur que serà segona. Òscar, estem en contacte, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, una ferrada. Adéu. Adéu. Idò, recordeu la cita, que és aquest de setmana, dissabte a les 5, el partit d'anada al Palau de Son Moix, i l'ascens se decidirà la setmana que ve, el cap de setmana que ve, a Terres Catalanes, a la pista del Mataró. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 aquí, a IB3 Ràdio, tornant demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia, Amèlia. Segueix les passes d'una altra de les grans cadenes mallorquines, Iberostar, i anuncia que deixa d'operar i comercialitzar immediatament una quinzena d'hotels a Cuba. Segons la companyia, la decisió s'ha pres per responsabilitat empresarial i com a conseqüència dels problemes energètics i de caiguda de la demanda que ve sofrint l'illa pel bloqueig econòmic que ha imposat l'administració dels Estats Units. L'hotelera assegura, però, que la mesura té un impacte limitat, ja que la gran majoria d'aquests 15 establiments ja estaven tancats i sense activitat, i pel que fa a altres 20 establiments que Amelia té a l'illa, per ara és possible reservar-hi habitacions a 11 d'ells. La sortida d'Amelia segueix amb atenció per part de les autoritats. El govern s'hi ha mostrat preocupat i el Ministeri d'Economia afirma que manté contacte permanent amb les empreses afectades. En uns moments, vos contem amb més detall sobre aquest tema que toca de ple els interessos turístics de les Balears i que protagonitzen l'actualitat d'aquest dimecres 3 de juny. Facundo Tenaglia, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Ajuntament de Palma defensa les passes fetes per desallotjar l'antiga presó de la ciutat.
3: Després que el bisbat ha demanat un desallotjament esglaonat i en grups petits, Cort ha apostat per fer-lo de manera global i forçosa, tal com va anunciar ahir el Batle, que compta amb l'autorització judicial. El consistori calcula que encara hi resideixen d'haver 80 persones.

0: Mentires, bon dia.
1: Bon dia. De fet, diuen que fa un any es va anunciar l'inici de la construcció d'aquest equipament que permetrà atendre 70 persones en situació d'exclusió, però des de Nadal passat les feines estan completament aturades sense que s'hagi donat cap explicació. Acusen el Partit Popular de desídia.
0: Tot això quan el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals de cara al 2027, un anunci que arriba enmig de la tempesta judicial que l'envolta i amb les peticions dels socis d'investidura perquè convoqui a eleccions. En parlarem tot d'una pel que fa als esports. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia.
0: En futbol, la portera de la selecció espanyola, Cata Coll, confia en la remuntada de divendres contra Anglaterra.
2: El fet de jugar a Palma, l'estadi de Son Moix, serà especial per la portolana. Cata Coll està protagonista del programa Esport 3 d'IB3 Ràdio i confia que el combinat espanyol pugui remuntar l'1-0 del partit disputat a Wembley, a Londres. Cata Coll vol acabar de rodonir una temporada perfecta. I pel que fa al Real Mallorca, Pablo Maffeo, que acaba contracte l'any que ve, és un altre dels futbolistes que podria sortir aquest estiu del club. Les darreres hores, segons mitjan grecs, l'Olympiacos estaria interessat amb el defensa català.
0: També és notícia avui una xifra, 37 graus.
3: És el límit. Aquesta és la temperatura a partir de la qual Sanitat considera que hi pot haver efectes sobre la salut. Això a les Balears perquè el llindar varia segons la zona, com tal i com preveu el Pla Nacional d'Actuacions davant la calor. Només aquest mes de maig s'associen a aquesta variable més d'un centenar de morts a Espanya.
0: I en aquest marc volem saber quin temps ens espera les pròximes hores. Tomàs Salom, bon dia.
4: Bon dia, avui hem començat la jornada amb vent de component nord, de vent de gregal, que bufa amb alguns cots moderats, que ha arribat a superar els 50-60 km per hora i que ens deixa la situació marítima alterada. De fet, a la boia de Maó s'han superat els 4 metres d'altura màxima després de molt de dies d'estabilitat a la mà. A més, amb aquesta entrada de vent de component nord, davalla la temperatura. Tenim ara mateix termòmetres entre els 23 i els 25 graus a Menorca i en el nord de Mallorca. Ahir superàrem els 33 i els 34. També a punts de les Pitiuses davalla la temperatura. Ahir arribàrem a tocar els 36 graus. Ara mateix queda entre els 25 i els 27. Pel que fa a l'estat del cel, la presència de sol pràcticament arreu, amb alguns núvols baixos que podrien créixer també avui migdia a l'interior de Mallorca, no deixaran precipitacions, i amb estabilitat que sembla que tornarà demà. Demà s'acaba el vent de component nord, vendrà del sud, pujarà una mica la temperatura, sobretot al nord de l'arxipèlag, però no ens poden confiar perquè divendres tornen a davallar els termòmetres i, a més, no es descarta veure qualque precipitació localitzada.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Finalment, Melià també abandona la gestió dels seus 15 hotels a Cuba. Cedeix així a la pressió de Donald Trump en una decisió similar a la que ahir va prendre Iberostar, que va retirar la seva marca a 12 establiments de l'illa. Així ho ha anunciat la cadena mallorquina en un comunicat en què s'explica que ha pres la decisió des d'un profund sentit de responsabilitat empresarial.
3: L'hotelera assegura, però, que la mesura té un impacte limitat, ja que la gran majoria d'aquests 15 establiments ja estaven tancats i sense activitat, i pel que fa a altres 20 establiments que Melià té a l'illa, per ara és possible reservar-hi habitacions a 11 d'ells. Recordant que el president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar de fortes sancions a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal. Això, afegit al desabastiment extrem que pateix Cuba pel bloqueig nord-americà, ha impedit l'operativitat del negoci. Feia mesos ja que l'èxode de vols havia provocat una baixada dràstica de turistes i, de fet, tots els hotels de Melià a Cuba es trobaven actualment tancats i sense activitat. Tot plegat està causant la desbandada de cadenes, com l'anunciada ahir per Iberostar, o la d'avui per Melià, que agreugen encara més la crisi humanitària que pateix el país caribeny.
0: Es tracta d'una notícia que el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha rebut amb preocupació. Per això ha ofert tota la col·laboració de l'executiu a les empreses de les illes que ho necessitin.
6: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
0: El govern espanyol, mentrestant, assegura que du a terme un seguiment estret i permanent de la situació a Cuba i que manté contactes continus amb les empreses potencialment afectades, com la cadena hotelera Melià.

0: Es fa en coordinació amb les empreses espanyoles en presència a l'illa a través de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a l'Havana, una feina que inclou contactes continus amb algunes de les empreses potencialment afectades. Segons fonts del Ministeri, l'objectiu és conèixer la seva situació concreta, identificar possibles riscos i impactes i acompanyar-les en l'avaluació d'escenaris.
1: L'Ajuntament de Palma aposta pel desallotjament forçós de l'antiga presó, tot i la petició del bisbat de fer-ho de forma esglaonada i en grups petits. Actualment romanen a la instal·lació de vers 80 persones que no han volgut partir de forma voluntària i que seran tretes de cop després que la justícia n'ha autoritzat l'operació.
0: Així ho ha confirmat la portaveu del consistori, Mercedes Celeste, qui ha explicat que s'ha hagut de posar un límit després d'esgotar totes les vies administratives i que aquest límit, avalat pel jutjat, és el desallotjament forçós. Celeste ha recordat que les primeres comunicacions per abandonar la instal·lació van ser pel febrer i que en aquests 3 mesos més de 120 ocupants de la presó han partit de forma voluntària. Els 80 que queden seran engegats de cop sense alternativa.
2: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
0: Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials que els acompanyaran durant tot el procés. No els deixaran sols, ha dit la portaveu, qui ha tornat a demanar-los que parteixin ara.
2: Demanar a totes les persones que encara queden allà que de forma voluntària desallotgin i que tenen els serveis socials de l'Ajuntament de Palma a la seva disposició. Demanam que es tinguin en compte que aquestes condicions de risc i de seguretat que han motivat aquesta actuació encara estan en perill a les persones que estan a dins.
0: Demà es reunirà la Junta de Seguretat de Cort per començar a dissenyar el desallotjament i posar una data d'execució.
1: En els tribunals, l'home acusat de violar una veïnada amb discapacitat de només 14 anys a Palma nega els fets i assegura que era ella la que volia mantenir relacions. S'ha volgut així defensar en el judici en el qual Fiscalia demana fins a 30 anys de presó per ell i l'ingrés a la presó de manera preventiva.
0: El judici ha quedat vist per sentència a l'audiència provincial amb el testimoni de l'acusat. Ell ha reconegut contactes amb la víctima, però en cap cas relacions sexuals. Manté que era ella qui insistia i que va ser el seu rebuig el que va provocar la denúncia. No obstant això, 2 tècnics de la Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil han descrit com a creïble i coherent el relat de la Nina, una víctima que, segons han declarat, era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. Els fets van passar el 2024, segons la denúncia. L'acusat la va agredir sexualment en diverses ocasions i fins i tot va arribar a drogar-la per evitar la seva oposició.
1: A Eivissa seguim pendents avui del judici a la dona acusada d'atropellar mortalment a una altra dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants a la zona d'Esgor, que els fets van ocórrer al setembre de l'any 2023. Se l'acusa dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar el lloc de l'accident.
0: L'acusada ha declarat que no sabia contra què havia impactat. Moments després del succés va aturar el cotxe i va decidir tornar caminant al lloc dels fets, però no hi havia ningú. Va ser després, quan es va personar a la comissaria de policia. La Fiscalia demana 8 anys de presó, d'acord amb l'informe policial. L'operatiu va durar 2 hores. També diu que l'acusada sí es podria haver adonat que va atropellar una persona. Segons els testimonis que han declarat, el cotxe circulava a gran velocitat i es va saltar el semàfor en vermell, tot i que no confirmen si la víctima va travessar el semàfor en verd.
1: I una cosa més, encara en clau de judicial, la policia ha detingut a l'aeroport de Madrid l'expolicia local de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig de presó per violència masclista. L'acusat havia intentat eludir la pena fugint a Tailàndia a final de l'any 2024, però fa uns dies va decidir tornar perquè li havia caducat el passaport i perquè pretenia entregar-se segons fonts judicials.
0: Va ser en aterrar a Barajas que el sistema internacional de crida i cerca es va activar i els agents aeroportuaris el van detenir. El 2018 havia intentat matar la seva parella ofegant-la amb un mocador.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: Voleu postres?
5: Jo em donis a coren.
4: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
6: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
1: Ho dèiem en titular, sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per a la salut a les Balears. El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així, considera que a partir dels 25 graus ja pateixen el litoral asturià i, en canvi, a Sevilla, fins que no passen dels 41 graus i mig, no s'incrementen els problemes.
0: En el cas de les Balears, també la temperatura màxima tolerada depèn de la comarca o de l'illa. Així, a Menorca, a partir dels 32,4 graus ja es considera perillós, mentre que les Pitiüses s'ha fixat en els 34,8. A Mallorca, la zona que més tolera la calor és l'interior i fins als 37 graus no es disparen els riscos. És una actualització que s'inclou en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels Efectes de la Calor que ha presentat avui la ministra Mònica García, qui també ha explicat que el mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor.
12: El problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
0: La ministra García assegura que preocupen especialment els efectes de la calor en persones grans amb patologies prèvies, també, però, altres com la infància.
12: Quizá ha llegado el momento de preguntarnos por qué seguimos tolerando que en la infancia se considere algo que es inaceptable para los adultos. Porque el calor no solo provoca golpes de calor, no solo provoca deshidrataciones, el calor también dificulta la concentración, reduce la capacidad de aprendizaje, afecta el rendimiento académico, altera el descanso y, por supuesto, altera también el bienestar emocional.
0: El Pla Estatal de Calor es va activar el 13 de maig i estarà operatiu fins al 30 de setembre, tot i que no es descarta allargar-lo fins al 15 d'octubre, si fos necessari. El programa preveu també un sistema d'avisos per a la ciutadania a través del web meteosalut.es, en el qual la població es pot subscriure per rebre informació diària sobre el risc de la seva zona via SMS o per mail.
1: I avui és notícia un nou rècord de pressió humana a les Illes. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar els 1,53 milions de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, en prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les Illes, segons les dades de l'Ibestat. Laura Marcos.
13: El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia del mes, el 31 de març, per Illes, Mallorca, van cancel·lar la pressió amb 1.190.000 persones aquell mateix dia. A les Pitiüses, Eivissa va fregar les 200.000 persones i Formentera va superar les 15.000, mentre que Menorca va fregar els 120.000 habitants el mateix 31 de març. La mitjana diària de tot el mes es va situar en 1.370.000 habitants, consolidant una tendència a l'alça que avança l'inici de la temporada alta a l'arxipèlag.
1: I en aquest context, l'atenció se fixa en la mobilitat i en la limitació de vehicles a Mallorca, que es votarà divendres al ple del Consell Insular. Avui el PSIP ha llançat un envit al PP perquè la norma entre en vigor aquest mateix estiu. Aina Morales.
14: La secretària general dels Socialistes de Mallorca i diputada del Parlament, Almanda Fernández, ha demanat al PP que aprovi un decret al Consell de Govern d'aquesta setmana en comptes de tramitar el text via Consell de Mallorca, com està previst. Així se n'agilitzaria la tramitació i el PSIP li ha oferit els seus vots al Parlament.
15: Ara és quan estan entrant que més de 100.000 vehicles de lloguer a la nostra illa, d'aquestes multinacionals, que a més tributen a fora. Per aturar tot això, no volen que passi un any més. Per tant, La nostra proposta d'ull un decret llei tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària pels mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
14: El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, però no ha recollit el guant dels socialistes.
16: Ho feim en el tercer any de mandat i ara ells que diuen que feim tard i que frisen tant varen governar 8 anys, no només en el Consell de Mallorca, sinó també en el govern de les Illes Balears. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
14: Si no és res de nou, idò, el Partit Popular al Consell tindrà divendres el suport de l'oposició per aprovar la proposició de llei de limitació de vehicles. Un fet que la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha aprofitat per carregar contra els seus socis de govern.
17: Yo creo que esto lo único que hace es una lectura a los ciudadanos de que si el Partido Popular gobierna solo o como ellos buscan una mayoría absoluta, harán políticas de izquierda y si gobierna con Vox, pues hará las políticas serias de sentido común que están haciendo en otras comunidades.
14: Són declaracions dels grups després de la junta de portaveus prèvia al penúltim ple del curs polític. Serà dimarts, com deien, PP i Vox votaran a favor de la prohibició del vel integral. I per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller de la mà.
18: Algun tipus de negocis de marines seques i d'algun tipus concret de club nàutic, però a part d'això, la veritat és que no sabem molt bé què va motivar la creació d'aquesta conselleria.
14: A Formentera avui s'ha reunit la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Balears. Ha aprovat la modificació del pla de finançament dels serveis socials per reforçar la resposta davant els efectes econòmics derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria.
19: S'incorporarà un fons per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat acreditada i s'ha ampliat el fons d'urgència social per a famílies amb infants i adolescents. Per aquestes dues mesures s'ha incrementat el fons en gairebé 3 milions d'euros. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria que es viu a les illes i que afecta especialment les pitiuses, des d'on s'ha demanat suport al govern, sobretot per fer front a la despesa que impliquen atendre els menors migrants no acompanyats. La consellera de Famílies i Benestar Social del govern, Sandra Fernández, ha tornat a reiterar que esperen més suport de l'Estat a l'hora de donar atenció als migrants menors d'edat que continuen arribant al litoral formenterer.
20: Lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que nos llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real y eficaz que acabe con esta crisis humanitaria, ¿no? Nosotros defendemos una inmigración que sea legal, que sea ordenada y que sea humana, y lo que estamos percibiendo y lo que está llegando a las Islas Baleares es de todo menos humana.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
14: El Ministeri d'Educació reprendrà la setmana que ve les meses de negociació sobre l'Estatut Docent, un anunci que ha fet la titular d'aquest departament, Milagros Tolón, just abans de participar en la Conferència Sectorial d'Educació amb els consellers autonòmics, una cita en la qual està previst, per cert, que s'acordi la distribució de 330 milions d'euros corresponents a 6 programes de cooperació territorial.
0: Entre els punts que s'abordaran en el desenvolupament de l'Estatut Docent també s'abordaran les ràtios de les aules de 0 a 3 anys. Tolón, així mateix, qüestionada per les diferents protestes que protagonitzen docents com a Catalunya, Madrid o València, o les treballadores d'escoletes en el cas de les Balears, assegura que el seu departament liderarà propostes per millorar el sector, però demana a les comunitats capacitat de diàleg i corresponsabilitat per fer front als problemes de cada territori.
21: Vamos a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que como saben para nosotros es una prioridad. Y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como es corresponsabilidad con quien tiene, en este caso la competencia, que son las comunidades autònomes.
1: El govern també ha parlat de les reivindicacions de les mestres, de les educadores a les escoletes. Assegura que les escolta i que fa feina per trobar una solució a aquest conflicte laboral. Són declaracions de la consellera de Treball, Catalina Cabré, després de les manifestacions del col·lectiu, on d'haver-se 900 treballadores varen sortir ahir als carrers de les Illes.
2: Poden fer, només faltaria totes les reivindicacions que vulguin. De fet, nosaltres les estem escoltant i moltíssim, i per això estem en plena acció i treballant de veres dia i nit per aquest tema de les treballadores de les escoletes. Tant la Conselleria d'Educació com nosaltres.
1: D'altra banda, Treball destina 420.000 euros a ajuts per impulsar plans d'igualtat i mesures de conciliació en les empreses, com la Borsa d'Hores. La convocatòria es va publicar al BOIP dissabte i les empreses ja s'hi poden acollir. Carme Moreno.
4: A les Balears hi ha registrat 637 plans d'igualtat i enguany molt d'ells caduquen. Les empreses que estan obligades a tenir-los aprovats són les que tenen 50 o més treballadors. La directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Cabré, ha explicat que els ajuts serviran per finançar l'elaboració d'aquest plan d'igualtat i també millores com aquesta.
22: A nosaltres ens agradaria fermament que l'empresa apostés per donar una borsa d'hora als treballadors. L'administració pública, Skype, ja la té. Dins del sector privat és una cosa molt més desconeguda, pues el cost de que li suposarà l'empresa implementar la borsa d'hores en els seus treballadors fins a 7.000 euros, nosaltres els hi cobriríem.
4: La convocatòria d'ajuts disposa de diferents programes que són compatibles entre ells, així una empresa podrà rebre ajuts de fins a 14.000 euros.
1: Més coses. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu Aena i proposa abaixar les taxes aeroportuàries. El regulador considera que haurien de reduir-se un 0,59% per al període 2027-2031. Aena, recordem-ho, planteja un increment anual de gairebé un 4%.
14: Competència afirma en un informe que l'estat de comptes d'Aena pot aguantar perfectament aquesta rebaixa de tarifes i continuar sent sostenible. Aquesta proposta de l'organisme regulador xoca frontalment amb el pla d'Aena, que preveia encarir el bitllet 43 cèntims per passatger per finançar unes inversions de 13.000 milions d'euros. Una pujada que ja havia aixecat polèmica i que companyies com Ryanair havien criticat durament i amenaçaven de retallar rutes aquest mateix estiu. Ara la pilota és a la teulada del govern central. El Consell de Ministres té de temps fins a 30 de setembre d'enguany per aprovar el document definitiu i decidir si aplica aquestes recomanacions.
1: L'Associació de Línies Aèries ALA, que mou el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebut la notícia amb satisfacció. És el seu president, Javier Gándara.
23: Esto confirma lo que decíamos de que es compatible que Aena baje las tarifas aeroportuarias en los próximos 5 años y aún así pueda seguir acometiendo las inversiones que tiene planeado. Por ello, aunque este informe es no vinculante, lo que pedimos al Gobierno, en concreto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que atienda esta recomendación.
3: Escoltau l'informatiu migdia.
1: Són les 2:25. Es comencen a conèixer amb més detalls sobre el cas Leire Díaz, una setmana després de l'entrada de l'UCO a la seu federal del PSOE a Ferraz, a Madrid. La Guàrdia Civil situa Santos Cerdán i Leire Díaz com a líders d'una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
24: Així consta el sumari de la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. L'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil assenyala que l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista hauria posat l'estructura del partit a disposició de la presumpta trama. L'objectiu, segons el sumari, era desestabilitzar determinades causes judicials.
1: En els escorcolls de la setmana passada, els agents de l'UCO varen trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a la casa de l'exdirigent del PSOE andalús, Gaspar Farrías, durant el registre de dimecres passat a Madrid.
24: Segons l'acte policial, els agents varen localitzar els diners repartits en diversos feixos de bitllets amagats en una bossa de mà al saló i dins d'un sobre bancari a una habitació. Farrías és un dels nous investigats en la trama que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional. El jutge sospita que Farrías va emprar la seva societat com a vehicle per pagar 4.000 euros mensuals a Díaz.
1: El mateix dia que s'ha fet públic el sumari d'aquest cas i amb el PNB i Junts demanant eleccions enguany, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals del 2027.
24: Ha fet l'anunci a Barcelona en la reunió anual del Cercle d'Economia. Sánchez ha afirmat que els nous comptes resoldran el finançament autonòmic. També que seran uns pressupostos socials per redistribuir la riquesa riquesa i que l'habitatge tindrà un pes prioritari. Davant la manca de suports per aprovar els pressupostos, Sánchez ha demanat generositat, responsabilitat i compromís a les forces polítiques.
5: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena.
1: En paral·lel, el Partit Popular ha anunciat noves citacions en la comissió d'investigació del cas Koldo en el Senat, entre les quals les del president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, i Leire Díez, qui ja varen compareixer a la Cambra Alta.
14: Sobre la proposta de Junts a Feijóo d'anar a Waterloo si vol el seu suport a una moció de censura contra Sánchez, el PP ha confirmat que Feijóo no viatjarà a Bèlgica. Alicia García es la portavoz de los populares del Senat.
6: Feijóo ha dicho que hará todo lo posible, y todo lo posible lo ha anunciado, es ofrecer decencia y elecciones. Los socios están ahí sujetando y sosteniendo un gobierno corrupto, el más corrupto de la democracia. Ellos sabrán qué tienen que hacer.
1: Més coses. El jutge Juan Carlos Peinado ha ajornat fins al pròxim dia 15 d'aquest mes la citació de Begoña Gómez. La vista prèvia al possible judici amb jurat s'havia de celebrar inicialment, recordem-ho, el dia 9. El magistrat ha acceptat el canvi de data a petició de l'advocat de la dona del president espanyol.
14: En aquesta audiència, el jutge d'instrucció decidirà si envia Gómez a judici per 4 delictes: corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. L'instructor recalca l'obligació d'assistir-hi de tots 3 investigats: la mateixa Begoña Gómez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la resolució dictada aquest dimarts, Peinado reitera que han de comparèixer en persona i amb els seus lletrats. A més, llança un avís ben clar: si no es presenta en els jutjats, seran conduïts per la força pública.

0: El Partit Popular i Vox han assolit un acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco, president de la Junta. El pacte inclou la prioritat nacional en els mateixos termes que Extremadura i a l'Aragó.
1: Vox comptarà amb la vicepresidència primera del nou executiu que ocuparà Carlos Pollán i que anirà associada a una de les tres conselleries que gestionarà la formació de Santiago Abascal.
0: Amb aquesta notícia de la crònica política estatal arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma ha tornat a licitar els serveis de les platges de Cala Estany, Ciutat Jardí. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia, ho ha fet per 107.000 euros, després que el primer concurs quedés desert. Es tracta d'una explotació temporal fins al 2029. Com a novetat, es suprimeix el quiosc previst a Ciutat Jardí i els jocs d'aigua.
1: L'Ajuntament de Felanitx ha instal·lat uns 4.000 nous comptadors digitals per al subministrament d'aigua potable al municipi.
2: Això ha permès detectar nombroses fuites internes en habitatges que fins ara passaven desapercebudes. En alguns casos, hi ha usuaris que han rebut factures d'entre 2.000 i 3.000 euros.
1: Arriba la temporada del tondre, aquesta activitat d'esquilar els animals perquè no passin calor a l'estiu.
2: Enguany, amb la pujada sobtada de les altes temperatures, els ramaders ovins han avançat el tondre i el 15 de juny totes les ovolles ja haurien de ser toses.
1: Tot donant, parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobem petites retencions i trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport, des de la sortida de Son Moix fins a l'enllaç en l'autopista d'Inca, a l'autopista d'Inca també en sentit Palma, l'enllaç en la via de cintura, i a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, a l'altura de Bendinat, també tenim un poquet de trànsit lent. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Podem, en titulars a les portes de l'estiu, l'Ajuntament de Palma ha tornat a licitar els serveis de les platges de Cala Estància i Ciutat Jardí per 107.000 euros, després que el primer concurs quedés desert. Es tracta d'una explotació temporal fins a l'any 2029. Com a novetat, es suprimeix el quiosc previst a Ciutat Jardí i també els jocs d'aigua.
2: Així s'ha aprovat en la Junta de Govern de Cort, reunida aquest matí. La regidora portaveu Mercedes Celeste ha recordat que 5 platges urbanes municipals ja estaven licitades i que només quedaven aquestes dues. Com a novetat, Cala Estància i Ciutat Jardí es trauran a concurs de forma conjunta en un únic lot.
1: També avui s'ha aprovat l'expedient per licitar les obres de rehabilitació de les cases de retiro ubicades al bosc de Bellver. La reforma començarà a finals d'enguany i costarà 1,8 milions d'euros provinents completament de l'impost de turisme sostenible.
2: Les obres constaran en rehabilitar les dues plantes de l'immoble de gran valor patrimonial i cultural. A l'exterior també s'habilitarà un aparcament i zones de trànsit per als vianants. Quan estiguin acabades, les cases del Retiro s'integraran en el futur bosc metropolità i en el jardí botànic que abastarà altres indrets de ciutat dins el gran projecte de la Falca Verda de l'Ajuntament. Escolta'm, Mercedes Celeste.
5: Amb això, l'Ajuntament dona una passa més cap a la recuperació i la posada en valor del patrimoni de la ciutat i una passa molt important cap a la creació d'aquest gran bosc metropolità, que és un dels projectes principals del nostre equip de govern.
1: D'altra banda, els hotelers de l'illa esperen una temporada amb bones xifres d'ocupació i amb una tendència a la desestacionalització similar al 2025, ho ha dit el conseller de Turisme just abans de la visita a l'hotel Samum de Palma en el marc de la ronda de contactes amb els hotelers de Mallorca.
2: Minuts abans de la reunió amb el director general de Samum i president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, el conseller Jaume Bausà ha assegurat que esperen continuar en la línia de més turistes en temporada mitja i baixa i manco durant els mesos de juliol i agost. També ha remarcat l'aposta del govern per la contenció turística.
6: Corba que enguany tenim el tema de l'eclipse, que segurament a lo millor tindrà incidència en quant a aquesta pressió, veurem, però bueno, nosaltres continuar la feina que feim per l'allargament de la temporada i perquè la pressió en els mesos d'estiu doncs baixi, no?
1: A tot això, la presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui la confraria de pescadors d'Alcúdia per conèixer de primera mà la realitat del sector pesquer alcudienc, que confia que l'executiu tregui aviat la línia d'ajuts, fruit del conflicte a l'Orient Mitjà, per tal de compensar la pujada de preu del gasoil.
2: La visita coincideix amb el desenvolupament de la campanya de la llagosta, una de les més importants de l'any per a la flota local. Segons ha explicat el president de la confraria d'Alcúdia, David Carci, la temporada està complint les expectatives previstes, tot i que no totes les embarcacions s'hi dediquen de manera exclusiva. Venen la llagosta a 60 euros de mitjana al quilo.
7: Els temes de preus se mantenen bastant, se fan bons preus. I, bueno, temporada de llagosta, pues sí, la veritat que comença a arrencar i va bé. Hi ha demanda, el que passa que enguany és que està un poc més fluixet que l'any passat. Però, bueno, no se deixa de demanda d'aquest producte de quilòmetre zero nostre.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Felanitx ha instal·lat uns 4.000 nous comptadors digitals per al subministrament d'aigua potable al municipi.
2: Això permet detectar nombroses fuites internes en habitatges que fins ara passaven desapercebudes. En alguns casos hi ha usuaris que han rebut factures d'entre 2.000 i 3.000 euros. L'Ajuntament aclareix que no s'ha pujat el preu de l'aigua, sinó que és una lectura més precisa del consum. L'objectiu és fomentar un ús més eficient i responsable de l'aigua.
1: 2:37 per la mare de les xarxes socials, que són plenes de grups en què els ciutadans denuncien constantment robatoris a dins de cotxes i també amb motos sostretes.
2: Afecta especialment barris de la perifèria de Palma com Savileta, Son Rapinya, Son Oliva o Rafal Vell. Els veïnats que hi han viscut tota la vida noten com creix la inseguretat, sobretot de nit.
8: De dia no hi ha problema, no suele haver problemes. És per la noche. Por la noche es cuando la gente sale y hace de las suyas. Ahora si vas a las 11 de la noche, vas mirando para atrás a ver qué te puedes encontrar, porque no hay seguridad. Pero si no tiene la policía ni la Guardia Civil seguridad, ¿cómo la vamos a tener nosotros?
2: Les xarxes també serveixen per crear moviments veïnals que s'han unit i organitzat per fer patrulles i evitar que els delinqüents puguin actuar amb impunitat de manera repetida.
1: Mentrestant, a Felanitx, dos joves han estat sancionats amb 350 euros per destrossar el mobiliari urbà de la Fira de Maig.
2: En unes imatges de la càmera de videovigilància del carrer Major es veu els joves colpejant els elements ornamentals de fusta durant la matinada del 4 de maig. Després d'analitzar-ne les imatges i d'obrir una investigació, la policia local va aconseguir identificar-ne els dos autors. Amb aquesta acció, la policia i l'Ajuntament han reiterat el seu compromís de perseguir els actes incívics que afecten el patrimoni comú.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Maria de la Salut és l'únic poble de Mallorca i de les Balears que conserva la figura del saig, un toc de trompeta que històricament s'utilitzava per anunciar els avisos oficials. Miquel Ferriol, pregoner del poble, reivindica aquesta tasca més aviat tradicional en un temps de xarxes socials.
2: Aquesta melodia avisa els veïnats de Maria que el saig ja arriba. Sona dues o tres vegades al mes. És l'únic poble de les Balears que ha conservat aquesta figura que anuncia els temes d'interès als veïns. Miquel Ferriol va començar en el càrrec durant la pandèmia i ha introduït algunes novetats.
9: Amb música enllaunada, en registre se crida per no repetir-la jo tantes de vegades, però també això me dona més facilitat de poder fer a més puestos.
2: Miquel Ferriol fa la volta amb un camionet de la brigada i surt d'hora baixa per aprofitar que la majoria dels veïnats ja són a casa. Assegura que les crides són més efectives que les xarxes socials.
9: No és el mateix que tu haguis de pitjar un enllaç perquè se t'obri una notícia, que et venguin davant que teva i a tota pastilla t'amollin aquesta informació. La gent t'agraeix, però per una altra part és que no queda més remei que te l'escoltin a no ser que tanquin les finestres.
2: Una tasca que, diu, fa de manera altruista i amb vocació de servir el seu poble.
1: Mentrestant, a Palma, les associacions de veïns de Santa Catalina i Junquet han iniciat les tràmits per intervenir formalment en el procés d'adjudicació del pròxim mercat de Nadal de Sa Feixina, amb l'objectiu de conèixer els detalls de l'expedient i garantir que el procediment s'ajusti a dret.
2: L'entitat continua sense rebre resposta de l'Ajuntament a la sol·licitud d'informació presentada sobre l'adjudicació del Mercat Nadal l'any passat. A més, consideren que l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques, que ocupa durant més de 2 mesos un espai públic, requereix més transparència i més explicacions de les que, segons diuen, han rebut els veïnats. A tot això, l'associació ha denunciat que les fonts del Parc de Safaixina continuen sense funcionar des de la instal·lació de la pista de gel del Christmas Market del 2025.
1: I ho dèiem també en titulars, en l'arribada de la calor arriba la temporada del tondre, aquesta activitat d'esquilar els animals perquè no passin calor a l'estiu. Enguany, amb la pujada sobtada a les altes temperatures, els ramaders ovins han avançat el tondre i el dia 15 de juny totes les ovelles ja haurien de ser toses.
2: Aquesta acció, tot i ser necessària, suposa un repte pel sector oví perquè aquests darrers anys la demanda de la llana ha disminuït. Es tracta d'un material que, mentre que fa unes dècades donava beneficis, avui es pot considerar un residu i, per tant, una despesa. L'Associació de la Producció d'Agrària Ecològica ha fet un estudi sobre usos alternatius de la llana. Ens ho explica Miquel Serra, tècnic d'APAEM.
10: La principal baula de la llana com a alternativa és el seu paper de fertilitzant. La llana té molta matèria orgànica, té la meitat de la llana és carbó, i també una part important és nitrogen, que és l'element més requerit per les plantes.
2: Serra també destaca els beneficis del tondre que pot dur a l'agricultura.
10: Dues aplicacions més, una seria posar-lo com encoixinat. Encoixinat és fer com un llit just davall l'arbre per ajudar a conservar la humitat que hi ha. I una altra també seria per evitar que caragolins, que pulgons, etc., pugin en els arbres fent un anell de llana.
2: Serra també conclou que els canvis de consum afecten el sector ramader i agrari i que mantenir una xarxa de tots dos és essencial per l'aprofitament de recursos i per no dependre de les importacions de fora.
1: Mentrestant, a Calvià, l'Ajuntament ha posat en marxa una nova convocatòria d'ajudes de 70.000 euros per reactivar el sector agrícola i ramader.
2: L'objectiu és donar suport econòmic a un sector que afronta reptes com ara la reforma de la política agrària comunitària, el desenvolupament tecnològic i les creixents exigències mediambientals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de juny.
1: 2:42, més qüestions. El mes de juny acaba el curs escolar, però també finalitzen activitats esportives i d'esbarjo com el programa Gent Gran de la Fundació Mallorca Integra, una iniciativa que reuneix una quarantena d'usuaris per practicar esport a l'aire lliure a l'hora que socialitzen.
2: Avui fan un circuit, és el darrer d'aquest curs, i en gaudeixen molt perquè després de l'esport hi ha berenar i tindran temps per fer la xerradeta.
11: Vivo sola y quiero salir y hablar con la gente y relacionarme con la gente.
12: Parte de la gimnasia es eso, que venimos, hablamos de nuestras cosas, después un grupito nos vamos a tomar nuestro café y muy bien.
13: Como todas tenemos el mismo tema de conversación, porque todas sabemos las enfermedades y las medicinas que nos tomamos, pues es muy agradable. Piensas que, bueno, yo estoy mala, pero hay quien está peor que yo y eso me consuela.
2: Dues vegades per setmana, a parts dels barris de Son Cladera, Camp Estilles, Savileta i Espilerí, la Fundació té engegats programes d'exercicis que durant una hora adapten la pràctica esportiva a les possibilitats físiques de cadascú. Escolta'm Àngels Canals, tècnica esportiva de la Fundació.
14: Són exercicis de força, d'equilibri, de mobilitat. També fem exercicis perquè elles puguin riure.
2: De fet, alguns usuaris afirmen que l'esport sempre ha estat essencial.
12: Para nuestra edad hacemos una gimnasia que yo creo a mí me ha ido estupendo, me ha cambiado la vida, la verdad.
13: Aunque no le diga, ah, yo no soy de gimnasia, bueno, pero eres de hablar y nos cuentas y nos comentamos la película del día anterior y nos comentamos la moda y nos comentamos de cualquier tema.
15: Si ven, ay, me fa pereza d'arreglar per poder venir, sin embargo, diu, no, perquè són meves companyeres i perquè són àngels i tot això, i la veritat, pues, m'agrada molt.
2: Aquest projecte té beneficis psicològics, físics, emocionals i socials, ja que fa que l'esport esdevingui un punt de trobada perquè les persones es coneguin i així ajudar-les a fugir de la solitud no desitjada.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua informació aquí a Beta Ràdio amb els esports.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Toni Fuster, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Avui, protagonisme especial per la portera del Barça i de la selecció espanyola, Catacoll, que divendres defensarà la porteria en el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra.
2: Catacoll, la portera nascuda a Porto, el vol acabar de rodonir una temporada perfecta, de 10. I això es pot produir si Espanya divendres guanya per 2 gols de diferència a la selecció d'Anglaterra en el partit que disputarà l'estadi de Somos. Catacoll avui ha estat la gran protagonista al programa Esport Radio Ràdio i diu que serà un partit especial.
3: Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petit també venia a escala del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial, jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà, pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
2: Pel que fa al partit contra Anglaterra, Catacoll està convençuda que es pot remuntar.
3: Bueno, són partits que se resumeixen en detalls, i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficant gol i deixar la porteria a zero, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits i jo crec que estic convençuda que així serà.
2: I per acabar també volem escoltar la portera que parla de la Lliga Espanyola, en què hi ha molt que millorar.
3: La Lliga Espanyola no és la millor lliga del món i això ho sap tothom, és la realitat, i no passarà a mentir-ho, que hauria de fer més feina, però crec que som les espanyoles, crec que tenim un talent diferent a les altres i que tenim que escapar el talent perquè no el cuides bé, pues no és guapo, no? I ens agradaria que se cuides millor, que hi és menys equips perquè fos més competitiu. Crec que tenim un exemple que seria anglesa i crec que hem de cuidar aquest exemple per poder arribar allà. I com dic, que seguint de fora, com seguint d'aquí, se vulgui quedar i vulgui jugar en aquesta lliga, però òbviament ara la realitat és una altra i és que hi ha una lliga que és millor que aquesta.
2: Divendres, a les 9 del vespre, a l'estadi de Somos, serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 en una edició especial d'Esport 3 en Joc amb la narració de Marta Sampas i el micròfon sense fil de Raúl Lebrón.
1: A més de la selecció espanyola femenina, demà el protagonisme serà per l'equip masculí que jugarà el penúltim partit amistós contra l'Iraq abans del Mundial.
2: La selecció espanyola masculina que dirigeix Luis de la Fuente última la seva preparació a la Roza en vista el seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà demà a l'Iraq a l'estadi Riazor a la Corunya abans de posar un cap a Mèxic on jugarà dia 9 a Puebla contra Perú, el darrer amistós. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà ni a Mèxic ni als Estats Units, però sí que podria debutar demà com a internacional absolut en la selecció. Sentim a la selecció espanyola Luis de la Fuente.
4: De igual manera que decía anteriormente, que tenemos total garantía de nuestros porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos tres. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios, pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego. Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho esta oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más.
2: De la Fuente diu que és el Mundial amb més selecció favorites.
4: Es un Mundial histórico porque es el Mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar el Mundial hay. ¿Cuáles? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España. ¿Alguna más? No quiero que digáis. Se ha dejado a...
2: A banda de la selecció espanyola, l'astre argentí Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. Així ho ha decidit el jurat, presidit per Teresa Perales. Messi rebrà el premi el 24 d'octubre al Teatre Campo Amor d'Oviedo.
1: En el Real Mallorca, pendent del futur de jugadors com Morici i Mafeo.
2: El defensa Mafeo català acaba contracte l'any que ve i podria ser un altre que abandoni el club. Aquí, com l'Olympiacos, han demanat pel lateral, segons apunten diversos mitjans des de Grècia. A València també podria ser un altre dels aquí que interessa fer-se amb el de Sant Joan d'Espí. Per altra banda, Vedat Morici podria tenir les hores comptades en el club vermell després de l'interès que ha mostrat el candidat a la presidència del Fenerbahçe a Aziz Yildirim. Aquest cap de setmana hi haurà les eleccions i podrien sortir de dubtes. El club turc podria oferir uns 20 milions d'euros al Mallorca pel traspàs del davanter kosovà. I qui torna és Dani Luna, després de finalitzar la sessió en l'Osca, aquest que ha davallat a Primera Federació. El migcampista té contracte amb el Mallorca fins al 2028.
1: I davallam categories perquè a la fase d'ascens a la Segona Federació, la Penya Esportiva agafa avantatge amb el 2-1 de l'anada contra el Manacor.
2: Un resultat que deixa ben oberta la tornada aquest diumenge a partir de les 12 a la Capellera. Els de Santa Eulàlia volen continuar fent passes per tornar a Segona Federació. Avui protagonisme per Ramiro González, entrenador de la Penya Esportiva, abans del partit. Víctor Sancho, bon dia.
5: El tècnic d'origen burgalès, però criat a Alacant, va arribar a la Penya el passat mes d'abril, però diu que no ha estat fins al playoff que ha conegut realment el nivell del seu equip.
6: No he conocido real a mi equipo hasta que no hemos llegado al playoff. ¿Por qué? Porque la situación que llegamos era muy cómodo. Entonces, el no perder ese tercer puesto, pues yo tenía, no dudas, ¿no? Pero no reconocía todavía el equipo. Y en la primera eliminatoria, pues vimos a un equipo que, lo que hablo, nos defienden grandes jugadores, son jugadores comprometidos, con un nivel alto, sin faltar el respeto a nadie, pero en lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos. O sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto y lo que se ha dado a conocer en el playoff, a día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores en las dos.
5: La Penya Esportiva no ha perdut aquesta temporada contra el Manacor. Empat i victòria en lliga regular i victòria en l'anada per 2-1.
6: Eso queda muy lejos, eso no nos puede dar esa tranquilidad. Así que es verdad que a lo mejor mentalmente ellos todavía no le han ganado a la Peña. Entonces puede ser un hándicap para ellos, pero vamos, no lo creo, porque la liga que ha hecho el Manacor ha competido contra grandes equipos y ha estado muy cerca de campeonar, ¿no?
5: A la Penya li val un empat o victòria diumenge en la Capellera per ascendir. Una victòria per la mínima al final de la pròrroga donaria el pas a la final nacional als mallorquins.
1: Per la mare de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal no vol fallar demà contra el Manzanares al Palau d'Esports de Son Moix.
2: El conjunt que entrena Antonio Vadillo vol seguir viu el play-off pel títol. Demà han de guanyar sí o sí el conjunt manxec si volen estar a les semifinals en un tercer i decisiu partit que començarà a les 7:30 del capvespre i que podreu seguir en directe al programa Esport 3 d'aquí, d'IB3 Ràdio.
1: En bàsquet han començat els play-off pel títol a l'ACB.
2: I primera sorpresa en la derrota del Reial Madrid per 97-98 contra la Laguna Tenerife. El base menorquí Sergi Llull va jugar 6 minuts, però no va notar cap punt. Més plàcid està sent el camí del Barça pel play-off, que hi va derrotar l'UCAM Múrcia per 68-91. Victòria plàcida del conjunt blaugrana, sustentada sobretot en un gran segon quart i en l'actuació destacada de Dario Brizuela, màxim anotador del partit, amb 18 punts. Demà el Palau afronten el primer match ball per segellar el seu par a semifinals. I per avui a les 7, València-Bilbao Bàsquet i a les 9 del vespre, Vitòria-Bascònia-Joventut. A banda dels play-off, el mallorquins Adrián Torres, Àlex Huguet i Michel Enabuele han estat convocats per preparar l'Eurobàsquet sub-20 entre l'11 i el 19 de juliol a Juliana, a Eslovènia. I també es suma el menorquí Àlex Blanco. El combinat espanyol es situa al grup C, juntament en Bèlgica, Croàcia i Grècia. Espanya debutarà l'11 del mes que ve a la 1:30 del migdia contra Bèlgica.
1: El Giro d'Itàlia femení, Toni, avui arriba l'alta muntanya.
2: Avui cinquena etapa del Giro. Arriben les Dolomites, etapa de muntanya de 146 quilòmetres, ben exigent després de la cronoescalada d'ahir, en què es va imposar Anna van der Breggen, que va volar la pujada al Nevegal. Van der Breggen és la nova Maglia Rosa. Mavi Garcia va acabar ahir a la 23a posició i és de novena a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder. Marina Garau ocupa el lloc 91 a la general a més de 15 minuts de Van der Breggen.
1: I per acabar, el tennis espanyol ha quedat sense representació a Roland Garros.
2: Rafa Jodar va quedar eliminat en 3 sets davant Alexander Zverev, 7-6, 6-1 i 6-3.
1: Gràcies, Toni. Arribem així a les 2:55 minuts al darrer tram de l'informatiu. Ja sabeu, és per la cultura abans, però una petita pausa.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Normalment celebrem els aniversaris amb una festa, bufant una espelma, fins i tot podem anar de viatge, però Lorenzo Santamaría va trobar que la millor manera de commemorar els seus primers 80 anys seria un concert a l'Auditorium de Palma i aprofitar, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per enregistrar el seu primer disc en directe, editat per Blau i a la venda a partir d'avui mateix.
1: Sí, hem dit que Santamaría ho va pensar tot, però potser seria millor dir que va ser pràcticament el destí el que va fer que tot anés rodat d'aquesta manera, perquè tot va començar amb la data triada pel concert de l'Auditorium.
2: I jo vaig dir, coño, però si aquest dia és el dia del meu aniversari. Però ell no ho sabia, o sigui, va ser una casualitat. I quan vàrem veure això, que aquesta data era el meu aniversari i a l'Auditorium, llavors va ser quan vàrem pensar que sí, que era ideal poder-ho gravar. De fet, també ho va gravar IB3.
3: Tornaré, ho promet, que hi tornaré.
1: Parlem de 22 cançons en format CD i 12 en vinil, un treball amb tota la força, amb tota la veritat d'un directe on, ha recordat el cantant, la veu va estar a punt de fallar-li presa de l'emoció en aquesta Coses d'escamp.
2: Aquesta cançó, que sempre em fa plorar, que sóc un pardal perquè sempre ploro amb aquesta cançó, això va ser fotut, eh? Però va quedar bastant bé. Vull dir, dintre d'aquesta imperfecció que hi ha del directe, va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.
1: I aquest dia, aquest 21 de febrer, a banda dels 80 anys, Santamaría celebrava també la fi de la gira de mig segle d'una de les seves cançons més exitoses, aquest Para que no me olvides. Amb més de 60 anys de carrera, aquest artista, que en paraules seves ha tocat a totes les discoteques de Mallorca d'un temps, gira la vista enrere amb la tranquil·litat de la feina ben feta i amb tan sols una recança, no haver fet més temes en català.
2: Això és una cosa que la tenc un poquet m'emprenya, no? I quan veig en Tomeu Penya, que té aquest èxit brutal en cançons que ell fa i cançons d'aquí, nostres i tal, hòstia, no és que m'emprenyi, al revés, l'admira. Però a mi m'agradaria també tenir discos contínuament en català. No sé, és una cosa que m'agradaria fer. Però a lo millor ho faré, ja ho veurem.
1: De fet, ja està pensant en un recull de grans èxits d'en Tomeu, d'en Lluís Llach o de Maria del Mar Bonet, però mentre això es concreta, en allò que fa feina és en una sèrie, un biòpic sobre la seva vida i carrera musical, per la qual, per cert, està cercant protagonista i que espera que sigui una realitat enguany.

0: I arribem a les 3 a més música, la de Suc i Sopes, que divendres presenten el seu nou disc, L'home és clar és Sambull, al Teatre del Casino 17 de gener de Ciutadella.
1: És el tercer treball discogràfic d'aquesta banda que va començar fent versions entre amics i que els ha duit a consolidar un so propi, fresc i d'essència menorquina. La cita, com dèiem, divendres a partir de les 9 i l'obertura de portes mitja hora abans.

0: Arribem a les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 3 de juny. Melià segueix les passes d'una altra de les grans cadenes mallorquines, Iberostar, i anuncia que deixa d'operar i comercialitzar immediatament una quinzena d'hotels a Cuba. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Segons la companyia, la decisió s'ha pres a conseqüència del bloqueig econòmic imposat per l'administració dels Estats Units. L'hotelera assegura, però, que la mesura té un impacte limitat, ja que la gran majoria d'aquests 15 establiments ja estaven tancats i sense activitat. Aquí, a les Balears, el govern ha rebut aquesta notícia amb preocupació i ofereix tota la col·laboració a les empreses de les illes que ho necessitin. És el conseller de Turisme, Jaume Bauçà.
2: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
0: L'Ajuntament de Palma defensa els passos fets per desallotjar l'antiga presó.
1: Després que el bisbat de Mallorca ha demanat un desallotjament esglaonat i en grups petits, Cort ha apostat per fer-lo de manera global i forçosa. El consistori calcula que encara hi resideixen d'haver 80 persones. Escoltàvem primer el bisbe Sebastià Taltavull i després Mercè Celeste, regidora portaveu de l'Ajuntament.
3: Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·loquen-los en els espais que tenim, que són un quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-nos-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
4: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
0: A Eivissa, els socialistes denuncien la paralització de les obres del centre de baixa exigència d'Esgorg des de fa mig any.
1: De fet, diuen que fa un any es va anunciar l'inici de la construcció d'aquest equipament que permetrà atendre 70 persones en situació d'exclusió, però des de Nadal passat les feines estan completament aturades sense que s'hagi donat cap explicació. Acusen el PP de desídia.

0: El PP, per part seva, manté que està disposat a presentar una moció de censura instrumental i que Junts i el PNB són els que tenen el dilema.
1: Sánchez ha fet l'anunci el mateix dia que hem conegut més detalls sobre el cas Leire Díez.
0: La Guàrdia Civil situa Cerdán i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. L'informe de l'UCO diu que Cerdán hauria posat l'estructura del partit a disposició de la presumpta trama. L'objectiu, segons el sumari, seria desestabilitzar determinades causes judicials.
1: 3 i 4 minuts, posem punt final a l'informatiu. Més notícies al butlletí de les 4. Ara vos deixem en Tenton.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia a tothom. Sí, la Setmana Verda és un programa d'activitats que tenen com a fil conductor la sostenibilitat i el medi ambient. És per això que la Setmana Verda de verdor de naturalesa, perquè el verd té molt de significats i avui ens centrarem per començar amb aquesta paraula, perquè és un terme que pot dur a confusions el color verd. El verd s'aplica a moltes coses, però sobretot popularment el verd se refereix a la manca de maduració. Per això, deien que una cosa immadura és verda. O, encara més, deien que és verda com una porrassa. També se diu de més verdes en maduren, de més verdes en maduren. Però, a més, la paraula verd també sempre de referent per a coses sexuals. De fet, tenim locucions com un vell verd, que és una persona major que considera inclinacions amoroses considerades impròpies per a la seva edat. D'aquell que també hi hagi pel·lícules verdes o acudits verds. Per tant, verd s'aplica en tres sentits. Bé, encara més, en quatre, perquè també tenim frases com fer tornar els ulls verds a qualcú, que és molestar-lo extremadament, donar-li molt mala vida. Ja en parlarem d'ecologia i de medi ambient, però també avui hem de recordar que és també el Dia Mundial de la Bicicleta, un instrument que té molt de sinònims.
1: Bicicleta.
2: N'hi ha que diuen bicicleta.
3: Bicicleta.
4: En sa ve baixa. Bicicleta. I sa meva predina deia sa màquina.
5: Sa màquina. Sa bicicleta.
6: Bicicleta.
7: Bicicleta.
8: Bicicleta.
9: O bici.
10: Bicicleta.
11: Bicicleta.
12: Bicicleta.
13: Bicicleta.
14: Jo he sentit dir bicicleta. Ja hi ha de bicicleta. A Menorca diuen velo.
8: Velo.
15: Bici.
16: Bici.
17: Bici.
18: Bicicleta.
19: Bicicleta.
20: Bicicleta i un temps li deia màquina. Era sa màquina.
21: Bicicleta.
22: Bicicleta.
23: Sí, sí, igual.
24: Bicicleta.
25: O bicicleta.
26: També bicicleta.
27: Bicicleta.
28: Bicicleta.
29: Bicicleta.
30: Bicicleta.
31: Bicicleta. Bicicleta.
32: Nosaltres no som com a Porreia. Porreia li ven citra. Si era una bicicleta tenim petit.
33: Bicicleta.
32: Nosaltres deim bicicleta.
34: Bicicleta.
35: Bicicleta.
36: Bicicleta.
37: Bicicleta.
38: Bicicleta.
39: Bicicleta.
40: I a sa poble diuen màquina.
41: Sa màquina.
42: Sa màquina. Vaig anar sa màquina.
43: Sí.
44: Una bicicleta i dos pedals, cotxos de jugueta per safari.
0: Digueu com ho digueu, l'abril de 2018 l'Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar avui, dia 3 de juny, com el Dia Mundial de la Bicicleta. O com han sentit, la màquina, la velo, la citra o també la xicla. Bicis i bicicletes i tot allò que li referiu avui amb bicicleta. Començam aquest programa.

0: Pèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a les ones d'IV3 Ràdio. Un programa, com sempre, serà ple de diversitat. Jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres, dia 3 de juny, i tenim totes les lletres. Qui les saben totes? Com cada dia, en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò sí, benvinguts un dia més, Xisco Nadal, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Celestí Oliver, com va?
3: Bon dia.
1: I Miquel Junc, com anam?
4: Bon dia, va
1: ben trobats. Avui, vers, per celebrar aquesta setmana verda, setmana de la sostenibilitat, ja ho diré, aquesta paraulota, sostenibilitat i medi ambient, sempre és un bon moment per recordar-ho, i també per la bicicleta, que és un mitjà de transport prou sostenible. Així que avui, d'aquesta manera, han començat aquest programa. Vosaltres aneu bé d'aquest tema? Sí? Sí, no? Jo vaig veure molt vers.
4: Depèn.
1: La verda pot tenir moltes. Sí. També. Però una persona verda també té altres connotacions.
3: I clar, és que no hem madurat.
2: O som verd.
3: O som verd.
1: No ho veiem en aquest sentit.
3: Bé, però verd és que encara mos queda, saps, per madurar.
1: Per madurar. Mm. De fet, un programa que hem de madurar, així que comencem-lo.
3: Vinga,
1: Celestí,
3: sí.
1: Què tindrem?
3: Madurarem jugant a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb el pianista menorquí, però internacional, Marco Mezquida, perquè aquest dissabte, dia 6 de juny, participen al festival Sons de Nit, però fent una actuació un vespre molt especial, perquè Marco Mezquida arribarà, farà una aturada en la seva intensa gira polièdrica amb múltiples actuacions i també formats, per fer un concert únic i irrepetible al Santuari de Lluc amb el seu trio, però acompanyat dels Blauets de Lluc.

0: Veurem, i a ell li demanarem quin repertori faran, perquè serà un concert únic i irrepetible, pensat no només pel lloc, que serà en el pati de l'Escolania, sinó també pensat per aquesta formació, pels Blauets de Lluc.
1: Un concertasso.
0: En aquesta ocasió, com dèiem, irrepetible, i a més, que començarà a les 8, encara amb claror, amb llum, de la Serra de Tramuntana, i aquesta actuació dins el cicle Sons de Nit també respon al segell Petjades, que són propostes especialment compromeses amb la sostenibilitat i, com dèiem, i precisament, i emmarcada en aquests 15 anys que la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Per tant, una actuació amb molt de motius únics i aquesta actuació única de Mezquida i els Blauets de Lluc.
1: I els Blauets de Lluc, Marco Mezquida Trio i els Blauets de Lluc aquest dissabte al Santuari. Un concert increïble que després en parlarem amb el pianista. Però avui també hem de rebre la nostra coreta del programa, en Raquel Agüeros, i com sempre avui també vendrà a Contracor amb aquests continguts.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com estàu? Ja és dimecres. Estic preparadíssima per comentar totes les portades de les revistes del Co i moltes coses més.

0: I de ser avui Raquel Agüeros amb el Contracor, aquesta secció en la qual parlam de la premsa rosa i de moltes coses més, després vendrà, però també tindrem taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant de fadrins, perquè les Canàries i les Balears són els dos territoris de l'Estat amb un percentatge més gran de persones fadrines.
0: Què ha passat?
1: No sabem què ha passat, però tampoc sabem què ha passat a Deià, que és el municipi amb la taxa de fadrins més alta de totes les Balears. Més d'un 40%
0: de persones
1: no estan casades.
0: A veure.
1: Mm-hmm. Així que ja sabrem per què passa això.
0: Mm-hmm.
1: És un misteri.
0: Ja vau resoldre'm, perquè per l'amor amb qualcú fadrí de
1: Deià. Amb
0: algú d'aquest 40% de la població.
2: Perquè, clar, no necessiten respús. Són allà a Deià.
0: Ah, vols dir que ja ho tenen tot. Mm-hmm.
2: Ja no ho sé, si ho tenen tot, però...
1: No ho sabem,
2: pot ser que sigui un motiu.
1: També tocarà parlar de la selectivitat, que va començar ahir, aquestes proves d'accés a la universitat, que arriben en novetats, com la dels detectors de radiofreqüència, per trobar els dispositius electrònics no autoritzats, uh-huh, perquè els alumnes no copin, no facin trampes, en aquest cas.
0: Sembla que ahir no hi va haver cap de nou.
1: No he vist que hi hagués res, però ja
0: ho veurem. Però bé, que hagi estat públic de moment... Ànims, doncs, a totes les persones que fan la selectivitat aquest dia.
1: I acabarem parlant de Rafael Nadal, que avui fa 40 anys.

0: I doncs sí, avui dia 3 de juny en Rafael Nadal fa 40 anys. Després repassarem la seva trajectòria i també un documental que és protagonista i que també ha donat molt que parlar. Xisco, més temes.
1: A la tercera hora del programa, a partir de les 5, visitarà els estudis d'Ivetra Ràdio el periodista Juan Tallón, que avui és a Ciutat per presentar el seu darrer llibre, Mil coses, publicat per Anagrama, i en el qual fa un homenatge a les 3.

0: La criança, la feina, comprar, aquell grifó que degota, un regal d'aniversari, els pares, la reunió dels veïnats, les factures, les classes de reforç, el gestor, el partit del nin de dissabte, la visita una mica a l'hospital, la perruqueria, el gimnàs... El dia té només 24 hores, 8 d'elles es deuen al descans i queden dos terços per fer malabars i intentar atendre-ho tot. Vos sona aquesta història? Idò, en aquesta novel·la, Juan Tallón fa un retrat generacional que dibuixa una societat sobrepassada. Després en parlarem.
1: Sí, sí, quin tema. Molta ganes que vengui Juan Tallón parlar d'aquest llibre i també de que anem tots atropellats ara mateix en aquesta societat. També a partir de les 5:30 parlarem de gastronomia, en aquest cas de gastronomia arsiana, perquè avui amb la senyoreta Brioix farem una salsa que ja és molt estiuenca.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyoreta Brioix. Avui, a Gastronomia Arsiana, utilitzarem el morter per fer una salsa pesto i ja veureu quina sorpresa allà on l'utilitzarem i quin gust li hem acabat de donar en aquesta salsa pesto. Fins més tard, mos veiem avui a la baixa a Tèntol. Vaig sembrar una ofebeguera d'ençà que tu no la regues, d'ençà que tu no la regues, està mig morta de pena.

0: Avui també arreglarem molt fogueres i farem pesto. 3 hores de programa que ara comencen i les quals tenen les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O també al correu electrònic...
5: O sorpresa!
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: I de molta gràcies, Xisco Miquel. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnica. Ella sí que cada dia... Molt rega, sou faveguera, a que sí, Celestí?
4: Sí, va bona.
0: Sí, la tenim boníssima, fa una loreta magnífica. Avui a les vies de so, na Marga Cifra. Moltes gràcies, Marga. Són les 3:21 i toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, Celestí. Toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Mira, sí, Margalida, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una festa que precisament se celebra demà, que és dijous. Parlam del Corpus.

0: Idòcit, demà dijous és el Corpus. El Corpus és una reducció de l'expressió Corpus Christi, és a dir, cos de Crist. I és una festivitat d'origen medieval que se celebra sempre en dijous, 60 dies després del diumenge de Resurrecció i per commemorar l'Eucaristia, tot i que algun lloc se mou a diumenge, en aquest cap de setmana que se faran a molt de pobles i indrets de Balears, aquesta festivitat del Corpus, i que consisteix bàsicament en una processó en les màximes autoritats. A Palma comença i acaba a la Seu, passant pels carrers del Palau Real, del Mirador, el carrer d'en Morell, la plaça Santa Eulàlia, el carrer de la Cadena i la plaça de Cort. El Corpus és una festa que té molta tradició a les nostres terres. Per exemple, a Eivissa hi ha notícies de la seva celebració ja al segle XV, encara que segurament abans ja s'hi celebrava. De fet, amb motiu d'aquesta commemoració s'emblanquinaven, mira, ahir que parlaven d'emblanquinar, sí. Idò, s'emblanquinaven però no en sentit figurat, sinó
1: emblanquinada,
0: de blanquinar l'esperat de les cases, totes les cases d'Eivissa pel Corpus, i a més s'engalanaven els portals que posaven lluny a les finestres i també s'atiraven flors.

més tradicions relacionades amb el Corpus n'hi ha moltíssimes. Per exemple, el pare Ginard diu que Artà s'escampava en pescarrers, Murta i Herboceres. A Ciutat, a Palma, la Seu, pel Corpus treuen Celladània, que és una placa redona de metall on s'hi destaca una creu i un Sant Crist. La Gran Rodella està exposada des de dissabte al Corpus fins a després de la processó de Sa Moixeta. Això recorda el recull el pare Ginard. Òbviament, les coses han canviat, però tot i així es manté aquesta tradició del Corpus. El Corpus, les al·lotes traen es ventall i es vestits. A molt de pobles de Mallorca, les al·lotes traen es vestits nous d'estiu. A Ciutat se posaven un vestit lleuger, vaporós, clar, d'estiu. I es costum al capvespre prendre gelat, el gelat commemoratiu de la festa del Corpus.

0: I de sis gelats, perquè l'època dels gelats antigament a ciutat era del Corpus a Tots Sants. Fora d'aquest temps, eren considerats una extravagància, això de menjar gelat. Imagineu-vos com han canviat les coses. El primer gelat es prenia el dia del Corpus. Anaven, per exemple, a Can Tomàs, a Can Bartola, a Can Joan de Saigo, que encara existeix, al Jardí de la Reina. El gelat anava acompanyat de cruixents encimades o d'esponjosos coixinets, és a dir, quartos. Gelats que eren de mel·la, d'obercoc o de mantecado. T'agrada el gelat de mantecado? Encara en fan. Sí. Can Joan de Saigo encara en fan.
1: Sí, ara fa temps que no n'he menjat.
0: I dels primers gelats de l'any se menjava el dia del Corpus, demà. La importància d'aquesta festa del Corpus se manifesta també en dites i frases fetes que hi fan referència. Una d'elles és treure el Corpus. I una altra que encara se sent a dir molt és aquella de tenir cera del Corpus. A tu t'ho han dit mai, Celestí?
1: Sí, m'ho han dit.
0: I doncs, això és bona cosa, perquè vol dir que tens un privilegi. Celestí té cera del Corpus.
1: Sí.
0: Així que, què trobes? Un bon tema, no, avui?
1: Sí, també m'han dit que tenc una floreta nascut moltes vegades. Sí. Bé, doncs, per tots aquests motius que avui hem decidit
0: se tiraven flors pel Corpus, ara en parlarem.
1: Ah, mira. Mira, més floretes encara. Bé, doncs, per això, hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol en aquesta festa del Corpus.
0: Així ho farem. Són les 3 i 27 minuts. Tèntol. Idò sí, moment abans d'avançar i conèixer el nostre convidat d'avui, de conèixer la pregunta del dia. I avui la pregunta diu així. Precisament fa referència en aquesta expressió, tenir cera del Corpus. Ens referim a ella quan tenim certs privilegis. Aquesta persona té cera del Corpus. Aquesta expressió es fonamenta en la creença que la cera dels ciris del Corpus té el poder de protegir contra els llamps i de procurar bona sort. Una altra dita, però relacionada amb aquesta festa, és treure el Corpus. I la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu què vol dir treure el Corpus? We were good.

0: I com cada dia tenim tres opcions de resposta celestica, vol dir treure el corpus.
1: Sí, i de treure el corpus és anar del cos amb abundància i desmesura.
0: Sí. És un problema.
1: Sí. Treure el corpus et sortir vestit amb la millor roba que un té.
0: Treure el corpus.
1: Sí. O treure el corpus és posar domassos al balcó.
0: En el balcó? Hem de treure el corpus?
1: Sí.
0: Doncs aquestes són les tres opcions, com sempre n'hi ha una de correcta i per jugar amb nosaltres ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, a través del 971-139-00, 971-139-00, o també tenim l'opció de a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres.
0: Què significa treure el corpus? Ara tornem.

0: Atento.
1: I detrás Radio és humor. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
1: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i 32 minuts i se l'estima usat el fanat en Toni de Llumajor, perquè jo crec que sap que vol dir treure el corpus. Mem, Toni, com estàs?
1: Bon dia a tots.
0: Com va això?
1: No estic segur de la resposta, perquè per jo és bastant difícil, perquè no ho havia sentit mai.
0: Ah, mira.
1: Jo vull pensar que com que era una festa molt solemne, seria la que sortien les millors robes que té, que cada un té.
0: Molt bé, Toni.
2: Bé, sí.
0: Bona intuïció. No ho havíeu sentit dir mai, idò, això de treure el corpus?
1: No, la veritat és que no.
0: Idò, mira, aprofitam avui i ho posant damunt la taula, efectivament, com que era una festa que la gent sortia al carrer, se posava la millor roba que tenia, a més aquella roba que ja començava a ser de primavera, aquelles rebeques un poc més mudades, aquells vestits ja com a més de primavera, perquè també entenc que un temps no fa tanta calor com ara, perquè ara ja hauríem d'anar a l'estiu de plor, quasi. No és vera, Toni?
1: Beníssim, una monada.
0: Moltes gràcies.
2: Ja podeu treure el corpus, ja.
0: Sí, Toni, mos han dit que la teva filla ha vengut avui de matí a ràdio.
1: Sí, jo me pensava que no voldria dir res, perquè jo li he dit, jo no sé qui trobarem de Tentol, però si veus en Miquel o en Margalida, si veus qualcú, envia l'orma mòrit de part meva. I mira, no s'ha empagaïda i supercontent que hagi saludat en Miquel.
0: Que bé. Toni, una ferrada forta, quina il·lusió.
1: Igualment.
0: Molt d'anys, gràcies.
1: Beníssim, adeu. I anem a fer un gelat, perquè això del gelat m'ha agradat molt.
0: Ah, això t'ha agradat.
1: I ens miren nosaltres.
0: Sí. Jo, demà, seguint la tradició, menjarem un gelat.
1: Això crec que ho adoptarem, no?
2: Sí.
0: Fet. Gràcies, Toni.
1: I beníssim, vinga, una ferrada.
2: Una altra.
0: Adeu, gràcies. I doncs, si treure el corpus significa vestir-se amb la millor roba que es té sortir. Avui has tret el corpus, això. Sí. Recull l'Alcove Moll a Mancor, que significa treure el millor vestit. Dit això, i resalta la pregunta, ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
3: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Hem de conèixer el nostre convidat d'avui, una persona que en sap molt del corpus i que tot d'una en parlarem, però abans s'haurà de sotmetre, com sempre, el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
8: Per favor, vostè qui és?
7: Qui
8: és?
7: Com se diu?
8: Vostè qui és?
0: Amb qui parlam?
2: Francesc Vicenç.
6: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
2: Per tant.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
2: A la Caritat d'Artà, a l'Institut d'Artà i en el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
2: Ni pas un ni pas altre. Treball pel bisbe.
7: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
2: Molt de temps, molta paciència, un telèfono i estona espaidi.
11: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
2: Certament, és a dir, la meva feina, estones és celebrar missa, som capellà, i estones és atendre gent que té consultes i que necessita una mica d'ajuda.
12: Tens el dret de guardar silenci.
13: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
2: Gens.
15: La meva única missió en aquesta vida és la de consolar i estimar. Quin és aquest pes tan gran que t'oprimeix la teva ànima?
2: no donar abasto a totes les demandes que de vegades mos trobem.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
2: Es vespre, quan tanc la porta.
17: El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap

0: I l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja podem saludar Francesc Vicenç, vicari episcopal pel patrimoni històric i cultural. Com esteu? Benvingut.
1: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Molt content que sigueu aquí.
1: Jo també.
0: Avui per parlar del Corpus.
1: Així és.
0: Francesc, que ets la darrera festa que mos queda de... Com era?
1: Sí. Antes d'entrar dins el que és el cicle d'estiu, el que té a veure, diguéssim, en Pasco, Corpus posa el punt i final.
2: I era una gran festa.
1: I era de les festes de carrer més grosses de tot l'any i també de les grans festes solemnes de, diguéssim, no només de celebració dins l'Iglesia. Uh-huh. Uh-huh.
0: Que se celebra pel Corpus?
1: Mira, com que Pasco ve tot tan atapit que no hi ha temps de poder celebrar les coses una per una darrere l'altra, perquè un dia i un altre tot ve junt. I s'aprofiten dies per celebrar el que celebraríem, en aquest cas, el Dijous Sant, que és l'Eucaristia. Jesús present en sopar i es vi en el seu cos i la seva sang. Com que el Dijous Sant hi ha tanta cosa a fer, potser va decidir repetir la festa en el Corpus.
0: D'acord. Però, des d'un punt de vista més festiu, més acolorit, més...
1: Sí, sí, sí.
2: Clar que no és tant per Pasco.
1: Efectivament, és a dir, Pasco sempre estem més continguts, més mesurats, i en canvi, des del primer moment, la festa del Corpus se va plantejar com un esclat de festa, alegria. Hem de pensar que les processons barroques per excel·lència eren les del Corpus, i sortien totes bestiaris, gegants, comparses, és a dir, allò era un festival.
2: És una benvinguda a la primavera. També. O ja directament
1: o ja l'estiu, quasi.
0: Ara ja sí.
1: És així.
0: Però sí que és cert que, intentant llegir un poc i documentant-nos una mica, hem vist també que les flors hi tenen molt a veure i que també hi havia molta decoració floral i vegetal, no només floral.
1: És així, és a dir, quan ja entram a dins el maig, juny, la flor hi té molta de presència. Aquí a Mallorca ha minvat un poquet, no així altres bandes. Per exemple, a principis de maig hi ha les creus de maig que se decoren amb flors. A nosaltres mos ha quedat un petit reducte, que és la lladània, que surt a la Seu, a Pollença, sí, i per mica la Real, que té aquest origen d'una creu florida, en aquest cas en flor de cera, però quan també la naturalesa acompanya en aquesta festuositat i en aquesta alegria, pues, s'aprofita i se posa en dansa.
0: Totalment. L'any passat, justament pel dia del Corpus, el cap de setmana, perquè no és dijous, perquè ara se celebra més el cap de setmana, que ara en parlarem, justament vaig ser a Mó, i a Mó fan una estora floral tan preciosa que feia estona que no veia una cosa tan magnífica.
1: És així, això era molt habitual en els nostres pobles i ciutats i parròquies, però que s'ha anat perdent perquè és una feinada important.
0: Sí.
1: I ara que estem en una societat precisament d'atenció en el visitant, en aquest temps qui més qui manco ja l'han cridat per fer la temporada i no hi ha tant de temps disponible com per fer aquestes estores. Com? Però encara se conserven digníssimes testimonis per poder-ho fer.
2: Ha perdut molt la festa del Corpus o a poc s'ha anat recuperant?
1: Depèn un poc del lloc. Ha perdut. Si ho comparam en aquell moment, hem de pensar que el Corpus era festiu, en dijous, i per tant, totes les associacions del poble o del barri prenien part en la preparació de la festa. Com us he dit, era una posada en escena molt important. Es fet de tres lladrones diumenge, de que els diumenges, dissabtes i diumenges, també se converteixin en uns dies que aprofitant per estar en família o per fer viatges. Mos deslocalitzam, en certa manera. No ho tenim... Se mou cada any, això també despista una mica, de ser conscients d'això, i ha minvat aquesta exuberància. Però aquí on se manté molt digne, la Seu, el Corpus manté la seva solemnitat com toca, pobles com Pollença, perquè si no ho dic som rector de Pollença, i si no ho digués me dirien qualque cosa. A Pollença manté in totum tota la solemnitat i espectacularitat, i en els altres pues, se manté un Corpus digne.
0: I a la Seu és cert que toca la campana grossa?
1: Naloi.
0: Naloi,
1: precisament per donar aquesta solemnitat en el dia. És a dir, Naloi que
0: ho fa molt poc pit l'any.
1: Ho fa molt poc pit l'any. Ho fa el dia del Corpus, per mi que ho fa el dia de Pasco, i no sé si qualque altre dia més, no sé si el dia pot ser molt de la conquesta, però molt poques ocasions més toquen Naloi, i el Corpus és una d'elles, perquè era d'aquestes grans festes de carrer, és a dir, la festa no havia de quedar tancada dins les quatre parets de l'església, sinó que havia de sortir en processó, però també en renou. Les campanes havien de sonar.
0: Mossèn Vicenç, ara tot d'una tornarem al tema del Corpus, però abans vos he de demanar pel Papa perquè és a punt de fer una visita a l'estat espanyol, que serà llarga i visitarà molt d'indrets.
1: Així és a dir, són tres llocs, Madrid, Barcelona i les Canàries. L'altre dia vaig repassar un poc el programa. Jo he de dir que he intentat mem a veure si podia trobar entrada per anar a veure el local que banda. Ha estat impossible,
0: sí?
1: Però està... Vamos, ple fins a sa bandera.
2: No hi podeu anar?
1: No.
0: Quina llàstima.
1: Però bueno, ho veurem per la televisió i per internet, i el seguirem i l'escoltarem. I contents de que vengui, i a més, el que mos toca més de propet, que sigui per, també per inaugurar la torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
0: Que això serà històric, moment històric. A més, enguany que celebrem l'any Gaudí, també la seu en les intervencions d'en Gaudí, vull dir que tot ha vengut com a molt bé.
1: Tot ha vengut molt filat.
0: Molt filat. I la possible intervenció artística de Miquel Barceló, que això encara
1: sí,
0: està per veure.
1: Sí, crec que el concurs encara no han emès el veredicte final, però vaja, està damunt la taula, veurem si
0: ho sabrem la setmana que ve.
1: Exacte.
0: O no. Aprofitant la visita del Papa a Barcelona, a la Sagrada Família, també a Madrid, també a les Canàries, llàstima que no hagi vengut, és complicat, no?
1: Sí, és a dir, de fet, ja... que se mogui, per exemple, a les Canàries, que hi va amb una intencionalitat molt clara, que és per tocar de primera mà tota la problemàtica de la immigració i de les pasteres i de les situacions en què són rebuts. És una finalitat molt concreta. Hem de pensar que el Papa habitualment se mou a les grans ciutats perquè la logística no deixa de ser un cap d'estat. És a dir, a part de ser el Papa a nivell religiós, a nivell civil, també és un cap d'estat. Clar, la logística de seguretat, d'assumir persones, visitants, gent que se desplaça... Jo estic molt content que vengués aquí, però no sé si m'hauria en coratge d'organitzar tal visita, és a dir...
2: I el bisbe hi anirà, ho poden saber?
1: Sí,
2: el bisbat, això.
1: El bisbe hi va. El bisbe hi va, els bisbes se situen en una sèrie d'actes, n'hi ha alguns que fan tot el recorregut i alguns altres que seran presents, i el senyor bisbe ha procurat, crec que és a Barcelona i a les Canàries, aquí estic segur que hi va.
0: Sí, i també farà el trajecte.
1: Exacte.
0: Cap allà. Sou vicari episcopal del patrimoni històric i cultural. Què significa això? Quina és la vostra tasca?
1: Això significa que som qui el bisbe ha posat per coordinar i vetllar una miqueta sobre aquest tema en concret. Mm-hmm. És a dir, vendríem a ser, si feim escal que en som un civil, vendria a ser una conselleria. Perquè mos entenguem. Però som esquí...
0: De patrimoni i història.
1: No som esquí mancuit, perquè gràcies a Déu hi ha molt de rectors, hi ha molt de voluntaris que fan una feina magnífica, però sí que és veritat que som un poc per coordinar, per donar solució, per quan hi ha una emergència per vehicular, per això, per estar en contacte també amb l'administració pública, per tramitacions i de més.
2: I cada quant vos reuniu amb el bisbe, per exemple?
1: Cada setmana.
2: Cada setmana, pit per setmana.
1: Pit per setmana.
0: Sí, no falla.
1: No falla.
0: Clar, que el patrimoni històric i cultural és molt important i molt divers i molt extens.
1: Aquí a Mallorca sí, és a dir, penseu que Mallorca no han tingut a nivell patrimonial cap conflicte destructiu pel patrimoni, és a dir, el darrer element que va destruir patrimoni d'una forma seriosa varen ser les Germanies, i això té enxerrant del segle XVI, és a dir, i tampoc no va fer maig, és a dir, no han tingut la invasió napoleònica, no han tingut un front de guerra civil que destruís patrimoni, no han tingut conflictes com poguessin ser comuneros a Castella, tot això no ha existit, i tampoc no som una terra sísmica ni propensa a inundacions o incendis massius. Hi ha hagut episodis puntuals, certament, però a nivell de patrimoni se mos ha respectat molt i ho tenim quasi tot.
0: I una bona gestió que heu de fer, que és important, i això també ho compagineu sent el rector de Pollença.
1: Així és.
0: Que viviu allà, també.
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: El moment millor del dia és quan tancau la porta.
1: És així, perquè hi arribava moltes de feines, mem, que els fas a gust i passa un servidor i passa molt de gust en dur endavant tota aquesta tasca. Però sí que és veritat que en el cap del dia arriben a ser...
0: Que són moltes coses, entre una cosa i l'altra.
2: Heu de fer camí.
1: cada dematí som a Ciutat, i després de migdia cap a hora baixa, a Pollença i Omoll, i a donar...
0: A Omoll també?
1: També, i a gestionar un poquet allà.
2: I el millor moment és quan tancau la porta.
1: Sí, perquè quan anem a mallorquí, si no tenim ous, tenim colomins, i per tant, sempre hi ha una miqueta de descans, pues...
0: Sí. També
1: és necessari.
0: També ha arribat, ara, avui parlarem amb un llibre d'en Juan Tallón que diu Mil coses, aquesta voràgina que anem tots carregats de feina, també.
2: I ho tenim, sempre. Tenim mil coses a fer.
1: És així.
0: Capellans
1: és així.
0: També.
1: I gràcies a Déu que hi ha uns equips humans esplèndids entre la vicaria i les parròquies, és a dir, perquè us puc assegurar que tot sol no faria res.
0: Idò, tot seguit parlam un poc més del Corpus amb un joc que hem preparat avui amb el Sant Francesc Vicenç. Endavant.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, sí, farem una primera prova en la qual tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Corpus, aquesta festivitat que és demà, però que se celebrarà segurament i amb més presència als pobles i ciutats el cap de setmana, Norbert.
2: Idò, vinga, tenim 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Corpus.
0: Amen. Quines paraules tenim?
1: Custodi, pali, santíssim, flors, humeral, lledània, processó, no ho sé, eucaristia, àguiles, pelós...
0: Molt bé, temps.
2: Molt bé.
0: Ara ens haureu d'ajudar una mica. Tu, custodi, què significa?
1: La custòdia és aquesta peça d'orfebreria que normalment per a un sol... És una torre i a dalt de tot té un cercle amb un sol que és el continent de la forma consagrada, de spa consagrat, que surt normalment a la processó, o bé damunt ses espatlles, o bé damunt un pas, i que és, ja per dir, la peça d'orfebreria normalment, pot ser també de fusta i orfebreria, que conté i dona, emmarca la forma consagrada.
0: El pali...
1: El pali és el toldo.
0: Sí.
1: És a dir, és aquesta peça de roba que amb vares l'acompanyen per anar, perquè el Santíssim no vagi descobert.
0: I a més, segurament farà sol.
1: Sí.
0: I l'humeral, què és?
1: L'humeral és una altra peça de roba que es capellà o es diaca mos posam damunt ses espatlles, d'aquí ve el nom, de humeral, perquè es diet solemnes sa forma, o diguéssim, el trosset de sa custòdia que se desfà, no toquen l'on ses mans.
2: Ah.
1: És a dir, per tant, mos posam aquesta, una trinxa llarga damunt ses espatlles, que mos arriba fins a ses mans,
2: sí,
1: que mos cobreix ses mans, i agafam en ses mans per posar i baixar el Santíssim de sa custòdia.
0: I a la Seu, quanta és la processó del Corpus? És demà o és diumenge?
1: Diumenge cap vespre, si no recordo.
2: Demà no s'hi fa res?
1: No. Missa normal i corrent.
0: Demà és el dia, perquè ja han dit que és una festa movible, en funció de quan cau Pasco.
1: Efectivament, sempre sola ser, és a dir, 50 dies després de Pasco ve Pentecostés, o Pasco Granada, una setmana més és la Trinitat, i és dijous, en teoria, després de la Trinitat, seria Corpus, el que l'han passat quasi tothom, crec que només queda Toledo, que el celebrin dijous, és a dir, tota la resta...
2: Que ja sapiguem aquí, en lloc se fa en dijous.
1: Jo crec que arreu el manco de lo que conec d'Espanya, crec que només és Toledo que el manté en dijous. I el millor cal que poble, que té una especial solemnitat, però a Mallorca, tota Mallorca ja el celebram en diumenge.
0: En diumenge. Molt bé, he après tot això, tot aquest vocabulari magnífic relacionat amb el Corpus. Ara tenim unes preguntes.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: I doncs sí, hem preparat tres preguntes per Francesc Vicenç, i primera pregunta, hem de parlar de Pollença, esclar.
2: Evidentment, faltaria.
0: Francesc Vicenç Ardertà és el rector de Pollença. A Pollença dediquen una festa i una processó a Sant Joan Palós. O Sant Joan Pelut, que li diuen a Pollença.
1: Pollença és el Palós.
0: I representa Sant Joan Baptista.
1: Així és.
0: se fa el diumenge següent, el dijous de Corpus, ja ho han dit, diumenge aquest. Una festa coneguda perquè al capdavant de la processó s'hi balla una dansa ritual que fan dues al·lotes vestides de blanc i enjoiades que toquen unes castanyetes i mouen les figures que duen a la cintura. La pregunta és molt fàcil. Quin nom rep aquest ball?
2: Vos emboirem un poc. El ball dels Redals o les Àguiles.
1: Les Àguiles.
0: Les Àguiles, i tant.
1: A darrere de tot.
2: Darrere.
4: Presidint la processó.
0: Ah, sí? Va darrere la presidència de la processó del Corpus?
1: Sí, sí, les processons sempre van, és a dir, la presidència sempre va darrere, menys la del ram que anem a davant, però normalment anem a darrere. I, per tant, comença Sant Joan Palós, després venen les Àguiles, sonadors i acompanyants, i després ja ve la Lledània, la custòdia...
2: Enguany, les Àguiles són dues germanes.
1: Efectivament.
2: Pollencines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ets un enlloc de Mallorca on se fa el ball de les Àguiles.
1: Sí. Mm-hmm. Sí. I, de fet, no coneixem enlloc més que hagués existit. Així com de Sant Joan hi ha altres pobles que el mantenen pel dia de Sant Joan i saben de qualcun altre que el tenia i se va perdre, les Àguiles no. Les Àguiles sí que és un... És un element únic de Pollença.
2: I ben enjoiades. Molt. Fins a una seixantena de famílies han cedit joies. No sé si cada any és així.
1: Cada any és diferent, perquè com que no és que tinguem la llista feta, sinó que cada família, és a dir, les Àguiles d'aquell any, juntament amb la seva família, nosaltres les indicam un poquet qui és que sol prestar aquestes joies, i elles són elles, és a dir, no som nosaltres que fem la replegada, són elles que fan la replegada, i clar, de vegades hi ha famílies que, per lo que sigui, pues, per un any les deixen, l'altre any a lo millor no passa res, és a dir, sempre més o manco hi ha... tenen d'elles de familiars que a lo millor no són tan exuberants com segons quines altres, però per sentiment... també volen que posin aquella joia que era de sa padrina o de sa repadrina. Bueno, cada any és diferent.
2: Enguany han estat moltes.
1: Moltes.
0: Sí. Són precioses. Les Àguiles de Pollença, d'aquest patrimoni fantàstic que tenim a Balears. I que...
1: Així és, com que patrimoni immaterial és únic.
2: I molt vistós.
0: És únic, efectivament.
1: I, a més, ets únic que no tenim constància que ballar són homes, perquè hem de recordar que ses dames d'escociers, per exemple, tradicionalment havien estat homes. Mai han tingut constància de que ses àguiles fossin homes, sempre han estat al·lotes. I això és un punt molt important a recalcar i a defensar.
0: Sí, i tant. I doncs, diumenge podreu veure el ball de les Àguiles, aquesta cosa única a Pollença. Però tenim una altra pregunta. Ara parlarem de la Lledània. De fet, n'heu parlat un poc. La Lledània és aquest adorn fet de flors de cera que se posava a ses creus, o que se posa, que se duen en les processons de les rogatives menors, costum que perdurà fins al segle XVIII, però actualment és una gran roda feta de multitud de flors de cera que es du a la processó del Corpus a Mallorca. Per tant, també ve d'antic aquesta tradició. Curiosament, amb aquesta paraula lledània trobam una expressió que és estar com una lledània. Saps què significa?
2: Significa estar un arbre molt carregat de fruita o significa estar molt magre, molt prim.
1: Aquesta sí que no la conec. Per tant, risco l'aventura. Diré... que és estar molt prim. No.
0: No, perquè heu de pensar que...
1: No, va carregadet.
0: Va carregat. És com una celebració de flors.
1: Sí.
0: I, per tant, significa com un arbre molt carregat de fruita. Això ho hem trobat al Covemoll, tampoc ho desconeixíem, amb aquesta paraula lledània, que ja està molt en desús, també. Poca gent la coneix.
1: És que crec que realment sortint en processó, crec que només en surten dues. Crec que són la de la Seu i la de Pollença, i la de Pollença la van recuperar fa 9-10 anyets, no en fa massa més, també s'havia perduda.
0: Però és preciosa.
1: Sí. Molt. Queda també la Real, que també la té, i la va recuperar, però crec que no la treuen en processó, està dins l'Iglésia, i no sé si en queda cap altra. Si vos dic la veritat. Això sí que no ho tenen tan controlat.
0: Idò, per aquesta abundància, després se va traslladar a un arbre que va molt carregat de fruites. També se diu una lledània. Està com una lledània. Molt bé, darrera pregunta. I ja per acabar, aquest dia és que ha fet molta calor, podem dir que ha fet un sol de justícia. Com que de justícia recorda el verb ajusticiar, històricament se condemnava gent amb la tècnica d'exposar-se al sol, ara sol de justícia justícia sempre com a sinònim d'un sol molt fort. Però el significat original de sol de justícia s'ha anat oblidant. Sabeu d'on prové aquest nom de sol de justícia?
2: Sol de justícia era el nom que rebien els jutges de rang més elevat. O prové de la Bíblia, on a Jesús se l'anomena el sol de justícia.
4: Això... no ho sabia, però m'arrisca a dir la segona.
0: Sí, sí.
4: En Escàndal Benedictus.
2: Ara sí.
0: Efectivament, molt bé, de la Bíblia, on Jesús se l'anomenava el sol de justícia. Bé, era per també fer una picada d'ull en aquest temps que mor fa aquests dies ben calorosos. Hem d'anar acabant, però abans tenim una sorpresa perquè mos acaba de dir un ocellet que feis els anys.
2: Avui?
0: Molt d'anys.
2: Així és.
4: Ah, no, l'he sentit avui, en aquest ocellet.
0: Bueno, un eixer mateix dia que en Rafael Nadal.
2: Són revés, jo. Jo són dos anys més vell que ell. Ell un guany fas 40 i jo en faig 42.
0: 42. Mm. Què te pareix? Que bé.
2: En vida de tots.
0: Ha estat una coincidència. És així. Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Hem vingut a celebrar la ràdio.
0: Sí.
2: Efectivament. Mm.
0: És el nostre mossèn de capçalera.
2: Sí, exacte. Sí. Qualsevol consulta.
0: Ell mos ajuda tot i sobretot a divulgar aquest patrimoni que és molt important, que és molt gros i que sempre ens agrada recordar perquè també té moltes paraules relacionades, ja ho sabeu.
2: Així és.
0: Que sempre ens agrada aquí en aquest programa recordar-ho.
2: I jo content de que penseu en jo.
0: Clar que sí. I del Francesc, que vagi molt bé el Corpus.
2: Gràcies.
0: Diumenge, Pollença.
2: Així és.
0: A quina hora?
2: Començarem a les 6 en la missa i aquest dies de festa grossa l'horari sempre és després de. I amb haver acabat la missa sortirem en processó, amb haver acabat processó...
4: Que no faci molta calor.
2: Esperen que no. Però vaja.
0: Molt d'any.
2: Han assajat i han entrenat bé.
0: I tant. Molt d'any. De veres, moltíssimes gràcies. Ara tornant altres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern ofereix total col·laboració a les empreses de les illes afectades per la incertesa política que viu Cuba. Meliá Hotel i Iberostar ja han anunciat que deixen d'operar i comercialitzar immediatament. El primer una quinzena d'hotels i el segon una dotzena a l'illa del Carib. El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha rebut la notícia amb preocupació.
2: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i cert que és un tema, empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació, i esperen que se pugui solventar lo més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
1: Meliá i Iberostar se'n van de Cuba, diuen, per responsabilitat empresarial i a conseqüència del bloqueig econòmic imposat per l'administració dels Estats Units. It's a sanction against this company that is stealing from the Cuban people. El secretari general Marcos Rubio diu que les sancions no són contra la població cubana, sinó contra els responsables polítics i econòmics, mentre l'illa ho interpreten com un plat de Donald Trump per estrenyar Cuba i dur-la al col·lapse. I anem a les carreteres, perquè en aquest moment un accident complica la circulació a l'MA de nou a Mallorca. I per saber com et circula les vies de les illes, connectam ara mateix a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
3: Muy buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en vía de cintura en sentido aeropuerto desde Sondameta hasta el enlace con la MA-13 y a la altura de Génova. En la autopista de Ayutmayor en sentido creciente tenemos circulación lenta desde el enlace con la vía de cintura hasta Safarinera y en sentido Palma desde el aeropuerto hasta el enlace con la vía de cintura, esto debido a un incendio ocurrido a la altura del kilómetro 3. También en la autopista de András en sentido Palma tenemos retenciones desde Bendinac hasta el enlace con la vía de cintura. Y en la autopista de Inca desde Sonclavera hasta la incorporación con la vía de cintura y en sentido creciente a la altura de Escaúl. Es todo por el momento. Buenas tardes.
1: Gràcies, Clàudia Zavala, per aquesta informació de servei. Atents, idò, si heu d'agafar aquestes diferents vies. D'altra banda, el Ministeri de l'Interior, mitjançant el seu informe sobre l'evolució dels delictes i incidents d'odi a Espanya aquest any, apunta que les illes es varen produir 66 delictes d'odi l'any 2025, la majoria racistes o xenòfobes, fins a 30, o LGTB-fòbics, que en foren 19.
4: A més de les esmentades, en l'arxipèlag es van cometre 3 infraccions relacionades directament contra les creences religioses, 3 també per raó de gènere, 2 contra persones amb diversitat funcional, entre d'altres i entre d'altres.
1: I un darrer apunt, perquè el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat avui que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2027.
4: Un anunci des de Barcelona que arriba enmig de la tempesta judicial que l'envolta, amb el PP cercant suports per presentar una moció de censura i amb la petició del PNB i Junts perquè convoquin

0: Heu de saber que Deà és el poble de les Illes Balears amb un percentatge més alt de persones fadrines.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora de Tentol. Aquí tenim totes les lletres i ja ho tenim tot preparat. Per repassar l'actualitat ho farem amb Toni Cardell, que és aquí al control tècnic. Gràcies, Toni. I de sí, mos toca saber també què passa per les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I de si moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tento, la Xisca Nadal, com anam?
1: Aquí seguim.
0: Celestí Oliver, com va?
2: Som aquí.
0: Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: I ha entrat el Corpus en Raquel Agüeros. T'ha agradat, oh?
3: Mm, bon dia, bon dia. És que...
2: És que és el primer que m'has dit. He entrat al Corpus.
3: M'heu generat un poc de confusió.
0: Has entrat al Corpus perquè vas
1: mudadíssim.
0: Fantàstic.
1: Va ben mudada, sí,
3: és
1: sí.
3: Que jo havia entès en l'especifici per del programa.
0: Perquè nosaltres sempre parlem opció per embullar.
3: Ah, això era una mentida.
1: Clar. Sí, era una mentida.
0: Clar, clar, clar.
2: I t'has mudat.
0: Hi ha dues mentides i una veritat.
3: Ja, però no, m'heu confós. Això, he volgut això, sentir una cosa que no era. Mm.
1: Fa mil i pico de... mil i busques, m'ha fet un barbarisme. Fa mil i busques de programes que Tento el fa una pregunta en tres opcions.
3: Però de vegades deixes paraules polisèmiques que vos agrada tant i, clar, t'embues.
1: Clar, és que si una cosa tens és que ets polisèmica.
3: Sí.
0: Ell és així.
3: No, és que no.
0: I que ha tret el Corpus perquè ha vengut vestida amb totes ses piules fetes.
3: Això se diria un rosa...
0: Molt primaveral, eh? Avui sí. Que ha refrescat una miqueta.
3: Com se diria rosa, rosa palo?
2: Rosa pal.
3: Rosa pal, se diu així, Xisco?
1: Sí.
3: Sí, una espècie de color que encara que siguis molt blanca, com és el meu cas, te queda bé?
0: Queda bé, sempre.
3: Si estàs molt morena, també queda bé?
2: Jo te vaig dir el mateix color, ben que dir blanca, blanca.
3: No, però vull dir, saps que hi ha colors que no afavoreixen, saps? O al manco, quan tens els cabells un poquet més clars, de vegades hi ha colors que te maten. Margarita, tu ho deus saber. Que, de fet, estem pendents d'anar a que mos faci
0: no
3: una colorimetria.
0: Sé, perquè estic pendent de quedar amb tu per anar a fer una sessió de colorimetria.
3: Clar.
0: Que és que jo no puc viure ara mateix sense això.
3: És que...
0: Raquel Agüeros.
3: Pot ser que ens agradi dur un color concret i que no mos quedi bé. I mos ho han de mirar, no? Miquel Jung, no posis aquesta cara com que tu no saps res d'això.
1: Jo sempre vaig en camiseta negra.
3: Ho sé.
0: Perquè sap que te queda bé.
2: Nosaltres podem venir.
0: És que el negre sempre queda bé.
2: I quedem asseguts i vos observant com vos canvies
3: color. Sí, després ho contam aquí a la ràdio.
0: Però vosaltres també vos ho podeu fer.
2: Ah, d'acord.
1: I on hem d'anar?
0: On hem d'anar? Bé,
3: ens
0: hem de demanar...
1: I jo m'he anat Raquel tots.
2: Sí, mos passatgerà.
0: Jo hem d'anar... Ja, que ara arriba l'estiu i necessitant saber quin color mos afavoreixen.
3: Sí.
0: Per favor,
3: sí.
0: Raquel Agüeros, sí. És urgent,
3: vos
0: ja.
3: Vos contarem. Bé, quedaré ara amb aquesta lota i menys si mos fa un puesto així a veure un poc d'enxufico.
0: Farem vídeo.
3: Per contar-lo per la ràdio.
0: Però bé, ho han dit en el titular d'aquesta portada d'aquesta segona hora de programa. El DEA és allà on hi ha més fadrins i fadrines de les Illes Balears.
3: Que són de vius.
0: Nosaltres podríem ser de DEA perfectament, ara mateix. Per què no? Però ara en parlarem tot d'una d'aquesta notícia que hem vist publicada al diari Última Hora, una informació de Nene Cane d'en Blas.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les Balears i les Canàries són els dos territoris de l'Estat amb més persones fadrines. Més concretament, a Canàries hi ha un 41% dels seus ciutadans

0: ciutadans que no s'han casat, mentre que les Balears en són un 38%.
1: Vols dir que això és cosa d'illes?
0: Sabeu que sí, sabeu que sí. Ara...
1: Té alguna cosa a veure?
0: No pot, sé, ser ara, sí, pot ser així, aquesta cosa se diu turisme, entre altres coses, sí, i molta gent de fora que...
1: Que no se casa.
0: Clar, no se casa. I hi ha un percentatge més gran de fadrins a Formentera i a Eivissa que a Menorca o a Mallorca.
1: Encara més a les Pitiuses, sí, que a Mallorca i Menorca.
0: Sí, sí. I també podem extreure d'aquestes dades que hi ha més soltes als municipis on hi ha un major percentatge de persones estrangeres, i crida l'atenció que d'allà concentra el major percentatge de fadrins a les Illes Balears, un 41,3% de la seva població.
2: Mm-hmm. Puc fer una pregunta?
0: Demana.
2: Què consideram com a fadrí?
0: Una persona no, que, no casada.
2: No
0: casada.
2: Que no està casada. No vol dir que no tingui
0: marit. Exacte. S'hauria de fer un altre estudi.
3: Sí, sí,
0: que no són persones que estiguin totes soles, sinó que no estan casades.
1: No estan casades ni per la Iglesia ni pel civil.
0: Exacte.
1: No estan casades.
0: Exacte, exacte.
4: Jo, per exemple, som fadrí encara que estiguin som meu ropit.
2: I jo som fadrina, jo també.
0: Tots som fadrins.
1: És que en aquesta taula ara mateix tots som fadrins.
2: Però...
1: I fadrines.
5: És una taula de fadrins i fadrines.
2: Sí.
4: Però que no de fadrinangos.
2: Què vol dir fadrinangos?
1: Un terreny complicat.
2: Sí. Ara
4: que, és diferent.
0: No, què significa això, Xisco, per als nostres oients?
5: No t'ho han dit mai, tu?
4: Un fadrinango li diuen a un home a partir dels 40... Quan, així com diuen allò de que la mujer que a los 40 no tiene novio tiene que encomendarse a San Antonio,
2: sí,
4: amb un home a partir dels 40 també ja pot ser o un solter d'aquest do, sí, o pot ser un fadrinango, que ja dius, se t'està passant l'arròs.
2: Se consideraria fadrinango una persona, per exemple, que s'hagi casat i després s'hagi divorciat?
1: No.
5: No.
1: Això seria un divorciat.
4: Seria un divorciadango.
2: Això no ho trob just. Perquè si tu t'has casat, després t'has separat o t'has divorciat, perquè ha de constar que tu ets divorciat.
4: I no, doncs perquè,
2: així no, que no pot tornar a la fredinoria.
4: Així com no pot tornar, estimada, així com no pots tornar a la virginitat, no pot tornar a sa fadrinó, perquè hi ha portes que quan s'atreveixen... No. Ja està.
2: Ja no, m'has posat l'anzuelo i
4: també
2: no vaig d'això.
4: També coneguda com a esca.
5: Sí.
4: Ho dic perquè hi ha feina en el teu corretor del B2.
2: Ai, sí. Ai, sí. No, no, de vegades sent que m'he estancat un poc.
1: No, vas bé.
2: No. Vos ho dic de veres. Vos ho dic de veres.
1: Ara ja, avui ja has incorporat un parell de paraules del teu diccionari i has tret el corpus.
4: T'he tret el corpus. T'he tret el corpus. Dius, mira, ben fet un pinzell, he tret el corpus i és que és impossible que no te doni mínim un 7.
2: La fia predilecta.
4: Exacte.
0: Per intentar entendre aquest fenomen, el diari Última Hora han parlat amb el catedràtic de Geografia Pere Salvà, qui explica que l'estat civil d'una població no ve donat per l'atzar, sinó que respon a dinàmiques laborals, fluxes migratoris, preu de l'habitatge i la piràmide d'edat. Per això, diu, a Eivissa i Formentera tenen un percentatge tan alt de fredins perquè atrauen treballadors joves amb una alta mobilitat geogràfica i que solen posposar la decisió de casar-se. Cada vegada hi ha mancos joves que,
1: sí,
0: se casen,
1: sí,
0: o que se casen més tard.
1: Social,
0: així que
1: social.
0: És normal que hi hagi tant de fadrins, també. A Mallorca, aquest mapa de fadrins es concentra en municipis turístics com Calvià, Alcúdia, Capdepera o Santanyí, però també a pobles amb una altra, amb una alta taxa d'immigració. Se'l va assegurar que els que solen arribar d'Àfrica o Amèrica són majoritàriament homes, que arriben tots sols a les illes per fer feina al camp o a la construcció, i per ara no s'aprecia una barreja entre les nacionalitats.

0: Aquestes dades de l'INE també ens mostren un mapa de divorcis i crida l'atenció que les taxes més altes les trobam a municipis menorquins com Es Castell, Sant Lluís, Maó, i a mallorquins com Llucmajor i Palma. I si miram el mapa de viudetat, podem observar també com s'ha envaït la població rural. Municipis com Ariany, Sant Joan o Petra són els que tenen les taxes més altes de persones vídues.
1: Doncs sí, aquestes són les dades i nosaltres volem parlar amb una persona de DA que és padrina. Per tant, correspon al 40%, més del 40% de la població. Per això hem contactat amb aquest habitant d'aquest municipi, que és Anna Pratxa del Marroig. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va això?
2: Va bé.
1: Una altra fredina també, eh?
2: Sí, sí, fredina. I per a tota la vida.
3: Oh, com ho saps, això no pot... No. Com ho saps?
4: Si ho vols, eh?
2: Ah, jo estic molt bé així, eh? Ningú me fa comptes i estic molt tranquil·la i puc fer el que me dóna la gana.
3: I empreia també, què vol dir?
2: No. Així no he de dar el net a ningú.
4: Clar.
1: Mm, ben bo.
2: Sí,
3: ja t'entenc.
5: Crec, Pratxa, és que en Raquel Agüeros està en parella i tampoc dona molt esnat.
2: No. Jo... Bé, no ho sé. És que no t'he sentit molt bé, perdona.
5: No, dic que en Raquel Agüeros, la nostra companya, que ara estava tan sorpresa sí. de que volguessis ser fadrina, com si fos una obligació casar-se, ella crec que comparteix hàbitat amb un home a qui li dona poc esnat. Ho dic perquè ella és com si fos fadrina.
3: Clar, s'ha de trobar l'equilibri. S'ha de trobar.
2: No, bé, jo estic molt bé. A veure, tampoc me preocupa molt. Bé, he tingut nòvios, però sí. No
3: ha anat bé.
2: Que no ha anat bé i també... Jo què sé.
3: Però no, ara mos ho contes un poquet, mem. Què va passar?
2: Avorrit, i dic, mira, no.
3: Avorrit per què? Conta-mos.
2: Ara he arribat a la conclusió que quan t'han acabat les feines, cadascú a casa seva.
5: Bona.
2: I Déu, això és a tots.
3: Quan has acabat les feines? Com a sinònim
0: crec
3: de...
0: Crec que ho amantes tots.
2: Sí, senyor. I no.
3: Escolta una cosa.
2: Jo quan me'n vaig de casa nostra, rot sa clau i m'ho dut tot. I no vull mal de cap.
3: Bueno, està bé, és una molt bona opció, però tu has dit abans com que bé, era avorrit i tot això. És a dir, volies dir que arriba un moment a la parella que la flama s'atura, s'apaga, mimba?
2: Mam, jo no ho sé. Jo és que arriba un moment que dius, pa què? Per què? O sigui, en s'edat ja dius, que ho deixarem anar i jo estic tan bé tranquil·la que no...
1: Cadascú que seva.
3: Estimada Pratxa,
2: sí,
3: si no
2: s'ho demanem...
1: Tu penses que en Pratxa des viu a DA.
3: No, clar, sí, deus viure ben bé, no? A DA.
2: Jo estic... Sí, estic molt bé aquí a DA. Mam, aquí a DA també em diu una cosa.
3: Sí.
2: Hi ha un tant % de gent jove que no està casada degut a lo que valen els lloguers i lo que val aquí no se poden comprar res absolutament.
3: Clar. I llogar tampoc, no?
2: Llogar ni por asomo.
3: Ja.
5: Clar, en canvi, tu ets fadrina per convicció. És a dir, tu ets fadrina perquè vols i perquè tu, ja m'ho has explicat, allò que t'agrada és rodar sa clau i que tot parteixi en tu.
2: Sí, senyor. Jo ja... Soltera empedernida.
3: Escolta, Pratxedés, però és que t'has escaquejat molt de la pregunta aquesta que t'he fet.
1: Tu, Raquel, també. Sí.
3: Home,
1: sí. Vols saber moltes coses.
0: Ha dit
1: el
0: seu nom, no? I no pot contar moltes coses, tampoc.
3: Clar, no, sí. És vera.
1: Ja, tothom la
3: coneix. És vera.
4: I a part, molts van de conèixer.
3: Tens raó. No havia caigut en això.
4: No hi ha molta
3: confiança. Clar. No s'han de contar.
1: Però tu notes, per exemple, Pratxedés, que a DA hi ha més fredins que altres llocs, que hi ha gent... també disponible, oberta a relacions, encara que siguin esporàdiques.
2: Mira, mal que tinguis la veritat.
3: Sí. Home,
2: jo que sé, perquè aquí hi ha molta gent, o sigui, aquí hi ha molta gent que, de pas, gent que ve a fer la temporada, gent que ve a estiuetjar, que O sigui, què t'hi dic? Ens hi vam quedar amb quatre rates, que som de tota la vida, que mos coneixem, però ara... Ara, en aquest moment, ja és un desastre. De la gentada que clar, hi ha, que ja no saps... Gent que va i ve, no saps si...
4: I...
2: No saps de...
4: No, pues que res, Fredins i Fredines i Barfoi Suet. Un altre.
2: No, no.
4: Clar, com que hi ha tanta concentració de Fredins i Fredines...
2: No, no. És que hi ha menys, me sent, de lo que hi ha menys són de nens. Ara, en aquest moment, són turistes que mos invadeixen, no podem anar pel carrer.
0: Però això és tan difícil trobar, però, ja.
2: Clar, mos quedem a casa nostra.
5: I per altra, des deianencs fadrins, ho feu com a un club per partir de viatge, per anar d'excursió, per si un dia heu de fer com un BlaBlaCar per anar fins a ciutat i ja aprofitar per fer cotxada?
2: No, no, no, no, no. No.
4: No, un carnet.
2: No, no, perquè hi ha... Són de diferents edats. N'hi ha de molt jovenets i n'hi ha que estamos en la segona edat i n'hi ha de la tercera edat. O sigui que no...
3: Brangeles, una cosa, també personal, Mem. Tu has conviscut...
5: Un moment. Aquesta dona entra voluntàriament a fer-li una gràcia. Mos agradaria poder circular per DEA sense que mos turin, estimada.
2: Mem, escolta, jo a qualcun de vosaltres vos conem per dir bé tres vores per la televisió.
5: Ok.
3: No, però tu has conviscut...
5: Frances, no passis pena, jo ja també era una foto d'una Raquel Agüeros perquè la posis a l'entrada de DEA i la declarin persona non grata.
3: No, no, Frances, jo me referia... És a dir, tu aquesta espècie d'al·lèrgia o de no voler tenir parella està motivada perquè has conviscut en una mateixa casa amb una persona i això és el que ha anat rompent les relacions?
2: No.
3: Vale.
2: No, no.
1: No té res a veure la convivència.
3: No, no té res a veure.
5: I jo ara te faré una altra pregunta, Prats. Moltes vegades te sent jutjada, com ha fet ara la meva companya Raquel Agüeros.
3: Perdona?
5: Que jo, per exemple, jo no bec alcohol i m'he d'explicar tota sa vida perquè no vull beure alcohol. I tens la sensació que sent que és fadrina per convicció com tu, heu de fer un esforç extra d'explicar-vos, perquè llavors arriba gent com Raquel Agüeros...
3: Però si era el tema.
5: Que sembla que ets la defensora de les relacions de parella...
3: No, ja ves tu.
5: Qüestionant el tema. No t'has sentit jutjada. No. Idò, així m'agrada. No, jo passava pena per tu, perquè jo vull ser seu guardaespatlles. Si qualcú te diu res, avisa'm.
2: Perquè si me comencen a demanar tot això, pues li fot quatre mossegades i s'acaba.
5: Boom!
4: Però,
5: així m'agrada.
4: Però encara, segons aquella pregunta, allò que diuen a la família, jo que sé, els amics, que no te trobaran nòvio.
3: Ja t'ho diuen o ja no t'ho diuen?
4: Encara?
2: Ara ja no m'ho diuen. Mm. Quan se casaven les meves cosines,
3: sí.
2: Fa bastant. La meva estima. I tu, què farem? Dic, mam. Dic, tia, dic, hi havia una tia. Dic, tu saps el d'on ves que vos és tu vell? Dic, perquè dic, si ara m'hagués de casar, dic, m'hauríeu de fer un regalo? Dic, vos hauríeu de comprar un traje nou? Dic, no, dic, mira, diu, ten raó. I dic, idò.
1: Mira, la butxaca.
5: Home, això sí que entre les noces no són barates.
3: No.
2: Aposta.
1: Prats, gràcies. Només te poden dir això.
4: Sí, perquè faríem fil de xis.
1: Te pitxaríem aquí en aquest programa ara mateix, perquè ets encantadora i ho has explicat molt bé.
3: I molt viva, Prats.
1: Sí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada de...
2: Escolta, m'he de fer un poc de propaganda.
1: Clar.
2: Jo pertenesc al grup de teatre de Saragall, de DEA. I dia de 9 de juny, sí, estrenam aquí a l'Amfiteatre Joan Mas, a les 10 del vespre. Si voleu venir, estàu convidats.
5: Quina obra?
2: Fent la botiga.
5: La botiga. No? Ok, idò, mira, Prats, farem una cosa.
4: Tots els oients també estan convidats.
5: Jo amb aquest esteu telèfon i ara, quan se traqui la data, si vol, la setmana que ve, com que jo sí que és de matí i és cap vespres, la setmana que ve en parlam de matí. I així acabes de fer la propaganda.
4: Producció en directe.
2: Vale. M'heu d'avisar un poc antes perquè faig feina i m'he de poder...
5: No passis pena, estimada. Quedarà tot gestionat, res, en dues horetes. Jo t'ho dic coses i parlant de sa botiga, aquesta obra dia de 9 de juny, que fa el grup Saragall de DEA.
2: de DEA.
1: Que bé.
2: Vale.
1: Moltes gràcies.
2: Vinga.
1: Una ferrada molt forta.
4: Ferrada.
1: Records a tots. Fadrins i fadrines de DEA, també.
4: Això mateix.
3: Doncs, que maja.
1: Molt. Ah, que sí? Molt enamorat de Neprat CDS, de DEA.
5: Tot i esteu interrogatori, ja.
3: Que xinxones.
0: Al principi va fer passar un pat de pena que no me'n pengés. Ningú d'aquí el coneix en aquest
5: No, perquè a vegades fem preguntes i després qui rapes en Junc, que després els banyen i diuen no vull tornar a contestar...
4: Bé, encara has d'arribar això.
5: Que burxeu allà on no toques, que és molt complicat fer producció, agüeros.
3: És que aquesta dona ha estat molt arriesgada en la platja, l'hem de donar les gràcies perquè ha volgut...
0: No tot amb el xerrar d'aquest tema.
3: No, i no és un tema fàcil d'abordar, això és vera.
4: No, i Panturó, un altre mos hauria penjat.
3: Sí.
1: Continuem. Parlarem de selectivitat, que ahir va començar.

0: Ahir varen començar les proves d'accés a la Universitat 2026 i a les Illes Balears han mobilitzat a gairebé 5.000 alumnes que intentaran aconseguir superar la nota de tall que els permetrà accedir als estudis universitaris dels seus somnis. I enguany, com sempre, hi ha molts de nervis. Complicada aquesta és. Però també novetats, perquè les noves tecnologies ja han creat noves maneres de copiar i per primera vegada hi haurà un nou sistema de control antifrau. I és que, Raquel Agüeros, s'han incorporat detectors de radiofreqüència per localitzar els possibles dispositius electrònics no autoritzats dins les aules. L'objectiu d'aquest reforç del dispositiu de vigilància és garantir-ne la igualtat d'oportunitats i preservar-ne la integritat del procés. I com funciona tot això? Vos demanareu, demanem-ho.
1: I com funciona tot això, Xisco?
0: I doncs hi ha uns revisors que entren a les aules d'examen, activen la detecció de diferents freqüències per detectar els possibles aparells electrònics. I si se'n detecta algun, s'identifiquen els alumnes que el podrien dur, que són traslladats a una altra aula on el detector, encara més precís, permet localitzar aquest dispositiu. I ahir ja es varen fer els primers exàmens i n'han pogut saber els continguts. Els estudiants que ahir es varen examinar de llengua castellana varen poder explicar que, dues de les tres preguntes dels exàmens estaven protagonitzades per una influenciadora.
2: Sí, sí.
0: Maria Pombo.
2: Raquel, què t'apareix? Sí,
0: en una d'aquestes preguntes...
2: Maria Pombo a selectivitat.
0: Els alumnes havien de reflexionar sobre un article del País que parlava sobre la polèmica que hi va haver amb aquesta creadora de continguts després que fes un vídeo defensant el seu dret a no llegir.
2: Que nosaltres en vàrem parlar, també. Sí, sí, d'altra banda. Ara... Sí.
3: Mira, si haguessin escoltat Tèntol, aquests alumnes haurien...
0: Sí. Ja tendrien arguments.
3: Tendrien... Un 10. Crec que volien 7 punts dels 10 de l'examen, 7 punts eren sobre Ana Maria Pombo, imagineu-ho vos.
0: Però, home, això també és una manera una mica caducera d'explicar-vos. El comentari de text...
3: És vera. No, no.
1: Sí, què vol dir caducera?
3: No només hi havia el comentari de text, hi havia una altra prova que anava sobre...
0: Sí, però...
3: Era d'analitzar sintàticament una frase que xerrava d'Ana Maria Pombo.
4: Però no se mereix tant,
0: se mereix tant. Se mereix tant, Ana Maria Pombo.
3: No.
0: Controlant Ana Maria Pombo.
3: O si sap qui és i per fer un comentari de text.
0: Sí, ben igual que no t'obliguen a saber qui és la Rosalia, però ens ha cridat l'atenció que el comentari de text que ha hagut, que han hagut de fer els alumnes de castellà de l'ESPAU de Galícia, l'ESPAU són aquestes proves d'accés a la universitat, no confondre'n a Paulina Rubio, que jo un any se va confondre i va donar les gràcies a tothom per Twitter, no sé per què me felicitais, però besis para todos, són les proves d'accés a la universitat, han hagut de reflexionar sobre una ressenya que va publicar la mallorquina Maria de la Pau Gené a La Vanguardia, que parlava del disc de Rosalia de Lux i analitzava el retorn de l'espiritualitat al centre del debat cultural. És a dir, Maria Pombo... Maria no, perquè és Maria.
2: Maria.
0: Tot i que crec que tenen família catalana, però usa Maria. Maria Pombo i llavors Rosalia, amb un article de la Maria de Pau Gené, com a temari.
4: Com engrescar joves, no?
2: Bé,
4: influencidores,
2: posar contingut de diaris, també, d'actualitat, de temes d'actualitat que han sortit als diaris per fer una comprensió lectora i una anàlisi crítica, que tampoc no ho veig malament.
1: No, la qüestió aquí, bé, que de pic estem sentint, sobretot aquests dies, que, bé, l'altre dia vaig sentir una professora que deia jo... els hi deix dur tot. No, no estaven xerrant de la prova d'accés a la universitat, no? Però els hi deix dur tot. I els hi deman una cosa perquè l'analitzin, per provar la seva capacitat crítica. És a dir, tu imagina't que dus un dispositiu a un examen, un dispositiu electrònic, i te diuen, has de fer un comentari de text, per exemple, damunt un tema. Per molt que això t'ho digui, en el final, si la professora, quan està corregint això, li surt el mateix comentari de text, segur que aquesta alumna o alumna haurà de donar certes explicacions. És a dir, hi ha maneres de combatre la tecnologia i aquests avanços. És que les han de tenir, perquè en el final tampoc podem controlar una...
0: Raquel Puaro, investigant allà com els alumnes copien.
1: No, una xulet, bé, no sé com
0: de tota manera, a mi mai m'haver agradat els exàmens amb apunts. Jo me recordo que a la carrera, a la universitat, un examen de filosofia, mos varen deixar tenir a punt, podien tenir l'ordinador, però, evidentment, les preguntes que mos varen fer en aquell examen
3: eren de pensar.
0: No eren en els apunts. Els apunts eren la base perquè tu, a partir d'aquí, tirassis del fil d'Ariadna i construïssis el seu propi discurs. I aquell examen me va sorprendre, no per la notarra que jo vaig treure, sinó perquè hi va haver tres persones que varen suspendre.
1: Varen suspendre.
0: A un examen amb apunts.
2: Pot passar, clar.
1: Perquè sí, no és tan raro.
0: A vegades mos pensam que tenir totes les facilitats del món fan que tu aprovis segur, una cosa seria que un examen tipus test te deixessin tenir un ordenador. Quin any va començar la Revolució Francesa? Clar, aquí sí que podries enganar el sistema, però quan és un examen de desenvolupament i sobretot de relacionar conceptes, ja pots tenir damunt la taula tot allò que vulguis.
3: T'has copiat mai, Xisco, un examen?
0: Jo vaig tenir un tercer de BUP molt problemàtic, perquè les meves amigues varen començar a copiar, i jo, que sempre, quan parlen de solinat, me pegue pixera, vaig començar a copiar també. Perquè jo, el primer trimestre, estudiant a full, com sempre. Però el segon i el tercer, mos valen però no fotre, sempre ho conto, mos valen però no copisteria de vores instituts, i anàvem en sos apunts a fer reduccions. I mon anàvem a l'examen en tres fulls que teníem escrits reduïts, i clar, allò anava una monada. Però tot i així me'n recordo tot,
4: Clar,
2: sí,
4: no posaves en es bé. Clar, hi havia un temps que duíem els calçons fora d'edat.
0: No tant, és que superaves, també depèn de la reputació que tinguessis.
1: Clar, tu tenies molt bona reputació.
0: Hi havia gent a qui la vigilaven amb més aïma.
3: Xisco, no s'ho creuen mai que
0: feien. Si he de contar la veritat, me varen plegar una vegada.
3: La primera.
0: No, va ser ja, des darrers exàmens, a Ciències Naturals, Nacat igual, una professora que me la trot sempre en el teatre. Que me la trot sempre, me la trot sempre en el teatre i sempre recordant la mateixa anècdota. I tot va ser, ho diré, perquè aquell dia vaig voler innovar i ho vaig grapar. I clar, me va quedar com un regruix i se notava. I per llevar les grapes, va ser com me varen trobar. I encara pintaria ara la cara de flipada d'aquella professora
3: que deia,
0: que com pot ser que hagin anat directament en sol llibre a reduir-lo i tinguin els nassos de dos temes fotocopiats aquí a l'examen.
2: Ara m'ha fet pensar això de l'Espau també, que surten temes així com d'actualitat, que l'any que jo la vaig fer, l'any anterior, a l'examen d'anglès els hi va sortir un article de London Eye. I clar, moltes persones no van saber que era el London Eye, perquè
1: és la nòria aquesta.
2: Exacte, roda aquesta gegant que hi ha allà a Londres.
0: Que ve dos has de dir Sassini.
2: Sí, has estat Sassini, sí. Ho saps, però si no, no. I va ser molt interessant, perquè molta gent va suspendre l'examen d'anglès perquè precisament no sabia d'on hi venia.
3: Xerraven de Sui de Londres.
2: London Eye, sí. Ara m'ha fet pensar en això, perquè curiositats de selectivitat.
1: Ben, Xisco, què va passar quan te varen agafar? Te van suspendre?
0: Van suspendre aquell examen i ja està. Però, o sigui, te podria mostrar les notes de ser de BUP. Tenc un notable de Ciències Naturals. Vaig anar a ser...
3: Tenia bo.
0: No tenia bo, però, tu també, com a persona que aprens a ser adulta, te pots equivocar i això no té per què desmuntar-te sa vida.
1: No.
0: Te suspenen l'examen, no. Et agafen, va agafar ses dolores, et va agrapar, me va llevar l'examen i ja fins aquí.
2: Hem d'acabar aquesta taula de redacció parlant d'en Rafael Nadal, que avui fa 40 anys.

0: I d'abans ens ha visitat mossèn Francesc Vicenç, que avui feia 42 anys. Mm? I avui, qui fa anys, en fa 40, és en Rafael Nadal, ja ho he dit abans.
1: Sí, en mossèn Francesc va néixer tard, i Rafael Nadal va néixer a Manacor.
0: Exacte, ja fa més d'un any que el tenista mallorquí va anunciar la seva retirada de les competicions professionals, va ser, recorden, després de la seva participació a la Copa Davis del 2024, i recordem, va deixar el tennis professional després d'haver guanyat 92 títols ATP individuals, 22 Grand Slams, 14 d'ells, el Roland Garros. D'ençà d'aquell moment, Nadal va iniciar una nova etapa allunyat de les pistes, una vida més tranquil·la i centrada, sobretot, a cuidar de la seva família i els seus dos fills. Però ara ha pogut celebrar aquestes 4 dècades de vida, aquests 40 anys, amb un molt bon regal, l'arribada de la sèrie documental sobre la seva vida.
2: Mira. Mira, papa, que va fer un vídeo ara.
3: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final.
0: Així sona el tràiler de Rafa, aquesta docusèrie que just fa uns dies va estrenar la plataforma Netflix, que explica la història en el món del tennis d'aquest esportista manacorí. Durant 4 capítols, les persones que han estat al seu costat i fins i tot els seus rivals, com Roger Federer o Novak Djokovic, conten la història del millor esportista que ha sortit mai de les Illes Balears.
4: Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis.
1: Doncs sí, 40 anys que avui fa Rafael Nadal, també 40 anys que ha fet el nostre director, que els va fer dilluns, Daniel Brajacova, molt d'anys també.
5: Quina jovenet.
1: Estan de celebració aquesta setmana.
6: Que jo exigeix veure el que seria el certificat de naixement d'en Dani Brajacova, perquè jo no me crec que el nostre director tingui 40 anys, perquè sembla que en té 30. Les coses com són.
5: Ai, que cuco.
7: Xisco, de més
5: bo, no? Que cuco no, és.
6: Perdona, dir la veritat no és fer la bona. Per tant, fins que no vegi el DNI o el certificat de naixement, jo seguiré pensant
7: ja
6: que
7: el nostre director en té
1: 30. Com ho celebrarà avui Rafael Nadal?
0: Ah, no sabia si era en Dani Brajacova.
1: En Dani ja m'ha explicat com ho ha celebrat i ho ha fet en família molt content. Però com ho celebrarà Rafael Nadal aquest 40 anys? Creus que farà una festa grossa? Serà més en l'intimitat?
5: No ho sabem.
7: Farà un capítol de Rafa.
1: Sí. Però si jo l'he vist aquest cap de setmana.
5: I t'ha agradat?
1: Aquesta sèrie, sí. De fet, la comentarem la setmana que hi ha dues persones.
5: Dic que està molt ben feta, però.
1: Sí. Sí, sí, sí.
5: Hi ha recursos per fer-la.
7: Hi ha documental d'Ivetres, que també està molt bé.
5: Sí, és cert.
6: Anava a dir, jo crec que res podrà superar l'arxiu d'Ivetres. De fet, Ivetres ha cedit part de l'arxiu en aquest documental de Netflix.
1: De les imatges són d'Ivetres i també surten periodistes d'Ivetres i la llengua vehicular d'aquest documental és el mallorquí i el català.
5: Òbviament.
1: Això també. Molta gent li sorprèn. He sentit comentaris de gent de l'estat espanyol que ja analitzava la sèrie i diu, és que clar, xerra tots els temps en mallorquí.
5: Clar, clar. Clar. Sí, és que es va aquí així. Però no la teniu la sensació vehicular de que en Nadal, com que la coneixem des de fa tant d'anys i des de que era petit, es diu, només té 40. I com que la tenim a la memòria des de fa moltíssims anys. I hem de dir també que darrerament, i sobretot coincidint en la seva retirada del món del tennis professional, com que s'ha obert més en tots els sentits.
1: És a dir, si mires el documental, veuràs l'exigència de ser un esportista d'elit.
5: No,
1: i és que és una cosa.
5: Ahir sentia unes declaracions de Rafa Jodar, que ha passat en 3 mesos de ser no res. Crec que ara estarà dins els 10 millor tennistes de la classificació general.
7: Sí, no sé si la classificació, però veure que darrerament en xerra molta gent d'aquest tennista.
5: Sí, i jo tinc la sensació, i m'agrada que un personatge com en Rafa Nadal És vera que ara no té la pressió, ni la pressió mediàtica, ni la pressió esportiva, ni res d'això, però m'agrada que se vagi amollant un poquet en compartir coses...
7: Però li falta venir Tèntol.
5: I vendrà, podria venir.
7: Creu que sí.
5: Però ha fet un bon canvi. Ha fet un bon canvi i ho trob positiu.
1: I això ho analitzarem la setmana que ve. Ara faim un Tèntol i tot d'una per la mena Raquel i les portades.
8: El teu moment de Tèntol.
9: Soc la Marta Terrassa i us faig aquesta nota de veu tan adonista des de Lloseta. El meu moment Tèntol, sens dubte, és a primeríssima hora, que ja sé que és com una miqueta contraproduent, perquè potser no ho necessitis tant, però jo reconec que no el perdon. Baix, berent tranquil·lament una tassa de llet amb cereals, unes torrades, i aprofit per llegir la premsa, per organitzar-me el dia, per pensar què tenc, què no tenc, com me sent... fins i tot que me posaré o el que sigui, i ja t'he dit que no sé que tingui infinita pressa, no el perdon. És el meu moment. Tèntol.
8: IB3 Ràdio és Dial.
10: Que estat sol, les coses arriscades.
8: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: dels ciclistes. Els ciclistes han de dur determinats elements de protecció per garantir la seva seguretat. Una de les més importants és el casc, que ha d'estar homologat. Actualment, és obligatori a les vies interurbanes per a tots els ciclistes i en el cas dels menors de 16 anys, en qualsevol tipus de dia. També són obligatoris el llum blanc davanter i el llum vermell posterior, així com els elements reflectors o reflectants, quan se circula amb poca visibilitat. A més, hi ha altres proteccions que, tot i no ser obligatòries, són molt recomanables. És el cas dels guants, les ulleres o la roba reflectora, com l'armilla reflectora. També poden fer servir colzeres per protegir els colzes i genolleres per als genolls. I ara que ja anem ben protegits, podem començar a pedalar. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
2: Raquel, que ens agrada la teva sintonia.
3: Ai, sí, sí, és que et dona bon rotllo. Molt bon rotllo.
2: La veritat que sí.
3: Bé, Margalida, hem de fer uns contes així ràpids.
2: Sí.
3: Fa una setmana estaven xerrant i des de fa un parell de setmanes de la acusació d'en Jonathan Andic, el fill de l'amo de Mango. Ja sabeu que està acusat de presumpte homicidi cap en el seu pare, aquella excursió que varen fer cap a Montserrat, i totes aquestes coses. Què és el que ha canviat d'uns dies fins on ens trobem ara?
2: És que mos té a tots regirats i pendents, perquè ara d'aquests casos judicials tan complexes...
3: Són complexes i són molt cridaners, perquè afecten a persones...
2: I que s'ha d'anar molt alerta també en l'opinió pública, perquè...
3: En això anava jo. És a dir, crec que el que principalment ha canviat és que crec que per mort del misser d'en Jonathan Andic, l'acusat ha entès la importància que té l'opinió pública. I m'explic. Ell, després d'aconseguir la fiança d'un milió d'euros que va pagar per no anar a la presó, es va queixar com en una carta dient que l'opinió pública li havia jutjat ja. Cosa que, en certa manera, és vera.
2: I que recordem que serà un jurat popular, ho dic perquè això és molt important,
3: sí.
2: Un jurat popular quin finalment serà el que decidirà.
3: Quina és la contraestratègia que han seguit, crec que per recomanació d'en Cristóbal Martell, que és un dels millors missers d'aquest país, i m'atreveria a dir d'Europa. Ell li ha dit, bueno, tu has de començar a jugar. No te pots queixar de que l'opinió pública t'hagi condemnat ja. Has de jugar en el mateix camp, diguéssim. I què va fer el FI o l'equip de missers d'en Jonathan Andic? I ho va filtrar a La Vanguardia, al diari La Vanguardia, en concret a la periodista Maica Navarro.
2: Que està seguint el cas.
3: Està seguint el cas, està molt especialitzada en això.
2: I és una professional.
3: I a part col·labora amb molt de mitjans nacionals.
2: També.
3: No només...
2: I té molt bones fonts.
3: Exacte. I li varen passar un vídeo. Què se veia en aquest vídeo? Se veia que fa que uns mesos abans de morir, en Isaac Andy anava a reunir-se amb un grup d'empresaris, i a les imatges, al vídeo facilitat per la part de l'acusació, se veu en Isaac Andy, que l'amo de Mango, caiguent, treballant, en sortir d'un ascensor.
2: Que sense voler treballar.
3: Això no tindria més importància si no fos perquè les explicacions que van donar va ser que aquest vídeo demostraria que ell ja tenia problemes d'equilibri.
4: Artrosi.
3: Artrosi als genolls. I
4: que quan, sobretot les imatges d'allò que indiquen és que quan ell cau no té la capacitat d'agafar-se ni d'intentar controlar l'equilibri, sinó que cau com un bloc. És a dir,
3: exacte.
4: Treballa i treballa, que és allò que defensa ara precisament el misser del fill, d'en Jonathan Andic, dient que aquest home ha pogut caure per el penya-segat i que el fet de que no hi hagi cap senyal a ses mans, que ha intentat aferrar-se al lloc, és perquè no podria, per mort d'aquesta artrosi.
3: És a dir, la principal novetat és que en Jonathan Andic ja està jugant, bé, ja està ficat en l'estratègia, el primer de tot, Margalida, no de defensa, sinó de defensa pública. No sabem com serà després, quan obrin judici oral i tot això, no? Encara estem en fase d'instrucció, és a dir, estan investigant. Amb totes aquestes proves d'ara que estan investigant, les duran cap a un jutjat, i se decidirà damunt aquestes investigacions que s'estan fent ara.
4: Hi ha dos tipus de judici.
3: Sí.
4: El judici real.
3: Exacte.
4: Els de la judicatura, i després hi ha un judici mediàtic, que clar, en aquest lot, si llavors resulta que no ha tingut res a veure en la mort de son pare, també és que te desmunten sa vida.
3: En això anava. Què passaria si en Jonathan Andic d'aquí uns mesos, uns anys, es demostra que no va matar el seu pare? Ell ho tindria més fàcil en el sentit de que de bona família, és a dir, no li faltarien eines per viure, però sí que l'hauríem condemnat tots d'una manera molt injusta, no?
4: Però la condemna social seria igual. El tema és que la llei catalana diu que si tu has matat ton pare, no tens dret a heretar un velló. És a dir, que si en el judici surt que en Jonathan Andic és culpable de sa mort d'en Isaac, l'herència s'esveix. Se repartiria entre la resta de sa família i ell no tindria dret a res.
3: I aquí entra una altra novetat que hem conegut avui, Margalida Xisco, i és que estan intentant...
2: desviar.
3: Investigar si va haver una tercera persona que estigués un poc al tanto de la relació no molt bona que havia entre pare i fill. M'ho referim, i ella compareixerà com a testimoni, és a dir, ha de dir la veritat, compareixerà com a testimoni. Què intenten trobar? Bé, sembla que tant el pare com el fill compartien la mateixa terapeuta. És a dir, per desbloquejar certes coses que havia entre pare i fill que no arribaven a un acord. La terapeuta, pel que ha transcendit, estava a favor del que defensava el fill, que era rebre una part de l'herència en vida. I ara han dit que el motiu d'aquesta reunió a soles entre el pare i el fill, que va acabar en la mort del pare... era la primera reunió que tenien tot dos soles per intentar apropar postures damunt un tema que tenia...
2: Però quin paper té i del terapeuta en tot això?
3: Menys si havia pogut influenciar de qualque manera el fill o el pare en aquesta situació. Jo també crec que són personatges de part. No? És a dir, tu quan tens una investigació proposes, no? Pues, jo m'agradaria comptar amb el testimoni d'aquesta persona perquè aquesta persona coneixia les dues bandes i pot aclarir qualsevol cosa. Ja ho veurem.
2: Bé, una altra peça al fitxer d'escacs, no?
3: Realment és com un puzzle.
2: Totalment.
3: És així, eh? És així. I això, la principal novetat és aquesta.
2: Molt bé, te queda un minutet.
3: I després anava a dir el mateix. Aquest dia ha hagut molt de memes de tot tipus, no només de la casita de Bad Bunny. Fa uns dies varen entrar a la sede del Partit Socialista Nacional i el despatx també de l'expresident en Rodríguez Zapatero. S'ha fet molta befa amb les joies que varen trobar al despatx d'en Rodríguez Zapatero. Avui l'Audiència Nacional, clar, s'ha fet un d'acudits que se moren, no?, i que tots hem rigut moltíssim. El que passa que mos troben també un poc dins la mateixa situació. En certa manera, ja com que li han jutjat, no?, com pot tenir aquest senyor aquestes joies, i no m'estic referint a les perles de la mare o de tal, que tots en poden tenir, o totes les mares mos poden deixar en herència. Avui l'Audiència Nacional ha enviat, el seu departament de premsa, ha enviat als periodistes un informe que diu que reclamen una tassació real de les joies. I a qui li han carregat la tassació real de les joies? A la joieria en Sorena, molt relacionada amb la Casa Reial. És a dir, aquest dia següent veurem segurament com coses aparentment polítiques o judicials se mesclen amb el coret. És que el coret està per tot, Margalida. Hi ha jo que m'agrada. Hi ha jo que m'agrada. Alerta amb jutjar, sense fundament, i amb molt poc temps. Vale?
2: Bé, que les revistes no cal comentar-les. Perquè...
3: La revista, perquè s'ha casat la filla d'en Carlos Herrera i Mariló Montero. Què més? Mercedes Milà, que surt a una portada d'una revista que m'ha agradat molt el seu missatge, que diu, ahora puedo decir que estoy muy bien. Per què? Perquè ella havia... tingut una depressió molt forta, havia estat molt malament, i bé, jo crec que mos alegrem tot. Ara té un programa a Televisió Espanyola.
4: Saps de dir, van fer una entrevista i va parlar, quan no l'havia vist parlar mai, de Miguel Bosé, i diu, este no és mi Miguel, i diu que fa anys que no parlen. I que en Macarena Rey, la productora executiva de Masterchef, va intentar intercedir, i que no hi ha hagut manera. I que, bé, comparteix una mica nòmina amb tu, perquè explica que per les gales de Gran Hermano va arribar a cobrar 60.000 euros, per gala. Vaja, més o manco, que... el sol de Nagüero i el Mateu.
3: Sí, clar que sí. És vera que abans se pagava la televisió molt. Hem de recordar que a Salsa Rosa, per exemple, i amb això acabam, els col·laboradors, per exemple, cada dissabte cobraven 3.000 euros. Aquestes xifres han baixat moltíssim i ja no estem dins aquella... burbuja audiovisual, aquesta bimbolla, ara s'ha pagat tot molt bé.
2: Raquel, queda't nosaltres, perquè hi ha un concert aquest dissabte.
3: A Lluc!
2: Sí.
1: IB3 Ràdio és diversió. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Pèndol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Us ho han dit, aquest dissabte viurà Lluc un concert únic. El pianista menorquí internacional Marco Mesquida amb els Blavet de Lluc.

0: Aquest dissabte, Marco Mezquida farà una aturada en la seva intensa gira al Santuari de Lluc i ho farà amb el seu trio, juntament amb el violoncel·lista Martín Meléndez i el percussionista Aleix Tobías, per fer un concert únic, una actuació concebuda especialment per aquest lloc i per aquesta ocasió i en la participació especial dels Blavets de Lluc. Una mostra de Mezquida, un dels pianistes més inquiets i polièdrics que tenim. Un concert irrepetible a partir de les 8 del vespre, encara en la claror de la Serra de Tramuntana. Serà el pati de l'Escolònia de Lluc i forma part del cicle Sons de Nit, però a més, diumenge presenta el seu darrer disc, Tàctil, a Ciutadella.
1: Quina agenda, Marco, com estàs?
2: Molt bones, estimats, estimada, com va?
1: Va bé, i tu?
2: Pues molt bé, aquí amb els petits sortit de l'escola a Barcelona i ja moltes ganes de viatjar demà cap a Mallorca.
1: Demà, que te'n vas a fer un estatge a Lluc, que és que això és meravellós.
2: Sí, fa moltes ganes, la veritat.
1: Que bé, els coneixes en el Blavet de Lluc, Marco?
2: Sí, vaig poder fer... Bueno, tot això va sortir una miqueta de Fonart, de Joan Carles, en Ibarro, i després també va ser una col·laboració que vam fer per la Diada de Balears, aquest fa 2 mesos. Vam fer una cançoneta junts i, bueno, vam dir, ai, seria tan xulo que poguéssim fer alguna cosa en el santuari, amb la teva música o alguna cosa, i vaig dir, home, pues, quan vulgueu. Però no sabia que tornaria tan ràpid.
1: I mira, dit i fet,
2: sí,
1: dijous cap fet. Aquí, amb el teu trio i el Blavet de Lluc, i quin repertori fareu, Marco? Fareu cançons teves, un pot de tot?
2: Sí, farem una primera part, que serà una suite passant per diverses composicions pròpies, que algunes són primícia, altres són cançons que els he posat una lletra, o que he pensat del meu repertori aquestes peces, amb el cor quedarà preciós. I després d'aquesta primera part hi haurà una continuació, una cançó més popular mallorquina o balear i algunes peces de repertori dels Blavets de música clàssica, diguem, no? D'algun Stabat Mater o alguna peça un poc més antiga. Però serà tot en el fons un viatge bastant unitari, una conversa entre el piano i el cor, entre el meu trio, que hi haurà en Aleix Tobías a la percussió i les bateries, i el Martín Meléndez en el cello. Són músics molt expressius, molt potents, i intentarem fer un viatge musical, com bé heu dit, irrepetible.
1: Irrepetible i únic, que això passarà aquest dissabte només a Lluc.
3: Marco, com
1: si
3: ho fas? Com
1: si
3: ho fas?
2: Pues és fàcil, només heu de tenir una setmana de 9 dies i 29 hores per dia. I t'ho juro, dona temps per tot.
3: Ai, Marco, sí. No. I a més, mantenir... sempre l'atenció a la premsa, no? Que això m'ha cridat també molt l'atenció, que com que sembla que sempre estàs de bon humor, és vera que és part de la teva feina, no? També, aquestes coses, però no sé, te trobes sempre com descansat bé en tot el que trues.
2: Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. És que m'heu seguit en el mes de maig, que he fet 16 concerts a 8 països diferents.
3: Wow. Clar, és que...
2: Ha estat vertiginós, amigues, ha estat vertiginós, i jo, hi ha gent que m'ha escrit, m'ha dit, jo podria viure una setmana sent un Marco Mezquida i després em moriria del cansament. Però jo és que ho duc bé, perquè estic content, és la meva passió, també sí. És el meu somni, i creu-me que, òbviament, dono molta energia, òbviament, intento ser sempre molt generós, però a la vegada també cada experiència me retorna una vitalitat i una joia que, bueno, pues, sí, mos fa molt vius.
1: Tot i així, ara et podràs, tot i que heu de fer aquest concert, ho fareu en un marc increïble com el Lluc, podràs estar allà, viure allà uns dies, que això ja te donarà molta connexió, no? I també que ho fareu, aquests concerts són de sostenibilitat, que s'aprofita la llum del dia per tal de no gastar tanta energia. Bé, vull dir que tot és un marc increïble.
2: Així és. Així que, per favor, qui estigueu escoltant, animeu-vos, perquè serà una vetllada molt especial.
3: A quina hora és el concert? A les 8?
2: Jo diria que... Sí, a les 8, això mateix.
1: A les 8, que encara fa claro.
3: Sí.
1: I després, te'n vas cap a Ciutadella a presentar Tàctil?
2: Sí, que és el disc nou que vaig estrenar aquest passat març i que mos està duint per tants puestos internacionalment, pues ja, com us deia, he viatjat molt i el que queda... I serà, pues, la presentació a Menorca, perquè mos ho va comprar el Teatre d'Esborn, a Ciutadella, i, bueno, pues, ja estan totes les entrades venudes, vull dir que no hi ha massa més a dir. Clar. Hi ha moltes ganes, molta expectació,
1: I de Marco, que bé.
2: Ah, ja estarem.
1: Moltes gràcies, Marco Mezquida. Fins ben aviat. Una abraçada forta.
2: Enorme abraçada per vosaltres també. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Salut. Que bé, Marco Mezquida i el Blavet de Lluc aquest dissabte a Lluc. Gràcies, Raquel.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Molt ben divendres, m'han dit. No sé
3: això m'han dit,
1: sí?
3: Això també.
1: I no, sí. Fins aviat. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Melia deixa d'operar 15 hotels a Cuba. Ha estat el darrer hotel espanyol a prendre la mesura i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa.
6: Les companyies cedeixen així a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Segueix així les passes d'Iberostar, que ha deixat d'operar 12 hotels, però permet reservar altres 6 que estan operatius. L'economista de la UIB, Toló Dallà, n'analitza l'impacte.
7: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda d'ingressos. Però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
5: I en aquesta hora anem amb informació de servei perquè ara mateix trobam trànsit lent a diferents vies de les illes. Per saber quina és la situació a les diferents carreteres, connectam a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
8: Buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en vía de cintura en sentido aeropuerto desde San Moy hasta el enlace con la NA13 y a la altura de Génova. Y en sentido András desde el estado de Balear hasta San Hugo. En la autopista de Yucmayor, en sentido creciente, tenemos circulación lenta desde San Malferit hasta Safarinera y en sentido Palma, en las cercanías del aeropuerto, esto debido a un incendio ocurrido a la altura del kilómetro 3, que aunque ha sido tratado adecuadamente, aún sigue causando un poco de retención, por lo que se pide un poco de precaución a todos los conductores. También en la autopista de András, en sentido Palma, tenemos retenciones desde Palma Nova hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Inca, en sentido Palma, desde Soncladera hasta la incorporación con la MA20 y en sentido creciente a la altura de Escaúl. Es todo por el momento. Buenas tardes.
5: Gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit. Canviem de qüestió perquè l'Audiència envia a presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma. Ha estat just acabar el judici perquè el fiscal que sol·licita per ell 30 anys de presó ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida.
6: Ell ha negat els fets, manté que era ella la que insistia. No obstant això, la unitat de valoració d'abús sexual infantil ha descrit com a creïble i coherent el relat de la Nina, que a més era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. El judici ha quedat avui vist per a sentència.
5: I encara en tribunals, i anam amb una darrera hora de caire internacional, perquè la justícia francesa ha donat avui el vistiplau per al lliurament a Espanya de José Antonio Urruticoechea, és a dir, Josu Ternera, un dels responsables històrics de la banda terrorista ETA.
6: La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París ha fet aquest pas arran d'una euroordre llançada per l'Audiència Nacional per la seva presumpta responsabilitat com a dirigent d'ETA des de 2002.
5: I en els esports, avui la portera del Barça i de la selecció espanyola, Cata Coll, ha passat pels micròfons d'IB3 Ràdio. Divendres defensarà la porteria en el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra.
9: Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia escada del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial, jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà, pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
5: Un partit que podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7 i mitja del capvespre. Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 6.
4: Més informació a ib3noticies.com.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. I arriba el moment de parlar de mil coses que ens ocupen el dia.

0: Doncs sí, moment per parlar de mil coses, perquè avui presenta Juan Tallón el seu darrer llibre. Mil coses, així es titula i el publica l'editorial Anagrama, Xisco.
1: Així es diuen de Juan Tallón, que és un dels escriptors més destacats de la narrativa espanyola contemporània. És periodista de formació, articulista i novel·lista. Tallón ha construït una obra molt personal en què conviuen la realitat, la ficció, l'humor, la reflexió i una mirada molt afinada sobre les contradiccions del nostre temps. Després de llibres tan celebrats com Rewind, Obra Maestra o El Mejor del Mundo, ara publica Mil coses, una novel·la que posa el focus en la velocitat en què vivim, en la sensació que mai no arribam a tot i en una societat atrapada entre l'urgència permanent, la feina, la tecnologia i la dificultat per distingir què és realment important. I aprofitant que avui cap vespre presenta el llibre Rata Corner, l'hem convidat a una estona de conversa en profunditat.
2: En profunditat.

0: 32 minuts i acaba d'arribar la senyoreta Brioche.
1: Com anam?
0: Molt ben acompanyada.
1: Sí.
0: Com estàs?
1: Beníssim.
0: Molt ben acompanyada. No d'una persona, sinó de menjua.
1: És que avui no he pogut evitar... ahir estava fent el programa, que era de Montes Pesto, i dic, bé, jo crec que això dona per això altre. Llavors us he duit una pizza de fruita, que si després voleu fer una foto perquè s'entengui el concepte serà ideal. Podem parlar de...
2: Aquest concepte és molt arsià.
1: Molt arsià, I he duit sabasant de lo que parlarem ara, que en el final desembocarà, és a dir, jo parlaré del pesto salat, des que normalment se coneix, i acabarem explicant un pesto dolç, sí?
0: Però se pot fer pesto...
1: Clar, mira, l'he duit, te l'he duit fet.
0: No sé per què faig aquestes preguntes.
1: És el concepte, d'acord? Mm-hmm. Per tant, si voleu, això se pot fer on se vulla, vull dir, allà on vulgueu, en qualsevol lloc, i comencem el programa un più italiano,
0: Molt bé.
1: Vinga, idò.
0: Posa'm una cançó.
1: Vinga, dali.
0: Au.

0: No és el cas de senyoreta Brioix, que ella sí que rega les ofegueres.
1: Avui farem pesta amb ofeguera comprada, s'ha de dir, però esmenats. Esmenat, no el podia agafar amb una mà i dic, m'ho he de dur tot. I ho he compartit amb altres placers que hi havia i dic, que vols mig manat? D'acord. I, ai, moltes gràcies perquè avui és el meu aniversari. Idò, perfecte.
0: Oh, mira, hi ha molta gent que fa anys.
1: Sí, ho he escoltat abans.
0: Quines coses.
1: Vinga, idò. Pastare vol dir capolà en italià. Matxacar, també, perquè capolà matxacar. D'acord. Avui en dia, l'eina de capolar les coses a les cuines, en es morter, que és aquest aparell d'aquí, està en desús.
0: Morter manual, eh?
1: Manual, que fa aquest renou, mem, si s'agafa aquest renou...
0: Sí,
1: percussiu total, és percussiu perquè no pots fer... Bueno, ho pots fer, però en cert ritme. D'acord.
2: Emocionar ser així de lenta, que polaries poc, estimada.
1: Bueno, amb una forta també que poles,
0: Has de disseny per a què?
1: Aquest és preciós. Ja contarem un altre dia la història de la procedència d'aquest morter. Mira, estan en desús, o són inexistents, perquè s'han substituït per braç elèctric, minipímers, tassó, mesclador, o, com li agrada dir a en Xisco, processador. Bé, antigament el morter era imprescindible, vull dir, és que era realment imprescindible. De fet, jo estudiant n'hi havia un preciós que l'havien d'aixecar entre dues persones perquè era una peça de marbre blanc. Si hagués de robar alguna cosa, robaria allò de l'antiga escola de... Sí, però no podria córrer massa aviat perquè pesa moltíssim. Bé, era imprescindible ja que dins d'aquest recipient, dins d'aquest morter, s'acapolaven o mesclaven ingredients per fer salses, com per exemple un aioli o una maionesa. O, per exemple, se confeccionaven picades que eren preparats per assaborir o espessir elaboració de tot tipus. Molta gent fa la picada, ni que sigui d'all i jove verd amb un pot d'oli per tirar a damunt el peix quan s'ha acabat de coure, per exemple. O altres coses més exquisides per un arròs, per exemple. Actualment el morter realment ja és un element de decoració. A moltes cuines, es coma també, si no és un element de decoració, a moltes empreses l'utilitzen com una icona o un logotip que representa una cosa artesanal. Perquè les coses artesanals tenen com aquesta plus de garantia d'èxit. Tenim morter a casa?
0: En tenim.
1: Però de decoració, és a dir, hi ha claus i pinces i gomes de bossa de plàstica de dins?
2: No, el nostre, et cert que és dins un calaix de sa cuina i que fa molt de temps que no he vist a mo mare en so morter. Ja sa massa dins el calaix on tenim els guinevets i es morter a l'altra banda i també ocupa el seu lloc. I crec que ara avui li diré a mo mare, te li dic, crec que hem de tornar...
1: Es dissenyes aquell groc amb unes aigües verdes?
2: Sí, aquest
1: és un souvenir. Fàcil. Això ja s'ha convertit en un souvenir, és un bon regal. A més, representa, vull dir, sí...
2: I si sap una mica que té qualque tros que li falta, perquè
1: sí,
2: li has pegat
1: esmorrellat.
2: Un cop... Esmorrellat, exactament. Ara no em sortia aquesta paraula. Si estàs esmorrellat o escantellat o això, encara fa més morter.
1: Sí, perquè vol dir que l'ha fet feina, no?
2: Exactament,
1: sí.
2: Li han donat ús.
1: I tot. Diu una Margalida que el té decoratiu. Jo el tenc sempre
0: no,
1: a de fora,
0: no.
1: Però he de dir que també utilitz l'elèctric per una qüestió d'agilitat.
2: I,
1: ja
2: i de temps, a vegades.
1: I de temps. Però, per exemple, hi ha aquell cuiner, en Jamie Oliver, o, per exemple, també aquest Gypsy Chef, que l'utilitzen molt perquè, clar, se planten a llocs que són inverossímils per cuinar, enmig de la muntanya, enmig d'un pàrquing. Ara, el primer que m'ha ve al cap, que no hi ha corrent, llavors és tot allò que se pot fer manual, ho substitueixen, fins i tot fa feina en ses mans, evidentment netes també, però que utilitzen lo anem a dir, rural, que cadascú entengui amb aquesta paraula, en positiu, tot el que vulgui. Bé, idò. Si pastare vol dir capolà, picar, pestello vol dir morter. Si jo ja he dit això, si ja he dit això, i dic, ho diré més lento, pestello, tello, de qui surt amb els ingredients que vos diré matxacats, la salsa pesto. Sí? Per tant, tenim pinyons, que aquí avui he al·lucinat, perquè...
0: Després del pinyó?
1: Els xinesos que li diuen que són més rodonets i els nacionals que són allargats. A un lloc ja no els aduen perquè no els renten, no els poden rentabilitzar, perquè són tan cars que si no els venen els han d'assumir ells. Jo els he pagat 100 grams, 9 euros. Però Ho deixem aquí, que després hi ha solucions per a aquest tema. Després tenim formatge parmesà o pecorino.
0: Això diguéssim aquesta recepta canònica del pesto.
1: Sí. Tenim pinyons, parmesà, oli, all...
0: Ha de ser formatge parmesà.
1: Aquí, sí, parmesà sí. O pecorino, si anem a lo clàssic, d'acord? Oli d'oliva verge, all i eufabeguera. Amb això tindríem els 5 ingredients principals, matxacats...
0: Eufabeguera de fulla grossa.
1: De fulla grossa. De fulla grossa,
0: perquè
1: sí.
0: No ho provo de fer-se fulla petita, perquè...
1: Hi ha gent que ho prova, però jo no tinc massa clar... de fet, no ho he mirat, però ho he pensat. M'ha quedat pendent. Si algú sap que està escoltant la ràdio i sap si la petita està indicada a nivell alimentari...
0: Ja, menjar, sí.
1: Perquè nosaltres la posem perquè fugin els mosquits. Mm. Sempre tenim aquesta petita planta que, de fet, te regalen a molt de llocs i la poses a de fora a la terrassa, en el balcó, a la finestra, perquè diuen que espanten els mosquits, no?
0: Sí, mon pare els té sembrant mi de sort, perquè...
2: I com que som marcians, si no hi posa mai, no passa res.
1: No, ara anem a fer el que seria el pesto una mica, el que diu una margarida canònic, i després ja li donarem... hi ha unes recomanacions vàries que hi ha diferents vessants, opcions de fer-ho, d'acord? Per tant, aquests ingredients capolats, que seria pinyons, parmesà, oli, all, lleufabeguera, matxacats, serien ideals per fer aquesta salsa exquisida que pot acompanyar verdures, pastes, cremes, així com si fos una guarnició, patates, llegums...
2: Borrates.
1: Aquestes bolles de formatge que després són molt cremoses per dins i li poses també el pesto i una tomàtica perquè hi hagi un pan de contrast, peix, carn, verdures... Per tant, el pesto és una preparació de fons d'armari, armari fred, perquè una gelera no és més que un armari fred, ideal per aquest temps. Per què? Te compraràs un manat d'ofabeguera com el que he comprat jo avui i te sortirà déu-n'hi-do. Ara donarem unes quantitats orientatives. Però te sortirà un mogolló si el vols rentabilitzar tota la ofabeguera. Llavors, el pot tenir dins la gelera.
0: Guardar, sí.
1: Ara, en el final, en aquestes recomanacions, hi ha un parell de secrets.
0: D'acord.
1: Si volen fer un equilibri una mica estàndard, el mateix pes de ofabeguera, formatge i pinyons. 30.
0: 30 grams de 30, cada cosa.
1: Sí, 30 d'ofabeguera, evidentment sense estronc, només ses fulles, 30 grams de formatge parmesà, 30 grams de pinyons, que poden no estar torrats, i després, en aquests 90, perquè es sumen 90, li poses 100 d'oli.
0: D'oli, val l'oli d'això, aquesta recepta.
1: Sí, però no te quedarà... 100 d'oli, no te pensis que sigui massa.
0: D'acord.
1: No és massa. I un all. Ai, però aquí no hi ha sal. Bé, no hi ha sal perquè aquesta és la recepta
0: perquè
1: canònica.
0: Formatge, perquè
1: el formatge... Clar, perquè el formatge parmesà és molt salat. O, per exemple, ui, no té llimona i jo sempre he vist posar... És que una cosa tan greixosa, normalment li posen aquelles dues gotes de llimona per equilibrar. Però ofabeguera, formatge, pinyons, oli i all, funciona. I ara comencen les recomanacions. No t'agrada sal? No en poses. I no passa absolutament res. Te sembla massa greixós en espaladar, li poses unes gotes de llimona. Si fas més del que necessites, com ho gestiones? Tens diverses opcions. Opció 1, dins un pot de vidre, i quan tu tens tot, diguéssim, reposat, que ha quedat ja a nivell, li tires un poquet d'oli perquè faci com a de tapa, que no entri el que seria l'aire. I ben tapat i gelera. No el vols tenir a gelera perquè saps que no en menjaràs massa sovint? Fas glaçons de pesto.
0: Wow.
1: I així els atens en el congelador.
0: És a dir, que poses el pesto, això que has fet, aquesta mescla, dins una glaçonera.
1: Glaçonera cubitera, jo m'atreviria a dir ara mateix, ja ho he dit. I aquests quadratets o aquestes cercles, perquè n'hi ha de molt de dissenys, se queden... durs. Això després ho pot posar dins una bossa Zip o el que vulguis i te fas una pasta quan l'has bullida, la coles o la pesques, la pesques amb saranya de cuina i la poses dins un bol, tires aquestes dues peces de glaçons de pesto i en la mateixa calor se desfà.
3: Molt bona idea.
1: No és meva idea, d'acord? Vull dir, això és una cosa que s'aplica bastant a cuines. I sí. També hi ha una altra opció, que és fer-les amb bosses planes. És a dir, una bossa plana, quin doi he dit ara, però perquè he fet així en sa mà i no, vosaltres no me veis, no. I hem d'atendre'l, però la Margalida ho ha vist com si fos una fulla de llibre, no? Que tu la deixes a una mesura molt fineta i llavors això en sa mateixa mà la pots rompre i agafes i fon més ràpid que el glaçó, perquè el glaçó, clar, queda un nucli massa estona i amb aquesta cosa tan més fina com si fos una fulla...
3: Però que això ho poses a sa pella i amb
1: un... No! Perquè ara l'altre ítem justament és aquest. Si ho poses en calent, el que faràs és cremar la ufabaguera i cremar el formatge. Bueno, per les propietats. Estàs fonent el formatge, llavors allà és una salsa crua. És una salsa...
3: S'ha de menjar crua, sí o sí.
1: S'ha de menjar, se pot menjar calenta, però no passada per foc. D'acord? Després tenim una altra recomanació, que seria escaldar la ufabaguera, perquè així no perd el color. Sí, és a dir, no se diu bullir a la ufabaguera, jo no he dit això. Si tu tens aigua calenta, fas una escaldada, després la poses amb aigua freda, això ho seques i ho fas també matxacat. D'aquesta manera queda més verda. També queda més verda si a l'hora de matxacar hi poses dues fulletes de jua verd, d'acord? Per la vitamina C que té el jua verd, allò s'oxida més lentament.
3: Però això és un tema estètic, entenc.
1: Però és important aquest tema estètic, perquè si no, de vegades queda negreta. Queda com torna com una mica oscur, sí. I no queda massa guapo. Després tenim l'opció, que aquesta sí que l'he feta qualque vegada i funciona, que és fer pesto, però amb ufabaguera seca. Però, atenció, una cosa seca vol dir que li han llevat l'aigua. Per tant, no poseu els 30 grams. A una cosa seca se contempla que s'ha de posar un terç de la recepta. Santes, és a dir... Si
2: per tant, 10 grams.
1: 10 grams, ja està, és fàcil. I funciona. Funciona, evidentment, no és el mateix, però reviscola i està ben bona. Hi ha gent que mescla seca i fresca. Per què? Perquè li agrada. Jo de vegades també ho he fet i també m'agrada. Perquè se seca, a lo millor és una mica més pujat, es manco amarga que se fresca. És com a jugar, és com... Per jugar, sortirà bo, perquè dolent no és, però per jugar. Després, una altra vessant és fer-la d'espinacs. En lloc de fer-la d'ufabaguera, utilitzes també sa fulla, jo recomano també escaldar-la, després l'escorres bé en sa mà, i utilitzar sa espinac com si fos sa ufabaguera, d'acord? I a més, hi ha gent que també, quan fa aquest pesto d'espinacs, hi fica un poquet d'ufabaguera fresca, llavors no és el 100% d'ufabaguera, ja la pots posar seca, li dones toc, i obre moltes, el que seria, no sé, com a imaginació i paladar a la vegada, no?
3: És que és curiós que tradicionalment se faci servir la ufabaguera, per exemple, els cossiers ballen sí. amb rams d'ufabaguera, els cossiers. Però culinàriament aquí no és tan present.
1: És vera,
3: sí
1: jo
3: que
1: crec...
3: Itàlia sí, té molta presència.
1: Sí, supos que lo dels cossiers és una cosa més d'esperits i
3: sí,
1: coses de no? Igual que se posava murta i aquestes coses en el carrer.
3: I és veritat... Aquesta cosa simbòlica de la planta sí. i de com que és tan aromàtica d'espantar els mals esperits.
1: I és veritat que, gastronòmicament parlant, no la tenim massa, massa present. Tenim altres, no? Tenim altres.
3: Sí, moltes altres.
1: Però aquesta curiós. No, cert. Després també tenim l'opció de fer-ho amb tomàtiques seques, que és de pomodoro, que està tan de moda, no? Que, bé, pots només posar tomàtigues seques o mesclar tomàtiga seca i ufabaguera.
3: Però pinyons i oli
1: igual,
3: i formatge ben igual.
1: Sempre, sí. Podem variar els fruits secs. No cal que siguin pinyons. Pots posar ametlles, pots posar avellanes, pots posar ametlla torrada, sí? O pots també modificar el formatge. Pots posar un formatge curat
3: formatge
1: de Menorca
3: mones.
1: O d'aquí i està deliciós. I després hi ha una opció vegana que surt fantàstica, jo la faig sovint, que és substituir el formatge per farina de ametlla crua. I poses farina de ametlla crua, pinyons i sol i sal, i queda boníssima. Sí? Boníssima, boníssima. I després, la darrera recomanació que l'Educ aquí feta és fer un pesto dolç.
3: Dolç, sí? Que és això que m'ha fet avui.
1: És el que he fet avui. I jo l'he fet abans de venir i no m'ha donat temps de fer-ho manual i amb el morter. He hagut de fer-ho amb el mini primer a casa perquè pim-pam-pum, ja saben com anem tots entre setmana. I ho he fet amb ofabaguera, herba sana, formatge fresc, wow, pinyons... I en lloc de posar oli, he posat mel i suc de taronja.
3: Uau.
1: Sí. I mira, després ho tastareu i és una fantasia que a mi me recorda una mica en el gust del flaó. Aquella cosa que no és ni dolça ni salada, perquè el flaó, sí, hi pot tenir sucre, evidentment, però no, és un, no, no són unes postres... que agradin a tothom, no? No, són molt característiques. Sí, quan ets adult t'agrada més que quan ets nins. M'enteneu, sí, no? Potser. Aquest gust una mica que no se relaciona amb una cosa, potser, pues, com una xutxa, no? És una cosa més... Més, no
3: més
1: sé,
3: d'aliment.
1: Més difícil, sí, sí, més d'aliment. Sí, molt, molt, molt ben descrit, sí. Llavors, aquesta és la meva opció, que ara que és el temps, pugueu fer un bon pesto, que és un fons d'armari perfecte de gelera... que si sabeu que bona nau de viatge, però ja heu comprat la ofabaguera i ja ho teniu llest, ho podeu congelar en forma de glaçons o com si fos una fulla prima.
3: Perquè això de fer-ho com la confitura, és a dir, bullis pots perquè se conservin,
1: jo crec
3: no ho
1: recomanes. Jo crec que, clar, si ho fas a casa només per tu, tu t'arrisques i si hi ha qualque dificultat sou vosaltres, no? I ja està.
2: També una cosa molt arsiana és comprar-lo.
1: Això, sí, això és el que tu fas, Xisco, no?
2: I ara que dius arsia, saps? A dia, vaig comprar ricota, que jo mai n'havia menjat, però vaig anar de viatge amb la meva amiga Fanny Pons i em va dir, no has tastat mai a ricota, n'has de menjar perquè tal. I vaig mesclar un pot de pesto amb un de ricota, li vaig donar turmis, ho vaig deixar dins la gelera, i l'endemà, en reganyes o en galletes d'oli o el que vulguis...
1: Com si fos un paté.
2: Però és que és una fantasia.
1: T'has inventat un paté arsià,
2: mem? Un paté arsià, no, no. I ara aquestes coses passen, en el meu ropit li va agradar, i ara cada setmana...
1: Te fa fer ricota pesto.
2: Sí, sí.
1: Idò, ara ho pots fer, millorar-ho i fer-ho manual.
2: És que manual no me veig. A mi ja se turmis, ja m'adu feina.
1: Ja t'adu feina.
2: Imagina't si hagués de volar, però és cert que, evidentment, el pesto fet teu és més bo. Però n'hi ha de comprats, d'aquests frescos, que no són gent dolents.
1: Lo divertit de fer el pesto tu és que mai queda igual, perquè se fabaguera mai és igual, sol i mai és igual, sobretot si ja sol i és teu. Si has anat en el cocó, agafes la sal. Si és formatge... Ja. I mai te queda igual, però és aquella cosa que reconeixes com que no serà mai igual, no? Tu vols fer-ho, però no pots dictar quin gust tindràs pinyó demà, no? Però, en tots els casos, la cuina mos uneix i la memòria sap que aquestes coses, no? La memòria gastronòmica també és part del nostre patrimoni, per tant...
2: Encara que siguin comprades, també ets acabes per estimar.
1: I tant. Bé, Xisco, no empenyis tant això de comprar i fer un pot més.
3: I d'avui pesto...
1: Vos deix aquí la pizza, vos deix també el que és el pesto dolç, vos anima...
3: T'ha quedat preciosa.
1: Ha quedat bé. Aquest formatge que fas emprar, que has dit que era...
2: Ricota.
1: Va fantàstic per fer el pesto dolç. Ricota, mel, ofabaguera i menta mesclat...
2: Tot suma.
1: I que me falta, i pinyons... Un 10.
3: Bon profit. Moltes gràcies.
1: Ben dit.
3: Gràcies. Adéu, la setmana que ve. Adéu. Posam un poquet de música per acabar aquest programa.
4: IB3 Ràdio és diversitat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo. IB3 Radio.
5: Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: El Guateque Musical.
3: Posa'm un poc de música per acabar aquest programa. Avui dedicada a córrer, i això que tenim un berenar ben saludable. Sí.
2: Per això, avui és el Dia Mundial del Corredor i per celebrar-ho ens posam les sabatilles i recorrem una playlist plena de cançons que d'una manera o d'una altra ens conviden precisament a això, a anar a córrer. Començarem per els Tennessee, una història d'amor a primera vista provocada per una carrera inesperada, un clàssic que es titula Te vi correr.

0: Ai, gràcies, Xisco. Perquè és una cançó que sempre canta.
1: Ven a bailar.
0: Sempre.
2: És un clàssic.
1: És que és un clàssic, Tennessee.
0: Sempre, sempre m'ho surt.
1: Ramala, din, don. És que entenen un parell, que és que són... Sí. És que són del 80, això en Junc no ho entén.
3: No.
1: Han marcat la nostra adolescència.
0: No, però vas, però és que rei fas aquest den, den, den, den, den.
1: I ja està.
3: En tu ve que correr.
2: Antonio... Pel carrer.
3: En tu ve que correr, Antonio Vega converteix el fet de córrer en una metàfora de la vida, sensibilitat i poesia en estat pur.

0: I la Sibui sortiran corrents d'aquest estudi, així que no donava molta gràcia, solo que li ve. Miquel Jung, no perquè no hi estem bé, sinó perquè avui és el dia mundial del córrer. Mira, córrer. Gràcies a tot, tornant demà. Serem a la Fira del Llibre. Veniu-vos a veure entre les 3 i les 6 del cap vespre. Vos esperem a la plaça d'Espanya. Gràcies. Fins demà.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. Un infant de 2 anys ha resultat ferit molt greu en caure des d'un primer pis a Inca avui hora baixa per causes que encara es desconeixen. El petit s'ha lesionat el cap i ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital de Son Espases, on roman ingressat, segons ha informat el 061.
3: Diverses telefonades han alertat als serveis d'emergència que un nin s'havia precipitat des d'un edifici del carrer Mossèn Andreu Caimari passades les 4:30 de l'hora baixa, i tot d'una s'hi han desplaçat diverses patrulles i una ambulància de l'IB Salut. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen ara els fets a la capital del Raiguer.
2: D'altra banda, el Darulls, avui hora baixa, passades les 4:30, quan un ciutadà ha amenaçat un altre dins d'un autobús de l'MT amb un ganivet, ha estat a Palma, a l'altura de l'avinguda Alexandre Rosselló.
3: A l'home se li imputen els delictes d'amenaces i coaccions. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions de la policia local, una ambulància i també la policia nacional.
2: I al Port d'Andratx, també avui, la Guàrdia Civil i Bombers de Mallorca han trobat el cadàver d'un home de nacionalitat alemanya de 79 anys en un apartament que podria haver mort fa més d'un mes.
3: Ha estat el propietari de l'habitatge, conegut de l'inquilí, qui ha donat la veu de l'alarma i ha avisat que no sabia res de l'home des de feia temps. Quan s'ha acostat a l'immoble, el propietari ha sentit una olor molt forta provinent de l'interior i ha avisat els agents.
2: I avui també s'entra en l'actualitat informativa Cuba i l'hotelera mallorquina Melià Capres la decisió de deixar d'operar a 15 hotels de l'illa caribenya. Això l'endemà que una altra companyia illenca, Iberostar, deixés de fer feina en 12 hotels.
3: Les companyies cedeixen així a l'ultimàtum dels Estats Units, que amenaça amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Unes sancions a les quals assegura l'economista Tolo Dayà de la UIB que les empreses no es poden arriscar.
4: Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
2: I les Balears rebran prop de 12 milions d'euros per a l'impuls de 6 programes de cooperació territorial destinats al suport educatiu. Així ho ha acordat el Ministeri d'Educació en les comunitats autònomes en la conferència sectorial celebrada a Madrid avui migdia. Allà s'ha aprovat un repartiment total de 388 milions d'euros entre les autonomies per a l'impuls d'aquests projectes.
3: El conseller d'Educació, Antoni Vera, present a la reunió, ha debatut les ràtios a les aules de 0 a 3 anys i ha reclamat compensar la doble i triple insularitat que agreuja el cost de vida a les illes en el repartiment dels fons.
5: Balears ha demanat que, per favor, el Ministeri tingui a bé de fer un reial decret o una normativa que harmonitzi tota l'etapa educativa 0-3 i que sigui una competència, com que, ja que és una competència bàsica estatal, que sigui una norma bàsica estatal perquè puguem unificar l'ensenyament 0-3 a nivell de tot Espanya.
2: I un darrer apunt, perquè la justícia francesa ha donat avui el vistiplau per al lliurament a Espanya de José Antonio Urruticoechea, conegut com a Josu Ternera, un dels responsables històrics de la banda terrorista ETA. La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París ha fet aquest pas arran d'una euroordre llançada per l'Audiència Nacional per la seva presumpta responsabilitat com a dirigent d'ETA des de l'any 2002. Arribam així a les 6:04. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: per demà les entrades exaurides, però es continuarà representant l'endemà divendres fins diumenge a l'hotel Arts Magna de Palma, a la zona de Blanquerna. I per acabar, Selfie, un campus creatiu de teatre per a joves d'entre 11 i 15 anys que impartiran Juan Ayala i Miguel Oyarzún al Cine de Sineu del 22 de juny al 3 de juliol. És un taller sobre ser jove a la societat de l'espectacle.
1: I tot plegat des d'ara mateix fins les 7 amb Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Dibuixos i pintures sobre paper, cartró realitzades amb tècniques d'aquarel·la, tinta, acrílic, parlant de l'exposició Estampes Populars que s'inaugura demà, com hem dit, al Centre Sa Bàscula de Manacor. I ara te llama l'artista Jesús Ballester, com estàs?
2: Molt bé, molt content d'aquesta rebuda i estic content, o sigui, sempre és important la difusió i més si vius a Manacor.
1: Manacor està molt present en aquest programa, com no pot ser d'una altra manera, per l'activitat musical que hi ha, l'activitat artística, l'activitat escènica, és a dir, que és una de les capitals de la cultura de les Illes Balears i més enllà, perquè la veritat és que està en plena efervescència i que duri. Hi ha nervis abans d'una inauguració? Perquè això, és, per exemple, amb el camp del teatre, és molt obvi que sol haver nervis, però no sé si...
2: Bueno. Jo me'n recordo la primera exposició, que realment, sí, hi havia nervis, però és igual que els exàmens i això, no? Quan ja comença, ja te'ls passen.
1: Però ara quan ja... Quan comença, diguem...
2: L'exposició, clar, mateixa, perquè és com una boda. Comença a venir gent, i xeres amb un, xeres amb l'altre, i no tens temps de...
1: Però la teva feina està feta ja de fa estona.
2: Sí, bueno, aquesta darrera exposició són coses recents.
1: Sí, però que ja està fet, vull dir que no te la jugues el dia de l'estona.
2: No, i en aquestes altures meves de sa vida, jo ja pas, o sigui, ja estic un moment que...
1: Una festa amb amics, també.
2: Quan era jove, pues, me creia que viuria de la pintura, en fi, després comences a tocar un poc la realitat, i el que és la pintura, que és difícil, pues, te'n dones compte que, en fi...
1: Són obres, Jesús, de petit i mitjà format, molt distintes entre si, amb aquella atenció que hi ha molt d'estils.
2: Sí, perquè a dins jo hi ha molt d'egos, hi ha molt de pintors, i realment, maquiança quan faig una cosa, de totes maneres el que faig són sèries. Perquè si no fes sèries, perdries camí, no? Perquè en aquest món creatiu pues, sempre te surten coses, no? I fent sèries, almenys, pues, a part que un quadre o una pintura t'ajuda a resoldre l'altre, vas fent i dones coherència. Però jo una exposició ideal és que tu t'has plantejat un problema plàstic o el que sigui, el vas desenvolupant, diguéssim, i quan arribes a una conclusió, això és quan t'ho mostres. Això és l'exposició ideal per jo.
1: Hi ha una evolució en aquestes sèries, de la primera obra que mostres fins a la darrera que has fet?
2: Sí, però és en el mateix temps, eh? Sí. O sigui, jo no sé si heu vist les pintures o no.
1: Sí.
2: Hi ha unes les parelles, fa estona que els vaig començar. Aquí no hi són, vaig fer xilografies damunt. És que si fas unes... Pensava jo que si fas unes parelles normals, pues no té gràcia, no? I jo hi que aquest caire un poc monstruós, un poc d'això... I això fa estona que em vaig fer, el que ara l'he rellefat una altra vegada. I també aquí estic fent aquarel·les, perquè l'aquarel·la és una cosa que tenim pendent. L'aquarel·la és el més difícil que hi ha. I com que a mi m'ha bé l'expressionisme, el líquid, pues, me fa ganes aprofundir. Més que aquarel·les, el que faig aquí són dibuixos aquarel·lats.
1: Perquè mescla l'aquarel·la en quina tècnica?
2: En tinta.
1: En tinta.
2: He descobert les plomes estilogràfiques. Que és una droga, però vamos...
1: No les pots deixar, ja.
2: No, és que és curiós, eh? És tot un... Bé, qualsevol cosa d'aquesta vida és un món.
1: Sí, sí.
2: Quan més te vas ficant i surten novedats i veus tot això, tutorials, i és... En fi, és tot un món. Però és molt interessant dibuixar en so... Inclús hi ha plomes flexibles que donen... No és el rotulador, però jo de vegades empleava rotulador. El rotulador sempre te fa la línia igual. I les plomes flexibles...
1: Més menjables, no? O més dúctils.
2: Sí, clar, tu dones més

0: expressivitat, eh? A la línia.
1: Les he vist tot el material que ens has enviat. És vera que has una certa ingenuïtat, obres un poquet més naïf, però també també hi ha tenebres. Hi ha aquests rostres deformats, aquesta foscor, aquesta gent patint. Vull dir, a molta obra...
0: Sí. Jo, en general, crec que hi ha dos tipus de pintura. Hi ha un tipus de pintura que és per relajar-te. Te'n vas a teva i te relajes, per exemple, en Matisse. No?
1: Matisse.
0: No, Matisse, no?
1: Se m'estava corregant. Sí. Matisse o alguns dels impressionistes.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Bonet.
0: Però hi ha un altre tipus de pintura que és... Jo, per exemple, aquest món que estem visquent no m'agrada. I la pintura pues, és una manera d'expressar-me el que tinc que fer pintura, no literatura. I, per exemple, hi ha l'exemple d'un Goya, no? I d'altres, el que m'han nombrat d'expressionistes alemans...
1: Ara parlarem, perquè t'ho he dit fora micro, sí. Però ara parlarem perquè ja he vist referències molt clares, que per Ventura ara me dius no.
0: No, i tant. Tots els pintors tenim influències, eh? I és una roda. O sigui, en Goya, pues, el seu mestre en Velázquez, encara que no fos directe, en Manet va aprendre d'en Goya i d'en Velázquez... Bé. En fi, tot és una... I a mi, no sé, una frase que diuen... Quan comences, com bé que tinguis un pare, que siguis qui és qualcú que t'agradi, el que hi ha de moment que l'has d'assassinar.
1: Has de matar el pare, clar.
0: Ah, perquè si no, te quedes amb una còpia d'ell.
1: Història hamletiana, també, i molt freudiana, òbviament.
0: Sí.
1: Jesús, ja parlaves d'allò que no t'agrada el món que vius, no m'estranya. Jo tinc un amic que és escriptor que diu que escrivim per esmenar precisament el món que no mos agrada i evidentment això se pot aplicar a qualsevol tipus de disciplina artística, no? D'expressió artística o cultural.
0: Sí, clar. És que jo crec que l'art i la cultura i l'educació són fonamentals i més que res en aquests, bueno, i sempre, però vamos... És que en l'art te demostra que l'home és capaç de fer meravelles i que no és tan animal com estem vesquent avui en dia, no? O sigui, les piràmides, bé, en fi, qualsevol obra d'art, en fi, però la cosa està... estem fora d'aquestes coses.
1: Però t'inspira aquesta realitat també tenebrosa que vivim?
0: Clar que sí. Sí, damunt uns quadres aquests... Sí, hi ha aquesta ambigüedat. Jo crec que has fet una bona lectura, perquè en principi és com a... El meu dibuix, això són com a knives, com a colorets així, però després, en fi, fan molt d'animals encara de persona i...
1: Ara te donaré unes referències que segur que me les compres. Són les 6 i 14 minuts d'entrevistar a Jesús Ballester, artista que demà inaugura estampes populars a la bàscula de Manacor. Es parla en la informació que enviau sobre l'exposició del simbolisme, de ressons de surrealisme, de ressons surrealistes, però jo percep, i crec que estaràs d'acord, elements del Bosco.
0: M'encanta, el Bosco m'encanta. Bosco i en Bruegel m'encanta.
1: En Bruegel també, en Basquiat, hi ha qualque cosa.
0: Bueno, en Basquiat, això deu ser més...
1: Per l'utilització dels colors i del traç, de com manelles...
0: No sé, en Basquiat no...
1: Aquí no te sent referenciat.
0: Bueno, a mi, per exemple...
1: Però això que està passant ara és molt interessant, no? Aquests referents que jo puc veure, perquè el meu està també entrenat per certes coses, i que el propi autor digui, aquí no havia caigut ja.
0: No, per exemple, jo tinc influència de Rembrandt, sobretot en els dibuixos aquests de tinta, m'encanta en Rembrandt, en Goya també. Èpoques de la meva vida, per exemple, en Klee, en Paul Klee, si tu veus aquella entrada que hi ha com uns paisatges així... Jo sé que en Paul Klee deia que unes estructures antigues que van molt bé són les de línies paral·leles, com els pentagrames de la música, el que sigui, i els quadrats, no? Són estructures primitives que el que hi fiques aquí t'aguanta. I si t'hi fixes, aquests paisatges així són... Jo no sé si m'ho faig...
1: Són... Sí, mira de parlar davant del micro.
0: Pues l'utilitza en aquest cas i va molt bé. I això deu ser una influència d'en Klee, m'entens?
1: Segurament.
0: Però els quadres aquests són diferents en aquells altres. Hi ha referències en el Bosco, dels paisatges de sa gent, aquella...
1: Bueno, aquestes cares, no? En Beck. Clar, jo també veig expressionisme en Gros, en Kokoschka...
0: Sí, m'agrada molt.
1: Bacon, òbviament.
0: Sí, en Bacon m'agrada molt, també. L'exposició aquesta que vaig fer de Nadoli hi ha bastanta influència... perquè en Bacon, per exemple, te fa com una tridimensionalitat, te fa ovalat, i això va molt bé perquè t'atraca els personatges, te'ls atraca cap a tu, no? I te fa aquesta atmosfera tancada, i, en fi, en Bacon també m'encanta, o sigui... És que a mi m'agrada aquest tipus de... En Goya sempre m'agradava lo negre, bueno, ara m'agrada tot, sí, sí, perquè inclús els tapisos i això, però... M'agrada aquestes coses, ja, i no és comercial, això, però m'és igual.
1: Comercial... No, jo tampoc sabria traçar molt bé la frontera entre, si parlem d'art contemporani, entre allò comercial i no. De vegades sorgeixen coses que dius, bueno, això no, en principi segurament no està pensat per agradar al gran públic i ser mainstream, però al final sí que ho és, no?
0: Sí.
1: En Damien Hirst va ficar una vaca en un formol i tu dius, això...
0: Sí.
1: I s'ha convertit en dels més cotitzats, no?
0: Sí.
1: Te pot agradar, no, però és dels més cotitzats, per tant ja és mainstream.
0: Clar... Però ell damunt tenia aquell ensaig i aquell que és de publicitat. Mm. És que també en Sartre hi ha molt de muntatges i molt de tinglados. I
1: està
0: molt
1: claríssim.
0: I molt de d'això. Però sí. El que no has de fer és pintar el que li agrada a la gent. Això és criminal. Se nota, s'obre.
1: Pintes pensant en quin espectador, en quin públic. No saps mai. No?
0: Terrible, terrible. Has de fer el que tu sents, has de ser sincer. Si no, és quan se carrega d'una energia especial. Si no, és... Bueno, tot se veu. La pintura, l'ànima, se veu tu i en fi...
1: I també les obsessions, no? Perquè has esmentat aquesta exposició basada en la figura de l'ovella de Dolly,
0: sí.
1: Clonada, ja hiperreconeguda i coneguda a l'imaginari col·lectiu, però això surt d'una obsessió, segurament, no?
0: És que quan va sortir aquesta notícia, pues, realment em va impressionar, perquè si comences a pensar també a relacionar... Pues, jo, llegint damunt la notícia aquesta, en els que els varen, els científics i això, n'hi ha que els varen criticar, i comparaven en Prometeo, el nuevo Prometeo, d'això, d'en Frankenstein, sí, i tot això. I, però, vamos, a mi, clar, li pot fer moltes lectures, però la qüestió és que m'ho va impressionar. El que passa que és que el tema és secundari, eh? O sigui, l'important no és el que dius, sinó com ho dius, o sigui, has de fer pintura. I, clar, és pintor el que vol fer pintura. I agafes aquest tema, que t'impressiona, però el vas... bueno, si tu has vist un parell de coses, pues, mm-hmm. Ell mateix va evolucionant, i vaig fer molta feina. I no havia mostrat, i m'han proposat fer una exposició aquí a l'Agrícola, i mira, vaig treure això, i vaig fer coses noves també damunt d'això. Mm-hmm. El que ara ja no estic, ara ja estic amb això altre.
1: I això, us parles dels materials que utilitzes, perquè has esmentat l'aquarel·la, sí. la ploma estilogràfica, n'hi ha més, i quin és el criteri? O sigui, utilitzes per unes sèries uns, per unes altres sèries uns altres, com va la cosa?
0: Bueno, no m'ho plantejo, eh? O sigui, bueno, si faig un cartó o una tela, lo seu és fer amb acrílic o oli, això està clar. Però el paper pues, ja te dona... No sé, pots emplear guaix, pots emplear tinta, també pots emplear acrílic, depèn del material i de l'obra que vulguis fer, també. A mi, en principi, m'han més bé els papers, perquè també, no sé si me passa ara, però quan comences, te condiciones, fet d'una tela, el més cara, l'has de preparar... Jo he fet bastant, o sigui, d'ofici d'això, no? De comprar la tela sense preparar, inclús fer pintures, o sigui, te dona feina, i psicològicament estàs més d'això. En canvi, el paper és un paper, m'entens? I el temps més per mà, i vas fent.
1: Com és l'habitació pròpia, el taller propi d'en Jesús Ballester?
0: Bueno.
1: Com és, i sobretot, m'interessa gairebé més, Jesús, quan crees? Perquè hi ha gent que, òbviament, necessita el llum natural per pintar, d'altres que no.
0: Bueno, jo ara va contrarrellotge, perquè estic jubilat, me'n dono compte que estem passa volant. Jo, quan era més jove, volia saber pintar bé, i és una xorrada perquè sempre prens, i m'ha passat el temps. Jo som bastant caòtic.
1: Mm-hmm.
0: Sí, però quan tinc que començar una cosa, necessito ordre. O sigui, tinc que ordenar, tinc que entrar dins l'atmosfera, però després ja me torna a venir aquest caos d'això. Jo, la meva dona, o sigui, és tot el contrari, però jo tens...
1: Te centra una mica, tu.
0: Bueno, no entra dins el meu d'això, no, però hi ha hagut èpoques que la casa era, formava part d'això, era un desastre. Però la meva excusa és l'estudi d'en Bacon, no sé si l'has conegut.
1: Sí, sí.
0: És brutal.
1: És brutal, sí.
0: És pitjor que jo.
1: Sí.
0: Ja veu quin quadre el men nuts que feies, tio, eh? Pues... Hi ha una cosa, no sé, xerrant això d'en Bacon, que és interessant perquè sap que varen agafar totes les peces i això varen dur a Irlanda, mm-hmm. I allò va ser com una cosa arqueològica, o sigui, 4.000 o no sé quantes mil, però en Bacon s'inspirava en fotografies i això, i per ell l'estudi, en fotos, això ho tropitjava, era com un art, m'entens? Perquè una foto que estava així, quan la veu, tropitjava i se modificava.
1: I aquí sorgia una idea.
0: Molt interessant. Bueno, doncs, pues, és això que m'ha demanat, no? Pues, som bastant caòtic. Ara, jo visc a fora vila, mm-hmm. I tenc una petita habitació, però a Manacor tenc un lloc, però és per anar a pintar teles i coses així més grosses. El que passa que per pintar això necessites temps.
1: I durant el dia pintes?
0: Sí, sí, tot el temps que puc, sí. El que passa que fora vila... Pues,
1: no
0: que...
1: aprofites el vespre, també pots aprofitar el moment.
0: No, abans pintava més el vespre. No, ara no, ara no. Ara pinten de dia, però fa feina, va fent feina. Sí.
1: Jesús Ballester, recordem la cita demà, a quina hora, per cert?
0: És a les 7, si no.
1: A les 7, al centre Sabàscula de Manacor, un centre també que cal tenir en compte perquè passen coses, coses interessants, estampes populars, una exposició que val i molt la pena. Moltes gràcies per estar aquí.
0: No, gràcies.
1: I per obrir metafòricament el teu taller, també. No?
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Escena, amb Javier Matesanz.

6 i 25 minuts, continuem a l'Aviador. S'estrena dijous que ve l'Hotel Arts Magna de Blanquerna. Palma és una comèdia que promet rialles en escena. Mariona Hauf i Joan Manel Vedell. Avui parlam d'estranyes visites.

0: Jaume i Badell, dirigits per una jove promesa del Teatre Balear, un lot que anava per a professor de batxata, però mira, finalment ha desviat la seva vocació cap a les arts escèniques. Esper imitador, Mariona, escolta, d'en Vladimir Putin, això no ho sabies, i capaç de fer el cub de Rubik en menys de 6 hores. Javier Matesanz, com estàs?
1: No,
0: i a més és conductor d'aquesta secció, és quasi ridícul que te presenti.
1: No l'he fet mai el cub de Rubik.
0: I batxata?
1: Batxata sí.
0: No sé, la Mònica m'ha passat aquesta informació i jo l'he dit.
1: Vaig començar amb solo vallenato, després ja vaig... Bueno, el cubi de Rubik ho vaig intentar i abans de fer ridícul vaig dir, no me fa ganes.
0: Tu eres des que llevaves
1: les
0: adhesius de color i les tonades.
1: Sí, sí, sí.
0: Com estàs, Jomanell?
2: Molt bé, beníssim. Bueno,
0: vas d'estil total, eh? Així, sí, una camisa.
2: Sí, color, sí. Mira, en Sivan pareix un captaire, però en l'estiu no t'ho prometo.
0: Tens més tatuatges que el darrer pic que te vaig veure.
2: Sí, sí, m'he aficionat. Però, això se li diu, t'ho dic, eh? Això és la crisi de 50.
0: T'anava a dir, ah, 50 ja. T'anava a dir 40, pico. Mira si som generosos i t'estim. T'anava a dir, els 40 se comencen a notar en els teus braços, la teva pell que està tatuada. Mariona, com estàs? Que no atures, eh? No atures. Vens de fer el Nofre Taylor.
3: Sí.
0: Que no atures tampoc allà de morar-te, de contonear-te, de contorsionar-te. És una cosa. Heu d'anar a veure a Nofre Taylor quan se torni
3: quan
0: a fer.
3: Quan la tornem a fer.
0: Efectivament. Javier, estrenou dijous, clar, una setmana... Sí. Ja estàu passat d'assajos ja o què?
1: No, venim d'allà. Avui hem fet, com havíem de venir aquí, hem fet un breu tècnic, sobretot, i demà passat al matí i ja està, i ja després ja afrontarem la setmana de l'estrena que és la setmana de nervis, però de passes, està feta però és passar i arribar a temps, que arribarem perfectament.
0: L'has escrita tu no, per agafar-nos a un referent també vas, no el vas escriure, la vas escriure en Rosselló, però tu vas dirigir Piccolo, però és així, comèdia gamberra d'equívocs...
1: Absolutament és com a la fórmula teatre de barra, dos intèrprets i són tres peces curtes en forma de tríptic. O sigui, són tres peces curtes, però que estan vinculades entre elles i, de fet, les unes condicionen a les altres. Per tant, és una obra completa, però que són tres...
0: I els personatges sempre són els mateixos.
1: No, van variant... Sí, són els mateixos, més o manco. Hi ha alguna...
0: Però els hi passa qualque cosa.
1: Hi ha alguna llicència, sí. Els hi passen coses, però sí que estan relacionats els uns als altres, d'una història a l'altra. El públic la verà del tirón, però ve a ser mantenir el... juntar el que és Teatre Barra, Teatre de Proximitat, Teatre en Suite, que era perquè la tornem a fer com van fer en Piccolo, estrenar-la a l'hotel. I es veu que la gent confia en nosaltres i tal, perquè dijous, dia 11, que estrenem, ja està complet.
0: Ja està
1: tot venut. Ara necessitem que continuïn en aquesta dinàmica, per divendres, dissabte, diumenge, que és 12, 13 i 14, que encara la fem, i la setmana següent, una altra vegada.
0: Dijous, divendres i dissabte.
1: Exacte.
0: En aquest cas,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en aquest cas sí, ho hem de dir, perquè nosaltres ja li hem guanyat la batalla a la inauguració del Mundial. Perquè dijous ja ho tenim ple. Però dia 21 juga Espanya a la mateixa hora que nosaltres. I hem dit, sap què, anirem a veure...
0: Però la inauguració del Mundial és un Mèxic, jo què sé, Nova Zelanda.
1: Aposta. I a més, no mos importa. Nosaltres ja tenim tot.
0: Idò, mira, jo vaig a Mèxic. Jo, Manel, com és el teu personatge?
2: Ui. Bé, no sé si puc dir moltes coses.
1: Poques, digues
0: que l'has misteriós. Que has vengut.
2: De fet, hi ha estranyes visites, són estranyes perquè són jo, hi ha d'altres que són, no són tan estranyes perquè venen de fora. Bé, hi ha de tot. I jo faig un parell de coses. No és pròpiament un sol personatge, faig diverses coses.
0: Cantes?
2: No,
0: aquesta vegada no. Aquesta vegada m'agrada quan Joan Manel canta.
1: Canta mentre s'està canviant, abans d'assetjar i tal, i va cantussejant per tot, però no li he deixat cantar.
2: En aquest muntatge no. Hi ha qualque moment que pot ser un desgraciat, com sol ser moltes vegades dels meus personatges, i d'altres que no.
0: Molt bé. Mariona?
3: Jo, bueno, començo sent una... jo mateixa, no? com a Mariona, i bé, començo a intercanviar...
2: Impressió.
3: Sí, i me'n començo a enredar, i després entro com a una jove que se troba amb estranyes visites constantment.
0: Perquè un punt de misteri, així com de...
3: Sí.
1: Absolutament. Mira, és que jo crec que el que resumirà, sense dir característiques d'aquestes estranyes visites, que serien spoilers imperdonables, jo crec que el que hem fet és moltes textures còmiques. hi ha comèdia romàntica o antiromàntica, no sé què dir, hi ha intriga, com tu has dit, una comèdia una mica comèdia negra, comèdia una mica intrigant, hi ha comèdia absurda, hi ha comèdia... O sigui, són diferents textures de comèdia i en realitat pues, que he aprofitat la comicitat d'aquests dos monstres que... Bueno, Mariona, bueno, què t'he de dir a tu que no sàpigues, Rafa? Mariona. Mariona ho ha dit, al final vaig dir... Si és que és la Mariona, i li he fet fer de Mariona a la obra, perquè havia d'aprofitar això. Ella tota sola ja és comèdia, i després pues, va agafant diferents gèneres de comèdia. I, per tant, me faltava la comèdia musical, però és que si aquell home se posa a cantar, ja fem un llargmetratge després.
4: T'ha imitat la gallina? Ja, la Mariona?
1: No, Mariona, saps imitar la gallina?
4: No, ara no facis la tímida.
3: No m'ho faràs imitar aquí, seu gallino.
4: Però... Ara, no ho facis, però en sap.
1: En sap, eh?
4: Un dia així que tot...
2: Això no ho sé, ja.
3: No. En privacitat.
1: Si mos fan coincidir a una entrevista, però...
2: Gràcies, Lluís.
4: Millor que això ho fa. I d'en Putin tens una imitació.
1: La meva imitació de Putin és per televisiva, Rafa. No m'ho pot dir aquí a la ràdio perquè no se pot fer. Bueno, Què més vols, Sebre?
4: Home, allò que se pugui saber, no? Jo vaig a l'Estat General per dir-vos allò que no està bé, que està borrat, que podeu canviar.
1: Tot el que hauríem de canviar. Mira, la veritat, això té un precedent, aquesta comèdia, una cosa molt curteta que jo ja havia fet... fa 14 anys, amb la Caterina Rosé, que també la coneixes, no?
4: Sí,
1: perquè col·labora
4: en aquest programa. Estarem a casa d'Espanya, sí. Motiu de la Fira del Llibre, parlant de sèries.
1: I en Àlex Tejedor. I era una cosa molt reduïda, molt petita, de teatre domèstic. Això és el bessó. A partir d'aquí ha crescut a més o manco, no sé què anirem a una horeta, 55 minuts 50 minuts i allò durava 10 minutets i 10 més durava 20 minuts, o sigui hi ha 30 minuts més d'espectacle i el que ja havia està canviat, a més simplement és el besó de que me vaig quedar amb ganes d'estirar una mica més aquella idea i de fer-la més loca, i per això aquests dos senyors, clar. Mira, mos estem rient molt assajant, sí. I això s'encomana, o esperant que s'encomani.
2: Sí, no? Jo crec que és això, és una base. Quan estàs actuant i tu estàs gaudint i t'ho estàs passant bé, això s'encomana.
4: Però tu sempre gaudeixes allò que jo...
2: Ets un
4: d'aquests actors que gaudeixen del seu ofici, se nota, i això se transmet, com tu dius, es destila i s'encomana.
2: Ho disfruto moltíssim, perquè és que troc que no té sentit si no ho deixes, perquè és que a més és com una... Ai, està actuant i és públic en si, tots junts fem una catarsi, una catarsi molt especial sobre el teatre, i si tu no ho deixes, se nota moltíssim, és públic, deixa de...
4: Clar, tot de seu fet, evidentment, de teatre de gran format, amb Joan Manel molt, Anna Mariona, fa 2 anys que va sortir, s'ha dit, Mariona, 3?
2: No, més.
3: No, 2022...
4: Bueno, 4. A veure, m'he equivocat d'un. Vull dir que en aquest temps també has fet bastant de teatre, diguem, a lo grande, però clar, després hi ha aquesta cosa, i tots dos teniu bastanta experiència ja en el teatre barra, per exemple, o microteatres, jo, Manel, d'aquesta immediatesa i d'aquest públic a tocar, no? I això estimula d'una manera especial, també.
2: Sí, estimula, i tant que estimula. A més, jo me'n recordo la primera vegada que vaig fer micro, que era un format molt semblant a teatre de barra, clar. I me'n record de tenir sala d'un senyor del públic en el meu clotell, perquè jo m'ho fes dormit en aquella primera sessió, i va ser com a... Tinc que és públic, damunt. O sigui, és tan íntim, no és cinema, però tampoc és teatre en un escenari llunyà. És totalment...
1: Sí, perquè és que, a més, el microteatre, en Joan Portell, encara forçava més els espais de vegades, perquè nosaltres sempre estem bars o tal, però jo vaig veure en aquella de problemes socials que mos va ficar a un banyo en la Maruja del Faro
4: Aina
1: Segura, i estaven un damunt dels altres per entrar 10 persones, i clar, allà sí que l'Ala era el que tu dius, les tocaves, estaven actuant aferrades a tu.
4: Va ser allò darrer que va fer la Maruja?
1: Sí.
4: I de les darreres coses que va fer també en Aina, el manco de teatre, i dirigint en la Vinyana, aquella peça molt guapa.
1: Però el que tu demanaves ara del públic tan a prop, aquí ho ha aprofitat molt, eh? Sí. Perquè el públic, sí, el públic en si mateix és una d'aquestes estranyes visites. Eh? El públic mateix forma part de l'espectacle, que ningú no s'espanti, que no el farem ballar ni fer coses rares. Però me refereixo, aquestes estranyes visites, ells en són també una, no? I, uh-huh, i com a tal estaran presents en el que passa.
2: Sí, que el públic ho tingui en compte, que no traïm a ballar
1: jo no hi vaig, que me faran no sé què punyetes.
4: Jo al revés, si me feis anar per no fer res,
1: Tu ballaràs. Ah, però que vull dir que la seva presència és una d'aquestes estranyes visites que ho fem ben i bé. I després, que ho posa el pòster i tal, ho podreu veure, també ho fem amb el format no obligatori, però el format de sopar-teatre.
3: Ah, sí?
1: És a dir, tu pots venir només al teatre i comprar la teva entrada o reservar sopar-teatre. I després de riure amb nosaltres, si ho vols comentar amb la resta d'espectadors, puges al racó, que és el restaurant dintre de les instal·lacions del mateix hotel, i allà tindràs la teva taula reservada i parada.
0: Mm-hmm. Són 14 euros només la funció i 34 amb sopar inclòs.
1: Efectivament. Mm-hmm. Per separat. A nosaltres mos pagaràs el teatre i després...
4: On se reserva tot això, Javier?
1: A nosaltres, a orbiteditorial@gmail.com, orbiteditorial@gmail.com o al WhatsApp 630-956-630. I mos diuen... Som en Fulanito, vull reservar tantes persones, tal dia, amb sopar i teatre, o només sopar. I ja està. Bueno, tal dia i tal hora, perquè saps que dissabte i divendres...
0: Anem a recordar, dijous, la setmana que ve, a les 8, divendres...
1: Però està complet.
0: Ah, sí, està complet. Divendres 12 a les 7 i a les 8 i mitja, dos passis. El dissabte a les 7 i a les 8 i mitja també. I diumenge a les 6. I si mos anem ja la setmana següent, dijous a les 8, divendres a les 7 i a les 8 i mitja i dissabte a les 7 i a les 8 i mitja. O sigui que estranyes visites amb aquests dos monstres, com tu han dit.
1: Sí, sí, sí. I jo, si què? Això funciona, que funcionarà, jo vull fer estranyes visites dos perquè m'ho estic passant molt bé.
4: Amb ells dos, també.
1: Amb ells dos, home, clar.
0: Per cert, el Teatre Barra, també, com que tens un cada mes, quasi, supos que està a punt de sortir.
1: Mira, Teatre de Barra, si no estigués tan capficat en visita, en les estranyes visites, a lo millor ja haguessin penjat les bases, però si no són... la setmana que ve penjarem ja les bases perquè la gent pugui començar a escriure.
4: Però l'edició serà a setembre.
1: El 17 de setembre estarem.
4: Ah, molt bé.
1: El dijous 17 de setembre. I arriba fins al 23 d'octubre, si és que és dissabte, això. Mm-hmm. Serà la final, 23 d'octubre. I el tema són els...
4: Els 80, que donen molt de sí.
1: Els 80.
0: Jo, Manel Vedell, moltes gràcies, estimat, per estar aquí.
2: A vosaltres, encantat
4: moreneta,
2: de tornar.
4: Estàs
2: Sí, perquè visc en el camp, Fort Vila. Mm.
4: Mariona, gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: 6:38, Javi, te quedes, no? Quedes perquè
1: tenim ara... Jo no m'ho perdo aquí, aquests copiats d'ara.
4: Ja veuràs, t'encantarà.

0: Ivetres Radio és cultura.
1: Ei, què vos fas?
2: Jo un anisat Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
3: I de Colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
0: Ivetres Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Aquí ja hem arribat.
5: Com anem? Com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre ses is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: L'Aviador, Ivetres Ràdio.
9: 20 minuts per les 7 a parlar amb ara de Selfie, un projecte del Centre de Creació Escènica de Sineu. El cine, 10 dies de creació, joves d'entre 11 i 15 anys, dos tallers per a mesclar teatre, música, dansa i vídeo. La meta, generar una peça escènica.

0: I parlem amb un dels responsables del cine, Biel Jordà, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, gràcies per estar aquí. I amb una de les participants a Selfie, Sabrina, com estàs?
2: Molt bé, i un poc nerviosa.
0: No m'ho crec, jo t'he vist actuar, t'he vist ballar en públic, amb molt de públic, amb moltíssim de públic, t'he vist fer coses, o sigui, això de xerrar per un micro...
2: No, però, o sea, xerrar no és xerrar, però ballar sí. És algo que m'agrada molt. I...
0: Però xerrar davant d'un micro és més fàcil que ballar davant públic, no?
2: No.
0: Biel, posa'm un poquet en antecedents, perquè sembla un artefacte superinteressant amb els adolescents com a protagonistes, crear una peça escènica, però a més responent també a una sèrie de preguntes, no?, que els apel·len directament.
1: Sí, les preguntes són sobretot la problemàtica de la joventut i les xarxes socials, no? Vàrem tenir la gran sort de que aquest projecte va arribar als cines, se mos va oferir. No ho vàrem dubtar ni un segon, vàrem dir que sí, tot d'una, perquè d'aquí ve del referent, que és per nosaltres, a Miguel Oyarzún. És que va ser un sí immediat.
0: Que bé.
1: Sí que és vera que se mos va demanar, perquè tenia diferents cursos, no? És de 11 i 15, és de 15 i de 18... Però també vàrem voler apostar per la joventut, per la joventut, per la més jove.
0: Per la prejoventut, no?
1: Per la més jove, que ja hi ha telita aquí.
0: Miguel Oyarzún fa un taller i Juan Ayala fa altres, així?
1: No. És un sol taller.
0: No és un sol taller.
1: Que tots dos imparteixen. Molt bé. És vera que sobretot ho du a Miguel... En Juan vendrà a mig taller a crear coses, ell és arquitecte, escenògraf, i farà allà una exposició bastant guapa, però és qui ho du sobretot és Miguel Oyarzún. I és un sol taller de dues setmanes de duració, de dilluns a divendres, i acabam amb una representació allà mateix.
0: El mateix divendres,
3: eh? Dintre dels paràmetres que és pues, infantil o juvenil, prejuvenil, és ambiciosa.
1: És una passada.
3: És que lo de la creació artística, escriptura, dansa, teatre, vídeo, música, són disciplines, totes elles creatives, però els talents no solen ser tan variats. O sigui, vull dir, qui sap escriure moltes vegades no té ni idea de ballar i tal. D'alguna manera, combinar tot això en un sol espectacle, en 10 dies de taller, alerta.
1: Sí, perquè sobretot hi ha una cosa que tenen, que és una experiència de treball comunitari, aquesta gent. Nosaltres vàrem conèixer Miguel a un festival que en la peça Ramosa me'l va convidar. Estem parlant de fa 14 anys, crec. No crec que m'equivoqui de molt. I nosaltres pues, no hi volíem anar, perquè no se mos pagava el caché sense... Però ell mos va dir, heu de venir a veure aquest festival. He vist la peça, i encaixa perfecte. I quina sort vàrem tenir d'anar-hi. I quina sort vàrem tenir de conèixer aquesta gent. Perquè bueno, jo crec que el Festival Ciclop també té alguna cosa que ve a partir d'aquella coneixença, del B-Festival de Birmingham.
0: Diu la informació sobre el projecte que s'explorarà sobre la vida entre pantalles i realitat. I Sabrina, jo te vull demanar si t'has demanat qualque vegada si, per exemple, estàs molt pendents de les pantalles, ja sigui tablet, ja sigui mòbil, si és així, per què? Si necessites un poquet aquesta comunicació, diguem, virtual o no?
2: Jo, si no tingués temps, crec que estaria tot el dia, perquè és molt viciat estar a una pantalla, perquè és com... No puc deixar de mirar-ho, però jo tinc control, així que normalment sol tenir només un temps, però a vegades me passa.
3: El tens tu el control o els papàs?
2: No, els
3: te controlen, papàs. Te controlen ells.
2: Sí, però a vegades...
0: T'ajuden a controlar-te.
2: Sí, però quan veig una sèrie, pues, a lo millor me poso a mirar molt la sèrie i com que no.
0: No la pots deixar, no? Si t'enganxa. Sí. Clar, i saps que de tot això també en parlareu, d'en els tallers?
2: No.
0: No? Pues ja t'ho dic jo.
1: Ja t'ho dic jo ara.
0: Totalment. Digue-les oients quants anys tens, per favor, Sabrina.
2: Tinc 12 anys. 12.
3: Escolta, doncs i ara jo sé, m'he enterat per Rafa, que ho diu, ho conta tot, alerta amb Rafa, que balles molt bé i molt.
2: Sí.
3: Però aquí hauràs de combinar tot això. Què tal escrius? Què tal? Música?
2: Música m'agrada molt, ballar també i escriure.
3: I toques algun instrument o t'agrada escoltar-la?
2: Tocava. Ah, però tocava el violí.
0: Ai, que guapa.
2: Però ja ho he deixat perquè era com a... Era només un dia, crec, i teníem que anar fins a Palma i tornar i com a que no donava.
0: La logística era complicada.
2: I, bueno, pues... M'agrada la música tot, menys escriure i llegir.
0: Clar, aquest taller, aquest projecte ja s'ha fet a altres bandes, no és vera bé, i tenim aquests sons que ens poden situar una mica amb allò de lo qual estem parlant.
4: Así que hoy hemos venido aquí para hacer nuestro propio autorretrato.
5: El museo debería guardar y conservar lo que estamos haciendo hoy aquí. Hoy nos estamos exponiendo.
6: Y ahora, un autorretrato, un selfie. Instrucciones para hacer un selfie. Uno, tener móvil.
7: La mascarilla es parte de mi imagen. A ver, que ya me he acostumbrado a llevarla, pero prefiero llevarla en algunas ocasiones y, no sé, necesito que haya como una barrera, como algo en medio.
8: Me gusta comunicar...
0: Així sona Selfie, que com dèiem, ja du una trajectòria bien. Teniu ja una idea dels perfils d'adolescents, preadolescents que hi participaran, o ara mateix és un misteri?
1: No. És tothom que vulgui participar, que tingui aquesta edat. Han d'haver complit 11 anys a final d'aquest any. I fins a 15 anys en el final del projecte.
3: De fet, us senyaleu que no se necessita experiència ni formació prèvia.
1: No, clar.
3: Se necessita ganes de crear.
1: Ganes de formar grup, o sigui, d'anar-te'n de les pantalles durant 3 hores en el dia i estar amb altres participants i que te treguin suquet i començar a crear junts.
3: I l'espectacle final, que és l'objectiu... Se pensa una mica com ha de ser, és més teatral, és més improvisat, és un concert amb interpretació, què és? O depèn de lo que surti
1: cada... Depèn de cada participant, que dir, el grup jo crec que definirà, tampoc ho sé, perquè jo no hi seré, jo no seré part del projecte, però entenc que serà a partir de cada participant, la seva pròpia experiència, i que de lo que vulguin contar i de lo que vulguin...
3: I una cosa, sense desmereixer en absolut, perquè pot semblar-ho la pregunta que faig, però se pot considerar d'alguna manera també com una alternativa en aquests campus d'estiu?
1: És un campus d'estiu.
3: És un campus d'estiu, d'acord. No volia, perquè si considerau més tècnic... O també, que
1: no, és un campus... És un campus.
3: A fer quatre...
0: És que més coincideix quan acaben les escoles, exacte. 22 de juny, exacte. Fins al 3 de juny.
3: Que en lloc de fer jocs a la piscina, estiguin creant, però és exactament igual.
1: És un campus d'estiu, exactament, de 3 hores... No estan tot el dia, perquè així mateix voldran treure-li el suc, i per tant no seran aquelles 6 hores que poden ser qualque campus, però sí.
0: Sabrina, suposo que te motiva, t'estimula també al marge de la qüestió purament artística, conèixer també, no? La resta, sí, de participants, no? Que d'això sempre
2: m'ho fa ganes fer aquesta activitat, perquè crec que és una experiència xula, i per a les altres persones que els agrada el teatre i fer activitats durant l'estiu i no avorrir-se.
0: Que xerres, per favor, és que ara vull que venguis cada dia.
3: I ja coneixes alguns dels que seran els teus companys? Sí, que són del poble, que
2: sí.
3: Els coneixes d'allà,
2: bueno,
3: i tal.
2: Bueno, no són del poble, però són de l'institut. I els conec i m'acau ben bé.
0: Tu has fet promoció de ser fill a l'institut. Clar.
2: Bueno, però poca gent encara, només...
3: Bueno, continua, que queden uns dies encara.
0: Bueno, estan les places, són limitades, però encara obertes. Biel, on s'han d'apuntar?
1: Convendria que fessin un e-mail en el... ara ho diré bé.
0: Vinga, jo t'ajudaré. Ajuda. Si trobo aquí la...
3: Cine Sineu.
0: cinesineu@gmail.com.
1: cinesineu@gmail.com. Sí, basta que me'l facin un mail, me'l posaran tot un contacte.
3: 50 euros d'inscripció?
1: D'aportació, sí, però també tenim beques. Vinc a dir, si hi ha qualque família que no pot... No pot aportar 50 euros. O li és difícil aportar aquests 50 euros, nosaltres ho estudiem i també el faran.
0: Clar, i tot això, repetint, comença el 22 de juny fins al 3 de juliol, se fa aquest centre meravellós d'experimentació escènica i de creació que és cine. Per cert, parlant de cineu, imagino que tot ja, si no enllestit, gairebé per al Post Cine Club, no?
1: Vial. Està bastant enllestit, sí. Tenim... Tornem a agafar Irlanda com a referent. Sí.
0: Bona cosa.
1: I farem una trilogia, farem 3 anys d'Irlanda. Perquè, no sé, perquè mos duim molt bé. És que és molt fàcil.
0: Irlanda només poden sortir coses guapes.
1: És que és guapíssim. I durem una cosa guapíssima. Duim anat dir Armstrong, que és una violinista, era violinista de Kila, no sé si coneixeu el grup Kila, però és una meravella de grup, és tecno-folk,
0: wow.
1: I ella ve amb els seus fills i és una passada. Serà gratuït en el claustre de l'Ajuntament. Això és com una petita pincellada, però tenim coses guapíssimes.
3: Les dates exactes?
1: I d'home, pilles, 15, 16 i 17, però més o manco, divendres, 17 i diumenge, el tercer cap de sempre és el tercer cap de setmana de setembre.
0: Sí, és un poc el sus també, la temporada escènica. Jo sempre ho dic, que quan comença el cicló ja comença tota la mandanga. Si
1: però això després. ho he dit de...
0: Mira, si és divendres, dissabte i diumenge, estem parlant de 8, de 9 i 20.
1: A vos, 15, 16 i 17.
3: Jo, just així. Qui van tenir fa poc que també anava dient jo s'equivocaven totes les dates i després ho faig sempre.
1: Jo som un desastre.
3: Un convidat que mos deia el mateix. Ah, no, Maria Antonia Oliver.
1: Molt bon anant de setmana.
3: Si deia, no, diumenge dia 14, deia, no, serà el 13 o el 15, però penseu que és diumenge.
1: Diumenge sí.
0: Quines ganes de Ciclop, també. Sabrina, t'has plantejat mai... en un futur, quan siguis més gran, dedicar-te a les arts escèniques o...
2: No.
1: Bueno, vaja, jo crec que dins...
0: Però jo crec que entra, no? La dansa entra.
2: Pues, si això entra, sí.
3: Si això entra, sí.
0: Vaja, i molt bé. I te'n vas a campionats...
3: Puc ballar en els jutjats.
0: I te'n vas a campionats a Espanya a ballar.
2: Han quedat segons d'Espanya.
0: Segons d'Espanya. Conta'm un poquet aquesta història. Bueno. Quin tipus de ball?
2: Pues faim urban.
0: Uh-huh. Urban dance.
2: Urban dance. I és un ball que crec que és molt guapo. I fer un grup crec que és molt especial perquè m'ajudes a socialitzar-te i a fer amics i a fer... I ara estem fent un ball de fi de curs que estem posant un pas cada persona.
0: Que
2: és com que estem mesclant un cada un, així.
0: I tens com un grup, com un centre, i amb això competiu, no?
2: Sí. Sou un... és com un puesto que hi ha molt d'equips, però hi ha ses de que no competeixen i ses que sí que competeixen.
3: I tu competeixes. És d'anar al Got Talent, aquest, no?
0: I són coreografies, diguem, clar, coreografies, com diu la paraula, o sigui, conjuntes, o també participes o competeixes en individual?
2: Jo no, però hi ha altres gent que sí, que fa duos, individuals, sí.
0: I què música escoltau per fer aquests balls?
2: Ara, darrerament, estem escoltant Michael Jackson.
0: Oh, wow. Has vist la pel·li?
3: Sí, l'he vist.
0: A tu t'agrada, no, Michael? No tant com el Marcos Cabotà.
3: Sí, no som un superfan, però sí m'agrada, trobo que és un grandíssim artista, que no és del tot el meu estil, però el que passa és que la pel·li, una cosa tan monòtona i tan blanquejadora, mai no millor dit amb Michael Jackson, que no.
0: Clar,
3: hi ha coses que no es diuen, que és la que coneix tothom de Michael Jackson.
0: Era un personatge amb moltes arestes, i jo,
3: exacte, clar,
0: un biopic que no l'entri amb això.
3: No sé, a mi me va decebre molt.
1: Ara m'has fet gràcia, que... m'has fet gràcia.
3: Però que, evidentment, els moments musicals i coreogràfics, ell és el seu nebot, el que l'interpreta, i carai, va dir que va treure sang pels peus de tant que va, fins que fa un Michael Jackson perfecte, i és espectacular com era ell, no? Però després el que és un biòpic i el que... I no, és molt tobot i molt... Bueno, molt con, en fi, molt condescendent. Però bueno, escolta, te volia demanar una cosa, Sabrina.
2: Que?
3: Si parles millor que en Rafa, perquè estaves nerviosa. Perquè estaves nerviosa.
2: És que xerrar així en directe, que te poden escoltar, o sigui, el que te surti. I clar, bueno, pues com que... O sea, jo me fa molta vergonya tot. O sea, me fa por equivocar-me, me fa por...
3: Pues no se't nota, això és fantàstic. Tenir vergonya però que no se't noti és que la dus molt bé, la vergonya.
2: Però és que ara és com està anant així, molt ràpid. Però m'intent controlar.
0: Per favor, vull que venguis cada setmana.
3: Ho fas superbé, t'ho dic en sèrio, eh? No t'estem ensabonant,
0: que no
3: ho fas superbé.
0: No tenia cap dubte.
1: I té una veu molt radiofònica, m'he fixat,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, és que modula bé i va amb ritme... No, si ho fa millor que nosaltres, crec.
0: Sabrina, que t'ho passis molt bé, sobretot a Selfie, que aprenguis molt, que segur que sortirà una cosa preciosa. Biel, enhorabona per la iniciativa. Sempre cavilant sí, des del cine.
3: I l'han de fer 3 anys més, perquè me falten per la meva nina. Té 8 ara, d'aquí 3 anys te la duc, però heu de comptar.
1: I si l'any que ve fem un grup més jove...
3: Això també ja pot ser.
1: Després ho miro. No.
0: Recordeu, cineu@gmail.com, allà vos podeu inscriure, i és un taller que es fa entre el 22 de juny i el 3 de juliol, i la metes i objectius i reptes són molts, però una d'elles és generar una peça escènica. Biel Jordà, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Sabrina, torna com vulguis.
2: Vale, gràcies.
0: Vinga, 6:56, continuem.
9: L'Aviador i Betres Ràdio.

0: I els darrers minutets del programa els ocuparan amb una recomanació, Mònica, que tenim avui per recomanar.
1: Idò, avui per acabar tenim en Little One, en Joan, que mos presenta un dels darrers temes que ha gravat i ha produït. L'escolta.
2: Ei, què tal? Som el Little One i mos presenta aquí Plus de Nocturnitat. És un tema que van treure ja fa dos estius a l'estudi d'un amic meu. Fa estona que no publicem res així relativament a prop, però seguim en moviment, seguim en concerts i seguim en històries. Mai mos aturam, sempre hi ha coses enmig. I, bueno, de moment venim d'escranc i de disfrutar molt. Ara veurem ja saber un estiu segurament bastant guai. I, bàsicament, aquest tema va un poc sobre la nocturnitat i el plus que hauria de cobrar una persona que fa feina a partir de les o més de les 10 del vespre, ja pugui ser un servei públic com un servei privat. Crec que no m'ho donen compte i són molt necessaris, tant per soci com per serveis vitals, com per qualsevol cosa en aquesta vida. I ja estic en segon un poc dedicada cap a ells i cap a tothom que estigui aquí. Un saludo de part del Little One a l'aviador i mos va imprest.
3: Una farola que enlluerna un gerarò. Intermitència que comença a fer...
0: I demà el rap de Little One acabant per avui, Mònica, i demà programa especial.
1: Exacte, demà vos saludarem en directe. Ho faran també els companys de Tentol des de la plaça d'Espanya, on se fa la 44a edició de la Fira de Llibres.
0: Sí, Allà estarem, a la plaça d'Espanya de Palma, Tentol i també l'aviador. Ja sabeu que en minut i mig les notícies, vagi bé.
3: Idees clares, tu ja saps qui representa. Un tema nou, una joiada ben calenta. Me són iguals les històries que s'inventen. De dematí fins a hora de dormir. Lluitar, crear, connectar i construir. No xerris tant, te volia advertir. Que si t'avisen, crec que d'home serà un pitj. Trastotjat a les 3 del dematí. Fora pur llum, ja no sé què faig aquí. Més madur, ara toca decidir. Arrib ben tard, necessita un vestit. D'aquí que meva reciclatge selectiu. Un altre mosca me mira i me somriu. Deixar de veure serà algo preventiu. Mirau així però no teniu motiu. Els meus ulls se me posen molt lascius. Fàcilment o més passi amb actrius. Habitació en suite una nit d'estiu. Ja m'avisau si un dia hi accediu. El clau del ritme seia ara vist per ell. Serà graciós quan me quedi fora pell. A ses de lluna sense comprar cap anell. Estrelles musicals que treuen els budells.
4: Ok, ok, xas el Little One. 2024, ok. Perses, estudi.

0: Melia deixa d'operar 15 hotels a Cuba i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Les companyies cedeixen a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Melia assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Ho explica l'economista de l'OIB, Toló Deià.
2: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
0: Tot i això, Melià manté oberts altres 20 establiments a Cuba, mentre a Barcelona una altra hotelera mallorquina dels dos que hi té només en té obert un. Tant el govern com el Ministeri de l'Interior s'han mostrat preocupats per aquesta situació i diuen mantenir contacte amb les empreses afectades. Tot d'una ho ampliam en un dimecres 3 de juny en què un nen de 2 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca. Clàudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda que ha tingut lloc avui hora baixa al carrer Mossèn Andreu Caimari. El menor ha estat traslladat amb un trauma traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases.
0: L'Audiència Provincial envia a la presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
3: Ha estat just acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per a ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. Ell ha negat els fets.
0: I ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa.
3: L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusat, que es va passar un semàfor en vermell i va fugir sense atendre la víctima.
0: El PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
3: Els socialistes demanen que la norma, que s'ha de votar divendres al ple del Consell Insular, es tramiti com un decret llei a través del Consell del Govern i no mitjançant l'entitat insular. D'aquesta manera s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata, una proposta que rebutja el PP.
0: És la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreres.
4: Dui un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària pels mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
5: Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
0: Si no hi ha res de nou, el PP tindrà divendres el suport de l'oposició al Consell per aprovar la proposició de llei. I la Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president Pedro Sánchez.
3: Així consta el sumari de la causa Leire Díez, que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz.
0: I els esports, Catacoll es prepara per viure un divendres especial a Sant Moix. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
6: Bon vespre. La portera de Porto l'ha parlat avui a Esports 3 d'IB3 Ràdio sobre el partit de classificació mundialista contra Anglaterra i ha valorat també l'èxode de jugadores espanyoles cap a altres lligues, entre elles Alexia Putellas. Leo Román podria debutar amb la selecció espanyola absoluta demà a Riazor. Luis de la Fuente no ha descartat el porter mallorquí per l'amistós contra l'Iraq, el darrer partit d'Espanya a casa abans del Mundial. I el Palma Futsal juga amb demà partit decisiu contra el Manzanares a Sant Moix. Els d'Antonio Vadillo arriben reforçats després de la victòria a Terres Manxegues i volen fer valer el factor pista per segellar el pas a les semifinals del play-off pel títol. Un partit que el podreu seguir a les 7:30 en directe per IB3 Ràdio.
0: I el Ministeri de Sanitat ha fixat en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per la salut a les Illes Balears.
3: El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així considera que a partir dels 25 graus ja pateixen el litoral asturià i, en canvi, a Sevilla, fins que no passin dels 41 graus i mig, no s'incrementen els problemes.
0: I a aquesta hora, connectant com sempre amb els serveis meteorològics d'aquesta casa, Dani Capó, bon vespre, s'ha assolit aquesta temperatura?
7: Bon vespre. I doncs, sí, ja l'hem arribat a fregar a qualque estació no oficial. És veritat que si ens basam en les estacions de l'AMET hem arribat a fregar els 36, però vaja, ja hem fregat aquests registres de perillositat que comentàvem, i en vista demà, de fet, les temperatures poden tornar a pujar. De fet, al nord de l'arxipèlag, després que avui haguem notat una certa refrescada, de fet, avui no hem superat els 30 graus en lloc, ahir en teníem 35. Per tant, s'ha notat aquesta miqueta de vent de gregal que ha baixat l'ambient tan càlid que teníem aquests dies, però com comentàvem, demà tornen a pujar, sobretot al nord d'Eivissa i de Mallorca. En aquestes bandes es notarà més. Podem arribar a fregar els 33 graus. No pujaran tant cap al sud. I després al cel hi trobarem molt de sol. Serà un dia molt plàcid en aquest sentit. Un vent que bufarà encara moderat, ja no de gregal, gira component sud. Per tant, també es trasllada a la costa sud de cada una de les illes la mà una miqueta més moguda, maror.
0: Gràcies, Dani.

0: l'illa amb el conglomerat militar urbà Gaesa.
1: En un comunicat, Malia assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Pel que fa als altres 20 establiments que té a l'illa, per ara és possible reservar-hi habitacions a 11 d'ells. L'economista de la UIB, Tolo Dayà, analitza l'impacte que això suposa per a companyies amb llarg recorregut a Cuba.
2: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
1: Recordem que el president nord-americà va amenaçar amb fortes sancions a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal Gaesa, que depèn de les forces armades cubanes i que actualment controla pràcticament tota l'economia de l'illa. Unes sancions a les quals, assegura l'economista, les empreses no es poden arriscar.
2: Ara mateix estem parlant de companyies mallorquines que cotitzen a borsa o tenen aliances estratègiques amb companyies nord-americanes i no se poden arriscar a tenir sancions dures per part del govern nord-americà, que no només ja són sancions no només econòmiques, sinó que també estem parlant de sancions que poden anar més enllà. Aleshores, aquestes companyies no se poden arriscar a rebre aquestes sancions perquè això podria tenir un impacte molt fort damunt les seves aliances estratègiques i damunt el seu preu a borsa.
1: Pel que fa a altres companyies mallorquines a Cuba, el grup Barceló compta amb dos hotels a l'illa, tot i que a causa de la caiguda de la demanda, actualment en manté obert només un.
0: L'ultimàtum dels Estats Units finalitza aquest divendres. Els hotels fins ara operats per companyies mallorquines tornaran a mans cubanes i està per veure l'impacte que tindrà sobre la població que viu des de fa mesos les conseqüències del bloqueig nord-americà.
1: Serà el govern cubà qui prengui la decisió de continuar l'activitat dels hotels o bé tancar-los amb la pèrdua de llocs de treball que això suposaria.
3: It's a sanction against this company that is stealing from the Cuban people.
1: El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que les sancions no són contra la població cubana, sinó contra la companyia Gaesa. En canvi, a l'illa ho interpreten com un pla de Donald Trump per estrènyer Cuba i dur-la al col·lapse.
0: El govern ha rebut en preocupació aquesta notícia. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha ofert tota la col·laboració del govern a les empreses de les illes que ho necessitin.
4: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i sobretot, primer de tot, per els cubans, per la gent d'allà, no?
0: El govern estatal, mentrestant, assegura que du a terme un seguiment estret i permanent de la situació a Cuba i manté contactes continus amb les empreses potencialment afectades, com la cadena hotelera Malià. De fet, el Ministeri de l'Interior demostra molta preocupació per aquesta situació.
1: El seguiment es fa en coordinació amb les empreses espanyoles en presència a l'illa a través de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a l'Havana, una feina que inclou contactes continus amb algunes de les companyies en qüestió. Segons fonts del Ministeri d'Economia, l'objectiu és conèixer la seva situació concreta, identificar possibles riscos i impactes i acompanyar-les en l'avaluació d'escenaris. Un suport al qual també se suma el Ministeri d'Exteriors, que diu es mostra preocupat per l'impacte que això pot suposar per a les empreses.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Radio.
0: 7 i gairebé 11 minuts, un nin de 2 anys roman en estat molt greu en caure des d'un primer pis a Inca, avui hora baixa, per causes que encara es desconeixen.
1: L'infant ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Diverses telefonades han alertat als serveis d'emergències que s'havia precipitat des d'un edifici del carrer Mossèn Andreu Caimari passades les 4 i mitja de l'hora baixa. Fins allà s'hi han desplaçat diverses patrulles i una ambulància de l'IB Salut. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen ara els fets.
0: I el d'Arús, avui hora baixa, passades les 4 i mitja, quan un ciutadà n'ha amenaçat un altre dins d'un autobús de l'MT amb un ganivet a Palma, ha estat a l'altura de l'avinguda Alexandre Rosselló.
1: A l'home se li imputen els delictes d'amenaces i coaccions. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions de la policia local, una ambulància i també la policia nacional.
0: I en plana de tribunals, avui ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora acusada d'atropellar mortalment una jove de 35 anys fa 3 anys quan travessava

0: Un pas de vianants a Vila.
1: Està acusada dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar el lloc de l'accident. L'acusada ha declarat que va veure el semàfor en ambre i va decidir passar. Immediatament va sentir l'impacte. Va aturar minuts després i va tornar caminant, però quan ja no hi havia ningú. L'informe policial conclou que l'acusada es va saltar el semàfor en vermell, que anava a gran velocitat i que l'operatiu policial d'atenció a la víctima va durar més de 2 hores. L'advocat de la família de la víctima, Àlex Batoret, reclama 7 anys de presó per l'acusada. L'escoltem a ell i a Carlos García, amic de la víctima.
2: Bueno, pues aquella noche estábamos cruzando el paso de cebra y un coche a gran velocidad se saltó el semáforo y atropelló a mi amiga Sol. Y hoy estamos celebrando el juicio.
3: Por un delito grave del atropello que va a haber y no del incidente en vehículo de motor. Vehículo de motor que tenía las rodas malamente y que tenía, bueno, que no tenía ni asegurança ni res, demanem 3 anys de presó. I per la qüestió de l'abandono del lugar de los hechos i la denegació de l'auxili, demanem 4 anys.
0: I l'Audiència Provincial ha enviat a la presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024. Ha estat just en acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida.
1: Ell ha negat els fets, manté que era ella la que insistia. No obstant això, la Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil ha descrit com a creïble i coherent el relat de la Nina, que a més era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. El judici ha quedat avui vist per a sentència.
0: I a Santa Eulària de Riu, les famílies de la parella apallissada la matinada de dissabte passat demanen ajuda a través de les xarxes socials per poder trobar les 5 persones que els varen agredir. La Guàrdia Civil ja ha iniciat una investigació per identificar-les.
1: La parella de 40 i 36 anys i residents a Santa Eulària es trobava en una rampa que uneix la platja amb el passeig quan varen començar a ser increpats per un grup de joves cap a les 2 de la matinada. Segons han explicat les famílies, la dona els va preguntar què havien dit i, per sorpresa, varen tirar-los a terra i varen començar a pegar-los. Tots dos varen patir múltiples fractures òssies, incloses fractures a la cara. A conseqüència de les lesions, l'home hauria de sotmetre's a diverses cirurgies.
0: I les Balears varen registrar l'any passat 66 delictes d'odi, la majoria de caràcter racista i LGTBI-fòbics, segons un informe del Ministeri de l'Interior, a més de les esmentades en l'arxipèlag que es varen cometre infraccions relacionades directament contra les creences religioses, amb l'antisemitisme o la islamofòbia per raó de gènere o contra persones amb diversitat funcional, entre altres.
1: Els delictes d'odi a Espanya van assolir la xifra històrica més alta des de que s'entenen registres, amb un total de 2.417 infraccions penals, el que suposa un augment d'un 23%. Els incidents per racisme i xenofòbia continuen liderant la llista a l'Estat amb més de 900 casos seguits dels delictes per orientació sexual.
0: I quan són les 7:15, per la mare de política. El PSIP ofereix el seu suport al Partit Popular per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, una proposta que rebutja el PP.
1: La norma es votarà divendres al ple del Consell Insular. La secretària general dels Socialistes de Mallorca i diputada al Parlament, Amanda Fernández, demana que aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text via Consell de Mallorca, com està previst. Així s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata.
4: Ara és quan estan entrant aquests més de 100.000 vehicles de lloguer a la nostra illa, d'aquestes multinacionals que a més tributen a fora. Per aturar tot això, no volen que passi un any més. Per tant, la nostra proposta, dur-hi un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
1: El portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreras, però no ha recollit el guant dels socialistes.
5: Ho feim en el tercer any de mandat, i ara ells, que diuen que feien tard i que frisen tant, varen governar 8 anys, no només en el Consell de Mallorca, sinó també en el govern de les Illes Balears. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riades.
1: Si no hi ha res de nou, el PP al Consell tindrà divendres el suport de l'oposició per aprovar la proposició de llei de limitació de vehicles, un fet que la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha aprofitat per a carregar contra els seus socis.
6: Yo creo que esto lo único que hace es una lectura a los ciudadanos de que si el Partido Popular gobierna solo o como ellos buscan una mayoría absoluta, harán políticas de izquierda, y si gobierna con Vox, pues hará las políticas serias de sentido común que están haciendo en otras comunidades. Lo que sí demuestra es su poca lealtad con los socios que le han mantenido y que han hecho posible que gobierne en esta comunidad.
1: Declaracions dels grups després de la Junta de Portaveus prèvia al penúltim ple del curs polític. Serà dimarts en el qual PP i Vox votaran a favor de la prohibició del vel integral. Per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller de la Mà.
7: Algun tipus de negocis, de marines seques i d'algun tipus concret de club nàutic, però a part d'això, la veritat és que no sabem molt bé què va motivar la creació d'aquesta conselleria.
0: I avui han conegut un nou rècord de pressió humana a les Illes. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar l'1,53 milió de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, amb prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les Illes, segons dades de l'Ibestat.
1: El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia del mes, el 31 de març. La mitjana diària de tot el mes es va situar en 1.370.000 habitants, consolidant una tendència a l'alça que avança a l'inici de la temporada alta a l'arxipèlag.
0: També es dispara la despesa, concretament quasi un 30%, fins als 150 euros per persona i dia en el cas de Menorca. En tot, la patronal de la petita i mitjana empresa lamenta que no es tradueixi en beneficis pel comerç local. Maria García, secretària general de la PIME, en declaracions al magazín El Dia Menorca.
8: La despesa en destí segueix baixant. Ja fa uns anys que van detectar que tant la despesa en allotjament i en transport s'havia incrementat molt, i s'havia incrementat molt en detriment de després la despesa que fan en destins, de restauració, comerços o activitats d'oci turístic.
0: L'Ajuntament de Palma aposta pel desallotjament forçós de l'antiga presó, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera escalonada i en grups petits per poder facilitar l'ajuda social als afectats. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha explicat que mantenen la seva disposició a col·laborar, tot i que no poden fer, ha dit, un acolliment massiu de persones perquè el bisbat no té prou espai.
9: Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·locant-los en els espais que tenim, que són uns quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-nos-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
0: El màxim responsable de l'Església a Mallorca ha destacat que no només vol donar allotjament als ocupants de l'antiga presó, sinó també acompanyar-los en processos d'integració social. Actualment romanen en la instal·lació 80 persones que no han volgut partir de manera voluntària i que seran desallotjats després que la justícia n'ha autoritzat l'operació.
1: Així ho ha confirmat la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, qui ha explicat que s'ha hagut de posar un límit després d'esgotar totes les vies administratives. Celeste ha recordat que les primeres comunicacions per abandonar la instal·lació van ser al febrer i que en aquests 3 mesos més de 120 ocupants de la presó han partit de manera voluntària.
10: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i per tant hem de passar a executar-ho.
1: Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament, que els acompanyaran durant tot el procés. No els deixaran sols, ha dit la regidora, qui ha tornat a demanar-los que parteixin ara per evitar-ne l'execució. Demà reunirà la Junta de Seguretat d'Acord per començar a dissenyar el desallotjament i posar una data d'execució.
0: I la zona de caravanes de Punta Prima a Sant Lluís passarà a ser de pagament a partir de l'estiu de l'any que ve. També n'ampliarà les places i ho gestionarà una empresa privada, un fet que Ramiro López no ha agradat als usuaris, que s'han mostrat descontents.
11: Les actuals 7 places d'aparcament per a caravanes de Punta Prima es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona sofrirà una gran transformació. Es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es dotarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet. Així ho explica la batlessa de Sant Lluís, Lola Estronys.
12: Jo crec que s'ha de donar un millor servei en el ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i, a més, hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer buidatge d'aigües brutes.
11: Els usuaris actuals de l'aparcament que hi viuen tot l'any o durant la temporada turística no hi estan conformes.
3: Pagaré lo mínimo posible cuando vengan mis hijos, porque están más seguros, y sobre todo por vaciar y cargar, pero el resto pues me quedaré fuera. Me sé la normativa, cómo funciona de las caravanas, sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer.
13: Si tuviera que abonar algo por el tema de vaciado de agua o coge agua, pues lo podría ver correcto, pero por un aparcamiento no lo veo bien.
14: No creo que deba privatizarlo, porque es el único sitio que tenemos para vaciar, el siguiente está en Mercadal.
11: L'Ajuntament pagarà l'obra civil i farà les gestions amb Endesa per dur-hi l'electricitat. El cost de les barreres i la màquina de cobrament anirà a càrrec de l'empresa impulsora, qui gestionarà l'espai almenys durant el primer any. Escoltam de nou a Lola Estronys.
12: Un cop hagi passat aquest any de prova pilot, diguéssim, es valora el servei, se quantifica i bueno, ja ho trauríem a licitació.
11: S'espera que les obres comencin al setembre i que el servei entri en funcionament durant la temporada turística de 2027.
0: La Conferència Sectorial de Servei Social de les Illes Balears augmenta el seu fons en 3 milions d'euros per crear ajudes pels efectes derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. A la reunió celebrada avui s'ha tornat a demanar suport del govern central per fer front, Elena Trinidad, a la crisi migratòria.
15: L'increment en 3 milions d'euros del fons del pla de finançament dels serveis socials acordat es destinarà a ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria que afecta especialment les pitiuses pel que fa a la tutela dels menors migrants. Escoltem la consellera de Benestar Social de Formentera, Cristina Costa, i la seva homòloga eivissenca, Carolina Escandell.
16: Certament, les entitats que tenen aquests menors, com sabeu, són ara mateix 169 menors, estan es borde ja del col·lapso. Ara mateix estem amb les entitats damunt naltros perquè facem els pagaments. Ara mateix els devem quasi 4 milions d'euros.
17: Preocupa molt la dificultat per fer trobar personal, les dificultats per tenir estructures adequades, i això pot arribar a passar que hi ha un desbordament de servei tan gros que llavors realment no és fàcil el que es té que fer amb el circuit ordinari.
15: Des del govern insisteixen en la necessitat que l'executiu central actuï. Sandra Fernández és la consellera de Benestar Social.
18: Lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que nos llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real i eficaz que acabe con esta crisis humanitària, no?
15: També s'ha acordat posar en marxa un programa pilot per, a través de pisos de l'IBAVI, poder donar una solució habitacional a persones grans en risc d'exclusió residencial.
0: I les Balears rebran prop de 12 milions d'euros per a l'impuls de 6 programes de cooperació territorial destinats al suport educatiu. Així ho ha acordat el Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes en la conferència sectorial celebrada a Madrid, on s'ha aprovat un repartiment total de 388 milions d'euros entre les autonomies per a l'impuls d'aquests projectes.
1: Es tracta dels programes de reforç de la competència lectora i matemàtica, dos programes d'educació inclusiva, el programa de cooperació territorial per a l'Orient i enriquiment educatiu i el programa de benestar i protecció en els centres educatius. El conseller d'Educació, Antoni Vera, qui ha assistit a la reunió, ha debatut les ràtios a les aules de 0 a 3 anys dins aquesta conferència sectorial. Vera ha reclamat també que s'hauria de tenir en compte la doble i triple insularitat que agreuja el cost de vida de les illes en el repartiment dels fons.
19: Balears ha demanat que, per favor, el Ministeri tingui a bé de fer un reial decret o una normativa que harmonitzi tota l'etapa educativa 0-3 i que sigui una competència, com que, ja que és una competència bàsica estatal, que sigui una norma bàsica estatal perquè puguem unificar l'ensenyament 0-3 a nivell de tot Espanya.
1: La ministra d'Educació, Milagros Tolón, qüestionada per les diferents protestes que protagonitzen docents com a Catalunya, Madrid o València, o les treballadores d'escoletes en el cas de les Balears, ha assegurat que el seu departament liderarà propostes per millorar el sector, però demana a les comunitats capacitat de diàleg i corresponsabilitat per fer front als problemes de cada territori.
20: Vamos a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que como saben para nosotros es una prioridad. Y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como es corresponsabilidad con quien tiene, en este caso, la competencia, que son las comunidades autónomas.
0: Treball destina 420.000 euros a ajuts per impulsar plans d'igualtat i mesures de conciliació a les empreses com la Borsa d'Hores. La convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears dissabte passat i les empreses Carme Moreno ja s'hi poden acollir.
21: A les Balears hi ha registrat 637 plans d'igualtat i enguany molt d'ells caduquen. Les empreses que estan obligades a tenir-los aprovats són les que tenen 50 o més treballadors. La directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder, ha explicat que els ajuts serviran per finançar l'elaboració de plans d'igualtat i també millores com aquesta.
22: A nosaltres ens agradaria fermament que l'empresa apostés per donar una borsa d'hora als treballadors. L'administració pública, Skype, ja la té. Dins el sector privat és una cosa molt més desconeguda, pues el cost de que li suposarà a l'empresa implementar la borsa d'hores en els seus treballadors fins a 7.000 euros, nosaltres els hi cobriríem.
21: La convocatòria d'ajuts disposa de diferents programes que són compatibles entre ells. Així, una empresa podrà rebre ajudes de fins a 14.000 euros.
0: I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu Aena i proposa baixar les taxes aeroportuàries. El regulador considera que hauria de reduir-se un 0,59% en el període 2027-2031. Aena, recordem, planteja un increment anual de gairebé un 4%.
1: Competència afirma en un informe que l'estat de comptes d'Aena pot aguantar perfectament aquesta rebaixa de tarifes i continuar sent sostenible. Aquesta proposta de l'organisme regulador xoca frontalment amb el pla d'Aena, que preveia encarir el bitllet 43 cèntims per passatger per finançar unes inversions de 13.000 milions d'euros. Una pujada que ja havia aixecat polèmica i que companyies com Ryanair havien criticat durament i amenaçaven de retallar rutes aquest mateix estiu. Ara la pilota és a la taulada del govern central. El Consell de Ministres té temps fins al 30 de setembre d'enguany per aprovar el document definitiu i decidir si aplica aquestes recomanacions.
0: L'Associació de Línies Aèries ALA, que mou el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebut la notícia amb satisfacció.
1: El seu president, Javier Gandara, assegura que l'informe de competència demostra que les tarifes es poden davallar sense posar en perill les inversions previstes.
23: Chico, al lío, pide un crédito.
24: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
23: Préstamo Balear. ¿Para promociones inmobiliarias? ¿Reformas, embargos, reunificar préstamos? ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, Malià deixa d'operar 15 hotels a Cuba i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa. Així cedeix l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa.
2: Malià assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Ho explica l'economista de la UIB, Tolodaya.
3: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
2: Malià manté oberts altres 20 establiments a Cuba, mentrestant la cadena a Barceló, dels dos que hi té, només en té un d'obert. Tant el govern com el Ministeri de l'Interior s'han mostrat preocupats per aquesta situació.
1: I un nen de 2 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca.
2: La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda que ha tingut lloc avui hora baixa al carrer Mossèn Andreu Caimari. El menor ha estat traslladat amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases.
1: L'Audiència Provincial envia a la presó l'acusat de violar un menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
2: Ha estat just acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per a ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. Ell ha negat els fets.
1: Vist per a sentència el judici contra la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys a Eivissa.
2: L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusada, que es va passar un semàfor en vermell i va fugir sense atendre la víctima.
1: El PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
2: Els socialistes demanen que la norma que s'ha de votar divendres al ple del Consell Insular es tramiti com un decret llei a través del Consell de Govern i no mitjançant l'entitat insular. D'aquesta manera s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata, una proposta que rebutja el Partit Popular. És la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreras.
4: Dui un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
5: Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riades.
2: Si no hi ha res de nou, el PP tindrà divendres el suport de l'oposició al Consell per aprovar la proposició de llei.
1: Sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per la salut a les Illes Balears.
2: El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província.
1: I avui s'ha alliberat a la platja d'Escavellet d'Eivissa 32 tortugues marines nascudes l'estiu passat al Parc Natural de Ses Salines.
2: Els exemplars van néixer després d'una incubació artificial en un programa coordinat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. El primer intent de nidificació documentat a l'arxipèlag es va registrar l'any 2015 a Eivissa.
1: I a la següent mitja hora de l'informatiu, després dels esports, vos explicarem el sumari del cas Leire Díez. La Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president Pedro Sánchez. Passen gairebé 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
1: Catacoll es prepara per viure un divendres especial a Sant Moix.
6: Així és, Catacoll és la protagonista del dia, la portera de Pòrtol, titular al Barça i a la selecció espanyola. Ha parlat avui el programa Esports 3 d'IB3 Ràdio sobre el partit de divendres contra Anglaterra a Sant Moix, un duel de classificació per al Mundial que ella mateixa reconeix que serà especial.
7: Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia escada del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial. Jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
6: I és que Coll arriba al partit en el millor moment possible després d'una temporada rodona amb el Barça. Ara l'objectiu és que Espanya guanyi per 2 gols de diferència i faci un pas decisiu cap al Mundial divendres a casa amb la seva gent.
7: Bueno, són partits que se resumeixen en detalls i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficar un gol i deixar la porteria a 0, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits i jo crec que estic convençuda que així serà.
6: Cata Coll també ha valorat avui la situació actual del futbol femení espanyol i l'èxode de jugadores cap a altres lligues europees. Un fenomen que afecta fins i tot les seves companyes més properes com Alexia Putellas, que la temporada que ve tot apunta que no jugarà a Espanya.
7: La lliga espanyola no és la millor lliga del món i això ho sap tothom, és la realitat i no passaràs a mentir-ho. Si tenia que fer més feina, però crec que som les espanyoles, crec que tenim un talent diferent a les altres i que s'ha de escapar el talent perquè no el cuides bé, pues no és guapo, no? I ens agradaria que se cuidés millor, que hi hagués menys equips perquè fos més competitiu. Crec que tenim un exemple que seria anglesa i crec que hem de cuidar aquest exemple per poder arribar allà. I com dic, que seguint de fora, quan seguint d'aquí, se vulgui quedar i vulgui jugar en aquesta lliga, però òbviament ara la realitat és una altra i és que hi ha una lliga que és millor que aquesta.
6: Demà parlarà la seleccionadora Sònia Bermúdez i també podrem escoltar a IB3 Ràdio a Patrick Guijarro. I Luis de la Fuente ha comparegut avui en roda de premsa prèvia a l'amistós de demà contra l'Iraq a Riazor, el darrer partit de la selecció espanyola a Espanya abans del Mundial. El seleccionador no ha descartat que el porter mallorquí Leo Román, que forma part del grup de reforç en aquests dies de preparació, pugui jugar demà i debutar amb l'absoluta.
8: De igual manera que decía anteriormente, que tenemos total garantía de nuestros porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos tres. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios. Pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego. Seguro que no van a jugar todos. Pero aprovecho esta oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo. Son unos más.
6: Lamin Jamal, Nico Williams i Víctor Muñoz no jugaran demà contra l'Iraq, a Riazor, però el seleccionador confia que arribin a punt per al debut mundialista contra Cap Verd. Miquel Merino ja s'ha incorporat al grup i els homes de reforç, entre ells el mallorquí Leo Román, acabaran la concentració de demà després del partit. Luis de la Fuente ha valorat els favorits per aquest Mundial.
8: És un Mundial històric perquè és el Mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar el Mundial hay. ¿Cuáles? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España. ¿Alguna más? No quiero que lo digáis. Se ha dejado a...
6: L'Illes Balears a Palma Futsal juga demà el partit decisiu de l'eliminatòria contra el Manzanares. El duel es disputarà al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix a partir de les 7:30 del vespre amb l'accés a les semifinals del play-off pel títol en joc. Avui ha parlat l'entrenador de l'equip balear, Antonio Vadillo, i ha volgut llançar un senyal d'alerta pel rival de demà.
9: Bueno, estamos todos muy equivocados con Manzanares. Todos muy equivocados con Manzanares. Manzanares está ahí para quedarse. No ha venido de casualidad. Y la ventaja nuestra es la cancha. No la hemos ganado en la liga regular. Y pues bueno, te lo decides. Y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente. Pero mira, el primer partido no fue suficiente, ¿no? Lo jugar en casa. Entonces, en este sentido, preferimos jugárnoslo aquí, però no és nada definitiu.
6: Els d'Antonio Vadillo arriben reforçats després de la victòria a Terres Manxegues i amb el suport de la seva afició al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, on volen fer valer el factor pista per segellar el pas a les semifinals del play-off pel títol.
9: Sí, sin duda, siempre jugar en casa es mejor, ¿no? Independientemente de cómo se hayan dado las cosas anteriormente, ¿no? Y necesitamos el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que venga también... Necesitamos de que si todos queremos que Palma esté allí, tenemos que empujar todos. Y eso es importante en nuestra afición. Lo hemos demostrado mil veces ya, ¿no? No es lo mismo son muy con 1.300 personas, 1.200, 800, que son muy con 4.000.
6: Aquest partit el podrà viure demà a les 7:30 a la sintonia d'IV3 Ràdio. Leo Messi ha estat guardonat avui amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports. L'argentí, que es troba concentrat amb la seva selecció per al Mundial, ha estat triat entre 27 candidatures per un jurat presidit per Teresa Perales. El jurat ha valorat la trajectòria esportiva de Messi, el jugador amb més títols a la història del futbol, però també la seva tasca solidària en favor de l'accés a l'educació i la salut dels infants més desfavorits, així com el seu comportament dins i fora del terreny de joc. I a la fase d'ascens a la segona federació, la penya esportiva ha pres avantatge després de guanyar l'anada contra el Manacor per 2-1, un resultat que deixa oberta la tornada que es disputarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la Capellera. El de Santa Eulàlia volen fer una passa més cap al retorn a la segona federació. Avui hem parlat amb el seu entrenador, Ramiro González, abans del partit. Informa Víctor Sancho.
10: El tècnic d'origen burgalès, però criat a Alacant, va arribar a la penya el passat mes d'abril, però diu que no ha estat fins al play-off que ha conegut realment el nivell del seu equip.
11: No he conocido real a mi equipo hasta que no hemos llegado al play-off. ¿Por qué? Porque la situación que llegamos era muy cómodo. Entonces, el no perder ese tercer puesto, pues yo tenía... No dudas, ¿no? Pero no reconocía todavía el equipo y en la primera eliminatoria pues vimos a un equipo que, lo que hablo, nos defienden grandes jugadores, son jugadores comprometidos, con un nivel alto, sin faltar el respeto a nadie, pero es lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos, o sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto y lo que se ha dado a conocer en el play-off, a día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores en las dos.
10: La penya esportiva no ha perdut aquesta temporada contra el Manacor. Empat i victòria en lliga regular i victòria en l'anada per 2-1.
11: Eso queda muy lejos, eso no nos puede dar esa tranquilidad. Así que es verdad que a lo mejor mentalmente ellos todavía no le han ganado a la peña. Entonces puede ser un hándicap para ellos, pero vamos, no lo creo porque la liga que ha hecho el Manacor ha competido contra grandes equipos y ha estado muy cerca de campeonar, ¿no?
10: A la penya li val un empat o victòria diumenge en a Capellera per ascendir. Una victòria per la mínima al final de la pròrroga donaria el pas a la final nacional als mallorquins.
6: I ja per anar acabant, etapa d'alta muntanya avui, el Giro femení, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la líder de la general Anna van der Breggen en la recta final de la cinquena jornada. Quant a les mallorquines, Mavi Garcia ha acabat en la posició 29 i cau a la 24a posició a la classificació general, mentre Marina Grau ha acabat en la posició 103. Fins aquí els esports.
1: Gràcies, Joan Gabriel. De 10 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IV3 Ràdio.
12: Voleu postres?
13: Són granis al colonet.
14: Clar.
13: És que és el millor postre que hi ha.
15: I de colonet per tothom.
13: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IV3 Ràdio.
1: Sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual considera perjudicial per la salut a les Illes Balears. El Ministeri ha actualitzat el llindar de calor a partir dels quals es dispara el dany i també la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així considera que a partir dels 25 graus ja pateixen el litoral asturià i en canvi a Sevilla fins que no passen els 41 graus i mig no s'incrementen els problemes.
2: En el cas de les Balears també la temperatura màxima tolerable l'arada depèn de la comarca o l'illa. Així, a Menorca, a partir dels 32,4 graus, ja es considera perillós, mentre que les Pitiüses s'ha fixat en els 34,8. A Mallorca, la zona que més tolera la calor és l'interior i fins als 37 graus no es disparen els riscos. És una actualització que s'inclou en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels Efectes de la Calor, que ha presentat avui la ministra Mònica García i que també ha explicat que el mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor en tot l'estat.
12: que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
2: La ministra García assegura que preocupen especialment els efectes de la calor en persones grans amb patologies prèvies, també però altres com la infància.
12: Quizá ha llegado el momento de preguntarnos por qué seguimos tolerando que en la infancia se considere algo que es inaceptable para los adultos. Porque el calor no solo provoca golpes de calor, no solo provoca deshidrataciones, el calor también dificulta la concentración, reduce la capacidad de aprendizaje, afecta el rendimiento académico, altera el descanso y, por supuesto, altera también el bienestar emocional.
2: El Pla Estatal de Calor es va activar el passat 13 de maig i estarà operatiu fins al 30 de setembre, tot i que no es descarta allargar-ho fins al 15 d'octubre si calgués. El programa preveu també un sistema d'avisos per a la ciutadania a través del web meteosalut.es, en el qual la població es pot subscriure per rebre informació diària sobre el risc de la seva zona via SMS o per correu.
1: I els hospitals públics de les Illes han rebut els primers mesos d'enguany 13 donacions d'òrgans. Axel Camarasa.
16: En els primers 5 mesos de l'any, Menorca ja ha registrat 3 donants, una xifra que supera la de tot l'any passat. 2 han estat per mort encefàlica i un per asistòlia controlada, un procediment que permet la donació després d'una aturada cardiorrespiratòria. A més, per primera vegada, l'Hospital Mateu Orfila ha gestionat una donació després d'una eutanàsia. Escoltem Ramon Fernández Cid, és el coordinador de trasplantaments del Mateu Orfila.
17: Este año hemos tenido 2 donantes en muerte cerebral y hemos tenido uno en asistòlia, pero ha sido especial porque ha sido la primera donante en Menorca que ha donado órganos después de recibir la prestación de ayuda a morir.
16: Les dades dels dos primers mesos de 2026 als hospitals públics de les Illes es reflecteixen un total de 13 donants. Gràcies a aquestes donacions s'han obtingut 23 ronyons, 9 fetges i 4 pulmons. Pel que fa als trasplantaments, l'Hospital de Son Espases n'ha realitzat 17 de ronyó i 3 de fetge.
1: L'Ajuntament d'Eivissa ha explicat que la paralització de les obres de construcció del centre de baixa exigència d'Esgorc respon a criteris tècnics i que es reprendran les feines tan aviat com sigui possible.
2: El consistori ha justificat que el passat 19 de desembre es van suspendre els treballs després d'un control de qualitat fet per la direcció facultativa de l'obra. Segons han detallat, el formigó estructural requeria comprovacions addicionals. L'Ajuntament d'Eivissa treballa amb l'adjudicatària per definir la millor solució i reprendre les obres en el menor termini possible i amb tots els requisits de qualitat i seguretat per a l'equipament.
1: Aquesta és la resposta del consistori a les queixes del PSOE que critica l'aturada dels treballs durant mig any i el fet que no s'hagi donat cap explicació des de l'administració local. La portaveu del grup socialista al Consell, Elena López, ha parlat de desídia per part del Consell i de l'Ajuntament.
18: Perquè no han fet la seva feina, que s'ha de supervisar i prioritzar feines. Estan més caficats per part d'en Vicent Marí en defendre's en els jutjats, en aquest pròxim judici que tindrà, i l'alcalde Triguero en les darreres setmanes en defendre el seu pisito de vivenda protegida a Can Mises. I han deixat de fer la seva feina.
1: I avui s'ha presentat al centre Can Marines a Santa Eulària de Riu el primer refugi segur per sargantanes d'Eivissa. Es tracta d'un habitacle d'uns 100 metres quadrats del terreny natural que conté vegetació i una font d'aigua i que està protegit per unes parets que no poden superar les serps.
2: Dins acollirà diferents varietats de la sargantana eivissenca per garantir la necessària diversitat genètica i obtenir poblacions viables per a futures reintroduccions al medi natural. Aquest refugi ha costat 20.000 euros. Abans d'acabar l'any s'instal·larà un altre, també a Can Marines, i 2 més a Sa Coma. Els experts han demanat que els particulars s'abstenguin d'habilitar instal·lacions similars sense la coordinació de l'administració i la supervisió d'experts tècnics i científics. Són el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, i la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres.
19: Aquest búnquer que han comanat és un espai de reservori protegit per poder posar aquí de dins unes poblacions viables de sargantanes. D'aquesta manera, mentre estem combatent les serps, tindrem uns reservoris per poder fer reintroduccions en els entorns d'aquests espais.
20: Els centres no poden funcionar un tot sol aïllat, necessitem més d'un centre perquè hem d'anar moguent a les cries que surtin dels individus que tenim aquí instal·lats per no fer un coll de botella, que és la paraula que s'utilitza genèticament d'aquestes poblacions. Si crien entre pares i fills, genèticament arriben a ser no viables.
1: I el govern ha alliberat fa poc més de mitja hora a la platja d'Escavellet d'Eivissa 32 tortugues marines nascudes l'estiu passat al Parc Natural de Set Salines.
2: Els exemplars van néixer després d'una incubació artificial dins d'un programa que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. La iniciativa, coordinada pel COFIF, ha comptat amb la col·laboració de centres especialitzats i entitats de conservació d'arreu de l'Estat. El primer intent de nidificació documentat a l'arxipèlag es va registrar el 2015 a Eivissa i des d'aleshores la presència de nius s'ha anat consolidant progressivament a les illes. L'any passat es varen registrar tres esdeveniments de nidificació, un a la platja de Can Pere Antoni a Mallorca, un també a la platja d'Escavellet a Eivissa i una cala d'en Calderé a Menorca.
1: I avui han conegut més detalls sobre el sumari del cas Leire Díez. Una setmana després de l'entrada de l'UCO, la seu del PSOE, a Ferraz, a Madrid, la Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'Organització de la Formació, Santos Cerdán, i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Així consta el sumari de la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. L'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil assenyala que l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista hauria posat l'estructura del partit a disposició de la presumpta trama. L'objectiu, segons el sumari, era desestabilitzar determinades causes judicials i també recull que Leire Díez es referia a Pedro Sánchez com el guant, el número 1, i declaracions en les quals assegura que ella té facilitat per a la fontaneria en el marc d'una conversa amb l'expresident del Barça, Sandro Rosell.
1: En els escorcolls de la setmana passada, els agents de l'UCO varen trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a la casa de l'exdirigent del PSOE andalús, Gaspar Zarrías.
2: Segons l'acte policial, els agents varen localitzar els diners repartits en diversos feixos de bitllets amagats en una bossa de mà al saló i dins un sobre bancari a una habitació. Zarrías és un dels investigats a la trama que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. El jutge sospita que Zarrías va emprar la seva societat com a vehicle per pagar 4.000 euros mensuals a Díez.
1: El mateix dia que s'ha fet públic el sumari del cas Leire Díez i amb el PNV i Junts demanant un avançament electoral, el president Pedro Sánchez ha anunciat que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per l'any 2027.
2: Ha fet l'anunci a Barcelona en la reunió anual del Cercle d'Economia. Sánchez ha afirmat que els nous comptes resoldran el finançament autonòmic i també que seran uns pressupostos socials per redistribuir la riquesa i que l'habitatge hi tindrà un pes prioritari. Davant la manca de suports al Congrés per aprovar els pressupostos, Sánchez ha fet una crida a les forces polítiques.
21: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena.
2: Un argument que no convenç el socialista Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, considera que és urgent que el president del govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança. Page sosté que s'haurien d'haver convocat eleccions generals fa un any.
22: Lo que me parece ahora más urgente sería una moción de confianza, porque me parece lo decente, lo que corresponde. Es evidente que no se tiene la mayoría, que no sale nada adelante, que el país está bloqueado, que no se han podido presentar siquiera los presupuestos del Estado. Yo creo que esta es una situación que la puedes poner como te pongas. El argumento para mantenerte en el poder no puede ser es que van a ganar los otros. Es que eso realmente tiene un muy poco pase democrático.
1: El PP i Vox han assolit un acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco com a president de la Junta. El pacte inclou la prioritat nacional en els mateixos termes que Extremadura i Aragó.
2: Vox comptarà amb la vicepresidència primera del nou executiu que ocuparà Carlos Pollán. Són Mañueco i Pollán.
23: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
24: Es un acuerdo amplio, es un acuerdo en el que hay, por supuesto,
3: pues la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales.
2: El PSOE diu que el pacte és una nova rendició del PP a Vox.
1: I la justícia francesa ha donat avui el vistiplau per l'alliberament a Espanya de Josu Ternera, un dels responsables històrics de la banda terrorista ETA.
2: La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París ha fet aquest pas arran d'una euroordre llançada per l'Audiència Nacional per la seva presumpta responsabilitat com a dirigent d'ETA des de 2002.
1: Ha estabilitzat l'incendi que des d'ahir afecta el Parc Regional del Valle Carascoy a Múrcia.
2: Les flames ja han cremat més de 177 hectàrees, però l'absència de vent fort ha permès als equips d'extinció de limitar-lo. Un dispositiu de 300 persones, entre bombers i membres de l'UME, continua fent-hi feina. Des de l'Ajuntament de Múrcia han agraït l'ajuda i la implicació de les comunitats veïnes.
1: 5 agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit a Guipúscoa. El seu vehicle ha xocat contra un camió cisterna.
2: El sinistre ha ocorregut devers les 9:15 del matí per causes que es desconeixen. El conductor del camió ha resultat ferit i l'han traslladat a un centre hospital.
1: Hamas adverteix que Israel pagarà un preu alt pels seus atacs a Gaza i critica la inacció dels mediadors internacionals.
2: Les autoritats de la franja denuncien que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any, amb 119 morts, trencant un alto al foc que ja acumula gairebé 1.000 víctimes. Davant aquesta escalada, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha desautoritzat Netanyahu, assegurant que l'ordre d'ocupar el 70% de la franja no forma part del pla de pau de Washington.
1: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Yeah.

0: Normalment celebrem els aniversaris amb una festa, bufant una espelma, fins i tot podem anar de viatge, però Lorenzo Santamaría va trobar que la millor manera de commemorar els seus primers 80 anys seria un concert a l'Auditorium de Palma i aprofitar per enregistrar el seu primer disc en directe, editat per Blau i a la banda Sandra Martínez a partir d'avui mateix.
1: Hem dit que Santamaría ho va pensar tot, però potser seria millor dit que va ser pràcticament el destí el que va fer que tot anés rodat. De fet, tot va començar amb la tria de la data del concert de l'Auditorium.
2: I jo vaig dir, coño, però si aquest dia és el dia del meu aniversari. Però ell no ho sabia, o sigui, va ser una casualitat. I quan vàrem veure això, que aquesta data era el meu aniversari i a l'Auditorium, llavors va ser quan vàrem pensar que sí, que era ideal, però era gravar. De fet, també ho va gravar IB3.
3: I

0: Són 22 cançons en format CD i 12 en vinil. Parlem d'un treball amb tota la força, amb tota la veritat d'un directe on, ha recordat el cantant, la veu va estar a punt de fallar-li, presa de l'emoció, en aquesta cançó determinada.
1: Aquesta cançó, que sempre em fa plorar, que sóc un pardal perquè sempre ploro amb aquesta cançó, això va ser fotut, eh? Però va quedar bastant bé. Vull dir, dintre d'aquesta imperfecció que hi ha del directe, va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.

0: A banda dels 80 anys, Santa Maria celebrava també la fi de la gira del mig segle d'una de les seves cançons més exitoses, aquest Para que no me olvides. Amb més de 60 anys de carrera, l'home, que en paraules seves ha tocat a totes les discoteques de Mallorca d'un temps, gira la vista enrere amb la tranquil·litat de la feina ben feta, però amb una recança, no haver fet més temes en català.
1: Això és una cosa que la tenc un poquet m'emprenya, no? I quan veig en Tomeu Penya, que té aquest èxit brutal en cançons que ell fa i cançons d'aquí, nostres i tal, hòstia, no és que m'emprenyi, al revés, l'admira. Però a mi m'agradaria també tenir discos contínuament en català. No sé, és una cosa que m'agradaria fer. Però a lo millor ho faré, ja ho veurem.
0: De fet, ja està pensant en un recull de grans èxits d'en Tomeu, de Lluís Llach o de Maria Dalmà Bonet, però mentre això es concreta, en allò que ja està fent feines en una sèrie, un biòpic sobre la seva vida i la carrera musical, per la qual, per cert, està cercant protagonista i que espera que sigui una realitat enguany mateix.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 3 de juny. En Camalià ha deixat d'operar 15 hotels a Cuba, se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines, com Iberostar, d'abandonar l'illa. Les companyies cedeixen a l'ultimàtum dels Estats Units, que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Neus López.
1: Melia assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Ho explica l'economista de la Universitat de les Illes, Tolodeia.
2: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
1: Melià manté oberts altres 20 establiments a Cuba. Mentrestant, la cadena Barceló dels dos que hi té només en té un d'obert. Tant el govern com el Ministeri de l'Interior s'han mostrat preocupats per aquesta situació.
0: I un nen de 3 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca.
1: La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda, que ha tingut lloc avui a hora baixa al carrer mossèn Andreu Caimari. Segons les primeres hipòtesis, podria tractar-se d'una caiguda fortuïta mentre jugava. El menor ha estat traslladat amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases, on roman estable a l'espera de proves per a determinar possibles hemorràgies internes.
0: Ja ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys a Eivissa.
1: L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusada, que es va passar un semàfor en vermell i va fugir sense atendre la víctima.
0: El PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
1: Els socialistes demanen que la norma que s'ha de votar divendres al ple del Consell Insular es tramiti com un decret llei a través del Consell de Govern i no mitjançant l'entitat insular. D'aquesta manera s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata. Una proposta que rebutja el Partit Popular. Escoltant la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreras.
3: Duia un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
4: Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riades.
1: Si no hi ha res de nou, el PP tindrà divendres el suport de l'oposició al Consell per aprovar la proposició de llei.
0: I la zona de caravanes de Punta Prima a Sant Lluís passarà a ser de pagament a partir de l'estiu. De l'any que ve també n'ampliarà les places i ho gestionarà una empresa privada. Els usuaris habituals no estan contents amb aquesta iniciativa.
1: Les actuals 7 places d'aparcament es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es dotarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet.
5: Jo crec que s'ha de donar un millor servei al ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i, a més a més, hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer el buidatge d'aigües brutes.
0: I el Tribunal Suprem cita com a investigat per prevaricació a Félix Alonso Cantorné, diputat de Sumar i exalt càrrec del govern a les Illes Balears.
1: El magistrat està analitzant la contractació duta a terme per l'Ajuntament d'Altafulla, a Tarragona, quan Cantorné n'era el batlle. El punt de mira hi són dues empreses en les quals el consistori feia feina fora del marc legal municipal. Cantorné va ser director general de consum del govern balear entre l'any 2019 i 2023.
0: 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: tercera.
1: En Xavi.
0: Sorella i fratello.
2: Són les 25 minuts. Som a IB3 Ràdio, emetent des de Mallorca per a totes les Illes Balears. Que ningú se confongui.
0: Ara, per què ho dius, això? No crec que cap dels nostres oients se confongui. Hòstia, com fos, no sé què passa.
2: Els nostres oients no, però per si un cas algú que no és de les Illes mos ha descobert per casualitat, que no se confongui. Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Illes Balears. Però illes que volen dir territoris rodat d'aigua, però que no són el mateix, d'acord? La cosa va així.
0: Eines,
2: mos ha quedat clar, no?
0: No, gent ni mica. Jo vull saber per on va, no entenc res.
1: Jo crec que sé per on va, Ines.
0: Per on va, men.
1: Ho dius per la confusió que ha tingut Mango amb el disseny d'una camiseta, estampant una imatge d'Esvedrà, i de títol posa Esvedrà, Mallorca.
3: Para el bar.
2: No, arroca Rafal, per favor.
3: Això ha de ser targeta com una catedral.
0: Home, i Mango no està per aquestes errades, eh? És a dir, s'hauria de mirar. Jo a vegades penso que, per ventura, l'equip de màrqueting fa aposta tot això perquè en parlem d'aquestes marques.
2: Ah, sí. Ostres, ara estan fent publicitat a Mango, ara mateix.
0: No ho sé, això seria un gol per tota l'esquadra.
2: A més que...
0: Com la d'en Punky. Va fer una rabiada.
2: La publicitat de Mango se fa tota sola, ara, aquests dies.
1: No sé, però és mallorquí que hagi comprat la camiseta. Ai, sí. Mira quina camiseta més graciosa de Mallorca.
2: Que la revisi.
0: I mira, llitjota la camisa. La camiseta.

0: Crisis d'identitat, no ho passades, vosaltres?
1: Uf, moltíssimes.
0: A quant d'anys, les crisis?
1: No ho sé, tantes que n'he perdut el compte.
2: Home, jo de més des de 8 anys, qualcuna n'he tingut.
0: Sí, a crisis d'identitat. Jo en els 15, en els 18, en els 20, en els 30...
2: No t'ures? Té més crisi d'identitat que no? O sigui, vius una crisi constant.
0: No, no, no, i resulta que això no acaba mai, que sempre hi ha crisis d'identitat i que en l'edat madura, per exemple, a 60 anys, se pot agreujar una crisi d'identitat si els fills, ja adults, han aconseguit plena autonomia.
2: Home, a mi personalment és una etapa vital que ja me queda remotament en fora.
0: Felicitats que sí, Jordi. A tu sí, però a molta gent no. Com, per exemple, en Quica Coll, Quica Bon Vespre.
3: No, Coll no, són no. Nicolà.
0: Ah, Nicolà.
1: Ha estat errada de guionista.
3: Ah, això, guionista.
1: El tenim picant.
0: No, és que més, en Quica Coll crec que és un altre. Sí. Nicolau. Quica, com estàs?
3: Beníssim, beníssim.
0: Sí, tens crisi d'identitat?
3: La veritat és que no.
0: Quant d'any tens, tu?
3: 62.
0: Ah, idò, mira.
3: 62.
0: És una excepció en aquesta...
3: Sí, no tinc crisi, no.
0: Però n'has tingudes, vitalment?
3: No, la veritat és que no. No. Per què? No, no, no, no, que van cap de les maneres.
0: Avui parlem d'un estudi que sí. És de psicòleg Eric Erickson, que explica això, que a certa edat, si som mares o pares, de vés als 60, si els fills han, ja tenen plena autonomia, i sí que és vera que ressorgeix una crisi d'identitat. Tu tens dues filles, no és vera?
3: Dues, sí.
0: Que nomen?
3: Na Carme i na Teresa.
0: Teresa Tous, bon vespre.
4: Jo posaré en dubte les paraules de ma mare. Jo crec que potser no entén el que és una crisi d'identitat. No. Perquè jo crec que això també potser és molt modern, no? Ja posar noms a tot el que mos passa. O sigui, ma mare, ja ho not, mama, ja ho not.
1: No sé
4: d'aquí hem vingut. A veure, xiu-xiu, ja he dit la veritat.
3: Però és que...
4: Ai, t'enyori, no te veig. I jo, ma mare,
1: però això és la síndrome. Això és la síndrome del niu buit. Això es pot ser porta d'aquesta crisi. No sé, tu a vegades t'aixeques i penses, ai, ara me sap greu perquè ara li diria això a na Teresa, per exemple.
3: Bé, doncs hi he de dir la veritat.
1: No,
3: és
1: més
3: així. He de dir la veritat, Teresa.
4: Tu vas a dir la veritat sempre.
3: Que no sé si feia com un leitor.
4: Mentira, que després m'ha cridat, carinyo meu, com t'enyor.
3: Hombre...
0: Cada quan xerrau, vosaltres dues? Bé, viviu juntes.
4: Bé, ara vivim juntes.
0: Ara està d'acord.
3: Però jo me'n vaig ja, eh?
4: On te'n vas?
1: Ets la mare que se'n va.
4: Se'n va, a veure.
1: Com és això?
0: Estiuetjar.
3: Estiuetjar.
4: Si no anés tant de tràfic ni tant de cotxos, jo me'n podria anar també, però...
3: Sí, no, clar.
4: Vull estar, a lo millor també m'ha un pot tota sola.
3: A mi no.
0: Per tant, Teresa, tu dius que sí que la té aquesta crisi, però ta mare diu que no. Me sap greu, Teresa, tu...
3: Teresa, que no, que no la tinc.
0: O sigui, tu aquí que et fas una alè quan, per exemple, estàs a ca vostra tota sola, ningú perquè tu vas en el teu ritme.
3: Voleu que vos digui una cosa? Però és que quan se'n va el meu home i tot a fer...
0: Clar, exacte.
3: Tota sola, deixeu-me tota sola.
0: Mira, ara te diré un parell de frases a veure si t'hi sents identificada. Sí. Ai, ja no me necessiten. Quina pena.
3: No, que bé.
0: He deixat de ser important.
3: No, que va, sempre llevam estir i me criden, no?
0: La meva funció ja ha acabat. No ho sents, això?
3: No, tampoc. No.
4: Però no deixes de fer de la teva funció. Jo moltes vegades t'he de dir, mama, jo tinc dues mans, un cap, un peu...
3: Ah, això sí que...
4: dos peus, no, un peu, dos mans.
1: No volia demanar, però...
0: Bé, segons, si no deis aquestes frases, com per exemple, ara ja fan la seva vida sense jo, quina pena... No teniu aquesta crisi de la qual estan parlant, que diu una Quica, nega que la tingui. Però la seva filla insisteix que sí que la té.
3: Jo... Perquè no ho veu igual que jo. No veu que ja estic més tranquil·la quan tu no ets.
1: Em pot ser el ritual, i és que per ventura pensam, els fills mos pensam que són massa importants per ser mare.
4: Sí. Ah, bueno. Ja
1: i que mos necessiten, sí, sí. Quan en realitat l'inrevés no, i no ho sabem. No,
3: més tranquil estic quan no ets.
0: Perquè, Teresa, tu quan la necessites a ta mare?
4: Jo necessito a ma mare per fer coses de... Bé, vaig a pensar bé la resposta, no vull dir cap d'oi. Necessito sempre a ma mare. Mama, te necessito sempre. Però és vera que ara només són coses de, per exemple, la declaració de la renta, necessito a ma mare. Però per l'altre, més o manco, de fet, tinc una germana més gran, i crec que na Carme, que és molt més gran que jo... Te necessita més que jo.
0: Ai, da, mira.
4: O no?
3: Sí, la millor, sí.
4: De Carme, te crida per tot.

0: O sigui, anant al supermercat i a la farmàcia, sí, tota sola. I me sé fes dinar. Més o manco.
1: El menys gran depèn un poc més.
2: Clar, depèn una mica de la personalitat. Sí, de la personalitat.
1: I com que l'altre no se n'ha anat...
3: Clar. És que per ventura encara no has viscut això, és a dir, aquest moment en què...
1: No viu que no, està prou bueno, però...
2: Com sí, sí.
1: Com sí.
0: Mo mare, me vens a fer la rentadora.
3: Oh, i vas, Quica?
2: No.
3: Ai, mare.
1: La rentadora no te
0: ves. I aniries.
3: I aniries.
1: Ventures.
2: Perquè, Quica... Qualque vegada deixam de necessitar les mares, les mares o els pares, tu, per exemple, tens a ta mare, no?
1: Ja no.
2: Ja no.
1: Però, bueno, però...
2: Que et sents que qualque dia, per molt gran que torna, et deixam de necessitar, o no? O sempre són les mares, les mares
1: mare,
2: i els pares.
1: Era mo mare, també, és que clar, mare, és que és la lluna.
2: Clar.
1: Almenys, no ho sé, no ho sé, és vera, que llavors... penses, ai, no, mumareta, així, sap fer això, m'ajudes a fer això, no?
0: Qui feia penades?
1: Feia penades, no mumare, penades, mumare, és vera, això.
2: Clar.
1: I però... Mai la vaig deixar de ser, és vera. La millor és que, clar, jo soc mare i el fia, clar. I la millor ja troba que me necessita jo, quan jo em veig que necessitava mumare.
2: Exacte, clar, que curiós. Teresa, tu li demanes consells a ta mare?
0: Sí, és per ser més amiga, sí.
2: Ah, però són les seves amigues.
0: Clar, jo te conto les coses de les meves amigues, te conto el que fan les meves amigues.
1: Ah, això sí, però...
0: Clar,
1: no,
0: però de jo te deman...
1: No sé res.
0: No ho sé, depèn. Perquè si te deman, si t'agrada un vestit o no, no ho sé si ho vull saber, perquè...
1: No, però si no comptes.
0: Clar, és per això.
3: Quica, d'això que t'explica, te conta Elena Teresa, en qualsevol moment t'has escandalitzat mai de les coses que t'ha contat, o no?
1: No, no m'escandalitza.
0: Això
1: no.
0: És perquè de jove devia ser un poc parescuda.
1: Sí, la millor, sí, per
0: diuen
1: ventura.
0: Diuen que estem semblant a ses olles. Eh? O com diu, estem semblant a ses olles.
1: Estets, semblant a ses
2: olles. Hi ha qualque tema sobre el qual, Quica, tu segueixes sent l'autoritat màxima, que tu dius, amb això sí que me fan cas. Això sí que...
1: Que va, no me fan cas de res.
2: Teresa, què
1: no
2: trobes?
1: No me fas cas de res.
2: No massa. Tu a la teva germana. No massa.
0: No, però tampoc és molt autoritària, jo crec.
1: No, no ho sap
2: no,
1: gens.
2: Però que vull dir que no. Tu te fies molt del seu criteri.
0: Jo me fio molt del seu criteri, però... Sí, no ho sé. És a dir, jo potser si tinc un dubte en quant a coses laborals, li demano a ma mare, però ma mare crec que sempre com que me diu no tinguis por, o sigui, és el que me recolza el que vull jo pensar. El que a vegades necessito que m'ho digui ma mare, perquè si ho penso jo no tinc aquest reforç, no?
4: És que és vera que ses qüestions, gestions de vida adulta, a vegades és difícil separar-se dels pares. Jo penso en nanes metge, que quan hi vas amb ton pare o ta mare estàs més tranquil. Ja, manco, no, ja.
2: Jo crec que
0: depèn
2: fa...
0: per quin tema hi vagis.
2: 25 anys.
4: O sigui, no m'acompanyen en el metge, però dic que de 8 ja, anys, clar. De 9, sí, 20, sí. Costa més.
2: És que és això, hi ha moments que tu te'n dones compte de ah, mira, ja he crescut, ja no necessita mon pare i mon mare. Tu, Quica, quan te'n vas en donar compte que les teves filles no te necessitaven entre còmodes? Per exemple, una cita metge o un... un anar a viure tot sol... Una recepta que ja fa hagin après a fer totes soles.
0: La meva germana gran no encara la necessita. Oh, no.
1: Conta senti!
0: Carme, posa-hi bé tres.
1: Jo ho deu tenir posat.
2: M'has de donar compte, per exemple...
3: Si vol telefonar, perdona. Sí. Amén, que no, amb sí. Carme. Carme, per favor, ara agafes telèfon. No ho sé tu. 13-99-00-971 telefona i defensa't en directe davant ta mare i sa teva germana.
2: Per exemple, mon pare a vegades conta que quan va deixar el meu germà a Barcelona, que l'acompanyava perquè havia d'estudiar allà, i quan va tornar sí que se li va encongir una mica escoret perquè va deixar el seu fill, que ja se'n van donar compte que havia crescut.
1: Inés, te pot creure que tot el temps que va estudiar fora...
0: I no estudiar, jo em vaig anar de 8 a Anglaterra a fer feina.
1: Quan te'n vas anar
0: a
1: Anglaterra.
0: Si m'ha dedicat d'anar a fer Anglaterra.
1: Ni quan te'n vas anar a Anglaterra. Jo som diferent de les altres mares. Perquè jo veia totes les altres mares que els acompanyaven. Els hi duen la roba. Molta de gent. Amb una furgona t'agafaven fins a vegades i t'anaves a Madrid a estudiar. I tu compa... Jo ni hi vaig anar. Vaig venir una vegada, vore'n tot.
2: Però bé, això també dona molta independència. Has criat una filla, l'altra no tant. Molt independent, pel que deies.
1: Home, i quan, això sí que és vera. Quan se'n va anar a Anglaterra, sí que la vaig trobar joveneta, perquè que sabia anglès, si era mentida. No tenia ni idea. I se n'anava ja a Anglaterra. Bueno, no t'hi va quedar més remei.
0: Exacte, si no, la xerradora que soc...
2: Bé, però Teresa, tu estaves bé, vull dir que no vares enyorar aquell...
0: Jo estic un poble de 700 habitants. Mare jo meva. Crec que si vius ripes sobre aquí a Mallorca no partes. Però una vegada ja, per exemple, jo crec que ets de les persones a qui més li contava. Jo te cridava Bremant i tu me desagafo un avió, torna ja.
1: Si vol tornar, torna. Clar. De fet, no tenia ni això, però no, ella va ser forta.
2: No importa patir.
1: Se pensava que se n'anava a Montuïri i se'n va anar a Roberts.
0: No hi havia ni autobús.
1: Ni autobús.
2: Pràcticament.
0: I doncs, ara que trobaria la gent de Roberts a defensar-se.
2: Confirmam, i doncs, que la Quica Nicolau no té crisi d'identitat dels 60.
3: Ans al contrari.
2: Ans al contrari, exacte.
3: Sinó que passa un gustet d'estar tota sola.
2: De que ses filles hagin volat no li ha suposat cap emperò. Però com a Quica, com a tu persona, ja com a dona,
1: sí.
2: No has tingut crisi d'identitat ni en els 20, ni en els 30, ni en els 18,
1: ja
2: ni en els 40. Hi ha homes que en els 40 trabuquen. En els 50. No ho sé, que si un tatuatge, una moto...
1: Ah, no, jo tot això no ho he fet.
2: Un divorci, per exemple.
1: No he tingut cap
2: homes
1: problema.
2: I dones, però sí que l'estereotip està més enfocat en, sí, amb els homes.
1: Tenc a mi que els ha passat això.
0: Que els ha passat.
1: Que en els 60 han trabucat i que han tirat la cap al toro, entre cometes.
3: S'han hagut de reinventar.
1: Sí.
2: Jo crec que tu t'ho passarà, Xavi.
3: Jo, de fet, m'està passant ara mateix. M'estic reinventant. Ja? M'estic pensant un tatuatge
1: no.
3: En el front que posi, no ho sé...
4: Xiu-xiu.
3: Xiu-xiu, exacte, allò que em faltava.
2: I vetres. Vinga, idò. Test me necessiten. A veure, mam, que contestes en aquest
1: Venga,
2: test, Quica.
3: Molt bé, pareu atenció. Heu de respondre sí o no si creus que vos vendrien a cercar a les següents situacions, d'acord?
2: Les teves filles.
3: Exactament.
1: Vinga.
3: Estan malaltes, amb febre, per exemple.
2: Teresa, tu has de confirmar.
0: Vinga.
2: Te vendrien a cercar?
1: Sí.
3: Amb febre, amb 38, o febrícula.
1: Ah, febrícula no. Que pregui un paracetamol.
3: Exacte.
2: Teresa, la cridaries?
0: Jo...
2: Diria, mama, un poquet de brau.
0: Si l'estic queixant-me i tornar a sentir reforms, la cridaria i ja està. Però no li diria que m'ho dugués res.
3: Un brauet, no.
0: No, m'agradaria cridar-te per plorar i queixar-me un pot de sa vida i ja està. Després ja podria començar de nou.
3: Teresa, bueno. Imagina que has de cosir un botó.
0: Ui.
3: Ah, espera, aquí que ha fet una cara, ha l'anat... Ha fet així, ha obert els ulls.
1: Ben que dirà.
0: Teniu test de mentides?
3: No, tranquil·la.
0: Claro que le cridaria.
3: Molt bé.
2: Te cridaria, Quico.
1: Sí.
3: Molt bé, has romput amb una parella. I estàs trista.
0: Claro que te cridaria.
3: Sí, eh? Clar, mira aquesta. Has de fer la declaració de la renta.
1: Sí, ja l'he fet.
0: Però no l'has pagat, no me l'has fet.
3: Home, no, faltaria. Escolta, que he pagat 300 euros, ma mare. Home, ha de matar una panerola i una cucaratxa en castellà. Una cuca.
0: A ca meva?
3: Ei.
0: O sigui, ella, no?
3: Tu damunt el sofà.
0: No.
3: Digue'm, mo mare, escolta.
2: Vine.
3: Pànic.
0: Ja, crec que no era... Ni la mataria.
3: La deixaria. Ja, ja, com a mascota. Has de preparar un bon sopar i no saps què fer per menjar?
0: Li diria que encengués el Thermomix.
3: I les carmanyoles ja les duries tu.
0: Exacte.
3: Molt bé.
2: Te criden per receptes, Quico, te criden?
1: Sí.
0: Les fas i ja està. Jo dic que l'he fet jo després.
1: No, però Anna Carme crida per la recepta.
2: Quina és la darrera que t'han demanada?
1: I ja no ho sé, però coca de... les coques de verdura.
2: Clar.
1: Que hi poses, que no hi poses. Eh?
2: Molt bé. Quica, Teresa, com aneu de coses de, que estan avui en dia de moda? Controlau.
0: Jo crec que... Jo un poc més que ma mare, però ma mare se'n tira un poc.
2: Bé, idò, esperau, perquè ara vos donarem i dar una classe.
0: Molt bé.
3: La situació, el monstre de les tovalletes torna a atacar.
5: Record per anar de vora la depuradora, allà de vora aquells filtres gegants, i a mi no me desagradava aquella olor.
2: Unes tovalletes embossades han provocat un vertiment... Vertiment, no?
3: Abocament.
2: Un vessament.
3: Embossament.
2: Vessament fecal al costat de la platja de Sant Andrià, Ciutadella.
3: Els veïnats de l'urbanització van advertir que una etapa de clavegueram estava desbordada i tot d'una va ser necessària la intervenció d'un equip especialitzat.
2: Afortunadament, el mostre de les tovalletes va ser benevolent aquesta vegada i és que el vessament d'aigües fecals no va arribar a la mà i no va ser necessari tancar la zona de bany.
5: No me desagradava aquella olor.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: ¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!
5: Bons, jo vull dedicar a alegria... Mo mare, na Margalida, a trobar. Un beso, mama. T'estimo.

0: que mos agraden de molt les dedicatòries que mos envieu a través d'àudio per als vostres éssers estimats. Ja sabeu que ho podeu fer en el telèfon de IB3 Ràdio o @xiuxiu.ib3. I aquí continuem en directe xiu-xiu i ara és moment de que en Jordi mos expliqui les modes que hi ha entre la joventut d'avui en dia. I continuem aquí amb en Quica i na Teresa, que crec que de modes de joves justes.
1: Zero.
2: Idò, haurem d'espavilar perquè començam amb una pregunta. Que és, quin d'aquests productes creus que s'ha convertit en una de les obsessions entre joves? A, un ninot amb dents de monstre. B, un tros de pasta xinesa de goma. C, un peluix en forma de croissant. O D, totes les anteriors.
0: Quina penseu?
3: Jo sé de B.
0: Jo totes.
1: Jo totes.
3: Que xinesa, no? Els dos de B?
2: Sí.
3: Molt bé, una pasta.
0: Quico?
1: No sé.
2: Efectivament, són totes.
0: Arora,
2: totes són modes que anirem comentant.
0: Ja m'ho diràs.
2: Perquè avui he pensat que podríem xerrar d'això, de productes de moda que estan...
0: Un era pitjor que l'altre, he dit totes.
2: Idò, xerrarem de productes de moda, intentarem trobar un poc quin seria l'equivalent que teníem nosaltres a la nostra època, a l'escola, a l'institut.
0: Vos
2: pareix bé?
3: Sí.
2: Vinga, idò. Bé, això parteix d'un estudi, en el que m'he topat, que xerra d'infants, concretament entre 7 i 14 anys, i la diferència que hi ha en tema de consum. I ja trobam una primera diferència, que és clar, vosaltres, quan voliu comprar una cosa, on, com arribàveu en aquell producte? En els patis de les escoles, a la tele...
0: Ho veies en els altres, o
1: sí.
0: No?
1: Ho veies i ho anaves a comprar a la tenda d'aquesta que hi havia sempre de vora les escoles.
3: Sí,
1: sí,
3: una papereria, però
1: sí,
3: sempre
1: una
3: hi havia...
1: una papereria que hi havia de tot.
3: Hi havia qualcú al lot d'espati que estava molt vaciat. I que tenia sí. Tot sempre. I tot, i venga, tazos. I tenia més tazos que ningú. Molt vaciat.
0: On els catàlegs, per exemple.
1: Ah, també.
0: A la televisió amb els anuncis.
2: Exacte, i d'ara mateix, per sorpresa de ningú, el 60% confirma que és a través de xarxes socials i la majoria de productes se compren per internet. O sigui que ja hi ha bastanta diferència.
0: Ja no anem a la botiga, Quica.
2: Sí. I de fet, m'ha encantat una dada, que és que en lloc de demanar a les coses directament un me pot comprar això, ho fiquen a la cistella de la compra online dels pares, que tenen la compte de son pare o sa mare, i ho fiquen allà, i ja m'ho compraran qualque dia. No?
3: Ah, sí?
2: O sigui, sí, sí, això és quina modernó,
1: flip.
2: No?
3: És vera.
2: Com una cosa molt moderna.
3: Sí.
2: Black Mirror, quasi.
3: Black Mirror. En lloc d'anar a la botiga i xerrar amb el botiguer... Sí, escolta, no. Me dones dos tazos.
0: Sí.
3: No, au, vinga, per internet.
2: A més, li fiques a la cistella fora de dir-li res a ton pare.
3: Sí, sí. Ja m'ho pagaran.
2: Però bé, què és això que estan comprant, els joves? I d'ara entrarem i començam amb la gran moda actual, que són els dumplings squishy.
0: Dumplings squishy.
2: Dumplings squishy. Sabeu què són els dumplings?
0: Ni idea.
3: Sí.
2: Sí,
0: són unes llozas.
2: Sí, no, és un menjar asiàtic.
0: Menjar,
2: que són unes llozas.
1: Que sé que són.
2: I ja són un poc més grosses.
0: No és pèssic.
2: Això és el menjar. I do, això, aquestes dumplings squishy són aquestes pilotes, però aquest menjar gros, amb cara, i són com a... tipus slime, d'això que se pot... com una pilota antiestrès.
0: Has entès qualque cosa, Quico?
1: No!
0: A veure, un dumpling, per començar, és una llosa, una panada asiàtica.
2: Una panada asiàtica, sí.
3: M'agrada molt aquesta definició per metres.
1: Una panada.
3: Una panada asiàtica.
0: I d'això han fet un peluix.
2: Sí, han fet unes pilotes antiestrès.
0: Ah, una pilota, d'acord.
2: Són com pilotes antiestrès que tu pots aixafar, sí, però té forma de menjar... asiàtic.
3: És com si fessin d'una panada o d'un coca-roi. Fessin un coca-roi de plàstic i tu l'apretassis.
2: Exacte.
0: No me desagrada, Fidel.
2: No, de fet, lo de ser slime i aquestes coses que se poden apretar sempre han estat de moda. De fet, la Maria Antònia ja per Nadal li deien això.
4: Molt bé. I què has demanat en els Reis Màgics d'Orient?
1: Slime?
2: Slime. És que
0: ara
2: que...
0: està de moda.
2: I això és el que està de moda.
0: La cara d'en Quica és de no entendre res.
3: I, mem, això s'ha fet tan famós.
2: Sí, perquè hi ha també un factor i és que n'hi ha de diferents colors. Ah. I tu, quan tu te'l compres, però no saps quin tens de dins. I quan l'obris, te pot tocar des color...
1: M'encanta.
2: N'hi ha que són de colors llisos, n'hi ha que són els xulos que són de purpurina...
0: Tu quin vols?
1: És de purpurina i rosa.
2: Aquests són els xulos que la gent se fa vídeos i obrin, i quan els toca un de purpurina se posen a cridar moltíssim. Yeah. M'ha tocat el xulo... Això, a què mos pot recordar, aquests?
5: En aquell que s'aferrava una mascula a l'aire.
2: Ah, també, sí, a Sony Angel.
5: Sony Angel.
2: Però això també és bastant actual.
3: Jo me'n recordo en les cartes de futbol, per exemple, que tu anaves a comprar la carta i te'n venien 5, i era una sorpresa, perquè no sabies si te tocarien Messi, clar, era una història, o no, Cubo. També
0: depèn, aquesta textura, com un que tiraves i s'aferrava per tot.
2: Sa mà, no? Hi havia una mà que tiraves i podies enganxar.
5: Ai, Quica, no. Ai,
1: Quica, m'arranyava. No, per res, com asquerosa.
0: A la vostra època n'hi havia d'això, no, Quica?
1: No. Jo jugava a piso.
2: És que ara són tot modernos. També ja s'ha de molt de moda. Jo me recordo la textura, la slime aquest que era verd i que tu podies com que tiraves pets.
5: Sí. Quan sí. Ficava... Ah, sí. I que hi havia com un dinosauri que ficaves dins la banyera i se feia gros.
3: Sí, sí, me'n recordo.
5: M'encanta. M'encanta.
2: I d'ara són dumplings, així, les coses. Vinga, següent. El labubus.
5: M'encanta.
2: Els labubus són petits ninots col·leccionables que tenen cara de monstre i tenen les dents molt grosses. Són com un clauer i la gràcia és que els pots enganxar i els adus allà on vulguis. I se va fer molt famós perquè una cantant d'un grup de K-pop, que ja n'han xerrat moltes vegades, duia en el bolso un enganxat. Clar, ja està.
0: Ja està, o sigui, això va bastar.
2: Això va bastar perquè fos la nova moda i a partir d'aquí la febre dels labubus.
0: Un labubu?
2: Labubu. Si us cercau, oients i tothom, segur que no ho veig algú pel carrer, qualcú que ho duia enganxat.
0: En vols un de labubu?
5: Jo en vull un. De fet, quan vàrem anar a Chinatown, jo en volia un i mon mare m'ho deia, no, tot que penses comprar això, de fet, són caríssims, que te'ls has de comprar falsos, perquè són molt cars. De Rosalia crec que també en duia per els bolsos.
0: Tanta sort que ta mare te va dir que no.
5: Que no, ja, jo en duia. Te'n recordes d'aquell monigote?
3: Un muñeco.
5: Sí. Que n'havia penjat per tot.
1: Ah, sí, terrible. És horrorós.
3: Jo no els he vivit mai en aquests ninots.
2: A més, són cas, així que aquí entraries nin, que en té 4 o 5, perquè són pares de mare, tenen dures. Sí. Això me recorden els gormitis.
3: Els gormitis.
0: Que són els gormitis, per favor.
2: No, els gormitis de l'època.
3: Sí, eren bons.
2: Eren com unes figuretes. Sí, eren unes figuretes. Unes figuretes que te compraves un sobre i te'n venien qualsevol. N'hi havia de terra, d'aigua...
3: El factor sorpresa era el que més estimulava. Clar, els compraves sense saber si te tocarien bons o dolents.
5: I a les nines mos agradava que era el joc dels nins i jo deia que sabia molt de gormitis. Per mi el que m'agradava era saber amb els nins i xerrar gormitis.
2: Els gogos, també.
0: Els gogos, sí.
2: Els gogos també són figuretes que podrien ser equivalents. Idò, aquesta, la següent, no vos agafarà de nou, però és una cosa que encara se pot veure molt, que són les crocs.
0: Les crocs,
2: les sabates. Les sabates crocs mai passen de moda. És una tendència que sempre durarà. Però ara el que fa la gent és comprar-se uns pins que pots enganxar en els forats i tenen diferents formes. La gràcia és que n'hi ha de tot tipus. Si t'agrada una pel·lícula, una sèrie, qualque cosa d'internet, t'ho compres en la figureta que t'agrada. És un poc la manera de marcar la teva personalitat sent un nin. No? Pues a mi
1: i també
2: deuen
1: ser caríssims.
2: No ho sé, no ho he mirat.
0: Deu ser
2: que
0: val cada pin.
1: Sí, cada pin doble.
5: Jo crec que s'ha posat molt de moda les coses com a de Xina, no? De la Xina, de xinos.
2: Sí, és K-pop, hi ha molts que duen les guerreres del K-pop que està molt de moda, les duen en spin, hi ha que duen Pokémons... Com un poc la teva manera de marcar personalitat.
0: Sí, a veure, sempre ha agradat tenir, per exemple, un clauer guapo, i deu ser un poc això.
2: Sí, de fet,
0: bé, no,
2: jo pensava...
0: Un clauer, una sabata.
2: Pensàvem equivalents, no, i seria un poc... O sigui, en lloc de ses crocs, el que feies era posar el quadern ple d'adhesius de coses que t'agradaven.
0: Hi
2: havia els típics de, de Hannah Montana, o de Pokémons, o de coses.
0: Qui fos.
2: De qui fos, omplies el quadern.
0: Es de torn.
2: I de tema sabates, també, ses sabates en llums.
3: Sí, això. Oh.
5: Ses Lely Kelly.
2: Són Lely Kelly.
0: Ses sabates en rodes. També va
2: ser. Això era xulíssim. Són
1: Lely Kelly.
2: Digues,
5: A mi m'agradava que te duien pintamorros de regal.
3: Ah, sí?
0: Ja. Això és d'una època de pràcticament recent.
3: Però tot això ho veiem...
2: Rodes terrorífiques.
3: Tot això ho veiem publicitat entre dibuixos. És a dir, jo me'n recordo per les K3, entre en Doraemon i l'altre te feien aquests anuncis i tu ho veus allà, tot això.
0: Quica, vosaltres sabates...
1: No.
0: Que estessin de moda... Servitori.
1: Servitori.
3: I les altres aquelles, les Converse, que John Hermit.
1: Ah,
3: Hermit.
1: Sí, també John Hermit.
0: La darrera, Jordi.
2: La darrera. I doncs ja per acabar, xerrant des Sephora Kids. Aquesta és la més delicada. Perquè Sephora Kids se diu per descriure infants que ja tenen molta noció de temes de maquillatge, que en volen comprar i tal, que clar, veuen molta xarxa social, molta influencer, és un dels temes més de moda, el maquillatge, i molts lots molt joves ja saben tot, o sigui, van pels passadissos de les tendes de maquillatge i saben, ah, mira, això és un, és per fer skincare i aquestes coses. Clar, és perillós, però és vera que maquillatge per nins sempre n'hi ha hagut. Perquè jo, per nosaltres, és molt típic, es pinta cares. Que era una cosa xulíssima, no?
0: Però no és el mateix, eh?
2: No, no és el mateix. O sigui,
0: no mateix,
2: maquillatge, maquillatge per adults. En son nin, no, però maquillatge, dic... Anava que hi ha maquillatge infantil.
0: Sí, no, a veure, hi ha tota una indústria que ara mou mons amb el maquillatge, amb ses nines, i això crea tot el que crea. És perillosíssim.
3: Home, i Sephora aquí, Sephora només una marca.
1: Sí.
3: Ho fa per fidelitzar tot aquest futur públic, evidentment, consumidors.
0: És cruel, pràcticament.
2: Sí, jo volia tirar un poc en això, en el maquillatge per infants, que és el que sí que s'ha utilitzat i que era xulo.
0: Ja me'n recordo que tenia un bust d'una Pepa, que la podies maquillar, la podies pentinar...
2: Exacte, es pinta cares, els tatuatges que te venien en les bosses de patatilles i te posaves, i és la persona més xula i més macarra de tota l'escola. Aquestes coses tenen gràcia. Ara és vera que, si deixant de xerrar d'un joc i de coses infantils i xerrant de rutines, de skincare i tal, sí que és una cosa perillosa.
3: Però la indústria sempre han pres nins a fer coses de gent gran. Per exemple, els puros de xocolata, o el xampín.
0: Sí.
3: El xampín, que el xampany fa l'alcohol. O els tatuatges, no ho sé, ara és Sephora Kids. És dir...
0: Sí, però bé, no perquè hagi passat sempre vol dir que sigui allò correcte.
3: No, m'ha passat.
0: Sí. Bé, Ida, ha estat un bon repàs.
2: Ha estat un repàs, jo crec, de l'actualitat.
0: En teniu cap de lo que han dit?
2: No tenim sa sort.
0: Ja no me'n record.
3: No tenim sa sort.
5: Jo no tinc el carro de sa compra, però tinc com a mare de vora.
2: Jo ho faré això ara, aniré a sa compta de mon pare d'algo a mon mare i els hi ficaré coses.
3: I te diran que sí, molt bé, Jordi.
0: Quica...
3: Els copets s'escana i endavant.
0: Quica, Nicolau, Teresa Tous, moltes gràcies, mare i filla, per venir.
1: Gràcies.
0: Un plaer. Tornem a volar.
5: Ens ho passem superbé.
3: Que bé.
0: Vosaltres sou molt divertides.
5: Riu molt.

0: 3 Radio es cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971-76-44-18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I continuem a Xiu Xiu. I ara, moment de connectar amb un estudi de música, un estudi reputadíssim que se situa a Lloseta, a l'estudi d'en Juanjo Montserrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, bon vespre.
2: Bon vespre, com anar?
0: Molt bé, i tu com estàs?
2: Aquí. Bueno, avui molt cansat perquè no he aturat de fer coses, però és que literalment no he aturat.
0: Ha estat un dimecres, molt dimecres. Mm-hmm.
2: Però ha estat un dimecres que encara n'hi ha acabat, imagineu.
0: Però nosaltres aquí sempre l'intentem acabar de la millor manera, avui Juanjo, amb molt bona música. Com us dus?
2: Això sempre. Clar, avui arriba lluny, ha arribat lluny, no només avui, sinó que fa dos dies que va arribar lluny. I què passa amb lluny? Lluny és el mes de l'orgullo, de l'orgull LGBT. Sempre tinc problemes dient això. LGBT.
3: LGTBIQ+.
0: Sí,
2: no hi ha manera, ¿vale? O sea, la secció va d'això i ni siquiera ho sé
0: pronunciar. Molt bé, Juanjo. Començant bé.
2: I vosaltres vos demanareu per què lluny és més de l'orgull. I doncs, no és casualitat, aquí hi ha un poc de... vos duc una miqueta d'història, ja que el 29 de juny de l'any 69, a Nova York, els policies varen carregar contra un bar anomenat Stonewall per arrestar, bé, els clients que siguessin allà que pertanyessin a la comunitat, no? Homosexual. I allà de dins hi havia com unes 150 persones i, clar, se va liar ben grossa, no? Entonces, bueno, pues, juny, aquest dia 29, se commemora el que va passar allà a Stonewall. Bé, comunitat, jo li diré homosexual perquè no me surt LGBT.
0: Poden dir el col·lectiu, així...
3: O queer, així.
0: O queer, exacte.
2: El col·lectiu queer, mira, m'ha agradat. No, de veres, no és cony, és que no me surt dir-ho. Però ja sempre m'atrap, ja ho sabeu.
0: Bé, així clouem a tothom, millor.
2: Sí, aquest col·lectiu, bé, tan real com necessari dins la nostra societat i com no podria ser d'una altra manera ben present també dins el món que jo venc aquí a xerrar avui, el món de la música, que és el que jo me dedico, no, en aquest programa, no a venir a xerrar de societat en general. Vos pareix que facem un recorregut d'aquest col·lectiu dins la música?
3: Clar que sí.
4: Fantàstic.
2: Bé, vinga.

0: Sona una Lady Gaga, Juanjo. Crec que és una dona que sempre ha donat suport en el col·lectiu LGTBIQ+, i que ha de ser avui, si parlant de música, en suport en el col·lectiu, ella, no?
1: Així és, així és. A part, bueno, també hi va haver una història de que deien que ella era hermafrodita, no sé què, històries, i jo de petit ja era com a, uau, que no, no sé què, òbviament fals, però sí, ella sempre ha donat suport en el col·lectiu, i bé, aquí tenim aquest Born This Way, que s'ha convertit, bueno, en tot un himne, no? A veure, quan xerram de grans estrelles com la Lady Gaga, estrelles de pop, rock o inclús música clàssica, ojito. Bé, no mos aturam a qüestionar si varen haver-se d'amagar per qui era, no? Per poder triomfar. I clar, en el passat, formar part del col·lectiu queer era sinònim d'exclusió social i, bueno, de coses molt pitjors, no? Tots mos podem imaginar. I mencions la música clàssica perquè això ja ve d'enrere. I és que se sap que el compositor de, entre moltes obres, el compositor de el llac de cisnes, no sé
0: sí,
1: com se diu.
0: El llac dels cignes, sí.
1: Els cignes, exacte, en Tchaikovsky, bé, formava part, era gay.
2: De fet, Billy Elliot, al final de Billy Elliot, no sé si l'heu vist, es surt allà actuant damunt l'escenari amb un tanta de gent, precisament fent que ballant el
0: aquesta
2: llac dels cignes.
1: Exacte. Ai, mira, m'ha agradat aquesta curiositat, no? No la tenia present. Però bé, tot això va canviar a principis del 1900 amb valents i valentes com na Ma Rainey o na Bessie Smith, Bessie Smith, bé, curiosament, artistes que també formaven part del col·lectiu de gent de color, de negre, i bé, varen gravar a la dècada dels 20, ja varen gravar i comparar cançons obertament lèsbiques. I així com després va venir el Little Richard amb el seu hit Tutti Frutti, que bueno, era una cançó en clara referència homosexual, però lo bastant camuflada com per passar el filtre, no?, del públic generalment com sonava Tutti Frutti.

0: sona fantàstic.
1: Sí, sona aquests locals, aquests baretos que anava ja, no?, a despreocupar-se de tot, i sempre acabaven amb una regada de la policia, és espectacular. Sí, bé, i arribam a la dècada de 70, va ser tota una revolució, no?, el glam rock i la música disco van aportar, bé, molt de maquillatge, lluentons, sabates de plataforma, no?, en els escenaris. I clar, si li sumam que ja veníem d'una dècada dels anys 60, la dècada anterior, en els 70, va aportar certa revolució sexual i una gran acceptació de minories, no? La contracultura, per dir-ho de qualque manera. I clar, això va fer que ja el gènere i la sexualitat se tornessin menys rígids, com a més fluids, no? I això va donar pas, en els anys 70, artistes obertament bisexuals o algo com a més fluid, no? Sense un espectre de blanc o negre, no? Gent com en Freddie Mercury, en Prince, en Grace Jones o en David Bowie.
0: Home, és que hem de parlar d'en David Bowie, si parlant de música del col·lectiu, clar.
1: Així és. Com a curiositat, jo he dormit a Alemanya a una de les celotes d'en David Bowie. Ah, celota sí? I fotògrafa. Sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no me'n record ni economia, però sí, jo estic a casa seva. Ja, òbviament, una senyora major que mos va acollir per... Bé, estàvem de gira per Alemanya i vàrem acabar dormint a casa.
2: Que bo.
1: Una cama. Sí. Bé, música disco, anava a xerrar la música disco, que va ser pràcticament exclusiva dins els clubs clandestins, fins que, bé, va arribar una pel·lícula, i tant la pel·lícula com la seva banda sonora varen fer que el gran públic hetero blanc, no?, americà, pues, també s'adueñassin de la música disco i en poguessin formar part xerrant de Saturday Night Fever.
0: Aquesta sí que és bona.
1: Hombre, o sea, la pel·lícula... La pel·lícula no l'he vista, però sí que vaig llegir el llibre a la qual està basat aquesta pel·lícula i m'ha pareixut una gran merda, he de dir. La
3: pel·lícula encara l'he de veure.
2: Pensava anar a dir una gran obra mestra, però no.
1: No m'ha agradat gens. Jo suposo que, hombre, a la pantalla canvia, no? Perquè ballen, canten i tal, i surten Travolta. I tot molt guai. El llibre, un asco. Bé, un asco, fa molta estona. A lo millor ara ho rellegeix i dic, ah, pues mira, m'ha agradat més. Ho dub. Però bé, a partir d'aquí, d'aquesta pel·lícula, no?, ja després varen sortir encara més artistes, no?, icones del col·lectiu, com tenim Elton John, òbviament, na Cyndi Lauper, els Pet Shop Boys, no?, bandes també. A Espanya varen tenir, i tenim, bé, Alaska, Miguel Bosé, Tino Casal, Mònica Naranjo, etc. Però avui venc a fixar-me amb un artista en particular, ja que enguany fa 10 anys de la seva mort, en George Michael.

0: Jo no, particularment no el conec gaire. Com us contes d'en George Michael?
1: En George Michael, que per cert, el seu nom real no era... ojito. Georgios Kyriakos Panayotou.
2: Ah, curiós, però és grec.
1: Completament grec.
3: Però hauria venut més
1: anglès. Sí.
2: Clar, home, és més comercial un George Michael que un Georgios Kyriakos, no sé què més.
1: Panayotou. Sí.
2: Panayotou, home, efectes de naming, de branding, és més complicat, però bé.
1: Molt més. I bé, en George Michael va ser considerat el rompecorazones definitiu. Es romp cos? No sé. No sé com se diria això en català. Don Juan... Bé, tampoc. Bé, rompecorazones definitiu de la dècada dels 80. Me recorda en rotllo Ricky Martin, també, una miqueta, no? Aquest... amb ses ueres aviadors. Sí, és com una miqueta... El mateix. En George Michael va muntar una banda amb el seu amic de la seva infància, en Andrew Ridgeley, i varen muntar la banda Wham! Amb una exclamació. I varen tenir èxits absolutament abismals com Wake Me Up Before You Go, Go. I una que, bueno, encara sona cada Nadal, un poc a l'estil de Maria Carey. Òbviament seran de Last Christmas.
2: Aquesta és un tamacle.
0: És boníssimo, Juanjo. Clar que sí.
2: Però atenció, Juanjo, perquè mala estrogança escoltar cançons de Nadal quan és estiu, quan fa calor, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, ho diuen. De fet, així és com Nadal, company de la casa de Tentol. Si ara m'ho sent en directe, passa una penada.
1: No, jo som el típic que puc obrir un paraigua dins la meva i no. No té cap tipus de problema, no? Però bé, se va separar aquesta banda i en George va començar la seva carrera en solitari i, plas, el seu disc Faith, You Got It, That Faith, The Faith, The Faith. Bé, aquest disc va vendre més de 25 milions de còpies, aquí, res. Però bé, darrere ell, no?, i la seva carrera hi havia aquest gran secret, no?, com és que ell formava part del col·lectiu queer i tuia damunt una càrrega molt gran, perquè bé, era un Latin lover del món femení i, clar, ell ho havia d'ocultar, passava molta pena de que la seva carrera se n'anés a pique, si se sabia, encara era com a molt tabú l'assumpte, ja hi havia hagut artistes que ho duien i eren abanderats, però per lo que sigui, pues, ell no era abanderat, no? Bé, va tenir a la seva vida dos moments escandalosos, importants. Un, quan la seva parella va morir l'any 93 per complicacions amb la sida. I dos, quan l'any 98 el varen pillar tenint relacions a un bany públic. Que jo crec que aquesta situació no hagués estat tan escandalosa, no? Si no hagués estat dins aquest àmbit homosexual, segurament amb una situació
0: passa,
1: com a missatero...
0: Va ser jutjat, clar.
1: I clar, davant d'aquesta notícia, ell, en lloc de negar-ho i ocultar-ho, pues, va decidir enfrontar-ho amb una rialla i ho va normalitzar sense renegar qui era. Va morir fa 10 anys, un 25 de desembre, curiosament, 25 de desembre, quan tothom escoltava aquell Last Christmas.
0: Mira.
1: I bé, jo avui m'he fet una pregunta.
0: Com sonaria George Michael?
1: Sí?
0: A mallorquí.
1: A mallorquí, així és. Com sonaria? Vinga, ei!

0: Montserrat, moltes gràcies. Juanjo as George Michael.
1: Oh, molt bé, molt bé.
2: En Jordi Miquel.
0: Juanjo, moltes gràcies per aquesta secció avui.
2: Gràcies a vosaltres, molta força al col·lectiu. I res, molt bé, la setmana que ve.
0: Efectivament, aquí t'esperam. Adéu, adéu. Nosaltres veiem una aturada i tot una tornem.
1: Adéu.

0: Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El govern ofereix total col·laboració a les empreses de les illes afectades per la incertesa política que viu Cuba. Melia Hotels i Iberostar ja han anunciat que deixen d'operar de vers mig centenar d'hotels cadascun. El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha rebut la notícia amb preocupació.
2: Això després que els Estats Units amenacin amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb un conglomerat empresarial cubà. El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha rebut la notícia amb preocupació.
3: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació, i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, per els cubans, per la gent d'allà, no?
1: I la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears augmenta el seu fons en 3 milions d'euros per crear ajudes pels efectes derivats del conflicte a l'Orient Mitjà.
2: A la reunió celebrada avui s'ha tornat a demanar suport al govern central per fer front a la crisi migratòria, ho explica la consellera de Benestar Social de Formentera, Cristina Costa.
4: Certament, les entitats que tenen aquests menors, com sabeu, són ara mateix 169 menors, estan es borde ja d'escolapso. Ara mateix estem amb les entitats damunt nosaltres perquè facem els pagaments. Ara mateix els hi devem quasi 4 milions d'euros.
1: I el pròxim curs Balears comptarà amb un nou centre universitari privat, el Beato Luis Belda, adscrit al seu San Pablo. La institució oferirà més de 250 places d'infermeria, medicina, psicologia o fisioteràpia.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha valorat positivament en la inauguració del nou centre a Palma més oferta universitària perquè els estudiants no hagin de partir fora de les illes.
5: Universitat pública, la Universitat de les Illes Balears, que és l'element vertebrador de les nostres illes, que mos vertebra com a societat, però que aquesta oferta que és complementària ajudarà sobretot a fidelitzar els nostres universitaris aquí a les Illes Balears.
1: I més qüestions. La conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa diu que va travessar el semàfor amb el vehicle quan era groc.
2: L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusada que va fugir sense atendre la víctima. El judici ha quedat vist per a sentència.
1: Més qüestions. La Guàrdia Civil i Bombers de Mallorca han trobat avui en un apartament del Port d'Andratx el cadàver d'un home de 79 anys que podria dur més d'un mes mort.
2: Ha estat el propietari de l'habitatge, conegut de l'inquilí, qui ha donat la veu de l'alarma i ha avisat que no sabia res de l'home des de feia temps. En acostar-se a l'immoble, el propietari va percebre una forta olor que sortia de l'interior.
1: I en els esports, avui la portera del Barça de la selecció espanyola, Cata Colla, ha passat pels micròfons d'IV3 Ràdio. Divendres defensarà la porteria en el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra.
6: Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia escant del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial, jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
2: La portera nascuda a Porto, la Marratxí, vol acabar de rodonir una temporada perfecta i això es pot produir si Espanya divendres guanya per 2 gols de diferència a la selecció d'Anglaterra en el partit que es disputarà a l'estadi de Somoix. Un partit que podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre.
1: I amb aquest apunt arribam a les 9:04. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Ens atans a segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i avui ha arribat el moment de conèixer...
1: gent que fa coses.
2: I avui, qui fa coses és l'animador i creador de contingut, Guillem Ignasi Bausà.

0: Benvinguts a Xiu Xiu, Guillem. Com estàs?
1: Hola, gràcies. Molt bé, com estiu altres?
2: Bé, bé, gràcies. Bé. El primer vegada que m'ho demanen per mi.
0: Crec que mai m'ho havien demanat.
2: Molt bé.
0: A mi aquesta hora, ara que ho demanen, sempre se me fa un poc llarga, no?
2: Sí, començava a tenir gana.
1: Sí, ja s'ha de sopar.
2: Bé, veure, escolta.
0: Una ferrada, aquí m'ho sentiu, a les 6 i 5 de matí, de demà. Ànims, que ja és dijondres, si teniu el cap de setmana lliure. Bé, tenim aquí en Guillem Ignasi, que és animador, però no us penseu, animador podria ser moltes coses, animador podria ser d'entreteniment...
2: Tot, tot demanen això, quan dius que ets animador.
1: Sí, qualcú diu cheerleader, no, tampoc.
0: No. No. Ets,
1: animador de pel·lícules d'animació, en concret, animador stop motion, que és una tècnica concreta.
2: Ara mos ho explicaràs. Guillem Ignasi Bausà acaba de tornar de fer les Amèriques i el motiu, i doni més ni manco, que participar a una de les pel·lícules més esperades d'enguany. Parlam de Wildwood.
3: Gotta go outside sometime.
4: No, he doesn't.
3: Promise me you won't leave the house.
0: Aquesta que sentiu és la pel·lícula, el tràiler, Wildwood. I aquí és en Guillem fent stop motion.
2: Sí, exactament. De fet, m'han descobert avui, descobrint, explorant tot aquest món de stop motion, i mos ha fascinat perquè hi ha una feinada darrere. Durant 4 anys, en Guillem ha compartit estudi i feina amb l'estudi d'animació de stop motion més important del món, és Laika.
0: Que on se situa?
1: Bé, primer, si me perdoneu, clar, més important és un concepte un poc...
0: Bé, per nosaltres, si tu hi fas feina, és més important.
1: Objectivament és el més gran.
2: Entesos?
1: És, clar,
2: bé,
1: clar. Això ho podem dir. està a Portland, Oregon, que és la costa oest dels Estats Units, allà on més en fora possible.
0: I tu has viscut allà, entenem?
1: Sí, he estat quasi...

0: especials, i especials.
1: 24 per segon, si dura una hora i mitja la pel·lícula, tens...
0: No, no, aquesta dura més. Sí, sí, serà llarga.
2: Quines pel·lícules fetes amb stop motion podem aquí que siguin referents?
0: Pues mira, segur que molta gent li sona Wallace i Gromit, que se fa aquí a Anglaterra. També, per exemple, una pel·lícula de Laika, l'estudi que era jo, varen fer Coraline, que és un fenomen per molt d'adolescents així un poc emos. I un peliculón. I La noia cadàver, també, per exemple, d'un Tim Burton, un gran referent.
2: La sentim, La noia cadàver, anem un segon. Si m'ho rebé.

0: la pura verdad.
1: Un día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo y apuesto, y sin blanca además.
2: I, per exemple, Inside Out ho és?
3: Clar, no. Inside Out seria el que se diu animació 3D o generada per ordenador. Digamos que ja podríem posar molts tècnics, però hi ha tres principals variants d'animació, que seria animació això, digital, pel·lícules com Toy Story o Romper Ralph o Inside Out. Mm-hmm. Després, cine 2D, que seria allò que cada fotograma és un dibuix, com per exemple pel·lícules d'Estudio Ghibli o les antigues de Disney, com Tarzan, La Cenicienta, tot això. I després hi ha stop motion, que és la més rara de totes. Sé que ningú vol fer, que són...
2: I sé que tu has fet.
3: Sí.
2: I com així, Guillem, a veure, que te va cridar l'atenció?
3: Però no ho sé, jo va haver un... Crec que va ser mirant, de fet, Romper Ralph, la pel·lícula, quan surten els crèdits, vaig dir, ah, que això és molta gent, clar, va com a clicar, no sé per què, aquella pel·lícula, que al final hi ha molta gent que se dediquen a això, i va sortir pues, com a pensar, ah, mira, pues, a lo millor això podria ser una carrera, una professió. Vaig provar un poc tema animació 3D, investigar un poc, vaig descobrir molt pres que no suporta els ordenadors i vaig dir, pues, muñecos.
4: Aquí va el bessó de la qüestió. Clar, feis pel·lícules d'animació, però amb muñecos, vull dir, fent fotos.
3: Clar.
4: Com feis els muñecos? Perdona, hi ha un parèntesi. Pingu és stop motion, també, o no?
3: Sí, correcte.
2: Oh, Pingu!
3: Pingu és un dels OGs de...
4: Bé, però OGs és...
3: Un OG
2: original.
3: Com
2: a,
4: sí, ah, perdona, entesos.
3: Com un dels...
2: Espavila, no sé. Xavi.
4: Sí, me sap greu,
3: escolta. No se m'ocorre l'equivalent mallorquí.
2: Original.
5: Sí.
2: Generació pioners, original.
3: Sí, l'amo de sa casa. Sí.
4: I se feia en plastilina, Pingu.
3: Sí, correcte.
2: Pingu.
4: És que a mi no li agrada molt, Pingu.
3: De fet, aquest darrer estudi que vaig estar a Anglaterra, això se va anunciar. S'està plantejant es fer una espècie de reboot de Pingu, com a fer com una nova temporada.
2: Ja, però no seria el mateix.
3: No, pot, seguiria sent plastilina.
4: Exacte, sí, però... Tornem allà mateix, és a dir, els stop motion més avançats, més moderns, com se fan?
3: Pues depèn molt. Per exemple, ara que venc de... Clar, és que un pot la gràcia de les stop motion és increïble... rang de possibilitats, com per exemple, ara sèries més senzilles com l'Oveja Shaun, els muñecos són literalment una pilota fixa amb llana ferrada i quatre filferros que fan de braços i cames, i després te'n pots anar a Laika, que si qualcú vol cercar, per exemple, a YouTube, tenen pujat qualque making of d'aquesta pel·lícula que està ara per estrenar-se, doncs hi ha un ninot, una marioneta d'un àguila gegant, i pots veure l'esquelet, que en aquest cas està fet per equips d'enginyers, és un esquelet de ser per poder articular cada part, després totes les plomes aferrades...
2: I d'això anau fent fotos.
3: Sí, sí, sí. Però lo guapo és l'infinitat de possibilitats. Clar. Que tu a casa teva, amb el mòbil i un tros de plastilina, pots fer stop motion, o, si tens una milionada d'obbes, pots fer una mega producció.
4: Però amb una cosa, imagina que tenim una escena en què hi ha 5 persones i una àguila.
3: Sí.
4: I clar, tot se mou alhora.
3: Sí.
4: Com ho feis?
3: Pues, depèn. Si el tiempo apremia, pues a donar-li canya, anar alerta, no moure res que no toqui, i moure't 5 personatges un poquet, fas una foto. Moure't 5 personatges un poquet, fas una foto, i ja saps com se veix. I a vegades el que se pot fer és... en fas dos separats, fas animació al plano sencer, i després, quan acabes, pues, fas els altres tres i després digitalment se composen junts. Depèn un poc molt de pit dels casos. També has d'anar alerta, perquè, clar, si hi ha 5 personatges junts, si, per exemple, amb ordenador, si un personatge fa ombra damunt un altre personatge, tot això...

0: és processal i són softwares de partícules i funciona de certa manera, però stop motion no t'ho pots inventar, aquesta ombra. Per tant, si això, si tots els personatges se fan ombra un damunt l'altre i de més, pues segurament hagis de fer tots junts a la vegada i és complicat.
1: Sí, poca estan... vedada.
2: Sí, clar, quanta gent podeu arribar a ser fent una pel·lícula d'aquestes i tu quina funció específica fas?
0: Pues mira, en aquesta pel·lícula d'Estats Units, que van ser 4 anys, Wildwood, el moment pic de producció de... Vàrem arribar a ser, crec que 700 persones.
1: Uau. Mm.
0: Però aquest estudi és un poc un mal exemple perquè és a lo grande, és lo més massiu dins aquest món que existeix. Perdó, quina és l'altra mica pregunta?
2: Tu exactament quina funció tens
0: clar,
2: allà?
0: Clar, la meva funció és de ser animador, per tant, la meva única feina és, tal qual això, és moure els muñecos, fer-li la foto, moure-los un poc més, fer-li la foto. Però clar, jo no tinc que veure ni amb la construcció dels ninots ni el res que ve després.
1: Recordes fer qualque moviment molt absurd? És a dir, fer un muñeco, qualque cosa, no ho sé, és que...
0: Bueno, a vegades...
1: Clar, aixecar un braç, no ho sé.
0: Sí, fora bola a vegades queden un poc bizcos. I després és graciós. I pot segons com, o potser has de repetir, o potser pues, intenten arreglar digitalment.
1: Però escolta, tu com acabes en aquesta empresa tan grossa, a Laika?
0: Pues,
1: Oregon.
0: Sí, pues, mira, pues vaig aplicar unes pràctiques, no me les varen donar, unes pràctiques que fan ells cada any com a per formar gent nova, no me les varen donar, vaig quedar com a dels darrers finalistes, però bueno, i després un any i mig o dos més tard, justament se varen veure que va haver una situació que hi havia altres grans pel·lícules a la vegada, i clar, no hi havia suficients animadors com al voltant i pues, ells varen decidir apostar per una generació amb menys experiència, com hi entrenar molts, i pues, va ser un pot de sort del moment adequat.
3: És en el lloc i en el moment adequat.
0: Sí, sí.
3: I aquests 4 anys, imagina que bueno, hauràs conegut gent, hauràs après moltíssimes de coses i també t'haurà conferit certa autoritat dins el món de stop motion.
0: Bueno, sí, autoritat. Fer feina laica sempre és un poc el gomet dorat, no? Però bueno, que al final les... És un món on tothom és molt humil, és... Sí, coneixes molta gent, coneixes això, llegendes, vaig conèixer, no sé si qualcú li era Pesallantes de Navidad, però una escena que en Jack està com a, que canta damunt sa tomba quan l'han derribat.
3: Esbocar, passar...
0: Sí, bé, va amb el trineu de Santa Claus, no sé si qualcú, supos que ja l'ha vista. Bé, i canta damunt sa tomba, i és una escena increïble, espectacular. Pues va conèixer el tio que la va fer, i és normal i corrent. I... Però tot, és un món on és com a tan nicho i poca gent que tothom és molt simpàtic. I sí, sí, sí.
1: Que bé, que has topat bona gent. Res, igual tu vas agafar estapins i te'n vas anar.
0: Sí, sí. A més, això que m'interessava jo fer és una oportunitat immensa.
1: Clar.
0: I a més, clar, de primeres, en teoria, anava per un any, que justament és que si m'haguessin dit 24.
1: Ja.
0: Clar, després un pic estàs allà, ja t'atrapa.
1: Perquè no? Vas per projectes, no?
0: Clar, clar. Sí, va ser... això, va ser per aquesta pel·lícula en concret. Se va anar allargant.
1: Molt bé. Sí, sí, sí. Molt bé, i la xerram amb en Guillem, en Guillem Ignasi Bouçà, que és animador de stop motion. No vos penseu que és cheerleader, que això també estaria molt bé.
0: També,
1: però
0: sí.
1: Ara jugarem una miqueta amb ell. Dali Saba Lluís.
3: Molt bé, mem, jo que això ho animaria, Guillem, i amb Ignasi Bouçà, això ho animaria ell. Bueno, sí, m'he quedat un poc trebat, no passa res. Sabem que a Laika teniu un lema molt interessant, que és si se pot moure, que se mogui.
0: Sí.
3: D'acord?
0: Sí.
3: Per tant, te direm escenes i m'hauràs de dir si Laika les animaria o no.
0: Vale.
3: I tu fent-hi feina, evidentment.
0: Vale, vale.
3: Una ensaïmada escapant d'una capsa.
1: Ah, que bona.
0: Sí, clar, sí, però clar, se li hauria de posar un fil ferro o algo de dins l'encimada perquè pogués guardar la forma. Perquè si la doblegues i cau, és inanimable.
3: I en
0: clar,
3: quin material la faria?
0: S'ha de comptar l'aire. Ah, clar, pues, si la fem d'una altra cosa, pues, ja de...
1: Però un moment, i si la tiram a l'aire, com un frisbee? Encimada, podries anar fent fotos...
0: Sí, però això se diu gravar un vídeo normal i corrent.
3: És a dir, vols dir que optaries per gravar una encimada de bon de veres?
0: Sí, sí, sí, sí, si s'ha de volar com un frisbee, jo ho gravaria en vídeo. Seria més fàcil.
3: Entesos?
1: Farcida aniria millor, perquè pesaria més. Clar. I s'aguantaria més.
3: Exacte, segur que està molt bé, Ines, és farcida. Sí, no? Sí, sí, que sí, per tot.
0: Si és que veia d'Àngel és molt espès, mos fa de plastilina.
3: Sí, sí. Un dimoni amb una ximbomba.
0: Sí, això seria molt
1: fàcil.
0: Xulo.
1: Sí,
3: fàcil. Aniré segur que faríem una hora baixa.
0: Bueno, depèn de com...
1: Sí.
0: El que podries fer és animar que toques a ximbomba un pic i després ho copies i aferres i fas un bucle infinito.
3: Ah.
0: Clar, exacte, ja, exacte, pot clar. Fer trompetes.
1: He de ser sincera, no acabo d'entendre la tècnica.
3: És vera, Guillem, per favor.
1: No, ja està. No, si ho he explicat 40 vegades...
3: Però vol dir que hi ha gens que per ventura tampoc ho han entès.
1: Jo només entenc que ell va col·locant, per exemple...
3: Ines, m'he imaginat una cosa. És a dir, que hi ha...
1: No.
3: Un moneot.
1: Que no és tu que m'ho has d'explicar.
3: Bé, expliqui ell. Per exemple,
0: un ocell volant, no? Pues ara sí. Tenim un ninot d'un ocell enguinxat amb un filferro o el que sí. Sigui, que està a l'aire. I doncs jo li col·loc les ales totes sí. Cap a dalt, sí. Li faig una foto.
1: D'acord. Després, te'n vas i tornes i bé, clar, jo, que no, els no, col·loques jo no... al mig. Fas una foto. Després, exacte. Les baixes, fas una altra foto.
0: Exacte. I segueixes.
3: I són fotogrames que tot fa, entenc, no?
0: Clar,
2: després tu... Però per fer una dalt, una mig i una baix, sinó que una dalt, un no tan dalt,
0: bueno,
2: un
0: no altre... Bueno, sí, no? Depèn un poc, perquè si fas moltes fotos, clar, el moviment és molt lent. Al final, clar, és una velocitat... Ara m'ho posen tècnics. Però és una velocitat de 24 fotogrames per segon. Si un moviment dura un segon, doncs si hauries de fer 24 fotos. Però si l'ocell baixa les ales amb una quarta part de segon, pues només has de mestir 6 fotos, per exemple.
1: Imagina't un dimoni tocant la ximbomba amb una cançó sencera, estàs 3 dies gravant això.
3: No, perquè fa un loop, ha dit.
0: Clar, pot ser que la ximbomba la toqui un pic i ja posant...
1: La ximbomba té això, que pot fer loop.
0: Si fos el piano seria més complicat.
1: Exacte, alerta aquí.
3: I l'escena d'ara sí que és complicada. Un turista enfadat intentant aparcar a DEA... En agost.
0: Sí, de fet, se podria fer molt vermell, cremat. Sí, se pot animar, se podria fer graciós, se'l podria fer lletjot.
1: Tu també dissenyes, i to.
0: Bueno, jo sí, pel meu compte, sí. Per exemple, ara que veiem des dimoni, vaig fer fa temps un ninot d'un dimoni basat en el de Sant Joan, que mon pare és de Sant Joan, i bé, per fer un poc... Feia balls un poc sexis, tipus TikTok, no era... Bé, després va fer un ball de bot, però no durava molt l'animació. Però sí, jo qual que pic he fet...
1: I te vas fer famós per aquest vídeo fet,
0: bueno, famós.
1: M'han dit.
0: Vaig tenir sort, vaig fer un ball que va fer la cantant argentina Nati Peluso. Mm-hmm.
1: O sigui, no un dimoni de Sant Joan ballant Nati Peluso.
0: Sí, i ho va compartir i va anar bé, va anar bé.
1: Quin
0: sí,
1: pecat era?
0: Era un poc una mescla. Era un... Sí, però està més basat en sa ira, però és un estàndard. No té sa K47 dibuixada. Sí, sí.
1: Molt bé.
3: De fet, si qualcú vol veure aquest vídeo, és fascinant i m'ho ha fet molta de gràcia. Ah, que t'has de fer quines xarxes, que és guillem.ignasi, sí. I allà trobant aquest vídeo...
0: Guillem en doble L.
3: Guillem en doble L. Molt bé, ara farem el segon joc, que és el moviment impossible. D'acord? Te farem triar quin d'aquest moviment seria més difícil d'animar.
0: Vale.
3: D'acord? Has de triar entre una sèrie que expressa gelosia. Una orella que sent una mentida. Una ensaïmada que respira. Una llàgrima aturant-se abans de caure. Una ovella que intenta dissimular que ha fet una dolentia a una padrina mallorquina mirant en decepció.
1: Però això a la vegada.
3: No.
0: Ho tenc claríssim.
3: Quin és el més difícil d'animar i per què?
0: Ah, difícil.
1: Estic espòs.
3: El més fàcil... Bé, que ho
0: el més fàcil és la llàgrima perquè vas tu una foto. Perquè si no cau... Clar. No... I és més difícil.
3: Clar, una sèrie que expressa gelosia...
0: S'orella que no escolta. Sí, seria complicat de fer això.
1: Clar, com expresses una orella que no hi sent?
3: No ho sé, això no és la meva feina.
0: Sí, no, jo en aquest cas demanaria ajuda a qualcú més experiència que jo.
1: En diria... Xavi, que per ahir que ho sap.
2: Tu què és el més difícil, per exemple, que has hagut de... que ho ha animat?
0: La cosa és que són molt difícils amb cert... d'una manera... Per exemple, caminar, un personatge caminant... és relativament bastant complicat, però no pel moviment en si, sinó com que estem tan acostumats a veure persones caminant, a la mínima que anatòmicament hi ha algo que no està bé, s'ho humà tot d'una se't dona compte. Per exemple, jo vaig animar molt de... en Styler sabeu que hi ha com a coyotes, no sé com se diu en català, però són com els dolents.
1: La traducció, perquè com que no n'hi ha aquí...
0: Clar. Bé, coyotes, i clar, un coyote com cor... pots animar un poc, és igual com animis un poc, perquè la gent no està acostumada a veure un coyote córrer. Mm. Per tant, per fer un poc com que em quedi millor. Però, per exemple, una persona caminant és molt complicat perquè tenim suï molt fet. Sí.
3: I després, Guillem, també, clar, estàs durant 4 anys a l'AICA fent stop motion i jo penso, durant aquests 4 anys, sempre xerrant de lo mateix, però és que és evident que és a l'ordre del dia, la intel·ligència artificial ha entrat en el mercat, en el món de l'animació 2D, 3D, però jo no sé si stop motion també ha alterat el sistema una mica.
0: Bueno, a més va ser molt, molt curiós perquè va començar a explorar i de fet sorgir quan vàrem començar la producció i sí, o sigui, és una cosa que evidentment preocupa molta gent, tema de pèrdua de feines i això, però a la vegada crec que té una contrapart positiva que crec que ha generat tot un efecte rebote. I de fet a l'AICA el que està fent és que m'apareix una estratègia molt bona, no només van mullar un tràiler, sinó que han mullat ja un parell de making-offs com a de vídeos de com fan ells segons quines coses, fins i tot abans de que la pel·lícula surti. Mm-hmm. I ja és una cosa que la gent anirà a veure sapiguent que és una cosa feta per humans. De fet, en el tràiler posa... No posa de l'estudio de Coraline, posa de les manos que hicieron Coraline o algo així.
3: Mm-hmm.
0: I me pareix que, evidentment, sobretot la intel·ligència artificial generativa d'art és un tema molt complicat i molt gris i bastant controversial, però com a propositiva crec que això també impulsarà un poc la banda contrària de molta gent que cercarà tota aquesta cosa feta a mà i feta per humans.
1: Sí, que és a dir, la gent anirà a cercar la feina feta per humans, feina artesana, en tots els sentits. Uh-huh. Per tant, sí, agafarà més valor, no?, la feina que se fa. Cosa que fan Guillem, i que ara, Guillem, què faràs? Ara te'n vas a Oregó, te'n tornes, què fas?
0: Estic unes vacances fantàstiques, la setmana que ve un festival de música, i això, un estiu llarg, perquè ja quan vaig acabar l'AICA volia unes vacances, però just vaig aconseguir fer un altre projecte, i vaig dir, les vacances esperaran. I ara de vacances, i sí, ja estic tirant un pot sa canya a qualque estudi, però per quan acabi l'estiu.
1: Sí, molt bé. I de Guillem Ignasi Bausà, moltes gràcies per haver vengut a Xiu-Xiu.
0: A vosaltres.
1: Has passat gust.
0: Molt, m'heu passat
1: que
0: molt
1: bé.
3: Ja tornaràs.
0: Sí, quan surtis a pel·lícula tornem i vos explicar més coses, clar, perquè no puc mostrar res, és un poc rotllo.
1: Tendrans exclusiva. Clar, quan no sé com se mostraria l'animació stop motion aquí a la ràdio.
0: Clar, sí, complicat.
1: Però
0: t'escrivim cada imatge.
1: Mm-hmm. Fem una foto, la penya a xarxes, després una altra. No. Qualque cosa farem, molts les arreglarem. Gràcies, Guillem.
0: A vosaltres.
3: Moltes gràcies.

0: peça més xula de la ràdio, és a dir, Mònica Borràs amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: És a dir, la nostra Marilyn Monroe. Mònica Borràs, bon vespre.
2: Bon vespre, què dius? Ja m'agradaria.
0: Veritats.
2: Veritats, com a... Exacte. Com estàu?
0: Molt bé.
3: Molt bé, contents.
2: Avui vos tornaré a demanar això que vos deman sempre. Quant d'anys teniu?
3: Quant d'anys tenim?
2: Sí.
3: 23?
2: 23.
3: De 8.
4: De 8 cotitzats.
3: 28.
0: Jo 33.
3: Molt enduint, 5, 5 i 5. Jo estic entre tots dos.
2: I en jo ja exponencial.
0: A veure, te poden demanar quant d'any tens.
2: Ai, sí, però no m'ho demaneu, m'ho demaneu.
0: No sabia si era correlatiu.
2: No és cap vergonya.
0: Quant d'any tens, Mònica?
2: 56.
0: Jo ets a boca, en plan...
2: Que fort. No, volia xerrar d'això perquè avui recordarem una persona que primer sentirem cantar, si voleu, perquè és una veu completament reconeixible. Jo crec que avui tots quatre i amb en Lluís tots cinc sabrem de qui parlam o no.
0: A veure.
2: Bé.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
0: Mr. President.
2: Molt
0: no
2: bé.
0: És així.
2: Sí, ara hem adelantat el concurs de final.
0: Ara diràs que no sabeu qui és.
2: En Xavi no sap qui és i en Jordi
0: fort,
2: tampoc.
0: Això és molt fort.
2: Ara no ho han mirat.
3: No, vaig
0: no. Clar, no sabeu això. No sabeu l'escena.
3: Sí, me sona molt, però no. Me sap greu, ja ho sé. Me sap greu. Què vol que faci?
2: Idò, aquesta escena...
3: En Jordi la coneix.
4: Sí,
2: me lo
4: manco.
2: Sí. I bé, aquesta escena és una escena històrica, sí. De fet...
0: Despatxats tots dos.
2: Despatxats. La Marilyn Monroe, això va passar l'any 1962. Va cantar un molt d'anys aquest Happy Birthday, Mr. President, el president dels Estats Units, quan celebrava el seu 45 aniversari.
0: Era en Kennedy, no?
2: Era en John Fitzgerald Kennedy. Se deia que tenien una relació. Ella estava casat en Jackie Kennedy, Beauvoir, i clar, és vera que segons de quin punt de vista ho miris, hi ha sèries que parlen de Jackie, com ella ho va veure des de casa seva i ho va trobar una humiliació.
0: Home, era una cançó, o sigui, una escenografia molt sensual.
2: És que ella era molt sensual.
0: I, clar, i a més, perdona, tots dos eren foc encès, com clar, dirien Xisco Nadal.
2: Sí, talment.
0: Vull dir, feien molt bona parella.
2: Sí, de fet, ara faré un parèntesi. De fet, ella, en el principi, se vestia o anava un poc més de sexy, però fins que una persona li va dir no, tu sexy ja ho ets, i no fa falta ho accentuïs en sa roba, no? O en sa manera de... Ella va anar trobant el seu punt, però bueno, per acabar aquesta història, que és pràcticament sa desfinal, era l'any 62, ella va sortir amb unes pells i quan se les va llevar duia a baix un vestit que li havien cosit a damunt. Vull dir, senyit, a més no poder, va cantar aquesta cançó super breu i va ser un escàndol, un impacte molt fort. I de fet ella va morir 3 mesos després d'aquest fet, als 36 anys.
0: Imagina't. I va tenir una vida crua.
2: Molt crua, molt crua. De fet, ha esdevingut una icona del segle XX. Ara la recordam perquè fa 100 anys del seu naixement.
0: O sigui, faria 100 anys avui, no...
2: No avui exactament, però...
0: Bé, aquest dia.
2: Sí, dia 1 de
0: 100
2: juny.
0: 100 anys, te l'imagines en 100 anys?
2: Brutal.
0: Mònica,
2: no me la puc imaginar.
0: Com hauria envellit, na Marilyn?
2: Sí. La veritat, si voleu, podem repassar un poc la seva vida tortuosa, en certa manera, encara que també plena d'èxits, aquest reconeixement, però aquesta mort tan jove, tan sobtada, en teoria i oficialment va morir per suïcidi, però ningú s'ho creu, perquè acabava de signar contractes, tenia molt de projectes, i és una cosa que no s'ha pogut demostrar,
0: no?
2: Exactament, no s'ha pogut demostrar mai. Però bé, ella, el seu nom real era Norma Jean Baker, de fet, no va arribar a conèixer son pare mai. Sa mare li va dir que son pare havia mort en un accident, però no va ser així, simplement no el va conèixer. I sa mare va patir sempre problemes un poc de salut mental, però sempre va lluitar per estar amb ella. I, a més, sa mare feia feina també a Hollywood muntant pel·lícules en certs moments. I sa mare ingressava, tornava a sortir, però va arribar un moment que va comprar una casa per anar a viure amb ella. Varen viure d'aquests 3 mesos, però després la van tornar a ingressar ja per més temps. Aquí na Marilyn tenia 7 anys i ja va començar a anar d'orfanats, de famílies d'acollida, i va ser com sa seva vida, va ser d'aquesta manera. També tenia una tia en sa que també vivia a temporades, però tot això va provocar, de fet, als 7 anys ja va patir abusos, i entenem que després, en posterioritat, també. I el que va fer als 16 anys és casar-se amb un amic, no és que estàs locament enamorada, però era en aquell temps l'única manera de sortir de casa teva, casar-te als 16 anys, imagineu-vos.
0: Llavors, ella tenia autoestima molt, molt baixa, i la va tenir sempre.
2: Per un costat, sí. És a dir, va tenir sempre molt de problemes, perquè ella no és que volgués ser famosa, ella volia ser actriu.
0: Volia ser validada, ja diria,
2: validada,
0: no?
2: I ser una bona actriu. No volia només ser un trofeu o molt guapa, sinó que volia tenir alguna cosa darrere. I un poc això és el que ha transcendit. Altres vegades hem parlat d'aquest dolor o que fa que els artistes puguin créixer i desenvolupar-se. I en el seu cas és certament així. D'una vida totalment desestructurada, com va aconseguir construir tot això? És vera que de petita, perquè no molestàs, algunes d'aquestes cases la duien al cine o la ficaven allà un pic per setmana. I llavors ella veia ses actrius, volia ser actriu, i se va, en certa manera, consagrar a tot això. A veure, que sembla una rossa buida, però no ho és gens, i és veure que, aquest, no vull dir que hi hagi un debat, no?, però que realment era una dona molt intel·ligent. Llavors, si ho penses, si no hagués estat flor d'un dia. Molt guapa, sí, molt guapa i tal, però no s'hagués mantingut i hagués lluitat. A més, ella lluitava contra tota la societat, no? Era molt treballadora i, de fet, com vos dic, tot això va començar un poc amb sessions de fotografia, li varen fer, primer ella feia feina a una fàbrica bèl·lica i allà varen fer unes fotos i va cridar l'atenció, no? Però és vera que amb fotos, publicitat, va començar en certa manera, fins que va aconseguir contractes amb les grans productores cinematogràfiques de Hollywood. Va entrar a Fox i van a fer 2 contractes de 6 mesos, però sortia qualque paperet, tal, feia una frase, però es veurà que no va cridar l'atenció especialment. Això va ser més endavant. De fet, també va tenir diferents relacions, un altre amb un senyor que tot d'una va ser aquest. Era un senyor molt baixet, més baixet que ella, però ella, diuen que realment se va enamorar d'ell, i ell va ser qui li va dir: no, mira, és que tu exhumes sexualitat, o ets tan sexy que no fa falta que ho exageris, en certa manera. Tu ja basta, no? I això simplement de veure-la... Ella va anar a fer una prova a un lloc, no va crear l'atenció, però sí va crear l'atenció quan va sortir caminant, de la manera que tenia de caminar, no? Bé,
3: És d'aquella gent que no sap ni com ni per què, però ho té.
2: Per a la càmera l'estima, no? Va aconseguir aquesta feina, i és vera, i és curiós, perquè Max Factor era una persona que feia feina pels estudis de Hollywood, i era com si fos com se diu això, un que te fa el teu estil.
0: Un estilista,
2: sí. Però va innovar amb el maquillatge i tal, i ell va ser qui la va tenyir de rossa. Li va donar aquesta imatge amb els cabells així...
0: Perquè era abans castanya, no?
2: Era castanya, tenia els cabells més llargs.
0: És veritat que castanya no cridava tant l'atenció.
2: No tant, la veritat.
0: És aquest ros, que ara és inconfusible i tan icònic seu...
2: Sí.
0: Que la fa tan exuberant, no?
2: Sí, li van canviar
0: perquè
2: el color.
0: Perquè castanya és vera que...
2: Que no crida, és guapa, però curiosa, tampoc tira... Tampoc te fa l'efecte guau, que diuen ara. Llavors li va canviar el maquillatge...
0: Molt ben dit, Mònica.
2: Li van canviar també el nom, no? Li van posar Marilyn per una actriu de Zayn 20 i Monroe perquè era el llinatge de Fredina, de sa mare. Llavors, sabeu també té una veu super sensual, molt delicada, susurrant, gairebé, però es veu que canta bé. Hi ha algunes cançons i algunes pel·lícules on la van doblar, però hi ha cançons on canta d'ella, on canta ella, i són les que sentim ara. També es veu que ella se va anar construint aquest personatge de Marilyn, no? Va anar sempre de bo somriure, tenia un somriure preciós, la veritat, i ella se va adaptar en aquest personatge que volien que fos en certa manera, no? Es verà que l'any 53 el Playboy, aquesta revista de Hugh Hefner, va comprar unes fotografies antigues d'ella. Ella ja havia fet pel·lícules, ja era coneguda. I eren unes fotos que ella s'havia fet nua per $50, que bé, no era molt de dobbers, però bueno, era un pot de dobbers, però molt poc, quan passava dificultats econòmiques. Aquestes fotos van sortir en el primer número d'Splay Boy, wow. Cosa que pareixia que havia... Ara tots heu fet una cara com que dient, ai, pobret, això segur que li va anar malament, però sembla que no li va anar tan malament perquè va reforçar aquesta idea, en certa manera, de mite i de superestrella del que havia hagut de fer, no?, per arribar a Bonera. Era una època diferent, no sé si ara ho entendríem així o no, però es veu que ella, després de fer algunes pel·lícules, fins i tot fer una pel·lícula amb John Huston, va voler deixar-ho tot un any i mig per estudiar més per ser actriu, i va anar a l'Actors Studio on hi havia un matrimoni que eren lo més de lo més en aquell moment, i va començar a fer mètode, no? ser actriu de mètode, que vol dir en certa manera que, és a dir, tu no interpretes el paper d'un altre, sinó que l'altre, tu ets l'altre, és com en Resines. És tal vegada el millor exemple que he trobat, que ell fa de si mateix, és a dir, no fa d'un altre, se fa ell mateix i adapta el paper a lo que és ell, no? I és el que ella va fer després, no? Convertir-se en, no en una persona que actua, sinó en ella.
0: Això només ho poden fer els icònics, no?
2: La veritat és que sí.
0: Perquè, és que clar, són tan icònics que no ets a pof posar a fer un altre paper, perquè ningú s'ho creurà.
2: No, és vera, això és vera. Ella, a més, va voler triar papers bons, és vera que la indústria te feia fer tal paper, però ella va arribar també a renegociar els contractes, de manera que deia, molt bé, faré una pel·lícula cada any amb tu, però podré fer també altres pel·lícules, i fins i tot va crear la seva pròpia productora. Això era una cosa supernovadosa, perquè no totes ho podien fer. De fet, la companyia en la que ella estava se va arruïnar produint Cleopatra, que feia en Elizabeth Taylor, i una altra pel·lícula que feia en Marilyn. Però ella se va trobar que en Marilyn, és a dir, que en Elizabeth Taylor li feien molt més cas que no a ella. La tractaven més com una estrella. I d'ella sempre se deia...
0: Com una actriu.
2: Sí, que sempre arribava tard, que tenia problemes, que s'automedicava, que un dia estava contenta i l'altre estava trista. Però es veu que en Arthur Miller, que és un escriptor que se va casar amb ella, se va enamorar molt d'ella, ella va trobar, clar, sent una persona intel·ligent que s'enamorés d'ella, és a dir, se van com a trobar. Ell va veure... va veure que era molt més que no s'imatge exterior, i van tenir una història de molt guapa. Llegien, parlaven de llibres, Dostoyevsky, Tolstoy, Walt Whitman, és a dir, tenien un nivell bastant alt. De fet, ella va quedar fascinada, també se varen casar, i ell sempre li parlava de lo important que ella era, de lo molt més que era, que no només imatge, però li va escriure un guió d'una pel·lícula per ella, de Misfits, que se va traduir com a Vides rebels. I en aquesta pel·lícula ella va quedar molt decebuda, perquè la va fer dona objecte, tonta, rossa, molt planera, i ella va
0: just dir... Just som el que em mirava, no?
2: Clar, i va dir, però realment això és el que veus que jo som, és a dir, pareixia que
0: la
2: li havia de donar
0: eterna,
2: un paper bo, profund, on sortís de tot això. I també és molt important la part còmica que ella tenia, perquè ella fa de rossa, tonteta, però realment ho fa, però no ho és a dir, també se nota en sa forma d'interpretar-ho, que ho dona a entendre, però que així com reacciona, com contesta, no ho és, no? És aquesta imatge. Amb en Arthur Miller, clar, no va anar bé. A més, ella va patir un parell d'avortaments naturals, en la qual cosa també se la va criticar. Mira, no ets bona per sa mare.
0: És que estava absolutament jutjadíssima.
2: Jutjadíssima.
0: Estereotipidíssima. Tots els mals de ses dones, ella era el símbol, no?
2: Total.
0: Està depressiva, està loca, exacte, té canvis d'humor, sí. No es va quedar embarassada, és que es culpa tot, seva, tot, tot culpa ella. Seva,
2: exacte.
0: Rosa i da tonta, tot.
2: Fins i tot hi ha una pel·lícula que varen anar a rodar i que el director anava cada vespre al casino i se gastava 10.000 dòlars jugant i els perdia. Això va fer que finalment s'hagués gastat els doblers de la pel·lícula i, per no dir-ho als estudis, que havia passat això, el que varen fer va ser donar-li la culpa a ella, de dir que sempre arribava tard, que no sé què, que sempre havien de repetir. O sigui, horrible, no? Després es verà que va patir aquesta part personal dels avortaments, molt trista, però després també se va casar una altra vegada amb en Joe DiMaggio, que era un boxejador molt famós també en aquell temps i que també s'havia enamorat molt d'ella. És vera que tampoc va anar molt bé i després va passar allò amb en Kennedy. És vera que també se va dir que no només s'havia enrotllat amb en Kennedy, sinó també amb el seu germà després, i que entre germans hi va haver gelosies, hi va haver problemes, i que per això, i perquè ella tenia informació privilegiada d'uns fets que havien de passar políticament, se la van llevar del mig i varen fer com si fos un suïcidi. Però clar, no s'ha pogut demostrar. És una època en la que hi havia moltes conspiracions, però és vera que aquesta intoxicació aguda per barbitúrics, clar, això és forensic, això és com és. Però hi havia contradiccions horàries, testimonis incompatibles, ella que no tenia gens de ganes de morir perquè tenia molt de projectes, i també dubtes entre presència i absència de persones que varen veure que sí, que no, que varen entrar, etc. Però bé, va morir molt jove, 36 anys, que ho trobo una passada. Hi ha una escena en el seu funeral que també va ser relativament petit, i qui se va encarregar de tot va ser en Joe DiMaggio, el seu exmarit, el darrer. De fet, durant 20 anys, després de sa mort d'ella, en DiMaggio va fer arribar flors regularment a la seva tomba. Tres vegades per setmana, durant molt de temps, no se va tornar a casar mai. Wow. I va quedar com a penjat i enamorat. Ella continua viva, de fet Andy Warhol també la va immortalitzar. Bé, ara parlarem també d'altres referències, però tenia aquesta mescla d'èxit però amb vulnerabilitat, molta solitud. Bé, tu, Inés, també te volia demanar, tu que has fet programes a la tele també, no t'ha passat a vegades que fas el programa o tal i llavors te'n vas a casa teva al vespre, tota sola, amb el cotxe, i te quedes com a... te pega com un buidor...
0: Jo l'entenc, que en Marilyn, no? És que...
2: No t'ha passat això? No, però és vera que a vegades una persona tan popular on...
0: M'encanta aquesta comparativa, no, que acaba de treure a Mònica Borràs de sa butxaca.
2: Però és vera, a sa pel·lícula The Wall, de Pink Floyd, també aquesta solitud immensa de l'artista al qual milions o milers de persones veneren, volen tocar, volen conèixer, pensen estar enamorats de tot, i llavors aquella persona se'n va tota sola en el llit, no pot confiar en ningú. Jo què sé, és una situació molt difícil.
0: Sí, el silenci de quedar tot sol després d'aquesta adrenalina deu ser...
2: Terrible. De fet, va ser una de les primeres influencers, abans dels influencers actuals.
0: Mira, és que jo pensava ara en Naitana, que ha dit públicament que pateix depressió.
2: Naitana Sánchez Gijón.
0: No, és el cantant adolescent. Bé, adolescent, joveneta.
2: Ja, però d'un altre temps.
0: Ja no
2: jo pensava
0: adolescent.
2: Naitana Sánchez Gijón, si té aquest lot, 15 anys més jove que ella, com
0: no,
2: pot estar
0: però vull
2: trista,
0: dir que
2: no?
0: És una persona de molt d'èxit, diran de ses cantants pop més exitoses d'Espanya ara mateix.
2: I té depressió. Doncs pues mira, i també ha tingut els lots que no li han anat bé.
0: Sí, però ara està bé,
4: Sí, Anna Marilyn es verdad que ya esa película se ve un biopic que protagoniza Ana de Armas, Blond, que xerra, sobretot trata el tema de la depressió i com va d'un molt malament tota la fama i tot el que li passava, perquè era desgràcia, rere desgràcia, una passada.
2: Sí, ara que parles d'això, hi ha 2.000 documentals de Marilyn, però es verà que alguns són d'enguany, que s'han estrenat ara fa poc, coincidint amb aquest centenari del seu naixement, l'1 de juny del 1926. De fet, una d'elles se diu Marilyn Monroe, una dona compromesa, una mujer comprometida. Està dirigit per dues germanes, Clara i Julia Cooperberg. Se pot veure a Movistar, és una hora de pel·lícula, i se centra sobretot en sa part femenina, feminista, com a dona intel·ligent, que tal vegada no se veia, i està bé, està, podeu veure a Movistar Plus. Després a Radio Televisió Espanyola, també altres documentals que ara estan promocionant, Descubriendo a Marilyn, Una chica de ensueño, La creación de Marilyn Monroe, a sa plataforma, que se pot veure de franc, i també hi ha una altra, que és El misterio de Marilyn Monroe, Les cintes inèdites, que és un documental d'Emma Cooper, una realitzadora que analitza un poc la seva mort a través d'entrevistes de persones pròximes a elles i que se pot veure a Netflix. Però per repassar algun dos minuts, un parell de coses més, imatges icòniques d'ella, recordeu aquesta imatge vestit blanc, que li vola perquè surt el vapor o l'aire del metro, que és icònica, hi havia centenars o milers de persones mirant aquesta imatge, ella així tot amb molta naturalitat. També es veu que bé, que altres pel·lícules com aquesta música que escoltam ara, dues d'elles, aquesta de Los Caballeros Las Prefieren Rubias, on cantava allò de Diamonds Are a Girl's Best Friend, que després de Madonna va recrear, va fer com una versió també imitant el videoclip en el qual ella baixa unes escales i tot això. També hi havia aquesta altra pel·lícula, Como casarse con un millonario. Se diu també que en aquesta pel·lícula ella actuava, hi havia altres companyes, actrius, que en acabar estaven rebentades, s'anaven a jeure, però ella repassava, estudiava, perquè a vegades returava i volia ser perfecta. En aquest sentit. I res, simplement recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes pel·lícules en les quals ella surt, una de les importants també, com Faldas y a lo loco.
3: Una altra imatge també, que és mítica aquesta que comentaves abans, de Andy Warhol, que la va convertir en icona del postmodernisme. És a dir, amb aquesta imatge que sona que és mítica dels quatre quadrats amb diferents coloraines a la seva cara.
0: Efectivament.
2: Exactament.
0: És una icona en si mateixa.
4: Sí, probablement en tema de l'època de Star System de Hollywood, on les estrelles eren més que simples actors i actrius, elles s'exponent més gros que hi haurà en tota la història, probablement.
0: Absolutament. I així han celebrat el seu centenari, el naixement del centenari de Marilyn Monroe, i també hem de celebrar que avui és el programa 400 de Xiu-Xiu!

Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.

0: 400. Ara, Vagiu xiu, per favor.
1: Molt bé, molt bé. Per favor, un aplaudiment per aquests 400 programes.
0: Per molts anys, moltes felicitats.
1: A la una, a les dues i a les tres.
0: 400.
2: Happy birthday.
1: Xiu, xiu. Però vols cantar la Marilyn?
0: Vinga, Mònica, tu.
1: Va, Mònica. Ara hauríem de revoltar, escoll de nines.
0: Ets la nostra Marilyn.
1: Molt bé.
0: Happy birthday, dear.
2: Xiu-xius. Dear-xius-xius.
0: Mònica Borràs, quin consell mos dones com a mestre de la ràdio, com a programa 400, perquè en tinguem 400 més?
2: Que vos dugueu molt bé i que cada dia sigui un dia nou amb molta il·lusió.
0: Check.
1: Que bé.
0: Check. És
1: que se nota quan les persones se duen bé en l'estudi de ràdio. I quan no se duen bé també se nota.
2: Se nota molt i no és agradable.
1: No és gens agradable.
0: Ai, per favor.
1: A veure, històricament hi ha programes...
0: Per sort, no és escàs.
1: D'àmbit nacional que se senties i que no se començava a dur bé i al final ja...
2: Sí, ja no ho he dit per ningú
0: en
2: concret.
0: Teniu oïda, teniu oïda.
2: Se fa millor feina si te dus bé.
0: Vinga, una mica de concurs de cine.
2: Vinga.
1: Molt bé.
0: Què passa?
1: M'ha fet molta gràcia, ara, que estàs enèrgica. Molt bé, pel·lícules, pel·lícules.
0: Home, programa 400.
1: Aquesta
0: no
1: es moco de pavo. Aquesta se va estrenar l'any 2008 i tot gira al voltant d'unes noces. Molt bé. Hi ha moltes pel·lícules envers noces.
0: Que fàcil. Bé. En Jordi ja la sap.
2: Jo també.
1: Bé, per què? Perquè va anant de més fàcil a més complicat.
3: Vinga.
1: Segona pista. Una jove està a punt de casar-se i convida tres homes.
2: Ja se van tots.
1: Ja, perdona, és que era molt fàcil,
2: no
1: aquesta.
2: Fàcil.
1: Bé, però, pista moment, musical.
0: 971-13-99-00. Si la sabeu, telefoneu i guanyareu...
1: Una visita guiada pels estudis d'Ivetres Ràdio a càrrec de Jordi Suárez i Inés Mateu. Molt bé, pista musical, a l'inrevés.
0: No ho sé tu, 13-99-00, és tan fàcil...
2: Està bé fer-la fàcil, també, un
1: sí.
2: dia.
1: Sí. La celebració de la boda es converteix en una excusa per remoure el passat, a retrobar antics amors i cantar-ho absolutament tot. Sí. Vaig tenir tres possibles pares i els he convidat a tots. Ai. Aquesta és una frase mítica.
3: Mare
1: no
3: meva.
1: Encara,
3: que
1: no
3: mare
1: sabeu.
3: Meva, que fàcil.
1: Sí. A veure, és que en Jordi ho ha apuntat en majúscula. I, efectivament, senyores i senyores, ho deim a la vegada, la una...
0: No, la cantam.
1: Va, tres, anem fora música. Tres, dos, un...
4: Mamma mia! We are go again.
1: Molt bé.
0: Tots endavant.
1: Sí. Molt bé, aquesta no la sabreu, d'acord? Aquesta és... no la sabreu.
2: Vinga.
1: Oh, sí, no ho sé, més pel·lícules, va, endavant. Aquesta va d'un home que en teoria
2: ja
1: és perfecte.
2: Que? Torna a començar, torna a començar. Va d'un home que?
1: Que en teoria és perfecte, d'acord? I ja se sap, quan qualcú pareix massa perfecte, fa rabieta.
2: Aquest home és perfecte.
1: És perfecte i fa rabieta. És una celebració... Avui totes les pel·lícules van, són relatives a fets que a celebrar. A celebracions, d'acord? Perquè fem els 400 programes. Bueno, és una celebració preparada amb amor, però amb una energia trampa mortal. Mortífera. Com si un molt d'anys pogués convertir-se en un interrogatori sense que ningú hagi demanat advocat. Advocat de missè, no de... per menjar.
0: Ni idea.
1: Gràcies. Molt bé, perdó. El protagonista és aquest tipus de persona que tothom estima, tothom admira i tothom voldria tenir prop. Cosa que és sospitosa. Molt bé, pista musical.
0: Ah, ja sé quina és.
1: Sí, molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé. Un pastís d'aniversari que no sap si ve a celebrar una vida o a presenciar un judici popular.
0: A Mario... De Guillem Miró.
1: Exactament!
0: Ah. Cineasta d'aquí.
2: Ah, ja l'he vist.
3: Totalment.
0: Sí,
3: sí. Sí, aquí l'hem vist tots.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja, molt bé.
1: Que se va estar en guany.
3: Sí. Clar, jo me n'anava ja per Hollywood.
2: Clar, no, jo pensava que era perfecta físicament.
1: Ah!
2: No com a persona.
5: No, i de sí.
1: Escolta'm.
5: Del Mario, et recordes d'ell?
6: No em diguis que m'has agafat el telèfon de l'altre.
1: I demano...
0: És que perquè han de posar pel·lícules de Hollywood i aquí tenim bon cine.
1: Clar,
3: clar, clar. No, aquí m'ho has pillat.
0: Ara aquesta és a Filmin, Mario.
1: Bé, Cedrera, era impossible que ho sapiguéssiu, però deixem per un altre dia.
0: Molt bé, la guardam. Mònica Borràs, gràcies.
2: Gràcies, molt d'anys, enhorabona.
0: Gràcies. Enhorabona, companys.
1: Enhorabona a tu, la
0: reina de xiu-xiu. Hem arribat en el xiu-xiu número 400 per 400 més.
1: Molt bé.
0: Tornant demà, de moment.
1: Si Déu vol.
3: Tornant demà, 401.
1: Exacte. Exacte. Ben sumat, Jordi.
0: I a vosaltres, gràcies per ser-hi.
1: Hola, bona sera.
7: Hola, què tal?

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Melia deixa d'operar 15 hotels a Cuba i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa. Les companyies cedeixen a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen en sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà GAESA. Melia assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats. Ho explica l'economista de l'UIB, tot lo deia.
2: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda d'ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
1: I el govern assegura que fa feina per evitar la massificació turística a les Balears, tot i que reconeix que han d'augmentar els recursos per combatre el turisme il·legal. Així s'ha expressat el conseller de Turisme, Jaume Bausà, respecte a la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida per al pròxim 26 de juliol, convocada en contra de la saturació turística a Mallorca.
3: Que any d'acció no ho puc admetre. Que s'ha de continuar i que han de fer més feina i que han d'augmentar recursos per combatre, sobretot, la part il·legal. Estic plenament d'acord. Que ANA no mos ajuda gens en aquest sentit. També estic plenament d'acord que no mos ajuda i que adopto una postura egoista de recaudador.
1: I el PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, una proposta que rebutgen els populars. La norma es votarà divendres al ple del Consell Insular. És la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreras.
4: Duï un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
5: Varen governar 8 anys. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
1: I la zona de caravanes de Punta Prima a Sant Lluís passarà a ser de pagament a partir de l'estiu de 2027. També n'ampliaran les places i ho gestionarà una empresa privada. Els usuaris habituals no estan contents amb aquesta iniciativa. Les 7 places actuals d'aparcament es convertiran en 18. La zona es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es donarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet.
6: Jo crec que és donar un millor servei en el ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i, a més a més, hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer buidatge d'aigües brutes.
1: I un nen de 3 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda que s'ha produït avui hora baixa al carrer mossèn Andreu Caimari. Segons les primeres hipòtesis, podria tractar-se d'una caiguda fortuïta mentre el petit jugava. El menor ha estat traslladat amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases, on roman estable a l'espera de proves per determinar possibles hemorràgies internes. I a la plana estatal, la Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez, com a líders d'una trama per protegir els interessos del president Pedro Sánchez. Així consta el sumari de la causa i Leire Díez, que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. I amb aquest punt hem arribat a les 10:04. Les notícies tornen a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. En aquest programa no som gelosos. Ens agrada compartir així, ampliant la nostra comunitat, la feina més gran i més interessant. No som gelosos, però sí que intentem fer les coses amb zel, en el sentit de posar-hi cura, esment i passió, sobretot. Si dilluns miràvem el cel, que comença per C, avui estiram de zel, que comença amb la lletra Z. Només balla una lletra, però tot un món de significats.

Canta Maria del Mar Bonet, Zel de la Terra, una cançó inclosa a l'àlbum Gavines i Dragons, que va ser editat l'any 1987. Una cançó que enxerra de cuidar la terra, d'abraçar-la, cercar què ens demanarà la terra, sobre del cert quan arriba el seu zel, fecundar-la llavors, diu la lletra. Un himne a la feina del camp i a la fertilitat de la terra que va escriure Chico Buarque i que va composar Milton Nascimento l'any 1977.

0: Llavors i llavors, aquí també podríem jugar un poquet amb la paraula. Aquí hi ha gran part del significat i del simbolisme de la paraula polisèmica del programa d'avui, zel.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

Fueron los celos y no yo, cantava La Unió a l'Espanya de 1990. Zel, que és la paraula que hem triat per al capítol d'avui, que ve del llatí zelus, com també gelosia. Comparteixen, de fet, la mateixa arrel. I la línia que separa la passió i la protecció del que és nostre, de la possessió, la inseguretat i la por a perdre el control, realment pot ser molt fina.

0: mos ve és aquesta gelosia en relació a relacions sentimentals, no? Ai, que me lleven qualcú que és meu. Com dir d'aquesta manera. Però també si pensam, ens poden recordar durant la infància, la gelosia entre germans, que me lleven l'atenció de mo mare o de mon pare o dels predins, que me lleven les meves juguetes. És com una reacció, per una part important, és aquesta por de perdre alguna cosa que, perquè qualcú altre se m'endugui. No, el perdem perquè era algú que mos opispa. I aquí és curiós com... I mira, m'ha servit molt el fet de que proposessis aquestes paraules, trobar això que deies etimològicament, que ve del verb bollir, o sigui, el significat vendria de bollir, perquè és l'experiència que tenim quan se mos mengen la gelosia, és com que bollim per de dins, la sang mos comença a fer coses. I
1: Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: seria la primera interpretació que tenim. Després tenim aquesta altra que fa més referència a fer les coses a nivell professional o la dedicació realment ben fetes, com a que t'ocupa tota la teva atenció. I tenim aquestes dues vessants o aquestes dues interpretacions.
1: Exacte, i amb això vol dir que xerrarem ara amb una veterinària etòloga que estudia el comportament dels animals. Clar, quan un animal està en zel, un animal superior a molts dius diccionaris, jo crec que aquí podem entrar els humans, també mos vull sa sang, no? O sigui que en el final està tot un poc relacionat. I Toni, en quin moment aquest desig s'ha, o quasi innat, que deies de les juguetes quan són petits, els germans, tal, de protecció, se pot arribar a convertir en una gelosia tòxica? En quin moment passant de ser cuidadosos, de tenir cura, ser desconfiats?
0: Jo ara crec que me tiraria a la piscina amb una proposta, i és quan li donem, no, pensant en la nostra definició, en com mos definim, en com mos entenem les persones, en quines coses mos donen valor, deixant de trobar-les en nosaltres mateixos i les comencem a trobar amb una altra persona. De petits és impossible no fer-ho, perquè les persones mos construïm en la mirada de la nostra mare, del nostre pare, de la gent que mos estima. I clar, quan qualcú amenaça sobre la gelosia, m'ho estan amenaçant. D'adults també ho poden continuar fent, d'aquí amb els interessos romàntics i definir-nos en l'interès d'una altra persona. I de la mateixa manera, quan mos amenacen, és un problema. I quan tu està dient, no? Que li estem donant massa importància en els altres per definir-nos o cap al nostre benestar. I com te dic, m'he tirat a la piscina.
1: No, però
0: Totalment.
1: a veure, té molt de sentit, eh? Té molta lògica el que mos dius, no mirant cap endins, mirant cap endafora, mos importa
0: Sí.
1: més l'amenaça, no?, per dir-ho d'alguna manera, de fora. Per tant, pot haver un poc d'inseguretat, també, no?, a la base de tot, d'aquest comportament.
0: Sí. Ja s'ajuntarà amb altres qüestions. Quan és una qüestió sentimental de parella, doncs estem preparats també biològicament. Tot el cosmos i dur, quan mos enamoram i que això se posi en perill, doncs activa aquesta reacció que és tan, tan, tan semblant a bullir. Perquè la sang, a més, com el que ho deia, no? Els mediterranis són molt més sanguinis, tenim més sang que altres pobles.
1: Sí.
0: O no tant per aquestes coses.
1: Sí, i xerraves d'activar. Vinga, i com se pot desactivar aquesta part negativa, eh? Que tots saben que en certa mesura la gelosia i el zel és bo, però com se pot desactivar? És una feina personal. Per exemple, en el cas de la parella, és una feina personal de parella, de tots dos. Com se desactiva aquesta gelosia que pot ser tan tòxica?
0: Clar, i tant. I justament perquè les conseqüències conductuals, és a dir, les coses que se fan per la gelosia, de vegades poden arribar a ser conductes violentes o conductes de control, és per aquest motiu que té tan mala fama. Però no ens oblidem que és una emoció i, per tant, davant d'assenyalar-la, l'hem d'entendre, com sempre dèiem. I podria ser que la gelosia que jo tingui estigui justificada, perquè realment la meva, xerrant de parella, la meva parella s'estigui fent en fora, estigui perdent. I podríem plantejar-nos, escolta, doncs hem de solucionar problemes, o hem de fer canvis, o també ens hem de preparar perquè això s'acaba. Podria ser. En aquest cas, si s'ajusta i seria

0: a part de verificar quins són els fets, si s'ajusta, pues fer aquesta part. Però podria ser que la intensitat de l'emoció, el comportament tòxic que ja comencen a formar part, ja quan hi ha un comportament tòxic que no se justifica per res, no ens hem d'oblidar com a emoció que és que va i ve, va i ve. Jo sempre, una cosa que se van tenir company sempre deia, jo no m'agrada fer feina amb homes enamorats. No m'agrada, perquè són com una miqueta exagerats, no només quan tenim grip, que exageren, també quan ens enamoram, són una miqueta exagerats. I se fa molt difícil, de vegades, entendre que les sensacions, quan hi ha una gelosia, no és una emoció que t'hagi d'inundar d'aquesta manera tan forta com ho fa. O millor dit, que quan ho fa, no ha vengut per quedar-se per sempre. Si aprenem a deixar passar aquesta emoció, tots sabien que jo no puc canviar que penso en un moment donat, no puc canviar que sent en un moment donat, però sí que puc canviar allò que faig i puc fer secció oposada. Si puc cercar distracció quan ve sona més forta de la gelosia, si puc deixar d'estar tot el dia fent voltes o mirant fotos o pensant en la persona i me puc orientar a fer altres cosetes, aquesta emoció que no se justifica per la intensitat baixarà. I podríem dir el mateix amb altres qüestions en relacions entre germans. Sí.
1: Idò, sí, avui Isel mos ha duit a parlar amb en Toni Riera. Jo crec que mos has deixat molt bones píndoles i n'hem pres bona nota. Així que si identifiqueu que sou persones geloses o que som persones geloses i això mos fa mal, ja aquí teniu eines de transformació. Idò, Toni Riera López del Amo, com sempre, gràcies.
0: A vosaltres. Fins a pròxima.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ens diu el diccionari que zel és l'excitació sexual periòdica dels animals superiors que es manifesta principalment en les femelles. Tenim, idò, aquest zel com a motor que assegura la continuïtat de les espècies, podríem dir, i avui ens demanam com canvia la conducta de l'animal, si se torna més inquiet o fins i tot més agressiu. Pilar García, veterinària, etòloga, especialista en conducta canina i felina. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé, ara feliç.
0: Gràcies per acompanyar-nos. A veure, anem a xerrar d'aquest zel dels animals. Sabem sí. que és un procés hormonal, però des del punt de vista de cetologia, del comportament, de la conducta animal, se pot explicar també aquest zel?
1: Sí, clar, perquè en realitat és que està associat a molt de canvis de conducta. Hi ha totes les conductes més directes associades en aquests canvis hormonals, que són les conductes de, per exemple, de marcatge de les cusses, sí. que orinen més sí. en punts més petits i menor quantitat. Després, la conducta concreta de munta, que la conducta de munta, pues, tant la femella té, mostra pues, unes, un llenguatge i unes conductes com es mascle. Uh-huh. I això tant els moixos com els cans. Uh-huh. I després tenim tota una sèrie de conductes associades que la veritat és que són molt diverses, però que pot ser des de vocalització fins a escapisme, efectivament de vegades poden mostrar agressivitat cap a colca blanc concret, o sigui que després hi ha moltes altres conductes com a més indirectes, però que poden estar associades en so cel.
0: Val, ara anirem desenvolupant. Hi ha èpoques concretes de zel? És a dir, dius, jo què sé, per primavera, tal, o picar més, o sempre està en zel, no sé, com... Hi ha èpoques concretes?
1: Sí, s'ha desestacionalitzat per mor de que les condicions de temperatura i llum que reben els animals de família han canviat. Es veu que normalment les moixes tenen el cel des de primavera fins a començament de la tardor, quan fa bon temps, per dir-ho de qualque forma. En el cas de les cusses, abans teníem la majoria de cels en el mes de febrer, igual març, i també per agost i setembre, perquè més o menys ho tenen cada 6 mesos, i ara també és variable.
0: Val, que interessant, no? I també m'imagino que deu dependre on viu l'animal, si viu dins un pis, si comparteix amb altres animals, si té un jardí on està, si va a lloure... Tot això també deu afectar, no?
1: Sí, afecta perquè també afecta el que seria el començament del cel dels animals que estan a prop. Perquè com que hi ha una comunicació a través de les feromones, les feromones tant fan que desenvolupin la conducta de cel com fan que entrin o comencin el cel en conjunt un poc quan la resta d'animals del grup ho fa.
0: I parlaves abans d'un poc dels comportaments, no? Xerràvem, per exemple, de que s'escapen, se diu molt també, ui, s'escapen, s'escapen perquè estan en zel i se m'escapen. Això passa tant en cans com en moixos, no?
1: Sí, això passa. Nosaltres li deim vagabundeo, però bueno, és que van a cercar cusses.
0: Sí.
1: I les cusses van a cercar els cans. Després, el que són moixos, efectivament, també s'adona, però en els moixos, a més, hi ha més canvis, perquè, per exemple, els moixos mascles sencers canvia les dimensions del territori segons on hi ha les moixes en cel. Perquè això no ho han comentat, però les que tenen el cel són les femelles i els mascles tenen les conductes de cel quan ensumen o quan capten aquestes feromones de les femelles. No és que tinguin ells el cel com a tal, sinó que respon a el que seria la cridada de la femella.
0: I el tema, per exemple, de l'agressivitat, que també deies, és realment agressivitat, és ansietat, és instint?
1: Són conductes instintives i són conductes que responen directament a l'acció de les feromones, perquè si no les tenen. De fet, hi ha moltes conductes que una vegada sanats disminueixen en gran mida, no? O completament, depèn del cas. Per exemple, els moixos, mascles, mostren agressivitat cap a altres moixos, per exemple, mascles, per lluitar per la monta d'una femella. Això pot passar en cans, també.
0: Sí, sí.
1: Per exemple, si tenim un grup de cans que viuen junts i tenim un parell de mascles i una femella entre en zel, pues poden mostrar agressivitat entre ells. Després, ansietat també. Per exemple, cans que tenen la percepció d'aquestes feromones o, per exemple, pel barri, hi ha cuses en cel, o quan surten en el passeig poden captar aquestes feromones, però no poden arribar a les cuses. I igual estan a dins un pis i ploren i graten la porta. I com que no poden accedir, doncs tenen tota una sèrie de conductes de voler escapar. I hi ha casos que és molt intensa aquesta conducta.
0: Ja.
1: De fet, per exemple, tenim moixos domicilis a interiors que no estan sanats, és molt complexa. O sigui, pràcticament no pots conviure.
0: Aquestes conductes se poden arreglar, doncs ara entre cometes, sanant l'animal ja està solucionat, hi ha altres solucions abans d'esterilitzar un animal que s'han de valorar. Com ho gestioneu, això? Tu que, a més, te dediques en el comportament animal.
1: La tendència actual respecte als cans és individualitzar la castració i sobretot tenir en compte a quina edat, perquè no sigui massa prest, o sigui que no siguin qui són, que se desenvolupin en les hormones que tenen un paper. A partir d'aquí, depenent de diferents factors, variables, les conductes dels cans, a partir d'aquí se fa la derivació, perquè en realitat les conductes que canvien en la castració són les conductes que nosaltres deim sexualment dimòrfiques, que són el marcatge sexual en borina, la monta sexual, el vagabundeig, el que vol dir l'escapisme on anar a cercar cuses, i l'agressivitat intraespecífica intersexual, que és de mascles cans cap a mascles cans. Si no tenen un problema associat amb aquestes conductes, no aconsellam castració per variar conductes. Pot haver altres motius, perquè hi ha motius de salut, de prevenció de malalties, sobretot a les femelles, i de vegades hi ha altres motius segons el que seria el maneig intern del grup. De vegades ho has de fer perquè, bueno, perquè tens mascles, femelles, i és important perquè no se reproduesquin i de més. Després tenim els moixos. Els moixos, si no se dediquen a cria, la recomanació és sanar entre 7-9 mesos. En el final, pues, el consell del teu veterinari de confiança és molt important, però els moixos sí, en general. Els cans s'ha d'individualitzar, s'ha de mirar l'edat, les característiques de l'animal i que no tinguin qualque conducta que inclús la castració pot tenir un efecte negatiu, com la por, la fòbia, les ansietats. Aquí hem d'anar alerta abans de sanar.
0: Molt bé. I de...
1: O sigui que és complexa.
0: Sí, ho és. No, ja ho veig, ho és. Però és molt interessant tot el que mos conta. Na Pilar García, que és veterinària, etòloga, i crec que això també és molt important perquè conèixer els animals, el seu comportament, etc. També té molt a veure amb aquesta paraula zel, que hem triat avui. Per això hem tocat a bona porta. I bones explicacions, Pilar. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Araceli.

0: separe.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
5: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
6: Ai, gelós, en cel, rabiós.
5: De què estàs gelós?
6: Ai,
5: a veure,
6: jo
5: compte.
6: Que sé, de tothom.
5: No, no és vera, no
6: molt drama.
5: Ets un tio generós, no pots estar mai gelós.
6: No, som molt tontos, vera, que som molt tontos.
5: Però en Toni Camps sí que fa ses coses, podríem dir, en zel, en cura, en mim. I cada setmana, dos pics a la setmana, agafa la paraula polisèmica i mos fa una meravellosa llista que espero que estigueu seguint, que gaudiu, que vegeu moltes pel·lícules, molt de cinema. I avui la paraula és zel.
6: Sí.
5: En zeta, que zel en zeta. Ja vàrem fer cel.
6: Sí, avui no, és cel era una altra cosa. No, zel en zeta. I el primer que mos ven es cap és, evidentment, el zel gelós. És que du a la traïció, a la mort, a la locura. I és que ja dibuixava Shakespeare fa moltíssims d'anys a la seva Otelo.
7: How am I then a villain? When this advice is free, I give, and honest. Probable to thinking, and indeed, the course to win the Moor again. His soul is so enfettered to Desdemona's love that she may, can make, do what she list, even as her appetite shall play the god with his weak function. How am I then a villain to counsel Cassio to this parallel course directed to his good?
6: Oliver Parker va dirigir l'any 1995 Lawrence Fishburne, Irene Jacob i Kenneth Branagh en una versió cinematogràfica del paradigma universal de l'home gelós, és a dir, Otelo. Un oficial moro enamorat d'una lota en qui es casa en secret, un moment donat ha d'abandonar la ciutat per anar a lluitar a Venècia i el moment l'aprofita el traïdor Iago, gelós d'aquesta felicitat d'Otelo, que li fa creure que la seva dona li ha estat infidel. La pel·lícula s'acosta a la versió teatral de forma tan directa que permet la interpretació quasi visceral d'un text absolutament magnífic. I la ruptura constant, a més, de la quarta paret durant tota la pel·lícula, és a dir, que els actors se dirigeixen directament en el públic, xerren amb tu mentre l'estàs veient, fa que te sentis una part implicada a una trama que te posarà nerviós fins en el final. I és la demostració de que passin els anys que passin, Shakespeare segueix sent perfecte per adaptar a la pantalla.
5: passin els anys que passin, que són molts, perquè això està escrit som... l'any 1600.
6: 1600 i pico, sí.
5: I tenim a Desdemona, que és un altre nom meravellós.
6: És meravellós. I, a més, Irene Jacob està magnífica. És molt curiosa la tria dels tres actors protagonistes, perquè Kenneth Branagh, que havia fet Hamlet, fent de Hamlet, havia fet d'Enrique V a la seva primera pel·lícula com a director i com a actor, que havia fet Mucho ruido y pocas nueces, que n'ha fet moltíssimes adaptacions de Shakespeare, és un gran fan, i el Laurence Fishburne, 3 anys després, faria de Morfeu a Matrix.
5: Vinga, que xerram de gelosia, bé, de gelosia, crec que tu has tirat cap a aquesta excepció de la paraula.
6: Bueno, no. N'he agafades un parell de gelosia, però n'he agafades un parell de les altres, també.
5: Perdó.
6: Només teníem un sol tema, però jo crec que ara havíem de continuar sí o sí amb una de les passions més geloses del cinema, que és la de Glenn Close amb Michael Douglas a Atracción Fatal.
0: No sé qué pretendes, pero esto va a terminar ahora mismo.
8: No, no va a terminar. Va a seguir hasta que aceptes tus responsabilidades.
0: ¿Qué responsabilidades?
8: Estoy embarazada y tendré a nuestro hijo.
0: Alex, eso lo has decidido tú. No tiene nada que ver conmigo.
8: Yo solo quiero ser parte de tu vida.
0: ¿Y así es como lo haces? ¿Presentándote en mi casa?
8: ¿Y qué quieres que haga? No contestas a mis llamadas, cambias el número. No toleraré que me ignores, Dan.
5: Venga, veure, Atracción Fatal, vaya dos.
6: No toleraré que me ignores, li deia Àlex en el personatge de Michael Douglas en aquesta Atracción Fatal, i no ho tolerava. La vida perfecta de Dan, en la seva feina, la seva dona i la seva filla, se converteix en un infern quan, després de tenir una aventura amb una dona, una festa, decideix que només ha estat això. Una aventura. La gelosia i la violència se converteixen en inaudites. I Adrian Lyne, que venia de fer Flashdance i 9 setmanes i media, fa un enfocament brillantament manipulador a lo que podia ser directament un culebrot sense més història que aquesta, perquè bàsicament és una dona gelosa que li posa molt difícil la vida a un home que s'ha aprofitat d'ella. Va ser, m'ha cridat l'atenció perquè va ser un dels thrillers, estem parlant de l'any 1987, ojo, va ser un dels thrillers més efectius i amb un enorme èxit de taquilla. Va ser la tercera major pel·lícula, amb major recaudació de l'any 1987, i va estar durant 8 setmanes en el número 1. De taquilla. Glenn Close està meravellós en aquesta pel·lícula, i com passa de una dona atractiva, intel·ligent, amb moltíssim d'estil, a una dona completament desquiciada, en sos cabells, en sos ulls fora de ses òrbites, sense maquillar. És molt, molt potent a nivell visual, el tractament visual de sa pel·li. Hem de dir que veníem de 9 setmanes i media. O sigui, l'anterior que havia fet, l'any anterior havia dirigit el 86, 9 setmanes i media, Adrian Lyne. I un parell d'anys abans havia dirigit Flashdance. Vull dir que és un tio que tracta, té una manera de tractar-se a sa dona molt sexual, o sigui, molt... Anava a dir eròtica, però no, és sexual directament, comença amb erotisme, però acaba d'una manera molt sexual, i sobretot molt violenta, perquè en 9 setmanes i media sa cosa també acaba amb un tema bastant violent.
5: I de Zel, la nostra paraula, Otelo, Atracción Fatal, i ara per on seguim?
6: I ara, mon anam, en Zel, que pots posar a sa feina que fas i fins i tot multiplicar-ho per gelosia, aquest cel, aquesta feina, quan n'hi ha d'altres que fan lo mateix que tu i que volen aconseguir exactament lo mateix que tu.
9: Nada es imposible, señor Angier. Lo que desea tan solo es caro. Si decidiera construirle la máquina, ¿la presentaría meramente como una ilusión?
10: Si el público creyera que lo que hago en el escenario es real, gritaría, no aplaudiría. Como cortar una mujer en dos.
9: Señor Angier, ¿ha considerado el precio de semejante máquina?
10: Su coste no es problema.
9: Puede que no, pero ¿ha considerado usted el precio?
10: No sé si la sigo.
9: Regrese y olvídelo. Sé reconocer una obsesión.
6: I aquests eren Hugh Jackman i David Bowie interpretant a Nikola Tesla a El truco final de Prestige. A Londres, a final del segle XIX, dos mags amics, que no són, que no és David Bowie i Hugh Jackman, sinó Hugh Jackman i Christian Bale, que fan feina plegats, s'ofereixen un fracàs que que els convertirà en rivals. I no només a l'escenari, sinó a la vida. Cadascun intentarà per tots els mitjans superar l'altre i acabar amb ell amb una ferotge competició que no té límits. Els dos posen un gran zel en el que fan i són gelosos d'una manera brutal de la feina de l'altre. És una pel·lícula que és una gran intriga dramàtica de la mateixa època que l'il·lusionista, de la qual ja vàrem parlar aquí, però molt manco romàntica, cosa que la converteix en un thriller molt poc convencional. A més, Christopher Nolan dirigeix en els actors, que estan brutals, perquè recordem que no només hi ha Hugh Jackman, Christian Bale i David Bowie, també hi ha Michael Caine i Scarlett Johansson com a protagonistes d'aquesta pel·lícula. Ho fa meravellosa, però a més ho fa com un gran truc. Te passes tota la pel·lícula pensant, m'estan enganant. I quan t'acabes la pel·lícula, te diuen, t'he enganat així. I tu dius, no, però jo ho vull tornar a veure. Tens ganes de tornar a veure la pel·lícula per veure si et descobreixes el truc, a pesar de saber el truc, si el descobreixes com te l'han colada, no? És com quan t'has vist El sexto sentido i la tornes a veure després que dius, anda, que m'has estat colant tot el temps, m'has estat dient durant tota la pel·lícula i jo no he estat capaç de veure, no? Fins en el darrer moment, com ho dius a sa cara, no? Pues en aquesta passa exactament igual. És una pel·lícula fantàstica.
5: Molt bé, i dos L's, la nostra paraula mos pot dur per llocs com es que ve ara.
6: Sí, perquè si hi ha un animal que posa zel en el que ha de fer quan està en zel, és el protagonista d'un dels documentals més fascinants. Havia posat des darrers anys, però no és des darrers anys, és de les darreres dècades, ja.
5: Estic totalment d'acord.
11: Tras un viaje sin obstáculos, el emperador llega de buena mañana a Lohamok, el lugar donde los suyos se reúnen desde siempre. Cada vez que vuelve del mar, el emperador siempre tiene el mismo problema: encontrar a su polluelo. Es como buscar una aguja en un pajar, ya que todos se parecen.
6: Aquesta és història d'una família de pingüins. Això és El viaje del emperador, un documental de l'any 2005 que conta com, després de quilòmetres i quilòmetres de caminar i posar un únic ou, sa mare, després pingüí i de sou, torna a la mà a menjar mentre son pare se queda per covar-lo en espera que ella torni. Els pares romanen 4 mesos covant i sense alimentar-se. I quan els pollets neixen, les mares només tenen 48 hores per tornar, perquè si no, ells moriran.
5: Buah, és que és fascinant.
6: És brutal.
5: És la naturalesa en estat pur.
6: És brutal, perquè mare a més meva. És un documental que està rodat com si fos una pel·lícula, perquè clar, tu ho veus i dius, mare de Déu, que no arribarà, sí. que no arribarà.
5: Jo sempre ho conc. Com pots plorar amb un documental de pingüins? Plores.
6: Sí. Tremendo. És un documental que retrata el viatge del pingüí emperador amb paciència i una astúcia bestial per narrar aquest viatge i aquesta història del zel que posen els emperadors en el que fan quan estan en zel, precisament, no? És molt intel·ligent, és superefectiva, és emocionant quan toca, agònica quan se mos convida a patir, és perfecte.
5: No, és perfecte. I sabeu que me fa pensar també, sempre que la podeu veure, si no l'heu vist, per favor, l'heu de veure, amb l'equilibri de la natura. És a dir, si se romp l'equilibri de la natura aviat i els animals com aquests no se poden adaptar, tot el que perdem. És a dir, és una màquina perfecta que tot està totalment enllaçat, relacionat amb els temps, amb la meteorologia, amb el lloc. És brutal, brutal. És una història al·lucinant.
6: Sí que ho és. Sí.
5: Vinga, tenim bolla extra?
6: Sí, perquè, bueno, a més, s'acaba de reestrenar. Fa 25 anys hi va haver un animal que Anzel se va enamorar d'una altra espècie i van tenir fills i en realitat tota sa saga és una bogeria absoluta.
12: Princesa, ¿dónde estás? Me está entrando el canguelo y no estoy para juegos.
13: Oh, ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el...
12: ¡Dragón!

0: que Massana, Massana.
1: Sí, sí, efectivament, estem parlant de la dragona de Shrek, enamorada de Sasa, en qui tindrà ases amb bales de drac que llancen foc per sa boca. Jo, quan m'ho vares dir Zell i varen pensar els animals en Zell, jo vaig dir sa dragona de Shrek, que s'enamora de Sasa, i aquella eres una dragona! És fantàstic! És fantàstic! Tengo un dragón i no durar en usar-lo. És meravellós! En realitat, aquesta història era una excusa per una pel·lícula que va rompre totes les normes del cinema d'animació amb una irreverència que no havíem vist mai, i que, a més, ara se pot tornar a veure perquè divendres passat se va reestrenar, perquè fa 25 anys que se va reestrenar amb una pantalla grossa. És a dir, que tots aquells que l'han vist 40 vegades perquè han tingut fills i l'han vist i revista, fins i tot... El meu fill fins i tot ha cantat la cançó de Rec a la seva banda. És una història raríssima, però és tan guai.
0: Ho és, ho és, i ho és. I de Toni Camps.
1: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és formació.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatú. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: nosaltres tampoc som gelosos, ens agrada compartir, confiar i tenim seguretat en nosaltres mateixos. Començant per Lluís Fortes, avui en el control tècnic. Avui la paraula zel ens ha posat en el mirall de les nostres emocions i en les emocions que també atrapen els cans i els moixos en època de zel. El zel, la gelosia, l'excitació sexual que tanta benzina ha donat als guionistes i directors de cinema. Avui en Toni Camps ens ha regalat una nova llista de grans pel·lícules i hem recordat que la pel·li de Glenn Close i Michael Douglas, Atracció Fatal, va transcendir el cinema amb aquella escena del coní bollint dins una olla. Ai, la cultura popular que va agafar el terme Bunny Boiler com a bullidora de conills per referir-se a una dona obsessiva i molt, molt gelosa. Toca baixar barrera i ho farem amb una dona que exerceix la seva feina amb zel. Això vol dir amb molta cura.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Rita Udina, restauradora de llibres i de documents, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé, contenta d'estar amb vosaltres.
0: I nosaltres d'haver topat amb tu, que és una d'aquestes coses meravelloses que té la ràdio, i estirar de paraules polisèmiques. Avui hem triat zel. Amb aquesta zeta tan sonora. Si a na Rita Udina li dic zel, què li ven al cap primer de tot?
2: Doncs zel em fa pensar doncs, en una cura com molt prolongada en el temps, no? Com estar molt pendent d'una peça que restauro, per exemple.
0: I nosaltres hem de confessar que hem pensat també en na Rita per aquest zel, entès com aquest interès actiu per una causa ardent, diu el diccionari, i també quan una persona posa molta cura i és molt eficaç en el compliment de les seves obligacions. Quin és el darrer objecte a restaurar que has tingut entre les mans, Rita?
2: Bueno, el que tinc ara entre les mans, que no és gaire glamurós, és una capsa de videojocs.
0: Sí, m'encanta, aquesta no me l'esperava.
2: Sí. Oi? Sí, perquè restauro tota mena de coses. Bueno, també tinc coses d'autors molt importants, que sí. Com que sóc una mica supersticiosa, prefereixo no dir. Però, bueno, tinc gravats i dibuixos meravellosos, però bueno, ara realment tinc una capsa de videojocs perquè tinc clients que són col·leccionistes d'aquests objectes i potser pel seu zel, no?, envers aquest col·leccionisme, doncs és com que els volen allò perfectes, que no tinguin, que sembla que no els hagin tret de la capsa.
0: Ja, sí.
2: I bueno, ja estic amb això.
0: M'encanta. I ara que deies això, que sigui perfecte, crec, bueno, tu me corregeixes si no, però que a la teva professió també hi ha una màxima, que és la mínima intervenció possible, allò que no, que no se noti massa. Tu has de tenir també molt de zel, molta cura, per saber exactament on aturar.
2: Clar, de fet, això és el que a mi més m'agrada de la meva feina, perquè tècnicament les coses es poden fer de maneres molt diferents. Mm-hmm. O sigui, si aquesta mateixa capsa me l'encarrega aquest col·leccionista, que, bueno, que això, allò és com el sang grial de la seva col·lecció, doncs, esclar, jo, en fi... Però, en canvi, a lo millor, si és la capsa de jocs del meu nebot i s'ha trencat una solapa, doncs jo ho arreglaré d'una altra manera, perquè duri més, i encara que per dintre es vegi la reparació, no? Aleshores, les coses es poden fer de moltes maneres. No n'hi ha mai una de bona. I el que és divertit, per mi, és entendre el significat que té aquella peça en la col·lecció i la importància que té per a aquella persona. Després, la solució tècnica també és la part creativa.
0: Val. Per tant, no tens objecte i ja, i apliques la tècnica, sinó que tens el context també, no?, abans d'aplicar aquesta tècnica. Val.
2: Exacte, perquè a lo millor, doncs, clar, si restauro per un museu o per una biblioteca o per un col·leccionista, vull dir, clar, cadascú té necessitats diferents dels mateixos objectes.
0: I tu deies, no diré noms perquè sóc una mica supersticiosa, però tu comptes a la teva presentació que has tingut entre les mans gravats de Goya, de Picasso, de Miró, algun dibuix original de noms com Dalí, Val. Jo no sé si en aquest cas se m'ha tremolat una micona. Quan se gestiona l'emoció i la responsabilitat?
2: Sí, la veritat és que sí, hi ha obres que fan patir, no? Perquè, per exemple, la capsa de videojocs, jo em poso en la pell del propietari i ja entenc que té màxim valor, no?, per ell. Però jo me la miro i penso, bueno... Però, en canvi, clar, si tinc una... No? Si estàs treballant amb una dedicatòria de Dalí, no? És que, clar, és tan inqüestionable el valor que té allò.
3: Totalment, sí, sí.
2: Que realment fa molta angúnia. I, bueno, només amb els anys aprens a... Bueno, no? De dir, bueno, escolta, oi que m'ho han demanat a mi, no? Mm-hmm. Doncs, mm-hmm. Pues, escolta, pues serà per alguna raó. Vull dir que només ara començo com a creure'm una mica. Vull dir, a creure'm-ho de pensar, bueno, vull dir, ho podré fer, no? Mm-hmm. Vigilant, amb zel, però sí, fa patir molt.
3: Ja m'ho imagino. I ara saps que me venien al cap? En castellà, entre conservació, que és el que tu fas, i conversació, no hi ha molta diferència, no?, en castellà. Jo no sé si tu també converses amb aquests documents que tens entre les mans.
2: Home, a vegades sí. Perquè, sí, per exemple, vaig tenir un dibuix preciós de Fèlix Mestres,
3: sí,
2: del Museu de Montserrat, i, o sigui, era tècnicament meravellós, però jo em mirava, bueno, era un retrat, sí, no? Jo sí. Em mirava aquella senyora i pensava, ostres, aquesta senyora, quin problema té? Per què em mira amb aquesta cara, no? La veia com enfadada. I de tant en tant me la mirava de lluny i pensava, ai, que està com... I sí, clar, al final acabo parlant amb la senyora retratada, li dic, dona, però tranquil·la, que ara et trauré la pols i quedaràs més guapa.
3: Per tant, hi ha bones converses, eh?
2: Hi ha moltes converses,
3: que
2: i
3: bo,
2: tant.
3: Que bo, entre na Rita Udina i aquests documents i aquests retrats que ella conserva. I és pitjor enemic d'aquests documents, quin és, Rita? Que passes temps inexorablement, que hi ha falta de zel, de cura, per part de qui custòdia?
2: Sí, jo crec que el pitjor... és la deixadesa, o sigui, de la... Sí, oblidar-se'n, com si diguéssim. Mm. O sigui, l'excés de zel, no. O sigui, seria al revés, no? Quan allò ho deixem allà tirat i no hi pensem, perquè aleshores és quan hi ha la gotera i quan... No sé, sí, jo crec que el pitjor enemic no és ni l'aigua, ni el foc, ni l'atac biològic, és ens n'oblidem.
3: Ja, sí,
2: ja allò no m'interessa. Sí, i quan ja no hi penso, doncs, clar, es fa malbé.
3: Totalment, totalment. Escolta, la teva llista de clients és llarguíssima. Universitats, fundacions, biblioteques, centres de documentació, arxius... Això, museus importantíssims. No sé si hi ha alguna feina entre totes que t'atreveixis a destacar o alguna aventura que contaries en els teus nets.
2: La pitjor és sempre la que estàs visquent, ja. No? Perquè és com, Déu meu, com afrontaré això? I, clar, quan ja ho has superat, doncs penses, no n'hi havia per tant. Però, clar, sí que n'hi havia per tant. Ara, per posar-te un exemple, una partitura que estava feta amb tintes metaloàcides, que són unes tintes corrosives,
3: sí,
2: que corrouen el paper. I imagina't una partitura, o sigui, tot de línies rectes paral·leles, amb tot de notes... com travessant aquestes línies. Clar, com que la tinta era corrosiva, em queien quadradets de paper entre... O sigui, els rectanglets que queden entre línies anaven caient.
3: Sí.
2: I clar, com que no era ben bé una lletra, sinó que eren rectangles, i jo no sé solfeig i no tinc ni idea de llegir partitures, clar, allò és que era un autèntic malson, perquè jo no sabia si estava del dret o del revés, o de dalt o de baix, perquè la simetria és en tots els sentits. I allò va ser horrorós, perquè anaven caient els trossets de quadrats per tot arreu, i jo pensava, bueno, aquesta partitura del segle XVII, a lo millor intenten tocar-la després i els hi sona Stravinsky. En fi, cada peça té el seu què.
3: Ja m'ho puc imaginar. I parlant de tintes, no hauràs trobat algun document amb una tinta invisible? Hi ha un missatge secret que hagis descobert 3 segles després, no?
2: Bueno, sí, apareixen, clar, sí que hi ha maneres de veure, doncs, amb, a lo millor amb llum ultraviolada o així, tintes que abans no veies, no? Mm. O sí, o trobar documents, en, sí, vaig trobar un paperet superamagat a dintre l'enquadernació d'un manuscrit del segle XIII de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, i jo de seguida em faig la pel·lícula i m'emociono, no? I els hi vaig dir, mireu, és que he trobat aquest paper i jo crec que aquí deu posar el nom de l'enquadernador. Bueno, ja m'havia muntat aquí la gran història. I, bueno, i em van fer la transcripció i semblava que no n'hi havia parlat, no? Van dir, no, això no, és només un rebut.
3: Bé, bé, bé, és igual, mai se sap, mai se sap. I amb aquesta passió i aquest bon riure que sentiu una Rita Udina, ella també explica, dona classes, tallers, workshops, conferències, eh? Perquè aquest zel no sé què dir només per ella i el pugui transmetre a molta gent. Mos encanta poder parlar amb tu, però hem d'anar ja recollint, que hem de baixar barrera, Rita. I sempre faig aquesta pregunta per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Algun costum abans d'anar a dormir?
2: Doncs jo quan tinc problemes per dormir, normalment és perquè estic pensant en alguna cosa que estic restaurant que em fa patir molt. Aleshores, el meu consell és que no penseu en la feina.
3: Bon consell. Bon consell.
2: Que respireu fons i que penseu en flors i violes.
3: Bon consell, i així també s'ha d'anar millor. I vinga, i nosaltres necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
2: Doncs us proposo Good Company de Queen, que relacionat amb el zel, la lletra és així com tota divertida i és d'un senyor que ho fa tot tan bé, tan bé, seguint els consells del seu pare i sobretot en les companyies, sempre amb gent de bé i tal. I, bueno, i ho fa tot tan bé, tan bé, tan bé, que al final de la seva vida està mort de fàstic i sol com una burilla.
3: I de relaxau-vos, oients, eh? Relaxau-vos. Rita Udina, mos ha encantat conèixer-te, xerrar amb tu, i hem connectat els estudis d'Ivetres Ràdio en Premià de Mar a Barcelona, restauradora d'obra gràfica i de llibres. Moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a tu, Araceli.

una postura intermèdia entre actituds i doctrines diverses. Eclàctic. Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Espero que bé, imagino que satisfets, perquè és el que passa quan des del primer compàs són capaços de reconèixer una cançó. I és que si haguéssim d'escollir una sola cançó de Patti Smith que no necessita cap tipus de presentació, sens dubte aquesta seria la que acabem de sentir, Glòria. Bé, he dit una cançó de Patti Smith, quan realment, per a ser rigorosos, hauria d'haver dit una versió de Patti Smith de la cançó, perquè imagino que sabeu que és una composició del nord-irlandès Van Morrison. Però, per a mi, i que em perdoni el senyor Morrison, la de Smith és la millor versió que se n'ha fet mai.

També haureu endevinat, si no és que l'eclèctic d'avui vagi d'una prova constant, que no estem sentint el Horses original, aquell que el 1975 iniciava la carrera discogràfica de la cantant de Chicago. No, evidentment, és un directe en el que repassar, això sí, fil per randa, l'àlbum original amb un concert al Meltdown Festival de Londres, celebrat els 30 anys de l'edició original. Seguim amb la música, ara amb Berland.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és Dial.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
1: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Avui a l'Eclecti recordem un àlbum mític, per a mi el millor, de la cantant, artista visual i escriptora Patti Smith, Horses. Tot i que no ho fèiem en la versió original, aquella que ens mostrava una joveneta a punt de menjar-se el món, sinó amb la versió en directe publicada i enregistrada 30 anys després com a celebració. Redondo Beach és el tema que acabem de sentir. I ara, de forma consecutiva, sonaran Kimberly i Break It Up.

Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

Kimberty, una composició del teclista i guitarrista Alan Lanier, membre original de Blue Oyster Cult, i Break It Up, autoria de Tom Verlaine, líder del grup de rock Television. És el que acabem de sentir en aquesta sessió que dediquem al directe que ens recorda l'àlbum debut de Patti Smith, Horses. Un altre tema de Tom Lanier amb l'adaptació de la considerada com la padrina del punk, Patti Smith, és aquest Elegy.

Robert Mapplethorpe.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

0: Sí, ja sé que molts en direu que My Generation, de Pete Townshend, no formava part del Horses original, però sí de l'edició que se'n va fer després en compacte. I també, evidentment, la interpretà en el concert que avui sentim. Bé, un concert que haurem d'acomiadar, igual com haurem de fer també en la sessió de l'Eclèctic. Serà tot per avui. Estimats i estimades, tornarem, si no hi ha res de nou, demà amb més música, aquí a l'Eclèctic. A la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.
1: All right, motherfucker. Come on, come on. You want me? Come on. Come and get me, man. 'Cause I'm waiting. I'm ready for you. I'm ready. I'm ready. And you can bring it on down. Bring it on down. Bring it on. Come on. Bring me everything you got. Bring me

0: Bon dia a tothom. Sí, la Setmana Verda és un programa d'activitats que tenen com a fil conductor la sostenibilitat i el medi ambient. És per això que la Setmana Verda de verdor de naturalesa, perquè el verd té molt de significats i avui ens centrarem per començar amb aquesta paraula, perquè és un terme que pot dur a confusions, el color verd. El verd s'aplica a moltes coses, però sobretot popularment el verd se refereix a la manca de maduració. Per això, deien que una cosa immadura és verda. O, encara més, deien que és verda com una porrassa. També se diu de més verdes en maduren, de més verdes en maduren. Però, a més, la paraula verd també sempre de referent per a coses sexuals. De fet, tenint locucions com un vell verd, que és una persona major que considera inclinacions amoroses considerades impròpies per a la seva edat. D'aquell que també hagi pel·lícules verdes o acudits verds. Per tant, verd s'aplica en tres sentits. Bé, encara més, en quatre, perquè també tenim frases com fer tornar els ulls verds a qualcú, que és molestar-lo extremadament, donar-li molt mala vida. Ja en parlarem d'ecologia i de medi ambient, però també avui hem de recordar que és també el Dia Mundial de la Bicicleta, un instrument que té molt de sinònims.
1: Bicicleta.
2: N'hi ha que diuen bicicleta.
3: Bicicleta.
4: En sa ve baixa. Bicicleta. I sa meva predina deia sa màquina.
5: Sa màquina. Sa bicicleta.
6: Bicicleta.
7: Bicicleta.
8: Bicicleta.
9: O bici.
10: Bicicleta.
11: Bicicleta.
12: Bicicleta.
13: Bicicleta.
14: Jo he sentit dir bicicleta. Jo ja he dit bicicleta. A Menorca diuen velo.
8: Velo.
15: Bici.
16: Bici.
17: Bici.
18: Bicicleta.
19: Bicicleta.
20: Bicicleta i em tenen l'idea de màquina. Era sa màquina.
21: Bicicleta.
22: Bicicleta.
23: Sí, sí, igual.
24: Bicicleta.
25: O bicicleta.
26: També bicicleta.
27: Bicicleta.
28: Bicicleta.
29: Bicicleta.
30: Bicicleta.
31: Bicicleta.
32: Bicicleta.
33: Nosaltres no som com a Porrer. Porrer li ven citro. Si era una bicicleta tenim petit.
34: Bicicleta.
33: Nosaltres deim bicicleta.
34: Bicicleta.
35: Bicicleta.
36: Bicicleta.
37: Bicicleta.
38: Bicicleta.
39: Bicicleta.
40: I a sa poble diuen màquina.
41: Sa màquina.
42: Sa màquina.
43: Vaig girant sa màquina.
44: Sí.

Digueu com ho digueu, l'abril de 2018 l'Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar avui, dia 3 de juny, com el Dia Mundial de la Bicicleta. O com han sentit, la màquina, la velo, la citra o també la xicla. Bicis i bicicletes i tot allò que li referiu. Avui, amb bicicleta, comencem aquest programa.

0: Foi un tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a les zones d'IV3 Ràdio. Un programa, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres, dia 3 de juny, i tenim totes les lletres. Qui les saben totes? Com cada dia, en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò, sí, benvinguts un dia més, Xisco Nadal, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Celestí Oliver, com va?
3: Bon dia.
1: I Miquel Junc, com anam?
2: Bon dia, va
1: bé. Ben trobats. Avui, per celebrar aquesta Setmana Verda, Setmana de la Sostenibilitat, ja ho diré, aquesta paraulota, sostenibilitat i medi ambient, sempre és un bon moment per recordar-ho, i també per la bicicleta, que és un mitjà de transport prou sostenible. Així que avui, d'aquesta manera, han començat aquest programa. Vosaltres aneu bé d'aquest tema? Sí? Sí, no? Jo vaig veure molt vers.
2: Depèn.
1: La verdor pot tenir moltes, sí, també. Però una això, persona clar, verda també té altres connotacions.
3: I clar, és que no hem madurat.
2: O som verd.
3: O som verd.
1: No ho veig en aquest sentit.
3: Bé, però verd és que encara mos queda, saps, per madurar.
1: Per madurar. Mm. De fet, un programa que hem de madurar, així que comencem-lo.
3: Vinga,
1: Celestí, sí, que tindrem?
3: Madurarem jugant a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb el pianista menorquí, però internacional, Marco Mezquida, perquè aquest dissabte, dia 6 de juny, participa en el festival Sons de Nit, però fent una actuació un vespre molt especial, perquè Marco Mezquida arribarà, farà una aturada en la seva intensa gira polièdrica amb múltiples actuacions i també formats, per fer un concert únic i irrepetible al Santuari de Lluc amb el seu trio, però acompanyat dels Blauets de Lluc.

0: veurem, i a ell li donaran quin repertori faran, perquè serà un concert únic i irrepetible, pensat no només pel lloc, que serà en el pati de l'Escolania, sinó també pensat per aquesta formació, pels Blauets de Lluc.
1: Un concertasso.
0: En aquesta ocasió, com dèiem, irrepetible, i a més que començarà a les 8, encara amb claror, amb llum, de la Serra de Tramuntana, i aquesta actuació dins el cicle Sons de Nit també respon al segell Petjades, que són propostes especialment compromeses amb la sostenibilitat i, com dèiem, i precisament, i emmarcada en aquests 15 anys que la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Per tant, una actuació amb molt de motius únics i aquesta actuació única de Mezquida i els Blauets de Lluc.
1: I els Blauets de Lluc, Marco Mezquida Trio i els Blauets de Lluc aquest dissabte al Santuari, un concert increïble que després en parlarem amb el pianista. Però avui també hem de rebre la nostra coreta del programa, en Raquel Agüeros, i com sempre avui també vendrà a Contracor amb aquests continguts.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com estàu? Ja és dimecres. Estic preparadíssima per comentar totes les portades de les revistes del Co i moltes coses més.

0: de fadrins més alta de totes les Balears. Més d'un 40%
1: de
0: persones no estan casades.
1: A veure.
0: Mm-hmm. Així que ja sabrem per què passa això.
1: Mm-hmm.
0: És un misteri.
1: Ja ho resoldrem, perquè per l'amor amb qualcú fadrí...
0: Ho intentarem.
1: Amb algú d'aquest 40% de la població.
2: Perquè, clar, no necessiten respús. Són allà a Deia.
1: Ah, vols dir que ja ho tenen tot. Mm-hmm.
2: Mm. No ho sé, si ho tenen tot, però...
0: No ho sé,
2: pot ser que sigui un motiu.
0: També tocarà parlar de la selectivitat, que va començar ahir, aquestes proves d'accés a la universitat, que arriben en novetats, com la dels detectors de radiofreqüència, per trobar els dispositius electrònics no autoritzats, mm-hmm. perquè els alumnes no copin, no facin trampes, en aquest cas.
1: Sembla que ahir no hi va haver cap de nou.
0: No he vist que hi hagués res, però ja
1: veurem. Però bé, que hagi estat públic, de moment. Ànims, doncs, a totes les persones que fan la selectivitat aquest dia.
0: I acabarem parlant de Rafael Nadal, que avui fa 40 anys.

0: I de 8 i 3 de juny en Rafael Nadal fa 40 anys. Després repassarem la seva trajectòria i també un documental que és protagonista i que també ha donat molt que parlar. Xisco, més temes.
1: A la tercera hora del programa, a partir de les 5, visitarà els estudis d'Iberta Ràdio el periodista Juan Tallón, que avui és a Ciutat per presentar el seu darrer llibre, Mil coses, publicat per Anagrama, i en el qual fa un homenatge a les 3.

0: La criança, la feina, comprar aquell grifó que ha de gota, un regal d'aniversari, els pares, la reunió dels veïnats, les factures, les classes de reforç, el gestor, el partit del nen de dissabte, la visita una mica a l'hospital, la perruqueria, el gimnàs... El dia té només 24 hores, 8 d'elles es deuen al descans i queden dos terços per fer malabars i intentar atendre-ho tot. Vos sona aquesta història? Idò, en aquesta novel·la, Juan Tallón fa un retrat generacional que dibuixa una societat sobrepassada. Després en parlarem.
1: Sí, sí, quin tema. Molta ganes que vengui Juan Tallón parlar d'aquest llibre i també de que anem tots atropellats ara mateix en aquesta societat. També a partir de les 5:30 parlarem de gastronomia, en aquest cas de gastronomia arsiana, perquè avui amb la senyora Tabrioix farem una salsa que ja és molt estiuenca.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyora Tabrioix. Avui, a Gastronomia Arsiana, utilitzarem el morter per fer una salsa pesto i ja veureu quina sorpresa allà on l'utilitzarem i quin gust li hem acabat de donar en aquesta salsa pesto. Fins més tard, mos veiem avui a la baixa, a Tèntol. Vaig sembrar una ofeveguera d'ençà que tu no la regues, d'ençà que tu no la regues, està mig

0: Avui també regarem el Fabagueres i farem pesto. 3 hores de programa que ara comencen i les quals tenen les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon.

0: Font més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
2: O també al el correu electrònic.
3: Oh, sorpresa!
2: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
4: I va, molta gràcies, Xisco Miquel. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnica. Ella sí que cada dia mos rega sou faveguera, a que sí, Celestí?
2: Sí, va bona.
4: Sí, la tenim boníssima. Fa una loreta magnífica. Avui a les vies de so, na Marga Cifra. Moltes gràcies, Marga. Són les 3:21 i toca saber quin és el tema del programa d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

0: I va, sí, Celestí, toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: I de sí, Margalida, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una festa que precisament se celebra demà, que és dijous, parlam del Corpus.

0: Sí, demà dijous és el Corpus. El Corpus és una reducció de l'expressió Corpus Christi, és a dir, cos de Crist. I és una festivitat d'origen medieval que se celebra sempre en dijous, 60 dies després del diumenge de Resurrecció i per commemorar l'Eucaristia, tot i que algun lloc se mou a diumenge, en aquest cap de setmana que se faran a molt de pobles i indrets de Balears, aquesta festivitat del Corpus, i que consisteix bàsicament en una processó en les màximes autoritats. A Palma comença i acaba a la Seu, passant pel carrers del Palau Real, del Mirador, el carrer d'en Morell, la plaça Santa Eulàlia, el carrer de la Cadena i la plaça de Cort. El Corpus és una festa que té molta tradició a les nostres terres. Per exemple, a Eivissa hi ha notícies de la seva celebració ja al segle XV, encara que segurament abans ja s'hi celebrava. De fet, amb motiu d'aquesta commemoració s'emblanquinaven, mira, ahir que parlaven d'emblanquinar, sí? Idò, s'emblanquinaven però no en sentit figurat, sinó
1: emblanquinada,
0: d'emblanquinar l'esperat de les cases, totes les cases d'Eivissa pel Corpus, i a més s'engalanaven els portals que posaven lluny a les finestres i també se tiraven flors.

més tradicions relacionades amb el Corpus n'hi ha moltíssimes. Per exemple, el pare Ginard diu que Artà s'escampaven pels carrers Murta i Herboceres. A Ciutat, a Palma, la Seu, pel Corpus treuen Celladània, que és una placa redona de metall on s'hi destaca una creu i un Sant Crist. La Gran Rodella està exposada des de dissabte al Corpus fins a després de la processó de Sa Moixeta. Això recorda el recull el pare Ginard. Òbviament, les coses han canviat, però tot i així es manté aquesta tradició del Corpus. El Corpus, les al·lotes traen el ventall i els vestits. A molts de pobles de Mallorca les al·lotes traen els vestits nous d'estiu. A Ciutat se posaven un vestit lleuger, vaporós, clar, d'estiu. I es costum al capvespre prendre gelat, el gelat commemoratiu de la festa del Corpus.

0: I de sí, gelats, perquè l'època dels gelats antigament a ciutat era del Corpus a Tots Sants. Fora d'aquest temps eren considerats una extravagància, això de menjar gelat. Eh? Imagineu-vos com han canviat les coses. El primer gelat es prenia el dia del Corpus. Anaven, per exemple, a Can Tomàs, a Can Bartola, a Can Joan de Saigo, que encara existeix, al Jardí de la Reina. El gelat anava acompanyat de cruixents encimades o d'esponjosos coixinets, és a dir, quartos. Gelats que eren de mel·la, d'obercoc o de mantecado. T'agrada el gelat de mantecado? Encara en fan. Sí. Can Joan de Saigo encara en fan.
1: Sí, ara fa temps que no n'he menjat.
0: I dels primers gelats de l'any se menjava el dia del Corpus, demà. La importància d'aquesta festa del Corpus se manifesta també en dites i frases fetes que hi fan referència. Una d'elles és treure el Corpus. I una altra que encara se sent a dir molt és aquella de tenir cera del Corpus. A tu t'ho han dit mai, Celestí?
1: Sí, m'ho han dit.
0: I doncs, sí. Això és bona cosa, perquè sí. Vol dir que tens un privilegi. Celestí té cera del Corpus.
1: Sí.
0: Així que, què trobes? Un bon tema, no, avui?
1: Sí, també m'han dit que tenc una floreta en el cul, moltes vegades. Sí. Bé, doncs, per tots aquests motius que avui hem decidit
0: se
1: que...
0: Se tiraven flors pel Corpus, ara en parlarem.
1: Ah, mira. Ah, mira, més floretes encara. Bé, doncs per això, hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol en aquesta festa del Corpus.
0: Així ho farem. Són les 3 i 27 minuts.
2: Tèntol.
0: Idò, sí, moment abans d'avançar i conèixer el nostre convidat d'avui, de conèixer la pregunta del dia. I avui la pregunta diu així... Precisament fa referència en aquesta expressió, tenir cera del Corpus. Ens referim a ella quan tenim certs privilegis. Aquesta persona té cera del Corpus. Aquesta expressió es fonamenta en la creença que la cera dels ciris del Corpus té el poder de protegir contra els llamps i de procurar bona sort. Una altra dita, però, relacionada amb aquesta festa és treure el Corpus. I la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu què vol dir treure el Corpus? We were good.

0: I com cada dia tenim tres opcions de resposta, Celestí, que vol dir treure el corpus.
1: Sí, i de treure el corpus és anar del cos amb abundància i desmesura.
0: Sí. És un problema.
1: Sí. Treure el corpus et sortir vestit amb la millor roba que un té.
0: Treure el corpus.
1: Sí. O treure el corpus és posar domassos al balcó.
0: En el balcó? Hem de treure el corpus?
1: Sí.
0: Doncs aquestes són les tres opcions, com sempre n'hi ha una de correcta i per jugar amb nosaltres ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, a través del 971-1399-00, 971-1399-00, o també tenim l'opció a través de l'story de l'Instagram, @tentol i betres.
0: Què significa treure el corpus? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és música. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tento'l. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i 32 minuts i se l'estima usat el fanat Antoni de Llumajor, perquè jo crec que sap que vol dir treure el corpus. Amem, Toni, com estàs?
1: Bon dia a tots.
0: Com va això?
1: No estic segur de la resposta, perquè per jo és bastant difícil perquè no ho havia sentit mai.
0: Ah, mira. Ah.
1: Jo vull pensar que com que era una festa molt solemne, seria sa que sortien les millors robes que té, que cada un té.
0: Molt bé, Toni.
2: Bé, sí.
0: Bona intuïció. No ho havia sentit dir mai, idò, això de treure el corpus?
1: No, la veritat és que no.
0: Idò, mira, aprofitam avui i ho posant damunt la taula, efectivament, com que era una festa que la gent sortia al carrer, se posava la millor roba que tenia, a més aquella roba que ja començava a ser de primavera, aquelles rebeques un poc més mudades, aquells vestits ja com a més de primavera, perquè també entenc que un temps no fa tanta calor com ara, perquè ara ja hauríem d'anar a l'estiu de plor, quasi. No és vera, Toni?
1: Beníssim, una monada.
0: Moltes gràcies.
2: Ja podeu treure el corpus, jo.
0: Sí, Toni, mos han dit que la teva filla ha vengut avui de matí a la ràdio.
1: Sí, jo me pensava que no voldria dir res, perquè jo li he dit, jo no sé qui trobarem de Tentol, però si veus en Miquel o en Margalida, si veus qualcú, envia l'orma mòrit de part meva. I mira, no s'ha empagaïda i supercontent que hagi saludat en Miquel.
2: Que bé,
0: Toni, una ferrada forta, quina il·lusió.
1: Igualment.
0: Molts anys, gràcies.
1: Beníssim, adeu. I anem a fer un gelat, perquè això del gelat m'ha agradat molt.
0: Ah, això t'ha agradat. Demà, seguint la tradició, menjarem un gelat.
1: Exacte. Això crec que ho adoptarem, no?
2: Sí.
0: Fet. Gràcies, Toni.
1: Idò, beníssim, vinga, una ferrada.
2: Una ferrada, una altra.
0: Adeu, gràcies. Idò, sí, treure el corpus significa vestir-se amb la millor roba que es té sortint. Avui has tret el corpus, això. Sí. Recull l'Alcove Moll a Mancor, que significa treure el millor vestit. Dit això, i resalta la pregunta, ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
3: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Hem de conèixer el nostre convidat d'avui, una persona que en sap molt del corpus i que tot d'una en parlarem, però abans s'haurà de sotmetre, com sempre, el nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no es creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
8: Per favor, vostè qui és?
7: Qui és?
8: Com se diu? Vostè qui és?
0: Amb qui parlam?
2: Francesc Vicenç.
6: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
2: Per tant.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
2: A la Caritat d'Artà, a l'Institut d'Artà i en el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
2: Ni per un ni per l'altre. Treball pel bisbe.
7: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
2: Molt de temps, molta paciència, un telèfono i estona espaidi.
11: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
2: Certament, és a dir, la meva feina, estones és celebrar missa, som capellà, i estones és atendre gent que té consultes i que necessita una mica d'ajuda.
12: Tens el dret de guardar silenci.
13: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
2: Gens.
15: La meva única missió en aquesta vida és la de consolar i estimar. Quin és aquest pes tan gran que t'oprimeix la teva ànima?
2: no donar abasto a totes les demandes que de vegades mos trobem.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
2: Es vespre, quan tanc la porta.
17: El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap...

0: I l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja podem saludar Francesc Vicenç, vicari episcopal pel patrimoni històric i cultural. Com estàu? Benvingut.
1: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Molt content que sigueu aquí.
1: Jo també.
0: Avui per parlar del Corpus.
1: Així és.
0: Francesc, que és la darrera festa que mos queda de... Com era?
1: D'estri... Antes d'entrar dins el que és el cicle d'estiu, el que té a veure, diguéssim, en Pasco, Corpus posa el punt i final.
2: I era una gran festa.
1: I era de les festes de carrer més grosses de tot l'any i també de les grans festes solemnes de, diguéssim, no només de celebració dins l'Iglesia. Uh-huh. Uh-huh.
0: Que se celebra pel Corpus?
1: Mira, com que Pasco ve tot tan atapit que no hi ha temps de poder celebrar les coses una per una darrere l'altra, perquè un dia i un altre tot ve junt. I s'aprofiten dies per celebrar el que celebraríem, en aquest cas, el Dijous Sant, que és l'Eucaristia. Jesús present en sopar i es vi en el seu cos i la seva sang. Com que el Dijous Sant hi ha tant cosa a fer, potser va decidir repetir la festa en el
0: D'acord.
1: Corpus.
0: Mm-hmm. Però des d'un punt de vista més festiu.
1: Efectivament.
0: Més acolorit, més...
1: Sí, sí, sí.
2: Clar, que no estan per Pasco.
1: Efectivament, és a dir, Pasco sempre estem més continguts, més mesurats, i en canvi, des del primer moment, la festa del Corpus se va plantejar com un esclat de festa, alegria. Hem de pensar que les processons barroques per excel·lència eren les del Corpus, i sortien totes bestiaris, gegants, comparses, és a dir, allò era un festival.
2: És una benvinguda a la primavera, també. O ja directament
1: o ja a l'estiu, quasi.
0: Ara ja sí.
1: És així.
0: Però sí que és cert que, intentant llegir un poc i documentant-nos una mica, hem vist també que les flors hi tenen molt a veure i que també hi havia molta decoració floral i vegetal, no només floral.
1: És així, és a dir, quan ja entram a dins el maig, juny, la flor hi té molta de presència. Aquí a Mallorca ha minvat un poquet, no així altres bandes. Per exemple, a principis de maig hi ha les creus de maig que se decoren amb flors. A nosaltres mos ha quedat un petit reducte, que és la lladània, que surt a la Seu, a Pollença, sí, i per mica la Real, que té aquest origen d'una creu florida, en aquest cas en flor de cera, però quan també la naturalesa acompanya en aquesta festuositat i en aquesta alegria, pues, s'aprofita i se posa en dansa.
0: Totalment. L'any passat, justament, pel dia del Corpus, el cap de setmana, perquè no és dijous, perquè ara se celebra més el cap de setmana, que ara en parlarem, justament vaig ser a Mó, i a Mó fan una estora floral tan preciosa que feia estona que no veia una cosa tan magnífica.
1: És així, això era molt habitual en els nostres pobles i ciutats i parròquies, el que s'ha anat perdent perquè és una feinada important.
0: Sí.
1: I ara que estem en una societat precisament d'atenció en el visitant, en aquest temps qui més qui manco ja l'han cridat per fer la temporada i no hi ha tant de temps disponible com per fer aquestes estores. Correcte. Però encara se conserven digníssimes testimonis per poder-ho fer.
2: Ha perdut molt la festa del Corpus o a poc s'ha anat recuperant?
1: Depèn un poc del lloc. Ha perdut. Si ho comparam en aquell moment, hem de pensar que el Corpus era festiu, en dijous, i per tant totes les associacions del poble o del barri prenien part en la preparació de la festa. Com us he dit, era una posada en escena molt important. Es fet de tres lladrones diumenge, de que els diumenges, dissabtes i diumenges, també se converteixin en uns dies que aprofitant per estar en família, per fer viatges, mos deslocalitzam en certa manera, no ho tenim... Se mou cada any, això també despista una mica, de ser conscients d'això, i ha minvat aquesta exuberància. Però aquí on se manté molt digne, la Seu, el Corpus manté la seva solemnitat com toca, pobles com Pollença, perquè si no ho dic som rector de Pollença, i si no ho digués me dirien qualque cosa. A Pollença manté in totum tota la solemnitat i espectacularitat, i en els altres pues, se manté un Corpus digne.
0: I a la Seu et cert que toca la campana grossa?
1: Nalai, precisament per donar aquesta solemnitat en el dia. És a dir,
0: Ho fa molt poc pit l'any.
1: Ho fa el dia del Corpus, per mi que ho fa el dia de Pasco, i no sé si qualque altre dia més, no sé si el dia pot ser molt de la conquesta, però molt poques ocasions més toquen Nalai, i el Corpus és una d'elles, perquè era d'aquestes grans festes de carrer, és a dir, la festa no havia de quedar tancada dins les quatre parets de l'església, sinó que havia de sortir en processó, però també en renou. Les campanes havien de sonar.
0: Mossèn Vicenç, ara tot d'una tornarem al tema del Corpus, però abans vos he de demanar pel Papa perquè és a punt de fer una visita a l'estat espanyol, que serà llarga i visitarà molt d'indrets.
1: Així és a dir, són tres llocs, Madrid, Barcelona i les Canàries. L'altre dia vaig repassar un poc el programa. Jo he de dir que he intentat mem a veure si podia trobar entrada per anar a veure el local que banda. Ha estat impossible,
0: sí?
1: Però està... Vamos, ple fins a la bandera.
2: No hi podeu anar?
1: No.
0: Quina llàstima.
1: Però bueno, ho veurem per la televisió i per internet, i el seguirem i l'escoltarem. I contents de que vengui, i a més, el que mos toca més de propet, que sigui per, també per inaugurar la torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
0: Que això serà històric, moment històric. A més, enguany que celebrem l'any Gaudí, també la seu en les intervencions d'en Gaudí, vull dir que tot ha vengut com a molt bé.
1: Tot ha vengut molt filat.
0: Molt filat. I la possible intervenció artística de Miquel Barceló, que això encara
1: sí,
0: està per veure.
1: Sí, crec que els concurs encara no han emès el veredicte final, però, vaja, està damunt la taula, veurem si
0: ho sabrem la setmana que ve.
1: Exacte.
0: O no. Aprofitant la visita del Papa a Barcelona, a la Sagrada Família, també a Madrid, també a les Canàries, llàstima que no hagi vengut, és complicat, no?
1: Sí, és a dir, de fet, ja... que se mogui, per exemple, a les Canàries, que hi va amb una intencionalitat molt clara, que és per tocar de primera mà tota la problemàtica de la immigració i de les pasteres i de les situacions en què són rebuts, és una finalitat molt concreta. Hem de pensar que el Papa habitualment se mou a les grans ciutats perquè la logística no deixa de ser un cap d'estat. És a dir, a part de ser el Papa a nivell religiós, a nivell civil, també és un cap d'estat. Clar, la logística de seguretat, d'assumir persones, visitants, gent que se desplaça... Jo estic molt content que vengués aquí, però no sé si m'hauria en coratge d'organitzar tal visita, és a dir...
2: I el bisbe hi anirà, ho poden saber?
1: Sí,
2: el bisbat, això.
1: El bisbe hi va. El bisbe hi va, els bisbes... se situen en una sèrie d'actes, n'hi ha alguns que fan tot el recorregut i alguns altres que seran presents, i el senyor bisbe ha procurat, crec que és a Barcelona i a les Canàries, aquí estic segur que hi va.
0: Sí, i també farà el trajecte.
1: Exacte.
0: Cap allà. Sou vicari episcopal del patrimoni històric i cultural. Què significa això? Quina és la vostra tasca?
1: Això significa que som qui el bisbe ha posat per coordinar i vetllar una miqueta sobre aquest tema en concret. Mm-hmm. És a dir, vendríem a ser, si feim escal que en som un civil, vendria a ser una conselleria. Perquè mos entenguem. Però som els qui...
0: De patrimoni i història.
1: No som els qui me'n cuit, perquè gràcies a Déu hi ha molt de rectors, hi ha molt de voluntaris que fan una feina magnífica, però sí que és veritat que som un poc per coordinar, per donar solució, per quan hi ha una emergència per vehicular, per això, per estar en contacte també amb l'administració pública per tramitacions i de més.
2: I cada quant vos reuniu amb el bisbe, per exemple?
1: Cada setmana.
2: Cada setmana, pit per setmana.
1: Pit per setmana.
0: Sí, no falla.
1: No falla.
0: Clar, que el patrimoni històric i cultural és molt important i molt divers i molt extens.
1: Aquí a Mallorca sí, és a dir, penseu que Mallorca no han tingut a nivell patrimonial cap conflicte destructiu pel patrimoni, és a dir, el darrer element que va destruir patrimoni d'una forma seriosa varen ser les germanies, i això estem xerrant del segle XVI, és a dir, i tampoc no va fer maig, és a dir, no han tingut la invasió napoleònica, no han tingut un front de guerra civil que destruís patrimoni, no han tingut conflictes com poguessin ser comuneros a Castella, tot això no ha existit, i tampoc no som una terra sísmica ni propensa a inundacions o incendis massius. Hi ha hagut episodis puntuals, certament, però a nivell de patrimoni se mos ha respectat molt i ho tenim quasi tot.
0: I una bona gestió que heu de fer, que és important. I això també ho compagineu sent el rector de Pollença.
1: Així és.
0: Que viviu allà, també.
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: El moment millor del dia és quan tancau la porta.
1: És així, perquè hi arribava moltes de feines, mem, que els fas a gust i passa un servidor i passa molt de gust en dur endavant tota aquesta tasca. Però sí que és veritat que en els cap dels dies arriben a ser...
0: Que són moltes coses, entre una cosa i l'altra.
2: Heu de fer camí.
1: cada de matí som a Ciutat, i després de migdia cap a Hora Baixa, a Pollença i Omoll, i a donar...
0: A Omoll també?
1: També, i a gestionar un poquet allà.
2: I el millor moment és quan tancau la
1: porta. Sí, perquè quan anem a mallorquí, si no tenim ous, tenim colomins, i per tant, sempre hi ha una miqueta de descans, pues...
0: Sí. També
1: és necessari.
0: També ha arribat, ara, avui parlarem amb un llibre d'en Juan Tallón que diu Mil coses, aquesta voràgina que anem tots carregats de feina, també.
2: I ho tenim, sempre. Tenim mil coses a fer.
1: És així.
0: Capellans
1: és així.
0: També.
1: I gràcies a Déu que hi ha uns equips humans esplèndids entre la vicaria i les parròquies, és a dir, perquè us puc assegurar que tot sol no faria res.
0: Idò, tot seguit parlam un poc més del Corpus amb un joc que hem preparat avui amb el Sant Francesc Vicenç. Endavant.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, sí, farem una primera prova en la qual tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Corpus, aquesta festivitat que és demà, però que se celebrarà segurament i amb més presència als pobles i ciutats el cap de setmana, Norbert.
2: Idò, vinga, tenim 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Corpus.
0: Amen. Quines paraules tenim?
1: Custodi, pali, santíssim, flors, humeral, lledània, processó, no ho sé, eucaristia, àguiles, pelós...
0: Molt bé, temps.
2: Molt bé.
0: Ara ens haureu d'ajudar una mica. Tu, custodi, què significa?
1: La custòdia és aquesta peça d'orfebreria que normalment pareix un sol... És una torre i a dalt de tot té un cercle amb un sol que és el continent de la forma consagrada, de spa consagrat, que surt normalment a la processó, o bé damunt les espatlles, o bé damunt un pas, i que és, ja vol dir, la peça d'orfebreria normalment, pot ser també de fusta i orfebreria, que conté i dona, emmarca la forma consagrada.
0: El pali...
1: El pali és el toldo.
0: Sí.
1: És a dir, és aquesta peça de roba que amb vares l'acompanyen per anar, perquè el Santíssim no vagi descobert.
0: I a més, segurament farà sol.
1: Sí.
0: I l'humeral, què és?
1: L'humeral és una altra peça de roba que es capellà o es diaca mos posam a damunt ses espaldes, d'aquí ves nom, de humeral, perquè es diet solemnes sa forma, o diguéssim, el trosset de sa custòdia que se desfà, no toquen l'on ses mans.
2: Ah.
1: És a dir, per tant, mos posam aquesta, una trinxa llarga damunt ses espaldes, que mos arriba fins a ses mans,
2: sí,
1: que mos cobreix ses mans, i agafam en ses mans per posar i baixar el Santíssim de sa custòdia.
0: I a la Seu, quanta és la processó del Corpus? És demà o és diumenge?
1: Diumenge cap vespre, si no recordo.
2: Demà no s'hi fa res?
1: No. Missa normal i corrent.
0: Demà és el dia, perquè ja han dit que és una festa movible, en funció de quan cau Pasco.
1: Efectivament, sempre sol ser, és a dir, 50 dies després de Pasco ve Pentecostés, o Pasco Granada, una setmana més és la Trinitat, i és dijous, en teoria, després de la Trinitat, seria Corpus, el que l'han passat quasi tothom, crec que només queda Toledo, que el celebrin dijous, és a dir, tota la resta...
2: Que ja sapiguem aquí, en lloc se fa en dijous.
1: Jo crec que arreu el manco de lo que conec d'Espanya, crec que només és Toledo que el manté en dijous. I a lo millor qualque poble que té una especial solemnitat, però a Mallorca, tota Mallorca ja el celebram en diumenge.
0: En diumenge. Molt bé, he après tot això, tot aquest vocabulari magnífic relacionat amb el Corpus. Ara tenim unes preguntes.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: I doncs sí, hem preparat tres preguntes per Francesc Vicenç, i primera pregunta, hem de parlar de Pollença, esclar.
2: Evidentment, faltaria.
0: Francesc Vicenç Ardartà és el rector de Pollença. A Pollença dediquen una festa i una processó a Sant Joan Palós. O Sant Joan Pelut, que li diuen a Pollença.
1: Pollença és Palós.
0: I representa Sant Joan Baptista.
1: Així és.
0: se fa el diumenge següent, el dijous de Corpus, ja ho han dit, diumenge aquest. Una festa coneguda perquè al capdavant de la processó s'hi balla una dansa ritual que fan dues al·lotes vestides de blanc i enjoiades que toquen unes castanyetes i mouen les figures que duen a la cintura. La pregunta és molt fàcil. Quin nom rep aquest ball?
2: Vos emboirem un poc. El ball dels Redals o les Àguiles.
1: Les Àguiles.
0: Les Àguiles, i tant.
1: A darrere de tot.
2: Darrere.
4: Presidint la processó.
0: Ah, sí? Va darrere la presidència de la processó del Corpus?
1: Sí, sí, les processons sempre van, és a dir, la presidència sempre va darrere, menys la del ram que anem a davant, però normalment anem a darrere. I, per tant, comença Sant Joan Palós, després venen les Àguiles, sonadors i companyans, i després ja ve la Lledània, la custòdia...
2: Enguany, les Àguiles són dues germanes.
1: Efectivament.
2: Pollencines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ets un illot de Mallorca on se fa el ball de les Àguiles.
1: Sí. Mm-hmm. Sí. I, de fet, no coneixem enlloc més que hagués existit. Així com de Sant Joan hi ha altres pobles que el mantenen pel dia de Sant Joan i saben de qualcun altre que el tenia i se va perdre, les Àguiles no. Les Àguiles sí que és un... És un element únic de Pollença.
2: I ben enjoiades. Molt. Fins a una seixantena de famílies han cedit joies. No sé si cada any és així.
1: Cada any és diferent, perquè com que no és que tinguem la llista feta, sinó que cada família, és a dir, les Àguiles d'aquell any, juntament amb la seva família, nosaltres les indicam un poquet qui és que sol prestar aquestes joies, i elles són elles, és a dir, no som nosaltres que fem la replegada, són elles que fan la replegada, i clar, de vegades hi ha famílies que, per lo que sigui, pues, per un any les deixen, l'altre any a lo millor no passa res, és a dir, sempre més o manco tenen d'elles de familiars que a lo millor no són tan exuberants com segons quines altres, però per sentiment... també volen que posin aquella joia que era de sa padrina o de sa repadrina. Bueno, cada any és diferent.
2: Enguany han estat moltes.
1: Moltes.
0: Sí. Són precioses. Les Àguiles de Pollença, d'aquest patrimoni fantàstic que tenim a Balears. I que...
1: Així és. Com a patrimoni immaterial és únic.
2: I molt vistós.
0: És únic, efectivament.
1: I, a més, ets únic que no tenim constància que ballar són homes, perquè hem de recordar que les dames d'escociers, per exemple, tradicionalment havien estat homes. Mai han tingut constància de que les àguiles fossin homes, sempre han estat al·lotes. I això és un punt molt important a recalcar i a defensar.
0: I tant. I diumenge podreu veure el ball de les àguiles, aquesta cosa única a Pollença. Però tenim una altra pregunta. Ara parlarem de la Lledània. De fet, n'heu parlat un poc. La Lledània és aquest adorn fet de flors de cera que se posava a ses creus, o que se posa, que se duen en les processons de les rogatives menors, costum que perdurà fins al segle XVIII, però actualment és una gran roda feta de multitud de flors de cera que es du a la processó del Corpus a Mallorca. Per tant, també ve d'antic aquesta tradició. Curiosament, amb aquesta paraula lledània trobam una expressió que és estar com una lledània. Saps què significa?
2: Significa estar un arbre molt carregat de fruita o significa estar molt magre, molt prim.
1: Aquesta sí que no la conec. Per tant, risco l'aventura. Diré... que és estar molt prim. No.
0: No, perquè heu de pensar que...
1: No, va carregadet.
0: Va carregat. És com una celebració de flors.
1: Sí.
0: I, per tant, significa com un arbre molt carregat de fruita. Això ho hem trobat al Covemoll, tampoc ho desconeixíem, amb aquesta paraula lledània, que ja està molt en desús, també. Poca gent la coneix.
1: És que crec que realment sortint en processó, crec que només en surten dues. Crec que són la de la Seu i la de Pollença, i la de Pollença la van recuperar fa 9-10 anyets, no en fa massa més, també s'havia perduda.
0: Però és preciosa.
1: Sí. Molt. Queda també la Real, que també la té, i la va recuperar, però crec que no la treuen en processó, està dins l'Iglésia, i no sé si en queda cap altre. Si vols dir la veritat. Això sí que no ho tenen tan controlat.
0: Idò, per aquesta abundància, després se va traslladar a un arbre que va molt carregat de fruites. També se diu una lledània. Està com una lledània. Molt bé, darrera pregunta. I ja per acabar, aquest dia és que ha fet molta calor, podem dir que ha fet un salt de justícia. Com que de justícia recorda el verb ajusticiar, històricament se condemnava gent amb la tècnica d'exposar-se al sol, ara sol de justícia justícia sempre com a sinònim d'un sol molt fort. Però el significat original de sol de justícia s'ha anat oblidant. Sabeu d'on prové aquest nom de sol de justícia?
2: Sol de justícia era el nom que rebien els jutges de rang més elevat. O prové de la Bíblia, on a Jesús se l'anomena el sol de justícia.
4: Això... no ho sabia, però m'arrisca a dir la segona.
0: Sí.
4: En Escàndal Benedictus.
2: Ara sí.
0: Efectivament, molt bé, de la Bíblia, on Jesús se l'anomenava el sol de justícia. Bé, era per també fer una picada d'ull en aquest temps que mos fa aquests dies ben calorosos. Hem d'anar acabant, però abans tenim una sorpresa perquè mos acaba de dir un ocellet que feia 16 anys.
2: Avui?
0: Molt d'anys.
2: Així és.
4: Ah, no l'he sentit en aquest ocellet.
0: Bueno, un eixer que t'hauria que en Rafael Nadal.
4: Se'n revés, jo. Jo són dos anys més vell que ell.
2: Dos.
4: Ja són dos anys més vell que ell. Ell un guany fas 40 i jo en faig 42.
0: 42. Mm.
4: Molt
0: d'anys, pareix?
4: Jo.
0: Que bé.
4: En vida de tots.
0: Ha estat una coincidència.
2: És així.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: He vingut a celebrar la ràdio.
4: Sí. Efectivament. Mm.
0: És el nostre mossèn de capçalera.
2: Sí, exacte. Sí. Qualsevol consulta.
0: Ell mos ajuda a tot i sobretot a divulgar aquest patrimoni que és molt important, que és molt gros i que sempre ens agrada recordar perquè també té moltes paraules relacionades, ja ho sabeu.
4: Així és.
0: Que sempre ens agrada aquí en aquest programa recordar-ho.
4: I jo content de que penseu en jo.
0: Clar que sí. I de Francesc, que vagi molt bé el Corpus.
4: Gràcies.
0: Diumenge, Pollença.
4: Així és.
0: A quina hora?
4: Començarem a les 6 en la missa i aquest dies de festa grossa l'horari sempre és després de. I amb haver acabat la missa sortirem en processó, amb haver acabat processó...
2: Que no faci molta calor.
4: Esperen que no. Però vaja.
0: Molt d'any.
4: Han assajat i han entrenat bé.
0: I tant. Molt d'any. De veres, moltíssimes gràcies. Ara tornant altres.

0: El de Sabre Cadeà és el poble de les Illes Balears amb un percentatge més alt de persones fadrines.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ja ho tenim tot preparat. Per repassar l'actualitat ho farem en Toni Cardell, que és aquí al control tècnic. Gràcies, Toni. I doncs sí, mos toca saber també què passa per les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I de cinc moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Xisco Nadal, com anam?
1: Aquí seguim.
0: Celestí Oliver, com va?
2: Som aquí.
0: Miquel Jun, com estàs?
3: Bon dia, bon dia.
0: I ha entrat el Corpus en Raquel Agüeros. T'ha agradat, eh?
4: Bon dia, bon dia. És que...
2: És que és el primer que m'has dit, entrat al Corpus.
4: M'heu generat un poc de confusió.
0: Has entrat al Corpus perquè vas
2: mudadíssim.
0: Fantàstic.
3: Va ben mudada, sí.
4: És que jo havia entès en el principi del programa...
0: Perquè nosaltres sempre parlàvem si on per embullar.
4: Ah, això era una mentida.
3: Clar, sí, era una mentida.
0: Clar.
2: I t'has mudat.
0: Hi ha dues mentides i una veritat.
4: Ja, però no, m'heu confós. Això, he volgut això, sentir una cosa que no era.
3: Fa mil i pico de... mil i busques, no ha fet un barbarisme. Fa mil i busques de programes que Tèntol fa una pregunta en tres opcions.
4: Però de vegades deixes paraules polisèmiques que vos agrada tant i, clar, t'embues.
3: Clar, és que si una cosa tens és que ets polisèmica.
4: Sí. Clar.
0: Ell és així.
4: No, és que no.
0: I que ha tret el Corpus perquè ha vengut vestida amb totes ses piules fetes.
4: Això se diria un rosa...
0: Molt primaveral, eh? Avui
4: sí.
0: Que ha refrescat una miqueta.
4: Com se diria rosa,
2: rosa
4: palo?
2: Rosa pal.
4: Rosa pal, se diu així, Xisco?
3: Sí.
4: Sí, una espècie de color que encara que siguis molt blanca, com és el meu cas, te queda bé?
0: Queda bé, sempre.
4: Si estàs molt morena, també queda bé?
2: Jo te vaig dir el mateix color, ben que dir blanca, blanca.
4: No, però vull dir, saps que hi ha colors que no afavoreixen, saps? O al manco, quan tens els cabells un poquet més clars, de vegades hi ha colors que te maten. Margalida, tu ho deus saber. Que, de fet, estem pendents d'anar a que mos faci
0: no
4: una colorimetria.
0: Perquè estic pendent de quedar amb tu per anar a fer una sessió de colorimetria.
4: Clar.
0: Que és que jo no puc viure ara mateix sense això.
4: És que...
0: Raquel Agüeros.
4: Pot ser que ens agradi dur un color concret i que no mos quedi bé. I mos ho han de mirar, no? Miquel Jung, no posis aquesta cara com que tu no saps res d'això.
3: Jo sempre vaig en camisa tan negre.
4: Ho sé.
0: Perquè sap que te queda bé.
2: Nosaltres podem venir.
0: És que el negre sempre queda bé.
2: I quedam asseguts i vos observant com vos canviïs
4: color. Sí, després ho contam aquesta ràdio.
0: Però vosaltres també vos ho podeu fer.
2: Ah, d'acord.
3: I on hem d'anar?
0: On hem d'anar? Bé,
4: fem un reel.
0: Ens ho demanàvem.
3: Mirem en Raquel tots.
0: Sí.
2: Vos passatgerar.
0: Jo hem d'anar ja, que ara arriba l'estiu i necessitant saber quin color mos afavoreixen.
4: Sí.
0: Per favor, Raquel Agüeros,
4: sí.
0: És urgent.
4: Vos
0: ja.
4: Contarem. Bé, quedaré ara amb aquesta lota i menys si mos fa un puesto així a veure un poc d'enxufico.
0: Farem vídeo,
4: Per contar-lo per la ràdio.
0: Però bé, ho hem dit en el titular d'aquesta portada d'aquesta segona hora de programa. El DEA és allà on hi ha més fadrins i fadrines de les Illes Balears.
4: Que són de vius.
0: Nosaltres podríem ser de DEA perfectament ara mateix. Per què no? Però ara en parlarem tot d'una d'aquesta notícia que hem vist publicada al diari Última Hora, una informació de Nene Cane d'en Blas.

0: Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les Balears i les Canàries són els dos territoris de l'Estat amb més persones fadrines. Més concretament, a Canàries hi ha un 41% dels seus ciutadans que no s'han casat, mentre que les Balears en són un 38%.
1: Vols dir que això és cosa d'illes?
0: Segur que sí, segur que sí. Ara...
1: Té alguna cosa a veure?
0: No pot, sé, ser sí, no pot ser sí. Aquesta cosa se diu turisme, entre altres coses, sí, i molta gent de fora que...
1: Que no se casa.
0: Clar, no se casa. I hi ha un percentatge més gran de fadrins a Formentera i a Eivissa que a Menorca o a Mallorca.
1: Encara més a les Pitiuses, sí, que a Mallorca i Menorca.
0: Sí, sí. I també podem extreure d'aquestes dades que hi ha més soltes als municipis on hi ha un major percentatge de persones estrangeres, i crida l'atenció que d'allà concentra el major percentatge de fadrins a les Illes Balears, un 41,3% de la seva població.
2: Me'n puc fer una pregunta?
0: Demana.
2: Què consideram com a fadrí?
0: Una persona no, no casada.
2: Que no està casada. No vol dir que no tingui
0: marit. Exacte. S'hauria de fer un altre estudi.
1: Sí, sí,
0: que no són persones que estiguin totes soles, sinó que no estan casades.
1: No estan casades ni per la Iglesia ni pel civil.
0: Exacte.
1: No estan casades.
0: Ah. Exacte, exacte.
3: Jo, per exemple, som fadrí encara que estiguin som meu ropit.
2: I jo som fadrina, i jo també.
0: Tots tot som, sí, fadrins.
1: És que si aquí en aquesta taula ara mateix tots som fadrins.
2: Però...
1: I fadrines.
4: És una taula de fadrins i fadrines.
2: Sí.
3: Però que no de fadrinangos.
2: Què vol dir fadrinangos?
0: Això ja m'he perdut.
1: Un terreny complicat.
2: Sí. Ara m'ho
3: expliqueu. Que és diferent.
0: No, què significa això, Xisco, per als nostres oients?
4: No t'ho han dit mai, tu?
3: Un fadrinango li diuen a un home... exacte. A partir dels 40... Quan, així com diuen allò de que la mujer que a los 40 no tiene novio tiene que encomendarse a San Antonio,
2: sí,
3: amb un home a partir dels 40 també ja pot ser o un solter d'aquest do, o sí, pot ser un fadrinango, que ja dius, se t'està passant l'arròs.
2: Se consideraria fadrinango una persona, per exemple, que s'hagi casat i després s'hagi divorciat?
1: No.
4: No.
1: Això seria ja no, un divorciat.
3: Seria un divorciadango.
2: Això no ho trobo just. Perquè si tu t'has casat, després t'has separat o t'has divorciat, perquè ha de constar que tu ets divorciat.
3: I no, doncs, perquè,
2: així no, que no pot tornar a la fredinoria.
3: Així com no pot tornar, estimada, així com no pots tornar a la virginitat, no pot tornar a sa fadrinó, perquè hi ha portes que quan s'atreveixen, no, ja està.
2: Ja no, m'has no, sí, posat l'anzuelo i també no vaig d'això.
3: També coneguda com a esca.
4: Sí.
3: Ho dic perquè hi ha feina en el teu carretó del B2.
2: Ai, sí. Ai, sí. No, no, de vegades sent que m'he estancat un poc.
1: No, vas bé,
2: no,
1: vas per
2: el camí. Vos ho dic de veres, vos ho dic de veres.
1: Ara ja, avui ja has incorporat un parell de paraules al teu diccionari i has tret el corpus.
3: Tothom hauria de fer tot el cos, tu. Dius, mira, ben fet un pinzell, he tret el corpus i és que és impossible que no te doni mínim un 7.
2: Fia predilecta.
3: Exacte.
0: Bé, per intentar entendre aquest fenomen, el diari Última Hora han parlat amb el catedràtic de Geografia, Pere Salvà, qui explica que l'estat civil d'una població no ve donat per l'atzar, sinó que respon a dinàmiques laborals, fluxes migratoris, preu de l'habitatge i la piràmide d'edat. Per això, diu, Eivissa i Formentera tenen un percentatge tan alt de fredins perquè atrauen treballadors joves amb una alta mobilitat geogràfica i que solen posposar la decisió de casar-se. Cada vegada hi ha mancos joves que,
1: sí,
0: se casen,
1: sí,
0: o, que se casen més tard.
1: Social,
0: així que,
1: social.
0: És normal que hi hagi tant de fadrins, també. A Mallorca, aquest mapa de fadrins es concentra en municipis turístics com Calvià, Alcúdia, Capdepera o Santanyí, però també a pobles amb una altra, amb una alta taxa d'immigració. Salvà assegura que els que solen arribar d'Àfrica o Amèrica són majoritàriament homes, que arriben tots sols a les illes per fer feina al camp o a la construcció, i per ara no s'aprecia una barreja entre les nacionalitats.

0: Aquestes dades de l'INE també ens mostren un mapa de divorcis i crida l'atenció que les taxes més altes les trobam en municipis menorquins com Es Castell, Sant Lluís o Mahó, i a mallorquins com Llucmajor i Palma. I si miram el mapa de viudetat, podem observar que també com s'ha envaït la població rural, municipis com Ariany, Sant Joan o Petra són els que tenen les taxes més altes de persones vídues.
1: Doncs sí, aquestes són les dades i nosaltres volem parlar amb una persona de DEA que és padrina. Per tant, correspon al 40%, més del 40% de la població. Per això hem contactat amb aquesta habitant d'aquest municipi, que és Anna Pratxa del Marroig. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va això?
2: Va bé.
1: Una altra fredina també, eh?
2: Sí, sí, fredina. I per a tota la vida.
3: Oh, com ho saps, això no pot... No. Com ho saps?
4: Si ho vols ser.
2: Ah, jo estic molt bé així, eh? Ningú me fas comptes i estic molt tranquil·la i puc fer el que me dóna la gana.
3: I en Prea també, què vol dir?
2: No. Així no he de dar el net a ningú.
4: Clar.
1: Ben bo.
2: M'entens?
3: Sí, ja t'entenc.
5: Crec, Pratxa, és que en Raquel Agüeros estan per

0: Què va passar?
1: Avorrit, saps què t'he dit? Avorrit i dic, mira, no.
0: Avorrit per què? Per què? Conta-mos.
1: Ara he arribat a la conclusió que quan t'han acabat les feines, cadascú a casa seva.
2: Bona, bona.
1: I Déu a ser de tots.
0: Quan has acabat les feines? Com a sinònim de...
3: Crec que ho hem entès tots.
1: Sí, senyor. I no.
0: Escolta una cosa.
1: I jo quan me'n vaig de casa nostra, la clau i m'ho he dut tot. I no vull mal de cap.
0: Bueno, està bé, és una molt bona opció. Però tu has dit abans com que bé, era avorrit i tot això. És a dir, volies dir que arriba un moment a la parella que la flama s'atura, s'apaga, mimba?
1: Mam, jo no ho sé. Jo, és que arriba un moment que dius, pa què? Per què? O sigui, en s'edat ja dius, dic que ho deixarem anar i jo estic tan bé tranquil·la que no...
4: Cadascú que seva.
0: Estimada Pràcedes,
1: sí,
0: no
1: som més...
4: Tu pensa que en Pràcedes viu a D.A.
0: No, clar, sí, deus viure ben bé, no? A D.A.
1: Jo estic... Sí, estic molt bé aquí D.A. Mam, aquí D.A. també em de dir una cosa.
0: Sí.
1: Allà, un tant per cent de gent jove que no està casada degut a lo que valen els lloguers i lo que val aquí no se poden comprar res absolutament.
0: Clar. I llogar tampoc, no?
1: Llogar ni por asomo.
0: Ja.
2: Clar, en canvi, tu ets fadrina per convicció. És a dir, tu ets fadrina perquè vols i perquè tu, ja m'ho has explicat, allò que t'agrada és rodar sa clau i que tot parteixi
1: en tu. Sí, senyor. Sí, senyor. Jo ja... Soltera empedernida.
0: Escolta, Pràcedes, però és que t'has escaquejat molt de la pregunta aquesta que t'he fet.
4: Tu, Raquel, també.
0: Home,
4: vas saber moltes coses.
3: Ha dit el seu nom, és a dir, no pot contar moltes coses, tampoc.
0: Clar, no, és vera.
4: Tu penses que ve a tot en la cona, eh?
0: És vera.
5: I a part, moltes van de conèixer.
0: Tens raó, tens raó. No havia caigut en això.
5: No hi ha molta
0: confiança. Clar. No s'han de contar.
4: Però tu notes, per exemple, Pràcedes, que a D.A. hi ha més fredins que altres llocs, que hi ha gent també disponible, oberta a relacions, encara que siguin esporàdiques.
1: Jo que... Mira, mal que tinguis la veritat.
0: Sí. Home.
1: Jo que sé, perquè... aquí hi ha molta... O sigui, aquí hi ha molta gent que, de pas, gent que ve a fer la temporada, gent que ve a estiuetjar, que... Saps què t'he dit? En Sivan quedam quatre rates que som de tota la vida, que mos coneixem, però ara en aquest moment ja és un desastre. De la gent ara que clar, hi ha, que ja. No saps, gent que va i ve, no saps si...
5: I no saps de... Nau Pescarrés, Fredins i Fredines i Barfoi Suet. Un altre.
1: No arribaven a fer, no.
5: Això no.
1: No.
5: Clar, com que hi ha tanta concentració de Fredins i Fredines...
1: No. És que hi ha menys, me sent, de lo que hi ha menys són de nens. Ara, en aquest moment, són turistes que mos invadeixen, no podem anar pel carrer.
3: Però això és tan difícil trobar, però, ja.
2: Clar,
1: mos quedem a casa nostra.
2: I, Pràcedes, es deien encs fadrins, ho feia com a un club per partir de viatge, per anar d'excursió, per si un dia
5: heu
2: de fer com un BlaBlaCar per anar fins a ciutat i ja aprofitar per fer cotxada.
1: No.
5: No, un carnet.
1: No, perquè n'hi ha... Són de diferents edats. N'hi ha de molt jovenets i n'hi ha que estem en la segona edat i n'hi ha de la tercera edat. O sigui que no...
0: Pràcedes, una cosa, també personal, Mem. Tu has conviscut... Perdona-me.
2: Un moment. Aquesta dona entra voluntàriament a fer-nos una gràcia.
3: No mos tornarà a agafar tot com a minuts.
2: Mos agradaria poder circular per D.A. sense que mos turin, estimada.
1: Mem, escolta, jo qualcun de vosaltres vos conem per d'ahir ve tres vores vos per la televisió.
3: En Gisco i no me'n
0: veig.
2: Ok.
0: No, però tu has conviscut...
2: Pràcedes, no passis pena, jo ja també era una foto de Raquel Agüeros perquè la posis a l'entrada de D.A. i la declari persona non grata.
0: No, Pràcedes, jo me referia... És a dir, tu aquesta espècie d'al·lèrgia o de no voler tenir parella està motivada perquè has conviscut en una mateixa casa amb una persona i això és el que...

0: anat rompent les relacions?
1: No.
0: Vale, vale.
1: No, no.
2: No té res a veure la convivència.
0: No, no té res a veure.
3: I jo ara t'he fet una altra pregunta, Prat Cedés. Moltes vegades te sent jutjada, com ha fet ara la meva companya Raquel Agüeros.
0: Perdona?
3: Que jo, que jo, per exemple, jo no bec alcohol. I m'he d'explicar tota sa vida perquè no vull beure alcohol. I tens la sensació que seguint que és fadrina per convicció com tu, heu de fer un esforç extra d'explicar-vos, perquè llavors arriba gent com Raquel Agüeros...
0: Però si era el tema.
3: Que sembla que ets la defensora de les relacions de parella...
0: No, ja ves tu.
3: Qüestionant el tema. No t'has sentit jutjada.
1: No.
3: Idò, així m'agrada. No, jo passava pena per tu, perquè jo vull ser seu guardaespatlles. Si qualcú te diu res, avisa'm.
1: Perquè si me comencen a demanar tot això, pues li fot quatre mossegades i s'acaba.
3: Bum! Així m'agrada.
4: Però encara, seguint aquella pregunta, allò que diuen a la família, jo que sé, els amics, que no te trobaran nòvio.
0: Ja t'ho diuen o ja no t'ho diuen?
4: Encara?
1: Ara ja no m'ho diuen. Mm. Quan se casaven les meves cosines, la meva tia me... I tu, què farem? Dic, mam. Dic, tia, dic, hi havia una tia, li deia, dic, tu saps el d'on ves que vos és tu fill? Dic, perquè dic, si ara m'hagués de casar, dic, m'hauríeu de fer un regalo? Dic, vos hauríeu de comprar un traje nou? Dic, no, no, dic, mira, diu, ten raó. I dic, i no.
0: Mira, la butxaca.
3: Home, això sí que entre les noces no són barates.
0: No.
1: Aposta.
2: Prat Cedés, gràcies. Només te poden dir jo.
4: Sí, perquè faríem fil de sis.
2: Te pitxaríem aquí en aquest programa ara mateix, perquè ets encantadora i ho has explicat molt bé.
0: I molt viva, Prat Cedés.
1: Sí. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una ferrada de...
1: Escolta, vaig a fer un pot de propaganda.
2: Clar.
1: Jo pertenesc en el grup de teatre de Saragall, de DEA. I dia 19 de juny estrenam aquí a l'Amfiteatre Joan Mas a les 10 del vespre. Si voleu venir, estàu convidats.
3: Quina obra?
1: Fem la botiga.
3: La botiga. No? Ok, i doncs, mira, Patxes, farem una cosa.
4: Tots els oients també estan convidats.
3: Jo amb aquest esteu telèfon i ara, quan se traqui la data, si vol, la setmana que ve, com que jo sí que és a matí i és cap vespres, la setmana que ve en parlem de matí. I així acabes de fer la propaganda.
4: Producció en directe.
1: Vale. M'heu d'avisar un poc antes perquè faig feina i m'he de poder...
3: No passis pena, estimada. Quedarà tot gestionat, res, en dues horetes. Jo t'ho dic coses i parlant de sa botiga, aquesta obra dia de 9 de juny, que fa el grup Et Saragall de DEA.
1: De DEA. Oh?
2: Que bé.
1: Vale.
2: Moltes gràcies.
1: Vinga.
2: Una ferrada molt forta.
4: Ferrada.
2: Records a tots els padrins i padrines de DEA, també.
4: Això mateix.
0: Doncs, que maja.
2: Molt. Ah, que sí? Molt hem enamorat de Ana Prat Cedés, de DEA.
3: Tot i esteu interrogatori.
0: Ui, que xinxones.
5: Al principi va fer posar un pat de pena que no me'l pengés. Ningú d'aquí la coneix en aquesta
3: dona. No, perquè a vegades fem preguntes i després qui rapes en Junc, que després els renyen i diuen no vull tornar a contestar
4: aquest
3: programa perquè burxava allà on no toques. És que és molt complicat fer producció, Agüeros.
0: És que aquesta dona ha estat molt arriesgada en la platja de l'hem de donar les gràcies.
5: No tothom vol xerrar d'aquest tema.
0: No és un tema fàcil d'abordar, això és vera.
4: No, i Pantura, un altre mos hauria penjat.
0: Sí.
2: Continuem. Parlarem de selectivitat, que ahir va començar.

0: Ahir varen començar les proves d'accés a la Universitat 2026 i a les Illes Balears han mobilitzat a gairebé 5.000 alumnes que intentaran aconseguir superar la nota de tall que els permetrà accedir als estudis universitaris dels seus somnis. I enguany, com sempre, hi ha molts de nervis. Complicada aquesta és. Però també novetats, perquè les noves tecnologies ja han creat noves maneres de copiar i per primera vegada hi haurà un nou sistema de control antifrau. I és que, Raquel Agüeros, s'han incorporat detectors de radiofreqüència per localitzar els possibles dispositius electrònics no autoritzats dins les aules. L'objectiu d'aquest reforç del dispositiu de vigilància és garantir-ne la igualtat d'oportunitats i preservar-ne la integritat del procés. I com funciona tot això? Vos demanareu, demanem-ho.
1: I com funciona tot això, Xisco?
0: I doncs hi ha uns revisors que entren a les aules d'examen, activen la detecció de diferents freqüències per detectar els possibles aparells electrònics. I si se'n detecta algun, s'identifiquen els alumnes que el podrien dur, que són traslladats a una altra aula on el detector, encara més precís, permet localitzar aquest dispositiu. I ahir ja es van fer els primers exàmens i n'han pogut saber els continguts. Els estudiants que ahir es varen examinar de llengua castellana varen poder explicar que dues de les tres preguntes dels exàmens estaven protagonitzades per una influenciadora.
2: Sí, sí.
0: Maria Pombo.
2: Raquel, sí, què t'apareix?
0: En una d'aquestes preguntes...
2: Maria Pombo a selectivitat.
0: Els alumnes havien de reflexionar sobre un article del País que parlava sobre la polèmica que hi va haver amb aquesta creadora de continguts després que fes un vídeo defensant el seu dret a no llegir.
2: Que nosaltres en vàrem parlar, també, d'altra banda. Ara. Sí.
3: Mira, si haguessin escoltat Tèntol, aquests alumnes haurien... Sí.
0: Ja tindrien argument.
3: Un 10. Crec que volien 7 punts del 10 de l'examen, 7 punts eren sobre Ana Maria Pombo, imagineu-vos.
0: Però, home, això també és una manera una mica caducera d'explicar-ho. És comentari de text.
3: És vera. No, no.
1: Sí, però
3: no només hi havia el comentari de text, hi havia una altra prova que anava sobre...
0: Sí, però...
3: Era d'analitzar sintàticament una frase que xerrava d'Ana Maria Pombo.
4: Però no s'amarei tant.
0: No s'amarei tant. No s'amarei tant. No s'amarei tant.
3: No
0: s'amarei tant.
2: Maria Pombo.
3: Però si sap qui és i pot fer un comentari de text.
0: Sí, ben igual que no t'obliguen a saber qui és la Rosalia, però ens ha cridat l'atenció que el comentari de text que han hagut de fer els alumnes de castellà de l'ESPAU de Galícia, l'ESPAU són aquestes proves d'accés a la universitat, no confondre'n a Paulina Rubio, que jo un any se va confondre i va donar les gràcies a tothom per Twitter, no sé per què me felicitais, però besis para todos, són les proves d'accés a la universitat, han hagut de reflexionar sobre una ressenya que va publicar la mallorquina Maria de la Pau Gené, a La Vanguardia, que parlava del disc de Rosalía de Lux i analitzava el retorn de l'espiritualitat al centre del debat cultural. És a dir, Maria Pombo, Maria no, perquè és Maria,
2: Maria.
0: Tot i que crec que tenen família catalana, però ho sé Maria. Maria Pombo i llavors Rosalía amb un article de la Maria de Pau Gené com a temari.
4: Com engrescar joves, no?
2: Bé,
4: influencidores,
2: posar contingut de diaris, també, d'actualitat, de temes d'actualitat que han sortit als diaris per fer una comprensió lectora i una anàlisi crítica, que tampoc no ho veig malament.
1: No, la qüestió aquí, bé, que de pic estem sentint, sobretot aquests dies, que, bé, l'altre dia vaig sentir una professora que deia jo... els hi deix dur tot. No, no estaven xerrant de la prova d'accés a la universitat, no? Però els hi deix dur tot. I els hi deman una cosa perquè l'analitzin, per provar la seva capacitat crítica. És a dir, tu imagina't que dus un dispositiu a un examen, un dispositiu electrònic, i te diuen, has de fer un comentari de text, per exemple, damunt un tema. Per molt que això t'ho digui, en el final, si la professora, quan està corregint això, li surt el mateix comentari de text, segur que aquesta alumna o alumna haurà de donar certes explicacions. És a dir, hi ha maneres de combatre la tecnologia i aquests avanços. És que les han de tenir, perquè en el final tampoc podem controlar una...
0: Raquel Buaro, investigant allà com els alumnes copien.
1: No, una xulet, bé, no sé com...
0: De tota manera, a mi mai m'havien agradat els exàmens amb apunts. Jo me'n recordo que a la carrera, a la universitat, un examen de filosofia, mos varen deixar tenir apunts...
3: És una trampa.
0: Podien tenir l'ordinador,
1: sí,
0: però, evidentment... les preguntes que ens varen fer en aquell examen
3: eren de pensar.
0: No eren en els apunts. Els apunts eren la base perquè tu a partir d'aquí tirassis del fil d'Ariadna i construïssis el seu propi discurs. I aquell examen me va sorprendre, no per la nota que jo vaig treure, sinó perquè hi va haver tres persones que varen suspendre.
1: Varen suspendre.
0: A un examen amb apunts.
2: Pot passar, clar.
1: Sí, no, no és tan raro.
0: A vegades mos pensam que tenir totes les facilitats del món fan que tu aprovis segur, una cosa seria que un examen tipus test te deixessin tenir un ordenador. Quin any va començar la Revolució Francesa? Clar, aquí sí que podries enganar el sistema, però quan és un examen de desenvolupament i sobretot de relacionar conceptes, ja pots tenir damunt la taula tot allò que vulguis.
3: T'has copiat mai, Xisco, un examen?
0: Jo vaig tenir un tercer de BUP molt problemàtic, perquè les meves
3: amigues... El tercer de BUP.
0: Perquè les meves amigues varen començar a copiar i jo, que sempre, quan parlen de solinat, me pega pixera, vaig començar a copiar també. Perquè jo, el primer trimestre, estudiant a full, com sempre. Però el segon i el tercer mos van posar una foto, sempre ho conto, mos van posar una copisteria de vores institut i anàvem en sos apunts a fer reduccions. I mos anàvem a l'examen en tres fulls que teníem escrits reduïts i clar, allò anava una monada. Però tot i així me'n recordo tot.
3: Sí, sí.
2: Clar,
4: sí,
2: no, això és bo.
4: Jo no posaves en es... Bé, clar, hi havia un temps que duíem els calçons fora d'edat. Sí.
0: No tant, és que si ho poraves, també depèn de la reputació que tinguessis.
1: Clar, tu tenies molt bona reputació.
0: Hi havia gent a qui la vigilaven,
3: clar, no vigilaven.
0: Amb més aïma.
3: Xisco, no s'ho creuen mai, que
0: me varen, si he de contar la veritat, me varen plegar una vegada.
3: La primera.
0: No, va ser ja dels darrers exàmens a Ciències Naturals, necat igual, una professora que me la trot sempre en el teatre. Que me la trot sempre. Me la trot sempre en el teatre i sempre recordant la mateixa anècdota. I tot va ser, ho diré, perquè aquell dia vaig voler innovar i ho vaig grapar. I clar, me va quedar com un regruix i se notava. I per llevar les grapes va ser com me van trobar. I encara pintaria ara sa cara de flipada d'aquella professora
3: que deia, que
0: com pot ser que hagin anat directament en sol llibre a reduir-lo i tinguin els nassos de dos temes fotocopiats aquí a l'examen. Sí, sí.
2: Ara m'ha fet pensar això de l'Espau també, que surten temes així com d'actualitat, que l'any que jo la vaig fer, no, l'any anterior a l'examen d'anglès els hi va sortir un article de London Eye. I clar, moltes persones no van saber que era el London Eye, perquè...
1: És la nòria aquesta.
2: Exacte, roda aquesta gegant que hi ha allà a Londres.
0: En els viadors has de dir Cicini.
2: Si has estat, Cicini, sí. Ho saps, però si no, no. I va ser molt interessant, perquè molta gent va suspendre l'examen d'anglès perquè precisament no va saber, no sabia de on hi venia.
3: Xerraven de Suí, de Londres.
2: London Eye, sí. Ara m'ha fet pensar en això, perquè curiositats de selectivitat.
1: Ben, Xisco, què va passar quan te varen agafar? Te varen suspendre?
0: Varen suspendre aquell examen i ja està. Però, o sigui, te podria mostrar ser notes de ser de BUP. Tenc un notable de Ciències Naturals. Vaig anar a ser...
3: Tenia bo.
0: No, no tenia bo, però, mem, tu també com a persona que aprens a ser adulta, te pots equivocar i això no té per què desmuntar-te sa vida.
1: No.
0: Te suspenen l'examen, no. Et agafen, va agafar ses dolores, et va grapar, va llevar l'examen i ja fins aquí.
2: Hem d'acabar aquesta taula de redacció parlant d'en Rafael Nadal, que avui fa 40 anys.

0: I d'abans ens ha visitat mossèn Francesc Vicenç, que avui feia 42 anys. I avui, qui fa anys, en fa 40, és en Rafael Nadal, ja ho he dit abans.
1: Sí, en mossèn Francesc va néixer tard, i Rafael Nadal va néixer a Manacor.
0: Exacte. Ja fa més d'un any que el tenista mallorquí va anunciar la seva retirada de les competicions professionals. Va ser, recorden, després de la seva participació a la Copa Davis del 2024, i recorden, va deixar el tennis professional després d'haver guanyat 92 títols ATP individuals, 22 Grand Slams, 14 d'ells, el Roland Garros. D'ençà d'aquell moment, Nadal va iniciar una nova etapa allunyat de les pistes, una vida més tranquil·la i centrada, sobretot, a cuidar de la seva família i els seus dos fills. Però ara ha pogut celebrar aquestes 4 dècades de vida, aquests 40 anys, amb un molt bon regal, l'arribada de la sèrie documental sobre la seva vida.
2: Mira. Mira, papa, que va fer un vídeo ara.
3: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final.
0: Així sona el tràiler de Rafa, aquesta docusèrie que just fa uns dies va estrenar la plataforma Netflix, que explica la història en el món del tennis d'aquest esportista manacorí. Durant 4 capítols, les persones que han estat al seu costat i fins i tot els seus rivals, com Roger Federer o Novak Djokovic, conten la història del millor esportista que ha sortit mai de les Illes Balears.
4: Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis.
1: Doncs sí, 40 anys que avui fa Rafael Nadal, també 40 anys que ha fet el nostre director, que els va fer dilluns, Daniel Brajacova, molt d'anys també.
5: Quina jove,
1: estan, estan de celebració aquesta setmana.
6: Que jo exigeix veure el que seria el certificat de naixement d'en Dani Brajacova, perquè jo no me crec que el nostre director tingui 40 anys, perquè sembla que en té 30. Les coses com són.
7: Xisco, a més.
5: Que cuco és.
6: Perdona, dir la veritat no és fer la bona. No. Per tant, fins que no vegi el DNI o el certificat de naixement, jo seguiré pensant
7: ja
6: que
7: el nostre director en té
1: 30. Com ho celebrarà avui, Rafael Nadal?
0: Ah, no sabia si era en
1: Dani ja m'ha explicat com ho ha celebrat i ho ha fet en família molt content. Però com ho celebrarà Rafael Nadal, aquest 40 anys? Creus que farà una festa grossa? Serà més en la intimitat?
5: No ho sabem.
7: Farà un capítol de Rafa.
1: Sí. Però si jo l'he vist aquest cap de setmana, aquesta sèrie, sí. De fet, la comentarem la setmana que hi ha dues persones.
5: Dimes que està molt ben feta, però.
1: Sí. Sí, sí, sí.
5: Hi ha recursos per fer-la.
7: Hi ha documental d'Ivetres que també està molt bé.
5: Sí, és cert.
6: Anava a dir, jo crec que res podrà superar l'arxiu d'Ivetres. De fet, Ivetres ha cedit part de l'arxiu en aquest documental de Netflix.
1: De les imatges són d'Ivetres i també surten periodistes d'Ivetres i la llengua vehicular d'aquest documental és el mallorquí i el català.
5: Òbviament.
1: Això també. Molta gent li sorprèn. He sentit comentaris de gent de l'estat espanyol que ja analitzava la sèrie i diu, és que clar, xerra tot estets en mallorquí.
5: Clar, clar. Clar. Sí, és que es va aquí així. Però no la teniu la sensació vehicular de que en Nadal, com que la coneixem des de fa tant d'anys i des de que era petit, es diu, només té 40. I com que la tenim a la memòria des de fa moltíssims anys. I hem de dir també que darrerament, i sobretot coincidint en la seva retirada del món del tennis professional, com que s'ha obert més en tots els sentits.
1: És a dir, mires el documental, veuràs l'exigència de ser un esportista d'elit.
5: Ahir sentia unes declaracions de Rafa Jodar, que ha passat en 3 mesos de ser no res. Crec que ara estarà dins els 10 millors tennistes de la classificació general.
7: Sí, no sé si classificació, general. Però veure que darrerament en xerra molta gent d'aquest
5: tennista. Sí, i jo tinc la sensació, i m'agrada que un personatge com en Rafa Nadal És vera que ara no té la pressió, ni la pressió mediàtica, ni la pressió esportiva, ni res d'això, però m'agrada que se vagi amollant un poquet en compartir coses...
7: Però li falta venir Tèntol.
5: I vendrà, podria venir.
7: Creu que sí.
5: Però ha fet un bon canvi. Ha fet un bon canvi i jo trob positiu.
1: I això ho analitzarem la setmana que ve. Ara feim un Tèntol i tot d'una parlem amb en Raquel i les portades.

0: el teu moment d'atento.
1: Soc la Marta Terrassa i vos faig aquesta nota de veu tan adonista des de Lloseta. El meu moment tèntol, sens dubte, és a primeríssima hora, que ja sé que és com una miqueta contraproduent, perquè potser no ho necessitis tant, però jo reconec que no el perdon. Baix, berent tranquil·lament una tassa de llet amb cereals, unes torrades, i aprofit per llegir la premsa, per organitzar-me el dia, per pensar què tenc, què no tenc, com me sent, fins i tot que me posaré o el que sigui, i ja t'he dit que no sé que tingui infinita pressa, no el perdon. És el meu moment, tèntol.
2: Tres radios, cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: precaucions dels ciclistes. Els ciclistes han de dur determinats elements de protecció per garantir la seva seguretat. Una de les més importants és el casc, que ha d'estar homologat. Actualment, és obligatori a les vies interurbanes per a tots els ciclistes i en el cas dels menors de 16 anys, en qualsevol tipus de dia. També són obligatoris el llum blanc davanter i el llum vermell posterior, així com els elements reflectors o reflectants, quan se circula amb poca visibilitat. A més, hi ha altres proteccions que, tot i no ser obligatòries, són molt recomanables. És el cas dels guants, les ulleres o la roba reflectora, com l'armilla reflectora. També poden fer servir colzeres per protegir els colzes i genolleres per als genolls. I ara que ja anem ben protegits, podem començar a pedalar. I terme explicat, terme acabat.
1: A contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
2: Ai, Raquel, Raquel, que ens agrada la teva sintonia.
3: Ai, sí, sí, és que dona bon rotllo. Dona
2: sí,
3: molt bon rotllo.
2: De veritat que sí.
3: Bé, Margalida, hem de fer uns contes així ràpids.
2: Sí.
3: Fa una setmana estaven xerrant i des de fa un parell de setmanes de la acusació d'en Jonathan Andic, el fill de l'amo de Mango, ja sabeu que està acusat de presumpte homicidi cap en el seu pare, aquella excursió que varen fer cap a Montserrat, i totes aquestes coses. Què és el que ha canviat d'uns dies fins on ens trobem ara?
2: És que mos té a tots regirats i pendents, perquè ara d'aquests casos judicials tan complexes...
3: Són complexes i són molt cridaners, perquè afecten a persones...
2: I que s'ha d'anar molt alerta també en l'opinió pública, perquè...
3: En això anava jo. És a dir, crec que el que principalment ha canviat és que crec que per mort del misser d'en Jonathan Andic, l'acusat ha entès la importància que té l'opinió pública. I m'explic. Ell, després d'aconseguir la fiança d'un milió d'euros que va pagar per no anar a la presó, es va queixar com en una carta dient que l'opinió pública li havia jutjat ja. Cosa que, en certa manera, és vera.
2: I que recordem que serà un jurat popular, ho dic perquè això és molt important,
3: sí.
2: Un jurat popular quin finalment serà el que decidirà.
3: Quina és la contraestratègia que han seguit, crec que per recomanació d'en Cristóbal Martell, que és un dels millors missers d'aquest país, i m'atreveria a dir d'Europa. Ell li ha dit, bueno, tu has de començar a jugar. No te pots queixar de que l'opinió pública t'hagi condemnat ja. Has de jugar en el mateix camp, diguéssim. I què va fer el FI o l'equip de missers d'en Jonathan Andic? I ho va filtrar a La Vanguardia, al diari La Vanguardia, en concret a la periodista Maica Navarro.
2: Que està seguint el cas.
3: Està seguint el cas, està molt especialitzada en això.
2: I és una professional.
3: I a part col·labora amb molt de mitjans nacionals.
2: Molt,
3: no només...
2: I té molt bones fonts.
3: Exacte. I li varen passar un vídeo. Què se veia en aquest vídeo? Se veia que fa que uns mesos abans de morir, en Isaac Andy anava a reunir-se amb un grup d'empresaris, i a les imatges, al vídeo facilitat per la part de l'acusació, se veu en Isaac Andy, que l'amo de Mango, caiguent, treballant, en sortir d'un ascensor.
2: Que sense voler treballar.
3: Això no tindria més importància si no fos perquè les explicacions que van donar va ser que aquest vídeo demostraria que ella tenia problemes d'equilibri.
4: Artrosi.
3: Artrosi als genolls. I
4: que quan, sobretot les imatges d'allò que indiquen és que quan ell cau no té la capacitat d'agafar-se ni d'intentar controlar l'equilibri.
3: Ni de reaccionar-se.
4: Sinó que cau com un bloc. És a dir,
3: exacte.
4: Treballa i treballa, que és allò que defensa ara, precisament, el misser del fill, d'en Jonathan Andic, dient que aquest home ha pogut caure per el penya-segat i que el fet de que no hi hagi cap senyal a ses mans que ha intentat aferrar-se al lloc és perquè no podia, per mort d'aquesta artrosi.
3: És a dir, la principal novetat és que en Jonathan Andic ja està jugant, bé, ja està ficat en l'estratègia, el primer de tot, Margalida, no de defensa, sinó de defensa pública. No sabem com serà després, quan obrin judici oral i tot això, no? Encara estem en fase d'instrucció, és a dir, estan investigant. Amb totes aquestes proves d'ara que estan investigant, les duran cap a un jutjat, i se decidirà damunt aquestes investigacions que s'estan fent ara.
4: Hi ha dos tipus de judici.
3: Sí.
4: El judici real.
3: Exacte.
4: Els de la judicatura, i després hi ha un judici mediàtic, que, clar, en aquest lot, si llavors resulta que no ha tingut res a veure en la mort de son pare, també és que te desmunten sa vida.
3: En això anava. Què passaria si en Jonathan Andic, d'aquí uns mesos, uns anys, es demostra que no va matar el seu pare? Ell ho tindria més fàcil en el sentit de que de bona família, és a dir, no li faltarien eines per viure, però sí que l'hauríem condemnat tots d'una manera molt injusta, no?
4: Però la condemna social seria igual. El tema és que la llei catalana diu que si tu has matat ton pare, no tens dret a heretar un velló. És a dir, que si en el judici surt que en Jonathan Andic és culpable de sa mort d'en Isaac, sa herència s'esveix. Se repartiria entre la resta de sa família i ell no tindria dret a res.
3: I aquí entra una altra novetat que hem conegut avui, Margalida Xisco, i és que estan intentant...
2: desviar.
3: Investigar si va haver una tercera persona que estigués un poc al tanto de la relació no molt bona que havia entre pare i fill. M'ho referim, i ella compareixerà com a testimoni, és a dir, ha de dir la veritat, compareixerà com a testimoni. Què intenten trobar? Bé, sembla que tant el pare com el fill compartien la mateixa terapeuta. És a dir, per desbloquejar certes coses que havia entre pare i fill que no arribaven a un acord. La terapeuta, pel que ha transcendit, estava a favor del que defensava el fill, que era rebre una part de l'herència en vida. I ara han dit que el motiu d'aquesta reunió a soles entre el pare i el fill, que va acabar en la mort del pare, era la primera reunió que tenien tots dos a soles per intentar apropar postures damunt un tema que tenia...
2: Però quin paper té idò la terapeuta en tot això?
3: Menys si havia pogut influenciar de qualque manera el fill o el pare en aquesta situació. Jo també crec que són personatges de part. No? És a dir, tu quan tens una investigació proposes, no? Jo m'agradaria comptar amb el testimoni d'aquesta persona perquè aquesta persona coneixia les dues bandes i pot aclarir qualsevol cosa. Ja ho veurem.
2: Bé, una altra peça al fitxer d'escacs, no?
3: Realment és com un puzzle.
2: Totalment.
3: És així, eh? És així. I això, la principal novetat és aquesta.
2: Molt bé, te queda un minutet.
3: I després anava a dir el mateix. Aquest dia ha hagut molt de memes de tot tipus, no només de la casita de Bad Bunny. Fa uns dies varen entrar a la sede del Partit Socialista Nacional i el despatx també de l'expresident en Rodríguez Zapatero. S'ha fet molta befa amb les joies que varen trobar al despatx d'en Rodríguez Zapatero. Avui l'Audiència Nacional, clar, s'ha fet un d'acudits que se moren, no?, i que tots hem rigut moltíssim. El que passa que mos troben també un poc dins la mateixa situació. En certa manera, ja com que li han jutjat, no?, com pot tenir aquest senyor aquestes joies, i no m'estic referint a les perles de la mare o de tal, que tots en poden tenir, o totes les mares mos poden deixar en herència. Avui l'Audiència Nacional ha enviat, el seu departament de premsa, ha enviat als periodistes un informe que diu que reclamen una tassació real de les joies. I aquí li han carregat la tassació real de les joies, a la joieria Ann Sorena, molt relacionada amb la Casa Reial. És a dir, aquest dia següents veurem segurament com coses aparentment polítiques o judicials se mesclen amb el coret. És que el coret està per tot, Margalida. Hi ha jo que m'agrada. Hi ha jo que m'agrada. Alerta amb jutjar, sense fundament, i amb molt poc temps. Vale?
2: Bé, que les revistes no cal comentar-les. Perquè...
3: La revista, perquè s'ha casat la filla d'en Carlos Herrera i Mariló Montero. Què més? Mercedes Milà, que surt a una portada d'una revista que m'ha agradat molt el seu missatge, que diu, ahora puedo decir que estoy muy bien. Per què? Perquè ell havia tingut una depressió molt forta, havia estat molt malament, i bé, jo crec que mos alegrem tot. Ara té un programa a Televisió Espanyola.
4: S'ha de dir, van fer una entrevista i va parlar, quan no l'havia vist parlar mai, de Miguel Bosé, i diu, este no és mi Miguel, i diu que fa anys que no parlen. I que en Macarena Reis, la productora executiva de Masterchef, va intentar intercedir i que no hi ha hagut manera. I que, bé, comparteix una mica nòmina amb tu, perquè explica que per ses gales de Gran Hermano va arribar a cobrar 60.000
3: euros
4: per gala. Més o manco, el sol de Nagüero i el Mateu.
3: Sí, clar que sí. És vera que abans se pagava la televisió molt. Hem de recordar que a Salsa Rosa, per exemple, i amb això acabam, els col·laboradors, per exemple, cada dissabte cobraven 3.000 euros. Aquestes xifres han baixat moltíssim i ja no estem dins aquella burbuja audiovisual, aquesta bimbolla. Ara s'ha pagat tot molt.
2: Raquel, queden nosaltres perquè hi ha un concert aquest dissabte.
3: A Lluc.
2: Sí.
1: IB3 Ràdio és història.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les riades.
5: La bona companyia.
7: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
8: Pèndol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Vos ho han dit, aquest dissabte viurà Lluc un concert únic. El pianista menorquí internacional Marco Mesquida amb els Blavet de Lluc.

0: Aquest dissabte, Marco Mezquida farà una aturada en la seva intensa gira al Santuari de Lluc i ho farà amb el seu trio, juntament amb el violoncel·lista Martín Meléndez i el percussionista Aleix Tobías, per fer un concert únic, una actuació concebuda especialment per aquest lloc i per aquesta ocasió i en la participació especial dels Blavets de Lluc. Una mostra de Mezquida, un dels pianistes més inquiets i polièdrics que tenim. Un concert irrepetible a partir de les 8 del vespre, encara en la claror de la serra de Tramuntana. Serà el pati de l'Escolònia de Lluc i forma part del cicle Sons de Nit. Però a més, diumenge presenta el seu darrer disc, Tàctil, a Ciutadella.
1: Quina agenda, Marco, com estàs?
2: Molt bones, estimats, estimada, com va?
1: Molt bé, i tu?
2: Pues molt bé. Aquí un dels petits sortit de l'escola a Barcelona i ja moltes ganes de viatjar demà cap a Mallorca.
1: Demà, que te'n vas a fer un estatge a Lluc, que és que això és meravellós.
2: Sí, fa moltes ganes, la veritat.
1: Que bé, els coneixes en el Blavet de Lluc, Marco?
2: Sí, vaig poder fer... Bueno, tot això va sortir una miqueta de Fonart, de Joan Carles, Any Barro, i després també va ser una col·laboració que vam fer per la Diada de Balears, mm-hmm. aquest fa 2 mesos. Vam fer una cançoneta junts i, bueno, van dir, ai, seria tan xulo que poguéssim fer alguna cosa en el santuari, amb la teva música o alguna cosa, i vaig dir, home, doncs quan vulgueu. Però no sabia que tornaria tan ràpid.
1: I mira, dit i fet,
2: sí.
1: Dijous i cap fet. Aquí, amb el teu trio i el Blavet de Lluc, i quin repertori fareu, Marco? Fareu cançons teves, un pot de tot?
2: Sí, farem una primera part, que serà una suite passant per diverses composicions pròpies, que algunes són primícia, altres són cançons a què els he posat una lletra, o que he pensat del meu repertori aquestes peces, amb el cor quedarà preciós. I després d'aquesta primera part hi haurà una continuació, una cançó més popular mallorquina o balear i algunes peces de repertori dels Blavets de música clàssica, diguem, no? D'algun Stabat Mater, alguna peça un poc més antiga. Però serà tot en el fons un viatge bastant unitari, una conversa entre el piano i el cor, entre el meu trio, que hi haurà en Aleix Tobías a la percussió i les bateries, i el Martín Meléndez en el cello. Són músics molt expressius, molt potents, i intentarem fer un viatge musical, com bé heu dit, irrepetible.
1: Irrepetible i únic, que això passarà aquest dissabte només a Lluc.
3: Marco, com
1: si
3: ho fas? Com
1: si
3: ho
1: ha
3: fas?
2: Pues és fàcil, només heu de tenir una setmana de 9 dies i 29 hores per dia. I t'ho juro, dona temps per tot.
3: Ai, Marco, sí, sí. No. I a més, mantenir sempre l'atenció a la premsa, no? Que això m'ha cridat també molt l'atenció, que com que sembla que sempre estàs de bon humor, és vera que espera que és part de la teva feina, no? També, aquestes coses, però no sé, te trobes sempre com descansat bé en tot el que trobes.
2: Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. Els que m'heu seguit en el mes de maig, que he fet 16 concerts a 8 països diferents.
3: Wow. Clar, és que...
2: Ha estat vertiginós, amigues, ha estat vertiginós, i jo, hi ha gent que m'escriu i m'ha dit, jo podria viure una setmana sent un Marco Mezquida i després em moriria del cansament. Però jo és que ho duc bé, perquè estic content, és la meva passió, també, sí. És el meu somni. I creu-me que, òbviament, dono molta energia, òbviament intento ser sempre molt generós, però a la vegada també cada experiència me retorna una vitalitat i una joia que, bueno, pues, sí, mos fa molt vius.
1: Tot i així, ara podràs, tot i que heu de fer aquest concert, ho fareu en un marc increïble com és Lluc, podràs estar allà, viure allà uns dies, que això ja te donarà molta connexió, no? I també que ho fareu, aquests concerts són de sostenibilitat, que s'aprofita la llum del dia per tal de no gastar tanta energia. Bé, vull dir que tot és un marc increïble.
2: Així és. Així que, per favor, qui estigueu escoltant, animeu-vos, perquè serà una ballada molt especial.
3: A quina hora és el concert? A les 8.
2: Jo diria que... Sí, a les 8, sí, mateix.
1: A les 8, que encara fa claro.
3: Sí.
1: I després, te'n vas cap a Ciutadella a presentar Tàctil?
2: Sí, que és el disc nou que vaig estrenar aquest passat març i que mos està duint per tants puestos internacionalment. Pues ja, com us deia, he viatjat molt i el que queda... I serà, pues, la presentació a Menorca, perquè mos ho va comprar el Teatre d'Esborn, a Ciutadella, i, bueno, pues, ja estan totes les entrades venudes, vull dir que no hi ha massa més a dir. Clar. Hi ha moltes ganes, molta expectació,
1: i de Marco, que bé.
2: Ah, ja estarem.
1: Moltes gràcies, Marco Mezquida. Fins ben aviat. Una abraçada forta.
2: Enorme abraçada per vosaltres també. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Que bé, Marco Mezquida i el Blavet de Lluc aquest dissabte a Lluc. Gràcies, Raquel.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Molt ben divendres, m'han dit. No sé
3: això m'han dit
1: sí?
3: Jo també.
1: Idò, sí, fins aviat. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot una.

0: títol.
1: Heu de saber que avui cap vespre Juan Tallón presenta el llibre Mil Coses, la darrera novel·la d'aquest autor, periodista, escriptor, que avui és a Palma presentant-lo a la llibreria Retacorrent.
2: Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. I arriba el moment de parlar de mil coses que ens ocupen el dia.